0: L'Espanyol ha certificat la permanència a primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut al Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
0: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves, tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Fa 6 anys ja es va publicar el llibre més important i complet que s'hagi escrit mai sobre la història de la paella. És el llibre Daurat, de Josep Piera, que ens ha deixat aquesta setmana als 78 anys. Piera era valencià, nascut a la Safor i vivia a Gandia. La ciutat, de fet, li ha fet un adeu multitudinari de traca i mocador. Escriptor, traductor, gran defensor de la llengua, creu de Sant Jordi i un valencià una mica incòmode per a alguns sectors valencians. Nosaltres, de fet, li devem aquesta devoció seva per la paella. El llibre Daurat, ironitza amb la idea de la paella autèntica i dels ingredients prohibits o sagrats. De fet, la paella no ho accepta tot, però és clar que sí, té variants, depèn de la temporada, i de fet, l'únic fet essencial de la paella és que és una menja col·lectiva que ens fa sentir la joia de viure, deia. En definitiva, Josep Piera defensa en el seu llibre que en la paella és més important el que representa que no pas la recepta en si mateixa. Famosa va ser, mare de Déu, aquella paella que li van fer per sorpresa a Barcelona el dia que li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La cara que va fer era un poema davant d'aquella amalgama, semblava remenada i tot, d'arròs amb coses. Piera va dir, elegant i contingut, un poc blanqueta, però vale.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Joan, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Escolta'm, a qui se li acut fer-li una paella a un valencià? Sí, si el vols obsequiar d'alguna manera a un valencià que ve a casa teva, doncs fes-li una cosa teva.
1: Sí, un fricandó.
2: Un fricandó, que és una cosa que domines,
1: sí, clar,
2: i tal,
1: clar.
2: Però no li facis una paella a un valencià perquè tens un 99,9% de probabilitat que et surti el tret per la culata.
1: I sobretot si el valencià és Josep Piera.
2: Exacte, que no és un valencià qualsevol,
1: no,
2: tio que en sap més.
1: No, va ser molt arriscat, perquè... Sí, va ser molt arriscat. Però crec que la va tastar, Vull dir que l'efecte no sé si només era el color o el tast.
2: Bueno, fer allò per quedar bé, per no fer un lleig,
1: sí.
2: La tastarem.
1: I... Sí.
2: És que he dinat abans de venir, no tinc gana.
1: Sí, ho vam explicar, aquí al restaurant Caníbal, ara recordo, fa un parell o tres d'anys. Aquí convidem avui al restaurant Caníbal.
2: Doncs mira, així per començar, de manera inesperada, convidaria el pare de la Minya Mal.
1: Ah, el pare, que
2: el
1: cuina,
2: pare
1: no?
2: Cuina,
1: sí. Com es diu?
2: Munir.
1: Ah, Munir.
2: Munir El Nasraoui.
1: Aha.
2: És una persona amb moltes capes, diguem-ho així, i que entre una gran varietat d'aspectes se'l coneix per la seva sobrevinguda afició per la cuina. No sé si ja ho havíem comentat alguna vegada al programa, però l'home penja vídeos a les seves xarxes socials cuinant i explicant com ho fa, els ingredients que fa servir, totes aquestes coses.
1: Té una finalitat divulgativa, podríem dir?
2: La finalitat de les coses que fa el pare de la Minya Mal, jo no m'atreviria a mullar-me. Només la sap ell, la finalitat.
1: Sí.
2: En tot cas, per què convida avui
1: això?
2: Aquest home?
1: Per què?
2: Doncs perquè estic convençut que faria un bon ús de la nova edició del Corpus de la Cuina Catalana.
1: Oh, doncs sí, potser sí. Escolta, quarta edició, no?
2: S'acaba de publicar la quarta edició i segur que el pare de Lamin ajudaria a difondre entre un públic diferent, inesperat...
1: Exacte, doncs, algú que no t'esperes, no?
2: Algú que no t'esperes, doncs li acostaria a aquesta autèntica bíblia de la cuina catalana que recull 1.200 receptes del país, més, i aquesta és la novetat de la quarta edició del Corpus, 300 fitxes sobre productes que ens ajudaran a entendre millor els ingredients que formen els plats de la nostra cuina.
1: Que quedi clar que això no és un llibre de cuina, El Corpus és el resultat d'una enorme investigació. En tot cas, aquest any no hi ha cap polèmica, oi? Recordo fa uns anys, al voltant, d'introduir alguna recepta nova en concret, No.
2: No hi ha cap polèmica com la d'incloure el gazpacho al nostre receptari, que és el que va passar a l'edició anterior. En tot cas, en aquesta nova edició... és a càrrec de l'Institut del Patrimoni Culinari Català, com les anteriors, l'editorial ARPA i ara llibres.
1: Sí, i una de les persones que han participat en aquesta redacció, nosaltres hi hem parlat, és Xavier Medina, membre del Comitè Científic del Corpus i també doctor en Antropologia de la UOC, i nosaltres li hem fet aquesta pregunta, no sobrera, però què és el patrimoni culinari i per què és tan important defensar-lo?
3: El patrimoni, per dir-ho de manera simple, símbols serien determinats elements de la cultura que considerem tan importants, tan representatius i tan part de la nostra identitat que decidim posar-los en valor, salvaguardar-los i, sobretot, transmetre'ls a les generacions futures. La part de cuina, el patrimoni culinari, és un dels més representatius i més quotidians perquè tenim infinitat de coses a posar en valor, però la nostra alimentació és aquella que més ens lliga tant al territori.
1: Al territori, i afegia Medina que necessita ús, el patrimoni, o sigui que el recreem cada dia.
2: Sí.
1: I si ve el pare de la Minya Mal...
2: Què és el que fa ell? Vull dir, fa això.
1: Li regalarem el
2: Corpus. Amb el seu patrimoni...
1: No em facis parlar, perquè he vist alguna cosa que déu-n'hi-do, però nosaltres li regalaríem el Corpus si és que vingués el pare de la Minya Mal, i a què el convidaríem?
2: Doncs ell és un gran fan dels nuggets, a vegades en
1: cuina. Això vaig veure.
2: Escolta'm, el podem convidar algun plat amb pollastre que estigui inclòs al Corpus, com el pollastre amb samfaina, el pollastre amb escamarlans o amb prunes
1: i pinyons.
2: Clar
1: que sí. I va, qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
2: Isabel Díaz Ayuso.
1: Ai, si no tenim més remei, ja li servirem alguna coseta.
2: No, mira, és que ella que presumeix tant de la cervesa de Madrid, allò que diu de fer unes...
1: Les canyites,
2: sí, tomar unes canyites. Doncs potser hauria de passar per Barcelona, pel Barcelona Beer Festival, el festival de la cervesa artesana que s'ha celebrat durant aquest cap de setmana. De fet, ara, aquesta hora, encara es deu estar celebrant. I que ha portat a la ciutat més de 100 cervesers internacionals.
1: Sí, mira, ara que ho dius, això avui tindrem un programa amb força graduació alcohòlica, perquè aviat conversarem amb una de les grans, una de les grans crítiques de vins del món, i a més també vindrà Ferran Centelles a fer la seva secció, o sigui que déu-n'hi-do.
2: Doncs aquest any, per donar rellevància al fet que s'ha arribat a la 15a edició d'aquest festival, s'ha donat més protagonisme que mai a la cuina. Per això s'hi ha instal·lat un restaurant que ofert menús amb productes maridats amb cervesa. Els 7.000 metres quadrats del recinte han donat per molt, de manera que aquesta 15a edició del Barcelona Beer Festival, a falta de xifres oficials d'assistència, ha tornat a ser un èxit.
1: Molt bé. I la Ayuso, si no tenim més remei i bé, què fem?
2: No, res. La convidem a fer una volteta
1: per
2: la fira mateix. I després que se'n vagi per la fira, si vol fer una canyita, i cap a casa.
1: I l'AVE i cap a casa.
2: Vinga.
1: I encara tenim un últim convidat.
2: Doncs mira, et convidaria a tu, i et convidaria a un esmorzar, més concretament, per comentar el cas de l'esmorzaret.
1: Esmorzaet. Home, i tant. Explica-ho això, que és interessant.
2: Mira, ho explico. Una conegudíssima companyia que produeix un conegut... la Coca-Cola. Fer-ho resícur, la Coca-Cola.
1: La Coca-Cola
2: va penjar fa uns dies una lona publicitària gegant a la Gran Via de la ciutat de València.
1: Gegant,
2: per fomentar el consum d'aquesta beguda, de la Coca-Cola, en el tradicional esmorzaret valencià. Si no m'equivoco, que no és, això no n'estic segur, em sembla que no és ni un esmorzar a primera hora del matí ni el dinar, és com un
1: esmorzar, perquè si tu fas l'esmorzaret això no t'impedeix dinar, després dinaràs igual.
2: Doncs l'equip de publicistes de Coca-Cola va voler tenir aquest gest com de complicitat i de proximitat amb els valencians, parlant de l'esmorzaret en un eslògan publicitari, no? L'esmorzaret en el bar de sempre, diu, però algú va voler ser més papista que el papa i en lloc de posar esmorzaret li ha sonat com més valencià la paraula esmorzaet, escrit amb C trencada i sense la R.
1: Sense
2: en lloc d'esmorzaret, esmorzaet.
1: Tot malament, eh? Si tot això ho veiés el Josep Piera, no ho sé. La paraula, per cert, no existeix.
2: No existeix.
1: Nosaltres, de fet, diem almorzar.
2: Almorzar,
1: però nosaltres no diem esmorzaret.
2: I tot això és pel mateix àpat, eh?
1: Tot és el mateix. Sí.
2: Això que dèiem, esmorzaet, amb aquesta C trencada i sense la R, no existeix, i és per això que la campanya ha rebut moltes crítiques, fins al punt que els de la companyia de refrescos han retirat la lona aquesta mateixa setmana i han demanat disculpes per, diuen, un error humà.
1: Home, a mi el que em sembla és que ha sigut un error de molts humans.
2: Sí.
1: Perquè una campanya com aquesta, una marca com aquesta, home, ha de passar allò per moltes mans abans de veure la llum, no? Molta gent s'ho deu haver mirat, això.
2: I ningú hi ha vist cap
1: res.
2: Cosa estranya.
1: Ja, fins ara, vaja. I a què em convides?
2: Doncs
1: ja
2: això,
1: que
2: a un bon
1: almorzar.
2: No sé si hi ha un esmorzar típicament valencià, bueno, això que explicaves, no?
1: Aquest entrepà de llonganissa, enceba o alguna cosa, això.
2: Endavant.
1: Ja els tenim a tots, Díaz Ayuso, la Minya Mal pare, i jo mateixa, Déu-n'hi-do, quin trio. Vine tu també, perquè això no...
2: És estrany, això.
1: Molt. I tots plegats que gaudim d'aquest menú que ens canta la Dolors, com sempre.
4: Bon dia, ben tornats.
1: Què tal?
4: Veniu amb ganes?
1: Sí, home, sempre
4: us
1: això.
4: Us canto. Avui hem preparat una degustació d'embotits. Mm-hmm. Un sommelier, un periodista i un cuiner vilafranquí, embotits i curats a casa. El servim amb pa de pagès, tomàquets de penjar i un bon oli. I per començar com a plat fort, us podem oferir un pastís de carn que morosim amb menuts de crítica de vins. Un arròs de popets i papada de pastor, o bé un fricandó de guitarrista amb patates rosses fetes al moment.
1: Ai, Dolors. És que tal com ho dius, no agafaria res.
2: Sí, no, però... no, perquè sospites de tots els plats que et diu.
1: Sí, no.
2: Però, mira, avui m'ha cridat l'atenció el pastís de carn.
1: Ah, el pastís de carn. Pastís amb la crítica de vins, que ja ho hem dit, que la cosa anava alcohòlica una miqueta avui. Això va.
4: Doncs de seguida, el pastís de carn amb menuts de crítica de vins.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.

0: Jancis Robinson, què tal? Bon dia i benvinguda al restaurant Caníbal. Such a pleasure, really. Un plaer i un honor de veritat poder conversar amb vostè. No sé, com està? Com prova ser a Barcelona?
1: Loving it. Very impressed by Barcelona.
2: Estic molt impressionada per la Barcelona Wine Week. No hi havia estat mai.
0: Ah, no hi havia estat mai. Wow. Llavors sí, suposo que li deu impressionar.
1: It's much bigger than I
2: És molt més gran del que m'esperava.
0: Bé, com dèiem, el plaer i l'honor el tenim nosaltres perquè Jancis Robinson és tota una autoritat, és una de les crítiques de vins més influents i respectades del món. Amb més de 50 anys d'experiència escrivint sobre vins, aquestes són les lloances fetes, però si fem la seva glossa del currículum descobrim coses com, per exemple, que Jancis Robinson va ser l'any 1983, déu-n'hi-do, fa molt d'això, la primera dona fora del sector del vi en obtenir el Master of Wine, que és el títol més prestigiós entre els enòlegs. També és membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic, que és la distinció que otorga el rei d'Anglaterra a totes les persones que fan alguna cosa significativa en nom del Regne Unit. Cada setmana escriu una columna sobre vins al Financial Times i la seva web de referència, que és jancisrobinson.com, compleix 25 anys, té subscriptors en més de 100 països. A més de tot això, és autora d'una bíblia i d'una enciclopèdia, i ho diem així en sentit literal, gairebé. És la que es considera la bíblia del món del vi, l'Atlas Mundial del Vi, i la més gran enciclopèdia en la matèria, que és The Oxford Companion to Wine. I alguna cosa més ens deixem, això segur, però fins aquí. Sigui com sigui, Jancis, el més increïble de tot això és que vostè va estudiar matemàtiques, que va estudiar filosofia, matemàtiques i filosofia a la Universitat d'Oxford, i jo no sé què la va empènyer a vostè a dedicar-se o a apassionar-se pel món del vi.
1: Thirst, I think, was what brought me into wine.
2: Crec que va ser la set el que em va portar al món del vi.
1: Of wine.
2: Però sobretot l'amor pel vi.
1: I suppose what for me
2: I per mi,
1: so attractive about
2: diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta gent meravellosa i unes històries fantàstiques per explicar.
0: Interessant, és obvi, parlem de vi, avui parlarem de vins, que és una de les begudes més populars i més consumides del món. Jo no sé vostè com veu el moviment, tot aquest moviment dels vins sense alcohol, que aquí a Catalunya, per exemple, fa molt que en parlem i força de tot això.
1: I wouldn't necessarily say that alcohol
2: free wine. No diria necessàriament que el vi sense alcohol sigui una cosa molt intel·lectual. Diria que és una cosa molt comercial. És evident que la gent intenta doncs reduir el consum d'alcohol perquè l'alcohol és una toxina, això és una cosa que l'hem de tenir clara, encara que no sigui tan perversa com la OMS vol que creguem. I per tant hi ha una oportunitat comercial enorme pel qualsevol que produeixi vi sense alcohol que es deixi beure. Malauradament jo encara n'he de tastar un que ho sigui, però estic segura que si encara no existeixen, aviat n'hi haurà.
0: És a dir, entenc pel que diu vostè, considera que estem en una societat massa alcoholitzada? Entenc que no.
1: I think we need more,
2: a veure, crec que
1: objective information.
2: Ens cal més informació objectiva pel que fa al consum d'alcohol. Però no crec que sigui un problema tan greu com se'ns està donant a entendre.
0: A tot això, i ho dèiem en començar, que la Jancis és una de les més influents i respectades crítiques del món del vi, i això ho diem perquè vostè es guanya la vida d'això i sense publicitat. Això és una cosa força important, diguéssim. És a dir, em consta que els altres crítics, a les bodegues a vegades els hi paguen el vi, posen publicitat, i això és força polèmic. Jo no sé si està lligat a una bodega, condiciona la independència d'aquest expert en vi, crític de vi.
1: That's a very good question.
2: Doncs és una molt bona pregunta. Crec que jo he tingut moltíssima sort que al llarg dels 50 anys que fa que escric sobre vi, han coincidit amb un creixement immens en l'interès pel vi. I al llarg de la meva carrera doncs he pogut mantenir una columna al diari sobre el vi, mentre la xifra de columnes a la premsa sobre vi ha vist una davallada brutal. És difícil pels qui comencen ara guanyar-se la vida i mantenir la independència. De manera que veiem molta gent novella en la comunicació i la divulgació sobre el vi, que es converteixen doncs, en influencers o en ambaixadors d'una marca, a sou dels productors de vi, cosa una situació que no és ideal. I em sap molt de greu per aquesta gent, perquè no veig de quina altra manera podrien guanyar-se la vida de manera independent sense acceptar diners dels productors de vi.

0: cosa.
1: Sigui com sigui, tornem a la seva feina, perquè en aquesta pàgina web que dèiem, jancisrobinson.com, on hi trobem milers de notes de cata o milers de fitxes de cata de vi, hi trobem una cosa que jo em sembla, m'ha de corregir si m'equivoco, que vostè és la creadora d'aquest concepte, que m'encanta, que es diu Great Value, és a dir, vins que són grans vins, però que estan molt bé de preu. És a dir, que vostè ve a desmentir aquella màxima que diu que un bon vi ha de ser molt car.
2: I've never thought that there is a direct.
3: Mai no he cregut que hi hagi una correlació directa entre qualitat i preu, pel que fa al vi.
2: And in line with our,
3: i en la mateixa línia de la meva filosofia d'escriure pel consumidor, el que ens agrada a la meva web és afegir aquest GV de good value, de bona relació qualitat-preu, a les nostres fitxes, quan creiem que la qualitat d'un vi és millor del que es pot entendre pel seu preu. I una altra cosa que fem, que és força única a les nostres fitxes, és que si la cata la fem a casa, sempre pesem l'ampolla. I escrivim quant pesa l'ampolla, perquè la contribució del vi a la seva empremta de carboni és la producció i el transport de les ampolles de vidre. I com més pesin aquestes ampolles, més emissions de carboni produeixen. El 2006 vam començar una campanya a favor d'ampolles més lleugeres, i m'encanta explicar que ens n'estem sortint i que el pes mitjà de les ampolles de vi ha baixat, i és només en alguns mercats on la gent continua convençuda que el pes de l'ampolla és un indicador de la qualitat del vi, cosa que és una bajanada del màrqueting.
1: Estem fent aquesta entrevista, com vostè deia, a la Barcelona Wine Week, i em consta que vostè ja s'ha trobat amb el seu estimat Ferran Centelles, amb qui comparteix, entre moltes altres coses, feina, perquè el Ferran treballa per vostè, ell li fa les crítiques de vins catalans que després es publicaran al seu web, i nosaltres li hem demanat a Ferran Centelles que ens expliqués algun record sobre vostè, i ell ens ha dit això.
4: Recordo el dia que vaig tenir l'oportunitat de servir a la Jancis. Era l'última temporada del Bulli. Ella havia vingut ja, era clienta d'altres cops. I aquell dia em va tocar a mi servir-la. Recordo que estava molt nerviós, que em suaven les mans, però tinc molts bons records. Ella va entrar, va demanar xarès per començar, i vaig dir: no seré jo qui li recomani xarès a la Jancis. I per això vaig decidir portar-li quatre ampolles de xarès diferents, de ficar-li una goteta de cada xarès a una copa i que ella seleccionés. I me'n recordo molt bé que va escollir una manzanilla pastrana, una manzanilla passada, que va ser el que més li va agradar d'aquelles quatre seleccions que li vaig fer. Per mi va ser un dia amb molt de significat, perquè jo era un molt fan, superfan, des que vaig començar amb el món del vi. De fet, tots els estudiants, no igual que siguin de WCT, siguin de sommelleria, d'enologia, tots els estudiants utilitzem les seves obres, utilitzem els seus llibres per aprendre. És la millor comunicadora del vi que tenim, a part de ser una gran tastadora. Jo crec que és la número 1 del món. Per això m'agrada dir-li que és la reina del vi, i per això sóc tan feliç de col·laborar amb ella, sent el seu representant dels vins aquí a Catalunya i a Espanya. Per tant, Jancis, moltes gràcies per existir, per tot el que fas pel món del vi. Gràcies per haver vingut també a Barcelona One Week, i espero amb molta, molta, no?, joia, pues, a poder assistir al teu tast.
1: Is Ferran Centelles.
2: That's lovely. What a lovely clip.
3: Que bonic, quin tall més maco.
1: I també li he preparat un regalet per vostè, un regalet en forma d'ampolla de vi que ens agradaria que tastés, que jo ara serviré, i si li sembla el tastem, a veure si li agrada o no.
2: Well, I can see it's a Malvasia de
3: Sitges. Ja veig que és un Malvasia de Sitges.
2: I know Ferran.
3: Que em consta que en Ferran és fan.
2: And don't actually see it, I don't think.
3: I, de fet, crec que al Regne Unit no es troba, no el veiem. O sigui que realment és un regal poder-lo tastar. Té un color daurat molt bonic. Quina és l'anyada?
1: L'anyada em sembla que és 2024, sí.
3: El 24, o sigui, un vi molt jove. I fixa't, la de color que hi ha als raïms de Malvasia. Té un punt àcid, però no en un sentit molt científic. Espero que es pugui traduir bé.
1: És a dir, Jancis, pel que em sembla, el primer que vostè fa quan ha de tastar un vi és mirar el seu color, no?
3: Yes. Mm-hmm. Sí, exacte. Hi ha molts vins que tenen tonalitats molt semblants. It's a good indicator. Però és un bon indicador de l'edat d'un vi, sobretot pels negres. I la majoria de blancs són més pàl·lids que aquest color. Com ja he dit, crec que això és un senyal de que el raïm, la pell del raïm de Malvasia té molt de color.
1: Mm-hmm. Després l'olora.
2: Yes. Mm-hmm.
3: I es fa girar una mica el vi a dins de la copa per alliberar els aromes.
1: Vostè ho gira molt bé, no tant com jo.
2: Yeah.
1: Ara, no sé si la primera pregunta que hauríem de fer és com tastem un vi sense semblar pretensiosos, perquè això del món del vi, déu-n'hi-do,
2: Well, that's a difficult one.
3: Aquesta és difícil, Això de fer girar el vi dins de la copa, que per mi és un gest automàtic, és el motiu pel qual la copa ideal de vi s'estreny una mica cap a la vora, perquè si no sortiria volant el vi. Com deia abans, té una acidesa molt agradable i fresca, però té molt de cos. Els dos grans indicadors de qualitat a l'hora de tastar un vi es manifesten en aquest vi. L'un és un bon equilibri entre els elements de l'acidesa, la dolçor, els tanins, no? Una mica aquesta boca del vi, i l'alcohol. Aquest em sembla que només té un percentatge del 12,5 d'alcohol, però l'altre indicador claríssim de qualitat és quanta estona dura el vi a la boca després d'empassar-lo, o si ets en una cata professional i l'has escopit. I repeteixo, aquest vi encara el noto a la boca, tot i que fa més d'un minut que el tenia a la boca.
1: Bé, m'ha encantat veure com amb un petit glob vostè ha sigut capaç de dir tantes coses sobre aquest vi. Li dono una mica més d'informació, així sé que tindrem a Ferran Centelles feliç, perquè volia que li traslladés. Això és una Malvasia de Sitges, una varietat recuperada, ja ho sabem, de la bodega L'Apical, es diu Camp del Ganivet 2024, es fa a Llorenç del Penedès i la fan el Martí i el Sergi. I està criada durant 6 mesos amb roure francès.
2: But you don't taste the oak, do you?
3: Però el roure no es nota, oi que no?
1: Això m'ho ha de dir vostè, perdoni, però... si vostè em diu que no nota, jo no li diré que sí, òbviament.
0: En mi copa de Sauvignon Blanc.
1: Jo no sé, Jancis, si vostè fos un vi, quin vi seria?
3: Ui.
2: Oh, dear.
3: Ai, mare.
1: Jo no la puc ajudar.
2: I think other people would have to...
3: Crec que això, aquesta pregunta, l'hauria de respondre algú altre. Jo crec que no ens coneixem prou. Jo seria incapaç de saber com sóc.
1: Sí, de veritat. No? Val. Doncs... Ok, doncs ho deixem amb la incògnita. Gràcies, per cert, a la curosa traducció de Marta Armengol i Jancis Robinson, màxima autoritat en coneixement vinícola, una de les crítiques de vi més influents i respectades del món, Master of Wine, més de 50 anys d'experiència a la seva web, a diaris de referència. De veritat, salut. Really, really, truly a pleasure and cheers.
2: Cheers, thank you. Cheers. Well, it's been fun. Thank you.
3: Ha estat molt divertit, moltes gràcies.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'1 a 2 del migdia. A Catalunya Ràdio.

0: Ferran Centelles és el sommelier caníbal.
1: I toca parlar de vi si sentim el nom de Ferran Centelles. Això és sinònim de vi i de coses que bevem. Aquí coneixeu segur, eh? Per ser el sommelier històric del Bulli, responsables de begudes del Bulli Foundation i de l'enciclopèdia Sapiens del vi. I fora títols, en Ferran és crític, és jutge, divulgador, educador, etc. Què tal, Ferran? Com estem?
2: Estem molt bé, molt bé. Contents d'estar aquí un dia més.
1: I t'acabem d'escoltar amb la Jancy Robinson. Quin tros de dona! Quina meravella!
2: Déu meu, és excepcional.
1: Vam quedar enamorats.
2: Bueno, jo sempre, tota la vida, ha sigut un gran referent. Per mi, com he dit, doncs, número un absolut.
1: Que bé. I escoltant atentament, i aviat obrirem, diguéssim, la pantalla del cinema i de la televisió, Marc Casanovas. Què tal, periodista? Com estem, Marc?
3: Aquí estem.
1: Quant de temps?
3: M'ha agradat molt, escoltar. I, a més, veure que el Ferran estava allò nerviós, no? Amb les mans,
1: sí,
3: tremoloses, suant. Això no deu passar sovint i m'agrada escoltar aquestes històries, m'agrada.
2: Sí, a mi em passava amb gent del vi, quan venia gent molt famosa, perquè allà també venia gent famosa, no em passava tant, però amb gent del sector que respectava sí que em ficava molt més nerviós.
3: A mi em passa igual, això, eh? Puc entrevistar gent que se suposa que és reconeguda mundialment i amb qui tremolo i pateixo una mica és amb escriptors o periodistes que pel que sigui he venerat o admiro.
1: Sí. Bé, avui nosaltres ens fixarem en un vi que sembla que està despuntant com a tendència, però resulta que sembla molt modern, eh? Avui descobriríem en Ferran Centelles que de modern no en té res. Parlem dels vins brisats, diguéssim que ressorgeixen en un moment en què Europa, sobretot el nord d'Itàlia, agafa volada allò de l'orange wine, el vin orange, podríem dir, no? En francès, el vi taronja, que veurem que no acaba de ser ben bé el mateix. Tot això ara ho descobrirem, però sí, Ferran, tu ho has detectat, això, hi ha cada vegada més oferta a la restauració, al comerç d'aquests vins brisats.
2: Absolutament, i si ens fiquem, doncs, mirem 5 anys enrere, a les cartes de vi no hi havia una secció de vins orange, no? I avui en dia, amb moltes cartes de vins a Catalunya, a Barcelona, hi ha brisats, hi ha una secció especial per llistar aquest tipus, aquest estil de vi, no? És prou significatiu quan el restaurant ho adopta, no? I ho fica a les seves cartes, vol dir que ja és una realitat.
1: Però com podríem definir els vins brisats? Què són exactament? A veure, Ferran,
2: bé,
1: com ho expliques?
2: Sí, el vi brisat és un vi primer que és la brisa, no?
1: La brisa. Sí, comencem per aquí, sí, que és la brisa.
2: És tot allò que té el raïm, doncs és la pellofa, és la pell, és la rapa, són les llavors, tot allò que et queda quan hi treus el suc, nosaltres li diem la brisa.
1: I de brisa... Què és la rapa?
2: La rapa és aquesta part fustosa,
1: sí,
2: que serveix per enganxar el raïm, sí?
1: Amb la branca,
2: exacte,
1: més gran, eh?
2: Exacte, seria aquesta branca. Clar, normalment tu quan fas un vi blanc, tu fiques tota la premsa, les premses són alta tecnologia, necessiten, no? Premsar-ho, carregues la premsa i després es treus només el most. Però per això necessites tecnologia, i les premses no són econòmiques, i les premses bones menys. Llavors, el vi brisat el que et permet és ficar totes les pells, trenques una miqueta la pell, que això és una maquineta petita que hi ha, trenques una miqueta la pell, i ho fiques tot al tanc de fermentació. Fiques el most mig barrejat, amb les pells, amb les pellofes, amb les llavors, amb la rapa, o pots derrapar també, eh? Hi ha persones que treuen la rapa, i a partir d'aquí comences a fermentar i a macerar amb les pells.
1: Macerar amb les pells.
2: Exacte, macerar amb les pells.
1: I és cert que és una cosa antiga, no és una cosa nova, això?
2: Això és una cosa antiga, no.
1: Antiquíssima.
2: Antiquíssima.
1: Com d'antiga, a veure.
2: Sí, i ens hem de moure a la primera civilització que va tenir tecnologia per fer, prototecnologia per fer vi, i els primers vins, o les primeres bodegues que hem trobat, són a Geòrgia. Sí, a Geòrgia, justament és on van néixer, doncs, els vins brisats, amb aquests kevir, no sé si ho pronuncio bé, perquè mai sé si ho pronuncio bé, disculpeu-me, sisplau, que eren com una mena de, no, de tinajas, com ho diríem, tinajas? Com una mena de...
1: Sí, a veure, aquí, Albert Àmfores, que és el nostre lingüista de capçalera.
2: Sí, lingüista, sisplau, Albert, ajuda'ns. Perquè Àmfora tampoc és, perquè una Àmfora és més petita, saps? Però bueno, són aquests recipients, no? Fets de fang i enterrats a terra, o sigui, que permetien mantenir la temperatura i la fermentació, i són espectaculars, estan protegits per molts d'aquests antics altirrugis, eines estan protegides per la UNESCO, inclús.
1: I sembla que tanalla, perdó.
2: Com?
1: Tanalla.
2: Tanalla?
3: Sí, el diccionari diu gerra, tanalla o alfàbia.
2: Vale, m'agrada.
1: M'agrada, tanalla.
2: Molt bé, moltes gràcies. I llavors, clar, és que es canvia molt el vi, canvia molt perquè a la pell i a la llavor i a la rapa. Sí, hi ha sabors amargs, hi ha sabors potents, hi ha tanins, encara no, això que fa que el vi sigui més astringent. Llavors, com molt bé explicava l'Albert Picanyol, té la frescor d'un vi blanc, però també la potència del vi negre, perquè agafa aquests sabors més amargs i més astringents.
1: A veure, perquè ho entenguem. O sigui, la clau del vi brisat, òbviament, entenc que és la maceració de les pells, però aquí comença una mica la confusió, perquè no és el mateix parlar de maceració amb pells que parlar de vi brisat, no és sinònim.
2: Exacte, perquè maceració amb pells és un tèrmin tècnic que normalment es fa abans de fermentar, per extreure els aromes. Llavors, quan fem abans de la fermentació, fiquem les pells en contacte amb el most, li diem maceració amb pells, però si fermenta, no?
1: Fermenta primer?
2: No, primer macera i després traiem les pells i fem una fermentació de vi blanc normal, això seria maceració amb pells. Però si fem la fermentació amb les pells, llavors fem molta més extracció perquè comença a haver-hi alcohol, sí, perquè estem molts més dies, perquè obtenim tots aquests sabors astringents, amargs, potents de les pells, llavors ja li podem començar a dir vi brisat. Què li passa a això? Que en aquesta extracció extraiem també un color que oxidarà cap al taronja. Llavors, quan extreus el color que després a l'oxidar se'n va al taronja, és quan surt el nom d'orange wine, de vi taronja. Nosaltres no utilitzem el vi taronja, utilitzem vi brisat. I no és exactament el mateix, perquè també hi ha vins brisats que no agafen aquest color tan daurat, tan ambre, tan taronja.

0: Llavors entenem, òbviament, que aquest vi brisat agafa... Anem al cromatisme gairebé, no? Anem a fer el Pantone. Quan diem orange wine, no és sinònim sempre de vi brisat.
1: Sí, o sigui, sí? Tots els orange wines s'han fet amb pells.
0: D'acord.
1: El que passa que hi ha vins brisats que es fan amb poca maceració, amb una maceració ràpida, que no t'agafen aquestes tonalitats orange. És a dir, tot vi orange és un vi brisat, però no tot vi brisat acaba convertint-se en orange wine. Llavors hi ha una mena de conflicte de terminologies aquí.
2: A mi em resulta curiós perquè ara hi ha molt jovent que... no habitual del món del vi, que comença pels oranys, quan jo tinc la sensació que precisament són uns vins que necessiten d'un cert paladar d'entrenat, no? O m'equivoco?
1: No, sí, tens tota la raó. És un vi que ha entrat molt bé amb el jovent, amb aquest tipus de sommeliers doncs que volen vins una mica més idiosincràsics o una mica més diferents. Ha entrat molt bé. I són vins també una miqueta més desenfadats.
0: Sigui com sigui, el terme vi brisat és nostre, podríem dir, i no sé si està relacionat amb algun territori concret, Terra Alta,
1: amb Terra Alta, sí, els de Terra Alta són els que més han potenciat, tenen inclús el terme brisat en el seu plec de condicions, i és una zona històrica, Terra Alta ens encanta, aquesta gran terra de vins especialitzada amb garnatxa, inclús amb el seu plec de condicions, en parlen, no? I ja que al segle XIX, doncs, figures com Picasso, com Perucho, ja feien la distinció entre vins verges, que dèiem sense pells, i vins brisats amb pells.
0: Moltes gràcies, Ferran Centelles, com sempre. Et quedes, per escoltar tot el que ara ens faran, no ganes de veure, ganes de veure. Mira, el Marc Casanovas, però abans Salvador García Arbós, i a veure què ha observat avui a la sala d'un restaurant.
3: Neves Tuns contemplat taps de suro. Corria la brama de cambrers que es quedaven als taps de suro per cobrar comissions del viatjant del celler, ara anomenat agent comercial. I sembla una explicació versemblant perquè hi ha cambrers i sommeliers que remuguen quan els demanes el tap, si és que no l'han deixat a taula per defecte. La gent del món del suro o de les regions sureres frisa per inspeccionar el tap. L'estudien amb admiració i fanfarroneria. N'observen la qualitat i el nom del fabricant. Pel nom del fabricant intueixen on ha estat pelat aquell suro. De fet, Portugal és capdavanter, amb una tercera part de les suredes del planeta i més del 60% de la producció mundial. Catalunya no arriba al 6% de les suredes, però la indústria és antiga i prestigiosa i produïm el 60% dels taps dels escumosos. Defensar el suro és defensar el planeta. Atenció! La petjada de carboni del suro és negativa. Poca broma. El tap explica la confiança del vinater amb l'eternitat del seu vi, amb la del seu entorn i amb el de la humanitat. Quan bevem vi, sigui blanc, negre, rosat, brisat, amb bombolles, jove o vell, sigui de prop o de lluny, si és tapat amb suro, defensem paisatges vulnerables, assegurem tallafocs poderosos i preservem el planeta i la qualitat de l'aire.
4: Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.

0: I a la taula del caníbal encara Ferran Santelles, sommelier, i Marc Casanovas, periodista, que ja ho sabeu, ens torna a servir un menú degustació amb sèries, pel·lícules, programes documentals. Avui ens centrarem en dos, sí. I especialment en una que ens farà reflexionar sobre coses que encara ronronegen una mica com els gats, aquí en l'ambient. El primer plat, Marc, és la sèrie The Bear. Ja n'hem parlat en altres ocasions.
1: Crec que és la sèrie que hem parlat més en aquesta secció.
0: Sí, no? Perquè hem anat fent... Sí. Home, Déu-n'hi-do.
1: Hem anat fent repàs de les diferents temporades.
0: Sí, sí, sí. Sí. No cal dir l'argument, no? Aquest xef d'alta cuina que torna a casa, a Chicago, al restaurant d'entrepans, però després acaba obrint un altre, aspirant a aconseguir una estrella Michelin. I en tot això, i per això avui ens interessa tot això especialment, en aquest procés repeteix alguns patrons dels quals va ser víctima quan ell va entrar a la cuina del restaurant danès Noma. A la vida real, el cuiner René Redzepi, i recordem-ho, s'ha retirat de la direcció d'aquest restaurant, sí, considerat un dels millors del món arran de les acusacions de vexacions, abusos i agressions físiques a antics empleats. La realitat, gairebé, Marc, podríem dir que supera la ficció. Última temporada, cinquena de The Bear, arrenca el 26 de juny a Disney Plus Plus, o com sigui que ho haguem de dir. A veure, Marc, com creus que serà aquest final, eh? Perquè ara ja sabem que serà l'última, eh? Cinquena. Serà feliç o serà amarg com el final de René Redzepi?
1: Si no fem cas a les quatre primeres temporades, jo crec que aquesta sèrie tindrà un final amb regust amarg. Mm? I suposo que hi haurà punts de llum, però tot el que destila aquesta sèrie... fa pensar que acabarà amb algunes parts obscures. Hem sigut molt injustos amb aquesta sèrie.
0: Per què?
1: Hem sigut molt injustos, perquè jo crec que, amb raó, amb algunes temporades l'hem titllat d'exagerada, l'hem titllat de desmesurada, excessiva, de fins i tot irreal, no? De voler encabir masses coses en un espai tan petit com una cuina. Fins i tot jo m'ho he cregut en molts moments, però com molt bé has dit, després certs esdeveniments li han acabat donant la raó. Fins i tot si en alguna seqüència de The Bear haguéssim vist agressions amb una forquilla als estagiers, hauríem dit que s'han passat els guionistes.
0: Sí.
1: Hauríem dit que s'han passat. Em sap greu dir-ho així, però és que la realitat supera la ficció. I crec que The Bear, amb els anys... l'haurem d'encabir entre les sèries que, per bé i per mal, per coses bones que han tret i per coses dolentes que... per coses bones i coses dolentes que han fet a la sèrie, estarà entre les grans. Jo volia repassar amb tu un tall, ara quan dèiem que aquesta sèrie entre tots l'hem de disculpar i crec que l'hem d'aplaudir, és per certes escenes que la realitat ha demostrat que estaven en lo cert.
0: Mm-hmm. Val a dir que el propi René Redzepi surt a la tercera temporada,
1: simbòlicament,
0: perquè hi ha nombrosos cameos, allò, fugaços de cuiners reals, però sí. Som-hi, Marc. Escoltem, diguéssim, aquest fragment, petit fragment, després m'hauràs de fer la traducció gairebé consecutiva, on el protagonista, Carmi, diguéssim, té un diàleg amb el xef que el maltractava en el passat. L'escoltem.
2: Why are you such a fucking asshole? How am I an asshole?
3: You were an okay chef when you started with me. And you left an excellent chef. So you're welcome. You gave me ulcers. And panic attacks and nightmares. You know that, right? You understand that?
2: Yeah, I gave you confidence and leadership and ability. It fucking worked. You wanted to be great.
0: A veure, Marc, traducció consecutiva.
1: A veure, sí, molt ràpid. En aquesta seqüència veiem a Carmi, que per primer cop, després de molts anys, es retroba amb el xef que li ha ensenyat tot lo bo i lo dolent, és a dir, ha ensenyat a ser un dels millors cuiners del món, però també li ha ensenyat a adquirir certs vicis que també l'han convertit en una persona una mica desagradable. Llavors, en aquest primer diàleg, en aquest diàleg que acaba una de les temporades, li diu, per què he sigut tan capullo amb mi? Mm-hmm. Per què he sigut un malparit? I ell, en lloc de demanar-li perdó, li diu, m'hauries de donar les gràcies. I diu, com que les gràcies? Ja. Sí, perquè jo t'he convertit en un excel·lent xef. I el Carmi li diu, però si tinc atacs de pànic. No sé relacionar-me amb la gent, no tinc cap parella al costat. Segurament en la vida personal, al terreny personal, ets un desastre de persona, però ets el millor xef que he conegut i amb qui he treballat. No? Em fa pensar com això ha derivat, no? en l'àmbit real de la cuina, en ambients on la pressió i l'exigència i els premis et porten al límit, on potser hem acceptat masses coses i on tot això, a partir de que ha explotat amb el cas de Noma, hi ha un vincle invisible, un fil invisible que connecta la realitat amb aquesta sèrie que semblava que estaven molt allunyades, que anaven a part, que era ficció, i que a poc es van tocant, i aquest diàleg cruent, però molt dur i molt real, ens ha portat a pensar que, vaja, aquí estem ara mateix. Per cert, molt important dir-ho, ja tornant a aquests fils invisibles que connecten de ver amb la realitat, Jason White, que és qui doncs, que ha destapat tots aquests 53 treballadors que expliquen les seves terribles experiències al Noma, acaba de dir a les xarxes socials que s'està produint ja un documental, no només per parlar del cas Noma i del que ell va viure, sinó per intentar explicar els pros i contres d'aquest model, model d'alta cuina molt competitiu, de com es pot adaptar als nous temps sense que per això perdi excel·lència. És un documental que està en marxa i que jo personalment celebro que sigui així.
0: I escolta, de la televisió a la pantalla gran amb la pel·lícula La Cena, nominada a 8 Premis Goya, guanyadora d'un parell que jo no he vist. Ferran Santelles, has vist?
4: Jo sí l'he vist.
0: Okay, hombre, bé, veus? Fantàstic. Sí, doncs vinga, tots cap a La Cena.
5: Hay que organizar una cena.
6: ¿Para quién?
5: Para Franco.
6: Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
5: ¿En la cárcel por qué?
6: Porque son de izquierdas.
5: Pues llame a unos de derechas.
6: Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones. ¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos?
7: Los estamos sacando desde el 18 de julio.
0: La cosa pinta bé. Franco i un sopar. Et va agradar, per cert, Ferran, la pel·lícula?
4: Em va agradar molt, sí. Va ser una pel·li molt bonica de veure. També m'agrada molt el món de la restauració, i llavors hi trobava molta connexió. I em va agradar, sí.
1: Quina gran frase. Todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Que m'agradaria saber si ara això és veritat, que crec que no va tant per aquí.
0: A veure,
1: aquesta pel·li, la cena, que jo tenia curiositat per veure com si s'aportava el premi, un dels premis grossos dels Goya, i no va ser així, dirigida per Manuel Gómez Pereira. Té un guió clàssic de les pel·lis de Guerra Civil Espanyola, que vull dir amb això, doncs aquestes pel·lícules que toquen doncs el conflicte bèl·lic i es queden potser més amb el tema social, amb el tema personal, com és segurament molt lògic en el món cinematogràfic, i deixen una mica en segon terme a l'àmbit gastronòmic. Es diu La Cena, jo esperava que la cuina, que la gastronomia dels grans hotels fos un personatge més de la pel·lícula, i potser es queda en l'escorça. Per cert, no ho he dit, guió de Joaquim Murristrell, un dels grans del cinema català.
0: Va guanyar el Goya, sí, el millor guió adaptat.
1: Jo crec que el millor de la pel·lícula és que recupera coses com l'extraperlo i el contraban, que era algo que passava molt a restaurants, que tothom podia pensar-se que en aquella època, just quan acaba el conflicte bèl·lic a Espanya, els restaurants estaven tancats, molts dels restaurants de luxe obren de seguida i aconsegueixen productes selectes gràcies a...
0: Sí, que el marisc, diguéssim,
1: el marisc,
0: no?
1: I les grans botelles de xampany hi eren, però hi eren a canvi d'alguna cosa. Allà hi havia intercanvis comercials, hi havia contraband, i això m'agrada que apareixi. També apareix el masclisme imperant a les cuines i un treball de recerca i de documentació per saber què li agradava a Franco. Franco tenia un paladar horrorós.
0: Horrorós,
1: dramàtic.
0: Pitjor que Donald Trump.
1: Home, no ho sé. Mira, bona, així com Donald Trump és conegut pel menjar escombraria, en aquest cas era una mica sota caballo rei, no?
0: El que menjava... Sempre el mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sempre,
0: potser?
1: Sempre el mateix. Però es va fer un treball meticulós per descobrir certs... Més que certs, no només receptes que demanava o exigien al restaurant, sinó també receptes que el Palace en aquella època havia servit a les seves cartes. Ja. I llavors això, almenys això m'agrada, el fet que
0: tenim
1: hi apareixi... Sí, diguem, vinga,
0: ous...
1: per exemple, la sopa al quart d'hora.
0: Sopa al quart d'hora. Entenem que es fa en un quart d'hora.
1: Se suposa que s'hauria de fer en un quart d'hora.
0: No?
1: Amb musclos també. Gambes. O ous a l'aurora, farcits de tàrtar de tonyina, i també una vedella amb salsa d'encurtits.
0: Escolta, no està malament. No està malament.
1: Això està molt bé. hi ha una pel·lícula fabulosa de Quentin Tarantino que es diu Malditos Bastardos. No sé si l'heu vist. O no, crec que no és un spoiler dir ara, doncs, que hi ha una escena fabulosa en un teatre on hi ha una matança directament dels grans militars de l'època nazi. No? Uh-huh. Jo crec que aquesta pel·lícula, i que és una comèdia, jo crec que permetia alguna llicència que no s'ha donat, i hi ha moltes escenes, ja us ho podeu imaginar, un gran àpat, aquest gran sopar de Franco, doncs comparant-la amb la pel·lícula de Tarantino, per què no? Per què no convertir aquell sopar amb una autèntica matança franquista? Jo l'hauria aplaudit.
0: Moltes gràcies, Marc Casanovas. Ja ens han vingut ganes de veure coses, i com sempre, Ferran Centelles, també moltíssimes gràcies.
4: Ens veiem
0: aviat, no sé si coincidireu, no us ho puc prometre.
4: Home,
0: això.
4: M'encantarà.
0: Us ha agradat estar junts sempre.
1: Molt bé, ha anat bé.
0: I acabem, com sempre, amb l'especialitat que aquesta setmana ens porta a Vilafranca, del Penedès a l'Alt Penedès, en aquest cas el restaurant Vilagut, amb el cuiner Julià Bernet, que en aquest cas ens recomana el seu plat estrella, ens diu ell, que és una galantina de gall negre. Una abraçada, estimats. Adéu, adéu.
4: Abraçades.
8: Per aquesta recepta he volgut escollir el gall negre del Penedès perquè per nosaltres representa territori i una manera d'entendre la cuina amb molt de respecte. He decidit fer una galantina de gall negre, que per procedir a fer la galantina desossem el gall i amb la carn i els fetges fem una farsa molt senzilla, com si fos una pilota tradicional. Pa amb llet, ou, sal, pebre. També li donem un toc diferencial, que seria una brisura de tòfona i unes fulles de farigola. Amb la pilota farcim els colls del pollastre, que coem suaument en un brou de gallina, una mica de careta, perquè quedi melós i profund. Però per mi el més important no és la galantina en si, sinó seria el fons, que amb les carcasses ben torrades fem un suc molt concentrat i perfumem amb una infusió lleu de farigola. Escalfem la galantina dins aquest suc amb una mica de mantega i un toc d'escumós del Penedès i estaria per servir.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1:00 PM. Canviarem el menú, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Subirà, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
9: I per mi, diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta gent meravellosa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. L'exministra entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
2: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
1: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta. Però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
3: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Més notícies, Carola Gil.
4: Ucraïna ha executat l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts i 15 ferits. El Ministeri de Defensa rus ha batut prop de 600 drons. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha justificat aquesta acció com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous.
5: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
1: Rècord històric d'execucions a països amb pena capital. L'informe anual d'Amnistia Internacional revela que l'any passat hi va haver 2.707 morts per aquest procediment, la xifra més alta dels últims 45 anys. El país amb més ajusticiats és una vegada més la Xina, que queda fora d'aquestes dades perquè no facilita informació, seguida de l'Iran, l'Aràbia Saudita, el Iemen i els Estats Units.
4: Des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a les botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
4: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
6: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
4: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estand de Hong Kong i autors com Pen Shou. Han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
4: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2, amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elja Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
4: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
7: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
7: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
7: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
7: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
7: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: Tot costa.
9: La temporada del 10.
10: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
11: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
10: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
7: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
1: Hola, com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0. Avui us pregunto, oients, Catalunya s'ha d'assemblar a Califòrnia? Ho dic perquè aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anat a Califòrnia, a Silicon Valley, a conèixer de primera mà grans empreses tecnològiques i a establir possibles llaços perquè reforcin la seva presència a Catalunya. Entre d'altres persones, l'ha acompanyat el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i l'hem convidat al programa perquè ens expliqui la visita i ens digui també com veu el futur immediat de Catalunya, quins reptes cal posar en marxa perquè Catalunya tingui rellevància i un bon futur en un món tan complicat. No us perdeu l'entrevista, hi ha molts titulars. A més, parlarem de tecnologies immersives, intel·ligència artificial aplicades a la innovació educativa. Rebrem una persona molt interessant, un conferenciant molt peculiar que sempre du a sobre la guitarra elèctrica. És el gran Salva Roc, que ens presenta dos llibres. I acabarem el programa parlant d'una hackató universitària per lluitar contra l'emergència climàtica.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina.

0: Com dèiem a l'inici del programa, avui ens acompanya el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch. Conseller Duch, gràcies per acceptar la invitació de la Revolució. Què tal?
1: Molt bé, gràcies a vostès per convidar-me.
0: Molt bé, gràcies. Fer-se un lloc en un món cada vegada tan complex i amb una geopolítica cada vegada més embolicada no és fàcil. Quins diries ara mateix que són els reptes més importants de Catalunya per situar-se en aquest món complex de què parlàvem, un món, malauradament, amb guerres?
1: Doncs situar-se en aquest nou món i situar-se com el que és un país europeu i, per tant, integrats en la Unió Europea, un país que ha de portar el millor del que té, precisament que aquesta Unió Europea, doncs, en els propers anys sigui més forta, estigui més consolidada i que això vulgui dir que no perdem un lloc en el món, que continuem sent decisius, que continuem decidint el nostre propi destí, i això ho hem de fer com a europeus, però també ho hem de fer com a catalans. I això al final vol dir moltes coses, vol dir projectar-se cap al món, vol dir projectar-se econòmicament, vol dir tenir molta influència a Brussel·les, vol dir estendre els contactes a nivell bilateral, a nivell multilateral. Hi ha molta feina a fer, molta feina que s'està fent i molta feina que s'ha de continuar fent.
0: Clar. Diria que Catalunya és coneguda al món, o en realitat no sé si és més coneguda la marca Barcelona, jo crec que les dues coses. Per què ens coneixen? A banda del turisme, què més hauríem de potenciar? Ens coneixen pel turisme, per la tecnologia, amb el mobile també. Què més hauríem de potenciar?
1: Sí, en primer lloc, jo crec que Barcelona i Catalunya són dues marques perfectament compatibles i que més s'ajuden l'una a l'altra. És cert que Barcelona com a marca té molta potència, però el govern de Catalunya també ajuda a que Barcelona ampliï d'alguna manera la seva imatge, que no sigui només turisme, cultura, diguem-ne, el fet d'anar atraient gent, sinó que vagi més lluny que això. I la marca Catalunya és una marca potent. Quan jo vaig pel món, tothom sap on és Catalunya i què fa Catalunya, i això és important. I a més, amb aspectes que tenen molt a veure amb cap a on va el món, és a dir, doncs, com a potència tecnològica, com a potència científica, vagi on vagi, tothom m'acaba preguntant, per exemple, pel supercomputador de Barcelona, o em pregunten sobre les nostres universitats, o em pregunten sobre la col·laboració entre aquestes universitats i els centres científics. Vull dir que és una imatge de modernitat i després és una imatge també d'economia potent, i aquest és un element que no hem d'oblidar.
0: Molt bé. Aquesta setmana hem vist aquest viatge a Silicon Valley, a Califòrnia. Una mica, quins han estat els objectius d'aquest viatge?
1: Doncs, fonamentalment, entendre què és el que s'està fent a Califòrnia, què és el que s'està fent a Silicon Valley, amb temes que tenen a veure, lògicament, amb la tecnologia de punta i, molt específicament, amb la intel·ligència artificial, veure quins contactes es poden consolidar entre moltes de les empreses que tenen la seu central a Silicon Valley, però que necessiten ampliar la seva presència a Europa, i per qui també passa a Catalunya i ha de passar a Catalunya, i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley, que són dues de les universitats que hem visitat aquests dies. Per tant, situar Catalunya en la quarta potència econòmica mundial, no oblidem que Califòrnia, ella sola com a estat, és la quarta potència econòmica del món, són 40 milions de persones, és segurament la regió del món, diguem-ne, que més ha progressat des de molts punts de vista. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
0: Ja sap que el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio també va visitar el novembre a Catalans a Silicon Valley i vam estar a les empreses tecnològiques que manen al món, conseller, perquè clar, quan parlem de Google o quan parlem d'Apple o d'Nvidia, no, les notícies estan relacionades. Per tant, vostè creu també que aquestes empreses haurien de ser més presents també a Catalunya en els propers anys?
1: Sí, per què no? Algunes ja tenen una certa presència, però això s'ha d'anar ampliant, efectivament, en els propers anys. Aquest també era un dels elements, diguem-ne, de reflexió del viatge, no? És a dir, de tenir un contacte molt més concret amb aquestes empreses i de veure com es pot col·laborar, sabent, a més, que, insisteixo, som part de la Unió Europea i, per tant, vol dir que instal·lar-se o tenir una presència a Catalunya vol dir tenir també un peu posat a tota la Unió Europea, que, a més, és la regió del món que millor ha estat legislant en els últims anys, precisament sobre temes de tecnologia, sobre temes d'intel·ligència artificial, sobre temes de protecció de dades, que són les qüestions que al final també tenen un impacte directe, no només en la feina que fan aquestes empreses, sinó després també en la seva presència i en el seu negoci, amb un mercat de 450 milions de persones.
0: Molt bé. L'escolten emprenedors, directius, sobretot el Revolució, i clar, es preocupa també aquest conflicte internacional que vivim actual. Està tenint molt d'impacte en l'economia, en les empreses catalanes. Què diria? Està tenint impacte?
1: Té un cert impacte, però és un impacte, diria, controlat. Si pensem, per exemple, en la política d'aranzels que està aplicant la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, doncs veiem que en el període, diguem-ne, abril-febrer, per entendre'ns, no arriba a un any, és cert que les exportacions de Catalunya cap als Estats Units s'han reduït amb un 8%. Això és menys que el total d'Espanya, que és un 11%, per tant vol dir que hi ha 3 punts que, diguem-ne, de diferència que són importants, però també hem de pensar que això al final representa com a molt el 3% del total de les exportacions de Catalunya cap a l'exterior. Aquí hi ha hagut tota una sèrie de programes que s'han anat aprovant per part del Departament d'Empresa, per començar un que se'n diu Catalunya Respon, que permet precisament a les empreses que hagin pogut tenir alguna dificultat doncs no patir les conseqüències. Això ha funcionat molt bé. I ara també hi ha dos programes molt importants, un de promoció de l'exportació i un altre de promoció de les inversions, que el que fan és precisament doncs ajudar-nos a diversificar, perquè si hi ha una cosa que hem après tot el món en aquests últims mesos és que el món va molt més enllà que els Estats Units i que, per tant, nosaltres com a europeus hem de ser capaços d'estar molt més presents des del punt de vista empresarial, però també des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista de la innovació, en altres regions del món, començant pel sud-est asiàtic, la Xina, la Índia, Austràlia, i alguns països d'Amèrica Llatina. I això és el que estem fent amb col·laboració, o dit d'una altra manera, amb coherència amb el que està fent també la pròpia Unió Europea.
0: Clar. Fa 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea, i el model europeu davant d'Estats Units, Xina, Rússia, doncs hauria de ser més forta, no? Tothom parla també que Europa hauria de ser més forta. Què en pensa en aquest sentit, no? Tant Europa com Catalunya s'haurien d'obrir més? Ho dic perquè davant d'aquesta situació, després també li preguntaré per Trump i Putin, m'agradaria també que em digués la seva opinió, però s'haurien d'obrir més i també ajudar, no?, a que sigui Europa més forta.
1: Jo crec que Europa, efectivament, ha de ser més forta, però sobretot ha de ser més autònoma. Ha de ser menys dependent de tercers països. Jo crec que durant molts anys, per no dir dècades, des d'aquest punt de vista, Europa o la Unió Europea ha viscut en un món molt confortable, en el qual doncs havia delegat la seva seguretat i la seva defensa als Estats Units, a través de l'OTAN. Havia delegat també, d'alguna manera, una part important del que és la producció de béns de consum a països, fonamentalment la Xina i altres països asiàtics, on aquesta producció és més barata i en aquests moments també molt tecnificada, i alguns països, en aquest sentit Espanya una mica menys, però països com Alemanya, amb una dependència energètica molt forta de Rússia. La guerra d'Ucraïna ha canviat completament la manera d'enfocar aquest tema de la política energètica, però també la de la pròpia política de seguretat i de defensa de la Unió Europea, encara més després de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, i després les tensions que són evidents entre Estats Units i la Xina, i una certa tensió també comercial entre la Xina i la Unió Europea, fan que també haguem de repensar una mica la nostra pròpia potència com a regió industrial i industrialitzada del món. I aquesta és la feina que s'ha de fer ara, que s'ha començat a fer i que s'ha de fer molt ràpidament, perquè el món corre molt.
0: Clar, el món corre molt i Catalunya també hauria d'estar en aquesta revolució de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies, no?
1: Per descomptat, i jo crec que ja hi som, és a dir, que ja ens hi hem posat. Catalunya compta amb infraestructures des d'aquest punt de vista molt importants. He parlat fa un moment d'aquest supercomputador, el BSC, però podem parlar també del Sincrotró Alba, podem parlar de tota la feina que s'està fent amb física quàntica a la UPC, i després hi ha tot un teixit d'empreses, fins i tot de petites i mitjanes empreses, que estan treballant en aquests àmbits, i que crec que són les que en els propers anys segurament es veuran més afavorides pel fet de que la Unió Europea està posant també els recursos en aquesta part, diguem-ne, de l'activitat de les empreses europees.
0: Avui parlant amb el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch, que visita el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i parlem del món, no? El senyor Trump, el Putin, a Europa li falta contundència per plantar cara a aquests líders que estan complicant el món, estaria d'acord?
1: Aquí hi ha hagut una evolució. Quan va començar aquesta segona presidència d'en Donald Trump, els primers mesos, fonamentalment, la Unió Europea el que va voler és intentar entendre quins eren els canvis que aquest president estava posant en marxa, com adaptar-se i, sobretot, no trencar res de les coses fonamentals, la política comercial, és a dir, els acords comercials entre Estats Units i la Unió Europea i, com deia abans, tota la política de seguretat i de defensa. Després és cert que hem vist en aquests últims mesos que l'administració americana és una administració que amb aquests temes no té, diguem-ne, el mateix nivell de comprensió del que ha de ser la relació transatlàntica del que podien tenir presidències anteriors. Ho hem vist amb totes les discussions sobre el paper de la OTAN, ho hem vist amb aquesta política arancelària, per no dir aquesta guerra arancelària que ha estat llançada des de la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, i ho vam veure en moments concrets, per exemple, amb les amenaces respecte a una annexió de Groenlàndia, que és una part d'Europa, per part dels Estats Units. I jo crec que aquí, últimament, hi ha hagut canvis bastant evidents, i seguint una mica, doncs, d'entrada, per exemple, el posicionament del propi govern espanyol, no? Com Pedro Sánchez, d'alguna forma, va obrir una via, diguem-ne, diferent sobre com s'havia d'establir la relació amb els Estats Units, que és una via que després han anat seguint altres països. Hem vist en les últimes setmanes diferents moviments per part del president de França, per part del canceller alemany, fins i tot de la primera ministra italiana, que era o era sobretot una aliada important de Donald Trump. Aquí hi ha un canvi de tendència. Jo crec que Europa se n'ha adonat de que, òbviament, s'ha de tenir la millor relació possible amb els Estats Units, però això no vol dir que haguem d'anar seguint els seus passos de manera indiscriminada.
0: Hi ha un tema que li volia preguntar, perquè s'ha parlat, hi hauria d'haver, per exemple, un exèrcit únic europeu. Plantejava el conseller Samper fa uns dies que més empreses de Catalunya entrin a la indústria de defensa. Es parlava de generar 10.000 llocs de treball i 1.000 milions d'euros l'any. Què en pensa?
1: Bé, són dos temes diferents. El primer, si hauríem de tenir un exèrcit europeu, jo no parlaria tant d'exèrcit com de capacitats militars europees. És a dir, que hi hagi, que la Unió Europea o Europa com a continent, perquè no oblidem el Regne Unit, no oblidem Noruega, altres països, que Europa sigui capaç d'autodefensar-se en el cas de que hi hagués algun tipus d'atac o de amenaça d'atac. Això vol dir tenir un exèrcit de sota una sola bandera? Probablement no, o en tot cas no ara, o no en un curt termini. Això a lo millor arriba més tard. Del que estem parlant ara és d'evitar que hi hagi 27 o X més exèrcits, que cadascú es va rearmant per al seu compte, que cadascú va evolucionant pel seu compte, i que al final, si els sumes són molt potents, però en realitat aquesta suma després, a l'hora de la veritat, no funciona. Per tant, insisteixo, és una qüestió més aviat de capacitats, és una qüestió de coordinació, és una qüestió d'harmonitzar esforços i és una qüestió de continuar fent coses plegats. Això en aquest moment es fa en el context de la OTAN. No sabem quin serà el futur de la OTAN perquè no sabem quin serà el futur de la presència dels Estats Units a la OTAN i, per tant, hem d'estar preparats per fer-ho o bé dins de la OTAN o bé amb una estructura completament diferent. I després, la segona pregunta, és cert, la Unió Europea està posant molts diners a sobre de la taula per precisament donar més força o desenvolupar aquesta política de seguretat i de defensa més autònoma. Això vol dir també capacitats industrials, vol dir capacitats tecnològiques. Catalunya no és una zona, no és un territori d'Europa que tingui, diguem-ne, una tradició en matèria d'indústria armamentística, i això no es pot inventar de la nit al dia, i a més no crec que sigui el nostre interès, però això no vol dir que totes aquelles empreses que estan treballant treballant amb tecnologies importants de punta que se'n diuen tecnologies duals, és a dir, que poden fer servei tant per lo que és, diguem-ne, el món civil com el món de la defensa, que aquestes empreses no es col·loquin en una posició que els hi permeti efectivament tenir accés als fons que està mobilitzant la Unió Europea, i jo crec que per aquí és per on efectivament hem d'anar en aquests propers anys.
0: Clar. Si li preguntés què és el que més li preocupa del món que tenim ara, què em diria?
1: Els desequilibris que s'estan creant per un debilitament del multilateralisme, és a dir, per un debilitament del paper de les Nacions Unides, per un debilitament d'altres organismes internacionals, com la pròpia Organització Mundial del Comerç, i per tant el fet de que s'estigui trencant amb un sistema de regles que havien fet que el món funcionés prou bé durant les últimes dècades. Dóna la impressió que estem tornant una mica a la llei del més fort, no? O qui més crida, o qui més força té, doncs és necessàriament qui ha de tenir la raó, i jo penso que això seria una equivocació molt gran. I per tant aquí és important que com a europeus defensem dues coses. Per una, el nostre propi enfortiment, és a dir, hem de poder tenir veu i hem de poder jugar en la primera divisió internacional els propers anys, però també el segon punt, que és molt important, és continuar defensant una sèrie de valors, que són els valors que van fer que el món, o que una part important del món avancés de manera correcta, i aquests valors no els hem de deixar de banda perquè són els nostres.
0: Clar. Vostè és llicenciat en dret, però s'ha dedicat al món de la comunicació, sobretot al Parlament Europeu. El món actual, com sap, no, qui domina el relat, sigui o no veritat, domina el món. I, per exemple, el president Trump, jo no sé si ha perdut el relat i, per tant, cada cop creu menys gent amb ell, o no? Creu que domina el relat i el relat gairebé de tot el món?
1: Doncs a veure, jo crec que vist des d'Europa és evident que aquest relat comença a tenir forats molt grans, precisament perquè comença a ser un relat poc consistent, en el sentit de que un dia ens diuen una cosa i l'endemà ens diuen una altra. Feia uns quants dies vaig llegir, per exemple, el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, que deia: no podem estar tot el dia pendents del Twitter del president d'Estats Units, nosaltres hem d'anar a la nostra feina.
0: Bueno, i encara,
1: exacte, i encara fa també molts pocs dies el president del Consell Europeu, Antonio Costa, tenia una frase molt, trobo, ben trobada, de dir: escolti, la Unió Europea es va crear als anys 50, i amb una mica d'ironia deia: per tant, no som molt bons amb això de les xarxes socials, no cal que estiguem contestant cada tuit que es publica cada 10 minuts. Bueno, és una manera de dir que potser el relat doncs tampoc és tan consistent. Ara, estic parlant d'Europa. Una altra cosa és que efectivament hi ha zones del món en les quals aquest relat sí funciona, i això no ho hem d'oblidar, i per descomptat en Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units. És cert que ara els nivells d'impopularitat són molt grans, però jo no sé com dir-ho, no donaria les coses per fetes.
0: Deia que a Europa aquest senyor no havia de ser digital. Sí que el titular que tenim, que els propers anys Europa ha de ser digital i més verda, no? Llavors, amb la situació també a l'estret d'Hormuz, no? La qüestió dels xips fets a Àsia demostra a vegades que Europa va endarrerida en qüestions claus, com l'energia, la digitalització, o el tema dels xips, no? Que també és important aquí canviar coses, no? Estaria d'acord, no, conseller?
1: Sí, i amb el tema de l'energia és molt interessant, perquè en els últims mesos, abans que comencés la guerra a Iran, hi havia una pressió molt forta a Brussel·les de molts països per ralentitzar una mica tot el tema de l'evolució cap a les energies netes i les energies verdes, amb l'excusa de que això estava creant perjudicis a les empreses. Es tanca l'estret d'Hormuz i tots ens adonem que el problema que tenim continua sent el mateix, és a dir, que hi ha una dependència molt gran de les energies fòssils, sí, del petroli, del gas, etc. I que, per tant, efectivament, el que hem de fer és avançar tan ràpidament com puguem cap a energies en les quals podem ser autònoms, és a dir, fonamentalment les energies renovables. I aquí hi ha molta feina a fer. Hi ha països com Portugal, la pròpia Espanya, que tenen ja un nivell d'utilització d'energies renovables que està per sobre del 50%, però a Catalunya estem pel 20%. És a dir, que és evident que ens hem de posar les piles, en aquest cas mai millor dit. Però després també hi ha tota la qüestió de l'accés a les noves tecnologies. Si avui es tanqués l'accés a mercat mercats com per exemple el de Taiwan, moltes indústries europees i d'altres parts del món patirien precisament per la manca d'accés a semiconductors. Per tant, hem de ser capaços, primer, de trobar altres mercats, però també de ser nosaltres mateixos al nostre propi mercat. I aquí Catalunya també hi ha de ser. Com vostè sap, hi ha un projecte de gigafactoria que s'hauria d'instal·lar en el sud de Tarragona amb una subvenció important de la Unió Europea. Aquest és un pas més precisament per aconseguir aquesta autonomia tecnològica amb una cosa tan fonamental com són els xips, els semiconductors.
0: Ja s'ha dit fins i tot qui la liderarà. No sé si pot avançar alguna cosa, però el senyor Francesc Fajula, que estava a la Mobile, liderarà. Es pot avançar alguna cosa d'aquest tema o encara...
1: Bueno, jo crec que ell ja està treballant amb aquesta línia, però no voldria adelantar-me al que ell mateix pugui dir. Però sí, efectivament, aquest és un tema que està fet.
0: Molt bé. Per anar acabant, si l'entrevisto d'aquí un parell d'anys, com signaria què ha passat a Catalunya i què li agradaria que estigués passant a Catalunya d'aquí 2 anys?
1: Doncs miri, que Catalunya lidera en molts àmbits a Europa, lidera en tecnologia, que lidera en polítiques que beneficien directament en els ciutadans, i d'alguna manera, ara que hem parlat de Califòrnia i que tornem de Califòrnia, que Catalunya sigui la Califòrnia de la Unió Europea. Jo crec que aquest seria l'objectiu més important.
0: Crearem un Silicon Valley.
1: Estic parlant de la quarta potència econòmica del món, estic parlant de l'estat d'Estats Units que millor funciona. A mi m'agradaria que d'alguna manera, en general, estem parlant d'altres coses, de polítiques agroalimentàries, de polítiques industrials, de polítiques, diguem-ne, també d'infraestructures, però que d'alguna forma siguem, per què no, una de les regions a nivell europeu més modernes del continent. Per què no?
0: Llavors, més relació a start-ups, empreses grans, universitats, no? Que és el que ha fet també.
1: Tenim una xarxa molt important aquí. Tenim un network d'això, de laboratoris, d'empreses tecnològicament al dia, d'universitats potents, d'entitats científiques que funcionen bé i que tenen que estan establint una relació cada vegada més estreta entre elles. És a dir, que efectivament l'embrió d'aquesta Califòrnia, jo crec que ja el tenim.
0: Molt bé, doncs escolta, m'agrada molt, aquesta frase de que Catalunya s'hi semblarà més a Califòrnia. Ens agrada des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Conseller Jaume Duch, que vagi molt bé, molta sort en aquesta tasca com a conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, perquè li ha tocat viure un temps convulsos, però segur que també apassionants, i que també parlem de bones notícies. Necessitem, jo crec, tots escoltar bones notícies. Gràcies.
1: A vostès, i moltes gràcies a tothom. Tech Talks.
0: D'aquí un mes arriba el Festival Sonar, el festival de música electrònica, creativitat i tecnologies innovadores que se celebra a Barcelona, atenció, des de fa més de 30 anys. 3 dècades en què tot ha canviat moltíssim i que quan començava el Sonar semblava la tendència més extrema, ara ja sembla la prehistòria. Però el Sonar continua ben viu, reinventant-se, buscant sempre la innovació i marcant estil i sobretot ritme. Per què us explico tot això? Perquè ara parlarem amb algú que té força a veure amb el Sonar, especialment si parlem d'innovació. Jo no em perdria la conversa. I saludem el Xavier Soler, responsable del laboratori ISLAB de La Salle, Campus Barcelona, més de professor, investigador i artista. Què tal? Com estàs?
2: Encantat d'estar aquí, moltes gràcies.
0: Molt bé. El Xavier és un gran expert en l'ús de tecnologies immersives, intel·ligència artificial, aplicades a la innovació educativa. Com explicaries la teva feina abans que res? Com diries que és?
2: Doncs la meva feina... combina, diguéssim, el que seria la pràctica artística i la investigació, i també amb l'aplicació, diguéssim, d'aquests coneixements amb la gent jove, no només a nivell de grau, sinó també a nivell de màster. Llavors, doncs, una transferència del que és la investigació crítica de les noves tecnologies i també, doncs, el compartir aquests coneixements amb les properes generacions.
0: Molt bé. Vau inaugurar aquest laboratori i ISLAB fa un any i mig. Va ser pioner perquè m'han dit que n'hi ha pocs. Explica'm una mica per què va néixer, què aporta la infraestructura i què s'hi pot veure, perquè els oients ho entenguin.
2: Doncs mira, l'IAS Lab, que és el nom més curt de l'Interactive Arts and Science Laboratory, és una de les infraestructures més pioneres del sud d'Europa, i això no ho dic jo perquè en sigui el responsable, sinó perquè, doncs, per exemple, disposem d'una càmera anecoica que suposa, doncs, una d'aquestes càmeres que no permet cap mena de rebot del so, i a zero eco, i és és d'unes mides enormes. Això ens permet, doncs, no només fer unes mesures totalment precises, sinó també fer investigació en el que seria tota l'enginyeria acústica, i per exemple, doncs, hem tingut el cor de la Sagrada Família cantant allà, per després nosaltres barrejar-ho amb una sèrie d'algoritmes que els nostres investigadors han estat desenvolupant. També allà tenim, doncs, una sala que és la sala Reverberant, que és absolutament al contrari. És una sala que tu fas un cop de mà i reverbera fins que més no es pot. També disposem d'un estudi de gravació amb el sistema Dolby Atmos, que és l'últim que, doncs, ara els últims cinemes estan adaptant amb això, i ens permet, doncs, també jugar a col·locar diferents objectes sonors que viatgen en un cub en 3D, que és l'audiència, i llavors...
0: Això és,
2: doncs,
0: molt futurista, això que m'expliques, no?
2: Sí, bueno...
0: Perquè és un laboratori, m'han dit, que està transformant la docència, no?
2: Sí, sobretot el que és més interessant és que tenim enginyers de so, de robòtica, artistes digitals, tenim... doncs això, no? Estem barrejant el que serien les arts i les ciències, no només per fer investigació, sinó també per fer pràctica artística, que també és molt interessant.
0: Clar, perquè no només està en l'àmbit acadèmic, sinó que al laboratori doneu suport a professionals, a creadors i a start-ups, no? Algun exemple que em puguis posar de professionals, creadors o start-ups?
2: Doncs sí, a veure, actualment, doncs, per exemple, a la sala immersiva, on que tenim allà, també amb som volvent i de més, doncs allà hem fet treballs en què, per exemple, a nivell d'estudiants i de recerca, hem barrejat estudiants de filosofia amb estudiants d'arts digitals, explorant temes d'identitat digital i a través d'avatars i creant música amb intel·ligència artificial, en què els filòsofs escrivien la lletra de les cançons. Per altra banda, doncs, també hem tingut, doncs, a la càmera Reverberant, que et comentava, vam fer, és un experiment que a mi m'agrada molt destacar, que és per tal de provar la pressió, és per una empresa de materials aeronàutics i sobretot d'aeroespacials, i vam recrear el que seria el despegue, diguéssim, d'un coet, i a veure si seria el material podria resistir aquesta pressió.
0: Que bonic.
2: Llavors, doncs, això està al soterrani, i jo estava a la tercera planta i tremolava.
0: Ah, sí?
2: Que això és una mica com el principi de les històries dels superherois.
0: Clar.
2: I també un altre projecte que estem treballant amb els alumnes d'arts digitals és un projecte amb el Liceu i el Design Hub, en què els estudiants, el Liceu i el Design Hub, fan un programa que es diu Òpera, en què cada any patrocinen i promocionen tres noves microòperes, i els nostres estudiants, junt amb altres escoles, es fan tres microòperes, i els nostres estudiants estan fent tota l'escenografia i tota la part de direcció artística d'això. Llavors, des de empreses aeroespacials fins a òperes amb elements audiovisuals.

0: Em diries, Xavier Soler, que està canviant la manera de crear continguts, en àmbits com l'art, àmbits culturals. A més, amb la intel·ligència artificial s'està creant coses inimaginables, no? Diries?
1: Sí, i a mi m'agrada fer la reflexió que quan més avança tecnològicament, el que ens permet més és preguntar-nos qui som nosaltres com a humans.
0: Clar.
1: Més que no pas una qüestió extractiva o simplement de business, jo crec que ens permet fer, igual que doncs, quan els primers astronautes van arribar a la Lluna i van veure la Terra per primera vegada i ens vam començar a preguntar qui som nosaltres a nivell planetari, la intel·ligència artificial ens farà pensar més què aportem com a humans.
0: Però sí que ens dona uns superpoders per crear, no? Per crear veus, sons, no? Per crear, que ho podem fer els humans, però amb la tecnologia, no? Permet crear coses que pensaven que no serien possibles. Sé que estàveu també al Festival Sonar, lligat a aquest esdeveniment de renom mundial, en aquest cas col·laborant la Salle Campus, que és el que hi fareu també, relacionat també amb tecnologia.
1: Doncs amb el Sonar tenim una molt bona relació, que ja portem diversos anys, i doncs, per exemple, el dia 17, l'IAS Lab és el lloc anfitrió pel primer dia del Hack Lab, que durarà doncs, durant tot el Sonar Més D. Llavors, en el Sonar Més D també doncs, exposarem dues feines de dos estudiants de màster, la Sara Gallego i el Pol Olivares, en què estaran mostrant doncs, els seus projectes d'investigació. I també, doncs, ja que el Sonar és un pol d'atracció tan gran internacional i hi ha molta gent, sobretot del Japó en aquest cas, vindran doncs, el dia 16, vindran a fer una performance a la cúpula Alias Lab, en què gravarem i tothom està convidat, qui vulgui venir. I després, per la tarda, tindrem una xerrada també d'un dels investigadors de la Universitat de Kobe que vindrà a parlar allà. O sigui, és fantàstic poder treballar amb ells durant tant de temps.
0: Molt bé. Per anar acabant, hi haurà un que es diu una temàtica, hi ha música, i més enllà de la pantalla, correcte?
1: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa que ens puguis avançar, un titular d'aquestes tres temàtiques?
1: Bé, que sempre tira endavant i sobretot és a través del sonar et permets anar captant, diguéssim, i enterant-te de no només el que fem aquí, sinó arreu del món. I el fet de que el sonar hagi col·locat a Barcelona també internacionalment a la primera plana internacional sobre la innovació no només de música, sinó també de creativitat, doncs és un plaer poder treballar amb ells.
0: Molt bé, doncs escolta, Xavier, que vagi molt bé aquesta participació en el Sonar Més D, també la feina que feu a l'IAS Lab, tan innovadora, no? És una porta oberta al futur per professionals, no? Per startups i per imaginar com serà aquest futur creatiu, immersiu i amb intel·ligència artificial. Per tant, escolta, esperem molts èxits d'aquest projecte.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Bruce Springsteen, Salva, per què Bruce Springsteen és un bon exemple de lideratge, em diries?
2: Per moltes coses, però imagina't, una frase fantàstica que va dir sobre el lideratge.
0: Què va dir?
2: Va dir, un bon líder porta la gent on volen anar, però un gran líder porta la gent on potser no volen anar, però on ell sap que és on han d'anar.
0: Ah, i això va dir Bruce,
2: això
0: també.
2: Va dir Bruce, sí, no només canta, també fa... Ai, diu coses molt interessants.
0: T'he de dir que m'agrada molt Bruce Springsteen, sobretot l'energia dels seus concerts. I expliquem, el Salva Roc és músic, expert en desenvolupament d'equips a través de la música, ha fet conferències arreu del món amb una guitarra elèctrica i diu que les seves xerrades són una experiència per ser viscuda i no pas un discurs per ser escoltat. Si heu vist mai una de les seves conferències elèctriques, segur que no ho oblidareu. Va sortir al Revolució TV3, jo me'n recordo, era l'any 2019-2020, fa 6 anys, no? I me'n recordo que ja vas tocar en un dels nostres programes. I ara acabes de reeditar el teu llibre, que ara treus en versió catalana, Empreses en clau de rock. Què destaques d'aquestes empreses?
2: Bé, les empreses poden aprendre dels músics, poden aprendre moltes coses, perquè els músics són realment una font de coneixement. una font de coneixement a molts nivells. Pensa que els músics, aquests músics, Bruce Springsteen, Pink Floyd, tots aquests grans músics famosos, Michael Jackson, que avui en dia se'n parla molt amb la peli, no? Espero que tothom hagi vist la peli, són persones que tenen idees, tenen una manera de pensar que és super interessant per com creen coses del no-res. Prince va dir, fer música és crear coses del no-res, no? I de totes això, de totes aquestes coses, podem aprendre innovació, creativitat, treball en equip, ús de la tecnologia, moltíssimes coses, i tantes, tantes i tantes, que jo porto 18 anys donant voltes pel món amb la guitarra elèctrica, donant conferències, això que acabes de dir. Vaig venir a la Revolució a TV3, vaig posar tot el públic a cantar, sí. I ara estic fent la meva tesi doctoral a la UAB sobre aquesta mateixa cosa, sobre què poden aprendre les empreses dels músics. Imagina't.
0: Anem a repassar alguns de grups de música. Pink Floyd, un bon exemple de saber innovar amb l'ús de la tecnologia, em diries? Sí,
2: sí, totalment. Pensa que els Pink Floyd van inventar el so quadrifònic. Per què? Perquè, amb la seva manera original de pensar, en una època on moltes bandes encara tocaven en mono i algunes poques en estèreo simple, ells van dir, mira, volem que un concert sigui una experiència immersiva, que avui en dia estem molt acostumats. Vas aquí al Museu Ideal del Poblenou, que és un museu immersiu, i sí. Tot, oh, que guai, la immersivitat de les coses. Ah, és que fa 50 anys els Pink Floyd van convertir els concerts en una experiència immersiva. La música no venia de l'escenari, li passava al voltant, envoltava tot el públic, i era una experiència increïble i flipant. I van haver d'invertir molt en tecnologia i desenvolupar-la.
0: Digue'm altres grups. Ara, si preguntés per Rosalía, per exemple, és una gran líder, no?
2: És una gran líder, és una persona que barreja coses, barreja mons. Pensa en l'evolució que ha fet la Rosalía, no? De començar a cantar flamenc, després va arribar al flamenc pop, la van acusar d'apropiació cultural des del sud de la península. Ella va seguir i va acabar barrejant això amb pop, amb rap i amb moltes altres coses, i és una artista internacional. La seva música t'agradarà més o menys, però les idees són genials. Rosalía forever.
0: A veure, qui més destacaries, Coldplay?
2: Coldplay són molt hereus de Pink Floyd, també, Quan vas a un concert de Coldplay i et posen les Shiloh Bands, no? Que són aquestes polseres que s'encenen de coloraines, i ells controlen això. Això estan involucrant el públic a dintre l'escenari, no? Dintre del concert. Per tant, estan bevent una mica de les fonts de Pink Floyd.
0: A mi Chris Martin m'apassiona, no? Realment, ja com a comunicador, artista... És que al final són líders, no? Que avui ara també parlarem. El lideratge d'un cantant és la seva energia a l'escenari, com es mou, què parla, el discurs, no? És com un CEO. És, al final, també és un CEO, no? Un
2: Exacte.
0: Grup de música.
2: Ha de ser un líder inspirador, un líder ressonant, que a més és un terme important del món de la música. I el Chris Martin ho és totalment. Transmet una energia, lidera, il·lusiona...
0: És una passada. El grup preferit per tu, quin és?
2: Coldplay seria un d'ells, però n'hi ha molts, També et podria parlar de Richard Wagner. O sigui, és que la música és gegant.
0: Què diries?
2: De Richard Wagner? Doncs mira, que en realitat és el precursor de Pink Floyd, perquè Richard Wagner ja va voler crear l'obra d'art total en un moment en què l'òpera funcionava d'una altra manera, i ell va establir... Quan tu ara vas al Palau de la Música, estàs vivint la configuració escènica que Richard Wagner va idear, no? Que va voler que la gent estigués a dintre de l'obra, no? Que no estigués xerrant por ahí de peus. No, el públic havia d'estar assegut i a les fosques. I això passa perquè Richard Wagner ho va dir, no?
0: Quina música. És que la música és tan important.
2: Tant.
0: A la vida, i aprens tant de la música. I el Salva Rock fa tantes coses, el Salva López, Salva Rock, que també ha tret un altre llibre. Un altre llibre, Empreses en clau de rock, que presenta, però també l'altre, Micro Éxitos, la revolució de los pequeños logros. En aquest cas, que a més m'acabes de regalar una lupa. Per
2: sí.
0: què?
2: Mira, t'he regalat una lupa perquè la lupa és el símbol de les coses petites que són tan importants i que en aquesta vida ens ensenyen a perseguir només les grans.
0: I quines són les petites importants?
2: Les coses petites... Mira, deixa'm que et faci, fer un petit exercici. Tu tens una lupa,
0: sí.
2: Jo tinc una altra lupa.
0: Sí.
2: Una cosa que fa molts anys que no fas, segurament, des de petita, mira't la punta dels dits.
0: Sí.
2: Què hi veus?
0: La punta dels dits, ara hi veig, doncs, arrugues.
2: No, no són arrugues, no són arrugues. Són uns dibuixos, unes espirals molt boniques, oi que sí?
0: Sí.
2: Clar, t'has fixat que maques que són? Quants anys fa que no te les miraves?
0: Doncs molts.
2: Clar, pots mirar una papallona, pots mirar una flor i dir, uau, la natura és meravellosa. Però és que la natura ets tu. És que tu portes la màgia de l'univers escrita a la teva pell.
0: L'empremta digital,
2: no? La teva empremta digital. Mira quins dibuixos més bonics que té, no?
0: És veritat.
2: Mira quin miracle, no? La vida està plena de coses petites que són molt importants i que no mirem, perquè des de petits ens han estat perseguint perquè mirem les coses grans com si fossin les úniques importants. La lupa és el símbol dels microèxits, que és el títol d'aquest llibre, que és un llibre que tracta de recuperar la importància de les coses petites.
0: Clar. Tu dius que la dopamina és el nou llenguatge de programació?
2: Sí, senyora. Mira, la dopamina, per tant, és el, diguem, l'ingredient amb què funciona el sistema de recompensa del nostre cervell humà, que és un sistema que està pensat evolutivament per ajudar-te a tu a aprendre, a millorar, a evolucionar, a créixer. I tu pots utilitzar aquest sistema per tu millorar. Tu pensa, mira, un bebito petit, saps la típica joguina, aquesta que té forats de formes, una estrella, un cercle, un quadrat, i després té peces en forma d'estrella, cercle i quadrat. I els nens petits estan allà, cabuts, intentant ficar el quadrat a dintre del cercle i no funciona. I ho intenten, i ho intenten, i ho intenten, i estan molta estona. I quan al final ho aconsegueixen, diuen, ostres, somriuen, perquè acaben de rebre una descàrrega de dopamina.
0: Recomanem, Salva Roca, aquests dos llibres, Empreses en clau de rock i també Microèxitos, per acabar, què voldries destacar dels teus llibres, Salva?
2: Els meus llibres l'únic que volen és canviar el món, fer les persones més felices, recordar coses importants. Jo visc a la intersecció de mons i des d'aquesta intersecció per on passejo veig les connexions de les coses i creo ponts entre aquestes coses per tenir idees interessants, il·luminadores, nutritives, inspiradores. Això és el que faig en els dos llibres. Són dos llibres molt diferents, però segueixen aquesta mateixa filosofia.
0: Molt bé, doncs lliçons del món de la música per a líders i emprenedors. Aquesta primera edició en català, Empreses en clau de rock, que recomanem molt al Revolució, i també aquest llibre Microèxitos, la revolució de los pequeños logros. Per tant, també a seguir tot el que ens ofereixes. Com sempre, Salva López, és un plaer que visitis el Revolució i gràcies per haver vingut.
2: Un gran plaer per mi, moltes gràcies, Chantal. Un plaer. Alors on dans.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Emprenedoria quilòmetre zero.
0: El cap de setmana passat, Barcelona va acollir la primera edició de la Interhack Barcelona, una hackató interuniversitària que ha reunit 400 estudiants per buscar solucions innovadores davant l'emergència climàtica. Ja sabeu que una hackató és una trobada de programadors per buscar solucions tecnològiques a un repte, una trobada, per tant, amb talent i reptes. Saludem, ja ens ha visitat diferents vegades l'Humbert Ruiz, director de Talent Digital de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
4: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: I també, en aquest cas, a Barcelona Activa i universitats, com la UPF, la UB, la UPC i la UAB, han fet aquesta hackató, que és exactament, quanta gent, Interhack Barcelona?
4: Doncs mira, és una hackató que sabeu que reuneix de manera intensiva durant 24, en el nostre cas van ser 36 hores, a molta gent per solucionar una sèrie de reptes que proposen i al final se decideixen quins són els millors i aquests guanyen un premi. Però aquesta té una peculiaritat, de hackatons n'hi ha moltes, però aquesta és la primera vegada que reuneix a les 4 universitats públiques de Barcelona. A més de Barcelona Activa, que nosaltres, diguéssim, hem estat els facilitadors, perquè ho vam fer al Pol de Talent Digital de Nou Barris, i també la Fundació Vita Habitat.
0: Quants participants vau reunir? I el repte?
4: Doncs van ser 400 persones, 400 joves estudiants de les quatre universitats, que, bueno, les direm, la Universitat Autònoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. I aquests 400 estudiants van arribar un dissabte a les 8 del matí i no van marxar fins diumenge a les 6 de la tarda.
0: Val. O sigui que, escolta, hores de feina, i he de saludar a la Lucía Acedo. Com estàs?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Vas tenir prou temps?
5: De fet, vam entregar el projecte just a un minut de que es tanqués.
0: Uau, perquè clar, el teu equip es diu Smart Beans i vau participar al repte plantejat per l'empresa Qualcomm. Què era aquest repte?
5: Ens van plantejar, ens van donar un hardware i ens van dir, amb aquest hardware heu de presentar-nos un projecte que ajudi a Barcelona a ser una mica més ecològica.
0: I què, i com era aquest projecte? Què vau fer?
5: Vam decidir fer unes papereres intel·ligents.
0: Ah!
5: Però no es queda ja la idea. Són unes papereres que tu, al tirar la brossa, detecta quin tipus de material i te'l recicla. D'aquesta manera estem obligant a la gent a reciclar. Perquè és un fet, la gent no recicla. Si pot, ho tirar a la negra i ja. A més, també tenim uns detectors que detecten quan són animals. O sigui, si un animal s'apropa, detecta que és un animal i comença a emetre llums i, a més, també emet sorolls. D'aquesta forma, els espantem i acaben aprenent que a les brosses no han de buscar menjar.
0: Val. Papereres intel·ligents, no? Que bonic, no?, que em sembla, el repte.
4: Sí. I que això surti dels joves estudiants, no? Que a vegades sentim notícies o sentim declaracions i dono fe, perquè vaig estar aquest cap de setmana, de l'empenta d'aquests joves estudiants, no? De com es van agafar els reptes, com se'ls van fer seus, a més uns reptes climàtics, uns reptes que ens afecta a totes les persones, no? I se'ls van fer seus per proposar solucions.
0: Clar, perquè, Humbert, expliquem com anava, eh? Diferents empreses plantejaven aquests reptes, per exemple, empreses com DAM o INIPSA, no? Quins eren?
4: Sí, és Estrella DAM, INIPSA, que és un laboratori que com a anècdota, és la segona distribuïdora mundial d'anestèsia dental, i després una tercera empresa que és Qualcomm, que Qualcomm, sabeu, és una empresa que fabrica xips, microxips, i que tots duem algun a la butxaca perquè ho duen molts mòbils. Llavors, aquestes empreses tenien tres reptes relacionats i vinculats amb l'emergència climàtica i amb el Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona, i a través de la Fundació Vitàbitat i les companyes d'innovació de Barcelona Activa van definir uns reptes que afecten la seva activitat empresarial i que contribueixen a ser més responsables climàticament de la seva activitat econòmica, no? En el cas de DAM, la distribució de beguda; en el cap d'INIPSA, la distribució d'aquestes diguéssim, dosis d'anestèsia dental a les milers de clíniques amb les quals treballen; i Qualcomm, de fet, com no tenia una cosa concreta del seu negoci, sí que va agafar coses més relacionades amb l'urbanisme de Barcelona, no? En aquest cas, com la Lucía deia, de les papereres.
0: Vosaltres vau quedar tercers?
5: Sí, van guanyar.
0: Va guanyar, eh?
5: Com tercers.
0: Molt bé. M'has explicat abans aquest repte i suposo que molts oients que l'has preguntat 36 hores seguides, no? Fèieu torns per descansar? Com funcionava, no, la feina?
5: El nostre equip va començar a treballar a partir de les 4 de la tarda, perquè ens van donar un hardware que ningú sabia utilitzar, almenys el nostre equip. No teníem ni idea, ens van dir, teniu aquest material.
0: Quin estrès, no digues, 36 hores, llavors
5: sí.
0: Què?
5: Llavors ja, unes 3-4 hores, ens van ensenyar a utilitzar els materials, com s'han de programar perquè era un llenguatge diferent, un lío. I ja, a més, ens va entrar l'hora de menjar. Així que entre una cosa i una altra ens van començar a treballar a partir de les 4 de la tarda.
0: Clar, tu què has estudiat, tu?
5: Enginyeria informàtica.
0: I quina feina vas fer en aquest equip?
5: Jo vaig entrenar a la IA i vaig crear el prototip. Bueno, el vaig muntar.
0: Val, tu ets programadora.
5: Jo, sí, però estic a la mansió de les TIC, que l'especialitat no és programació, però sé programar, i se'm dona malament.
0: Clar, falten moltes dones, com tu ho saps, eh? Sempre ho diem, eh? Sí. Aquí, al Revolució, que falten moltes dones TIC, eh, Humbert?
4: Sí, sí.
0: Realment, com es valora el resultat, no? I com s'escullen els guanyadors?
4: Doncs, sonarà atòpic, però va ser molt i molt difícil. Perquè, a més, vull destacar que això acostuma a passar en aquest tipus de competicions i de hackatons, que molts equips comencen dissabte, però no arriben el diumenge, no? Es donen per vençuts. I en aquest cas no. En aquest cas van arribar, em sembla que va ser uns 40 i pico equips. Llavors la feina del jurat va ser duríssima perquè a més les idees eren molt bones. Aquí què es valora? Bueno, ells fan una petita presentació, no? Un pitch, i el jurat valora pues, la creativitat, l'oportunitat i sobretot que vagi a resoldre el repte que proposava, no? I a partir d'aquí va ser molt difícil. De fet, fins i tot les empreses van ampliar els premis després de veure totes les solucions, van haver d'ampliar-los per donar cobertura a premiar tot aquest talent i tota aquesta creativitat concentrada.

0: Lucía, hi ha molta tensió entre vosaltres, amb els altres equips, o no?
1: No. Eh? De fet, un dels meus companys, el Nil, va agafar i va ajudar un altre equip amb la part de hardware, perquè si no tenies aquesta part no podies avançar res del projecte.
0: Clar.
1: Sí, sense problema.
0: Molt bé. El teu somni quin és ara? Jo sempre m'agrada preguntar somnis. Quin és el teu somni?
1: A mi, acabar la carrera.
0: Quan et queda per acabar?
1: Un any. Ah. Amb sort fer el màster i encara amb més sort, doncs doctorat, si es pot.
0: Ah, vols doctorar, eh?
1: Sí, jo vull estudiar. M'agrada molt estudiar les coses, m'agrada molt aprendre i m'agrada molt aquest món. I vull, si puc, fer un doctorat.
0: Molt bé. I on t'agradaria treballar?
1: Uf.
0: Has pensat en una empresa tecnològica?
1: No he pensat en
0: una
1: concreta. Una en concreta no. Vull una que em doni l'oportunitat d'investigar i de fer projectes propis. Sobretot, a part de treballar.
0: Humbert, per anar acabant, eh? Què destacaries d'aquest projecte que hi ha participat tant talent jove, eh? Que realment tenen unes idees disruptives, no?
2: L'empenta. Vull destacar una cosa, això ho hem organitzat les quatre universitats, Vita, Habitat, Barcelona Activa, però tot això no hagués estat possible sense la idea boja de quatre estudiants que van decidir fer una hackató que unís a tots els centres, perquè no n'hi havia cap. Això, clar, vull destacar que surt d'un grup d'estudiants de les quatre universitats, que són ells els que han tirat del carro des del primer dia perquè es fes aquesta hackató, amb l'èxit que ha tingut, no? Reunir 400 persones.
0: Clar, és que al món hauríem de ser una mica tots més disruptius, eh? Perquè hi ha gent molt avorrida. I s'han de fer idees, no?, més revolucionàries i accions
2: En el nostre jovem tenim l'exemple. El tenim aquí, amb la Lucía.
0: Felicitats, Humbert, Lucía. Gràcies per venir.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

Acabem oients avui amb una frase d'Iñaki Ellaucuría, el jesuïta assassinat al Salvador l'any 1989. I és aquesta: cal posar la intel·ligència al servei dels qui no tenen veu. Una bona filosofia en un món cada cop més convuls. Moltes gràcies a tot l'equip del programa. Júlia García, avui també un luxe tenir Joaquim García com a realitzador tècnic. Gràcies, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals, abraçada.

0: Estamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat a la seva història en aquesta comunitat. Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
2: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
1: Més notícies, Carola Gil.
3: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
1: El govern i Esquerra tanquen un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Aquest pacte aplana el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
3: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura n'és la portaveu.
4: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
1: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei. Reus s'ha acomiadat aquest diumenge d'una nova edició de Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya. Fa un balanç positiu de l'assistència de públic tant als espectacles de carrer com als de sala i pròximament s'obrirà el procés de licitació per la direcció artística per un període de 4 anys. Reus, Ariadna Escoda.
5: 45.000 persones han gaudit de la 30a edició del Trapezi, que ha registrat una ocupació mitjana del 98% en espectacles de pagament. Més enllà de celebrar la rebuda del públic, l'organització reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
6: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
5: Està previst que en breu s'obri un nou procés de licitació per dirigir el Trapezi, una tasca que Cristina Cazorla i Alba Sarraute ja han compartit que voldrien tornar a encapçalar.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet 2, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
3: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General.
1: I a la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat.

0: empat al Madrid, 89-89, i el Barça al Tenerife per 97-102, el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
1: Fins aquí les notícies.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
4: Sí, eh?
3: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
4: De coses d'aquestes de sota terra.
3: Sí. Han rigut amb porros, a veure si com que tenim...
4: Bueno, tenim el nivell que tenim, Escolta.
5: He estat jo, perdó.
4: És la que fa menys que s'enfuma.
3: No.
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
7: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
8: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
9: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
10: Com volguem dir si volien aprendre algo.
9: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
11: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
1: Què passa si un dia deixes Catalunya i t'embarques en una organització internacional que ajuda la humanitat?
2: Ja no tinc el cos d'altres anys. Les canes han guanyat tot el meu cap.
1: Ara parlarem amb dues persones que així ho van decidir i han voltat mig món. Una d'elles va deixar la seva Lleida natal i va anar a Mèxic, la Xina, Bèlgica, Alemanya i finalment Itàlia i Roma per créixer i ajudar les persones. Analitza polítiques públiques al sector de l'agricultura que beneficiïn i empoderin especialment les dones. A la FAO, el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides.

0: la mà.
1: I al seu costat una altra convidada que fa 7 anys que és aquí, al seu camp base, a Roma, la capital italiana. Va néixer a Barcelona, es va criar a Girona. Advocada, especialista en dret internacional, ha viscut arreu del món i a llocs perillosos, com Sudan del Sud, o a Libèria, en ple escala de l'èbola, o al Iemen, amb els rebels hutis, i tot en nom d'una bona causa, acostant el millor que el món té per donar a qui més ho necessita, des del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. Sílvia Vila Lili Melis i Anna Nieto, totes dues amb una mica de Catalunya al cor, o molt. Benvingudes al divan. Com esteu?
2: Bé.
1: Bé?
3: Molt bé, gràcies.
1: Aquí havíeu explicat alguna vegada la feina que fèieu així a la ràdio, a Catalunya Ràdio?
3: No, aquí no? És la primera vegada.
1: Uau, i ens estrenem, doncs encara més. A veure, anem a pams, perquè totes dues hem pensat que teniu punts en comú. A Roma us heu conegut?
2: Sí.
1: Anna?
3: Sí, sí, va ser justament aquí.
1: Aquesta sala.
3: Exactament.
1: A la delegació, al Governo de la Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, vagis el mateix en italià i català, no? A la delegació de la Generalitat, sí?
4: Uh-huh. Avui el divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, des de la delegació de la Generalitat a Roma.
1: Anna Nieto, tu em deies que en realitat, si ho dic bé, fas com d'enllaç, no? Aquesta liaison officer, que és qui fa d'enllaç a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. En què consisteix això?
3: Bé, això és una feina, diguéssim, una mica complexa, justament en aquests moments de canvi convuls al món.
1: Sí.
3: Consisteix en entendre molt bé què està passant a les oficines de terreny que tenim en aquesta regió del món, a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. Això inclou països com Ucraïna, inclou Palestina, Gaza, Líban, Síria i molts més. I passar informació a les persones que estan aquí dalt a l'organització perquè puguin dur a terme la seva diplomàcia humanitària i arribar a quantes més persones millor.
1: A veure, que per tu deu ser una cosa fàcil, és la teva feina. Nosaltres ja la idea d'oficines de terreny, diplomàcia humanitària, mai havia sentit les paraules diplomàcia i humanitària juntes, Què vol dir? Que s'ha de saber què perquè arribin, a més hem estat tota una sèrie de països que hem començat a veure explosions en el cap, no? Guerres i gent que no té res o que passa gana. Què és tot això? Què fas?
3: A veure, el Programa Mundial d'Aliments és una agència de les Nacions Unides dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones. Portem menjar a la gent que ho necessita, estem a més de 80 països, i dels més complicats on estic treballant ara mateix o amb els que estic treballant més properament són el Iemen, Gaza, Cisjordània, Líban, Iran i molts més.
1: I Ucraïna, per exemple, també i Ucraïna.
3: Llavors,
1: com es fa, no? Ara penso en els llocs que tenim constància que hi ha guerra perquè arribin els aliments a les persones. Com s'organitza això?
3: Doncs amb moltes aliances també, perquè nosaltres, diguéssim, som la gran organització logística dels aliments, que no només fem entrega d'aliments, sinó que també fem logística, telecomunicacions i tenim, bé, molta infraestructura muntada perquè tot pugui arribar allà on toca en el moment necessari.
1: En el moment necessari. Veig que tenim les paraules en anglès. En el teu cap, gairebé, no?
3: Sí,
1: sí, sí, sí. Per tant, encara t'ho agraeixo més, perquè quants anys fa que ja no ets a Catalunya?
3: Mitja vida, vaja.
1: Mitja vida, perquè ets una vida jove. Yeah. Quants anys fa que has vingut aquí?
3: Vaig venir amb una beca, de fet, de la Generalitat de Catalunya.
1: Sí.
3: En aquell moment, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament oferia unes beques molt interessants. Jo estava fent un màster de Relacions Internacionals a la Fundació SIDOP a Barcelona, que està associat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Sí.
3: I va haver-hi aquesta oportunitat tan gran que va canviar la meva vida, de fet. Vaig venir fa uns 20 anys ja.
1: 20 anys, eh?
3: Sí.
1: I ara ets a Roma, com t'has establert ja aquí?
3: No estic massa establerta, és a dir, fa un any i mig que estic aquí, però Roma sempre ha sigut una mica el meu camp base. Ha sigut a partir d'aquí on he anat a països com el Sudan del Sud i altres, uh-huh. I després he acabat sempre tornant, i després he tornat a marxar. O sigui, ha sigut una cosa intermitent. Al final, potser porto vivint aquí uns... Sí, com el còmput general, potser uns 7 anys o així.
1: Clar, però
3: sí.
1: Tu dius... Sudan del Sud, no? Procés d'independència. Què hi passava allà?
3: Bé, allà hi havia una guerra important que es va finalitzar amb un acord de pau. Sudan del Sud i Sudan del Nord, en aquell moment no sabien quina era la solució política. Va haver-hi una missió de pau que es va establir a Khartoum, que és la capital de Sudan. I en aquell moment un dels punts d'aquell Comprehensive Peace Agreement era de portar a terme un referèndum d'autodeterminació del sud de Sudan. Nosaltres com a World Food Program, perquè aquest va ser el moment en el que vaig saltar a una missió de pau amb els cascos blaus, vam donar suport amb tots els temes de drets humans, d'eleccions i tot, per poder dur a terme aquest procés d'autodeterminació i aquesta votació, que al final va acabar amb un 98% dels vots a favor de l'autodeterminació del sud de Sudan del Sud.
1: I clar, i diríem amb un percentatge també de gent que va anar a votar important.
3: Sí.
1: Sí,
3: però nosaltres vam haver d'establir uns centres de votació per tot el país, en llocs força complicats, perquè la infraestructura no és la que tenim aquí.
1: Es respecta, diríem, un programa d'aquest tipus de l'ONU? Respira. respira.
3: Hi ha de tot,
1: depèn del país, eh?
3: Sí, en aquest cas, evidentment, el nord no volia que el sud s'independitzés.
1: Sí.
3: En aquell moment va sortir que sí, es va independitzar i la pau va durar poc. Semblava que hi havia un futur molt, molt obert, diguéssim, per un nou país, perquè sorgís, perquè es creés, i no va ser així. Al cap de poc temps van tornar internament a haver-hi una guerra civil i així estem, encara no.
1: Encara. I a Libèria hi vas anar, dèiem, en ple esclat d'èbola. Llavors, esclar, et veig, Anna Nieto, aquí intentant que es pugui votar i que es pugui votar en pau, que puguin haver, no sé, ja penso en els drets humans, dret internacional, la veu de la gent, però, esclar, tot d'una pots tenir una pandèmia en un país que no té estructures sanitàries com les que coneixem a Catalunya o a Europa, no? Llavors, com actues? Què hi fa l'Anna allà?
3: Jo vaig una mica aixecar la mà i vaig dir, mira, jo en aquell moment estava treballant com a advocada a l'organització i vaig voler entrar a les emergències una mica més intenses, i aquesta de l'èbola, una emergència de salut pública molt important, feia una mica de por al principi.
1: Feia por.
3: Perquè tots ens en recordem de les imatges que vam veure al principi, aquelles persones totes vestides de blanc, tot, les botes, tot plegat. Però no sé, al final aquesta feina és bastant vocacional i vaig voler anar allà una mica a fer el que feia i una mica més.
1: Però és clar, estaves en el món de les lleis, tu en el món de les relacions.
3: Exacte. Quin,
1: perquè és clar, això és un món sanitari. Llavors, què té a veure amb les relacions internacionals o amb la legislació?
3: Doncs mira, el World Food Program és una branca molt important de les Nacions Unides a nivell logístic.
1: Sí.
3: Llavors, a l'Ebola feia falta mobilització de recursos i de material i de metges i d'instal·lació d'hospitals temporals.
1: De campanya,
3: de manera molt ràpida.
1: Sí.
3: Llavors el World Food Program té capacitat per fer això. Llavors hi ha una cosa que es diu el Logistics Cluster, que és el que mobilitza els vaixells, els avions, els camions, i ens vam instal·lar allà. Les Nacions Unides no sabia massa bé com...
1: Ningú sabia com aniria aquella pandèmia,
3: exacte,
1: clar.
3: I vam haver de treballar molt colze amb colze amb els que estaven a Libèria. En aquell moment eren el Departament de Defensa dels Estats Units.
1: Uh-huh.
3: I amb la missió de pau d'allà també, que n'hi havia una a Libèria.
1: I em dius, i és vocacional, i he pensat, quina és la vocació? Quina vocació tens?
3: No sé, jo recordo aquest article documental que em va arribar a les mans el 2003, quan va esclatar el conflicte al Darfur, fa el 2003, i veure aquella foto d'una dona sudanesa plorant, no? I allò, no sé, crec que allò va fer un canvi en mi, i vaig voler entrar en aquest món.
1: Estiu, jo vull ajudar.
4: Des d'aquell 2003... Les guerres al Sudan han continuat. Ara parlem de la guerra iniciada el 2023. La nostra companya de TV3, Roser Oliver Olivella, ens explicava fa pocs dies com actualment s'utilitza la violència sexual com a arma de guerra al Darfur.
0: La guerra iniciada el 2023 a la regió sudanesa del Darfur continua sense treva. Un conflicte oblidat que ha provocat una de les crisis humanes més devastadores. Només als camps de desplaçats de Tawila, al nord del Darfur, s'hi amunteguen més de 600.000 persones. Un informe de Metges Sense Fronteres, amb entrevistes a víctimes, documenta com la violència sexual s'ha convertit en una arma de guerra. Els paramilitars de les forces de suport ràpid i les milícies aliades són responsables de la majoria d'aquestes agressions sistemàtiques. Les víctimes són dones d'ètnies no arabitzades. La intenció és estigmatitzar-les i així desintegrar aquestes comunitats.
4: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Bilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
1: Al Iemen, què vas fer al Iemen?
3: Al Iemen m'encarregava de coordinar amb les ONGs. De fet, les Nacions Unides treballem molt, molt, molt, molt properament amb les ONGs, perquè són els que estan allà, porten més temps segurament allà, coneixen les comunitats. Llavors, el que és el que és el last mile delivery, no? En el tema d'aliments, el fem molt a través de les ONGs. En aquell moment, quan vaig entrar, feia un any que havia començat el conflicte amb l'Aràbia Saudita.
1: Uh-huh.
3: Els Houthis van prendre-se'n el 2014 i de seguida va començar el conflicte amb els saudites, i allà doncs, és un dels països àrabs més pobres que hi ha actualment, i ara estan en una situació molt crítica també d'inseguretat alimentària aguda.
1: Uh-huh.
3: I en aquell moment era necessari doncs treballar conjuntament amb les organitzacions internacionals i també amb les organitzacions no governamentals, locals i internacionals, per abastir, en aquell moment on vaig entrar el 2016, 3 milions de persones amb aliments, però quan vaig marxar 3 anys més tard, el 2016, ja n'estàvem alimentant 12 milions. Llavors vam haver d'ampliar la quantitat de contractes amb les ONGs per poder arribar a quantes més persones més.
1: És a dir, que a vegades quan ens sembla que una ONG ens demana, no sé, o diners o ajuda, i pensem, vés a saber, no?, si realment això es perdrà, arriba un moment que vosaltres hi podeu estar contactant, perquè allò que la ciutadania ara pensa, no?, que la població de Catalunya està donant, arribi finalment a un programa de les Nacions Unides, i per exemple ara pugueu ser a Gaza. Com ho feu per entrar a Gaza i que no us matin?
3: Bé, aquest és un tema molt controvertit i molt difícil d'explicar. Allò que et comentava abans de la diplomàcia humanitària, el tema de Gaza és molt necessària. Nosaltres estem allà perquè ens deixen estar allà. Llavors cal trobar el punt en el que podem fer arribar elements indispensables per a la supervivència de la població. En el cas de Gaza hem aconseguit revertir una fam
1: que està... Heu aconseguit? Sí.
3: El que passa que tornem enrere, fem petits passos endavant i ara tornem enrere perquè ara està un altre cop reduint el número de llocs d'entrada on es pot entrar Gaza. Gaza és un territori molt petit. I ara mateix, doncs, amb la situació del conflicte Estats Units-Israel-Iran, està sent un altre cop molt complicat. Hem de reduir racions, hem de reduir molt, perquè tot està interrelacionat.
1: Llavors, ara, en l'Iran, com podeu arribar a poder donar menjar a les persones?
3: Bé, Iran és difícil perquè tenim un programa relativament petit de suport a afganesos. Afganistan està al costat de l'Iran i hi ha al voltant de 3 milions d'afganesos a l'Iran. És difícil ara mateix obtenir un assessorament de les necessitats perquè hi ha una manca de comunicació molt gran. Mm-hmm. No hi ha internet, les comunicacions són molt difícils, però el que ens està passant ara és que estem veient l'impacte d'aquesta guerra, sobretot al Líban. Al Líban estan havent-hi bombardejos sobretot a la part del sud, a la zona d'Esbolà, però també estan arribant a la capital, a Beirut, i ja tenim 800.000 persones desplaçades i estem assistint en centres d'acollida, escoles que s'obren per poder acollir-los, i hi ha una sèrie d'intervencions, no només a nivell d'aliments, sinó també a nivell d'entrega d'efectiu. Això és molt important ressaltar-ho, que hi ha hagut una evolució molt gran de l'ajuda humanitària. L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments que arriben a les persones, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
1: Per què?
3: Perquè és una manera de preservar la dignitat de les persones. Ells són lliures de dir jo necessito això o necessito allò.
1: Diríem,
3: i si els mercats
1: diners
3: funcionen, sí, això és molt, molt millor per ells.
1: Estem parlant amb la Nani Eto, diríem que fa d'enllaç, diríem, en aquest Programa Mundial d'Aliments de l'ONU a Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. M'has parlat de la diplomàcia humanitària. Llavors, entenc que heu d'anar amb peus de plom, perquè realment, en el moment en què esteu ajudant aquestes persones que pertanyen a un estat que està en guerra amb l'altre, pugueu ajudar també a les altres, és a dir, que no us posicioneu, és l'ONU això, políticament.
3: Exacte.
1: Com es fa això quan hi ha guerres? Com es fa trobar aquest equilibri que ajuda les persones?
3: Doncs escoltant a les parts en conflicte, sobretot, i fent prevaldre els principis humanitaris de humanitat, neutralitat, independència. Això és molt important. Si no, et quedes amb una part de la població i l'altra es queda desabastida. I al final el que busquem és arribar a les necessitats més bàsiques.
1: Ara estem parlant i escoltant amb atenció. Gràcies per fer aquesta feina, de debò. A l'Anna Nieto, que ja veieu, l'estem sentint a Roma, al seu camp base, tot i que actua a tot el món, tens la globalitat, i que ens ha triat algunes

0: A ver, a ver. I aquest, All the Good Times, Angel Olsen, per què ens l'has triat, Angel Olsen, sí?
1: Doncs uns bons amics em van estirar un dia que no tenia massa ganes de sortir, em van dir, mira, et ve de gust que anem en aquest concert, et comprem entrades, i va ser a la Sala Apolo Barcelona, i en aquell moment el meu fill era molt petit i no sortia gaire a les nits, i vaig descobrir l'Àngel Olsen i em va semblar una gran troballa.
0: És una vera. If you've ever learned how to let someone in. Perquè, esclar, en aquests països que tu vas, per dir-ho així, es pot organitzar una família i tenir fills petits. Tot això com es fa? Sí, no? Fàcil no, eh?
1: No.
0: Quants anys té el teu fill ara?
1: 5.
0: 5. Continua sent petit, eh?
1: Sí.
0: Què li expliques que fa la mare? Tu a què et dediques?
1: Ell sap que estic en llocs complicats, ara no, però que hi he estat, i cada vegada que veu bombes i coses així, diu, mama, mira, aquesta és la feina que fas.
0: Aquesta és la feina que fas, vas ajudar les persones que viuen sota les bombes, eh?
1: Sí.
0: Com es diu el teu fill?
1: Martí.
0: Mira, Martí, com el Martí Cuní que tenim ara aquí a Roma, que ens està gravant aquesta conversa, que és un luxe de conversa, amb l'Anna Nieto i amb la Sílvia Vilimelis, que és consultora política de polítiques públiques d'agricultura, però, clar, encaminades a que les dones puguin prendre decisions. Què és això, Sílvia? On ho fas, això?
2: Ara mateix els països en els que estic treballant són Nepal, Níger, Tanzània, Tunísia, les Illes del Pacífic, que són 4 països, i Ruanda.
0: Molt bé. Ara ja hem vist els països, també països que tenen moltes necessitats, alguns hi ha vies de desenvolupament, però la teva feina en què consisteix? Perquè tu estàs a l'agricultura. Uh-huh. Què vol dir aquestes polítiques públiques d'agricultura? Què és aquest concepte? Què vol dir?
2: Bueno, més que d'agricultura, potser és més fàcil explicar-ho des del concepte de desenvolupament rural.
0: Molt bé.
2: En el cas de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, les dones en realitat pinten un paper clau, absolut. Les dones són les que en gran majoria treballen el camp, ja no només a nivell de subsistència de la família, sinó també van a vendre als mercats, treballen en tota la cadena de valor. Llavors, en realitat, no, el que es veu molt a les polítiques públiques, que és el meu àmbit, és que no estan reconegudes. Sempre estan molt dirigides als homes. I ja des de temes d'accés a recursos naturals, de dret a la propietat de la terra...
0: No poden ser propietàries de la terra?
2: Hi ha molts països on no.
0: Quins països no poden ser-ho? Encara molts, no, d'aquests que estan... Llavors, tu què pots fer? Pots fer canviar lleis?
2: Bueno, a través de revisió de polítiques públiques, la política pública és el primer pas, diguem, no? Tu, a través d'aquí, treballem molt amb els ministres, amb els governs, per implementar, per intentar canviar aquestes polítiques, que són el primer pas. Allí pots implementar projectes i algun dia
0: arribaran.
2: Canvia la llei.
0: Per exemple, ara, al damunt de la teva taula, quin projecte tens que t'il·lusiona, que estàs intentant que allò rutlli, Sílvia?
2: Doncs mira, just ara mateix estem treballant en un projecte conjunt, just amb el Programa Mundial d'Aliments, on hi és l'Anna, el FIDA, que és el Fons Internacional d'Agricultura. Mm-hmm. Perdó, és que si no...
0: Deu ser, anglès. Digue'm-ho en anglès.
2: IFAD, International Fund for Agricultural Development.
0: Té un magnífic accent, eh? Sí.
2: I amb l'Organització de Nacions Unides de les Dones. I la FAO. Llavors estem els 4 i amb el que hem rebut dels donants, no? Doncs implementem aquest projecte en tots aquests països que et deia. I bueno, ara estem a la fase 2, a punt d'acabar-la.
0: Què és la fase 2? En què consisteix?
2: Vam fer una fase 1 del projecte en uns primers 5 països i ara hem fet, diguéssim, hem aplicat el mateix, no? Durant els últims 4 anys en aquests 6 altres països. Sí.
0: Que em deies, no? I quan això ja rutlli la fase 3, què serà? Ja fase 3 o no?
2: Bueno, depèn de si arriben els diners.
0: I els diners primers d'on han de venir, Sílvia?
2: Doncs mira, ara mateix els principals donants són Suècia, Noruega, Irlanda, Suïssa i la Fundació de Bill Gates.
0: I la Fundació de Bill Gates?
2: Sí, ara el sector privat està creixent molt
0: Perquè realment...
2: Per l'operació.
0: Per les operacions. Per tant, governs, o sigui, estats, governs i fundacions privades.
2: Sí.
0: I això és veritat, que realment donen aquests diners, es fan projectes i arriben a les persones, malgrat que alguns d'aquests països doncs poden tenir uns governs una mica corruptes, per dir-ho així, no? I llavors potser per allà en distreuen alguns de diners.
2: Bé...
0: Com ho feu per controlar-ho?
2: Els diners no sé si puc dir mai, però dels projectes en els que jo he participat mai van al govern. La FAO té oficines a tot el món i els diners normalment van a la FAO, llavors es signen contractes també molt amb societat civil, amb ONGs, amb diguéssim... partners.
0: Amb companys, sí, amb sí. Partners, diem partners, i amb socis, sí.
2: Que ens ajudaran a implementar el terreny. I, o sigui, amb ells realment, ja després una altra cosa és que tu facis activitats de capacitació, de...
0: Què ensenyeu? Una activitat de capacitació adreçada a dones, què seria?
2: Uf, hi ha de tot, des de finances personals fins a com utilitzar eines digitals per accedir a informació de mercats, com utilitzar productes fitosanitaris amb seguretat, perquè hi ha molts accidents. Hi ha mil.
0: En realitat, si s'educa les dones, si les dones tenen la capacitat fins i tot de gestionar els petits diners que arribin, no? Si poden fer-se càrrec de què compren amb aquells diners, quins aliments porten a casa, diríem, m'ho diràs tu, que ets la que en saps, però tenia la idea, havia après, no?, que els diners donats a les dones van a casa i van per les famílies. I que, mira, ara fas la cara de que si els diners donats als homes... Què?
2: Bueno.
0: O sigui, és un element de seguretat, les dones, per fer desenvolupar des del micromón, diríem, els països, des de casa.
2: Sí, per això també el que deia l'Anna, no? Tots aquests projectes de transferència d'efectiu són importants. El que passa que també, per molt que hi hagi lleis, per molt que hi hagi un projecte, per molt que hi hagi programes, hi ha una cosa molt important que són les normes socials i la cultura. I en molts països, així com... per més que hi hagi una llei que permeti a les dones heredar terra, culturalment està mal vist. I en aquest cas, per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu per fer totes aquestes coses, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió o la independència per utilitzar-los. Llavors, aquests programes també fan tot un anàlisi de risc, de com podria funcionar. No és tan comú que en un programa només de dones es doni efectiu per aquest motiu.
0: Però mira, Sílvia Vilimelis, ara dius això i recordava les associacions de dones de la terra, d'agricultores, que no fa tants anys i a Catalunya et deia no, o sigui, aquí les dones a les granges feien de tot, però la propietat tampoc estava al seu nom i finalment doncs tenien la responsabilitat, ho dic ara, em porto gaire a l'extrem, no?, de les gallines i els conills i poca cosa més, perquè tota la propietat rural estava en nom dels homes i era d'homes a homes que realment s'heretava. És a dir, això no fa pas tant que ho hem viscut nosaltres,
2: No.
0: És exacte, és aquesta mateixa idea, no? I que encara que les lleis no ho impedissin, els costums no ho recomanaven.
2: Exacte.
0: La Sílvia Vilimelis és avui aquí també amb nosaltres. Som a Roma, som al Governo de la Catalunya i estem contentíssimes de conèixer més bé aquestes dues persones que treballen des d'organismes internacionals per ajudar a altres persones. I en el cas de la Sílvia, no, especialment les dones, que són com més garants, diríem. En el teu cas, també, quan arribeu a les guerres, també us adreceu, Anna Nieto, més a les dones?
1: Doncs sí.
0: Doncs també.
1: Uh-huh. també. Diguéssim que les dones hem vist que tenen més capacitat de distribuir els aliments de manera més racionada, fent que durin més.
2: Oh.
1: I si l'ajuda dura un mes, pot arribar...
0: Arriba a ser el mes,
1: sí.
0: Perquè saben fer les racions i donar-los a les persones de manera més endreçada.
1: Sí.
0: Uau. Sentim ara aquesta peça que ens ha triat la Sílvia Vilimelis.

0: que bo, teniu la cita amb tu mateixa, eh? El lugar correcto de Natalia Lafourcade. Sílvia, per què ens has triat aquesta cançó?
1: Últimament tinc una devoció pels boleros.
0: Ah, és que expliquen la vida als boleros, vinga meva.
1: M'agraden moltíssim, però també, bueno, jo crec que, no sé, en una altra vida vaig ser mexicana.
0: Vas ser mexicana?
1: No? El meu marit és mexicà i Mèxic és com la meva segona casa i, bueno, he anat descobrint cantautors i cantautores mexicans que m'encanten.
0: Ah, no sé si volia dir alguna cosa, l'Anna, que t'escoltava. Però tu ets molt jove, Sílvia. Quants anys tens?
1: 32 acabats de fer, la setmana passada.
0: Molts anys, aquí estem d'aniversaris total. Va, que l'Anna ens ha triat aquesta altra...

0: Jo te anys, que tu no havies nascut, Anna Nieto. I doncs què et porta de record? O de què, o què et suggereix?
1: No sé, és d'aquestes cançons que donen bona energia.
0: Sí?
1: I sí, últimament l'estem escoltant amb la meva parella quan acabem de baixar de la muntanya o fer una excursió d'aquestes que ens hem cansat.
0: Perquè la teva parella, esclar, viu a Roma, però també viatja. Què fa ell? Com es pot fer això, diríem? Aquestes famílies costen, no? O com?
1: Ell té la sort de treballar des de casa.
0: Ah!
1: Jo també ho he fet, això, i la veritat és que és un altre món. Ell treballa per Barcelona i va un cop al mes a
0: Barcelona?
1: Sí.
0: En un organisme internacional, també?
1: És més sector privat, però s'assembla molt al que fem nosaltres, sí.
0: Uh-huh.
1: Ells també gestionen contribucions de Banc Mundial, Unió Europea.
0: Sí. Llavors, en el cap hi teniu el món, en general. Sí.
1: Força, sí.
0: Sí, vosaltres també? Sí?
2: Sí, moltíssim.
0: I organitzar famílies així, què tal, Sílvia? Que és complicat, això?
3: Bueno, sí, a veure, sempre, com tu has dit, sóc molt jove, encara no tinc fills. Però clar, sempre és una qüestió estar lluny dels pares, no? Els avis són un tresor quan tens fills.
0: Ah, sí, i el país, no? Us enyoreu?
3: Totalment.
0: Us enyoreu de Catalunya?
1: I tant.
3: Sí.
0: Diu, i tant.
3: Sí,
0: molt. No, molt, no? Podeu venir sovint o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Va, a veure, situem-te, Sílvia, Lleida.
3: Uh-huh.
0: Tu ets de Lleida, Lleida.
3: De Lleida, Lleida, sí.
0: A què es dedicaven els pares? A què es dediquen?
3: La meva mare és traductora,
0: sí?
3: Però tota la vida ha treballat a la Universitat de Lleida. Uh-huh. I fa treball de relacions internacionals.
0: Ai, és clar.
3: Sí.
0: Això ja és genètic, eh? Ja, sí, sí.
3: I el meu pare és enginyer industrial, però ell també tota la vida ha estat comercial, llavors també viatjant tota la vida.
0: I va haver un moment que tu vas dir, me'n vaig?
3: Sí.
0: Quan va ser això?
3: Va ser molt aviat, però quan vaig poder marxar va ser tercer de carrera, perquè sí, no sé, Lleida se'm feia petit. I el meu pare en aquell moment estava a Mèxic i vaig dir, pues...
0: Però tu vaig ser molt aviat, per tant ho vas pensar que eres una nena, una adolescent? On vull anar?
3: Sí, jo sempre tenia moltes ganes de veure món i amb els meus pares he tingut la sort de poder viatjar des de petita, però de poder viure un altre país, per mi allò era un somni.
0: Era un somni que l'has aconseguit, no?
3: Sí, sí, no he tornat a viure
0: a Lleida.
3: Catalunya.
0: No has tornat a viure a Catalunya. I l'Anna, Barcelona-Girona?
1: Vaig créixer a Barcelona i, sí. I vaig créixer a Girona.
0: I vas créixer a Girona. I el cor, què hi tens? Barcelona, Girona, Roma, què hi tens més?
1: Girona, en gran part, però també Barcelona.
0: També Barcelona. Com sí. Va anar aquesta vocació de me'n vull anar al món i el que em deies abans, vull ajudar les persones. Tenia els coneixements per trobar, jo diria, els viaranys per arribar-hi, no?
1: Mhm. Uh-huh. Com tota la vida, al final, és una sèrie d'elements que es presenten i en aquell moment jo, després d'estudiar dret a la Pompeu Fabra, vaig entrar en un màster de Relacions Internacionals, estava treballant en un despatx d'advocats, dret civil, dret mercantil i tal, però el que volia fer no tenia massa a veure amb allò. I l'opció de la beca que em va donar l'opció de poder fer un salt a Roma i poder començar a fer d'advocada en el món internacional va ser el que em va donar les ales i llavors de temes, qüestions més jurídiques vaig voler aprofundir en el que és realment estar allà on passen les coses, no? Allà i vaig haver de fer una mica el canvi, no? De dir, ara deixo una mica més el dret de banda i entro en el que és la gestió de les operacions humanitàries.
0: Esclar, el dret, no tot i que allò de les lleis són per les persones i no les persones per les lleis, no? El moment en què deixes les lleis i t'acostes a les persones, no? Uh-huh. I llavors canvien les accions. I ha canviat la teva manera d'entendre el món?
1: I tant,
0: sí?
1: I tant.
0: Com,
1: sí,
0: com és ara?
1: Bueno, hi ha molts més matisos, no tot és blanc i negre. Puc arribar a entendre les versions diferents que es presenten, no? Al final, a la nostra organització es reuneixen els estats membres, no? Són estats que venen a aprovar els projectes d'ajuda humanitària o desenvolupament I al final expressen el que està passant en els seus propis països i bé, ja... Jo crec que he augmentat la meva capacitat d'escolta i de comprensió. Intentem per la nostra feina no posicionar-nos tant, parlar amb uns i amb els altres per poder arribar al final al que és més necessari, que són les persones.
0: O sigui, escoltar els uns i els altres, no posicionar-te i veure com hi pots arribar. Per exemple, pots entendre els Estats Units amb l'operació de l'Iran, pots entendre més, aquí potser més, no? Els problemes de Gaza, no? Pots entendre Rússia i pots entendre Ucraïna?
1: Jo crec que si ens centrem en les persones és molt més fàcil, no? Tothom té unes necessitats bàsiques, no? I al final és com trobar els punts en comú per poder tenir aquest accés humanitari, per poder tenir aquests moments en el que els camions puguin entrar sense que sigui afectat per un tret, una bala, un missil, etc. No? Crec que potser el més alt nivell potser que vaig fer és les negociacions amb els talibans quan vaig sortir de l'Afganistan,
0: sí.
1: Quan vam fer negociacions a Qatar, i allà va ser de primera mà, no?
0: Què vas aconseguir? Que n'estiguis contenta? La nieto, va, amb els talibans.
1: Hi havia cinc districtes assetjats en aquell moment. I bueno, diguéssim, vam aconseguir que tres d'ells s'obrís el setge i entressin aliments.
0: Jo no vull comprometre gens la teva feina, per tant, tu contesta fins a on puguis, no? A vegades ens sembla que l'ONU parla poc, diríem, quan hi ha aquests conflictes bèl·lics, i que hauria de tenir molta més autoritat de la que té. Tu què penses?
1: A veure, jo crec que l'ONU continua fent una feina vital i necessària a través de les agències humanitàries. El que és una mica diferent és l'ONU a nivell més polític, a nivell més Consell de Seguretat, a nivell més de manteniment de la pau i de la seguretat. Ara mateix és sabut, no?, que l'ONU està en una posició una mica difícil, per als bloquejos que hi ha, els vetos que es posen, per les resolucions, etc. També és cert que estem en un procés de transformació molt, molt gran. Estem tenint unes retallades com mai vistes a la història i ens estem reinventant.
0: I la Unió Europea, no sé, Sílvia, no sé si volies dir alguna cosa de l'ONU també, tu que hi estàs treballant, digues.
3: Bueno, jo penso, clar, l'Anna ho ha dit molt bé, però també penso que nosaltres a les nostres agències podem parlar del que és el nostre tema, no? Per exemple, a la FAO, amb tot el tema de Palestina, no ens podem posar en temes polítics, no? Perquè és l'ONU, però podem parlar, per exemple, de la fam i com és utilitzada com una arma de guerra, no? Per exemple, això sí que ens manifestem.
0: Lluitar. Sí? Com es pot lluitar contra això?
3: Vull lluitar, no ho sé, però ens manifestem. Nosaltres, per exemple, el que podem fer és ensenyar números, no? Data, evidència, què està passant, com està afectant els cultius, com està afectant a la seguretat alimentària de la població, de la gent desplaçada, i donar visibilitat a la informació que hi ha.
2: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
0: Creieu, Anna Nieto, Sílvia Vilimelis, que la Unió Europea té alguna altra capacitat de poder intervenir en aquests llocs? Estem parlant amb dues persones que treballen en aquestes institucions. Jo entenc també que heu d'anar molt en compte amb com us manifesteu, oi? Exactament és això, eh? Això de com ho has dit allò, la diplomàcia humanitària, eh? Avui que hem après també aquest organisme. Sou optimistes de cara al nou ordre mundial? Com pot ser millor?
1: Estem veient un canvi molt important d'ordre mundial. Home, jo ho veig com un retrocés on no hi ha tanta col·laboració, hi ha més, més mirada cap a un mateix, cap a més individualisme.
0: Sí.
1: I això té un impacte molt gran en la nostra feina, també, perquè quan més individualitat, menys ajuda als altres.
0: Quan més et mires a tu, deixes de veure, no, fins i tot en el camp visual, en els altres. Sí. Mira, Sílvia, que t'hem triat també aquesta cançó que és teva.
4: Si você voltar pra ela, tente não se arrepender.
0: Què és aquesta?
3: Aquesta és una cançó, és de Brasil. La vaig descobrir quan vivia allí, a Rio. I res, des que vaig estar allí m'encanta tota la música brasilera. La samba, la bossa nova, m'agrada molt.
0: I encara ens has triat aquesta altra que sentíem a l'inici, Els Catarra.

0: No sé, és una cançó que parla molt.
1: Parla molt?
0: Sí.
1: No tinc el cos d'altres anys, no tens 30 anys.
0: No, però parla d'un recorregut, de mirar la vida, tot el que has fet, sí.
1: Estàs contenta d'aquesta decisió que vas prendre, de la vida, la feina?
0: Sí, estic contenta. Trobo a faltar a casa meva a vegades, però sí, no canviaria.
1: I tu, Anna Nieto, estàs contenta de un bon dia dir prou de lleis, me'n vaig als llocs i miro com ajudo?
2: Sí.
1: Si busco un organisme que m'ho encarrili?
2: Sí, sí. He fet ja unes quantes coses que no sé si ara ja amb família ho podré repetir, però contenta sí, estic molt contenta.
1: I recomanaríeu a joves, a nois, noies, que busquessin els camins de marxar i ajudar?
0: I tant.
1: Sí, sí, segur que sí.
2: Enriquidor.
1: Enriquidor, sí?
2: Sí. Obre la mirada a l'horitzó. Ens uneix una mica més, jo crec.
1: O sigui, clar, és que t'acaba unint com a sers humans, amb independència de governs, de països, de cultures, com a l'essència, no? Ben bé a l'essència. Mira, que ens ha triat una altra cançó, la Nieto.

0: quan va ser que la vas descobrir, aquesta de Nick Cave?
1: Doncs tampoc fa gaire, perquè l'únic i el primer concert de Nick Cave on el que he estat és, ha sigut aquí a Roma. Llavors, ara l'última tanda de Roma ha sigut fa un any i mig que vam venir aquí. Llavors jo crec que va ser el juny de l'any passat.
0: I Roma? Us agrada Roma?
1: A mi...
0: Fan una cara de cosa... de moviment. He vist moviment de Roma, he vist el trànsit, jo. Què és Roma?
1: A mi Roma em continua meravellant. Jo crec que inconscientment faig aquesta dissecció, no?, entre el que és vell, i oblido una mica el que no és tan bonic i tal, i trobo que té aquesta capacitat de sorprendre'm.
0: Sí? Què és el que et sorprèn de Roma?
1: A mi l'arquitectura, l'art, em fascina.
0: I que estàs a dintre de l'art sempre, és a dir, passa aquí... De tant en tant ara sentíem una ambulància al costat d'un palau de no sé quants segles fa, no?
1: Però ve de gens, això, ja ve de família, també.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: De quins gens ho has heretat, això?
1: Bueno, pare arqueòleg, mare història de l'art, professora, germana arquitecta, sí.
0: Estan orgullosos de tu i tu d'ells?
1: Ara jo crec que estan més orgullosos, ara que estic en un lloc més tranquil.
0: Estan més tranquils. Estan, no, sí. Orgullosos ja ho estaven, però sí. Deurien patir, eh?
1: Sí.
0: I tu de Roma què ens en diries, Sílvia Vilimelis?
2: Jo crec que Roma l'has d'estimar tal com és. Pot ser una ciutat molt caòtica. Jo cada vegada que torno a Catalunya em meravello de lo bé que funcionen les coses, i això no ho apreciava abans de marxar. Però és veritat que és d'una bellesa absolutament brutal. És com un museu a l'aire lliure, la veritat.
0: L'etern retorn és una idea misteriosa, i amb ella Nietzsche va posar uns quants filòsofs en un embolic. I pensar que un dia tot es repetirà tal com jo ho hem viscut, com ja ho hem viscut, i que fins i tot aquesta repetició es tornarà a repetir indefinidament. Què vol dir aquest mite estrafolari? El mite de l'etern retorn afirma a través de la negació que la vida que desapareix per sempre més, que ja no torna, és semblant a una ombra, no té pes, és morta d'entrada, i que encara que sigui atroç, bella, esplèndida, aquesta atrocitat, aquesta bellesa, aquesta esplendor, no signifiquen res. No cal tenir-la en compte. Igual que una guerra entre dos reialmes africans del segle XIV que no va canviar res a la capa de la terra, encara que 300.000 negres hi van trobar la mort enmig de suplicis indescriptibles. Què és això, Sílvia?
2: crec que és un dels meus llibres preferits, no? L'insuportable...
0: Lleugeresa, sí, de l'ESA, en català, de Milan Kundera, que segur que molts oients l'han reconeguda. Per què ens l'has triada?
2: Uf, és un llibre que m'ha marcat molt, crec que l'he llegit 4 vegades. Sí? I cada vegada l'interpreto d'una manera diferent. No sé si tinc...
0: Et recomanaries? Et fa repensar la vida, no?
2: Sí, totalment.
0: El present, el passat, el futur, el que té sentit...
2: És molt existencial. El recomano a tothom.
0: I encara un altre llibre? Des de feia temps es deien sobre ell les coses més diverses. Hi havia qui afirmava que s'havia retirat en un monestir del Mont Athos per pregar entre les pedres i les sargantanes. Altres juraven que l'havien vist en una vila de Sotogrande agitant-se enmig d'un núvol de models plenes fins a dalt de cocaïna. Altres encara sostenien que havien trobat el seu rastre a la pista de l'aeroport de Sarjà, al quarter general de les milícies del Donbass o entre les ruïnes de Mogadiscio. Des que Vadim Baranov havia dimitit del càrrec de conseller del Tsar, les històries sobre ell, en comptes d'apagar-se, s'havien multiplicat. Aquesta és la gran novel·la de la Rússia contemporània, no? Un viatge addictiu al cor del poder, Anna. Què és? Què ens has triat?
1: Doncs aquest és l'últim llibre que he llegit.
0: Sí.
1: I Giuliano d'Empoli, un autor italià, M'ha agradat molt perquè és psicologia, és creació de realitats, és entendre una mica el rerefons del conflicte Rússia i Ucraïna.
0: De la guerra de Txetxènia a la crisi ucraïnesa, passant pels Jocs Olímpics de Sochi, El mag del Kremlin és una novel·la brillant que despulla l'entramat de l'exercici del poder al cor del Kremlin i que ens ha triat l'Anna Nieto, que és al costat de la Sílvia Vilimelis. I jo veig que les notícies estan com aquell qui diu a punt d'arribar. Senyores, gràcies. Gràcies de debò per la bona feina que feu, per aquesta diplomàcia humanitària que es transforma en ajuda humanitària, intentant escoltar les persones i arribant-hi per donar-los allò que realment més necessiten, canalitzant-ho sobretot amb les dones, que són les que saben repartir-ho. Gràcies de debò, Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, per ser avui aquí al Divan. Martí Cuní a les gravacions aquí a la seu del Governo de la Catalunya a Roma, amb l'Albert Castellví, que ho coordina tot i més, amb en Xavier Vilà, que ha organitzat tota aquesta documentació d'aquestes senyores que fan tantes i tantes coses, amb Sílvia Coppola, que ha vingut aquí per aprendre'n. I també volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat, i moltíssim, des de la Conselleria de Unió Europea i al món, i a mi, exteriors, i en concret, i Acció Exterior, i amb en Marc Farràs, que ens ha ajudat a fer gestions, que és el director adjunt de comunicació, amb la Maria Canelo, que és la tècnica de comunicació de la delegació del govern a Itàlia, i amb Luca Bellizzi, el delegat del govern a Itàlia, que ens ha obert les portes i ens ha acompanyat aquí i allà, i amb la Judit Santa Rosa, que és també gestora aquí a la delegació del govern a Itàlia. Al Divan ens agrada escoltar els catalans i les catalanes que fan coses positives arreu del món.
3: Si sou a Itàlia i voleu contactar amb la delegació de la Generalitat de Catalunya a Roma, escriviu a italia@gencat.cat.
4: El Divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix la marca victòria.
2: No es verdad, no hemos sacado matrícula.

0: 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. La xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
0: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. I s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
0: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
2: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que, de moment, l'arrencada molt positiva.
0: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
0: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
0: Altres partits d'aquest diumenge a primera: Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General.
0: A la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La Penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça el Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home, quina
2: sempre
0: meravella.
2: Sempre n'hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas al museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia es trenca una miqueta. Ah. Sí.
0: Marc Jurado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades, i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si ho haguéssim de parlar.
0: T'imagines?
4: Havia 24 hores parlant d'aquesta manera.
5: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
6: Bon dia.
7: Potser funcionaria alguna ràdio, eh?
0: També és cert. Ràdio xiu-xiueig.
2: Ara que està de moda l'SMR, bueno, ara
7: em sortia.
2: Fa dies.
0: L'SMR aquest.
7: Segur que hi ha gent que ho compra.
0: Aquestes hores del matí...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més, si esteu adormits i heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: No semblava un músic, de fet, semblava més un filòsof que per aquelles coses de la vida havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la a ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 9:15 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Madí, la Fora Blanco, i incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran pel seu caràcter delegat del govern espanyol i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya, i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, li preguntarem com va viure ahir la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que n'hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia, ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament
2: bé, com
0: sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'Eros que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar tots els partits de casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que ahir va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrenca el dilluns. Gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga. I realment fa honor al seu nom, acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el K0, un turista neerlandès aficionat a observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament un quart de sis, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a Salt, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
5: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subirachs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010 i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners perquè
3: sí,
0: ens ajudés a arrencar el dia.
3: Només ens falta això, ja.
5: Sí, sí, sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
5: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
3: Donem les mans i au.
5: Antena? Sí, sí.
3: No, clar, clar, antena.
5: Clar, per això.
0: Sí, sí, no, no, clar, totalment en directe.
5: Jo pensava que volies dir just el minut abans de començar.
0: No, no, no, no, no, no. 5 i 5.
5: Ah, sí, sí,
0: silenci
5: sí.
0: Absolut. Pare nostre, ja estem en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
6: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
7: S'han de bufar espelmes. Ai, ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
3: Calot. Això pot ser un circ,
0: això
3: també.
0: Això pot ser un circ, molt ben apuntat, això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
9: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
8: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable
3: una
0: de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut perquè sí, era un Swatch per portar el canell de tota la vida i un Swatch petit de butxaca.
3: De butxaca.
0: Correcte.
3: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet, caríssim.
3: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca, que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 20.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració, que és una mica més barata perquè és de Swatch, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els revèn per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat, ja veieu que anem
3: increïble,
0: a millor. Com a humanitat,
3: increïble,
0: a millor.
3: Sí, sí, sí.
0: I què ha passat, doncs?
3: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan,
3: no?
0: Fan, Fan d'Alba Carrillo.
3: Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxos.
3: Sí.
0: toca.
6: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Switch i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. O havien dit que sí que en tenien i a l'hora de la veritat no els havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Switch.
10: No tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 205 relojes. Habíais dicho que había 205 relojes. Si no, haber aprendido, pues entonces habrás engañado. Si afirmamos una revuelta ahora mismo aquí, vale.
0: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
6: Monto una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
6: Boníssim, boníssim.
0: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores,
6: tristíssim.
0: Perquè...
5: mai més ben dit,
0: sí. Exactament, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir. És,
5: I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament, és que és així.
6: Sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
5: Sí, exacte, el cor també batega avui amb Javier Bardem perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això...
11: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de aquí se hace lo que yo diga. Bueno, sí o no. O sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando. Eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, la de Javier Bardem i, a més, també posar el focus en una cosa que s'ha portat o que... Semblava que es posava molt de moda, per entendre'ns, que era aquest abús de poder i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
6: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
12: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Mm. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de sis.

0: I també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars. Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També es va vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars les lletres de les cançons, 75.000 dòlars la dessuadora.
1: Sí, sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas. Saps què vull dir-te?
1: Sí, i ella queda i l'has perdut.
0: Per deixar-te la dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en una dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
1: Ah, no?
0: No calia. Perdó. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'Astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
4: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Oh, sí.
4: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
4: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
5: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així la amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a la educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el dia és d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou, el d'endavant Andalusia, i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusa. andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar. Triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El Periódico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, el diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ella és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí, que la vida et somriu, Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: No passarem tampoc. Però passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: El Papa Lleó XIV.
10: Una que pate.
11: 6-7!
9: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7. No?
0: Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara,
9: home, no,
0: encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això ja, tia, això ja no. Ja,
9: fàcil, jo crec que el 6-7 no. Encara
0: canta. Encara podem tirar, sí, una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de la Neto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Punès.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, aquí jugues tu, eh?
0: Per favor, és que Disney ens està cridant.
9: I escolta aquest. Perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja tocava. Eh? Ara ja ens hi podem. Ara aquesta és la nostra, Solanes.
9: Aquesta, sí, bueno, la teva. Extres masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula
0: pots
9: aquesta
0: d'embolicats. Pots posar una perruca i un bigot i tirem.
9: Sí, home, clar, tot el tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 Val. Del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Va, ja entro. Mira, aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el litoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
10: Ja sei que
0: una meravella, tu, per despertar-nos, una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba però des de Xile.

0: I és que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè. Serà la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert que, parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la i demà us explicarem totes les novetats aquí, als matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que faltava, el demagog. És un demagog.
6: Ara. Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: Josep Maria Servià, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: Bueno, el motor ha dit prou, s'ha deixat de treballar. Anàvem molt bé pel tram i tot de cop...
6: Ui, el prop, això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
9: Sí, s'esperen que al Dakar no hi hagi més mecànics. Mira Oxford English, va començar prop, després pum, i patapum.
6: Patapam. Sí, sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, o se pone agresivo, o empieza a dar de vio todo.
9: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però, mira que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
13: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
13: Sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això
1: o
13: marxo.
1: O jo no segueixo.
13: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un mes...
13: Aquests joves tot el dia es queixen. No, és que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
13: Ui, sí. De festa en festa, més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una edició del matí de Catalunya Ràdio.
13: Amb la festa de la democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no
1: sí.
13: Tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès. Per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant, estigueu
1: atents
13: a l'antena de Catalunya Ràdio. I n'anirem parlant al bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, Els catalans el coneixen perquè va ser líder del PP a Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això en portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga, amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol, que s'ha salvat, i derrota del Girona, que ai, ai, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, de la Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de cop.
13: Oi, oi, oi, ai, ai, ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet. I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
7: 900.000.
13: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Ah, clar, clar, clar.
13: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya. Clar, però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
13: home,
1: de...
13: 2 milions,
1: una disparada absoluta.
13: De cada 4 era molt.
1: Vaja... Mira, noi,
13: pensant, no,
1: n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo,
13: que està buscant... Matiner, també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
13: Home,
1: i em va enviar una nota de veu, i jo ara la fotré aquí.
0: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa. Missatge del
1: papa, mira, sí, també, amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
8: Senyores i senyors, bon dia.
14: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
7: Unilla.
15: Que és, que jo no estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
16: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
17: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
18: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
19: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
20: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
14: Amb Ricard Ostrell.
21: Em van passant coses.
20: Sí.
22: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
23: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
24: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
25: Com volguem dir si volien aprendre algo.
24: Sí, vaig dir que no el coneixia. Ja, i bueno, va quedar així.
26: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
14: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
27: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
29: Sí, eh?
28: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
29: De coses d'aquestes de sota terra.
28: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
29: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
30: He estat jo, perdó.
28: Ha sigut l'única. No?
29: És la que fa menys que se'n fuma.
28: No.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
0: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
7: Ui,
1: que...
7: Ui,
1: què dius?
7: Però bueno!
2: gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi darem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere. És la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
4: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
5: El més destacat del que has fet.
4: Sí, sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident d'Uruguai, no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Mm. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
6: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
5: a l'abast
6: de gent molt jove i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor.
3: Moltes ganes de veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure.
7: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva... Ja veuràs, digue-li, qui com et dius?
9: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
7: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Doncs escolta'm, està molt bé, sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonassi, home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet, marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
10: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
10: A punt d'entrar a treballar, en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
10: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastres. Són dos tiendes que... Llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
10: Unos 14, más o menys.
1: 14 anys, eh? I sempre amb aquest horari, Alejandro?
10: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte a 4 i mitja.
1: Déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
10: No, molt bé, perquè tota la vida he sigut un carnisser, així que és la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills? Tens descendència o no, Alejandro?
10: Com?
1: Tens descendència? Tens fills?
10: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
10: No, la meva nena estudia medicina.
1: Ah! Oh.
10: El del mig estudia... electromecànica, i el petit tiene 10. sea, on està la...
1: Encara està a la primària, eh?
3: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
10: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
10: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Ana García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
3: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Ocas Grasses, i una de les seves bones cançons és Petar-ho.

0: quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades
2: no,
1: sí.
2: A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Va com va, però escolta'm, hi ha moltes vegades que ara que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
2: El dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica el Prepirineu.
0: Sí, tu.
1: I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada. Primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona.
0: Vaja.
1: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona. En tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu.
0: Ah, és que va,
1: perquè dimarts, dimecres, farà més sol, dimarts ja arribarem als 30 graus potser ponent, dimecres a més llocs.
0: Ara.
2: 30 tampoc ponent, cal.
0: Ponent. Sí que cal.
1: Ponent, que és habitual.
0: Clar, home, és que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
1: Doncs no, aquest any ja i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
0: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
1: Apa, fins ara.
0: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 10 graus a Castellnou de Bages, 13 graus a Ascó i 12 a la Bisbal d'Empordà. Tenim avisos per intensitat de pluja, ara ho deia l'Eloi, a les comarques del nord-est del país. I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
1: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quarts d'hora, acte per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana es reuneix per ratificar aquest pacte. Això és una nova setmana de mobilitzacions de mestres i també de professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts del Barcelonès. Estarem pendents de si a les escoles

0: resultados, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
1: Els socialistes a María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. I interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. A l'Àgora, com dèiem, en parlarem a partir de les 9. I amb Rebeca Carranco, periodista del País, avui repassarem els dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i que ha deixat un mort. A partir de les 9, de les 10 també tindrem secció econòmica amb el professor Santiago Niño Becerra i després repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Arribarem fins a les 11, com cada dilluns, amb Àgora Esportiva, amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
2: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
1: El Barça tanca la temporada a l'estadi amb un rècord, 19 victòries en 9 en 19 partits com a local, i en l'adeu de Robert Lewandowski. A l'Espanyol s'ha assegurat a la permanència guanyant a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
3: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i...
1: Serà dissabte contra l'Elx. Amb una victòria, els de Mitchell es quedaran a primera. Qualsevol altre resultat els condemnarà a segona.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Vinga!
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el seu barri més ric i el barri més pobre. Ho revela l'índex socioeconòmic territorial que acaba de publicar l'Agència Catalana de Notícies. El centre històric de Lleida té en aquest índex uns 35 punts. Ciutat Jardí en té 134. En aquest índex s'inclouen sous, atur o dades d'habitatge. Segons aquestes mateixes dades, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern van ser els municipis de més de 1.000 habitants amb més bona puntuació. Salt, Sant Pere, Pescador i Serós, els més situats a la baixa.
0: I a Brussel·les?
3: A Brussel·les han anunciat el pla per reduir a la meitat les importacions de cerç. S'aplicarà a partir de l'1 de juliol. Aranzel del 50% a qualsevol importació que superi el llindar marcat es justifica per reduir l'excés de capacitat, però alguns experts avisen que això perjudicarà, per exemple, Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Doncs amb què comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert a la cadena televisió CBS. La propietària de la cadena, Paramount, recordem que ho va anunciar ara fa un any. Ja se sap que entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara quins convidats hi haurà dijous, que és l'últim programa. Sí que se sap també que aquell dia, el dijous, els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o el de Jimmy Kimmel, emetran repeticions com a mostra de respecte.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb els preparatius de la visita que farà al país Vladimir Putin, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
4: Avui és dilluns 18 de maig, ens despertem amb 10 graus a Coll de Nargó i alguns ruixats, 9 graus a Olot, també amb algunes precipitacions, i 16 graus a la ciutat de Tarragona, aquí encara no hi plou. Avui tenim una primera franja de precipitacions que afecta el Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquesta tendirà a desfer-se, però ràpidament apareixeran nous ruixats al litoral, prelitoral, en principi entre Barcelona i Tarragona, i després se n'endinsaran també a la resta de comarques. Avui pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del Nord-Eix, Girona, Barcelona, també nord de Tarragona, entremig algunes clarianes, a l'espera que a partir de dimarts, dimecres, el temps sigui més tranquil i sobretot més càlid.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
5: Bon dia!
0: Bon dia. Bon cap de setmana.
5: Però bé.
6: Tranquil.
0: Tranquil?
6: Sí.
0: Què has fet, Sílvia? A veure.
6: Doncs a veure què he fet. Mira, vaig tenir un dinar d'aniversari ahir.
0: Sí.
6: Bé.
0: Un dinar d'aniversari, però amb nens
6: sí.
0: I tot això.
6: No.
0: Ara,
6: bueno, com... va venir els meus fills,
0: sí,
6: però clar.
0: Home, sí, però vull dir que no era un dinar de...
6: No.
0: No una festa d'aniversari de nens, de pinyata i tot això.
6: No. Després no hauria sigut tranquil.
0: Ja. Tu, Francesc, bé. Aquí...
7: Bé, sí.
0: Sí. Tranquilet. Els...
7: No em veus bé.
0: Sí, molt tranquil et veig. Ens actualitzem. I comencem pel Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar.
8: Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
9: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
10: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
9: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE que es desploma encara més i l'exministre admet que els toca reflexionar.
11: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
9: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta.
12: Però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu de Pedro Sánchez.
13: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
12: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes es vinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en un altre comunicat. Rebeca Turró, número 3 del PSOE.
14: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
12: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota.
0: I el govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
8: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això s'ha sumat a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: Raül Flores.
5: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
7: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
5: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Per ara ni Esquerra ni tampoc els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats de l'ensenyament.
12: El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, diu des de les xarxes socials que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents. I la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albià, confia que els comptes acabin facilitant una entesa entre el govern i el professorat.
15: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè per un costat s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
12: Els comuns continuen avui les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures que podrien segellar abans de divendres, just el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos, els primers des del 2023, i comenci la tramitació al Parlament. Per cert, també que el col·lectiu d'Octubre, que agrupa militants d'Esquerra Crítics amb Oriol Junqueras, demana sotmetre a votació de la militància l'acord a què puguin arribar els republicans amb el govern per aprovar aquests comptes.
0: I els docents fan avui nova jornada de vaga. Avui s'aturaran els centres del Barcelonès.
8: I ho fan després que la USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler, com dèiem, incloure en les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes.
0: Marta Sánchez.
16: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
17: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
16: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot a l'est del Congo, desencadena l'alerta dels països del voltant.
12: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'Estat és molt baix.
0: Montse Mir.
18: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
19: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs parlem-ho-la, sí.
18: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova de PCR.
8: Sortiria de l'hospital aquest dissabte 23 de maig, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua asimptomàtica. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta setmana. El cas de la dona de Barcelona és igual que el de la dona ingressada a Alacant. Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i rebre visites. Pel que fa al vaixell Ondius, en les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i dos sanitaris, tots asimptomàtics, que hauran de fer una quarantena quan arribin, i el vaixell es desinfectarà. A Ushuaia, a l'Argentina, ja ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus.
0: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
12: I busquen l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la Zona Franca.
20: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
21: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
20: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
8: Ho fan dinsant-se en una nova fase, la reproducció de desenes d'àudios de José Manuel Villarejo i la declaració en l'instrucció d'Enrique García Castaño, conegut com El Gordo, el comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
0: Madrid, Alba Gil.
22: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, tot i que continuen les negociacions per un acord de pau.
12: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs va entregar ahir als mediadors pakistanesos una nova proposta que la Casa Blanca hauria reformulat. Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases de l'administració de Donald Trump.
8: La pregària ha servit per fer palesa la divisió que hi ha entre la societat nord-americana sobre com s'estan instrumentalitzant els actes per celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units.
0: Washington, Oriol Serra.
23: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
24: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
23: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
24: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu. Però també em passa a mi.
23: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I augmenta gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort.
12: L'informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys.
0: Nando Sanoguera.
25: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
1: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
25: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara seran molts pocs, però la plataforma confia en estar en aquesta via de pagament al llarg d'aquest any.
3: D'entrada, els botiguers ho veuen de bon ull. Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: És atractiu perquè el Bizum lo que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem d'esperar 24-72 hores.
3: No tots els bancs ofereixen encara el servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostar el mòbil al datàfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard o Google o Apple.
0: I les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
6: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
10: A les 7, 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
6: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes de les 12 del migdia fins les 8 del vespre.
0: Mentre augmenten la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya.
26: Això es deu a la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. La patronal Pimec i entitats com Reempresa fan assessorament i acompanyament en aquest procés de transmissió. Laura Sallent és la directora de Reempresa.
27: Fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa, i a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
26: L'any passat, Reempresa va gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari i la línia R1.
28: Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massana recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 hi torna a haver tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
0: I baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum de Catalunya.
3: L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000, i del 2023 en prop de 42.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
29: El preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
3: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Rodríguez, bon dia.
30: Bon dia.
0: La primera.
30: Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. En un comunicat enviat aquest diumenge per l'organització, Streisand ha lamentat no poder assistir-hi i tornar a França, un país diu que sempre ha estimat. Tot i això, el festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
0: La segona.

0: Avui hi ha doble concert de Fado al Teatre Poliorama de Barcelona. La capital catalana se suma així aquest mes de maig a la celebració de la música i la cultura portuguesa. La primera part del concert la farà Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música. I la segona la farà la veterana Sara Correia, nominada als Grammy Llatins. El concert és a les 7 del vespre.
1: I la tercera?

èxit d'espectadors en la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus, i han assistit 45.000 persones i els espectacles han tingut un 98% d'ocupació. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per la nova direcció artística per un període de 4 anys.

0: I parlant d'èxit, l'èxit de l'Espanyol, que continuarà primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
1: Amb gols de Carlos Romero i Quique García, l'Espanyol és de primera. Una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
2: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, la veritat, és una felicitat molt gran.
1: Serà un pes de sobre, Manolo González.
0: Guanyant la Champions per salvar-se. I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
1: Els gironins van perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència. Mitja el tècnic dels gironins.
3: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
0: El Barça, que guanya 3-1 al Betis en la 10 de Lewandowski.
1: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugrana guanyen els 19 partits que han jugat a casa. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou.
4: Me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
1: Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan, fractura marginal de la vèrtebra C7. I Johan Zarco, lesió indeterminada en una cama. El Vilassana, nou campió de la Copa Femenina d'Hockey Patins, amb la victòria 3-1 davant el Gijón. I el Lleida, que continuarà a la CB amb la victòria contra el Gran Canària, 75-72. Victòria també de la penya a la pista del Madrid, 81-89.
0: Avui, a partir de les 11 del matí, de Catalunya Ràdio, farem Àgora Esportiva, més enllà del comiat de Lewandowski del Barça. Comentarem també la lluita per la permanència de l'Espanyol i també del Girona, que veurem què és el que fa en el proper partit. Recordem que el Girona ha de guanyar sí o sí per salvar-se i quedar-se a primera. Després tindrem l'humor i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser saber que, segons el ministre de Defensa israelià, una bandera palestina, simplement això, fer onejar una bandera palestina, és un acte inhumà, immoral i antisemita que atia l'odi contra Israel. Així tal qual ho ha fet saber aquest líder fonamentalista de nom Israel Katz, en referència al fet que Lamine Yamal portés una bandera palestina durant la rua de celebració de Lliga fa una setmana. Un responsable directe de l'assassinat de més de 70.000 persones innocents, el ministre de Defensa de l'Estat genocida d'Israel, sota el comandament del qual els seus soldats han matat nens de trets al cap com si fossin conills, per pura diversió, aquest monstre fanàtic ens està dient que portar una bandera palestina és inhumà i immoral. Doncs bé, si teniu espai al balcó, ja sabeu que hi podeu penjar. I li dediqueu, en aquest senyor, el senyor Israel Katz, i ha de pas també a la Pilar Rahola.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.

0: cançons sobre les eleccions a Andalusia.
1: El Partit Popular no ha arribat a la majoria absoluta perquè els vots s'han dividit a la dreta, una part han anat a Vox, i per això grups que s'han dividit, que s'han separat, però que canten el mateix, cadascú per la seva banda. Per exemple, els Wet Wet Wet. El cantant original, Martí Pelo, actua en solitari, canta les cançons dels Wet Wet Wet, i els Wet Wet Wet han agafat un altre cantant i canten el mateix. Vull dir, tots dos canten les mateixes cançons, pràcticament el mateix repertori, com aquest temasso que sentíem.

0: Ja, evidentment.
1: Aquell temps en què s'afinava, cantant.
0: No siguis dolent. No, la oreja de Van Gogh, amb Amaya Montero d'una banda, Leire Martínez en solitari de l'altra, en els dos casos cantant les cançons de l'oreja. Mm-hmm. I escolta, endavant.
2: I afinadament.

0: estava mirant la pantalla aquesta que tenim aquí a l'estudi, que tenim unes pantalles que posen aquí els noms i les cares, i tot el dia m'estic veient. Sí. No, podríem posar paisatges, cada dia una fotografia d'un paisatge diferent.
1: Una llar de foc.
0: Almenys seria més... Exacte.
2: Una peixera.
0: Ara una peixera, un... No, en fi, no ho sé. No, una mica de varietat.
2: Mira.
0: Almenys ens hi trauríem. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
3: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: És Juanma Moreno Bonilla. El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant.
5: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
4: Moreno Bonilla celebrarà avui a Madrid els bons resultats amb la direcció estatal i Pedro Sánchez reunirà l'executiva per analitzar la desfeta.
0: Avui dedicarem l'àgora del matí a analitzar aquests resultats de les andaluses i l'impacte també que poden tenir per al futur de la legislatura espanyola i entrevistarem també el popular Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. I aquí, mentrestant, els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
1: El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, un nou pacte que plana el terreny per al sí dels republicans als comptes d'Illa.
0: I mentrestant, els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius de Barcelona.
4: La USTECA es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura, portaveu.
6: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
0: I l'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola. Ha detectat al Congo i a Uganda.
1: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
0: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: I busquen l'autor de la mort d'un home a tocar del passeig de la Zona Franca. Amadeu Requesens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
7: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
0: I les execucions en països amb pena de mort s'ha incrementat un 80%.
1: Un informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Dana Vilaró, portaveu de l'organització Catalunya en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: I bàsicament són una desena de països que han elevat molt les execucions aquest any. Alguns han doblat, alguns han triplicat i fan que la xifra s'hagi disparat d'aquesta manera.
0: I a partir d'avui ja es pot fer servir Bizum per pagar algunes botigues i restaurants.
4: Ho permeten les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Emiliano Maroto, de l'Agrupació de Botigues i Comerciants, en declaracions al matí.
9: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem que esperar 24-72 hores.
0: I atenció, perquè aquesta setmana arriben a les plataformes dos plats forts de la ficció catalana.
10: Saps per què som avui aquí?
11: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
1: A 3Cat es podrà veure Pubertat, sobre la violència de gènere en el si d'un grup d'adolescents. I divendres s'estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats d'un de desnonament. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem a les portades de la premsa. Marc Jurado, avui és d'aquells dies de tema gairebé únic.
12: Sí, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. I el Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista i la Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu. Altres temes de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, la Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo. I esports per acabar, triple notícia a l'Ara, greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, l'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, es desperten amb 10 graus i una mica de pluja, al migdia no passaran del 16 i a Tortosa ara mateix en en tenen 14, amb una màxima prevista de 26. Avui serà un dia inestable amb una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, ara mateix tenim els primers ruixats al Terç Nord. Aquests es desfaran i duraran pas a clarianes. Durant la matina apareixeran de nous entre Barcelona i Tarragona. I hem de tenir en compte que al llarg del dia pot ploure al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, les de Barcelona, al nord de Tarragona, i en alguns llocs poden ser xàfecs forts amb alguna calamarsada.
0: I després dels comicis andalusos, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Si traslladem el resultat de les eleccions andaluses a tot l'Estat, podríem dir que Espanya està consolidant el viratge a la dreta i que els nacionalismes perifèrics van a l'alça. Com ja s'ha demostrat en d'altres autonomies, cada vegada queda més clar que el Partit Popular no podrà governar la Moncloa sense Vox. Per altra banda, l'èxit d'Adelante Andalucía, per sobre la coalició entre Sumar i Amics, ha regalat un petit motiu d'esperança a Gabriel Rufián. Si el Miquel Roca d'Esquerra Republicana té raó, l'únic que podrà guantar Pedro Sánchez al poder és la suma de moviments semblants com l'andalús que fomentin més participació dels votants més joves. Tindria certa gràcia que siguin les nacionalitats qui ha d'acabar salvant l'Espanya d'esquerres, tot i que, de fet, és el que ha passat sempre.

0: amb què et despertes avui, Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Backstreet Boys i I Want It That Way. I és que tal dia com avui, un 18 de maig, però de l'any 1999, la boy band nord-americana publicava el seu tercer àlbum d'estudi, titulat Millennium. És un dels àlbums més venuts de la història, més de 30 milions de còpies a tot el món. Va ser nominat a 5 premis Grammy i va aconseguir 4 top 40, incloent aquesta cançó que estem escoltant.
0: I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, una nota de veu que em va fer arribar el divendres en Xavier Pérez Izquierdo, és l'encarregat, ja ho sabeu, de buscar el poble més feliç de Catalunya a la tarda de Catalunya Ràdio. I quan els micros d'aquesta casa surten al carrer i es troben amb els oients, passen coses com aquesta.
2: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya a la Ràpita i hi ha una fan teva que, ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
3: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te.
0: Veus?
3: M'encantes, tu i les noies que hi han. Vale? Molts de besets, adéu.
2: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adéu.
1: Això està molt bé. Quina meravella, escolta, llevar-se les 5 per escoltar els matiners és el millor regal.
0: Jo ho faig cada dia.
1: I tant.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa major de Porqueres, a 8:45
0: de matí. De
1: Porqueres? Hi haurà, sí, hi haurà esmorzar del Ganut. Entenc que pel títol de l'esmorzar serà un esmorzar contundent. A 11:45, espectacle Owen i el cicle de la vida amb la companyia Reels de Bosch. I a 9:00, sopar amb la gran Badallada.
0: I a les xarxes, Maria Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo del papallau 14 fent el famós gest entre els adolescents 6-7.
5: Què fa, té?
6: 6-7!
5: Un salut a no cosí, 6-7.
4: 6-7! 6-7! Es veu el papa envoltat d'un grup de joves en una trobada que van fer a Gènova. Ells mateixos li van ensenyar el 6-7 i el papa s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Aquesta expressió es va fer viral sobretot a TikTok i a Instagram entre els més joves i adolescents. Exactament, ningú té clar què vol dir, no. Però seria una cosa com més o menys, o ni una cosa ni l'altra.
1: No ho sé. No s'entén res.
4: 6-7.
0: 6-7?
1: Sí, sí. 6-7. 6-7, doncs ni ben mal.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Marga, veïna de l'Eixample, de Barcelona. Fa uns dies ens explicava que el fons d'inversió New Amsterdam Developers volia vendre el pis on viu des del 1993, ara amb el seu pare, que és una persona dependent. Això implicava el seu desnonament. Finalment, però, un jutge ha ordenat paralitzar el desallotjament fins que es resolgui el recurs interposat pel Sindicat d'Habitatge Socialista. Ella ho valora així.
9: No podem permetre que vingui a casa nostra i que ens facin fora un fons d'inversió holandès amb la mera intenció o finalitat que especular i fer-se més rics. Nosaltres no som delinqüents, nosaltres hem pagat puntualment, jo des de fa 34 anys.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
11: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
10: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
12: amadíssim Senemí,
10: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
7: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
10: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
13: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
14: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques d'aquesta hora es tenyeixen de vermell per l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà. El principal índex de Hong Kong cau prop d'un 1,5% i el de Tòquio un 1%. A Europa, divendres, els parquets també van tancar en pèrdues després que la trobada entre els Estats Units i la Xina s'acabés sense grans acords. L'IBEX 35 va caure més d'un 1% i en el conjunt de la setmana es va perdre un 2%. A Wall Street també s'hi van imposar les vendes, sobretot el Nasdaq, que va caure un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: Torna al Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Ponselam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linka. A Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Dia de país, resultats electorals. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i queda mans de Vox.
4: El PSOE amb la exministra María Jesús Montero al capdavant perd 2 diputats i obté el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat. El popular Juan Manuel Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria a 2 diputats de la majoria absoluta.
17: No es verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: Mentrestant, la candidata socialista entoma la derrota y diu que toca reflexionar.
18: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
4: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes, això sí, desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox.
0: Aquí el govern i Esquerra planen el camí perquè aquesta setmana es puguin aprovar els pressupostos.
4: En les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital per unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. Avui Esquerra farà un Consell Nacional per avalar aquest acord.
0: Tot plegat en una nova setmana de noves vagues a l'educació. Avui estan convocats a vaga escoles i instituts del Barcelonès.
4: Pararan ni Esquerra ni els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats d'ensenyament. Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament.
19: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
4: El sindicat USTEC ha qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Yolanda Segura, portaveu.
20: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
4: Sindicats i educació es tornaran a trobar dimecres si el govern els fa arribar abans un nou document amb propostes.
0: I la declaració d'emergència internacional de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola a l'est del Congo desencadena l'alerta als països del voltant.
4: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix. Això sí, desaconsella viatjar a zones afectades i demana precaució als que en tornin. Manel Cervantes, excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
21: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
4: En pocs dies hi ha hagut més de 80 morts al Congo i hi ha més de 250 persones possiblement infectades.
0: Més notícies. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins del programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria.
4: Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del Canal Montsià.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
22: El Ministeri d'Indústria ha concedit 183 milions d'euros en ajudes a la planta del Canal Montsià. Es tirarà endavant un projecte en concret per reduir al màxim les emissions. Tomàs Castelló, president del comitè d'empresa.
23: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara, la matèria primera principal és la calissa, i la calissa al patir temperatura emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
22: Una fàbrica que té 300 treballadors, entre directes i indirectes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte.
4: Organitzada per l'associació Beauty Cluster, té l'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat i està adreçada tant a professionals del sector com al públic en general.
0: Barcelona en escura.
24: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patricia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
25: Hi haurà una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
24: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurell Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
4: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
0: Maria Guixà.
1: Aquesta espècie de papallona només vola de març a maig i depèn en gran mesura de la presència de dues plantes, l'arbós i el roldó. La troballa ha estat possible gràcies al programa de seguiment de papallones urbanes de Barcelona durant un mostreig fet al parc del laberint d'Horta. Actualment, prop d'una quarantena de voluntaris participen en el seguiment setmanal de papallones en 29 parcs i jardins de la ciutat. Aquestes 52 espècies identificades a Barcelona representen el 26% del total de les espècies presents a Catalunya. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I cultura, uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
4: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
2: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
4: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el premi a millor obra d'autoria espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estany de Hong Kong, i autors com Penso han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat també noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
0: Adam Driver suma Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes.
4: Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Pepe Tiger.
0: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Adam Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
5: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
3: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray, que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll.
4: Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge igualment a l'actriu, cantant i productora de 83 anys, que estava programat per al 23 de maig, durant la gala de clausura.
0: Això a la pantalla gran, però ara tenim les estrenes a les plataformes.
6: Saps per què som avui aquí?
16: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
4: Perquè aquesta setmana arriben dues sèries catalanes molt potents a 3CAT i podreu veure Pubertat, que retrata la violència de gènere en un grup d'adolescents. I HBO estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats per un desnonament.
0: Òscar Callau.
26: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una suposada agressió sexual en una colla castellera. La sèrie descriu la tensió creixent al grup entre els convençuts que hi ha hagut violència de gènere i els que pensen que tot és una confusió adolescent. HBO estrena divendres Rabalear, on els veïns d'un edifici del Raval lluiten contra el desnonament. Creada per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Pel que fa a les pel·lícules, humor a Netflix amb Les dames primero, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista en un món alternatiu matriarcal, i acció a Prime Video amb John Krasinski al capdavant de Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta. Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
5: L'Espanyol, que continuarà a la primera divisió, victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elche a l'última jornada, i Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
0: A Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
8: Lewandowski va saber com aterrar el Barça en un moment complicat i ha sabut com marxar en el moment perfecte. Perfecte per a ell i pel club, perquè marxa abans que el seu rol sigui massa secundari i per això se'l podrà recordar com una llegenda. Amb els anys veurem Lewandowski com aquella baula entre el Barça del post-Messi i el Barça de Lamine, entre el Barça deprimit i l'il·lusionat. El polonès ha estat clau per fer aquesta transició i, a més, ho ha fet des d'una integració, un respecte i un amor cap a Catalunya i al Barça que fa que els culers se l'estimin i li dediquin un comiat tan sentit i autèntic com el que vam veure ahir.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat. Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat. MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 5 graus a Viella, 12 a Banyoles i 14 graus a l'aeroport del Prat i petits ruixats que acaben entre el Prepirineu i les comarques de Girona. A l'espera que aquestes precipitacions vagin desapareixent, n'apareixeran de noves en punts del litoral, prelitoral i després aniran endinsant-se ràpidament cap a l'interior durant el matí. Avui pot ploure en qualsevol moment del dia, gairebé al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot al nord de Tarragona. Localment s'esperen algunes d'aquestes tempestes, xàfecs una mica més forts, fins i tot amb alguna calamarsada, i entremig estones de clarianes o fins i tot estones de sol. De cara a demà, quedarà algun ruixat al nord del país i al nord-est, a la tarda, tan sols, al matí serà assolellat i la temperatura es dispararà, i a partir de dimecres sembla que ja arribarem als 30 graus a molts llocs del sud i de ponent.
11: Sou molt bona gent!
12: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
13: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona,

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
4: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
6: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
6: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Has sentit lo que acaba de dir?
11: Ja a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
13: A partir de 9:15, obrirem l'aura per parlar de les eleccions a Andalusia. A les 9, saludarem l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ara és secretari d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia.
14: A 9:15 ens fixarem en els nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'Hospitalet de Llobregat i a Sants, a Barcelona. En aquest últim cas, amb una víctima mortal. En parlarem amb la periodista Rebeca Carranco.
13: Després, amb el professor Santiago Niño Becerra, analitzarem el degoteig d'expedients de regulació d'ocupació i l'informe Fènix, que ha generat tant d'enrenou en les últimes hores sobre la situació econòmica a Catalunya.
14: I a 11:00, Àgora Esportiva, per comentar l'adeu de Lewandowski i la lluita per la permanència de l'Espanyol i el Girona.
13: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent? Vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
15: Divendres vam portar els temes pendents a la Universitat de Barcelona i quan vam abordar la qüestió de la infiltració d'agents de policia a les assemblees de professors, un agent ens va fer aquesta revelació.
16: Vale, John Lennon, vale, te calma un moment, vale? A veure, una cosa, si vostè no fa ninguna cosa dolenta, vostè no té ninguna cosa per amagar, vale? No té de ser preocupat per res de si n'hi ha policia de filtrat o no. Estam o no estam.
15: Sí, no, però això no funciona així. No,
16: ai, que hi ha policia de filtrat. És perquè està amagant alguna cosa.
15: No, si però no, això no funciona.
16: Bueno, a veure, ja si per contra vostè té alguna cosilla por ahí rara, en plan que, pues, que una mica vermell, una mica rojo,
15: que és, rojo.
16: Una mica independentista, una mica feminazi, una mica sospechós de ser una persona que pot causar problemes a la societat, sí, vale? Però, no, home, que pateixi, perquè segurament lo pillarem.
15: Sergent
16: gràcies a la nostra
15: guarro, molt bé, és igual, pari de parlar, perquè...
16: Sense anar més lluny, en aquesta facultat sí, hi ha policia infiltrat.
15: Ja, què diu ara?
16: Tenim a gent... Bueno,
15: sí,
16: una
15: de les persones que ha vingut avui de públic és un policia.
16: I gràcies al policia infiltrat aquí, sabem que algun dels seus companys que també estan aquí, d'estos que està por aquí, vale? Los zarrapatros aquests, si li fem buida la butxaca, aquí se va a haver problema.
17: Que aixequi la mà i porti droga.
15: A partir de 11:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
18: El 18 de maig es commemora el Dia Internacional dels Museus. La majoria ho celebra amb jornades de portes obertes i activitats especials i gratuïtes pensades per tots els públics per tal d'oferir una experiència més participativa. Enguany el lema és Museus unint un món dividit. I és que en una societat com l'actual, marcada per la polarització i la fragmentació social, els museus es reivindiquen com espais d'intercanvi cultural, de trobada, d'aprenentatge. Més enllà del albergar el nostre patrimoni històric, també són espais que connecten persones, que fomenten el respecte i el diàleg i que ens ajuden a entendre el món. Així que avui és un bon dia per acostar-se als museus i descobrir la seva dimensió més humana.
2: I el segon, el Lluís Gavaldà.
19: A la perifèria del mainstream musical català hi ha una nova escena que no es preocupa dels algoritmes ni les escoltes acumulades a l'Spotify. Gràcies a això el que fan és engrescador, divertit i profundament anticomercial. Entre aquesta colla d'indocumentats destaquen els Petit Ibèric. Els dies parells diuen que fan pop rebuscat i els altres dies diuen que fan electrocançó enfadosa. Tant se val. Aquest grup liderat pel Pol Clusella són el millor antídot a la carrincloneria musical actual i acaben de treure un disc que es diu Agost, llaminer com un gelat de llimona, pernil ibèric. Són molt nutritius.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, el dia comença amb alguns ruixats al nord i és que avui s'espera un temps inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. Avui tindrem una mica de tot. La idea és que pot ploure en qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques de Girona, de Barcelona i el nord de Tarragona. Seran ruixats irregulars, alternats amb estones de sol fins i tot. Les tempestes més fortes, però, les esperem al migdia i a la tarda a les comarques del nord-est.
0: I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quart, un acte per presenciar i per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona, sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana reuneix per ratificar aquest pacte. Això en una nova setmana de mobilitzacions també de mestres i professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts de Barcelona i estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. La política a Madrid, que estarà marcada avui per Andalusia.
3: Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb crits de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla.

0: resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. I avui també, a partir de les 9, a l'Àgora, amb Rebeca Carranco, periodista del País, repassarem aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat i que han deixat un mort. A les 11, com cada dilluns, Àgora Esportiva, amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
1: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler. Muchas
0: siempre
1: gracias.
0: Cooler, amb la deu de Robert Lewandowski, amb el Barça que tanca la temporada a l'estadi amb un rècord de 19 victòries en 19 partits com a local. L'Espanyol s'ha assegurat la permanència després de guanyar a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
2: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final.
0: El Girona rebrà dissabte l'Elx amb una victòria i els de mitja les quedarien a primera i a qualsevol altre resultat els condemnaria en aquest cas a segona. Tot això avui que el Perelló al Baix Ebre, el sol ha sortit a les 6:37 i a Mura el Bages es pondrà a les 9:08 del vespre. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
3: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Amb ells comentarem el més destacat de l'actualitat que passa per Andalusia i també per aquest tren orbital. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què és aquest tren orbital?
4: Doncs arrenca la setmana que ve, que ha d'acabar amb l'aprovació dels pressupostos. A diferència del que va passar a principis d'any, ara el govern aprovarà els pressupostos amb el suport dels comuns i també Esquerra, cosa que en garanteix la validació després del Parlament.
5: La nova línia de tren ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú passant per Granollers, Sabadell, Terrassa o Sant Sadurní d'Anoia, municipi on es farà la presentació de l'acord. Per falcar l'entès amb els republicans, també s'ha pactat que el consorci i de la zona franca tingui majoria de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
0: És a dir, d'anar de Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia sense passar per Barcelona. Raül Flores.
6: Just 2 mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el consorci de la zona franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
7: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
6: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A mig termini.
8: El pacte de pressupostos inclourà reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. Segons explica avui La Vanguardia i ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio, per aquest any l'aportació addicional serà de 21 milions d'euros, però pels propers 3 anys el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la hisenda catalana pugui recaptar tot l'IRPF.
0: Avui Barcelona.
4: Esquerra i els comuns han evitat condicionar el pacte de pressupostos amb la vaga de mestres, que avui arrenca una nova setmana de mobilitzacions. Avui afectarà els municipis del Barcelonès, demà Maresme i el Vallès, dimecres un altre cop a les escoles Bressol i dijous Tarragona i l'Ebre.
0: Marta Sánchez.
9: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
10: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
9: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En mans de Vox.
5: Es repeteix la història i el PP haurà de pactar amb l'ultradreta també a Andalusia, igual que ja ha fet a Extremadura i l'Aragó. Està negociant també Castella i Lleó. Moreno Bonilla ha perdut 5 escons i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Vox en té 15, un més que fins ara.
8: Les eleccions andaluses també han constatat la desfeta del PSOE. Amb 28 diputats obté el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat on va governar durant prop de 4 dècades. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat i ha passat de 2 a 8 representants.
11: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
12: I nos corresponde como fuerza...

0: prioritària la responsabilitat de formar gobierno i de governar.
1: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE que es desploma encara més i l'exministre admet que els toca reflexionar.
2: No són per a nosaltres uns bons resultats. Por tanto, tomamos nota.
1: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palafrugell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: S'analitzen
4: els resultats d'aquestes eleccions andaluses a les executives dels partits a Madrid. Es tanca un cicle de 4 autonòmiques, totes 4 amb victòria popular, però sense desfer-se de Vox. El PP posa el focus a la desfeta dels socialistes, el PSOE, en què el PP no ha assolit el principal objectiu. Miquel Tellado i Rebeca Turró.
5: Si lo que consuela al Partit Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
6: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
3: Àudios de Villarejo.
7: Setena setmana del judici de la Kitchen, que investiga l'espionatge de l'excúpula d'interior del PP, a l'extresorer Luis Bárcenas. A partir d'avui es començaran a reproduir desenes d'àudios de l'excomissari que s'han aportat com a prova. Després d'això, ja només quedaran les declaracions dels acusats.
3: Rècord d'execucions. Arran de condemnes de mort arreu del món. L'any passat van augmentar pràcticament un 80%, feia pràcticament mig segle que no n'hi havia tantes a tot el món. Ho diu un informe d'Amnistia Internacional que hem conegut aquesta matinada i que conclou que aquest augment s'explica sobretot per les execucions a l'Iran. També s'han doblat als Estats Units.
8: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
9: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
8: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Pagar amb Bizum.
4: A partir d'avui ja és possible en comerços físics, tot i que de moment són pocs els que ho han implementat, els botiguers ho veuen amb bons ulls. Emiliano Maroto, de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
10: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment tenim que esperar 24-72 hores.
3: 1.400.
7: Són els acomiadaments que podrien suposar els diversos expedients de regulació anunciats a Catalunya en els darrers dies. Algunes de les empreses són Nissan, que acomiadarà 211 persones, Nestlé, que en farà fora 178, o Glovo, prop d'un centenar. A partir d'un quart d'11 del matí parlarem amb l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra.
3: Bretxa socioeconòmica. Lleida és el municipi de Catalunya amb més diferències entre el seu barri més ric i el més pobre. Segons l'índex socioeconòmic territorial, el centre històric de la capital lleidatana té 35 punts, mentre que Ciutat Jardí en té 134. Aquí s'inclouen des dels salaris, l'atur o dades d'habitatge.
4: Si mirem el conjunt del municipi, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern són els que tenen millor puntuació mitjana. Salt, Sant Pere Pescador i Serós, els més situats a la banda baixa. Són dades del 2023.
3: Més tirotejos.
7: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es busca encara l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la zona franca de la capital.
3: Avui explica La Vanguardia que la policia catalana ja està assumint que bandes criminals nacionals estan adoptant les execucions, aquests tirotejos, per venjar robatoris o enfrontaments. De fet, la majoria de conflictes amb armes de foc tenen origen en les drogues.
11: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
12: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
11: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Emergència sanitària internacional.
4: El nou brot d'Ebola que afecta sobretot l'est del Congo a Espanya, tot i que les autoritats asseguren que el risc que arribi és molt baix, sí que el Ministeri ha activat el protocol habitual en aquests casos. D'entrada, per qui es trobi en zones afectades, es recomana evitar el contacte amb contagiats o recomana no consumir carn silvestre.
7: Un cop tornin a Espanya, es controlarà la salut d'aquestes persones durant 21 dies, que és el període d'incubació. Si apareixen símptomes com febre, debilitat, mal de cap o vòmits, l'aïllament ha de ser immediat i s'ha de trucar al 112, no anar a un centre sanitari sense avisar.
3: Montse Mir.
13: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
14: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'èbola sí.
13: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Primeres visites. La dona ingressada al clínic per ser contacte d'un cas d'antivirus continua donant negatiu i sense símptomes. Avui podrà rebre ja les primeres visites de familiars i, si tot segueix igual, dissabte podrà anar a casa per fer allà el que li queda de quarantena. La dona ingressada a Alacant es troba en la mateixa situació.
4: Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i a rebre també visites.
3: Sense llum.
7: A Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la gran crisi econòmica i energètica que viu l'illa.
3: Els favorits. Adam Driver o Javier Bardem es poden emportar el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El ser querido, pel que fa a Driver protagonitzar el drama criminal Paper Tiger.
7: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
15: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
16: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
15: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
3: No hi assistirà.
4: Bàrbara Streisand no podrà viatjar a la ciutat francesa per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. Així ho ha comunicat ella mateixa en una nota que ha enviat a l'organització del Festival de Cannes. Tot i això, s'ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu i cantant programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
3: 92.000.
7: Són les persones que han assistit al Còmic Barcelona, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Fira de Barcelona-Montjuïc. Tot i que l'espai aquest any era més reduït per culpa de les obres de la plaça Espanya, l'organització en fa un bon balanç. Meritxell Puig, directora del Saló.
17: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
3: Tot un èxit. La 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Hi han assistit 45.000 persones i els espectadors han tingut un 98% d'ocupació, volem dir. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per a la nova direcció artística per un període de 4 anys.
7: I pel que fa als esports, Robert Prat, salvats.
16: L'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, Manolo González, tècnic blanquiblau.
18: Ara ja dona igual, la veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar.
16: El Girona perd al camp de l'Atlètic de Madrid 1-0, es mantindrà primera si guanya l'Elx a l'última jornada.
3: S'acomiada.
16: Robert Lewandowski deixa el Barça victòria 3-1 davant el Betis.
19: Me despido en el estadio, pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
3: Avui és dilluns 18 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Míriam, quan faltaven 8 minuts per les 6 del matí a l'Hospital del Mar de Barcelona, i el Mateo, amb 4 quilos 200 grams, a casa seva, a Santa Oliva. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
20: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Collsuspina, 12 a Santa Fe del Penedès i 16 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
0: Retencions habituals d'aquesta hora cap a Barcelona, trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei i a la C32 des de Viladecans, també la C33, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Rondes a la de dalt de Trinitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
21: Balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera a Barcelona.
2: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets.
4: També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
22: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna cosa de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat.
21: Més notícies. A Berga. Tret de sortida de la Patum d'aquest 2026.
2: Aquest diumenge a la plaça de Sant Pere ha tornat a vibrar amb el ple de l'Ascensió que ha aprovat la celebració de les festes de Corpus. Serà del 2 al 7 de juny, d'aquí a poc més de 15 dies.
4: Reunits en sessió extraordinària, els regidors també han donat llum verda al nomenament dels administradors, als cartells anunciadors de les festes i a l'entrega de títols de patumaires d'honor.
21: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
2: La darrera incorporació és la bardeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
21: I al Vallès Oriental, territori fixa el setembre per iniciar les obres de la variant de Sant Feliu.
4: Ara s'avança per crear la comissió de seguiment dels treballs amb l'empresa i els ajuntaments.
21: I cultura. Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte a Nascurà.
23: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patrícia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
24: Hi ha una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
23: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
21: I Barcelona també fa olor de fado.
25: Ja sé.
21: Avui arrenca el Festival de Fado a Barcelona. Hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del programa actual, Beatriz Felicio i també Sara Corralla. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
20: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb un clar tema protagonista, les eleccions andaluses. El País titula que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El Periódico posa un accent nou al d'endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que diu que serà decisiu. Altres qüestions de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim al Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per èbola a la República Democràtica del Congo i en plan esportiva, l'Ara destaca la caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, també que l'Espanyol segella la permanència i que el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça de Lewandowski.
29: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
30: 66.205-66205 de la sèrie 29-29.
29: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: 7 i 22 i avui volem parlar de la bombolla de les subscripcions. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia, sí. No fa gaire que tot just estàvem subscrits tots plegats igual a diaris i algun servei, però ara vivim en un boom de subscripcions. Plataformes de streaming, plataformes de música, els serveis al núvol, apps de cites, apps per fer esport, el Microsoft Office, Adobe, la versió premium de ChatGPT, tot això són subscripcions i tot això està a nivells que no s'havien vist mai. Segons la web mysubscriptioncost.eu, cada europeu acumula de mitjana 11 subscripcions. Ah. 11 serveis als quals està subscrit, que representen 160 euros al mes. És un 18% més que fa 4 anys. Fins i tot hi ha subscripcions que tenen subscripcions. Prime, per exemple. Tu et subscrius a Prime, però hi ha altres serveis que, si els vols, t'hi has de subscriure. I fins i tot hi ha altres productes que intenten apuntar-s'hi. És molt cridaner el cas dels cotxes. Experience the power of silence. Tesla va començar a oferir una subscripció pel servei d'autoconducció. BMW va fer enrabiar moltíssima gent quan va oferir en un moment determinat subscripcions per la calefacció dels seients. Un informe de l'Escola de Negocis de Harvard de fa uns 3 anys diu que gairebé el 75% de les empreses que venen directament als clients ja ofereixen subscripcions, 3 de cada 4.
3: I per què hi ha aquest boom de subscripcions?
5: Aviam, les subscripcions permeten a les companyies tenir més informació nostra, això per començar. Se sap que moltes van aplaudir amb les orelles quan van veure el model de Netflix i quan van veure que funcionava. I també se sap que hi ha un punt generacional. Els clients més grans són més partidaris de comprar, més que no pas d'una tarifa mensual, però la generació Z no tant. El cas més clar és Spotify. El 2011 Spotify tenia 1 milió de subscriptors. Ara en té 290 i més de la meitat tenen menys de 34 anys. Ara bé, una cosa és que es pagui, una altra és que es faci servir. És el concepte de subscripció zombi, és a dir, que estan pagant però no les fan servir. D'aquestes 11 subscripcions que té un europeu de mitjana, es calcula que 3 són zombis, és a dir, que no es fan servir. Són 48 euros cada mes que es paguen per no res. El motiu, hi ha diversos. El que en diuen un biaix d'optimisme, allò de, ah, no l'he fet servir, però el mes que ve segur que me'l faré servir. O la fricció de cancel·lació, perquè el procés de donar-te de baixa no sempre és fàcil, i s'ajorna. I també hi ha un cert descontrol. És per això que han començat a sortir serveis que t'ajuden a gestionar les teves subscripcions. Rocket Money és una, Pocket Guard és una altra. Quin és el problema? Que van en subscripció. És a dir que, fins i tot per gestionar subscripcions, has de tenir una subscripció.
6: Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Divendres, l'Enigmàrius feia col·loca nuvis en llur llar i la resposta era en casa. Encasar és sinònim d'encasellar, de col·locar en caselles. Unir nuvis equival a casar-los i dir en llar és com dir en casa. Avui dilluns comencem la setmana amb un enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals. De 7 lletres. Deshidratar conreus de cereals. 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores, Sant Maria de Cubells. Avui sobre el Festival d'Eurovisió.
10: Doncs, per poc, Israel no va guanyar Eurovisió el dissabte, va quedar en segon lloc. La guanyadora va ser Bulgària, un país que no estava ni previst que participara i que en cap moment va estar entre els favorits i que no sap si tindrà pressupost per organitzar el certamen l'any que ve. Vaig veure el festival? No, per respecte i per coherència. Però sí que he sentit les declaracions del director d'Eurovisió, que ha deixat esta frase per a la història. Invadir un país no pot ser motiu d'expulsió.
3: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula The Square.
0: Del director del Triangle de la Tristesa, és una sàtira divertida i alhora inquietant sobre el món de l'art contemporani, l'esnobisme i els prejudicis, ambientada en un museu d'Estocolm on seguim els incendis que ha d'apagar el seu director artístic. Comença molt fresca i enigmàtica, però aviso que es va enterbolint i arriba a ser intencionadament incòmoda. Té més d'una escena que queda gravada. Amb segell nòrdic i reconeguda amb la Palma d'Or a Canes, trobareu The Square a Filmin, HBO i Movistar Plus.
7: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
11: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
12: Bon dia a les eleccions andaluses.
13: No son para nosotros unos buenos resultados.
14: Ara, ja tenéis el corte.
12: Aquest diumenge hi ha hagut eleccions a la Junta d'Andalusia que han acabat amb una victòria clara de Juanma Moreno, tot i que sense majoria absoluta, i amb una patacada important del PSOE, amb una llista que ha encapçalat l'exministre i exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero.
13: ¡Qué desastre! De verdad, los resultados del PP, la Virgen. ¡Qué desastre! Es que...
12: María Jesús Montero, buen día.
13: Buen día. ¿Sabéis? Fijaos, ¿no? Tanta mayoría absoluta, tanto arrasar y al final, mira, 5 diputados menos que en las elecciones anteriores.
12: Sí, ¿eh? Sí, això PP.
13: 5
12: però...
13: menos.
12: Sí,
13: sí. ¿Y sabe con qué rima 5?
12: Sí, sí, que ho sabem. Però si mira els seus resultats, els del PSOE, no n'hi ha per treure...
13: Hay que ver...
12: ¿Qué?
13: La dependencia que tendrá esta gente otra vez de vos, escúchame, de la extrema derecha de vos.
12: Sí.
13: Que para tener de depender de ellos, sí, te diré una cosa, rica.
12: ¿Qué?
13: Mejor no ganar, ¿eh?
3: Ya,
13: mejor
3: no ganar. Oblidem un moment al Partit Popular, claro, sisplau, i parlem, sí, de...
13: Es que en Extremadura lo mismo.
12: Sí,
13: en Aragón,
12: sí,
13: en no sé dónde más.
12: Sí.
13: Oi, qué desastre, Juanma, pobrecito.
3: Però,
13: mío,
3: escolti, el PSOE ha obtingut els pitjors resultats de la història d'Andalusia, el PSOE.
13: Que sí, però que jo ja he salido a dar la cara.
3: Sí, sí,
13: sí. I explicar lo que haremos para revertir la situació.
12: No, bueno, el que ha dit... No han sido unos buenos resultados, tomamos nota.
13: Ah, claro, y es lo que he hecho ya, he tomado nota. Mira, está aquí apuntado en un papelito, subrayado, mira. No, han sido unos buenos resultados, subrayado.
3: Sí, sí, pero prenent nota y prou no sé com...
12: I si jo vam una D, si jo.
13: No, ayer he tomado nota de resultados y ahora con karma procederemos a analizar la situació.
12: Molt bé, molt bé. Doncs,
13: però, vamos, no gràcies. Me gustaría estar en el pellejo de Juanma,
12: no,
13: A mí no me gustaría,
12: gràcies.
13: Sin mayoría absoluta, Qué descalabro y aún lo celebran. Que vaya descalabro, es que esto no...
3: Són 8:15. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, escenificaran avui l'acord de pressupostos. L'acte d'avui se centrarà en la presentació de la nova línia ferrovial Orbital. El pacte, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. L'objectiu és introduir-hi els canvis necessaris perquè pugui acabar recaptant tot l'IRPF a mig termini. I també avui tenim nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dilluns s'aturen els docents del Barcelonès. A Madrid, les executives dels partits centrades a analitzar aquests resultats de les eleccions andaluses.
15: Es verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
3: I el Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta, igual que Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, haurà de pactar amb l'extrema dreta de Vox. L'altra lectura de la jornada electoral és la desfeta històrica del PSOE.
13: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
3: Amb 28 diputats, els socialistes han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. D'aquesta matinada també hem conegut, tota atenció, un informe d'Amnistia Internacional que alerta que l'any passat les execucions arreu del món, arran d'una condemna a pena de mort, es van disparar prop d'un 80%. És la dada més alta dels últims 44 anys i s'explica sobretot per les execucions, en aquest cas de l'Iran, que es van més que duplicar. I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: L'Espanyol, que continuarà primera amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elx l'última jornada, Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
3: I de la victòria de l'equip del Cesc, de l'Atlètic Club, no diu res o no?
5: Sí, els veterans de l'Atlètic Terrassa s'han proclamat campions.
3: Campions de Lliga, eh?
5: Campions del món.
3: No, de Lliga. Els agradaria.
2: I pel que fa al temps, avui tindrem ruixats, tempestes, clarianes i una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, un dia inestable avui. Ara mateix encara queden alguns ruixats al nord de Catalunya, aquests van a menys. En canvi, se n'estan formant al Camp de Tarragona, poden afectar el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i ràpidament se n'estendran a altres comarques. Avui en tindrem el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona, les de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes, de tempestes, de ruixats, les tindrem sobretot a les comarques del nord-est, entre Girona i Barcelona, i a la tarda. De cara a demà, encara restes d'inestabilitat amb algun ruixat a la tarda al nord, però en general més sol i temperatures que s'enfilen, i a partir de dimecres tindrem més de 30 graus a moltes zones de Ponent i de l'interior.
2: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a Rodalies i també a l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
14: Bon dia. L'AVE provinent de Figueres, que va cap a Madrid i que havia de passar per Barcelona Sants a 7:45, va mitja hora tard. I a banda del retard d'aquest tren, Adif avisa que hi pot haver demores d'uns 10 minuts a tots els trens d'alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid per un robatori de cable, ja ho direm bé, que hi ha hagut a l'altura d'Artesa de Segre. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, a l'R11, el primer tren del dia amb origen Portbou i direcció Barcelona torna a anar tard, avui 35 minuts, i la resta de trens de l'R11 porten endarreriments d'uns 20 minuts. A l'R14, a l'R12 hi ha retards també d'uns 20 minuts, i a l'R16 són de 10 minuts.
2: I pel que fa a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
16: Hola, bon dia. Sí, a sentit Barcelona tenim trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans, a la C31 des del Prat i a Badalona, també a la C58 sentit sud de Terrassa a Sabadell, a la P7 sentit sud a Santa Perpètua i a la C17 també sentit sud a Parets. Als accessos a la capital, retencions a la C33, C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat, rondes a la de dalt densitat de Trinitat a la Vall d'Hebron sentit Llobregat i a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta sentit Llobregat.
2: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:34... I aquesta de connectar amb la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Les repassem amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
17: Bon dia.
2: Avui gairebé totes les editorials reflexionen sobre les eleccions d'Andalusia.
18: El de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, a l'Aragó i Castella i Lleó.
19: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
18: El periòdico destaca que el PSOE ara ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
19: Això sí, afegeix que els resultats són un revés pels populars, que no volen a Vox.
18: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
19: I atenció, perquè apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
18: Per El Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno dependrà de l'ultradreta.
19: El rotatiu afirma que després de la desfeta social el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
18: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
19: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles en qualsevol projecte d'alternança nacional.
18: També diu l'ABC que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, paraules textuals, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
19: I mentrestant, l'Ara, Antoni Bassas escriu que ara que ja s'han celebrat les eleccions andaluses, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
22: L'Eduard Voltes a Nació Digital escriu sobre l'informe Fènix. Aquest informe sobre la deriva empobridora de l'economia catalana que van presentar divendres 5 economistes coordinats per Xavier Roig. Ells no ho diran així, escriu Voltes, però l'informe Fènix és una pedra de dues tones llançada a pes sobre les elites polítiques i econòmiques dels darrers 25 anys. L'any 2006 el PIB per càpita del país estava un 15% per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Avui està un 6% per sota, 21 punts de caiguda en 20 anys. L'estat espanyol ens dessagna fiscalment, sí, però nosaltres ens dessagnem solets productivament. Uns quants hi surten guanyant, però, diu Voltes, la gran majoria hi perdem.
23: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros, financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es. Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
17: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
20: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
23: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte.

0: Són les 7 i 38. Fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. S'han quedat en blanc i negre.
1: Les bosses de patates del Japó. La guerra a l'Iran ha obligat l'empresa líder del sector a deixar sense color els seus envasos. Segons ha explicat l'empresa Calbí, aquestes patates en blanc i negre es començaran a distribuir dilluns que ve. Matisen que això en cap cas afectarà la qualitat del producte. Ho llegim al 20 minutos.
0: I qui s'ha sumat al 6-7?
2: El papallau 14.
3: 6-7!
2: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar i s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. Ara bé, també es veu que no sap gaire ben bé de què va.
0: I polèmica per una creu.
1: Un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Like demana que el sancionin. Recordem que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el parc natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasc diu que hi deixaran aquesta de manera provisional. Ho veiem al diari Oponès.
0: Tercera oportunitat pel càsting de Disney.
2: Després del macrocàsting de l'abril per buscar extras per la pel·lícula Embolicats, ara en convocaran un de nou per trobar extras masculins de 30 a 70 anys. Així ho avança el Gerió Digital. Per als interessats, serà dimecres de les 10 del matí a les 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor de Girona.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
1: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Graduacions a preu de boda.
2: Entre vestits, DJ, autobús i fotos poden arribar a 670 euros per alumne. Ho llegim a Punt Mèdia, que cita dades de la Unió de Consumidors. Expliquen que el mínim són uns 60 euros, però quan es comencen a sumar tots els complements es dispara.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
4: Les eleccions andaluses també apareixen en alguns diaris com el Financial Times, que es refereix a Vox com a Kingmaker, textualment el creador de reis, una expressió per referir-se a qui decideix qui mana. Encara sobre l'extrema dreta, però a França, Liberació en destaca avui en portada que el director general de Canal Plus ha amenaçat de retirar el finançament als professionals del cinema que la setmana passada van firmar un manifest contra el magnat Vincent Bolloré. Bolloré és el propietari de Canal Plus i d'altres mitjans que difonen les tesis de l'extrema dreta. La premsa britànica, per la seva banda, continua abordant la crisi al Partit Laborista i els noms que surten que podrien disputar-li el lideratge a Keir Starmer. Avui el Daily Telegraph titula que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, retrocedeix en els esforços per reincorporar-se a la Unió Europea. Burnham s'ha declarat contrari al Brexit. I als Estats Units, el Washington Post destaca també que Donald Trump, després del Saló de Ball, ara vol construir un heliport a la Casa Blanca.
5: I pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el pagament via Bizum als comerços físics ja és una realitat. Explica que el sistema té un desplegament limitat i que encara trigarà setmanes a estar disponible de manera massiva per als clients. Davant d'això, el diari assegura que tindrà un desplegament descafeinat. L'ON Economia explica què passa si et cancel·len un vol aquest estiu per la crisi de combustible. Segons l'Organització de Consumidors, els usuaris no estan desprotegits. Es poden acollir a un reglament de la Unió Europea que diu que la pujada del preu del combustible no encaixa en el concepte de circumstància extraordinària al qual poden acollir-se les companyies per argumentar la cancel·lació, llevat que no ho hagués pogut evitar o fins i tot si ho haguessin fet totes les mesures raonables. I llegim a Expansió que avui Josep Sánchez Llibre serà reescollit com a president de Foment del Treball. Renovarà un tercer mandat després que no s'hagi presentat cap altra candidatura a les eleccions de la patronal.
0: I a la premsa esportiva, que destaquem, Robert Prat?
6: Salvats, destaca el Mundo Deportivo, cop dels periquitos a Pamplona i alegria a Camp Manolo.

0: El diari Esport, aquest triomf de l'Espanyol és de primera. Manolo González, que no vol marxar del club. Un Espanyol que celebra la salvació, destaca La Vanguardia. El periòdico diu que el bloc de Manolo posa fi a l'agonia en una setmana perfecta. L'Espanyol posa fi al seu turment, pel diari Ara. Un Espanyol que s'allibera, destaca El País, amb la feina feta per l'esportiu, mentre que el Girona té la feina per fer. També hi ha felicitat al Barça en l'homenatge a Lewandowski. Amb tu va començar tot, remarca Anaïs Herrero a La Vanguardia, amb un Barça que tanca la temporada guanyant els 19 partits com a local. Lluís Canut parla de la dificultat per trobar-li recanvi. Sergi Pàmies diu que l'estimem amb un èmfasi retroactiu per tot el que ha donat, però amb una barreja d'hipocresia i maduresa. Fa 4 dies n'exigíem la venda perquè no s'aguantava els pets. Juan Cruz, el periódico, diu que Lewandowski mirava els nous com a aliens i després es va convertir en un d'ells, i el Marca afegeix que Xavi Alonso firma pel Chelsea per 4 anys.
1: I a la premsa del cor, la família Beckham, Eugènia Pineda.
2: Els Beckham els surten els doblers per les orelles. El Sunday Times ha publicat la llista de les 350 persones més riques del Regne Unit, on David i Victoria apareixen per primer cop com a multimilionaris. La parella acumula una fortuna de 1.185 milions de lliures, gairebé 1.400 milions d'euros, gràcies a les seves inversions en futbol, alimentació, propietats i moda. A més, la investigació apunta que la seva fortuna s'ha duplicat en l'últim any. Felicitem els Beckham, una parella que aquest estiu sortirà a celebrar aquests beneficis en algun merendero de fish and chips i que per fi es podran comprar un pis a l'Eixample de Barcelona.
1: Vinga, va, qui fa anys avui, que no lies?
3: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
1: Hammond, Hammond.
3: Per mil dolç, no, Albert, per mil dolç, no.
1: 87.
3: Ui, 82, també fa...
1: Aquesta secció l'hauríem d'anar canviant. Perquè...
3: Per què? No, a mi m'encanta.
1: No, la gent no ens escolta, aquesta secció. La gent aprofita per canviar d'emissora.
3: No, perdona, és una de les seccions escoltades.
1: No ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan ja sent aniversaris, canvia de canal i d'aquí un minut torna.
3: Mira, et proposo un invent.
1: Un invent?
3: Puc fer un invent o no?
1: Un invent, què és un invent?
3: Ja que ens estigui escoltant ara...
1: Sí.
3: Jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
1: Si no seguirà ningú.
3: Bueno, doncs ara tota la gent que ens estigui escoltant, sisplau, doneu-me la raó, perquè no sé el que estàs dient, ja m'està fotent el dilluns en l'aire.
1: Bueno.
3: La gent que ens estigui escoltant ara, com és el teu compte d'Instagram, que jo no et segueixo?
1: Jo què sé.
3: Quin és? Ricard Ostrell.
1: Ricard,
3: aneu a seguir. A veure, des d'ara fins al Manu vull saber si tens seguidors.
1: Mira, la doctora Paula Ribó m'acaba de seguir.
3: Toma.
1: Especialista en al·lèrgies.
3: Veus? Ja hi som. Paula, molt bé, felicitats.
1: Jo, tu.
3: Per tu, un trosset de pernil dolç, ara que estem escoltant a l'Armand Hammond.
1: Mira, l'Àngels també.
3: Veus? L'Àngels també. Doncs deu... és que... T'estic dient que aquesta secció funciona.
1: És
3: que,
1: ara.
3: Oients, que m'hi jugo la renovació.
1: Ui, la Ingrid també, la Mercè, veus? El Jordi.
3: Ricard.
1: Sí, sí, sí.
3: És que,
1: bueno,
3: no, no, aneu seguint, aneu seguint, no, no.
1: Que, sí, ara m'has ficat. Doncs, 10 persones.
3: Vinga, doncs, no, no, vull arribar al 100. Mira. Ja n'hi ha prou,
1: sí,
3: home.
1: Sí, sí.
3: Soc una dels referents d'aquesta emissora.
1: Sí, sí, això sí.
3: Oh, és que... Bé, seguim amb un altre cantant. Sí, aneu seguint, eh? Jack Johnson.
1: Jack Johnson.
3: Quants en deu fer, Jack Johnson? Mentre els seguidors aneu seguint a Ricard Ostrell i demostrant que això funciona.
1: Bueno, Jack, la Natàlia, el Josep, la Mireia... Jack Johnson, 70.
3: Sí. 51.
1: Qui més? A veure.
3: I acabem amb la presidenta de Veneçuela, la Delcy Rodríguez.
1: Delcy Rodríguez, 59.
3: 57.
1: Quan? Santoral.
3: Anem pel Santoral. Avui és Sant Venanci, Sant Patró de Camerino, a Itàlia. Amb només 15 anys va ser fuetejat, cremat amb torxes i penjat cap per avall sobre un foc. Li van arrencar les dents, li van trencar la mandíbula i el van llançar posteriorment als lleons. Va tenir una mort guapa, guapa. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Venanci.
1: Què,
3: com va?
1: No, gràcies, Catalunya. Si dient que escolten molt aquesta secció, que són fans d'aquesta secció i que, sisplau, no la traiem.
3: Bueno, Catalunya m'estima, doncs, Ricard. Pots callar el dilluns?
1: Jo volia eliminar-la ja l'any que ve, però
3: doncs,
1: veig que hem d'aguantar.
3: Qui té raó, els oients o tu?
1: Sí,
3: els oients sempre tenen la raó.
1: Tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de maig del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 18 de maig de 2016, ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran a la final de la Copa del Rei de futbol. No hi aniran en protesta per la prohibició d'entrar estelades a l'estadi. La final es disputa a Madrid, al Vicente Calderón, i les autoritats han dit que escorcollaran un per un tots els assistents i requisaran totes les estelades que trobin. El Barça va acabar guanyant el Sevilla per 2-0 a la pròrroga. I ara fa 10 anys la presidenta Carme Forcadell rebia Arnaldo Otegi al Parlament enmig de les crítiques dels partits no independentistes. Aquell mateix dia, en un acte a Sant Andreu, Otegi va parlar de l'atemptat d'Hipercor. Faig meu el dolor de les víctimes d'aquest barri de Catalunya. Això no hauria d'haver passat mai, va dir. I acabo amb Dani Alves, que el 2016 s'havia casat en secret a París amb la model Joana Sanz, la mateixa parella amb qui ara, després del seu pas per presó, ha tingut un fill.
1: Avui és 18 de maig del 2026, el 138è dia del calendari. Falten 34 dies per l'estiu, 37 per Sant Joan i 17 per la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No hemos sacado matrícula d'honor, pero hemos sacado un sobresaliente.
7: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota. Y que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
8: El pacte perquè Catalunya controli el consorci de la zona franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país.
9: Yolanda Segura lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
10: És decebedor, no podem dir una altra cosa.
1: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona.
11: I buscant l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la zona franca.
12: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger.
0: Agredolç. Mig agre, mig dolç, de dolçor aparent o fingida, que deixa endevinar l'agró. L'alegria de Moreno Bonilla pels resultats d'ahir no dissimulava l'agró per haver de dependre de Vox, quan s'havia passat tota la campanya dient que no tenir majoria absoluta seria un embolic. El PP acumula 4 victòries agredolces perquè en totes dependrà de l'extrema dreta.
1: Encarrilar.
0: Fer agafar a un afer o a una empresa o a algú que no va per bon camí el camí que ha de portar-lo a bon èxit. El govern ha encarrilat el suport d'Esquerra als pressupostos amb diversos acords previs com el tren orbital, el consorci de la zona franca o més diners per l'agència tributària. Ara els ha de ratificar el Consell Nacional.
1: Papallonejar.
0: Moure's d'una banda a l'altra com una papallona, una paraula que funcionaria per certs moviments polítics, però que en l'actualitat d'avui parla literalment del moviment d'una papallona. La verdeta d'Uirros, redescoberta al parc del laberint d'Horta, és l'espècie 52 localitzada a Catalunya.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 15.000.
13: Són les plaques fotovoltaiques per l'autoconsum que es van instal·lar l'any passat a Catalunya, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 40.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada.
1: 183 milions.
13: Aquesta és la subvenció que ha rebut l'empresa Cemex dedicada a la construcció. És la subvenció més elevada que ha donat mai el govern espanyol dins el programa d'ajudes per reduir les emissions de la indústria. Aquests 183 milions s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta d'Alcanar, al Montsià.
1: 92.000.
13: Són els visitants que han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició aquest cap de setmana. Ha passat pel Saló alguns dels noms més destacats del còmic mundial.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig una dona negra. Somriu mentre gira el cap cap a un costat. A mig pam de la cara, un braç li acosta un aparell amb què presumiblement li controla la temperatura.
14: Sí, perquè és un termòmetre d'infrarojos en un centre de salut a la ciutat de Goma, al Congo. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència per epidèmia d'Ebola, un brot que els experts avisen que pot ser difícil de controlar per on s'ha declarat, pels recursos sanitaris que hi ha a la zona i pel tipus de virus que circula.
1: I a la segona imatge veig una desena de persones a una gran esplanada de gespa, és Washington, perquè de fons s'hi reconeix el Capitoli, i algunes persones tenen els braços cap al cel, com si preguessin. En primer terme, una dona està de genolls embolicada amb una bandera dels Estats Units.
14: Milers de persones es van reunir al National Mall de la capital nord-americana, ho van fer per resar i ho van fer convocades per la Casa Blanca. Veiem la imatge al diari Ara, que destaca que el president dels Estats Units ha fet de la religió un dels pilars del seu segon mandat i destaca una frase d'un dels feligresos: Déu fa servir Trump per retornar Crist a aquest país.
1: I a la tercera imatge veig Robert Lewandowski, porta el braçalet de capità amb els colors de la senyera, té el cap inclinat endavant i amb dos dits es toca la part interior de l'ull.
14: El polonès no va poder aguantar l'emoció i les llàgrimes quan ahir el tram final del partit contra el Betis va ser substituït últims instants al Camp Nou com a jugador blaugrana després de 4 temporades. Per molts, el fitxatge del Nou va ser un punt d'inflexió en un Barça que aleshores havia tocat fons. Marxa amb 38 anys, 119 gols i 7 títols.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Moltes persones es pregunten pel significat i l'origen de la paraula antivirus. La notícia explica que aquesta paraula està formada pel prefix anta i el substantiu virus. Sobre el prefix anta, la notícia afirma que Grok, la intel·ligència artificial d'X, explica que a l'argot de l'hebreu modern, anta, pronunciat hanta o xanta, significa estafa, mentida, frau, ximpleria o alguna cosa falsa. Diu Grok que s'usa l'expressió pura anta per dir por conta o merda inventada. Coincidència curiosa amb això de l'operació, oi? Diu Grok al final de la seva resposta, segons explica la notícia que ara circula.
1: I això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: L'aprenentatge universitari també passa per conèixer experiències reals fora de l'aula. Els estudiants del grau en màrqueting i direcció comercial de la Universitat CEU Abat Oliva han realitzat una sortida acadèmica centrada en la responsabilitat social empresarial amb la visita a una fundació. L'activitat ha permès a l'alumnat connectar els continguts treballats durant el curs amb casos reals d'aplicació empresarial i reforçar una visió del màrqueting orientada també a la generació de valor social.
16: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
15: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X, és una notícia real. És cert que Grok ha donat aquesta resposta, però tot el que diu és fals. El prefix anta no prové del grec, tampoc significa estafa. L'origen etimològic d'anta es troba en el riu Antan, a la península de Corea, perquè és a Corea del Sud on es va descobrir per primer cop l'existència d'aquest virus. Tampoc en hebreu modern anta significa mentida o frau, de fet vol dir fruita madura. Per tant, la notícia és en real, però tot el que diu Grok és fals. Val a dir que en respostes posteriors, Grok ha esmenat aquest error, ha reconegut que la paraula per descriure mentides o falsedats en hebreu és carta i no anta.
1: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
18: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
19: Estan tendre amb mi, Di.
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,50 o els 570 grams.
20: I la síndia ratllada o 29 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
1: Són les 7:55. Titulat el dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
21: El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant, Juanma Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
6: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
7: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
1: I aquí els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
11: El govern i Esquerra pacten reforçar la hisenda catalana amb 527 milions, segons avança La Vanguardia i ha confirmat Catalunya Ràdio, inclou un pla per recaptar l'IRPF. Se suma l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
1: Avui, vaga de mestres i professors als centres educatius del Barcelonès.
21: L'USTEC es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
1: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda.
11: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
1: Els Mossos investiguen els dos tirotejos d'aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
21: I busquen l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la Zona Franca. Amadeu Regasens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes.
22: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
23: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
24: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem inestabilitat. Ara mateix queden petits ruixats al nord de les comarques de Girona, al mateix temps se'n formen de nous al camp de Tarragona i durant el matí aniran apareixent noves precipitacions a la meitat nord. De fet, a la tarda, els ruixats, les tempestes més fortes, les tindrem a les comarques de Girona i de Barcelona. I en canvi, avui, a les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, s'espera un dia amb moltes estones de sol.
2: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Hola. Com estàs? Me té un missatge d'un tal Xavi Roura?
5: Sí.
1: Diu, jo només espero la secció del Manu. Soy su amigo íntimo de Planoras, coño.
5: Hòstia, claro, Xavi Roura, joder.
1: Dijous per dinar. M'acaba d'escriure ara un WhatsApp amb aquesta crida que ha fet el Canalies perquè em seguís la gent.
8: No, no, perquè et segueixi la gent, no, perquè el Ricard es vol carregar la meva secció dels aniversaris.
1: Ho estem valorant, ho estem valorant.
5: No, però què dius?
8: Sí, sí, sí.
1: Valorant,
8: sí.
1: Ho estem valorant.
5: Però on s'has vist, això?
8: És que és la gran secció del matí de Catalunya Ràdio.
5: No, però això sap tothom.
1: De moment hi ha molt suport a les xarxes.
8: Quants seguidors estan seguint?
1: No ho sé, 500.
8: 500, imagina't. 500?
5: 500.
8: Cinc-cells.
5: Cinc-cells.
8: Quina tonteria que portem, de veritat.
1: Cinc-cells.
5: Cinc-cells.
1: Manu.
5: Ara.
1: Sara.
9: El quadre.
1: Sara.
9: Hola.
1: Com està, Sara?
9: Bon dia.
1: Bon dia.
5: Bon dia.
25: Bon dia. Xiripiti.
5: Olé.
8: Sara, que truquem de la part del papi i la mama, que el 7 del febrer vas fer 7 anys, et volen dedicar una cançó fantàstica que toca Manu Guix en directe, i és A la fresca de Figaflaues.
25: Gràcies!

0: meravella de versió que acaba de fer Manu Gessi en directe. Sara, t'enviem un petonàs des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, sí.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, bon Manu. Adéu.
3: Adéu.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

Moreno Bonilla ha perdut la majoria absoluta a Andalusia. Necessitarà Vox per continuar governant la comunitat més poblada d'Espanya. Aquest és el gran titular de les eleccions andaluses d'ahir. Però n'hi ha més. María Jesús Montero ha tret els pitjors resultats de la història del Partit Socialista Andalusia. Pitjors que fa 4 anys, quan ja van ser dolentíssims. I encara més titulars. A l'esquerra hi ha hagut sorpresa. Endavant Andalusia, el partit regionalista supera l'aliança d'Esquerra Unida, Sumar i Podem. La fotografia és molt nítida. Es repeteix des del desembre passat. Primer a Extremadura, després a l'Aragó i Castella i Lleó, i ara Andalusia. El Partit Popular, fins i tot el més moderat, necessitarà Vox per conservar els governs autonòmics. I això té conseqüències a escala estatal. Les possibilitats d'Alberto Núñez Feijóo de governar sense la ultradreta són cada cop més escasses. I això que Moreno Bonilla ha estat la cara, com deia, més moderada dels populars. Havia de demostrar en aquestes eleccions que podia desempallegar-se dels de Santiago Abascal, tant pel que fa al programa electoral com pel que fa en les formes. I els resultats demostren el contrari, que la posició de Vox és sòlida. La ultradreta no ha crescut gaire en vots o escons, però l'aritmètica la fa imprescindible perquè hi hagi govern del Partit Popular a Andalusia. A l'altra banda del tauler polític, els resultats són igual de clars. La d'ahir és una derrota dolorosa del PSOE. De fet, els partits que sostenen el govern espanyol perden suport, incloent-hi Esquerra Unida, Sumar i Podem. És evident, doncs, que no són bones notícies per Pedro Sánchez. Ell va decidir personalment presentar la seva vicepresidenta econòmica en aquestes eleccions. I en el vot de càstig, també és interessant el fet que el partit regionalista Endavant Andalusia hagi passat de 2 a 8 diputats.

0: perquè cada territori vota en clau pròpia. Però Andalusia ho evidencia. Avui la dreta es consolida i la política es polaritza més. Quatre eleccions i una sola dinàmica de fons. La tendència avui, un any abans d'eleccions, és més clara que mai. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, donarem totes les claus per entendre aquest canvi de cicle que es pronostica a Espanya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dilluns 18 de maig. A aquesta hora s'estan formant ruixats al Camp de Tarragona. En queden alguns a les comarques de Girona. Amb un dia que serà molt canviant. De fet, a aquesta hora també s'estan obrint grans clarianes. Avui, però, s'espera inestabilitat i els ruixats poden aparèixer pràcticament en qualsevol moment del dia. Al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i al nord de les de Tarragona. Les més fortes les preveiem a la tarda a les comarques del nord-est. En canvi, a Ponent i al sud hi haurà moltes estones de sol. Sembla que demà tan sols hi haurà alguns ruixats de tarda al nord i al nord-est, però la resta farà més sol i pujarà la temperatura, i pujarà més clarament la temperatura, amb valors de fins a 30 graus de cara a dimecres a dijous.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet també de Llobregat, i que han deixat una persona morta. Serà a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. I de seguida parlarem de les eleccions andaluses que, com dèiem ara, han deixat el Partit Popular sense majoria absoluta i depenent de Vox, i el PSOE amb els pitjors resultats de la seva història. Abans, però, destaquem que avui tornem a tenir vaga al sector de l'ensenyament. Avui és el torn de Barcelona i el barcelonès.
3: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res?
0: És Jolanda Segura, l'Austec lamentava així la pròxima reunió amb el govern, que no sigui fins dimecres al vespre. En tot cas, la jornada de vaga d'avui inclou un cop més talls de trànsit. Anem en directe a l'escola L'Estel de Sant Andreu. Martí Cuní amb Sara Canyeté, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard. Doncs si nosaltres estem situats a la porta d'aquest centre que a les 9 del matí té previst obrir rebre els alumnes, de moment el que ens diuen és que preveuen que el seguiment d'avui sigui més baix, d'aproximadament una quarta part de la plantilla. Seria de totes les mobilitzacions que hem viscut fins ara la que té menys seguiment aquí al centre. La directora, la Marta Rubió, ho atribueix, però, a la pèrdua econòmica que suposa per als docents participar a cadascuna d'aquestes jornades.
5: El seguiment no serà tan massiu, però tot i així sí que és cert que continua havent-hi moltes ganes de seguir lluitant, no?, per totes les reivindicacions que s'estan fent i d'alguna manera també s'han com organitzat una mica de ser com participar-hi en totes, però no tots a totes, perquè al final doncs té que ser que econòmicament, doncs clar, són moltes vagues seguides.
4: També al migdia aquí a Barcelona hi ha convocada una vaga al centre que acabarà a les portes del Departament d'Educació i tot això mentre s'esperen els concrets d'aquesta nova proposta que el Departament d'Educació hauria de fer arribar als sindicats de cara a reprendre aquestes negociacions. Un document que ha d'abordar necessàriament dos aspectes, els dos condicionants que posen els sindicats, els recursos per l'escola inclusiva i també la millora de les retribucions.
0: Gràcies, Sara. Que vagi bé fins ara.
4: Bon dia.
0: Insistim que la pròxima reunió entre el govern i els sindicats serà finalment dimecres. Això vol dir que, d'entrada, es manté la vaga prevista per avui al barcelonès i per demà al Maresme i als dos Vallesos. Si no hi ha acord, la pròxima vaga prevista per tot Catalunya serà dimecres de la setmana vinent. És el 27 de maig. I en les últimes hores els sindicats han afegit pressió també sobre els socis del govern. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia, sí, sobretot Esquerra i els comuns. Els hi demanen que si realment estan d'acord amb les reclamacions dels mestres de millorar-los el sou o de baixar el nombre d'alumnes per a classe, doncs que es noti i ho afegeixin a la llista de condicions per negociar els pressupostos de la Generalitat.
3: Celebrem que continuï mantenint aquesta pressió, però hagués estat molt bé anar un pas més enllà i poder doncs, exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
6: Eren declaracions a 3CatInfo, la portaveu d'Ustec, Jolanda Segura. Tot i això, ni Esquerra ni els comuns, ara per ara, tenen cap intenció de condicionar una cosa a l'altra.
7: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació.
6: És el que deien les últimes hores Jessica Albiach dels Comuns. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit a les xarxes que els comptes, de fet, són indispensables per complir les demandes dels docents.
0: Uns comptes que poden quedar encarrilats aquesta mateixa setmana. Avui es presenta la línia de tren que ha pactat el govern amb Esquerra, una línia prevista per al 2040 i que enllaçarà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. I a banda d'això, en les últimes hores, els republicans també han tancat un altre acord amb el govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Raül Flores.
8: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
9: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
8: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre punt. El govern i Esquerra han pactat reforçar la hisenda catalana.
6: Sí, és important això també. 527 milions d'euros de reforç. Ho ha avançat la Vanguardia i ho ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio. La idea és fer servir aquests diners per donar a l'Agència Tributària Catalana els mitjans que necessita, tècnics i humans, per assumir la recaptació dels impostos de Catalunya. Bàsicament un, l'IRPF. Tot i que de moment recordem que no hi ha acord amb el govern espanyol per traspassar la gestió de l'IRPF a Catalunya, si bé és una de les exigències d'Esquerra.
0: En tot cas, aquesta setmana s'haurà de tancar l'acord amb Esquerra i també amb els comuns. De fet, avui continuen les converses per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures, que podrien també segellar abans de divendres, el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos i comencin la tramitació al Parlament. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és, com apuntàvem, només començar els resultats de les eleccions a Andalusia.

0: hemos sacado matrícula de honor, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
1: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, que el Partido Socialista hace la oposición con rigor.
2: Muchos votantes de otros partidos que han dejado claro qué es lo que quieren. Prioridad nacional.
3: Pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
4: Són les primeres reaccions, lectures de les eleccions a Andalusia, unes eleccions que ha guanyat el Partit Popular, però sense arribar a aquesta majoria absoluta. Per tant, Juanma Moreno Bonilla dependrà de Vox, una situació que ell mateix en campanya havia definit com a un embolic, i recorda el que ha passat a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. L'extrema dreta, per tant, no dissimula aquesta satisfacció. ¿Dónde está la mayoría? La mayoría, ¿dónde está? Es cridava la seu de Vox i no era l'únic crit. Prioritat nacional, el concepte que fins fa poc era propi de l'extrema dreta francesa i que Vox ha introduït ja a l'agenda espanyola, posant-ho com a condició a Extremadura, Aragó o Castella i Lleó. Anem en directe a Sevilla per entrar en detall aquests resultats. Paula Brujats, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Comencem per la dreta, que com dèiem dependrà de l'extrema dreta.
5: Sí, el Partit Popular ha tornat a gestionar malament les expectatives. Donaven per feta la majoria absoluta i s'han quedat amb la mel als llavis. Ningú amaga la decepció. El moderat Juanma Moreno Bonilla s'ha posat a l'embolic que no volia i a partir d'avui haurà de negociar amb Vox.
0: Hacer un proyecto común y compartido de Andalucía y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos. No hemos sacado...
5: Al Partit Popular només li falten dos diputats per a l'absoluta, però Vox, tot i que creix poc, no perdonarà i imposarà les seves condicions, començant, deia ahir Manuel Gavira, per la prioritat nacional.
2: Los andaluces han hablado claro y lo que quieren es prioridad nacional.
5: Prioritat nacional i cedir a Vox o repetició electoral, ja que aquí ningú contempla una abstenció dels socialistes andalusos per fer president el candidat del PP.
4: Això és el que fa la dreta, Paula. A l'esquerra tenim la patacada del PSOE amb els pitjors resultats de la seva història a Andalusia i també la pujada endavant a Andalusia, que multiplica per 4 els seus resultats.
5: Sí, exacte. Serà un dia de molta reflexió per als socialistes. Ha fracassat l'invent de Pedro Sánchez d'enviar l'exministra Maria Jesús Montero de candidat a Andalusia. Mai abans el PSOE havia tingut un resultat tan dolent. Es queden amb 28 diputats, dos menys que fins ara, però Montero no dimitirà.
1: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota, analizaremos con detalle todo lo que se desprende.
5: I hi ha un nom de la nit, que és el de José Ignacio García, el candidat d'Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 diputats i amb el seu augment ha fet justament descarrilar les expectatives del PP.
3: Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía.
5: L'esquerra andalusista que ha passat la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, un resultat que fa encara més complicat el projecte per a les espanyoles del 2027.
4: En ve d'especial a Sevilla. Paula Brujats, gràcies. Fins ara.
5: Fins ara, bon dia.
4: I un altre capítol d'aquestes eleccions és la lectura que se'n farà a nivell espanyol. Anem ara cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
4: Perquè es tanca un cicle de 4 eleccions autonòmiques. En totes, el PSOE ha rebut un cop important i el Partit Popular ha guanyat, però depenent de Vox. Els uns i els altres se centren en aquestes lectures.
6: Sí, avui el PP convoca tots els barons a la seu central del partit, també serà Moreno Bonilla, per fer una lectura d'unes victòries agredolces, que han obert de bat a bat la porta a l'extrema dreta, una anàlisi la que faci també avui Feijó, que tindrà molt de lectura en clau de generals. De moment, el PP ha furgat en els pitjors resultats del PSOE i el PSOE en la baixada del PP. Miquel Tellado i Rebeca Torro.
7: Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
8: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
6: El PSOE també reuneix l'executiva a Madrid. L'estratègia d'enviar ministres als territoris no li ha sortit gens bé, però deslliguen els resultats d'unes generals on creuen que el votant es comporta diferent i descarten cap avançament electoral.
4: I en aquesta línia avui també hi ha anàlisis als diaris, Frederic.
9: Sí, la de La Vanguardia, l'editorial, diu que, de cara a les generals, els resultats són prometedors per al PP i alarmants pel PSOE. El Mundo parla de triomf insuficient del Partit Popular i subratlla que Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra. Però és molt simptomàtic el que diu El País en el seu editorial, que titula El moment de la veritat. D'una banda, diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla, i en aquest context que deia abans la Paula, en què es dona per fet que el PSOE no s'abstindria per facilitar un govern del PP sense dependre de Vox, en aquest context, l'editorial del País diu textualment que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada de Vox en un altre govern regional.
4: I avui parlarem de tot plegat també al matí de Catalunya Ràdio amb la periodista Marta Monforta i amb els agoristes habituals dels dilluns, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. De moment, un primer comentari de Nacho Corredor.
10: I en clau catalana, la clau de volta d'aquesta nit electoral a Andalusia, directament el nom de Gabriel Rufián. L'espai polític i a l'esquerra del Partit Socialista, si va unit, pot superar a Vox. És exactament el que ha passat. L'èxit de l'esquerra sobiranista andalusa marca un camí de pragmatisme estratègic a l'esquerra dels socialistes. Aquesta és una de les lliçons andaluses en una elit electoral on el mal resultat del PSOE, el pitjor en la seva història, no ha estat gaire sorpresa i on el PP no podrà governar amb majoria absoluta, malgrat la dreta suma el 58% dels vots. Sánchez fa bé de guanyar temps, mentre a Catalunya i a la seva esquerra la cosa va prenent forma.
4: Interessant el que apunta també Nacho Corredor avui al matí de Catalunya Ràdio. Ho comentarem també a l'Àgora d'aquest programa. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
12: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 8 i 16. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marc Corado, Francesc Soler, Lara García i Benito Camelas. Bon dia.
15: Bon dia. Bon dia.
4: I avui és el dia, a partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum.
15: Per ara seran molt pocs, però la plataforma confia en estenent aquesta via de pagament al llarg de l'any. D'entrada, els botiguers ho veuen a bon ull.
16: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment tenim que esperar 24 a 72 hores.
15: Qui ho diu és Emiliano Morato, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: La manera de pagar serà acostant el telèfon mòbil al datàfon.
15: Però a diferència d'aplicacions com Apple Pay, es farà sense donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard, Google o Apple. No tots els bancs ofereixen encara aquest servei. De fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum.
4: I també a partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies.
15: Es restableix totalment el servei ferroviari a la R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. Ara la línia R4 torna a haver trens entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord.
4: I aquesta setmana tornem a tenir vaga de metges.
17: Avui comença una setmana de protesta a tot Espanya per demanar un estatut propi que reguli les condicions específiques dels metges. A Catalunya la protesta serà aquest dimecres 20 de maig.
4: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona i que investiguen els Mossos. La policia busca l'autor de la mort d'un home a tocar de la zona franca. Berta Torrades.
18: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor Andret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
19: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets, i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
18: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquests casos també han desembocat en retrets polítics.
17: Des de Junts, el president del grup municipal, Jordi Martí, ha afirmat que la situació és dantesca i ha demanat a l'alcalde que doni explicacions. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha acusat Jaume Collboni i també Salvador Illa de ser incapaços de garantir la seguretat a la ciutat, a la capital catalana.
4: I encara dels tribunals, avui arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
17: I ho fa amb la reproducció dels àudios de l'excomissari Villarejo i la declaració del comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
4: Tornem a Madrid, Alba Gil.
20: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, al Vagil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: 8 i 20, ja és notícia de la nit. Un informe d'Amnistia Internacional alerta que les execucions als països que tenen pena de mort han augmentat gairebé un 80%. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Nando Zanoguera.
21: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
22: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
21: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nando Zanoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tot això en el context de la guerra de l'Iran i de les seves conseqüències econòmiques. Avui hi ha doble cimera per parlar-ne.
23: L'Organització Internacional del Treball presenta avui una anàlisi sobre l'impacte de la guerra d'Israel i es reuneixen també els ministres de finances del G7. El Financial Times calcula que gairebé 80 països ja han introduït mesures d'emergència per protegir les seves economies davant del conflicte.
4: I això sense oblidar els acomiadaments que van pujant.
23: En els últims dies hem conegut diversos expedients de regulació en empreses de Catalunya que podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. La irrupció de la intel·ligència artificial explica part d'aquesta situació. En parlarem avui amb el professor Santiago Niño Becerra.
4: I això mentre Donald Trump torna a amenaçar l'Iran.
24: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per a l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
4: I en aquest context, Putin prepara ja la seva visita a la Xina.
24: Sí, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
4: I mentrestant, milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases i l'administració de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
25: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
26: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
25: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
26: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
25: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I encara als Estats Units.
27: It's the show with Stephen Colbert.
4: comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert de la cadena televisió CBS.
24: La propietària de la cadena Paramount va anunciar-ho ara fa un any. Entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara qui hi haurà dijous, l'últim programa. Sí que se sap que els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, s'emetran repeticions aquell dia com a mostra de respecte.
4: I avui arriba a Rotterdam el creuer del brot d'antivirus.
0: On s'emetrà una operació coordinada de neteja i desinfecció integral. Mentrestant, la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova PCR. Sortiria de l'hospital aquest dissabte, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua simptomàtica.
4: I avui l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, inaugura l'Assemblea Anual. Serà després de la declaració d'emergència internacional pel nou brot d'Ebola que afectarà a l'est del Congo. Montse Mir.
26: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
1: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
26: Al Congo, en pocs dies hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I a Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda.
0: És un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa. En els últims mesos, Donald Trump ha amenaçat de prendre el control de Cuba. Ahir el portal de notícies Axios va publicar que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons per atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. El ministre d'Afers Estrangers cubà, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units d'inventar-s'ho.
4: 8:26, el Festival de Cinema de Cannes. Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el Premi a Millor Actor. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
2: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Adam Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
3: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
2: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
7: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
27: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
28: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb.
29: El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port.
30: Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Pel que fa als esports, l'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
31: Gols de Carlos Romero, Quique García, una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
32: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
31: Un Manolo que reclama estabilitat a l'Espanyol.
32: Ara ja dona igual, de veritat. Manolo González no és un tema de Manolo González. És un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una primera vegada, de veritat, que tothom passes endavant i el club s'ha de millorar. It might seem like my...
4: I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
31: Van perdre els gironins 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència matemàtica a Michel, tècnic del Girona.
6: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
31: David López, jugador del Girona.
9: Doncs el que passarà, que tothom vagi, que tothom ens ajudi. Si ells posen de la seva part i nosaltres de la nostra, units, segur que ho traurem endavant.
4: I el Barça guanya 3-1 al Betis en l'adeu de Lewandowski.
31: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugranes guanyen els 19 partits que han disputat a casa a l'Spotify Camp Nou. Lewandowski s'acomiada de l'afició.
10: Me despido en el estadio, pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
31: També a primera victòria del Madrid 0-1 a Sevilla. Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal de la vèrtebra C7.
4: Ara són 9:15. I el matí arrenca pendent de la nova jornada de vaga d'educació. Avui s'aturen els mestres i professors del barcelonès. Des de l'escola Estel de Sant Andreu, Sara Canyete, bon dia.
11: Hola, bon dia, Ricard. En aquest centre es preveu la participació més baixa de totes les convocatòries que s'han fet fins ara. Diuen que s'hi sumarà aproximadament un 25% de la plantilla i el servei d'acollida, el que es fa abans de les 9 del matí. Avui hi ha un terç dels nens que habitualment l'utilitzen, quan a les convocatòries anteriors ens diuen pràcticament no hi havia ningú, i això els fa pensar que avui hi haurà molts més nens a l'escola, tot i ser una jornada de vaga.
4: I aquest migdia, 1:15, foto per escenificar l'acord per la línia de tren orbital que ha d'anar de Mataró a Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. És un dels punts que permet aplanar l'acord de pressupostos. Redacció d'Informatius, Marta Corbalan.
12: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, faran aquest migdia, 1:15, el primer acte per escenificar aquest acord dels pressupostos que, si res no es torça, el govern podria aprovar a finals d'aquesta setmana. El desllorigador, com deia, ho ha estat el tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que Illa i Junqueras presentaran avui en un acte Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà aquest nou corredor ferroviari.
4: I avui Andalusia i Madrid és dia de país també i d'analitzar resultats, però més enllà de la política a Madrid, aquest matí es repeteix la prova PCR a les persones aïllades de l'Hospital Gómez Ulla per antivirus. Tània Tàpia, bon dia.
13: Què tal, bon dia. Sí, es fa just una setmana després de les primeres proves on només una persona va donar positiu, continua aïllada en una unitat del nivell estable. La resta, si tornen donant negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions i rebre visites de familiars, sempre sota mesures de protecció. Pel que fa als altres dos contactes que guarden quarantena, hospitals d'Alacant i Barcelona, si també continuen donant negatiu, a partir de dissabte vinent podran marxar a casa i acabar la quarantena en format domiciliari.
4: I cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
14: Bon dia. Aquest matí hi ha diverses incidències a la infraestructura ferroviària. D'una banda, a Artesa de Lleida hi ha hagut un robatori de cable a la línia d'alta velocitat i Adif avisa que això pot provocar demores d'uns 10 minuts en aquesta alta velocitat en la línia Barcelona-Madrid. D'altra banda, hi ha hagut una incidència en la senyalització a l'estació de Vilamalla, a l'Alt Empordà, i això ocasiona retards a l'R11. El que va més tard és el primer tren de Portbou a Barcelona, que porta una demora de 40 minuts. A la resta de la xarxa de Rodalies hi ha retards habituals provocats per les limitacions de velocitat a la xarxa.
4: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia.
4: Punts vermells a aquesta hora.
15: Mira, en tenim 3. La 2, tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. La B23, per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. La sortida 3, en aquest cas, es troba tallada. I la C16, a Cercs, tallada sentit Barcelona per una investigació policial.
4: I els punts taronges?
15: Trànsit dens, amb aturades a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat, i a les dues rondes, sentit Llobregat.
4: De seguida parlarem de les eleccions andaluses, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanes.
16: Doncs parlarem amb Rebeca Carranco, periodista del País. Amb ella mirarem d'esbrinar què hi ha darrere dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. A les 10, Economia amb Santiago Niño Becerra, i com cada dilluns, secció del Cor amb Laura Fa. Avui també Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Emilio Pérez de Rosas, Laia Tudel i Joel Díaz.
0: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Ah. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Catalunya Ràdio.
17: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
4: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, doncs un temps una mica caòtic avui, ai, amb alguns ruixats que estan apareixent ara mateix al Camp de Tarragona, restes d'algun ruixat a les comarques del nord, entremig estan obrint grans clarianes, però l'espera que torni a créixer noves precipitacions entre el migdia i la tarda, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes creiem que aquesta tarda cauran al nord-est en forma de tempesta, fins i tot amb alguna calamarsada. Però a partir de demà, canvi de situació. Demà farà més sol, potser a la tarda encara algun ruixat al nord, temperatures més altes, a partir de dimecres, temps prestiuenc, amb ara temperatures màximes que podria arribar fins als 30-32 graus o una, sí, miqueta més.
4: L'estiu quan comença, doncs, Eloi, dimecres.
18: Dimecres,
4: ja està, sí, ja comença l'estiu temporal estacional. Com ho dieu? Com ho dieu, això?
18: L'estiu meteorològic.
4: Meteorològic, meteorològic.
18: Sí, no? Sí, sí, no? Podem dir així.
4: Dimecres,
18: sí,
4: ja.
18: A partir de dimecres.
4: Vinga.
18: 30-32 graus i una miqueta més segurament de cara a dijous. Vull dir que bastant bé. La tendència és que torni l'estabilitat del que resta de setmana.
4: Molt bé. I les onades de calor, quan les començarem a preveure?
18: Mira, de moment no se'n preveuen.
4: Però hi ha un moment que feu com una mica de sanificació, no? De pronòstic del que pot passar.
18: Normalment, el dia que comença l'estiu astronòmic,
4: sí,
18: doncs fem un pronòstic de com pintarà els pròxims mesos. Però de moment no es preveu. És a dir, ara pujarà les temperatures,
4: sí,
18: després cap a final de mes tornarà reculant, es posarien en condicions normals, i més enllà doncs ja veurem.
4: Molt bé, ho explicarem, Eloi. Gràcies.
18: Vinga, fins ara, adéu.
19: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
20: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Divendres, col·loca nuvis en llor llar, era en casa. Avui dilluns, comencem amb un Enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals, de 7 lletres. Deshidratar conreus de cereals, 7 lletres.
21: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
23: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
24: I en expirar deixar anar tot allò que ens pesa?
25: Les notes del nen, les obres a casa...
24: El manteniment del cotxe...
25: Ah, no, això no és cap càrrega.
26: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
33: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
34: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
35: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
36: Quaranta anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
37: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
38: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
39: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser?
2: és màgia.
36: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: El balcó gastronòmic és un lloc...
6: que bo.
5: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, l'advocada Montserrat Nebrera i la sindicalista Fra Blanco.
4: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'agora?
8: Doncs tots giraven sobre diferents anàlisis i interpretacions de les eleccions andaluses fins que el Pau ha decidit acaparar tots els endolls de l'estudi de Catalunya Ràdio.
4: Cada dia vens amb un endoll més. Ara estàs carregant el mòbil,
9: l'ordinador...
10: En algun moment descobrireu que visc en una caravana sense llum elèctrica.
4: És un refugi, és un refugi elèctric.
9: Pillant la llum de fora.
4: Si falten coses, porta-ho, no sé. Vull dir que posarem una llargo aquí.
10: Fa quanta estona que m'he despertat, Ricard Ostrell, que se m'ha descarregat tot ja. I he d'arribar aquí i tornar a carregar.
4: Això és perquè hi poses molta energia de bon matí.
10: Home, això segur.
4: Molt bé. Són les 8:39, 4 de 4. El Partit Popular també dependrà de Vox per governar Andalusia, igual que li ha passat a Extremadura. L'Aragó i Castelllaó és el titular d'aquest matí. Anem cap a Sevilla, enviada especial de Catalunya Ràdio. Palau Brujats, bon dia.
11: Molt bon dia, què tal?
4: Una victòria, com dèiem, agradolça de Moreno Bonilla, un dels líders amb un discurs i unes formes més moderades del Partit Popular i que no havia amagat en campanya que dependre de l'extrema dreta seria un embolic i ara es veu abocat, doncs, a dependre-hi. A què s'atribueix aquesta caiguda dels populars?
11: Sí, exacte. Una caiguda que s'atribueix bàsicament a un excés de confiança. Els votants del Partit Popular no es van mobilitzar tot el que necessitava Moreno Bonilla i el Partit Popular que paga car la mobilització dels partits a l'esquerra del PSOE. És cert que el Partit Popular té una claríssima victòria, millora el resultat en vots que fa 4 anys, però és clar, és que ells mateixos s'havien marcat aquesta fita de la majoria absoluta, per tant, no arribar-hi és una derrota. Moreno Bonilla va fer campanya, recordareu, dient que ell i l'estabilitat o Vox i l'embolic volia deslliurar-se de l'extrema dreta per enviar també, Ricard, un missatge al seu partit i a Alberto Núñez Feijóo per dir-los que amb un to moderat es podia vèncer l'extrema dreta, però la realitat és que no se n'ha sortit.
4: De fet, ahir Vox no dissimulava gens aquesta satisfacció, deia això. ¿Dónde está la mayoría? I també cridaven aquest altre crit. Vols va treure pit ahir de prioritat nacional. Posarà com a condició entre el govern andalús?
11: Sí, evidentment, és la seva mesura estrella. Serà la primera de la llista a l'hora de negociar, ja ho deia ahir el seu candidat. És veritat que l'extrema dreta no ha crescut a Andalusia el que esperaven, però tornen a tenir la clau i per més que al PP li falten només 2 diputats per aquesta absoluta, l'extrema dreta ja diu que no regalaran res. Per tant, ahir a la seu del PP, a part de molta decepció, hi havia més d'un dirigent que donava per impossible comprar les tesis de Vox, donava per impossible entendre's i, per tant, deixava entreveure una possible repetició electoral passada l'estiu, però això té molts riscos. Moreno Bonilla ja sap el que és pactar amb Vox, perquè en el seu dia, el 2018, va ser el primer en fer-ho. Per tant, veurem com acaba la negociació, que tot just començarà avui.
4: I molt interessant també, ens hi fixarem també a l'Àgora, el que ha passat a l'esquerra, patacada històrica del PSOE i també l'esquerra regional, que passa per davant d'aquesta invent, d'aquesta coalició entre Sumar, Podem i Esquerra Unida.
11: Sí, aquí el gran titular és que la desfeta del PSOE, per més que anunciada, no és menys dolorosa. Han deixat de ser el partit de referència a Andalusia i María Jesús Montero, l'aposta personal de Pedro Sánchez, no ha aconseguit cap tipus de mobilització i és que mirant les dades són molt significatives. No ha remuntat ni a Sevilla ni tampoc a Dos Hermanes, el feu històric dels socialistes. Per tant, és una derrota incontestable de l'exministre d'Hisenda i que dibuixa un futur complicat per al PSOE andalús, però també per a Pedro Sánchez, que perd encara més poder territorial. Veurem avui si hi ha moviments aquí a Andalusia després d'aquesta derrota. I l'altre titular de la nit és aquest, el d'Endavant Andalusia, que aconsegueix una mobilització rècord amb 8 diputats i que, a més, el que fa és passar per la cara a la coalició que van firmar Sumar, Podem i Esquerra Unida i que, per tant, encara fan més complicat aquesta possible entesa de cara a unes eleccions generals de l'any que ve.
4: Gràcies, Paula Brujats, des de Sevilla.
11: Bon dia, fins ara.
4: Un titular, amb què us quedeu d'aquestes eleccions, d'aquests resultats? David Madí.
0: Bé, jo crec que hi ha dos parts a l'anàlisi. Un, el primer, que és què ha passat i què és el que passarà a partir d'ara. Jo crec que l'anàlisi del que ha passat ha de ser mitjanament ordenat. Primer, el PP obté una gran victòria. No és una victòria menor. Després de 8 anys de govern, quedar-se a les portes justes de la majoria absoluta creixent en vots i tot plegat, no és, és una gran victòria. Veurem, evidentment, queda atrapat, com amb la resta d'escenaris en Vox, però això tampoc és nou. I això és el que dibuixa el que passarà, el que pot passar després. Per tant, la victòria del PP és clara i nítida, i sobretot hi ha una cosa que lliga amb el segon resultat, que és que l'Andalusia que representava la Maria José Montero és l'Andalusia...
4: Jesús Montero, sí, sí.
0: Maria José, perdó. Sí, sí. Montero és la que precisament l'estereotip aquest és el que ha fracassat. I anem al resultat del Partit Socialista. El resultat del Partit Socialista és un resultat desastrós, sense pal·liatius, trenca el seu terra, però no només això, sinó que els prolegòmens de les eleccions generals, que serà la segona part, doncs és el pitjor resultat de tots. Si no recordo malament, i ho dic de memòria, d'Extremadura, Castella i Lleó i la resta, el 22%, és el resultat més baix de tots del que era un feu tremendo, imbatible del Partit Socialista.
4: Absolutament.
0: Jo crec que aquí han tingut un error garrafal, més enllà d'aquesta interpretació de què és el que vol ser Andalusia. Han tingut un error garrafal amb la candidata. Jo crec que se'n van donar compte molt aviat. Vaig tenir alguna conversa amb un personatge important del Partit Socialista just abans de les eleccions i ja sabien que era una candidata que no funcionava, amb una campanya que no funcionava. Jo crec que això ells n'eren bastant conscients. I després Vox creix lo mínim, lo suficient per treure la majoria absoluta, seguint la pauta que ha anat passant amb les altres eleccions i que situa les properes eleccions generals amb aquest dilema bàsic de PP-Vox com a binomi contra el Partit Socialista. Amb la resta, el que és l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra, bueno, en fi, ahir tenien unes grans alegries i tot, però segueix sent una cosa dividida i d'escassa capacitat. I, diguéssim, li donen un gran salt d'alegria i tot plegat, però em sembla que segueix sent una cosa bastant irrelevant.
4: Sí que voldré fixar-me en endavant Andalusia, si ha servit o no per revitalitzar l'esquerra, perquè és una via que de moment sembla que això podria...
0: Bueno, això va lligat al debat de si hi haurà la unitat al voltant d'això. Sí. De totes maneres, jo crec que l'important és de que avui comença l'any electoral. Avui comença l'any electoral a l'Estat. Veurem si és esgotant la legislatura de juliol o un escenari que jo considero estratègicament bastant probable, que és juntar a municipals i espanyoles.
4: Ara parlem també d'això d'endavant d'Andalusia, també m'agradaria parlar de Catalunya, perquè he tingut molta presència també en aquestes eleccions i també veient com estan els resultats, també analitzar si funciona o no parlar de Catalunya a Espanya, que sembla que no. I un altre element important, avui El País titula un editorial que diu El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del Partit Popular a Andalusia posaria a prova aquest missatge de moderació de Moreno Bonilla i apunta, que això és interessant, que el resultat obligaria el PSOE a no descartar les opcions per evitar l'entrada d'Abascal al govern. És a dir, que aquí El País ja es posiciona per intentar generar una aliança entre Partit Popular i PSOE en un cas com el d'Andalusia. Montserrat.
1: Sí, bueno, és una alternativa. En tot cas, fixeu-vos, l'escenari de Maria Jesús Montero esfondrant el que havia estat el terra històric de Juan Espadas és segurament un mal escenari, però des del punt de vista de la política general, probablement el que ha passat a Pedro Sánchez és el que millor li podia convenir, perquè s'ha perdut aquesta majoria absoluta per part de Moreno Bonilla i, per tant, en unes eventuals eleccions, jo també estic d'acord que probablement ajuntades amb les municipals, malgrat tot el que els ajuntaments han dit d'intentar que no cremin el que li queda de potència en aquest nivell, a nivell local, però jo crec que probablement es donaran, seran molt plebiscitàries i serà, voleu aquest tàndem, és a dir, el que el que més li interessava, la segona cosa que més li interessava al Partit Socialista és que es veiés que el PP depèn de Vox. I en aquest PP que depèn de Vox, ells presentar-se com a alternativa. Per tant, plebiscitar, veurem quines són les coses que proposa per les eleccions. No descartem fins i tot que hi vagi incorporat, ja s'ha dit en algun altre comentari que he llegit, però bueno, per exemple, plebiscitar la forma d'estat, si monarquia o república, per exemple, que una reforma constitucional on s'inclogués en l'article 15 el dret a l'avortament, per exemple, el reconeixement del dret a l'autodeterminació dels pobles a dins de la Constitució. Aquestes coses...
4: Però això salvaria, Sánchez?
1: Clar, imagina't que tu planteges com a alternativa que això és o jo o el caos. O el caos de PP, Vox...
4: Clar, però si fas
1: amb tota
4: això,
1: la processió de
4: si
1: llibertats...
4: Això, ara hauries de tenir l'obligació d'intentar que Vox no entri al govern d'Andalusia.
1: Per això ho lligava amb el que acabes de dir.
4: Si va d'això,
1: per això
4: va d'això.
1: Ho lligava amb el que acabes de dir. És possible que pensi que una part d'aquesta estratègia per a aquelles eleccions generals sigui en això? Depèn de quan d'immediatament es donin aquestes eleccions. És a dir, quan pugui aguantar si no arriba al 2027. Però, efectivament, una part seria... És possible una grossa coalició en Andalusia com a camp de proves?
4: Bueno, o que doni suport al PP. També pot donar suport al PP suport que governi en minoria.
1: O des de fora. Bueno, sí, sí. Amb la inestabilitat que això l'ajudaria encara més. No?
4: Sí.
1: Però jo crec que l'escenari que s'ha plantejat per ell era segurament no el millor, que el millor hagués estat no perdre els 30 escons, però en última instància, ja cremada i absolutament eliminada probablement fins i tot del govern la Maria Jesús Montero, per mi el que millor el que li ha passat és veure com ells presentarà com a alternativa aquesta coalició diabòlica del Partit Popular i Vox.
4: Pau Jafra, Pau.
2: Jo he de fer un titular també, tipus David Madí, o em puc estendre'm una mica?
4: Estens,
2: has demanat un titular i...
4: Endavant.
2: No, si has de fer un titular, bromes a part, seria Podemos i Sumar han de plegar. Aquest seria el meu titular. I llavors, si tinc temps de desenvolupar-ho, diria diverses coses. La primera, sobre Endavant Andalusia, que has comentat alguna cosa, i evidentment és un projecte polític que segueixo amb interès des de que es va formar, i contra una certa anàlisi que estic veient avui, que és bastant sorprenent, no? D'alguna manera, el que es ve a dir és que l'esquerra, no? Que la tesi rufiant, tornem-hi, seria que l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, suma, i fins i tot en el cas d'Andalusia, suma més enllà de Vox, no? Jo el que diria és que la tesi que d'alguna manera es posa sobre la taula i es fa certa amb les eleccions d'ahir altra vegada és que una esquerra no sucursalista, no sotmesa a l'esquerra espanyola, jacobina, autoritària, estalinista, perquè recordem que Adelante Andalucía són els supervivents de Pablo Iglesias. Per tant, no es pot dir que tu estàs a favor de la senyora Irene Montero i el Pablo Iglesias i que són imprescindibles per reconstruir un bloc a l'esquerra del PSOE i a la vegada dir bravo Teresa Rodríguez, com està dient avui el senyor Gabriel Rufián. O sigui, o una cosa o sí. L'altra. Llavors, el que s'ha demostrat ara...
4: És que aquí el PSOE necessita el seu Vox.
1: El chico puede decir cualquier cosa.
4: El PSOE necessita el seu Vox.
1: Lo contrario.
4: No? I com més siguin els altres, millor pel PSOE, perquè considera que
1: sí,
4: això
1: totes les sumes,
4: el pot afavorir.
1: Totes les sumes no són iguales.
4: Sí, el seu Vox no en tema ideològic, sinó en tema de suport, no? De sucursal, que deies.
2: Sí, sucursal en el sentit de que no és una esquerra pròpia, que tingui un projecte propi arrelat i nacional centrat, com el té l'esquerra gallega, l'esquerra basca, l'esquerra andalusa, perquè Adelante Andalucía, escolti, són resultats, bueno, relativament modestos, però déu-n'hi-do per un projecte que és ecosocialista, feminista, autodeterminista, andalusista, etc etc. No deixa de ser una mica uns resultats similars als que en el seu moment la CUP va treure en el seu moment de màxima esplendor parlamentària, diguéssim, no? Després les coses han anat com han anat, però bueno, seria equivalent. I finalment, es diu que aquesta esquerra té força, la força, per també posar una mica d'aigua al vi, però crec que hem de ser realistes. O sigui, aquesta força no sucursalista, nacionalment centrada i sobiranista, sembla que està sent l'alternativa a tots els territoris a una esquerra, insisteixo, que no només és nacionalista espanyola, sinó que a més té unes maneres estalinistes de gestionar la discrepància brutals, no? Tothom ha patit el secretari general Pablo Iglesias a l'esquerra espanyola, i tothom que ho coneix de prop sap que tinc raó, sinó que també, sent cert això, el que s'ha de reconèixer és que bàsicament aquesta esquerra el que té força és per resistir, perquè fins i tot en un escenari en el que es diu que el PSOE ha tret uns molt mals resultats i aquesta esquerra està traient uns bons resultats, el PSOE triplica sí. Els resultats de PSOE i Izquierda Unida, més aquesta esquerra. Per tant, al final, tampoc ens flipem, i aquestes esquerres tenen, de moment, la força per resistir, a diferència de Podemos i Sumar, que, efectivament, el que han de fer és plegar. O sigui, no hi ha cap territori en el que tingui sentit que aquestes forces segueixin intentant representar l'esquerra, perquè no estan traient bons resultats enlloc, ni tan sols Andalusia. Recordo que Andalusia és el feu del Partit Comunista d'Espanya. O sigui, el Partit Comunista d'Espanya s'ha estrellat...
1: A veure si hi ha una cosa en la que estarà d'acord.
3: Sí. No, però és veritat, però és contundent el Pau, però és veritat que si mires els resultats que tret Podem...
2: A tot arreu.
3: Tot arreu, al País Basc mateix...
1: És per plegar.
2: Només poden que amagar les sigles i treuen una mica de bons resultats quan les amaguen. Doncs escolti, senyors, vagin-se'n a casa.
3: Afra.
12: Sí, jo estic d'acord amb aquesta reflexió. D'entrada, el Partit Socialista és absolutament incapaç de recuperar una hegemonia que va perdre l'any 2018. Vull recordar que l'any 2018 Susana Díaz va treure 33 escons i li va ser incapaç de poder governar. 2018, ja. Per tant, no sé si va de recuperar l'hegemonia o reconèixer que aquest Partit Socialista no convenç als andalusos i a les andaluses. Segona, sí, bueno, el Partit Popular efectivament ha guanyat, és una majoria que no es pot negar, però tenim lío. Tenim lío perquè el mateix Moreno Bonilla abocava per no haver de governar amb Vox, i per tant jo considero que aquesta moderació que es presentava de Moreno Bonilla i que ha sigut la que li ha donat 53 escons, ara està en tela de judici. Per tant, ja no hi ha dues almes dins del Partit Popular i, per tant, ja ningú concebeix el Partit Popular com a independent per si mateix. És a dir, té un marit que es diu Vox i aquest Vox creix. Poc, però creix un escó. I per altra banda, bueno, sí, efectivament, Adelante por Andalucía, podem dir que ha tret uns resultats que no són ni comparables tan sols als que ha pogut treure, als que han pogut treure les tres primeres forces, però és evident que és el gran vencedor. Per què? Perquè és el que més creix. I per tant, aquí hi ha un projecte que la gent està il·lusionant i que la gent li està donant suport. De 2 a 8 creix 6 escons i jo crec que és un missatge rotund cap a les esquerres, també cap a Por Andalucía, sobretot cap a Podemos, i caldria també reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, de la mateixa manera que el Partit Socialista ha de reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, si aquests dos partits, que són quarta i cinquena força, haguessin anat junts, si els protagonismes de les sigles, si les figures haguessin donat un pas al costat, ara podríem estar parlant d'una tercera força en mans de les esquerres i no una tercera força en mans de Vox. Tot i així, el bloc de l'extrema dreta continua sent predominant a Andalusia, com va ser fa 4 anys, però es retalla mínimament, però es retalla l'esquerra, i per tant la presència de l'esquerra dins de la cambra serà major. Tot i així, és veritat, el Partit Popular guanya, no aconsegueix el seu objectiu, però guanya, i això s'ha de reconèixer.
3: Ara facin també noves veus també per seguir aquest anàlisi del que ha passat a Andalusia, i també ho traspassarem a Espanya, i també ens fixarem en l'ús de Catalunya en aquesta campanya electoral i quines conseqüències ha pogut tenir això també en els resultats. Però abans, hi ha hagut un atropellament a Vilanova. Maria, què ha passat?
13: Bon dia. Doncs mira, han tallat la circulació de ferroviària a l'R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Sitges en tots dos sentits, perquè hi ha hagut aquest atropellament d'una persona que creuava per un lloc no habilitat, segons informa Adif. L'atropellament ha estat a la sortida de l'estació de Vilanova, direcció Barcelona, per part d'un tren que venia de Sant Vicenç de Calders, però repetim, ara mateix la circulació està tallada a l'R2 Sud en tots dos sentits. Renfe ens explica que està gestionant transport alternatiu entre Vilanova i Sitges.
33: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
15: Les notes del nen, les obres a casa...
14: El manteniment del cotxe...
15: Ah, no, això no és cap càrrega.
26: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
16: Peugeot.
17: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
18: Que veus la nit de Sant Joan.
19: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
16: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
36: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
18: Què li has fet a la meva filla?
19: No passa algo con Manuela.
20: No passa nada.
16: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no. M'ho jures.
20: El meu fill no pot pagar això.
36: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
4: I avui la pregunta arran de les eleccions d'Andalusia, que és, a partir d'ara què? Marta Monforte, periodista d'Infolibre, bon dia.
21: Hola, bon dia, Ricard, com esteu?
4: Què passarà a partir d'ara?
21: Doncs jo crec que les coses continuaran més o menys igual. És a dir, el Partit Socialista sabia que anava a treure un mal resultat respecte al que va treure fa 4 anys. És cert que la debacle va vindre a 2018 amb Susana Díaz, en aquest cas té 28 escons, que no és una bona notícia per al Partit Socialista, però sí que se n'alegren del que ha passat a la seva dreta, no? Al Partit Popular, que jo crec que encara que Moreno tracte de incitar al Partit Socialista a una abstenció, això no passarà, ha quedat ben clar, i jo ahir parlava amb un membre de la direcció nacional del PP i em dia, si empatat en Vox a Extremadura, a Aragó i també a Castella i Lleó, previsiblement en les pròximes setmanes, per què no ho podem fer també a Andalusia? És a dir, tornarà a passar el que va passar ja fa 8 anys, i Moreno, jo crec que des de fora, intentarà que des de fora Vox li suporti la investidura. I potser a l'esquerra sí que n'hi ha un debat més fort sobre quina presència ha de tindre les esquerres perifèriques en un futur govern a nivell general i el paper que tindrà en aquest cas Sumar i també Podem i la resta d'actors que no han tret tampoc un gran resultat, però almenys sí que han aguantat el resultat que van tindre fa 4 anys.
4: També hi havia internament en el Partit Popular aquesta discussió de si el Partit Popular havia d'anar cap a la banda més ayusista o cap a la banda més Moreno Bonilla. I ara sembla que tot això queda en el mateix punt on estàvem.
21: Efectivament. De fet, jo crec que el problema que té ara Moreno és que ell s'havia construït una imatge de baró moderat i que podia fer-li front a Ayuso en moltes perspectives, i ara això ho ha perdut, perquè ha perdut la majoria que li dona aquesta aura, aquesta intencionalitat de discutir no només a Ayuso, sinó també inclús a la direcció nacional del PP, no? Ell es presentava moltes voltes com algú que podia fer-li front a Feijó en qüestions de gestió, com van veure, per exemple, ara que hi ha d'amunt, no? Com en la direcció del Partit Popular tractaven de culpar al govern i al ministre Òscar Puente, i ell no va entrar en aquesta qüestió. Doncs això jo crec que ara ho perd aquesta capacitat d'influència dintre del que és l'estructura del Partit Popular, i haurà de veure com conjuga un suport de Vox que ha deixat claríssim que vol que la prioritat nacional estiga als acords, dona igual si estiguen dins o fora de l'executiu andalús. Aleshores, haurà, jo crec, que de menjar-se el marró que no volia i tindrà embolic. Va intentar per totes les bandes que no hi haguera aquest embolic, però no només s'ha complit, sinó ells culpen adelant Andalusia d'això, però no només, sinó també, que no ho hem mencionat abans, s'acabó la fiesta, la candidatura de la Tita d'Ultra al vice, perquè ha tret un 2,5% dels vots, més de 100.000 vots, i això els ha perjudicat, entenen, en el PP, de cara a tindre la majoria absoluta.
4: Mm. Hi havia també aquella opció de si hauria o no avançament d'eleccions generals. Creus que ara queda totalment esvaït davant d'aquest resultat?
21: Sí, jo de moment crec que això no interessa a Pedro Sánchez. Ja sabem que ell és un estratega, busca l'oportunitat política quan la tinga, i a no ser que les enquestes diguin que té una possibilitat real de que les esquerres sumen o que ell puga repetir l'escenari de 2023, no ho farà. Si pot ser ara veu com les esquerres organitzen i que ell té força, perquè és cert que en les andaluses se dona un vot dual i en les generals no es vota de la mateixa manera que s'ha votat ara a les autonòmiques, doncs ho farà, però de moment jo crec que no està en els seus plans, i si ho fa, ja vos dic que és perquè ho té molt estudiat i perquè pensa que té alguna oportunitat d'incidir-se'n, sobretot, i aprofitar-se d'aquest embolic de PP i Vox i dels pactes autonòmics que s'han signat a tot arreu, no?
4: Marta Monforte, gràcies per acompanyar-nos.
21: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Són les 9:02. I la pregunta també és com resistirà Pedro Sánchez, amb quines majories, com avançarà en aquest any que queda de legislatura. I aquesta és una pregunta que veurem, perquè tothom, en aquest any hi haurà una cursa electoral, per tant, David, entenc que els partits voldran marcar més perfil de partit que no tant de govern o d'estabilitat.
0: Bé, jo crec que avui és el dia 1 de l'any electoral, ho he dit abans, i crec que veurem coses. Per educar

0: operació un any. Código Rojo, operació un any. I crec que tenen... crec que volen fer una estratègia diferent. Què es demostra tot aquest reguitzell d'eleccions? La tossuderia que el PSOE ha volgut, que és guanyar per l'esquerra, és a dir, intentar guanyar per l'esquerra, és un fracàs absolut. Val? Això ho explica molt bé l'Ivan Redondo, que per cert torna a estar in the house, i per tant, doncs, pels que ens agrada l'estratègia política, doncs és interessant.
1: Veurem que passen coses, sí, sí.
0: I jo crec que explica molt bé. Ells consideren, o construiran, o volen que arribi a bon port, i creuen que ho aconseguiran, que és l'ordenament de l'esquerra de l'esquerra, amb la fórmula Rufián o la que sigui, en el fons... Els és bastant igual mentre surti, per una qüestió senzillament de restes, és una qüestió matemàtica de restes en el càlcul general, i llavors, diguéssim, una vegada organitzat això, disparar l'estratègia cap al centre. Val? Perquè el que és evident és de que la batalla està entre els 700.000 i 900.000 vots de frontera entre el PP i el PSOE, si basculen o no basculen. Si aconsegueixen bascular o no bascular, en el centre. Vale? Ells fins ara han tingut una orientació cap a l'esquerra, volen guanyar per l'esquerra, el govern més progressista de la història, torturant a les classes mitges, matxacant a tot el personal, i crec que podem veure una estratègia diferent a partir d'ara. Paradoxalment, com deia, aquest horrible resultat que han tingut a Andalusia els hi permet resetejar la situació i obrir una nova estratègia.
2: Pau. Doncs mira, jo, com que he vist baixar el sots director, he pensat que ell ens donaria les respostes perquè jo no les tinc, i com que ell en sap tant, dic que potser ens ho ve a explicar ell el que passarà. No, la veritat és que abans comentava fora de micro que una de les característiques que jo veig en el lideratge aquest de Moreno Bonilla, que els companys discrepaven una mica, no? Però és que tinc la sensació que és una mena de president Illa, no? És a dir, que és aquest lideratge que no és molt carismàtic, sí, sí. El David em deia, potser ho és una mica més, però que és molt...
3: no vol bronca, no vol bronca,
2: gestió,
3: sí, sí.
2: Que no vol bronca i tal, no? Ho dic també perquè en la línia d'intentar pensar quina mena de lideratges estan funcionant, també un, si veu el José Ignacio García, el líder d'Adelante Andalucía, també s'han pogut aprendre molt d'aquests lideratges, no? Doncs bueno, jo crec que reflecteix un estat d'ànim d'època, que és que la gent, davant de tota la cridòria, la inestabilitat, el malestar, del que parlem sempre, la seguretat, malestar econòmic, incertesa, doncs ens agradarà més o menys, però està apostant per una gent que d'alguna manera intenta oferir tranquil·litat en els seus discursos. I això, efectivament, hi veig una contradicció amb el lideratge de Pedro Sánchez en els darrers mesos, no? Ell, efectivament, s'ha tirat una mica al monte, ocupant aquest espai que en aquest sentit no ha ocupat ningú. Jo no confio gens en aquest procés d'unitat de les esquerres que el David planteja com una ocupació que permetrà al PSOE centrar-se. Més que res perquè no veig incentius en els agents d'esquerres, ni els veig a Catalunya, dissortadament, ni els veig a nivell de l'Estat, pel que he explicat abans, perquè hi hagi una unitat, perquè seria l'enèsima unitat de les esquerres heterodoxes, de sumar... Jo crec que això no arribarem a temps abans de les eleccions, i per tant... anirem a eleccions amb una mica amb els mateixos... Amb les cartes repartides d'igual manera que com estem ara. Jo és la intuïció que tinc. I, per tant, no crec que canviï massa la cosa i no crec que el PSOE tingui temps de girar massa i virar massa la seva estratègia i la tàctica en aquest sentit electoral. I sobretot això, perquè l'estratègia Rufián, jo crec, que li estem dient així tota l'estona, però crec que és evident, jo crec que té bona fe, està ben pensada, però és impossible que arreli amb el temps que falten per les eleccions.
0: Perdó, només un petit apunt de l'estratègia que intentava explicar abans, un últim ingredient molt important, que és la plurinacionalitat. El PSOE no se'n sortirà sense acceptar de veritat un projecte plurinacional. I això té a veure amb moltes coses que s'han d'arreglar pel camí.
3: No el tira més enrere, el PSOE? Perquè, és a dir, al final, aquests resultats també expliquen que l'aposta per Catalunya del PSOE no funciona a llocs com Andalusia. I castiga el PSOE Andalusia.
0: No, Andalusia...
3: I això ens ho recordaran. Ens diran que és Andalusia... culpa del concert econòmic, que no és concert econòmic, del pacte... És el que és,
0: Andalusia és evident que no funciona, però és tan evident de que si el PSOE pot construir una suma alternativa a PP-Vox, passa de nou per tots els partits que estan en l'àmbit nacionalista i sobiranista.
3: fet, en la línia del que apuntava, aquestes eleccions andaluses han tingut novament protagonista, com a protagonista a Catalunya. Maiol Roger, bon dia.
4: Bon dia. De fet, en tota la legislatura, l'Ara deia l'altre dia un estudi que Juan Manuel Moreno Bonilla havia parlat de Catalunya en el 30% de les seves intervencions al Parlament andalús. Això en les intervencions al Parlament. Després, en campanya, se n'ha parlat i molt, potser una mica menys que el 2022, quan estàvem immersos en preprocés posterior als indults i previ a l'amnistia, però se n'ha parlat i molt, sobretot pel finançament autonòmic, un finançament pactat per l'exministre d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ara candidata del PSOE a Andalusia, i que, sobretot, Juan Manuel Moreno Bonilla ho feia servir per desgastar-la. Això deia, per exemple, el debat, l'últim debat que hi va haver a Canal Sur.
5: Usted no nos da ningún dinero, ninguno. El dinero que se recauda con el trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad andaluza a través de los impuestos son los que recauda la señora Montero, una parte, un 50%. Y es lo que nos corresponde. Por tanto, usted no nos está regalando nada.
6: Es un nuevo modelo.
5: Nada, no nos está regalando nada. No hay ningún modelo de financiación. No vuelva a mentir. Mire, usted, señora Montero, usted sería una magnífica candidata en Cataluña.
4: Seria una magnífica candidata a Catalunya, li va dir l'ara guanyador de les eleccions. Com li va respondre Maria Jesús Montero? Doncs amb un altre pacte amb els catalans, el pacte del Majestic.
6: Porque ustedes, el único modelo de financiación que aprobaron, el del señor Aznar, ¿sabe con quién lo pactaron? ¿Sabe con quién? Con el señor Pujol. Pacto del Majestic. Por tanto, no se esconda detrás de Catalunya ni detrás de Pedro Sánchez.
4: Per tant, el pacte de finançament i els suposats privilegis als independentistes que dona el PSOE han sigut una de les armes electorals del Partit Popular. Fins i tot al míting final, Juan Manuel Moreno Bonilla, ho diré bé, va intentar afegir un altre element, que és els futurs pressupostos de la Generalitat. Recordem que avui es presenta el tren orbital, això va sortir el dijous passat, i en aquest intent d'aconseguir la majoria absoluta, el candidat del PP ho va dir al míting final d'aquesta manera.
7: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán.
4: Ho han fet els candidats a Andalusia i també els líders de Madrid que han anat a fer campanya, especialment Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, amb la cançó que ja ens coneixem dels privilegis que dona el PSOE als independentistes i el pacte que diu Vox amb els colpistes.
8: Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles.
9: Y los golpistas de Cataluña que han querido robarnos nuestra patria, todos amnistiados por este gobierno criminal, traidor y mentiroso.
3: I una altra cosa, que és que Salvador Illa no em consta que hagi baixat a fer cap campanya a favor de Maria Jesús Montero a Andalusia. Per tant, intueixo que no sumava la presència d'Illa a Andalusia.
10: No, i a més, Salvador Illa és molt prudent. Sabia que associar la seva figura a la d'una clara perdedora de les eleccions no era precisament un plat de bon grat. Jo continuo dient que això necessàriament aboca la plebiscitació de les properes eleccions generals. És a dir, tot l'escenari, malgrat que segurament el punt feble d'aquesta proposta que farà Pedro Sánchez, justament perquè necessitarà totes aquestes forces perifèriques, forces que tenen incardinació a cadascun dels territoris i que demanen, com ara la pròpia Adelante Andalucía, no? Demanen una visió una mica diferent d'aquesta jacobina centralitzada pròpia del Partit Socialista, però amb aquest punt feble totes les propostes que es faran seran. Aquí al davant heu vist repetir a totes les eleccions autonòmiques un tàndem, un tiquet guanyador de la dreta, que és que s'afableix el Partit Popular i que creix aquesta opció política que és Vox. I jo em presento com el salvador davant d'aquesta opció. I crec que, vist el resultat a Andalusia, probablement aquest artefacte inventat pel Partit Socialista de l'operació anomenada Rufián, aquest artefacte es deixarà una mica en la rereguàrdia. No dic que es desactivi, perquè potser rasquen alguna cosa, però la seva idea és plebiscitar-se. Per tant, ell és el salvador davant d'aquest tiquet que considera que és el final del progrés a Espanya, i que té, com dic, aquest punt feble perquè Catalunya efectivament s'ha transformat en una mica la pedra a la sabata òbvia, per part de, amb el to molt estrident de Vox o amb el to més moderat de Moreno Bonilla, però s'ha transformat en l'esquer per dir-li a Maria Jesús Montero, vostè és la creadora d'un model desigual per Espanya i, per tant, atiar tots aquests fantasmes que ja venen dels del temps de les firmes de l'Estatut, és a dir, que no és nou, i que en el Partit Socialista ha tingut durant molt de temps, recordeu Rodríguez de la Borbolla dient que aquí a Catalunya no podien tenir una bona educació perquè es gastaven els diners en altres coses i en canvi ells podien regalar o donar un ordenador als nens a l'escola. Per tant, això és molt antic, però aquesta vegada la cosa s'ha complicat, i s'ha complicat perquè aquell panorama d'uns contra altres era molt bipolar i ara s'ha transformat en una cosa més complicada. Per tant, l'única possibilitat del Partit Socialista és fer, que ho fa molt el propi Sánchez, fer de l'oportunitat virtut i, per tant, transformar aquesta sembla amenaça de la dreta en una oportunitat de reeixir com a gran salvador a l'esquerra.
2: Sí, si em permeteu només una cosa, la immigració a Andalusia és al voltant d'un 10, 12, 13%, no és tan alta com aquí a Catalunya, però sí que hi ha una certa correlació entre els llocs d'Andalusia on hi ha més immigració i on Vox està guanyant. De fet, Almeria i Màlaga, entrant una mica en el detall dels resultats, són dues províncies en les que Vox ha passat per davant del PSOE. D'acord? Són pràcticament les úniques. I són dues províncies, efectivament, en les que sobretot hi ha aquests sectors econòmics, productius, pràcticament diríem improductius, que tenen a veure amb el turisme, la Costa del Sol, l'agricultura, de baix valor afegit, etcètera, etcètera. Per tant, aquest cercle viciós que també veurem aquí a Catalunya d'aquells que fomenten un sistema productiu que només atreu mà d'obra barata perquè paga salaris baixos i degrada, i a més està, com hem vist aquests dies amb aquest informe Fènix, no?, del que s'està parlant tant, està generant una subvenció directa per aquest capital que és tan poc productiu, aquests mateixos que estan fomentant aquesta economia tan poc productiva que atreu salaris baixos són els que després es beneficien a les eleccions culpant a les persones migrades dels problemes dels andalusos. Però que és una estratègia que està tenint resultat, no? És a dir, els senyoritos del camp andalús de la mà de PP i Vox culpant els immigrants mentre fomenten una economia que és altament improductiva, de molt poc valor afegit i que genera reptes en els barris i a les ciutats, en aquest cas d'aquestes dues províncies de les que he anomenat. Això serà una realitat que veurem segurament a casa nostra en breu.
3: Afra.
11: Jo el que veig de tot plegat és en el marc de les eleccions generals hem de recordar que el vot dual ja va existir. Va existir en les anteriors, quan parlem d'Andalusia, vam veure un Juanma Moreno Bonilla que va treure una majoria absoluta, que ara, per cert, no té. I, en canvi, en el marc de les generals, el canvi de vot va ser un altre, com passa en altres comunitats autònomes. Això és una finestra d'oportunitat. No crec que tant. Crec que la finestra d'oportunitat, i com bé dèieu, tot és culpa de Catalunya, l'ofereix la mateixa Catalunya. Ara la presència a Galícia de Benigà és molt més important, ara la presència a Andalusia d'Adelante és molt més important, la presència de Compromís a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, és molt més important. Ara la que trobem a Xunta Aragonesista, el Xavaja, a Aragón, és molt més important, i la presència de Madrid a Madrid també és molt més important i notable. Per tant, el Partit Popular vol veure que tot és culpa de Catalunya, però certament potser arran d'aquesta força que han tret les forces independentistes, sobretot Esquerra Republicana, ha forçat acords que són de millora. Podem entrar a debatre, si podrien ser millor o pitjors per Catalunya, han fet que les esquerres recuperin una essència sobiranista i es comencin a articular políticament i estiguin donant resultats. Per altra banda, jo també estic d'acord amb el que abans es comentava al respecte d'Isabel Díaz Ayuso i al respecte de la part més interna del Partit Popular. Ara mateix Ayuso té una altra oportunitat, que fins fa unes hores no les tenia. No tenia aquesta segona oportunitat. Ara mateix és de nou una líder a la que el Partit Popular no va sortir a salvar en aquestes setmanes, en aquestes terribles hores últimes que s'han viscut des de Mèxic, i en canvi ara té una oportunitat com a conseqüència del resultat que ha tret Moreno Bonilla, que insisteixo, és un bon resultat, ningú ho pot negar, però és un resultat que el que diu és que el votant del Partit Popular no vol moderació i necessita i vol un aliat en el camí que es diu Vox, no? Que és l'extrema dreta, vol aquell missatge més d'extrema dreta, més posicionat en la prioritat nacional, com bé es cantava, com bé s'escoltava a les hores últimes d'ahir entre els votants de Vox i els líders de Vox a Andalusia.
3: Són les 9 i 18 i una vegada passada les eleccions a Andalusia, ara Catalunya ja es posen d'acord per pressupostos. L'IRPF era una pedra a la sabata i ara la pedra ja han agafat la sabata, l'han tret i ja està. Tu. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
3: On està l'IRPF?
12: Doncs l'IRPF, Esquerra diu que hi segueixen, que segueixen una condició i una fita aquí a arribar, però el que no hi és al mig de la negociació pressupostària. Per tant, aquella ja,
3: però recordem que això és el que va fer tombar els pressupostos.
12: Clar, avui fa exactament dos mesos. Avui fa exactament dos mesos passava una cosa insòlita en aquest país, que és que el govern retirava uns pressupostos que ja havien començat la tramitació al Parlament. En aquell moment, el que ho va fer descarrilar va ser aquest desacord amb l'IRPF, un desacord que no ha evolucionat, que hi segueix sent. Esquerra manté que aquesta és una posició del partit, que és una defensa del partit, però és veritat que en aquesta negociació pressupostària això ja no és una condició. De fet, poques hores després de retirar els pressupostos ja ho va deixar de ser. I ara les condicions són unes altres que estan pràcticament tancades. És que ja no vull dir ni encarrilades, estan pràcticament tancades i anirem veient els diferents plans seqüència durant la setmana fins a arribar probablement aquest divendres a l'aprovació altra vegada en Consell Executiu del projecte de llei de pressupostos.
3: Per tant, ni el malestar, diguéssim, amb Trapero ha encallat aquest acord, ni les vagues que estem veient d'educació han encallat aquest acord, i l'acord tirarà endavant i, per tant, hi haurà pressupostos. La tramitació serà més llarga, per tant, ens anirem cap a juliol per aprovar els pressupostos al Parlament.
12: Sí, sol ser un mes i mig, unes 6 setmanes aproximadament, sí. Això si no hi ha cap entrebanc, que sempre en poden sortir, i, per tant, es compliria aquell calendari que fa 2 mesos es van marcar, que és acabar les sessions, per tant, anar-se'n de vacances a final de juliol amb els pressupostos ja aprovats al Parlament de Catalunya. Aquesta és la previsió a hores d'ara, que presentant ara els pressupostos hi hauria marge per poder-la complir.
3: I per què no estan incloent els Comuns i Esquerra Republicana, on estan apretant per posar les condicions que demanen els mestres i professors d'aquests pressupostos?
12: Doncs això ho hem preguntat tant amb Esquerra Republicana com també als Comuns. L'argument que utilitzen, i aquest és molt compartit entre uns i altres, és que el pressupost ja és l'instrument per poder acollir moltes d'aquestes demandes que estan fent els sindicats. Ara, és veritat, cap de les línies vermelles i cap de les propostes que coneguem a hores d'ara, dilluns d'aquesta hora, passa per assumir algun d'aquests compromisos que plantegen els diferents sindicats que posen damunt la taula al voltant de l'educació, just en un dia en què, i en una setmana, en què les vagues continuen, i també ho faran la setmana que ve, i aniran pràcticament en simultània aquestes vagues, i també la reunió amb els sindicats, que ha passat finalment en dimecres, però sense que això acabi condicionant amb propostes i amb acords concrets la negociació pressupostària.
3: I es presenta també aquesta nova línia de tren, que ha pactat el govern amb Esquerra, és una nova línia prevista el 2040, que enllaçaria el Garraf amb Maresme sense passar per Barcelona.
12: Exacte, és la primera línia al final de Rodalies que uneix diverses capitals catalanes sense passar per la capital del país, sense passar per Barcelona.
3: Això de costaria. Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia podrem anar.
12: Per exemple, sí. O de Sabadell a Mataró, que ara en tren és una odissea.
3: Mira. El 2040. El 2040.
2: Però que és una proposta de planificació tècnica dels anys 90-2000.
10: Sí. El 2005. Sí.
2: Aquesta medalla que s'està volent posar a Esquerra avui és una proposta del partit del 2000.
12: I que marcava que el 2026.
10: Que el 2040 aniran que el 2060, ja veuràs.
2: L'IRPF l'estan canviant per una proposta del PSC.
3: No us agrada res. No us agrada res.
0: A mi, jo ho entenc perfectament, perquè la línia...
3: Ara no vols anar a Mataró amb tren. Tu que vas amb tren a tot arreu, Pau, ara no vols anar amb tren a Mataró.
2: Molt bé anar amb tren. El que no m'agrada és que em prenguin el pèl. Estaràs orbitat. Perquè no en tinc, la pèl. Llavors, que em prenguin també...
3: Per tancar-ho, Raül, hi ha un altre acord del govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
12: Sí, aquest és un altre dels punts que vam conèixer ahir al vespre. El Consorci de la Zona Franca banca, diguem-ne que gestiona, que controla diversos moviments econòmics equivalen aproximadament al 4% del PIB. Aquest consorci el gestionava íntegrament l'Estat i ara, amb aquest acord, el que hi hauria és una majoria de Catalunya, no només de la Generalitat, sinó compartida entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquesta majoria de Catalunya, el Consorci de la Zona Franca, aquest tren orbital, també aquesta societat d'inversions, que és aquest organisme que va descarrilar el Congrés, però que ara recupera sense haver de passar pel legislatiu, que és un organisme que fiscalitza i que gestiona les inversions de l'Estat a Catalunya. Això i un reforç en els propers anys fins a 500 milions d'euros, no tots recollits en aquest pressupost, són d'entrada les grans condicions i els grans acords de moment ja encarrilats, pràcticament tancats entre Esquerra i el govern.
3: De 500 milions d'euros per reforçar la hisenda catalana.
12: Exacte. Tant en personal com en recursos. Aquest pressupost n'inclouria uns 20 de milions, que ja són els que estaven previstos, i els propers serien en els següents anys.
3: I avui continuen també les converses per tancar nous acords pel que fa a habitatge i infraestructures, que podrien segellar doncs, abans de divendres el que es dibuixa com l'acord de pressupostos. Per tant, veurem també quin és el detall d'aquestes noves propostes. David, dius que és important aquest acord del Consorci?
0: És més important que el tren orbital aquest que em baixa pel camal. El tema de fons és com s'ha devaluat la qualitat política a Catalunya, no? És a dir, el que és dolent és el teatre. Jo puc entendre moltes estratègies, puc entendre tot això. Jo crec que Esquerra tenia un guió després de les eleccions, que era plantejar-se una exigència aconseguint una cosa exitosa, que era un sistema de finançament, un concert econòmic que canviés les coses, i estic d'acord, aquest era un gran tema i el context històric era per treballar amb això. Això no hi és. Aquest acord aniria acompanyat amb una segona part amb l'entrada del govern d'Esquerra. Això jo crec que tothom ho pot entendre. Tot això no ha pogut ser i, per tant, ens inventem ara, per justificar, retornar en aquest camí, un ovni, no? Un objecte polític no identificat, que és això del tren orbital amb tot això. Bé, d'acord, doncs serveixi allò a benefici d'inventari. El cas de la Zona Franca, aquest com a mínim és tangible i és més interessant. De fet, un dia valdria la pena fer una història de la Zona Franca, que és una història apassionant i que té una importància en termes de poder real. I que històricament ha estat una cosa que s'ha resistit a tot. És a dir, l'Estat s'ha resistit al control de la zona, una cosa que ve de l'època de l'Exposició Universal, on es posen de moda una zona franca que mai ha estat. La zona franca és una zona lliure d'impostos, que en aquell moment estava de moda en el món. Això mai va estar, li ha quedat el nom, però mai de la vida ho ha estat, però sí que s'ha convertit en un gran vector de logística que durant tota aquella època i durant el franquista ha estat l'escenari de mil trifulgues, mil escàndols, etc, però que té un poder real. I en totes les negociacions sempre s'ha resistit. Jo en conec una molt particularment, que va ser durant la negociació de l'Estatut, que es volia que es traspassés la Zona Franca, perquè no té cap mena de lògica que l'Estat tingui una empresa logística a Barcelona, cap ni una, cap ni una, si no és pel control del poder, una part del poder econòmic, i sempre s'hi han resistit. Per tant, diguéssim, el tren orbital crec que és un ovni, això com a mínim té una certa substància.
3: Pau.
2: No, insistir en aquesta... És a dir, mira, una de les coses que tots els analistes penso que coincideixen del triomf o del bon resultat d'Adelante Andalucía, per connectar amb el tema d'abans, és una força política que és coherent. Força política que és coherent, que en el seu moment assumeix tots els costos d'enfrontar-se, en aquest cas, al senyor Pablo Iglesias, bla, bla, bla, i que en aquell moment sembla que hagi afrontat una travessia al desert, i la gent ho valora positivament quan va a les eleccions, perquè diu aquesta gent defensa A fins al final. I si això suposa que jo me n'hagi d'anar a casa, com ha fet la Teresa Rodríguez, i seguir treballant de profe d'institut, perquè els meus principis són aquests, jo els mantinc. Llavors, la comparació es fa sola. És a dir, Esquerra Republicana fa uns mesos ens explica on estic assegut jo, aquí, en aquesta cadira. El senyor Junqueras ens explica. Primer posen sobre la taula la condició de l'IRPF, que no els hi demana ningú. O sigui, no hi ha un clam. O sigui, estratègicament i tàcticament dius, però si tampoc ho està demanant ningú. No, però tu d'això en fas una bandera nacional. No, és que estan incomplint un pacte, ens van dir tal, jo recordo perfectament l'entrevista amb tu aquí. I ara, que tens un munt de demandes que estan arrelades al territori, com deies tu, la qüestió de l'educació, que no et costaria res fer uns gestos concrets per dir no hi ha pressupostos si no es compleix A, B, C, D, amb el sector educatiu i tal, ara dius que no, i que els pactes al marge d'això per una proposta del PSC de l'any 2000. Si realment, si jo fos militant d'Esquerra Republicana, m'estaria fent l'harakiri ara mateix, perquè és que no s'entén absolutament res de l'estratègia negociadora. No s'entén res. Llavors la gent, llavors arribaran les eleccions i no sabrem per què la gent vota el que vota. Home, doncs perquè la gent no és idiota i tenim una mica de memòria. Ja no dic 10 anys de memòria, dic mesos. És que el senyor Junqueras va venir aquí a dir que l'IRPF era condició sine qua non per aprovar uns pressupostos. Fa què? No sé quan fa. Un mes? Dos mesos?
1: Tres mesos, sí.
2: Ah, és que no sé. Jo al·lucino, sincerament. No,
10: és que realment la sensació que té és que pensen que la gent...
2: Que és imbècil.
10: És imbècil. Sí, no, tal
3: no
10: qual.
3: Crec que sigui això, però... No, ja que, per exemple, no, el portaveu però... d'Esquerra, Isaac Albert, sí que ha dit a les últimes hores que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents.
12: Sí, exacte.
3: Aleshores, també aquí és veritat que si Esquerra diu que els pressupostos són indispensables per complir les demandes dels docents, per què no hem aprovat abans els pressupostos? Aquesta és una pregunta a fer,
10: Esquerra. Però la cosa és que pensaven que en aquesta vaga de professors, l'acord que s'havia arribat amb els dos partits de classe seria suficient. I de sobte va esclatar un incendi bestial. I aleshores això té sentit, és a dir, si ara pensem per què tan ràpid, l'única raó és que han de pagar aquest incendi bestial provocat per no haver arribat a un consens amb els sindicats majoritaris. Per tant, de quina manera podem dir que ara ens apleguem a les demandes? Doncs dir que tenim els pressupostos i que per tant ara tenim els diners que abans no teníem, perquè la reivindicació on s'encallava fonamentalment era la de la pujada, home, qualitativament important, que demanaven els docents. Per tant, ara tenim una possibilitat. Això no nega que jo estic amb el Pau, la sensació que un té és que pensen, bueno, que la memòria, que és veritat que és molt feble, no? Que la memòria no existeix. I després una altra cosa respecte d'aquesta zona franca, que efectivament ha estat sempre un gran cavall de batalla perquè és econòmicament transcendental, veiem quina és la lletra petita de tot això, una, i després, si abans s'havien de fer certes modificacions en raó del rang legal, si ara es fan un altre tipus de rang o amb un tipus d'acord que sigui sota el rang legal, a veure què passa. Perquè ara tenim sobre la taula si el decret de regularització d'immigrants pot o no estar d'acord amb la llei d'estrangeria. S'haurà de pronunciar el poder judicial. Respecte d'això també hi pot passar. És a dir, tu ara tens un determinat acord i resulta que després algú altre que no és tu et diu que allò en realitat no. Per tant, flac o favor.
3: Afra, i després Raül. Afra.
11: Jo d'entrada no crec que sigui una mala notícia tenir pressupostos no ho crec. Ara, primer caldria veure cap on van els calés de tots i totes. Quines són les polítiques per les que s'aposta i quines no són. Això d'entrada. Segon, estic d'acord al respecte de la visió sobre l'IRPF. Normalment, en el marc de les negociacions, les línies vermelles no es donen a conèixer. Què passa? Que amb l'IRPF va semblar en el seu moment que aquesta era una línia vermella, no? Però un cop dit això, podem tenir dues conquestes en el marc dels negociadors. Veurem el que diuen els comuns també, que és la societat mercantil, veurem, i la transferència de competències estatals, veurem quines són. Tot i així, a mi la notícia, i vaig ja, breu, la notícia de tenir pressupostos o l'opció de tenir pressupostos és una bona notícia sempre i quan puguem veure que ho veurem cap on van aquestes polítiques i aquests calés. I jo venint d'Esquerra Republicana, insisteixo, venint d'Esquerra Republicana no tinc cap mena de dubte de que la línia d'actuació amb el PSC serà una línia que pensi sobretot en la ciutadania. Altra cosa és que, clar, que força, evidentment, i dona celeritat a les negociacions el fet de tenir tot un moviment d'escalada brutal i que, per tant, i que vull reconèixer dins del món educatiu català i que és perfectament legítim en les seves reivindicacions, i això força la necessitat d'alcançar tot un seguit de negociacions, sí.
3: Raül.
12: Diverses coses per posar damunt la taula. La primera, probablement aquests seran els primers i últims pressupostos d'aquesta legislatura. I aquí hi ha una qüestió que a mi em sembla m'agrada perquè determina moltes vegades les decisions polítiques, que són els temps. L'any que ve és un any electoral. Com a mínim, d'eleccions municipals i també d'eleccions espanyoles. I l'altre, ja hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, probablement, veient com van les majories, seran els primers, i així ho admeten també, fons dels que ara estan negociant, els únics pressupostos d'aquesta legislatura. Segona, Esquerra no sotmetrà aquest acord a consulta de la militància, però sí que avui té un Consell Nacional important, aquesta tarda, a partir de 2:15, on compartirà amb els representants de la militància, que són els que són en aquest Consell Nacional, tots aquests acords que ara hem anat desgranant. Veurem també si això suscita algun tipus de debat intern, perquè hi ha algun corrent, és veritat que un corrent molt minoritari, que és el col·lectiu d'Octubre, que sí que demana una consulta a la militància de tots aquests acords, dels quals critiquen durament amb un comunicat que arribava ahir al vespre. L'altre punt també, Esquerra vol garantir ara que l'Estat assumeixi tots aquests acords, perquè és veritat que tot allò que s'està pactant depèn del govern espanyol. Això no ho oblidem, perquè amb l'última negociació fa dos mesos sí que s'apuntava, i ho apuntaven també fons de govern, volem desvincular tots aquests acords del govern espanyol. Hem d'acordar coses que es puguin fer a Catalunya. Clar, la línia orbital l'assumeix íntegrament l'Estat, 5.200 milions d'euros en els propers 15 anys. Però és que el Consorci de la Zona Franca també ha de passar per un acord amb l'Estat. La Societat d'Inversions també ha de passar per un acord amb l'Estat. Aquest dimecres a la tarda, molt probablement, encara no està convocada, però hi haurà una reunió entre els dos governs, una comissió bilateral, que ha de fer una mica de notari d'aquests acords i que el govern espanyol també els assumeixi.
3: Doncs veurem com avança aquesta setmana. Gràcies, Raül. Farem una pausa dos minuts i de seguida sentirem Maria Jesús Montero, les primeres paraules a la cadena SER. Ara ho sentim.
13: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
14: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
15: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
18: I què?
17: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
18: Oh.
17: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
19: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
20: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
21: Les notes del nen, les obres a casa...
20: El manteniment del cotxe...
21: Ah, no, això no és cap càrrega.
22: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
23: Peugeot. Blanco de verano, Don Simón.
24: Blanco de verano, Don Simón.
23: Nou blanco de verano, Don Simón.
25: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
26: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
25: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
27: Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
28: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
29: Ostres.
28: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
29: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
28: En tinc una de boníssim.
29: No.
28: Sí.
29: Quatre.
30: Que xulo, tio.
29: Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
27: Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
32: La candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, ¿qué tal?
3: Buenos días, María Jesús Montero.
33: Hola,
3: la cadena SER.
33: A todas y todos.
32: Déjeme que, antes de hablar con usted, saludemos a Guillermo Lerma. Guille, buenos días. Hola, Guille.
34: ¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
32: Bueno, ahí está Guillermo Lerma. Para esa primera lectura que vamos a profundizar en unos minutos con María Jesús Montero, con esa primera lectura que hace el Partido Socialista de los resultados.
3: Vale, doncs ara faran un anàlisi dels resultats i després sentirem a María Jesús Montero també a la cadena SER. Són les primeres paraules de la que va ser candidata, de la que és candidata, vaja, del PSOE a Andalusia. Veurem també quines són les decisions que es pren des d'Andalusia i com això acaba afectant també el govern del PSOE a Madrid. Són les 9:36, mentrestant... Aquest cap de setmana hi ha tornat a haver tirotejos. Ahir a l'Hospitalet de Llobregat i dissabte també a prop del passeig de la Zona Franca de Barcelona, aquest en plena llum del dia i amb resultat mortal. De seguida també en parlarem amb Rebeca Carranco, periodista de successos del país, però d'entrada no sé què us suggereix aquestes notícies que hem conegut aquestes últimes hores. Fa dies que en parlem, però sembla que la sensació d'inseguretat va creixent i que tampoc hi ha respostes molt clares i molt contundents per part del Departament d'Interior i de la policia per tranquil·litzar, diguéssim, a la gent, Montserrat.
0: És que el problema no és tant la quantitat, que estaríem d'acord en la idea que bàsicament es transmet des d'Interior i que en general les dades apunten de que no és, Catalunya no és un lloc insegur. És a dir, això, dir-ho, és atiar un alarmisme que és absolutament innecessari. Ara bé, el que ha canviat jo crec que és la qualitat, és a dir, el tipus de delicte al que ens estem acostumant a sentir en notícies. Coses que abans no formaven part de l'statu quo, és a dir, hi havia potser robatoris, hi havia agressions sexuals, hi havia... però ara és com si hagués agafat un altre color. I sobretot aquest tipus de tirotejos que abans no estàvem acostumats, que tenen a veure amb com s'han incardinat poc a poc a Catalunya, de manera no... al començament era poc evident, un seguit de dinàmiques criminals que no formaven part de l'espectre criminal.
3: Dissabte, a les 7 de la tarda.
0: Clar, és
3: una persona apareix allà i dispara
0: a l'Eixample fa 4 dies. Exacte, entraven en un bar i foten dos trets. Això forma part d'un ecosistema criminal que no era el nostre. Una part important, ja se sap, i ja ho han dit fins i tot des d'Interior, té a veure amb aquesta escampada per Catalunya de tot aquest seguit de cultius de marihuana que no tant pel cultiu, sinó per les externalitats que reclamen, doncs tota una logística criminal que va més enllà d'això i que en alguns casos els ajustaments de comptes entre bandes, persones que no compleixen amb els encàrrecs, etcètera, etcètera, acaba generant aquest tipus de delicte molt més alarmant i que, si no s'hi posa fil a l'agulla, pot acabar en una situació molt complicada. Perquè ara no quantitativament, però pot acabar la qualitat acabant sent també quantitat.
3: De seguida resumirem el que hagi dit María Jesús Montero a la cadena SER, però abans volem centrar-nos en el que està passant amb aquests tirotejos. Saludem a Rebeca Carranco, periodista al País. Rebeca, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
3: D'entrada, què en sabem d'aquest assassinat de dissabte al carrer Mineria de Barcelona?
1: Bueno, els Mossos encara estan buscant els tiradors i sí que hi ha la sospita clara de que és un cas vinculat al tràfic de drogues perquè la víctima té antecedents per tràfic de drogues i llavors consideren que a més aquesta mena d'execucions acostumen a estar vinculades a això, al crim organitzat. Llavors estan buscant i amb aquesta, doncs amb aquesta línia de que sigui una cosa vinculada a les drogues.
3: Fa tres setmanes va haver-hi un tiroteig també al districte de Sants-Montjuïc. Es relacionen un amb l'altre?
1: Doncs mira, aquest matí intentàvem saber això i a mi tothom em diu que per ara creuen que no, que són investigacions independents, que cadascuna té com les seves pròpies lògiques i no tenim com una macrocausa que englobi els diferents episodis perquè considerin que estan vinculats.
3: Estem sentint com cada setmana tenim alguna notícia d'aquest tipus. Sí. S'hauria d'emmarcar algun fenomen això, Rebeca, o també és perillós fer-ho?
1: Bueno, el que diuen els Mossos, i això ja fa un parell d'anys que ho estan dient, és que ells, en el moment que nosaltres ens van convertir en un lloc de cultiu i d'exportació de marihuana, ho hem explicat moltes vegades, les armes de foc van començar a créixer i els delictes vinculats amb les armes de foc, és a dir, quan estan servint armes de foc en alguna mena de delicte, també havien crescut. Llavors, els Mossos això ho emmarquen en aquest context, sempre dins de coses vinculades al tràfic de drogues i al crim organitzat, i els riscos que alertaven en els últims temps era, més enllà d'aquest augment de les armes i dels incidents violents, és que un tercer no implicat en això, en un d'aquests tirotejos, com va passar dissabte doncs, a les 7:45, resulti ferit. És a dir, fa temps que avisen que hi ha més armes de foc, que creuen que estan vinculades a l'increment també de la nostra capacitat de produir i exportar marihuana, i que tenen aquest risc, és a dir, que més enllà de que hi hagi tirotejos entre grups, que un tercer no implicat acabi ferit en un d'aquests tirotejos. Mm.
3: L'intendent Toni Rodríguez va acompanyar-nos la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlava també dels tirotejos, deia això.
2: Més ràfegues, més ús intimidatori d'armes de foc, i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
3: I afegia també això.
2: El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global. Recentment també tenim coneixement d'intents d'assassinat o assassinat de diverses persones. S'ha publicat recentment en una lluita entre clans montenegrins o d'origen serbi. Això són clans que operen a tota Europa. Que estiguin o no a Catalunya és purament incidental.
3: Entenc l'anàlisi, però no deixa de ser preocupant perquè Catalunya fins ara doncs, no teníem aquests fenòmens. Encara que siguin fenòmens globals, no vol dir que no sigui un fenomen que afecta Catalunya, no?
1: Sí. A més, això que estava explicant, dels escaljar i d'escapa, que ho hem explicat aquí, que van matar fa no gaire, jo crec que fa menys un mes, a una persona a les 4 o 5 de la tarda, quan estava a la zona de Papanou, davant del front marítim, que el van disparar i el van matar. Una mica que explicaven els Mossos, no?, és que aquests clans tenen la capacitat i els diners de portar algú de fora, que vingui aquí, que estigui uns dies, que estigui a un hotel, que estigui estudiant aquesta víctima i que després, doncs, cometi el crim, que l'assassini, no? I a més d'aquesta manera, és a dir, tots quarts de 5 de la tarda, una zona a prop de col·legis, que la gent fa com una vida normal. A vegades, abans, quan parlàvem d'això, doncs era de matinada, a un polígon industrial, és a dir, que l'alarma social que despertava era menor, no? I ara sí que estem veient doncs que aquestes coses passen a plena llum del dia, a zones transitades, fa més por, genera més alarma.
3: Clar, el problema és que, en el teu cas, per exemple, Rebeca, portes molts anys parlant-nos del narcotràfic, de com s'estava establint a Barcelona, de tot el que tenen, de l'entramat empresarial també que hi ha en aquest país per poder fer això, per tirar-ho endavant. Fa molt de temps que aviseu d'això, que els Mossos ho saben. Per què no s'ha aturat? Per què ha anat a més? Era impossible de controlar?
1: Clar, és molt difícil. Jo no sé si recordeu que Toni Rodríguez de TV3 va fer també una entrevista, no?, en què va venir a dir doncs, que la policia estava una mica... que havia perdut aquesta batalla contra el narcotràfic. Jo no sé si la policia ha guanyat mai aquesta batalla contra el narcotràfic. Sí que és veritat que estan tots els esforços posats i que la marihuana és un canvi de paradigma. O sigui, en el moment en què Catalunya es converteix en un lloc de producció de marihuana, és un canvi de paradigma perquè, tot i que nosaltres tenim aquesta percepció de que la marihuana és una droga tova, que no té res a veure, el que passa és que grups criminals que també treballen altres drogues, com la cocaïna o l'heroïna, a més venen aquí, s'estableixen i comencen a produir aquesta marihuana. Però, amb una mica de context, això que tu dius, que hi ha alguns que portem molt de temps fent això, jo recordo el 2015 que va haver-hi una guerra brutal entre clans de persones d'origen dominicà i que es van matar entre ells de manera més molt violenta, molt cridanera, amb armes de foc. Llavors, sense treure la importància que està passant, perquè és molt important, sí que és cert que de vegades veiem com moments cíclics que hi ha com una acumulació d'incidents que generen moltíssima alarma. Això ha de fer que ens ho mirem a la distància i que no veiem la gravetat que té això? No, perquè a més l'intendent explicava una cosa que es veu molt clarament a zones com la Mina, per exemple, o alguns barris de Girona o de Figueres, de persones que li tanquen el bar aviat i com tenen armes de foc s'enfaden i disparen. És a dir, que hi ha una normalització dins d'alguns grups de tenir armes de foc. Mm. Llavors, sí, és una cosa preocupant ara, però no és una cosa nova. Jo crec que és una cosa que està augmentant, que genera més preocupació, que les armes de foc estan més en circulació, però que, desgraciadament, el narcotràfic sempre juga amb unes altres regles de joc diferents a les que juga la policia, i això fa que sempre vagin dos, tres passes per davant del que legalment pot fer la policia.
3: L'informe anual de l'Observatori Europeu de les Drogues i la Desaddicció situava Espanya com a principal canal de distribució i fabricació de substàncies il·legals en el continent europeu. Per exemple, Catalunya diu que és la capital de la marihuana. Més de la meitat de la que s'incauta tota la Unió Europea es produeix aquí.
1: Sí.
3: Més de la meitat.
1: Sí, és una cosa que això canvia. Comença el 2015 a canviar i va creixent i va en augment. Llavors nosaltres importem crim organitzat, es queden aquí, se senten aquí i acabem exportant la marihuana fora. I això és un canvi una mica de les regles del joc i de l'escenari que es troba la policia a l'hora d'investigar-ho. Això és així i no, això no ho nega ningú, vull dir que la policia tampoc ho nega.
3: Mm-hmm. Montserrat.
0: No, que el crim organitzat, el conjunt de diners que mou el món és més important que el PIB de moltíssims països. Això per començar. En segon lloc, que el narcotràfic és solament una peça d'aquest crim organitzat. I, per tant, el crim organitzat acaba estenent una xarxa de modalitats, entre les quals doncs, la trata de persones o d'òrgans o d'armes, no? Que, per tant, són externalitats negatives derivades del que originàriament podia pensar. Bueno, doncs el que té és unes plantetes de marihuana. Bueno, després unes plantetes, després més, i després arriba tot el que ve associat. I després una altra cosa derivada, més enllà del que ara deia Rebeca, que bueno, tot és el que, de fet, està sobre la taula dels Mossos del Departament d'Interior des de fa ja més de 10 anys, no? Que és com això significa la captació de jovent que potser és desesperat des del punt de vista econòmic, que no té oportunitats, ninis diversos.
3: Diner fàcil.
0: Diner fàcil. I això genera...
3: I també els riscos són els que són, perquè les baixes penes que hi ha a Espanya vinculades a la marihuana també han fet que s'atrauen molt més la màfia internacional.
0: Clar, perquè és que la droga en si sembla, bueno, no és res, però no és la droga, és la dinàmica que mou, que és exactament la mateixa que la cocaïna o que qualsevol de les noves drogues sintètiques, perquè la dinàmica de tràfic és la mateixa.
3: Sí, i per o els tant, tipus el penals s'associen, no? Rebeca, per exemple, l'ocupació de vivenda o el frau elèctric són més laxos que la majoria de països europeus.
1: Sí, exacte. I és veritat que els Mossos el que demanen sempre, hi ha hagut moments de tot, fins i tot va haver-hi un moment que es van plantejar com seria una regularització de la marihuana, com afectaria això també el crim organitzat. No? Llavors, una mica la conclusió que extreuen de tot això és que es necessita un marc europeu unitari que no faci que venir aquí a produir marihuana et surti més a compte que anar-ho a fer un altre lloc. És a dir, que tot Europa combatís aquesta mena de situacions de la mateixa manera i faria que això canviés una mica l'escenari.
3: Pau.
4: No, a veure, tot aquest tema, crec que en vam parlar ja la setmana passada, o fa dues setmanes, desmunta aquesta idea de que en castellà es diu, no sé com es traduiria al català, de dato mata relato, és a dir, que és més important el que es diu i el que se sent que no pas les dades, perquè sí que és veritat que si anem veient les dades de seguretat, més enllà de tot aquest impacte emocional que té duríssim, que un xaval li fotin dos trets a la zona franca, jo tinc un col·lega que viu allà al barri que em va enviar la foto al moment, en plan, hòstia, això acaba de passar aquí on el meu fill va a l'escola. O sigui, el lloc on passem per anar a l'escola, aquí a sota acaben de matar un tio a trets. O sigui, això si et passa al teu barri...
3: A les 7 de la tarda d'un dissabte.
4: D'un dissabte. Amb tota la penya allà al barri.
3: Vas a tirar les escombraries i trobes allà un... Sí, sí.
4: Però sí que és veritat que si un mira les dades de criminalitat que els experts ens van donant els últims temps, doncs sembla que en la majoria de delictes no hi ha un canvi ni s'està exacerbant molt els delictes, sobretot amb... si no recordo malament, augmenten bàsicament els delictes vinculats efectivament al narcotràfic i a delictes sexuals. La resta estan més o menys estancats i tal. Però bueno, és molt més important la sensació d'inseguretat de la que parlem. També estaria bé reflexionar sobre si parlar-ne com en parlem fomenta o no fomenta aquesta sensació d'inseguretat, sincerament, però bueno. Però vaja, moltes vegades posem l'èmfasi i la mirada en el petit conflicte de barri, que en aquest cas s'està convertint en un conflicte cru i violent. Però convé recordar que, com molt bé diu la Montserrat, el crim organitzat és més del 5%, quasi bé el 6% del PIB mundial, i que aquest crim organitzat, sense un sistema financer, per exemple, que permet el blanqueig de capitals, no podria existir. Per tant, que no és un delicte menor... sense les estructures de corrupció de l'Estat tampoc podria existir, perquè està entrant tota aquesta droga i perquè es pot produir tota aquesta droga, no? Quin rol tenen les institucions també en intentar que això no s'aturi? Finalment, una puntualització que em ve al cap i que em sembla molt intuïtiva però molt bàsica, la legalització de la marihuana, efectivament. O sigui, en quin moment penso en persones com el Jorge Moruno i molta gent que a nivell de l'esquerra espanyola fa temps que està portant aquest debat sobre la taula. S'ha demostrat abastament, vull dir, de forma fàctica, de forma en estudis, que la millor manera de combatre les màfies i la violència vinculada al narcotràfic és tenir una posició que no sigui punitivista, que no sigui moralista al voltant de la droga, perquè la gent es droga igual. Tu pots trobar marihuana i droga de qualsevol tipus on et doni la gana, i com a mínim la legalització t'ofereix un marc en el que tu pots recaptar impostos, tu pots fer campanyes de prevenció, tu pots conscienciar, i fins i tot l'ús i el consum està demostrat que baixa. Llavors, bueno, si realment ens preocupa aquest tema, situem el tema de la legalització o aquest debat polític en el centre del debat també a nivell de Catalunya, si realment som el nucli, el centre de producció, distribució i crim al voltant de la marihuana. Parlem-ne.
5: El debat sobre la legalització és molt interessant, eh? És per fer-lo un dia en profunditat, però avui no estem parlant d'això, estem parlant de les màfies al voltant de la droga que s'estan produint a Catalunya. La deriva, els indicadors que porten a una deriva de narcoestat sempre comencen per això, val? Hi ha zones a Espanya que ja són narcoregions. La regió de Càdiz és una narcoregió. Tot això de les lanxes, els accidents i tot això es produeix perquè és massiu, i l'element fonamental quan comença a ser sistèmic és per la corrupció policial, perquè d'aquest gran negoci en xupen molts, i per veure la tolerància s'ha d'entendre exactament això.
3: Fa molt poc, va venir l'Eduard Sallent, l'excap dels Mossos, en aquest programa, i va dir que estem a poc de tenir una màfia autòctona a Catalunya.
5: Totalment.
3: En el qual ja hi ha molts símptomes de que hi ha policia, parlava de periodistes, d'empresaris, vinculats ja a un narcotràfic exportador.
5: Parlo a nivell espanyol, quan es troba que un dels caps més importants de l'UDEF té 40 milions d'euros emparedats
3: a les parets de casa.
5: A les parets i un milió en el despatx, que és per fer sobres, per repartir. Vale? Per tant, això és un símptoma...
0: Tenia un suelto al despatx.
5: Un suelto en el despatx per repartir sobres per la casa. Val? Indicador inequívoc de per on van les coses. A Catalunya, quan es diu... A Catalunya això està creixent, vale? I se sap, en el nord de Barcelona hi ha un focus de màfia de les drogues. Cal dir que a les màfies serioses no els interessa el soroll. Els interessa operar amb l'opacitat, amb la tranquil·litat i tal. Quan es produeix una guerra mafiosa és un fracàs, des del seu punt de vista. Però és conegut, i ho sap la policia i ho sap tothom. Hi ha dos focus en el nord de Barcelona, que és la mina, on la setmana passada, fa dues setmanes, va haver un tiroteig tipus Far West, i l'altre és la falda de Montjuïc amb la zona franca. Són dos focus que ho saben perfectament. Llavors, per què no hi ha un pla antidroga brutal a Catalunya? Aquesta és la pregunta que jo crec que s'ha de fer. Més enllà de la legalització, aquest és un altre debat. Però per què no hi ha un pla d'aquests? Perquè hi ha connivència? Perquè això està més profund del que sembla? Perquè, clar, quan a mi em diuen el 50% de la marihuana, perquè no és només marihuana, és marihuana, cocaïna, les sintètiques, que són molt més rentables, per totes aquestes màfies. Per què no hi ha, quan diem el 50% de la marihuana que s'exporta a Europa es fa a Catalunya? Acollonant, no? Acollonant, no? Perquè les plantacions de marihuana amb drons les tens radiografiades en dos dies a Catalunya, no?
3: Rebeca.
1: Però sí que existeix hi ha uns plans operatius concrets contra la marihuana, sí, que es comencen a fer en el moment que es veu que la marihuana és un problema, i sí que contempla com una lluita molt concreta contra la marihuana, que consideren que és la principal amenaça a Catalunya, i això es detecta 2015-2016, i es comencen a fer uns informes molt concrets, que s'analitza també el nivell de penetració que poden tenir o no les estructures de Catalunya, la policia, de política, tot això es mira, i és un dels focus principals que tenen els Mossos sobre la taula. Llavors, la idea aquesta d'un pla antidroga, un pla concret contra la marihuana, això sí que existeix.
5: I els clans de la mina de Sant Roc i de Montjuïc, que no els qualificaré? Els saben perfectament.
4: Però fixa't que estàs centrant, és el que deia abans, tu dius, és un altre tema, el tema de la legalització. Home, estàs centrant en la vàlua més feble, podríem dir, no dic que sigui feble, però podríem dir amb la més visible, la més cridanera, el problema. Però, coi, hi ha arguments per legalització que tenen a veure amb la reducció del crim organitzat, amb l'enfocament de salut pública, amb el que deia abans, que la prohibició no redueix necessàriament el consum. O sigui, que des d'un punt de vista de salut pública...
5: No, jo no em nego que és un debat interessant.
4: Amb l'impacte econòmic. Llavors, ostres, si realment es vol afrontar aquest debat, d'acord, si vols es pot parlar des d'aquest punt de vista, i aquests dubtes que estàs situant al voltant de la possible corrupció o connivència d'alguns poders em semblen molt interessants i fins i tot els comparteixo. Però anem al problema de fons. O sigui, des d'un punt de vista de justícia penal, de desigualtat social, d'impacte econòmic, com deia, per la captura de valor pel sector públic, oi? La legalització d'aquestes drogues.
3: Afra. No.
6: Aviam, jo és que, escoltant ara, me'n recordava de la iniciativa legislativa popular de la Rosa Verda. També en aquesta opacitat en la que estan les associacions canàbiques, i en les que jo, quan vaig estar a l'Avalot, hi vaig poder treballar també des de la vessant del mateix dret laboral, no? I crec que és un debat profund que s'ha de tenir no només a Catalunya, s'ha intentat portar també al Congreso, però és un debat absolutament limitat. Val a dir que és veritat que els primers interessats en regularitzar o legalitzar el cànnabis són els mateixos que formen part d'aquestes associacions i que són les que impulsen.
4: No ho sé, Afra, eh? Tu creus que sempre...
6: La iniciativa legislativa popular de la Rosa Verda va estar iniciada, propulsada i defensada no només a Catalunya, sinó també al Congreso dels Diputados per les associacions catalanes. I això és un fet, aquest és un fet. Una altra cosa és que estem parlant del narcotràfic. Això és una altra cosa, jo de debò crec que aquest és un debat profund i a més molt i molt interessant, eh? Jo ho comparteixo. Ara, una de les coses que a mi més em criden l'atenció i que crec que hem de posar també el focus i que l'ha posat el Pau, és la inseguretat que no només es mesura en dades policials o estadístiques, també es construeix a partir d'aquesta percepció col·lectiva i que afecta la confiança de la gent, la convivència i la manera de com es viu l'espai públic, no? I aquesta sensació d'inseguretat que pot arribar a ser tan perillosa com la mateixa inseguretat real que deia abans la Montserrat. Al final, que els ciutadans comencin a pensar que la violència és habitual o que les institucions han perdut el control, a mi em preocupa, perquè apareix la por, la desconfiança, la fractura social, que ja està instaurada prèviament, i això altera una vida quotidiana que a Barcelona, bueno, al final sempre Barcelona ha volgut projectar aquesta imatge oberta i sempre aquesta idea de ciutat segura, no? Jo crec que és important evitar el sensacionalisme, però per altra banda també crec que cal molta més contundència des de la perspectiva, no diré policial, potser sí judicial, però primer s'ha de decidir què es vol fer. Primer cal decidir-ho i després també política. Però a mi em preocupa que és veritat que la seguretat és absolutament imprescindible, absolutament, però la confiança col·lectiva també ho és, i jo trobo que d'ençà fa un temps aquesta s'està perdent, no només perquè tens forces polítiques que la instauren, sinó també perquè hi ha una realitat que, tot i que les estadístiques no respalden un repunt, sí que és veritat que hi ha l'estadística de peu de carrer que abans es situava en el cas del Pau.
3: Rega Carranco, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
1: Gràcies.
3: És un dels temes del dia. Fem una pausa i sentim Maria Jesús Montero.
7: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
8: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
13: Perdona, al centre?
14: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
15: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda Ponés.
16: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
17: Quina raó mou el teu món?
18: Lo futur del Pere.
19: Algun dia tenir el meu propi piset.
20: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
33: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
35: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
36: de rialles.
37: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
38: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
39: Us esperem!
40: Serà brutal!
41: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
31: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Són les 10 amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i amb Bafra Blanco. Tenim més problemes a Rodalies, Maria Fernández?
42: Doncs sí, hi ha un segon tall de la circulació. La circulació està interrompuda des de poc abans de les 9 del matí entre les estacions de Vilamalla i Figueres. Explicàvem a primera hora que hi havia un problema de senyalització a l'estació de Vilamalla. Doncs bé, Adif ens explica que s'ha complicat aquest problema i s'ha hagut de tallar a les dues vies, en els dos sentits. Això afecta l'R11 i l'RGU. I d'altra banda, com també explicàvem fa una estona, Barcelona, des de quarts de nou del matí, hi ha també un tall en la circulació a l'R2 Sud, entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, també en tots dos sentits, i això és a causa d'un atropellament que hi ha hagut a l'estació de Vilanova. Ens diu Renfe que en tots dos casos estan treballant per oferir serveis alternatius per carretera.
3: I a tot això, quines han estat les primeres paraules de Maria Jesús Montero a la cadena SER? Paula Brujats.
0: Doncs clarament d'autocrítica, que la desfeta és incontestable i que toca a partir d'ara de gestionar aquesta debacle. Maria Jesús Montero ha confirmat a la SER que no dimiteix, que es quedarà com a cap de l'oposició com a mínim d'entrada, i ha reconegut que el PSOE andalús és incapaç d'adaptar-se a la realitat dels andalusos, que no han capitalitzat ni el malestar social que hi ha aquí per la gestió sanitària, i ha desvinculat aquesta dura derrota del futur de Pedro Sánchez.
1: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. Hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales, y que lleva tiempo sin expresarse, desde luego con el apoyo al Partido Socialista.
0: Montero deixarà l'escó al Congrés quan es constitueixi el Parlament andalús, acaba de dir, i si es va equivocar acceptant l'encàrrec de Sánchez, diu que no.
1: Yo he venido en unas condiciones muy complicadas, pero siendo muy consciente de que era el momento de venir y que además tenía el aprendizaje de estos años del Gobierno de España me permitían aportar un valor añadido a todo esto, así que contenta de haber venido sabiendo que me enfrentaba a una cuesta muy empinada.
0: Tot i aquesta derrota, Maria Jesús Montero al capdavant del PSOE andalús, Pedro Sánchez aconsegueix un altre objectiu, controla el partit en aquesta comunitat davant d'una possible rebel·lió d'alcaldes o de càrrecs del partit.
3: Però cap autocrítica pel que sento, no, Paula?
0: Bastant autocrítica sí que ha fet al principi, és evident, ha dit que no han aconseguit això, mobilitzar els votants.
3: Però per què? No? És a dir, anem al fons de la qüestió, diguéssim, o no?
0: Ha dit que el PSOE andalús no connecta amb l'actualitat d'Andalusia, que tot i haver-ho afiat tot en aquesta campanya, recordareu, la sanitat pública era el seu lema, anar en contra de la gestió sanitària del Partit Popular, doncs no han obtingut els fruits que volien. Diu que mereix una reflexió profunda perquè ja són anys de caiguda important del Partit Socialista fins a tocar fons d'una manera inèdita, però Montero que insistia una i altra vegada que una cosa són eleccions andaluses, una altra són eleccions generals, eleccions espanyoles, i que la gent vota en clau diferent, és

0: concentraré, però abans, Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
1: Bon dia.
0: I a més tenim el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tot seguit amb el professor Santiago Niño Becerra aprofundirem en l'informe Fènix, que ha elaborat un grup de prestigiosos economistes a casa nostra, que van presentar divendres de la setmana passada i que afirma que el model econòmic actual de Catalunya és insostenible i que a mitjà termini abocarà el país al retrocés econòmic i a la ruptura de la cohesió social.
3: Després, el més destacat de la informació del Cor amb la periodista Laura Fa. Avui, amb una última hora, l'Audiència Nacional dona la raó a Shakira i conclou que no tenia la residència fiscal a Espanya durant el 2011. Per tant, anul·la les sancions i les liquidacions tributàries que se li havien imposat.
2: I a partir de les 11, Cora Esportiva amb el Ramon Bes, el Joel Díaz, Emilio Pérez de Rozas i la Laia Tudel. Anàlisi d'aquesta penúltima jornada de Lliga que vam viure ahir, que deixa salvat l'Espanyol i el Girona obligat a guanyar l'últim partit a l'Elx per mantenir-se a primera.
3: I a les 12, la Renaixença rebran la visita de la cuinera Ada Parellada i la nevera serà l'objecte que analitzaran.
0: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
4: Hola!
0: I què?
4: Doncs que de mica en mica es va acostant al final de la temporada, encara no dos mesos i tenim això enllestit, i en Ricard va pensant en fer canvis de cara a la temporada que ve. Mira què li ha dit avui en directe al pobre Canalies. Ja.
0: Vinga, va, qui fa anys avui, Canalies?
5: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
0: Hammond, Hammond. 87.
5: Ui, 82, també fa anys.
0: Aquesta secció l'hauríem d'anar canviant, perquè...
5: Per què no?

Sant Just Desvern continua reforçant una idea que sovint repetim, però que no sempre practiquem prou, la importància de consumir, viure i participar al municipi. La campanya Sense anar més lluny, impulsada per promocionar el comerç, els serveis i la restauració local, ja supera el centenar d'establiments adherits després d'arrencar ara fa més d'un any amb 40 negocis. Aquesta campanya, més enllà de les xifres, el que vol doncs, és posar sobre la taula un debat important. Quin model de poble volem? I també, si un municipi amb carrers vius, comerç de proximitat, activitats als barris o espais cada vegada més buits i dependents, doncs és el que entra una mica en debat, no? Una mica aquesta diferenciació entre voler un municipi viu o un municipi amb els carrers cada cop més buits. El comerç local no és només una qüestió econòmica, també és cohesió social, seguretat, identitat i vida comunitària. Cada botiga oberta, cada cafeteria plena o cada servei de proximitat ajuda a construir un poble més actiu i connectat. La campanya també aposta per aportar activitat cultural i familiar als eixos comercials. Ho vam veure, per exemple, aquest mateix Sant Jordi, amb tallers, contes i activitats infantils a la plaça de la Pau. Accions que converteixen l'espai públic en un punt de trobada i que també vinculen comerç i comunitat. Ara bé, el repte serà mantenir aquesta dinàmica i consolidar-la als diferents barris, perquè potenciar el comerç local no és només una campanya puntual, és una aposta de futur per al municipi. Avui, a la segona hora del programa, tindrem l'espai de promoció econòmica amb Laia Coma. Amb ella parlarem d'aquests i altres temes relacionats en l'àmbit doncs, comercial i empresarial del nostre municipi. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I ho fem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui dilluns 18 de maig arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. També a la primera hora tindrem les efemèrides i el temps. Tot seguit, després dels butlletins informatius de les 11, avui entrevista del dia a Cinta de Paz. Parlarem sobre la trobada de Casals i Ateneus. I tot seguit també tindrem l'espai de promoció econòmica, com ja avançàvem a l'editorial, i tancarem el programa avui amb l'Enca Yoga i també amb la tertúlia esportiva. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, el smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més

0: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
0: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.

0: Són un quart d'onze del matí. Nosaltres ara comencem el nostre magazín, com fem sempre, amb l'espai de notícies d'informació municipal, i ho fem saludant a Mariona Salas. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Molt bé, aquí estem, dilluns. Comencem setmana, amb ganes.
0: Però aquesta setmana ve amb sorpresa, perquè la setmana vinent... Bueno, aquesta setmana no ve cap sorpresa.
1: Aquesta setmana encara
0: però,
1: no.
0: Però és la manera que tinc per animar una mica la Mariona.
1: Bueno, que quan comenci el cap de setmana serà llarg.
0: Sí, exacte, exacte. Quan comenci el cap de setmana serà llarg, perquè dilluns vinent, la segona Pasqua, per tant, tindrem festa.
1: Exacte.
0: Arrenquem amb els titulars d'avui dilluns. Avui parlarem del Frontó, que en aquest cas doncs acollirà un torneig per celebrar els 15 anys de l'associació Grup Dominó. També parlem de Salvador Cardús, que participarà en una tertúlia sobre immigració i convivència a l'Ateneu, i tancarem amb Sant Just, que manté una de les taxes d'atur més baixes del Baix Llobregat. Arrenquem parlant en clau de societat, Mariona.
1: Sí, parlem de, com has dit, el Frontó de Salvador Espriu, que acollirà els dies 23 i 24 de maig un torneig de dòmino amb motiu del 15è aniversari de l'associació Grup Dòmino. La competició començarà el dia 23 a les 10 del matí i estarà oberta a tota la ciutadania. L'activitat servirà per commemorar els 15 anys de trajectòria de l'entitat santjustenca amb dues jornades dedicades a aquest joc de taula tradicional. Segons l'organització, no caldrà fer inscripció prèvia per participar-hi i, com hem dit, doncs és un torneig organitzat per l'associació Grup Dòmino i es desenvoluparà al llarg de tot el cap de setmana al Frontó de Salvador Espriu.
0: Mm-hmm. Recordem que aquesta entitat té seu al Centre Cívic Salvador Espriu, per tant, doncs la mobilitat que hagin de fer serà mínima,
1: sí,
0: ja que gaudiran d'aquest cap de setmana, del 23 i 24 de maig, a l'espai, a la instal·lació doncs, de l'equipament del Frontó. Marxem a parlar de cultura, en aquest cas ara marxem directament cap al carrer Ateneu.
1: Sí, parlem de que la sala del 50è de l'Ateneu de Sant Just acollirà el pròxim 20 de maig a 8:15 de la tarda la tertúlia titulada Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya, organitzada pel grup de tertulies de l'Ateneu. La sessió abordarà qüestions relacionades sobre la immigració, la convivència, la pertinença i la llengua, amb l'objectiu de fomentar una anàlisi basada en dades i conceptes com immigrant, estranger o nacionalitat, allunyada de percepcions o rumors. La xerrada anirà a càrrec de Salvador Cardús i Ros, que és doctor en econòmiques, sociòleg i periodista, que ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i a les universitats internacionals com Cambridge, Queen Mary, Cornell i Stanford. L'acte tindrà una durada aproximada d'una hora, serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
0: Mm-hmm. Molt bé, i tanquem ara sí amb l'última notícia del dia, parlem d'economia.
1: Parlem de les dades d'atur registrat corresponents al mes d'abril, que situen Sant Just amb 480 persones aturades i una taxa d'atur del 4,8%, que és una de les més baixes del Baix Llobregat. En comparació amb el mateix període de l'any passat, el municipi registra 10 persones aturades menys, que representa una reducció del 2%, mentre que respecte al mes de març la xifra es manté estable. Per sexes, l'atur continua afectant més a les dones, amb 286 dones aturades i una taxa del 5,7%, davant dels 194 homes registrats a l'atur, amb una taxa del 3,9%. Pel que fa als grups d'edat, les persones de més de 44 anys concentren la major part de l'atur al municipi, amb 320 casos, mentre que els menors de 30 representen el grup amb menys persones desocupades. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur va baixant 683 persones durant el mes d'abril i la comarca tanca amb 31.224 persones aturades i una taxa del 7,4%. En comparació amb l'abril del 2025, la desocupació disminueix un 4,6%, amb 1.501 persones menys registrades doncs, a les oficines de treball.
0: Molt bé, doncs ara sí, fem un repàs d'aquestes informacions que hem ampliat i que d'aquí no res tindreu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern, però ho fem de manera doncs, una mica més ampliada, el titular aquest ampliat que fem quan tanquem aquest bloc. I és que avui parlem del Frontó Salvador Espriu, que acollirà un torneig per celebrar els 15 anys de l'associació Grup Dòmino. La competició de Dòmino es disputarà els dies 23 i 24 de maig i estarà oberta a tota la ciutat. També hem parlat de Salvador Cardús, que participarà en una tertúlia sobre immigració i convivència a l'Ateneu Sant Justenc. La sessió, prevista pel 20 de maig, abordarà qüestions com la llengua, la pertinença i els reptes socials vinculats al debat migratori a Catalunya. I hem tancat aquest espai amb Sant Just, que manté una de les taxes d'atur més baixes del Baix Llobregat. El municipi tanca l'abril amb 480 persones aturades i una taxa del 4,8%, segons les darreres dades de l'Observatori Comarcal. En 10 minuts ens plantem a 11:15 del matí, fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: I ara, portades de diaris. Repassem la premsa escrita del nostre país amb aquestes quatre portades, la de l'Ara, la del Periódico, la de La Vanguardia i tancant amb el Punt Avui. Comencem amb la primera, comencem amb la portada del diari Ara. Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre amb les eleccions a Andalusia, que són el tema d'avui del dia, i dient que Moreno revalida la victòria, però queda en mans de Vox. Al PP li falten 2 escons per la majoria absoluta i es prepara per una dura negociació. El PSOE perd 2 diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. Veiem doncs el gràfic amb la repartició d'escons que ha quedat a aquestes eleccions, que veiem doncs això, com deia en el titular el diari Ara, el PP s'ha quedat amb 53 escons i la majoria absoluta es troba als 55, per tant doncs quedarà en mans de Vox. En fotografia principal veiem doncs el president de la Junta d'Andalusia i candidat a la reelecció del PP, que va evitar fer cap referència a Vox en la seva compareixença després d'una nit electoral en què va perdre una majoria absoluta, que era el seu principal objectiu electoral.
0: Molt pendents d'aquesta situació política doncs, que viurà Andalusia en els propers dies, de negociacions. Veurem quin pes té aquesta frase que hem sentit anomenada tant aquests dies, la de prioritat nacional. Veurem si té molt de pes també per Vox en aquestes eleccions. Ho tenia a les eleccions d'Aragó, d'Extremadura, i en aquest cas veurem quin és el pes que té en les d'Andalusia. Aquesta prioritat nacional que passa per Vox com si fos un mantra, però que en realitat vol dir moltes coses, i realment doncs ens hem de parar atenció a si el PP accepta aquestes condicions, i si ho fa doncs també valorar com pot afectar això en aquest cas a la comunitat autònoma d'Andalusia. Marxem a més notícies.
1: Doncs parlem d'esports, de la greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, que es veu també en fotografia en moment en què l'estan doncs ajudant els serveis mèdics. I també passem a parlar de futbol, dient que l'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar, amb 1-2, i que el Girona perd a Madrid amb 1-0 i es jugarà la categoria contra l'Elx.
0: Bueno, avui ja tenim el confeti preparat per quan vingui el Pol. Sí, és que ha de venir a la tertúlia esportiva, ja tenim el confeti preparat, el kabuki, i bé, el farem explotar aquí a l'estudi. Fort, lo de l'Espanyol, molt fort, molt fort. Molt bé, doncs vinga, marxem a la següent portada, gràcies Mariona, marxem ara al Periódico en català. I comencem també parlant amb clau esportiva, perquè Àlex Márquez es trenca una vèrtebra i la clavícula en un accident, i ho veiem doncs en una imatge trepidant d'aquesta situació. Marxem a parlar també de les eleccions autonòmiques a Andalusia, que com bé deia la Mariona és el tema del dia. Moreno, sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista, diu que el PP es queda a 2 escons de poder governar en solitari, dependrà d'un Vox estancat. El PSOE obté el pitjor resultat de la seva història i endavant Andalusia dona la sorpresa. I veiem una imatge de Moreno Bonilla doncs celebrant aquests resultats, tot i que no són potser els que amb ell li hagués convingut. Marxem a parlar també d'esports, en aquest cas en clau culer, perquè hem de parlar d'aquest agraïment que li fa avui doncs el Periódico en català a Robert Lewandowski. Podem llegir: gràcies Robert, Lewandowski s'acomiada del Camp Nou després de 4 anys brillants amb una victòria contra el Betis. Robert Lewandowski va ser mantejat pels seus companys a l'acabar el partit. També llegim avui a la portada vermella la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, el pacte perquè el govern i Barcelona dirigeixin l'organisme encarrilar els pressupostos. Marxem ara al bloc que tenim més a la dreta, diguéssim, aquesta columna amb tres titulars on es pot llegir pla perquè les fàbriques d'aigua del Besòs respectin la biodiversitat, les execucions per pena de mort arriben al nivell més alt en 44 anys i tanquen la portada amb els neobancs que doncs llancen estratègies per atraure els clients del sector tradicional. I seguim avançant, tercera portada del dia, 4 minuts per 2 quarts de 11 del matí. Seguim ara amb La Vanguardia, Mariona.
1: Doncs La Vanguardia obre també amb les eleccions andaluses, dient que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. Moreno Bonilla es queda amb 53 escons i haurà de pactar amb l'ultradreta, que creix. Montero diu que el PSOE s'enfonsa i obté el pitjor resultat de la seva història, amb 28 escons. Pel que fa a Gavira, el candidat d'extrema dreta avisa que els andalusos volen prioritat nacional, però també puja a l'esquerra. Endavant Andalusia supera a PA per Andalusia i Junts passen de 7 a 13 diputats. En fotografia principal veiem a Juanma Moreno Bonilla agraint ahir a la nit amb la mà al pit les felicitacions dels seus seguidors després de la victòria electoral. I passem a les altres notícies de la portada d'avui de La Vanguardia. Veiem que l'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República del Congo. Els experts veuen difícil controlar l'epidèmia per la seva extensió i la variant de virus implicada. Passem a parlar temes esportius. Adeu al nou, el Barça acomiada Lewandowski amb victòria i honors. Passem també a parlar de la Lliga, l'Espanyol se salva i el Girona necessita una victòria, i parlem també, per tancar portada ja de La Vanguardia, de la vèrtebra trencada en el greu accident d'Àlex Márquez a Montmeló.
0: Darrera portada de la jornada, marxem ara al Punt Avui. I el diari independent català comarcal i democràtic destaca l'entrevista del dia Agnès Batlle, periodista i autora del llibre Arrels Rebels. En una cita seva diu: per veure el meu fill he hagut de tornar a les meves arrels. Pel que fa a l'Observatori Municipal, marxen a Inca i es pot llegir La ciutat de la pell, entrevistes a l'alcalde Virgilio Moreno i a la portaveu de Vox, Fanny Blasco. Pel que fa doncs a la imatge principal de la jornada d'avui, que destaca el Punt Avui, és menys bosc contra el foc. El govern i els bombers dibuixen 14 eixos on es reduirà el bosc per evitar que un gran incendi es propagui entre massissos. I veiem doncs una mica d'era, una mica de camp, boscos i també doncs espais per l'energia doncs solar, en aquest cas. Marxem a parlar també de l'espai del d'ahir, signat per Marc Ferrando, que diu: pressupost amb zona franca però sense educació. Victòria de Moreno a Andalusia sense majoria absoluta i nova desfeta del PSOE. Dues notícies diferents que volen incloure-les en una de sola. Pel que fa a les cròniques, sopa de cabra, màgia des del refugi i també més cineastes espanyols que mai a Cannes. Pel que fa a l'esportiu, l'Espanyol resol la permanència i el Girona tindrà una final a casa. L'accident esfereïdor d'Àlex Márquez, per altra banda, marca el GP de Catalunya. Mariona, primer espai informatiu de la setmana, ja ho tenim?
1: Ja ho tenim, exacte.
0: I tant, ara ens queden només 2 hores i mitja de programa, ja se m'estan en la veu i tot, i bé, doncs tot escoltem a les hores en punt i també l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín.
1: Exacte.
0: Fins ara, Mariona.
1: Fins ara, Dani.
0: Petita pausa, tornem de seguida.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Y ahora toca efemérides. Sergio Predes, bon dia.
1: Bon dia, què tal,
0: Dani? Com estàs? Benvingut al programa.
1: I tu?
2: Bé.
0: Bé, bé, aquí arrencant la setmana, arrencant també el dia i amb ganes de descobrir quines efemèrides ens portes avui.
1: Sí, doncs, si sembla, comencem amb el Dia Internacional, com estem acostumats. I és que avui es celebra el Dia Internacional dels Museus.
0: Ah, magnífic. Magnífic, molt bé. Sí, per aquestes dates crec que cau la nit dels museus, aquella celebració que es fa en cap de setmana, la nit del dissabte al diumenge, on museus de Barcelona obren les seves portes. Ara ben bé aquest any no sé quina nit és, però la veritat és que és una nit molt maca i que al final fa il·lusió, no? Veure un espai que estàs acostumat a veure amb la llum del dia, veure'l per la nit, deu ser interessant. Marxem a parlar ara dels esdeveniments perquè el Senat francès proclama emperador el general Bonaparte amb el nom de Napoleó I. Això succeeix l'any 1804, tal dia com avui, 18 de maig. Jo estic encara al 15, que va ser divendres, però...
1: Vols que sigui divendres una altra vegada,
0: sí,
1: verdad?
0: Vull que sigui divendres, sisplau. Vull que sigui divendres. Vull no haver perdut aquest cap de setmana. Vull recuperar-lo, però no pot ser. Hem d'avançar, seguir avançant. I és el que fem ara amb la següent efemèride. L'any 1927 es va inaugurar el Teatre Xinès de Grauman al Hollywood Boulevard de Los Angeles, a Califòrnia. Marxem ara a un altre esdeveniment. En aquest cas succeïa l'any 2012, ja més a prop, i aquest el podem arribar a recordar, és el de Facebook, que debutava a la borsa de Nova York. Recordem aquesta xarxa social que naixia a una universitat dels Estats Units. Mark Zuckerberg. Diuen que va plagiar o que va inspirar-se amb companys d'universitat per fer aquesta aplicació, que la va començar a fer per universitats, concretament per la seva, es va anar extenent a les diverses universitats dels Estats Units i a partir d'aquí doncs, va créixer fins a ser l'aplicació que és a dia d'avui, l'aplicació per la gent gran. No, és broma. Bueno, no és broma.
1: Bueno, és veritat que ara ha adoptat una mica el nom d'aplicació dirigida a gent més gran i altres aplicacions com TikTok o Instagram, sí que és veritat que sembla que estan més orientades al públic jove, però a això que estem dient és una autèntica tonteria, no...
0: No, no és una autèntica tonteria, és veritat, però t'entenc que tinguis una mica de vergonya en dir-ho. Certament, Facebook ha quedat relegat a la gent més gran, perquè suposo la facilitat de fer-lo anar, no? de fer-lo servir, tot i que ara mateix totes les plataformes, totes les xarxes socials més o menys funcionen igual o molt similar. Sí. Potser la més disruptiva és TikTok, que senzillament el que has de fer és lliscar el dit per la pantalla i prou. A Instagram, doncs, tens diverses modalitats, no? Pots veure els stories, els reels, però també pots veure els posts... És una mica més completa i, en canvi, Facebook doncs, és una mica més simplista, no? És més senzilla. És un mur on vas penjant coses i en aquell mur vas veient el que es va compartint i el que comparteixen els teus amics, els teus grups de Facebook, etcètera, etcètera. No? Quan jo era adolescent, que era l'aplicació, diguéssim, que estava de moda, la fèiem servir tots i si no estaves a Facebook no existies, no? Ara, en canvi, Facebook doncs, ha passat a ser doncs, una mica l'aplicació de la gent més gran, tot i que Instagram també està agafant una mica aquest paper,
1: Tu creus?
0: Sí, Instagram també està agafant aquest paper. És a dir, la meva mare, per exemple, veu Instagram.
1: Sí.
0: La meva mare ja té una edat. Vull dir, no vull dir l'edat, però ja té una edat. Vull dir, no sé si m'explico. Que d'alguna manera, aquells que van començar amb Facebook, potser ara Facebook se'ls ha quedat una mica curt, perquè diuen tal, i estan també a Instagram.
1: Moda.
0: Sí, i els pares, mares de 40-50 anys estan més a Instagram que a TikTok, per exemple, no?
1: Sí, això sí que és cert, que el TikTok és més per gent de...
0: Per adolescents, per joves...
1: Per nosaltres... Que
0: però ja, a partir de 30?
1: Ja potser toca més Instagram, sí.
0: Toca més Instagram a partir de 30. Hi ha gent que està a TikTok i tal, però a partir de 30, Instagram. I et dic una cosa... Et dic una cosa, però te la diré quan me'n recordi que és aquest que t'havia de dir, perquè se m'ha anat del cap.
1: Estic expectant.
0: No, però certament, Instagram el que té és que és una plataforma que té, no sé, té molts ventalls. A mi m'agrada molt, m'agrada bastant, i jo fins fa un parell d'anys no estava a TikTok. Ara me'n recordo el que et volia dir. Hi ha una teoria d'un humorista que diu que els continguts van passant d'aplicació en aplicació. És a dir, que primer surten per TikTok, de TikTok d'alguna forma emigren a Instagram i d'Instagram acaben emigrant a Facebook, que després la gent el comparteix pels grups de WhatsApp. Llavors és una mica... en funció de quan veus aquest contingut i de on el veus, doncs ets una persona d'una edat o d'una altra.
1: Literalment és el joc del telèfon.
0: Bàsicament.
1: No?
0: Sí, però aquí teòricament no s'ha de perdre el missatge. El que passa que potser quan t'arriba el vídeo pues, ja ha passat l'activitat o el que sigui, no? És així. La vida és així. Però bé, en fi, nosaltres pendents i expectants també d'aquesta efemèride que ens deixa doncs, bons records d'això, d'una vida que ha sigut meravellosa, esplèndida per la plataforma Facebook i que ara d'alguna manera doncs, ha anat relegant a Instagram, que és de la mateixa casa, és de la mateixa família, és de Meta, com per exemple també ho és WhatsApp. Estava fent temps per confirmar que la nit dels museus, que comentàvem abans, es va celebrar el 16 de maig, és a dir, aquest mateix dissabte, es va celebrar la nit dels museus avançant-se aquesta efemèride que hem destacat avui.
1: D'acord. A mi també em sonava, però sí, sabia que, com havia llegit avui, que avui era el Dia Internacional dels Museus, però era coneixedor de que fa un parell de dies sí que s'havia realitzat l'activitat que has esmentat abans.
0: Sí, jo no sabia si s'havia fet, si s'havia de fer, però ara confirmem que es va fer aquest cap de setmana. Marxem ara als naixements perquè en aquest cas ens hem de remuntar a l'any 1872.
1: Sí, i és que a l'any que acabes de dir, Dani va...
0: Per no repetir-lo, no?
1: Per no repetir-lo, va néixer Bertrand Russell, un matemàtic i filòsof anglès.
0: Magnífic. I marxem a les defuncions, que també en aquest cas serà l'efemèride musical del dia.
1: Sì, i és que avui ens volem recordar de Franco Battiato, que ens va deixar el 2021, i per qui no el conegui, volem presentar una de les seves cançons més conegudes anomenada La cura.
0: Que cosa! Músic italià.
1: Italià,
0: que moria tal dia com avui. Franco Battiato, aquí a Ràdio Desvern. Sergio, gràcies.
1: A tu, Dani.

0: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat el càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
7: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
8: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
9: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. I bé, doncs jo vull recordar que aquest cap de setmana, en marc doncs d'aquest 150è aniversari d'Estrella Damm, es va celebrar un concert molt especial amb el qual doncs tocava un grup de música que molts de vosaltres coneixereu. Estem parlant d'Oques Grasses, que va actuar aquest cap de setmana, com dèiem, al Fòrum, i que ho està fent en marc d'aquests últims concerts de la seva vida musical. I és que Oques Grasses, el grup de música en català format el 2010 a la comarca d'Osona, s'acomiada el mes d'octubre, en aquest cas a Montjuïc, i ho farà en un espai meravellós com pot ser el Lluís Companys. Ho farà en marc d'aquests concerts que ha programat, trencant barreres, trencant també amb barreres de la música, barreres de les xifres. Sabem que quan posen a la venda doncs les entrades d'un concert, ara habitualment s'acaben en qüestió de minuts, passa amb Bad Bunny, passa amb Rosalia, passar amb tots aquests grups importants i internacionals, però que hagi passat i amb aquesta celeritat amb un grup català és una cosa de molt d'orgull. Escoltem ara una cançó d'Oques Grasses, això és Toca.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Ei.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atencioalesdones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
5: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Doncs vinga, seguim avançant en aquesta primera hora. De fet, ens queden 5 minuts per les 11 del matí. Saludem ara el Carles Rius, que com un nen petit la nit de Reis, doncs s'ha ajupit aquí a la finestra de Ràdio Desvern per poder veure...
1: Els regals.
0: Cumulonimbus, és un regal, eh?
1: És un cumulonimbus brutal, està descarregant. Si mirem ara el radar, o fa una estona, era cap a tres quarts, una mica abans de tres quarts d'11, estava descarregant a la comarca del Garraf amb una tempesta important. La tenim una miqueta més a prop ara, està més a prop del Baix Llobregat, però tampoc no sembla que estigui donant massa precipitació. Sí, ha hagut un moment de tempesta, però no està donant massa precipitació. Bueno, una imatge bastant bonica de Sant Just ara, perquè tenim el sol cap a la zona de l'est, cap a llevant, ens està il·luminant encara, però tot el que és la part de la costa i interior, doncs hi ha aquestes nuvolades que són realment molt boniques i queden molt ben il·luminades pel sol. Se'ns acaba el xollo, Dani. Aquest és el titular d'avui del temps, perquè hem estat en un mes de maig realment molt bo, un mes de maig on s'han comportat moltíssim les temperatures. No va ser així a l'abril. A l'abril es van arribar als 25 graus alguns dies, en temperatures per 23, 24. L'abril sí que es va mostrar una mica per sobre del que tocaria per l'època, però el mes de maig, com a mínim, fins al 19 de maig, hem pogut gaudir d'uns dies de primavera, així bé. I ara el que venim avui és anunciar que ens arriba l'estiu. Ens arriba l'estiu amb totes les lletres i això ens arribarà entre demà i dimecres. La situació a les capes altes és tenim una bossa d'aire fred que està marxant molt a poc cap a Itàlia, però que encara al llarg del dia d'avui, doncs, aquest aire fred pot provocar tempestes. I avui, a més, aquestes poden ser molt més àmplies. Només a títol anecdòtic, el Servei Meteorològic de Catalunya aquesta matinada tenia avisos per les comarques de Girona, una mica poc importants, perquè aquesta tarda podien haver tempestes. També comarques de Girona, podem també parlar del Pirineu gironí, del barceloní. Doncs bé, aquesta activitat de tempesta que més abarcava algunes comarques de Girona ha continuat abarcant aquestes comarques, però les ha pujat a un nivell molt més alt, o sigui, ara el nivell és alt de tempestes fortes, de pluges de 30 litres en 20 minuts o de 20 litres en 30 minuts acompanyades de calamarsa. Això podria passar a comarques com, per exemple, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, també la Selva, fins i tot a Osona, i no descartem a l'Alt Empordà. En aquestes comarques d'aquí dalt de tot sí que hi ha aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya de que pot haver bastanta gresca, però és que s'ha ampliat al Ripollès, a Osona, s'ha ampliat també al Baix Empordà, no el risc alt, sinó un risc moderat de possibilitat de tempestes, i ha baixat cap a baix, o sigui, que ha enganxat el Maresme, els dos Vallesos, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès i també el Garraf, que en aquests moments està tenint una tempesta. O sigui que aquesta possibilitat de tempestes aquesta tarda abarca moltes més comarques i podem tenir tronades, llamps, trons i precipitació aquesta tarda a Sant Just. O sigui que tothom que hagi de sortir aquest migdia i no torni fins al vespre, els avisem de que hi ha aquests avisos per intensitat de pluja en 30 minuts a totes aquestes comarques que hem comentat. Altres no tenen avisos, però també plourà al Pirineu de Lleida, al Pirineu Central també, cap als ports de Tortosa, Beseit també, cap al Delta de l'Ebre, i també podria ploure una miqueta cap a les comarques de l'Alt Camp i el Baix Penedès, o sigui, en aquestes zones també, però no amb tanta intensitat. Dit això, aprofiteu aquesta pluja, aprofiteu aquests llamps, aprofiteu aquests trons i aprofiteu aquesta possible baixada de temperatures, ara, per exemple, i això ho heu de memoritzar, eh? Avui som dilluns, 18 sí. de maig, estem a tocar de les 11 del matí, queden un parell de minuts, i ara, en aquests moments, a Sant Just, tenim una temperatura d'uns 18 graus, aproximadament. Doncs bé, això dijous podríem estar en 24 o 25. A les 11 del matí. O sigui que se'ns dispara la cosa, ens arriba un altre cop, per desgràcia, l'estiu. Són molts mesos, ho sé, són 5 mesos de durícia calorífica, que molta gent li encanta i ho disfruta i que s'ho passa bé suant, però vaja, ens arriba aquesta creu que probablement ens acompanyi fins ben bé el cap de setmana. O sigui, tenim dimecres, dijous, divendres, dissabte encara amb valors per sobre dels 25 graus, diumenge potser fluixa una mica, però anirà en funció de si ens arriben tempestes. Ja ho veurem com va la cosa, perquè ens podria arribar una mica de tempestes al Pirineu, que refrescaria ja, i aquí només tindríem, doncs, calor i una mica més d'humitat, que és allò tan típic de l'estiu de la xafogó. O sigui que ens arriba l'estiu, avui última tongada de tempestes, demà un dia variable amb sol i núvols, ja no esperem precipitacions, dimecres sol a dojo, i ja ho posàvem avui a les xarxes. Si el dilluns teníem una màxima al voltant dels 21 o 22 graus, dimecres ja podríem superar els 24, i dijous, divendres i dissabte estarem per sobre dels 25, i a moltes comarques interiors, els 33 i els 34, ja seran una nota bastant habitual. Així que tenim un tast de estiu aquesta setmana, que ens arriba a partir de demà i dimecres, i que l'haurem de gaudir, depèn d'aquí, o patir, depèn de per aquí.
0: Doble adéu avui, doncs, al Carles Rius i al Nòrdic.
1: Qui se'n va? Ah, el Nòrdic també, sí.
0: El Nòrdic marxa.
1: El Nòrdic marxa. L'única sort que hem tingut és que aquest cap de setmana ha baixat la temperatura per sota dels 9 graus i molts tigres han quedat estabornits. I ara haurem de tornar-nos a recuperar amb la pluja d'avui la caloreta d'aquesta setmana. No, però bueno, com a mínim hem fet neteja de tigres.
0: Pobres mosquits.
1: Ah, fotin.
0: Carles Rius, gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
2: I assumir els costos del procés judicial. L'organisme tributari considerava que el 2011 Shakira era resident fiscal a Espanya, però ella ho negava. Aquell any la cantant va fer 120 concerts a 37 països i Hisenda li va fer pagar els guanys de la gira, tot i que ella no tenia ni casa ni fills a Espanya. Amb aquesta decisió judicial s'acaba un procés que ha durat 8 anys. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió a l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i diu que ha passat moltes nits sense dormir, que l'han afectat a ella, a la seva salut i a la seva família. Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El govern i Esquerra Republicana encaren el pacte pels pressupostos amb la presentació aquest migdia de la nova línia del tren orbital que el 2040 unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. El president Salvador Illa presentarà el nou projecte que assumirà exclusivament l'Estat i que ha de servir per desllorigar l'acord per als primers comptes de l'executiu del PSC. Els republicans han convocat aquest vespre un Consell Nacional Extraordinari per avalar l'acord amb els socialistes, que, si res no es torça, es tancarà aquesta mateixa setmana.
2: Mentrestant, mestres i professors continuen avui les protestes, en aquest cas als centres educatius de Barcelona, del Barcelonès. De fet, arriba aquesta protesta després que l'USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos. A aquesta hora, més de 500 docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de la capital. Els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta del departament per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió negociadora. Anem a la Basílica de la Sagrada Família. Martí Cuní, Sara Canyete, bon dia.
4: Hola, bon dia. Des de primera hora del matí, una acció de protesta bloqueja l'accés a la Sagrada Família, que avui no ha pogut obrir les portes davant la mirada incrèdula i també la indignació dels visitants aquí al temple. De moment ha dit que simplement el que pot fer és tornar-los els diners. Els docents han organitzat una aula al carrer amb taules i cadires i una cadena humana, que és la que encara ara bloqueja l'accés. També hi ha un fort dispositiu policial al voltant, tot i que de moment els Mossos no han intervingut, sí que han fet algunes identificacions entre els participants. Laia Ferrer, delegada d'USTEC, explica que han escollit un lloc emblemàtic que també els permet denunciar un model turístic que els sembla insostenible i la crisi de l'habitatge que pateixen també els docents que viuen i treballen a Barcelona.
5: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
4: Martí Cuní, Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: La candidata socialista a Andalusia, l'exministra María Jesús Montero, demana analitzar el daltabaix electoral d'ahir a la nit, quan el PSOE va treure els pitjors resultats en aquesta autonomia. Montero també es compromet a liderar l'oposició, però no aclareix si s'hi quedarà tota la legislatura. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
6: Sí, bon dia. Ha fallat la campanya. El PSOE està desconnectat dels andalusos i toca fer una reflexió profunda. És el que ha dit María Jesús Montero en una entrevista a la SER. No dimitirà, es queda com a cap de l'oposició, tot i que no garanteix

0: La Marina d'Israel ha tornat a interceptar la flotilla Global Sumud en el seu camí cap a Gaza. Embarcacions militars israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals prop de Xipre. Des d'una de les embarcacions, l'activista i exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, assegura que soldats israelians han començat a abordar alguns dels props de 60 vaixells que participen a la missió.
1: Puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
0: Esports, Marcos García.
2: L'Espanyol s'assegura una plaça a primera divisió de la propera temporada. Ahir Osasuna 1, Espanyol 0 i ara l'equip blanquiblau és 11è després de dues victòries seguides. El Girona, en canvi, necessita guanyar el proper cap de setmana a l'Elx per assegurar-se aquesta permanència. Ahir Atlètic de Madrid 1, Girona 0 i els gironins són tercers per la cua, tenen 40 punts a 2 dels equips que marquen la permanència. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria 3-1 contra el Betis. El Barça és el primer equip que guanya tots els partits a casa en una temporada de Lliga. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole a les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve. Palou defensa el títol que va guanyar l'any passat.
3: Fins aquí les notícies.
4: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 11. Us informa Mariona Sales Vilanova. L'associació Grup Domino celebrarà el seu 15 aniversari amb un torneig de domino obert a la ciutadania que es disputarà els dies 23 i 24 de maig al frontó de Salvador Espriu. La competició començarà el dia 23 a les 10 del matí i l'activitat commemorarà els 15 anys de trajectòria de l'entitat amb dues jornades dedicades a aquest joc de taula tradicional. Segons l'organització, la participació serà gratuïta i no caldrà fer inscripció prèvia. El torneig és organitzat per la mateixa associació Grup Domino i es desenvoluparà durant tot el cap de setmana al frontó de Salvador Espriu. Pel que fa a cultura, l'Ateneu de Sant Just organitza el pròxim 20 de maig una tertúlia sota el títol Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya, que tindrà lloc a 8:15 del vespre a la sala del Cinquantenari. La sessió està impulsada pel grup de tertúlies de l'Ateneu i comptarà amb la participació del sociòleg i periodista Salvador Cardús i Ros. La trobada plantejarà una reflexió sobre conceptes vinculats al fenomen migratori com immigrant, estranger o nacionalitat, amb l'objectiu d'abordar el debat des d'una perspectiva basada en dades i no en percepcions o rumors. La tertúlia també posarà sobre la taula qüestions relacionades amb la convivència, la pertinença i la llengua. Cardús és doctor en econòmiques, ha estat professor a la UAB i a universitats internacionals com Cambridge, Queen Mary, Cornell i Stanford i és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. També ha publicat diversos llibres sobre educació, societat i política. I pel que fa a economia, les dades d'atur registrat corresponents al mes d'abril situen Sant Just amb 480 persones aturades i una taxa d'atur del 4,8%, una de les més baixes del Baix Llobregat. En comparació amb el mateix període de l'any passat, el municipi registra 10 persones aturades menys, una reducció del 2%, mentre que respecte al mes de març la xifra es manté estable. Per sexes, l'atur continua afectant més les dones, amb 286 dones aturades i una taxa del 5,7% davant dels 194 homes registrats a l'atur, amb una taxa del 3,9%. Pel que fa als grups d'edat, les persones de més de 44 anys concentren la major part de l'atur al municipi, amb 320 casos, mentre que els menors de 30 anys representen el grup amb menys persones desocupades. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur va baixant 683 persones durant el mes d'abril i la comarca tanca amb 31.224 persones aturades i una taxa del 7,4%. En comparació amb l'abril del 2025, la desocupació disminueix un 4,6% amb 1.501 persones menys registrades a les oficines de treball. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Doncs arrenquem aquest bloc de l'entrevista del dia en aquesta setmana que ve. Doncs en recordo també que Sant Just es mou a nivell cultural, es mou també amb accions dia rere dia, i en aquest cas avui el que volem fer és parlar de la sala i també parlar d'una activitat que es durà a terme en breus, és la trobada anual d'aquesta xarxa de sales i d'Ateneus del Baix Llobregat. Avui parlarem d'aquesta trobada de casals i Ateneus, que en aquest cas doncs, reben amb els braços oberts aquesta iniciativa la sala de Sant Just. Avui tenim aquí els micròfons de casa nostra, de Ràdio d'Esvern, a Berta de la Maza i a Marc Pomar. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Benvingudes al programa. Expliqueu-nos una mica què consisteix la sala i també com la sala participa d'aquestes activitats.
1: Doncs mira, la sala és el Casal Popular de Sant Just, com suposo que en general se sabrà, si més no, aquí a Sant Just, i el nostre objectiu és ser un espai de trobada, de cohesió dins del municipi, però lligat amb això de la trobada de la xarxa de casals i Ateneus dels Països Catalans, no, demostra que no som l'únic casal i no som una cosa aïllada o un casal aïllat, sinó que som més de 100 casals organitzats arreu de tots els Països Catalans, on el nostre objectiu és, com ja he dit, ser espais de cohesió i de trobada, però alhora ser espais on poder teixir contrapoder, espais on poder realment aspirar allò al que la classe treballadora aspira en certa manera. Aquesta trobada no només l'organitza la sala de Sant Just, sinó que la fem conjuntament amb l'Ateneu Popular d'Esplugues, tenint en compte que som dos casals i ateneus que estem molt propers territorialment parlant i que compartim al final doncs, lluita, compartim territori i compartim certes maneres de fer i d'entendre el món al final.
0: Què representa per vosaltres formar part d'aquesta trobada anual de casals i ateneus i que d'alguna manera doncs, també simbolitza aquest agermanament, no?, amb l'Ateneu d'Esplugues?
2: Doncs mira, ara ja fa uns quants anys que, bueno, que som membres de la xarxa de casals i ateneus i hem anat a diverses trobades. Llavors, per nosaltres, anar com a sala o ara aquest any, per exemple, pues ser els afortunats de ser nosaltres qui la muntem, és doncs un espai, doncs, això del que deia la Berta abans, de trobada, de compartir experiències o maneres de com viuen els diferents casals dels Països Catalans doncs, la seva lluita, quines activitats fan, quines problemàtiques tenen, i és doncs un espai doncs, per compartir pues totes aquestes coses.
1: Sí, i que al final formar part de la xarxa de casals i ateneus no és només dir que estàs escrit sense un motiu darrere, sinó que és formar part d'una cosa molt més gran i d'una manera de poder compartir entre els diferents casals i ateneus els recursos, no només materials, sinó els recursos socials, els recursos en tots els sentits i tots els aprenentatges que es van fent arreu del territori, poder compartir-los i viure conjuntament el que és la xarxa.
0: Important també el que ens deien avui les nostres convidades al programa, fent també menció a aquesta trobada que celebrarà a finals de mes. Aquestes trobades són espais de debat polític, de coordinació, de coneixença de projectes diversos. Què és el que més valoreu d'aquest tipus d'espais?
1: Doncs jo crec que el més important és el fet de trobar-nos amb gent d'arreu del territori, de diversos casals i ateneus, d'entendre diferents maneres de funcionar segons el context polític, el context territorial. És a dir, no és el mateix un casal que es troba en un espai rural que en un context urbà, per exemple. No és el mateix un casal que l'han començat persones joves que un casal, o sigui, un casal nou que un casal que té molts anys de història, no? Llavors, al final, el més important és l'assemblea general que fem el dissabte al matí sempre, totes les trobades, que principalment l'objectiu d'aquesta és poder teixir o començar a veure el món en el que aspirem, no? I també el que volem amb aquesta primera assemblea, o amb aquestes assemblees generals, perdó, és poder com seguir teixint xarxa i no ser només un espai de coordinació, sinó un espai o convertir la xarxa casals i ateneus en un agent polític real amb capacitat de transformació.
0: Mar, la Berta ens explicava una mica, no? El que teixir xarxa, aquest treballar en comunitat, també reflectir-se, no? O emmirallar-se amb altres ateneus o amb altres espais del voltant nostre. Ens agradaria saber també quin ambient s'hi acaba respirant en aquestes jornades i també quines experiències o aprenentatges us emporteu habitualment de les trobades.
2: Doncs mira, és un espai on es desprèn, doncs, sobretot com compartir experiències, saps? Un espai on et sents molt còmode, on vius la teva manera d'entendre el casal i altra gent comparteix la seva, també com el nostre casal, per exemple, és un casal doncs, bastant jove i que la gent que el formem som joves, però també ens adonem quan anem a aquestes trobades que majoritàriament als altres casals sí que hi ha gent més gran. Uh-huh. O sigui, nosaltres som com dels casals més joves d'aquells països catalans. Llavors, com també parlar amb gent més gran, amb més experiència, amb casals que ja estan formats, també ens ajuda doncs, a tindre més idees o seguir com tenir uns objectius doncs, clars per seguir tirant endavant el nostre projecte. Llavors, sobretot aprenentatge és doncs, això dels casals que ja estan ja formats, que tenen doncs, el seu local ja propi, i ja ho tenen com tot per la mà, doncs escoltar les seves experiències i que ens ajudin a seguir endavant a nosaltres.
0: Mm-hmm. La Sala al final és un casal jove, no fa molt que esteu fundades, però certament us heu anat curtint, no?, també per les desavinences amb l'Ajuntament doncs, que hi ha hagut al llarg de la creació, també amb el que ha costat doncs, trobar un local. Com compartiríeu d'alguna manera aquestes experiències i què creieu que en traieu de tot plegat?
1: Doncs el que sobretot jo crec que remarca la història de la Sala és com aquest esperit de persistència, de perseverança, que jo crec que és important que puguem ser la gent que estem ara mateix a l'Assemblea i que vam estar des dels seus inicis, que puguem realment transmetre aquest coneixement a les generacions més joves o a les possibles persones que s'integrin de nou en el moviment popular. Al final la Sala ens vam fundar l'octubre del 2019, si no m'equivoco, i vam estar 5 anys sense local. Abans d'aconseguir el local que tenim ara, que estem de lloguer al carrer de la Sala número 20, vam haver de... Bueno, vam allibar a Can Freixes, vam estar allà unes hores i ho vam fer una mica com a motiu de reivindicació, en el sentit de que al final Sant Just, l'elevat preu de la vida, l'elevat cost de l'habitatge, l'elevat cost de tot el que sigui viure, sí, com m'he repetit, perdó, però com això és una cosa que és inassumible per gran uh-huh. part de la població, i no només la població a títol individual, sinó que qualsevol projecte que surti una mica com dels marges, o sigui, de la institució i que quedi una mica com això en el si del contrapoder i de més, és molt complicat que pugui realment florir aquí a Sant Just. Llavors, això, l'esperit de perseverança i de realment lluitar per allò que nosaltres considerem que és just.
0: Parlaves precisament d'aquests espais de contrapoder, de construcció comunitària. Com creieu que ho viu Sant Just?
2: O sigui, jo crec que tenim més gent de la que ens pensem, però tot i així, doncs, costa, saps? Conèixer com va nova gent, que vingui, però crec que hem fet molta feina, sobretot des dels inicis, que no teníem local, ara des de que en tenim. És un espai molt viu, on venen moltes entitats, on es fan molta vida, col·laborem amb això, moltes entitats fan ús de la Sala, i llavors, doncs, crec que és un espai que s'està trobant com molt xulo, on es fan moltes coses i que s'està lluitant molt.
0: D'alguna manera, podríem dir que la gent jove està reconnectant també amb aquests espais associatius i culturals?
1: Sí, o sigui, a Sant Just tenim una gran sort que distant bastant de la Sala, però tenim el casal de joves que pot ser un espai de trobada per al jovent més jove de Sant Just, uh-huh. però d'altra banda també tenim que no només les joves, sinó diverses generacions, ens trobem que no tenim cap mena d'espai de trobada que no sigui el bar. Llavors, per estar a l'espai públic a Sant Just sense haver de consumir, hi ha faltes d'espais. Per tant, la Sala crec que és un espai, no només l'espai físic de la Sala, sinó tot el que vol dir un casal popular i el que vol dir formar part d'un casal, doncs la Sala ho està suplint en aquest sentit. Ara mateix som de les poques entitats, per no dir l'única entitat a Sant Just, que fem una oferta cultural, una oferta d'activitats en general al llarg de l'any, i no vull dir que les altres entitats no en facin molt menys, sinó dic sostingudes en el temps i que al final nosaltres oferim gairebé setmanalment diferents activitats per tots els públics.
0: Uh-huh. I hi han alguns projectes o línies de futur que us il·lusionen ara mateix especialment? És a dir, em comentaves que d'alguna manera sou pioners o com a mínim teniu una línia concreta i que l'esteu seguint, però si mirem a futur, tenim algun objectiu que us vingui de gust especialment?
2: Bueno, ara a curt termini tenim bueno, un acte que farem, que és la Revetlla de Sant Joan, uh-huh. que ja és el segon any que ho fem, que per nosaltres doncs és important. Creiem que celebrar la Revetlla de Sant Joan és important, i més al teu municipi, perquè ens trobàvem anys enrere que no es celebrava res a nivell de poble, llavors doncs, vam creure que era important doncs, com que la Sala agaféssim aquest espai i fer això, doncs, una festa pel poble, el dia de la revetlla de Sant Joan, on fos que vinguessin famílies, que vinguessin nens, que s'oferís doncs, una música apta per tots els públics, on la gent s'ho pogués passar bé, disfrutar d'això, doncs, el que l'objectiu de la sala, saps? Doncs, compartir vivències tots junts, fer poble i, i això, i disfrutar.
0: Perdoneu que haguem marxat una mica de la trobada, ara hi tornem, eh? Però també era interessant que... que els oients, la gent que ens estigui escoltant, us conegui i també entengui quina és, diguéssim, la vostra motivació i les vostres activitats al llarg de l'any. Marxem a parlar, doncs, d'aquesta assemblea, que ja ho fèiem a l'inici de l'entrevista, aquesta assemblea general anual dels casals i ateneus, membres de la xarxa, que són, doncs, aquests espais de trobada, coneixença, concerts, àpats i de més, aquestes activitats que celebraran al llarg del 29, 30 i 31 de maig, però ens agradaria que ens ho expliquéssiu una mica, de més o menys, quines seran les activitats que transcorriran en aquests tres dies.
1: Val, doncs tenim aquí el cartell, llavors, com una mica així en termes generals. La trobada és un espai que, de primeres, és obert a tots els públics. Què passa? Que hi ha activitats reservades a membres de les gestores dels casals i ateneus i a les sòcies d'aquests, com podria ser l'assemblea general, per exemple. Però la resta d'espais són espais oberts que són majoritàriament concerts i espais lúdics. Llavors, com també aprofitem aquest moment per animar a tothom a venir a la trobada, sobretot a poder gaudir dels espais més festius, que hi haurà música, doncs, des de vaneres fins a grups de punk passant per grups de rumba i de més. També, com abans de passar a explicar la programació, dir que tots els beneficis que fem a la trobada de casals i ateneus d'enguany aniran destinats a cobrir els gastos del grup de suport que hem iniciat recentment aquí a Sant Just, que és el de les detingudes per la causa de McDonald's de fa 6 mesos, on recordem també que estan encara amb unes mesures cautelars aplicades, és a dir, tenen el mòbil d'una de les dues detingudes i encara amb la segona mesura cautelar de que han d'anar a firmar cada dia 1 i 15 de mes en un nou muntatge policial aquí a Sant Just, que estem veient que últimament està sent com tot bastant desproporcionat, que la seguretat està tornant a l'ordre del dia i a l'agenda política, no només dels carrers, sinó també de la institució, i en general ho comenten gairebé tots els grups polítics en el butlletí i en els plens. Tendeix a haver-hi també bastantes esmenes, no es diu esmenes, bueno, bastantes sí, sí, esmenes com d'això, i creiem que és un moment important com per poder també, no només que la pròpia gent dels casals i ateneus faci front a la repressió, sinó que en general Sant Just s'impliqui una mica en els casos repressius que li estan venint, com veiem en el moment de la tardor i en el moment de fa 6 mesos amb les detingudes de dues companyes d'Arran. Llavors, ara ja passant a la programació, divendres ho farem al Parador, a Sant Just, i hi haurà sopar, un concert de Dagairó, que és un grup nou d'havaneres de 4 joves de Barcelona que fan tant versions d'havaneres clàssiques com tenen havaneres pròpies. Després hi haurà un concert dels 4 de l'Eixample, que són un grup de rumba de 4 joves de l'Eixample, i per últim hi haurà la sessió de peders locals. Llavors, per explicar ràpidament la programació de dissabte, que es farà tota Esplugues, en primer lloc hi haurà l'Assemblea General, que és l'assemblea aquesta on poden participar les gestores dels diferents casals i ateneus i, a banda, els socis i sòcies dels casals. I després hi haurà un dinar popular, un trivial conformatiu, així amb una mica, doncs, parlarem de la història del Baix Llobregat, de la història de la lluita obrera del Baix Llobregat concretament, de la història de la lluita obrera dels Països Catalans i una mica de la història dels casals i ateneus, o més ben dit, de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. Llavors, després d'això, ja començarà l'espai festiu amb música, que es farà a les 3 Esplugues, on començarem amb una sessió així de música oberta. Després hi haurà glosa càustica, el sopar, un concert de punxada, que són un grup de punk del Bages, i acabarem amb un concert de Domingo i Charnego, que són també rumba, i una altra sessió de peders locals. Llavors, diumenge serà al carrer de la Sala, on muntarem allà una taula rodona que serà sobre els punts de suport popular al procés de regularització, que això és principalment una campanya que s'ha fet des de la xarxa de casals i ateneus amb això de la regularització extraordinària, que el que fem és que els diferents casals i ateneus, no tots però molts d'ells, crec que hi ha més de 40 o més de 50 punts de suport popular, que el que fa és donar informació a persones que entrin dins aquest tràmit de regularització extraordinària. Això això s'ha fet amb el propòsit de que al final les institucions no estan sent capaces de poder cobrir aquest buit, és a dir, hi ha gent que sap que pot optar aquesta regularització però no sap no arriba a saber el procés que s'ha de fer per poder obtenir aquesta regularització. Llavors, des dels casals i ateneus es dona la informació, inclús ajuda a fer aquests tràmits per poder arribar a això. Llavors, diumenge la xerrada anirà una mica sobre aquest procés de regularització, sobre aquests punts de suport popular, com s'han organitzat, quina és la implicació de la xarxa de casals i ateneus, i això ho farem al carrer de la Sala, i per acabar farem un vermut amb música i de més, i ja el tancament de l'espai.
0: Doncs aquestes són les activitats que trobareu també ben resumides a l'Instagram de la Sala, que allà doncs podreu fer també una ullada a aquestes activitats que ens comentava la Berta, i bàsicament doncs aquesta trobada que tindrà lloc a finals de mes, el 29, el 30 i el 31 de maig, com a seu, diguéssim, Sant Just i Esplugues. Molt bé, no sé si voleu comentar alguna cosa més abans de tancar l'espai, de cloure l'entrevista. Doncs ho deixaríem aquí, si us sembla. Moltíssimes gràcies per venir, Berta de la Maza, Marc Pomar, de la Sala de Sant Just. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock. Amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.

0: Són les 11:33 del matí, o dit d'una altra manera, passen 3 minuts de 11:45 del migdia, i és que ara és el moment de parlar amb la Laia Coma. Ja tenim els telèfons de casa nostra, de Ràdio d'Esvern. Laia Coma, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Ella és de promoció econòmica, és tècnica de l'Ajuntament, i en aquest cas doncs ens atendrà al llarg d'aquests minuts per actualitzar aquestes accions que es duen a terme des d'aquest departament del Consistori Sant Justenc. En tot cas, avui arrencarem parlant d'ocupació, Laia, d'aquelles ofertes de feina publicades al Xaloc de Sant Just, i seguirem amb altres qüestions. Avui hi ha poca cosa, no?, d'ofertes d'ocupació.
1: Sí, aquesta, bueno, també perquè us ho anem presentant, diguéssim, com que aquest programa de ràdio que fem amb vosaltres és cada 15 dies, també us anem presentant de manera dosificada, també en funció de si es van cobrint o no les ofertes, i també de les que ens arriben, evidentment, que hi ha èpoques que rebem moltes més demandes ofertes i d'altres menys. Ara avui en presentem dues, que de fet són dues que ja us vam explicar en l'últim programa i que no han estat cobertes amb cap persona. Llavors aviam si avui amb aquesta crida aconseguim doncs que almenys dues persones puguin ocupar aquests llocs de treball.
0: Perfecte.
1: Val, doncs mira, la primera que sí. Recordem és estan buscant aquí a Sant Just una persona socorrista de piscina per la temporada d'estiu, de juny a setembre aproximadament, i demanen bàsicament, bueno, important, però bàsicament el títol de socorrista, que tingui la titulació de socorrista, i després que aquesta persona sigui membre del Registre de Professionals de l'Esport de Catalunya, del ROPEC, que sigui, diguéssim, registrat en aquest registre. Per tant, és una oferta, diguéssim, temporal d'estiu per ser socorrista a una piscina.
0: Perfecte, doncs ens ho agendem també, aquella gent que compleixi amb aquests requisits, doncs que sàpiga que pot opositar en aquesta feina. Marxem a una altra de les ofertes d'avui dilluns.
1: Sí, ara mira, la segona que us presento ja és un contracte indefinit, i el que estan buscant és un tècnic o tècnica en reparador per reparar electrodomèstics de petit i gran format. Val? És una empresa d'aquí Sant Just, estan buscant doncs això, un tècnic en reparació d'electrodomèstics, i com a requisits el que ens demanen és la titulació d'un segon grau d'electricitat i valorable la formació que puguin tenir en temes informàtics. Val, llavors,
0: perfecte.
1: Per totes dues ofertes, també per poder-s'hi apuntar, diguéssim, o si volen saber una miqueta més, doncs entrant a la xarxa Xaloc, que és la xarxa de publicació de feines que utilitzem i que fem servir des d'aquí l'Ajuntament de Sant Just, doncs entrant a Xaloc o entrant a la pàgina web de promoció econòmica, també, a ofertes feina, trobaran més informació de totes dues ofertes i també la manera de poder presentar-te com a candidat o candidata.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ara marxem al segon bloc del dia, marxem a la formació, perquè també és important formar-nos i anar actualitzant alguns conceptes, i en aquest cas ens fem una pregunta. Saps com els algoritmes et poden ajudar en el procés de selecció? Aquest és el títol, i entenc que també la temàtica, d'aquesta formació que avui ens presentes, Laia.
1: Sí, doncs és una formació que va adreçada a gent que vol, que està buscant feina o que vol canviar de feina i, per tant, està iniciant-se en aquest procés de canvi i de procés de selecció. Tots sabem que quan no volem buscar feina, ja és una feina buscar feina i s'ha de dedicar les seves hores, preparar molt bé el currículum, preparar molt bé les entrevistes. I llavors ara aquesta formació que us presentem avui és una formació en la que hi entra la tecnologia pel mig, per dir-ho així d'alguna manera, i és que la robòtica i la IA ens pot donar un cop de mà, ens pot ajudar a l'hora de preparar-nos bé les entrevistes o de preparar bé els currículums per saber, no?, els algoritmes, tot això que, no?, que informàticament ens tenen com coneguts i que tot ens ho fan encaixar segons la informació que anem posant. Doncs aquesta formació ens donarà a entendre aquest procés de selecció de personal o d'entrevistes en base als algoritmes, ens explicaran què hem de tenir en compte, no?, perquè els robots, no?, perquè no deixen de ser màquines, no?, moltes les que hi ha a darrere en la selecció de currículums, una preselecció, què és el que hem de tenir en compte perquè el nostre currículum o la nostra manera de presentar-nos com a candidats tinguin aquelles paraules claus i elements claus per ser seleccionats almenys en la primera fase. Val. Llavors, aquesta formació, mira, la fem 2 dies, té una durada de 8 hores, es faran el 16 i el 18 de juny, en horari de matí, de 9:45 a 2:45 del migdia, i aquesta formació la farem aquí a les oficines de promoció econòmica, que recordem que vam canviar ja fa un temps d'ubicació i que estem al carrer Constitució número 2, primera planta, d'aquí de Sant Just.
0: Perfecte. Molt bé, doncs en aquest cas aquesta formació de si sabem com els algoritmes ens poden ajudar en els processos de selecció en horari de 9:45 del matí a 2:45 del migdia, el 16 i el 18 de juny del 2026 tindrem aquesta acció que realitzarà el carrer Constitució 2, com bé deia la Laia, doncs a l'espai de promoció econòmica. Marxem al bloc d'empresa i emprenedoria perquè també doncs ens interessa saber d'aquelles jornades i conferències que s'hi celebren, i en aquest cas doncs, ens ve una de molt interessant.
1: Correcte, doncs mira, és una gran jornada, que ja és el tercer any consecutiu que la fem, on vinculem empreses, l'ST Dual, formació, i aquest cop també hi vinculem la recerca de feina. Us expliquem. És una jornada que porta per títol cerca de feina, certificats de professionalitat i FP Dual. El talent és a la comarca, vine a connectar-lo. Llavors, aquesta jornada, l'objectiu que té és poder explicar les, diguéssim, les possibilitats i la, sí, les possibilitats que té l'FP Dual com a certificat professional per la vida professional, no?, i la carrera professional dels joves d'avui en dia. I el que estem fent és connectar talent i connectar empreses amb escoles, centres educatius que tinguin la formació de FP Dual. M'explico. En aquesta jornada hi haurà una primera part de conferències i taules rodones, no?, per destacar, no?, doncs això, la importància del nou paradigma de la captació del talent a través dels certificats de professionalitat i l'FP Dual, no?, com a motors d'ocupabilitat. Després també hi haurà una taula rodona, no?, per parlar d'aquestes sinergies entre l'ocupació, l'empresa, no?, les empreses, els centres formatius i la gent que està buscant feina. Però després el que també volem destacar d'aquesta jornada, que després d'aquesta part potser més teòrica o d'explicació dels ponents, és una part pràctica on hi haurà la possibilitat de connectar talent i empreses a través d'entrevistes curtes. És a dir, en aquesta jornada, si han convidat i estan ja inscrites i encara obrim, estan obertes per si alguna empresa més hi vol participar, en aquesta jornada vindran empreses que o estan buscant alumnes o que volen tenir alumnes en pràctiques de FP Dual, i per tant els centres educatius que també assisteixin a la jornada podran tenir una entrevista directament amb les empreses per veure les possibilitats reals que hi hagi de posar alumnes en pràctica de FP Dual d'aquestes empreses que han vingut a la jornada. I després l'altra activitat que es fa paral·lela, que també parteix de les empreses, és que hi ha empreses que no només vindran a la jornada perquè volen tenir alumnes en pràctiques de l'FP Dual, sinó que també són empreses que estan buscant persones amb uns perfils, no, professionals concrets, és a dir, estan oferint llocs de feina. I en aquesta jornada, per tant, també hi pot assistir gent que actualment estigui buscant feina o vulgui canviar de sector o de feina, i justament el que podrà fer aquestes persones que estan buscant feina és tenir una entrevista directa amb les empreses, val, que estan a la jornada pel lloc de treball que estan ofertant.
0: Perfecte.
1: Val, llavors us expliquem, que no us he dit, el dia, hora i tot plegat.
0: Sí.
1: Aquesta jornada la farem aquest dimecres, és a dir, demà passat, aquest dimecres 20 de maig, també en horari de matí, de 9:45 a 1 del migdia, i tindrà lloc al Consell Comarcal del Baix Llobregat, que es troba aquí ubicat a la Nacional 340, a la carretera Reial, tocant ja direcció Sant Feliu. Doncs allà se celebrarà aquesta jornada.
0: Molt bé, doncs seguim avançant perquè en aquest cas ara parlàvem d'aquestes jornades i conferències que porten per nom doncs, cerca de feina, certificats de professionalitat i FP dual, el talent és a la comarca, vine a connectar-lo, però girem full per parlar ara d'altres qüestions, per parlar de comerç i per fer també una mica de valoració de la festa de la primavera. Va ser aquest cap de setmana passat, no l'anterior, a principis de mes, i ens agradaria saber com es valora des de promoció econòmica i com valoren els comerços aquesta festa de la primavera 2026.
1: Doncs correcte, es va celebrar, com molt bé dius, la festa de la primavera, la primera fira comercial de serveis i restauració que fem, no? Des d'aquí promoció econòmica, després en fem d'altres, més cap a la tardor i cap a l'hivern, però aquesta és la que sempre diem la més acolorida, no? La que ens aporta color i la que ens porta llum, no? de primavera. Doncs mira, estem molt contentes de com va anar. Vam tenir més d'una quarantena de parades que van participar i d'establiments del barri nord, que és on es feia la fira. Per tant, un gran nombre de parades que van estar participant, tant de comerç com de serveis, com de la pròpia restauració local. A més, en aquesta fira van participar nous locals d'aquí de Sant Just que no havien participat en d'altres fires i per tant era, doncs, no? Quan venen de nous vol dir que la veu corre de que funcionen, no? Que són fires boniques, que funcionen bé, que ajuden a captar nous clients o a fidelitzar els que ja tens o a fer-te més visible. I realment hem estat parlant amb els comerços i tots estan molt contents. Aquests nous que us deia que van venir tant de restauració com de serveis o algun comerç van estar molt contents de tot com va funcionar, des de l'organització, la rebuda de la gent. S'ha de dir que vam tenir, el temps ens va acompanyar, últimament a les fires de promoció de comerç la pluja ens perseguia. De fet, el dia abans d'aquesta fira de la primavera va ploure, però s'ha de dir que després el sol va sortir i la gent també doncs, va poder gaudir d'aquest dia, començant des de les 11 del matí fins fent una cluenda amb un concert final a les 8 del vespre, amb música en directe també al migdia per no, gaudir de la restauració que ens oferien des de fideuada, carn a la brasa, pizzas, dolços, bueno, de tot tipus, bons àpats, i que ho va la gent poder gaudir amb música en directe, i la valoració doncs, és molt positiva.
0: Doncs aquesta valoració que ens fa la tècnica de comerç, en aquest cas Laia Coma, que està amb nosaltres aquí representant promoció econòmica i que d'alguna manera, com bé comentaves Laia, és aquesta primera fira, no?, que obre aquest calendari anual de fires al mes de maig, perquè els mesos d'hivern doncs, és una mica complicat després dels Nadals doncs, programar per les temperatures, també per el dia, no?, que es fa curt molt aviat, però de seguida que ve el sol, de seguida que ve el canvi horari, ve de gust també fer activitats una mica més de tarda, de vespreig, i vam poder tenir aquesta oportunitat de fer-ho fa dos diumenges, amb aquesta fira de la primavera, que va acollir moltes activitats culturals, que va acollir també molta activitat comercial, i que en aquest sentit, doncs, es suma una edició més a la butxaca i també una edició més a les esquenes d'aquesta festa del comerç, d'aquesta festa de la primavera. Marxem a parlar també dels poemes als aparadors, perquè ara tenim i de fet fins aquest dimecres una altra acció, una altra activitat cultural que lliga precisament això, no? Cultura, poemes, poesia amb els comerços del poble.
1: Correcte. És una acció que ja fa un parell de setmanes crec que ja està en funcionament, però el volíem recordar perquè justament acaba aquest dimecres, com bé deies. És una acció que fa un parell d'anys ja vam fer i aquest any hem volgut recuperar també amb la participació dels eixos comercials, no?, d'aquí de Sant Just. I la proposta que hem fet a la ciutadania és que puguin gaudir de la lectura de poemes en català escrits per gent de Sant Just, és a dir, els autors i autores són gent de Sant Just, que han participat en el concurs de prosa i poesia en català, i els poemes guardonats d'aquest concurs, tant del 2025 com del 2026, han estat exposats i continuen exposats fins aquest dimecres als aparadors d'alguns establiments i comerços d'aquí Sant Just. Per tant, convidem a tothom que busquin a les xarxes socials, hem publicat, i a la web també de l'Ajuntament estan publicats quins són els establiments on podem trobar aquestes poesies, però és una activitat, com tu deies, de dinamització comercial, també de cultura, de literatura, i per tant, en alguns aparadors d'aquí de Sant Just estan exhibint els poemes guanyadors del concurs de prosa i poesia en català del 2025 i 2026, escrits, com dèiem, per gent de Sant Just.
0: Mm-hmm. Perfecte. I d'aquí marxem ja directament a una altra de les accions que agrada més d'aquest bon temps, que són les Terrasses Musicals 2026.
1: Correcte, doncs és una mica recordatori perquè ja va, el 2 de maig va començar aquesta edició primavera-estiu de Terrasses Musicals 2026 i avui us volem recordar les dues darreres que ens queden ara del mes de maig, però en el pròxim programa i us explicarem tota la programació que tenim de Terrasses Musicals del mes de juny, que el tindrem també ben ple de Terrasses Musicals. Per qui aquest cap de setmana pugui, li vingui de gust, el dissabte 30 de maig tenim a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, dues terrasses musicals, dues actuacions en dos llocs diferents del municipi. O podrem anar, qui vulgui, a la pastisseria Paula Franco, la pastisseria que està a la zona més del Gualdem Torreblanca, a la promoció dels pisos que li diem als Miralls, col·loquialment, d'acord? Allà tindrem una terrassa musical a les 7 i l'altra terrassa musical d'aquest cap de setmana, del dissabte 30, és al Barri Nord, a la Trinis Café Bistró. Així que tenim, per tancar aquest maig, dues actuacions més, dues terrasses musicals més, i a partir de juny, crec que és el 6 de juny que comença la programació, ja us ho explicarem en el proper programa de ràdio, però tindrem unes quantes, bastantes actuacions durant el mes de juny també.
0: Mm-hmm. Doncs, com bé deies, Laia, aquest cap de setmana gaudir també d'aquesta oferta. Bé, aquest cap de setmana estem una mica orfes, però sí el vinent, a finals de mes, amb aquestes dues actuacions que tindrem a Paules Franco i a Trinis Café Bistró. Tanquem amb les novetats en facturació electrònica i també el Verifacto per a empreses i autònoms. Això ho anàvem sentint al llarg del tancament de l'any passat, no?
1: Sí.
0: 2025 es va anul·lar per part del govern espanyol. Semblava que donaven com una treva. Tenim més informació sobre aquest tema?
1: Doncs mira, tenim més que la informació, sí que tenim la necessitat que des d'aquí, des del comerç, des del local de Sant Just, ja portaven temps demanant-nos de que aviam si els podíem preparar una sessió formativa per conèixer bé, no?, com serà aquesta facturació electrònica que s'haurà de fer. Com tu deies, en principi això ja s'hauria d'haver implantat, però després doncs, ens ho van parar, per dir-ho així. Tot apunta que ara ja el 2027 es posarà en marxa i, per tant, per donar resposta a aquesta necessitat, no?, formativa que ens venia demandada per part del comerç d'aquí Sant Just, doncs hem preparat una sessió de formació en facturació electrònica i amb el nou, no, per explicar aquest nou sistema del Verifacto, que serà d'ús obligatori per moltes empreses i autònoms, doncs sembla ser que ja a partir del 2027. Llavors, oferim a totes aquelles persones autònomes que tinguin empreses i que vulguin conèixer més en detall com funcionarà, no?, i què comportarà pel seu negoci, els convidem a venir a aquesta formació que farem el dilluns 8 de juny de 10 a 2 del migdia que farem aquí a les nostres oficines de promoció econòmica al carrer Constitució número 2, primera planta.
0: Entesos, perfecte. Doncs també aquestes novetats en facturació electrònica en el Verifacto per a empreses i autònoms que bé, doncs es podrà la gent que vulgui informar i també ampliar doncs aquests coneixements perquè d'alguna manera doncs acabarà afectant els negocis i també a les empreses i si ens... Si estem preparats millor, no? Perquè una mica la sensació que hi havia generalitzada dels comerços, tant del poble com de la resta de l'Estat, era això, no? Que era una aplicació una mica forçada, que no hi havia una preparació massa curosa al respecte i que d'aquesta manera, ampliant aquest termini, la gent doncs, es pot preparar una mica millor, entendre una mica millor com és el funcionament d'aquest nou procés de facturació i que d'aquesta manera doncs, també facilitarà als comerços, comerciants i també empresaris a aplicar-ho.
1: Correcte, sí, sí. De fet, aquest any anterior no estava tan ben definit com es pensava i és que no tothom se li aplicarà de la mateixa manera. Llavors va crear, com tu dius, una mica de confusió, no? I de neguit. Llavors jo crec que ens ha anat molt bé que ens ho hagin parat aquest any perquè ells també ho acabin definint bé i ens ho acabin explicant bé. Uh-huh. I després, doncs, perquè també, com tu deies, cadascú, autònom o empresari, pugui veure com podrà adaptar, no, el seu negoci i les eines que té actualment en aquestes novetats legals que ens vindran i crec que fent-ho així més a poc ens anirà a totes molt millor.
0: Uh-huh. Doncs, Laia Coma, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest espai de promoció econòmica que dediquem cada 15 dies a Ràdio d'Esvern. I res, d'aquí un parell de setmanes tornem a connectar i tornem a explicar doncs, a la nostra audiència aquelles activitats i accions que es duran a terme.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per l'espai.
0: Que vagi bé, bon dia.
1: Merci, adéu, bon dia. Adéu, adéu.
0: Cinc minuts i escaig per arribar a les 12 del migdia. Nosaltres ara fem una petita pausa musical i després que tindrem? Doncs tindrem els butlletins de Catalunya Ràdio i Ràdio d'Esvern. Després de la bona música connectarem directament amb aquests butlletins. I a la tornada doncs us oferim la tercera hora de la Rambla, avui amb l'Enca per parlar de ioga i també amb la tertúlia esportiva. Tornem en breus. Fins ara.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio 2B, FM 98.1.
9: Un 7,3.
10: Espera't, ara la suma l'ha de fer a mà el Ricard Ostrell.
9: Que la faci el vota, el vota.
11: 20,93.
12: Carai, quasi 23.
9: Està gens malament. Gràcies per concursar, Pau, que vagi bé.
13: Moltes gràcies, vagi molt
9: adéu,
13: bé.
9: Pau. Són les 12, arriben les notícies.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
15: Bon dia, us informa Joan Bota. Els 5 passatgers catalans del creuer Ondius que estan aïllats sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid podrien venir a Catalunya a partir del 7 de juny. Ho ha avançat en una entrevista a 3Cat Info Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública i expert en epidemiologia.
16: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Ulla i seria més tard, quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
15: Pel que fa a la dona ingressada al clínic per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional on va pujar la dona que després va morir per aquest brot, a partir d'avui ja pot rebre visites de familiars. Aquest matí l'Ondius ha arribat al port de Rotterdam on han de desembarcar els 25 tripulants i dos sanitaris que encara eren al vaixell. Més notícies, Natàlia Ramon.
17: Quan l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana sembla que ja està enllestit, els comuns es tornen a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord. Avisen el president Salvador Illa que no doni per fet l'acord. Seu dels comuns, Jordi Corbalan.
18: El portaveu parlamentari David Cid adverteix al govern abans de reunir-se aquest migdia amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, que no donin per fet calendaris ni acords.
19: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que, no, que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard, però la nostra pressa sempre és no, que les polítiques d'habitatge, del tren i de lluita contra la desigualtat avancin.
18: Els comuns han convocat per aquesta tarda la seva executiva per analitzar com avancen les negociacions amb el govern. Si no es torça res, dijous podrien segellar l'actualització del seu acord de pressupostos. Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: L'Autoritat Catalana de la Competència qüestiona els plans del govern per allargar les concessions dels autobusos interurbans. L'organisme considera perjudicial el decret llei de l'executiu que preveu prolongar 6 anys les concessions que vencien el 2028 a canvi que les empreses descarbonitzin la flota. Segons l'autoritat, la majoria d'aquestes concessions tenen més de 50 anys i caldria tornar-les a licitar i obrir-les a nous operadors. Això, diu aquest organisme, ja permetria assolir els objectius de descarbonització i també altres beneficis de rivals de la competència, com un servei més barat, més variat i de més qualitat.
17: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per la seva possible relació amb la mort violenta d'un altre home a Reus. Dissabte al migdia, la policia va rebre l'avís d'una baralla a l'interior d'una masia de la capital del Baix Camp. S'hi van desplaçar diverses dotacions que, en arribar-hi, van localitzar el cos sense vida d'un home amb signes de violència i dos homes més de 46 i 79 anys que van ser detinguts per la seva possible relació amb els fets. El cas està ara sota secret de les actuacions.
15: El tractament amb esketamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Barcelona, Mònica Mas.
11: Bon dia. L'esquetamina és un derivat de la ketamina, una droga d'ús recreatiu habitual. S'administra per via nasal i aconsegueix que 8 de cada 10 pacients amb depressió resistent millori la seva qualitat de vida i un de cada 4 curi la seva malaltia depressiva. El problema és que la depressió és una malaltia amb recaigudes i no està contemplat per ara un tractament de manteniment. Sentim el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatra del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
12: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?

0: L'entrenador portuguès José Mourinho rebutja la proposta del Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit pendent que el Madrid pagui al Benfica la seva clàusula de sortida d'uns 3 milions d'euros. I encara en motor, Àlex Márquez es recupera de l'operació que es va haver de sotmetre ahir al vespre després que va caure el Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 6 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'associació Grup Dòmino celebra el seu 15è aniversari amb un torneig de dòmino obert a la ciutadania que es disputarà els dies 23 i 24 de maig al frontó de Salvador Espriu. La competició començarà el dia 23 a les 10 del matí i l'activitat commemorarà els 15 anys de trajectòria de l'entitat amb dues jornades dedicades a aquest joc de taula tradicional. Segons l'organització, la participació serà gratuïta i no caldrà fer inscripció prèvia. Pel que fa a cultura, l'Ateneu de Sant Just organitza el pròxim 20 de maig una tertúlia sota el títol «Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya», que tindrà lloc a 8:15 de la tarda a la sala del Cinquantenari. La sessió és impulsada pel grup de tertúlies de l'Ateneu i comptarà amb la participació del sociòleg i periodista Salvador Cardús i Ros. La trobada plantejarà una reflexió sobre conceptes vinculats al fenomen migratori com immigrant, estranger o nacionalitat, amb l'objectiu d'abordar el debat des d'una perspectiva basada en dades i no en percepcions o rumors. La tertúlia també posarà sobre la taula qüestions relacionades amb la convivència, la pertinença i la llengua. Cardús és doctor en econòmiques, ha estat professor a la UAB i a universitats internacionals com Cambridge, Queen Mary, Cornell i Stanford i és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. També ha publicat diversos llibres sobre educació, societat i política. Pel que fa a economia, les dades d'atur registrat corresponents al mes d'abril situen Sant Just amb 480 persones aturades i una taxa d'atur del 4,8%, una de les més baixes del Baix Llobregat. En comparació amb el mateix període de l'any passat, el municipi registra 10 persones aturades menys, una reducció del 2%, mentre que respecte al mes de març la xifra es manté estable. Per sexes, l'atur continua afectant més les dones, amb 286 dones aturades i una taxa del 5,7%, davant dels 194 homes registrats a l'atur, amb una taxa del 3,9%. Pel que fa als grups d'edat, les persones de més de 44 anys concentren la major part de l'atur al municipi, amb 320 casos, mentre que els menors de 30 anys representen el grup amb menys persones desocupades. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur va baixar en 683 persones durant el mes d'abril i la comarca tanca amb 31.224 persones aturades i una taxa del 7,4%. En comparació amb l'abril del 2025, la desocupació disminueix un 4,6%, amb 1.501 persones menys registrades a les oficines de treball.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la Borda i l'Enric Orozco se toca. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
3: Tu sí?
2: Esclar.
4: Marcel, cada cosa on toca, eh?
3: Esclar.
5: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.

0: 5 minuts per 3 quarts d'una del migdia. Marxem ara directament a parlar d'esports. Marxem a saludar la taula que tenim avui dilluns. A la meva dreta tenim el Richi Gafalot. Richi, bon dia.
1: Bon dia, bon matí.
0: Benvingut al programa. També a la meva esquerra tenim el Sergio Paredes. Molt bones.
2: Bona
0: i en breu s'assumarà també en Jaume Elias del magazín de tardes. Passem a parlar d'esports, passem a parlar de futbol. Comencem amb les noies, comencem amb la Copa de la Reina, que va guanyar en aquest cas el Futbol Club Barcelona. Com valoreu aquesta final i com valoreu el joc de les noies, en aquest cas del Futbol Club Barcelona?
1: Bueno, jo crec que tal com ha anat la Lliga, el Barcelona és un punt superior a tots els equips que hi ha actualment aquí a la Lliga Espanyola, i a la final de la Copa Reina ho va tornar a demostrar. Jo bastant content, més a més, perquè l'Atlètic de Madrid, recordem que ens va fotre fora de la Copa del Rei, que vam perdre, ens va fotre fora de la Champions, vull dir que encara que era masculí i femení, anava bé que li guanyessin bé l'Atlètic de Madrid. Bé, partit fàcil, a la mitja hora anaven 3-0, poca cosa a comentar. Esperar molt la setmana que ve, que jo crec que és una Champions molt igualada contra l'Olímpic de Lyon, que aquí es veurà realment fins on arriba aquest equip femení, el Barça.
0: Totalment. Tu com ho veus, Paredes?
2: Bé, una mica com ha dit el Richi, la secció femenina del Barça demostrant a nivell nacional la seva hegemonia, com de monopolitzat està a la secció de futbol en aquest cas. I jo també estic molt concentrat en el partit de Champions aquí de 5 dies contra l'Olímpic de Lió, que vull destacar un parell de coses que em semblen interessants. Bueno, òbviament el Barça porta moltíssimes finals consecutives disputades, no les ha guanyat totes, jo crec que està una mica meitat i meitat. L'any passat la va perdre contra l'Arsenal, i a mi un aspecte que em sembla perillós de la final és que el tècnic de l'equip de l'Olympique de Lió és el Jonathan Giraldez, un dels centradors que va començar una mica aquest punt d'inflexió que va donar al futbol femení a la ciutat de Barcelona, i o sigui que coneix molt bé a moltíssimes jugadores, l'equip i la seva forma de jugar. I una altra cosa que em sembla a destacar és que nosaltres al Futbol Club Barcelona tenim una defensa que porta molts anys jugant a l'equip, que és la Mapi León. I la seva parella, que també va jugar al Barça, la Ingrid Engen, se'n va anar a l'Olímpic de Lió, i ara no, és una situació que em sembla molt interessant, perquè són, no sé si és la primera vegada en la història del futbol en general que dues persones que són parella
0: competiran una contra l'altra.
1: Per guanyar una Champions.
2: Per guanyar una Champions. Jo no sé com...
1: Hi haurà somriures i llàgrimes, sí o sí.
2: No sé com serà la conversació després a l'arribar a casa, però... O sigui, no
0: Cariño,
2: sé.
0: Tenemos que hablar.
2: Tenemos que hablar.
1: Però no hi ha estat al Barça, aquesta també?
2: Sí,
1: van coincidir el Barça.
2: Ja van coincidir, crec, en alguns partits de Champions, quan la Ingrid Engen jugava al Wolfsburg. No sé si van arribar a jugar una final com a rivals, però encara sense ser parella. Després es van conèixer més aquí a Barcelona, i ara s'han trobat en la situació que us acaba de comentar. Sí que he vist sé que s'han assegut les dues a parlar sobre aquest tema en un vídeo a les xarxes socials, on per exemple han dit una cosa, que una setmana abans de la final, o sigui ja, prohibit parlar de futbol, que parlin d'altres coses però de futbol no. I òbviament, com a bones professionals que són i competidores, la seva prioritat és guanyar la Champions, i dins del camp no hi ha companyia, hi ha només la pilota, que és la que mana.
0: Doncs amb la pilota que mana marxem, si us sembla, a parlar en aquest cas de la Lliga, de la 37a jornada de Lliga. La tenim molt coll avall, la Lliga, la va guanyar el Barça. Dilluns passat va haver la rua de campions per als carrers de Barcelona, però segueixen disputant partits, perquè ara sí, els que estan en una competició diferent són aquells equips que estan al límit, aquells que podrien descendre aquesta temporada. Per tant, la penúltima jornada de Lliga ha deixat diversos equips salvats i uns quants que jugaran les garrofes el pròxim cap de setmana en l'últim partit del campionat. L'Espanyol, que ha patit fins aquest mateix diumenge, acaba la jornada en la 11a posició i amb 45 punts, cosa que ja li dona la permanència matemàtica. No sé com valoreu el que li ha passat a l'Espanyol.
1: L'Espanyol
0: és increïble.
1: És que aquest any jo realment he viscut lligues, però el que està passant ara, potser arribar a aquest final, per Nadal ja podem dir que més o menys està el Barça campió de Lliga. Destacar sobretot també que jo no sé, jo no ho he viscut mai i no sé si ha passat alguna vegada, el Barça ha guanyat els 19 partits que ha jugat a casa.
2: Crec que és la primera vegada.
1: Són 57 punts. Jo no crec que cap equip hagi guanyat els 19 partits de Lliga. El Real Madrid queda de segon, la tercera posició estan empatats Villarreal i Atlètic de Madrid, que també està en Europa, Betis també està a Europa, i llavors pues, està una miqueta per la Conference i això, que poden entrar diversos equips. València i Espanyol, l'Espanyol jo recordo que la setmana passada estava tot el camp apretant el cul perquè si no guanyaven a Bilbao...
2: Bueno, i aquí en la tertulia, juntament amb el Pol,
1: però és, sí.
2: Ho veiem molt...
0: Molt complicat.
2: Molt complicat.
0: Molt difícil.
2: Des de l'última tertúlia, l'Espanyol ha guanyat 6 punts, que jo crec que són més punts que els que havia guanyat.
0: L'Espanyol ha guanyat 2 partits que feia 100 i pico dies que no ens guanyava, és a dir, que no guanyava un partit.
1: No, més a més d'estar tan pendents de la segona, resulta que l'Espanyol a l'última jornada encara té possibilitats d'anar a Europa.
2: Sí, és una situació...
1: Com pot ser que la setmana passada...
2: S'hauria de donar una situació molt estrambòtica.
1: Bueno, però sí. I el València també té possibilitats. Són dos equips que la setmana passada estaven molt pendents de no baixar de la segona divisió. Per això em sembla que és molt, molt, molt surrealista el que està passant aquesta temporada. Mm-hmm. I sobretot, pues, ara l'equip que tenim més delicat allà a sota és el Girona, però l'únic que té que fer és guanyar l'Elche.
2: Sí, l'empat no el val.
1: No el val, però el guanya el salva matemàticament, perquè té per sota el Mallorca, i si guanya l'Elche l'avançaria, i l'única feina que té el Girona és guanyar l'Elche.
2: A favor del Girona, ja que el partit, com acabes de dir, Dani, es juga a Montilivi, he de dir que l'Elx és el pitjor equip visitant de la Lliga.
0: Mm. Pitjor equip visitant, eh?
2: Sí, és l'equip visitant que menys punts s'ha aconseguit.
1: Sí, però aquests
2: partits... A veure si segueixen aquesta dinàmica i així el Girona no se'n va cap a segona, que porta un mes fent una mica de tonteria. S'havia començat molt malament la temporada, inclús estan en situació de descens com està ara, però sí que és cert que a principi d'any i en els primers mesos de 2026 va una mica agafar una altra vegada el vol, però ha portat un mes de maig i part d'abril fent, com ha dit, amb una altra cara, no li acaben de sortir les coses, no acaben de, en aquests últims partits, trobar un davanter que els hi salvi, ha de tornar a estuar una altra vegada a intentar salvar els mobles.
1: Més a més, Mitchell se'n va, me sembla, no?
2: Sí, té pinta que se'n va.
1: Té pinta que se'n va, que és un
2: però
1: partit...
2: Però que no se'n vagi amb un descens.
1: És un partit de... Per això, és un partit...
0: Ara començarem a escoltar tot el tema d'entrenadors que van, entrenadors que venen, si marxessin cap aquí, cap al territori de la Lliga. Hi ha alguns moviments, com dèiem el de Michel, com dèiem també el d'Arbeloa, que evidentment doncs, serà un comiat bastant esperat, i que podria entrar Mourinho, José Mourinho.
1: Bueno, es parla molt, però Mourinho en principi no vol dir res, perquè el Benfica encara està jugant, i fins que no acabi la temporada amb el Benfica pues no es dirà res, però bueno, tampoc et pensis, el Benfica no sé si renovarà o no Mourinho, però Benfica no va a la Champions aquest any.
2: Jo...
1: I està molt acostumat a anar tant Benfica com Oporto, són els dos equips de Portugal que van sempre.
2: I en aquest matí, perquè ja s'havia dit que el dilluns hi hauria una notícia que donaria un pas endavant, un pas enrere respecte al tema Mourinho. Es diu que Mourinho ha arribat a un acord d'uns 2 anys i que ja viatjarà a Madrid una vegada termini la Lliga.
0: O sigui que quan acabi la Lliga
2: es farà l'anunci cap a Madrid oficial. Vale. Això és el que pinta, que després ja sabem que sempre pot passar qualsevol cosa que canviï una mica els plans, però
1: En principi
2: han arribat a un acord ja amb el Madrid, tornarà 13 anys després, no sé com...
0: Serà
2: un espectacle.
0: Destituint en aquest cas Arbeloa, que aquest va destituir a Xavi Alonso, que aquest marxa al Chelsea.
1: Sí.
2: 4 o 5 anys crec que l'han firmat.
1: Sí. Bueno, bona fitxa, tu.
2: Sí.
1: Estar de cop i volta, que el Chelsea ha fotut una temporada desastrosa, també. Eh?
2: Sí, venia de l'estiu de guanyar el Mundialito de clubs, però crec que van bé o de ser en lliga al Chelsea. No classificarà ni per Europa League ni per Conference, o sigui, la pròxima temporada només jugarà tornejos nacionals. I, bueno, a veure si... Al igual que van confiar en ell quan se'n va anar de la Reial Societat B cap al Leverkusen i van confiar en ell, la confiança que no ha tingut a la capital, a veure si a Londres sí que confien en ell.
1: Sí, bueno,
2: i allà... el deixen una mica de temps i d'espai.
1: Sí, aquí a Xavi realment li van donar molt poca vidilla, a la que va fallar una miqueta la cosa. El Florentino, que ara deies tu que li ha sortit un...
0: Florentino, que li han sortit...
1: Li ha sortit un gra, no ho sabia.
0: Li ha sortit
1: jo.
0: Un granet, sí. No direm a on, però li ha sortit un granet.
2: És un gra petit, jo crec, eh?
1: Sí?
0: Enrique Riquelme decideix presentar-se a les eleccions a la presidència del Real Madrid, aquel hombre con acento sudamericano, no?
2: Sí,
0: com va dir l'altre dia a la roda de premsa, desafortunada roda de premsa de Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que no ha dimitit, sinó que el que ha fet ha sigut dir anem a eleccions, i sembla doncs que Florentino anirà per aquelles persones que valin a Enrique Riquelme. Per tant, això també pot afectar a grans empreses d'Espanya. És que és fort, això.
1: No, clar.
0: És un moviment gairebé polític, no? Podríem dir, per no dir polític del tot. En aquest cas estarem pendent del jove empresari Alacantí, que doncs té tancats els avals necessaris per formar una candidatura que aquest dijous haurà de formalitzar amb tota la documentació. Parlem també de Hansi Flick, perquè està, diguéssim, en el Barça fins al 2028, va signar aquest acord amb el club i que ahir acomiadava a un dels seus jugadors estrella, acomiadava a Robert Lewandowski. Què opineu de la marxa de Lewi?
1: Bueno, jo crec que és el que tocava, realment.
2: És el que tocava.
1: És el que tocava, cada vegada es porta més això, amb 38 anys, me sembla que se'n va a Aràbia Saudí, pues, farà l'últim contracte, que suposo que serà milionari, i és el que fan els jugadors... Jo molt content dels anys que ha estat Lewandowski que nosaltres, ha sigut un tio supernoble, un professional al camp.
0: Sembla que hagi estat més anys i tot, no? A mi, jo tinc la sensació de que ha estat mitja vida i han sigut 4 temporades, no?
2: Però han sigut 4, que tampoc és poc.
0: Sí, però tenia la sensació que havien sigut més, no sé per què.
1: Que ha guanyat 3 lligues, ha guanyat cosetes. Sí. Molt bé pel Lewandowski, que tingui la millor sort del món, i ara, pues, el que li toca rascar-se el cap és el Flicks i... vol fitxar un nou, si vol jugar sense nou, aquí és on té el mal de cap al Flick.
2: A veure, sí que és cert que amb la marxa de Lewandowski es recupera una mica aquesta massa salarial. No sé si buscaran algun nou, és cert que Julian està una mica complicat, però són altres noms com, per exemple, João Pedro del Chelsea o a Lautaro, però bé...
1: També com... Però tampoc són nous...
2: No són nous.
1: És que ni Julián Álvarez, la feina que fa el Julián Álvarez la tindria que fer aquí a l'Olmo. Per què vols aquí un Julián Álvarez? Jo és que no vull... Aquí de nous tens el Haaland, que jo no el vull per res tampoc, el Kane, que tampoc estarà a seguir on està, el Kane, i nous, pues, te la pots jugar, pues, jo que sé, jo parlava de, per exemple, te la pots jugar amb jugadors pues, d'aquí...
2: Amb el Blachowicz.
1: O gent més bé de preu, i que Muriqui aquest del Mallorca se n'ha fotut un far de marcar gols i està a punt de baixar a segona.
2: I van penúltim, sí, perquè...
1: El Vladimir aquest de l'Osasuna és un nou que també...
2: Vladimir,
1: bueno, però quants anys té també, però...
2: 33 o 34.
1: Però són jugadors que a nivell salarial que parlem... segurament... Perquè és que, clar, anar a fitxar un nou supercar no se busca
2: per ahí. Però seria també el que toca, estem parlant del Barça i el Barça han de venir estrelles o persones amb una mica més de renom. Que te la vols jugar? Sí, però jo per si de cas buscaria una opció més d'assegurances com la que era el Lewandowski.
1: Bueno, però és que el nou que tens és el Ferran.
2: No, que també bé, ha fet bons números.
1: Que està bé el Ferran, però sí. no sé si és comptar com el millor nou que tingui el Barça, n'hi ha suficient.
2: Ja.
1: Aquesta és la cosa.
0: Companys, hem de marxar cap a un altre tema, hem de marxar a motor, i és que en aquest cas llegim a titulars avui dilluns la commoció al GP de Catalunya per l'esgarrifós accident d'Àlex Márquez. El pilot serà operat aquest mateix diumenge, de fet va ser operat ahir mateix, perdoneu, a l'Hospital Universitari General de Catalunya, on va ser traslladat. La direcció de la cursa del Gran Premi, doncs, ha hagut de mostrar la bandera vermella per un esgarrifós accident entre Àlex Márquez i Pedro Acosta, el Revolt 10. El pilot, doncs, ha tingut un problema a la moto que li ha fet, doncs, reduir la forma sobtada la velocitat davant del de Gresini. Què en penseu del plegat? Com ho veu viure? Com ho veu veure?
1: Bueno, jo vaig anar a la cursa perquè és de les poques que veig, tampoc sóc un gran aficionat al motor, i realment el pinyo que es fot a l'Àlex Márquez, mare de Déu, com queda la moto, eh? És molt impactant. A Fórmula 1 ve que van dintre un cotxe i estan molt ben protegits, però tal com queda la moto al Márquez, és per espantar-se de veritat, eh?
0: Si final... Estic veient les imatges ara i realment són brutals, eh? Són brutals. Les posem també aquí en pantalla perquè la puguem veure els col·laboradors.
1: Sí, però... se li cala la moto, diguéssim.
2: Sí, a Pedro Acosta, no sé què li
1: succeeix. L'altre li va com el rebufo i el desvia.
2: Està en tot el mig en una recta, no té temps de frenar perquè en aquell moment Àlex Márquez anava a segon i molt a prop de Pedro Acosta, i estem parlant de motos que van a 300 km per hora, no dona temps. I entre que ja xoca, ja no pot estabilitzar la moto, l'Àlex, que trepitja la gespa.
1: La gespa, se li acaba d'anar la moto.
2: Doncs la moto se'n va a pique, l'Àlex Márquez també, i bueno, després hi ha una tercera caiguda, perquè una de les rodes de l'Àlex Márquez, que surt com un coet i torna a la pista, xoca contra un dels pilots del...
1: El Zarco és el que després...
2: No, era un dels de l'equip del Valentino Rossi.
1: Perquè el Zarco després també es fot una
2: sí,
1: altra...
2: Sí, després van reanudar la carrera...
1: De fet, varios corredors avui es queixaven de que no es tenia que ver que arrencar tres vegades una MotoGP, que no...
2: Bueno, a veure, jo crec que sí, perquè segons la normativa no es van complir les tres quartes parts de la carrera, sí. Aleshores has de reiniciar-la. O sigui, has de continuar-la.
1: Bueno, es queixava a la costa i es queixava, no sé qui, dels que anaven primers, que al final va guanyar, recordem, el
2: Dijan Antonio.
1: El Dijan Antonio.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
1: I el Joan Mir va ser que va quedar segon?
2: Sí, però l'han posat una sanció de 16 segons per la pressió dels pneumàtics, o sigui, passa a tercer Banaya i segon el Deguer.
1: O sigui, ha quedat fora del pòdium.
2: Bueno, fora del pòdio i
1: a cada puitè.
2: No, a la posició 13. Quedat, o sigui, la sort que té el Joan Mir no és molt bona, la veritat.
1: No, perquè va fer una cursa molt maca i va estar allà davant molt la rato, eh? Com per acabar 13.
2: No, els que estaven davant eren els que no s'anaven ensopegant.
1: El Raúl Fernández va fer una bona cursa.
2: Es va caure el Banaya, encara que va quedar tercer. Es va caure l'Àlex Márquez, el Jorge Martín, que anava primer i que s'anava a posar primer en el campionat del món, també va caure, amb el Raúl Fernández, que anava segon. O sigui, tu veus la classificació i penses, què fan aquests tres primers? Però sí. És que, clar, s'han anat... anant al terra...
1: El Jorge Martín anava bé, també va caure.
2: Sí, sí.
0: Tinc un minut i vull fer un petit resum de bàsquet, si us sembla. Començo amb Xavi Pasqual, que marxarà a Dubai a final de temporada. El tècnic blaugrana va arribar al mes de novembre per substituir a Joan Peñarroya, i en aquest cas, doncs, segons s'ha pogut saber, Xavi Pasqual ha pres la decisió de deixar el Barça de bàsquet a final de temporada. Més qüestions pel que fa a bàsquet. Hem tingut diversos partits aquesta jornada.
1: Sí, bueno, gran victòria de la penya al camp del Madrid. El Lleida jo crec que també va guanyar, i el Barça també, i sobretot destaca molt la victòria del València al camp de Panathinaikos, que era l'equip favorit, era on es jugarà la final fort, i després d'estar perdent 0-2 a València, pues, ha remuntat, s'ha guanyat 3-2 i es planta la final fort, que jo crec que poques vegades haurà estat el València, que jugarà contra el Real Madrid.
0: Uh-huh. Gràcies pel resum, perquè teníem poc temps i crec que ho hem pogut fer. Richi, Sergio, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvela. Ens escoltem d'aquí dues setmanes, la setmana vinent, segona Pasqua,
1: és veritat.
0: La setmana vinent no tenim programa.
1: Molt bé.
0: Vinga, gràcies.
2: Adéu de la Pasqua.
1: Adéu, bon dia.
0: Cuideu-vos. I ara sí, fins aquí la Rambla d'avui.
1: Ara no sé si hi ha palatina i coses.
0: Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dilluns 18 de maig del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez. Nosaltres ara marxem per donar pas als informatius. Tornem demà, com sempre, de 10 a 1 aquí, a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El frontó de Salvador Espriu acollirà un torneig pel 15è aniversari del grup Domino. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 18 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Sant Just i Esplugues acullen la trobada anual de Casals i Ateneus. La trobada, que tindrà lloc del 29 al 31 de maig, combinarà debats polítics i activitats culturals obertes a la ciutadania. L'associació Grup Domino celebrarà el seu 15è aniversari amb un torneig de domino obert a la ciutadania que es disputarà els dies 23 i 24 de maig, al frontó de Salvador Espriu. La competició començarà el dia 23 a les 10 del matí i l'activitat commemorarà els 15 anys de trajectòria de l'entitat amb dues jornades dedicades a aquest joc de taula tradicional. Segons l'organització, la participació serà gratuïta i no caldrà fer inscripció prèvia. El torneig és organitzat per la mateixa associació de Grup Domino i es desenvoluparà durant tot el cap de setmana al frontó de Salvador Espriu.

L'Ateneu de Sant Just organitza el pròxim 20 de maig una tertúlia sota el títol «Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya», que tindrà lloc a 8:15 del vespre a la sala del Cinquantenari. La sessió és impulsada pel grup de tertúlies de l'Ateneu i comptarà amb la participació del sociòleg i periodista Salvador Cardús i Ros. La trobada plantejarà una reflexió sobre els conceptes vinculats al fenomen migratori com immigrant, estranger o nacionalitat, amb l'objectiu d'abordar el debat des d'una perspectiva basada en dades i no en percepcions o rumors. La tertúlia també posarà sobre la taula qüestions relacionades amb la convivència, la pertinença i la llengua. Cardús és doctor en econòmiques, ha estat professor a la UAB i a universitats internacionals com Cambridge, Queen Mary, Cornell i Stanford, i és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. També ha publicat diversos llibres sobre educació, societat i política.

Les dades d'atur registrat corresponents al mes d'abril situen Sant Just amb 480 persones aturades i una taxa d'atur del 4,8%, una de les més baixes del Baix Llobregat. En comparació amb el mateix període de l'any passat, el municipi registra 10 persones aturades menys, una reducció del 2%, mentre que respecte al mes de març la xifra es manté estable. Per sexes, l'atur continua afectant més les dones, amb 286 dones aturades i una taxa del 5,7% davant dels 194 homes registrats a l'atur, amb una taxa del 3,9%. Pel que fa als grups d'edat, les persones de més de 44 anys concentren la major part de l'atur al municipi, amb 320 casos, mentre que els menors de 30 anys representen el grup amb menys persones desocupades. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur va baixant 683 persones durant el mes d'abril i la comarca tanca amb 31.224 persones aturades i una taxa del 7,4%. En comparació amb l'abril del 2025, la desocupació disminueix un 4,6% amb 1.501 persones menys registrades a les oficines de treball.

0: Els municipis de Sant Just i Esplugues de Llobregat seran les seus del 29 i 31 de maig de la trobada anual de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. L'esdeveniment organitzat conjuntament per la Sala de Sant Just i l'Ateneu Popular d'Esplugues té com a objectiu principal consolidar la xarxa com un agent de transformació social i un espai de coordinació pel moviment popular. La trobada s'estructura en tres jornades amb una programació que combina espais de debat intern amb activitats lúdiques i culturals obertes a tota la ciutadania. Segons han explicat Berta de la Maza i Marc Pomar, representants de la sala, la finalitat és compartir experiències, aprenentatges i estratègies de futur entre entitats amb realitats territorials diverses.
1: Doncs mira, ara ja fa uns quants anys que, bueno, que som membres de la xarxa de casals i ateneus i hem anat a diverses trobades. Llavors, per nosaltres, anar com a sala o ara aquest any, per exemple, pues els afortunats de ser nosaltres qui la muntem, és doncs un espai, doncs, això del que deia la Berta abans, de trobada, de compartir experiències o maneres de com viuen els diferents casals dels Països Catalans, doncs, la seva lluita, quines activitats fan, quines problemàtiques tenen, i és doncs un espai, doncs, per compartir pues totes aquestes coses.
2: Sí, i que al final formar part de la xarxa Casals i Ateneus no és només dir que estàs escrit sense un motiu darrere, sinó que és formar part d'una cosa molt més gran i d'una manera de poder compartir entre els diferents casals i ateneus els recursos, no només materials, sinó els recursos socials, els recursos en tots els sentits i tots els aprenentatges que es van fent arreu del territori, poder compartir-los i viure conjuntament el que és la xarxa.
0: Les activitats destacades inclouen el divendres 29 a Sant Just, sopar i concerts amb De Gairó, Els Quatre de l'Eixample i punxadiscos locals. El dissabte 30 a Esplugues, l'Assemblea General, dinar popular, xerrada sobre la lluita obrera i concerts amb glosa càustica, punxada, Tomeu i xerneco i punxadiscos locals. Diumenge 31 a Sant Just, taula rodona sobre els punts de suport popular per la regularització extraordinària i vermut final. L'organització ha informat que tots els beneficis obtinguts durant la trobada es destinaran a cobrir les despeses del grup de suport a les persones encausades arran d'una detenció produïda a Sant Just fa 6 mesos. Amb aquesta iniciativa, la xarxa busca fer front a la repressió i fomentar la solidaritat comunitària davant les mesures cautelars vigents.
2: També, com abans de passar a explicar la programació, dir que tots els beneficis que fem a la trobada de Casals i Ateneus d'enguany aniran destinats a cobrir els gastos del grup de suport que hem iniciat recentment aquí a Sant Just, que és el de les detingudes per la causa de McDonald's de fa 6 mesos, on recordem també que estan encara amb unes mesures cautelars aplicades, és a dir, tenen el mòbil d'una de les dues detingudes i encara amb la segona mesura cautelar de que han d'anar a firmar cada dia 1 i 15 de mes en un nou muntatge policial aquí a Sant Just, que estem veient que últimament està sent com tot bastant desproporcionat, que la seguretat està tornant a l'ordre del dia i a l'agenda política, no només dels carrers, sinó també de la institució, i en general ho comenten gairebé tots els grups polítics en el butlletí i en els plens, tendeix a haver-hi també bastantes esmenes, no es diu esmenes, esmenes com d'això, i creiem que és un moment important com per poder també, no només que la pròpia gent dels Casals i Ateneus faci front a la repressió, sinó que en general Sant Just s'impliqui una mica en els casos repressius que li estan venint, com veiem en el moment de la tardor i en el moment de fa 6 mesos amb les detingudes de dues companyes d'Arran.
0: Es poden consultar els detalls de la programació i tota la informació actualitzada a través dels perfils a les xarxes socials de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La campanya Sense anar més lluny, impulsada per promocionar el comerç, els serveis i la restauració local de Sant Just, continua desplegant noves accions als diferents eixos comercials del municipi. La iniciativa es va posar en marxa el setembre del 2025 amb la participació inicial de 40 establiments i actualment ja supera el centenar de negocis adherits. Després de les primeres actuacions desenvolupades durant el 2025 per donar visibilitat al comerç local, la campanya ha reprès l'activitat amb noves propostes. Entre elles, la col·locació de banderoles identificatives als eixos comercials per facilitar-ne la localització per part de la ciutadania. Els eixos comercials del barri sud i Walden Torreblanca han estat els primers a recuperar la programació coincidint amb Sant Jordi. Amb el suport del projecte d'animació lectora, els dies 23 i 24 d'abril la plaça de la Pau va acollir activitats relacionades amb la lectura, com contes teatralitzats, tallers d'endevinalles, propostes creatives de llibres, sessions d'unboxing literari i dissenys de punts de llibre. Els infants participants van rebre bosses de cotó de la campanya i el consistori preveu continuar impulsant noves activitats als eixos comercials durant els pròxims mesos.

0: Sant Just posa en marxa aquest mes de maig el Summerfest, un nou cicle d'activitats d'oci dissenyat específicament pel públic juvenil del municipi. La iniciativa, que s'allargarà fins al mes de setembre, té com a objectiu principal oferir alternatives de lleure de proximitat per evitar que els joves hagin de desplaçar-se a altres poblacions per gaudir de l'oci nocturn.
1: L'activitat del Summerfest neix principalment per dues realitats. Una és que volíem poder oferir més activitats d'oci per la gent jove a Sant Just, perquè una de les realitats que jo crec que molta de la gent jove és que acaben buscant l'oci nocturn fora del municipi, i aquesta és una realitat que tenim per falta sobretot d'oferta privada, però també de vegades d'oferta pública, i hem decidit doncs, que volíem organitzar un cicle en què un cop al mes, de maig a setembre, doncs, tinguem una activitat dedicada sobretot al públic juvenil, perquè es pugui quedar a Sant Just i gaudir de la festa i dels seus amics, doncs també a Sant Just. I després vam aprofitar aquesta necessitat, també convertir-la en virtut, intentant implicar a gent jove, buscant sobretot gent jove que no estigui ja en associacions, que no estigui organitzada, perquè també trobem un valor, no?, que en la participació ciutadana és interessant, doncs també sumar aquella gent que a vegades, doncs, per la seva dinàmica vital no està en associacions, però quan el piques a la porta i li dius, vinga, anima't a tirar endavant un projecte com aquest, doncs es sumen, s'animen, s'integren i fan comunitat i també fan cohesió social des d'una altra perspectiva que crec que és interessant.
0: El regidor d'Educació i Joventut, Just Fossalba, ha explicat que el projecte neix de la necessitat d'implicar joves que no formen part de les associacions tradicionals del municipi. La programació destaca per la seva varietat temàtica i per l'ús d'espais que habitualment no acullen activitats nocturnes. El calendari previst és el 30 de maig, amb la festa Far West al Parc del Canigó, amb toro mecànic i bingo musical, el 12 de juny amb una pool party a la piscina de la Bonaigua en horari nocturn, el 4 de juliol una holy fest al barri de Masllui, combinada amb una neon party, i el 26 de setembre l'Extreme Sports a la plaça de la Pau amb circuits d'inflables i activitats esportives. El regidor ha subratllat que, més enllà de l'oferta lúdica, el Summerfest busca teixir barri mitjançant la descentralització de les propostes.
1: Una de les coses que també no he dit abans i crec que cal posar en valor és que hem intentat de fugir dels espais clàssics de festa, de llocs on es fan festa, i anar a buscar a barris espais que a vegades, doncs, per falta de teixit o per falta de motivació, doncs no es fan servir tant, no?
2: És veritat, aquí podríem llegir perfectament un casal de joves que no llegim.
1: Clar,
2: perquè en cap de les activitats apareix.
1: No hi anem, i en canvi ens anem a Canigó, que normalment no hi anem, no? O ens anem a la piscina, que normalment no hi anem. I sí, realment, mira, aquest 30 de maig comencem amb una festa temàtica Far West, que jo crec que no n'hem fet mai cap al municipi, o no em sona, en els últims anys haver fet una festa Far West, on precisament hi haurà un toro mecànic per poder pujar a veure qui aguanta més sobre el toro, hi haurà un bingo musical i s'acabarà amb un DJ, el DJ Dinho, que és l'Aldo de l'Esplai, que amenitzarà la festa fins que s'acabi. I a més hi haurà sopar, que serà gratuït i beguda.
0: L'Ajuntament confia que, si l'acollida és positiva, aquest format es pugui consolidar com una tradició anual que doni veu als joves com a creadors i no només com a consumidors d'activitats culturals i festives. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament de Sant Just manté actiu des del mes d'abril el dispositiu periòdic de control de plagues urbanes al municipi, amb actuacions en edificis i equipaments municipals, així com en espais públics com parcs, jardins, correcans, pipicans i la xarxa de clavegueram. Els treballs inclouen el control de rosegadors, paneroles, mosquits i vespes, amb l'objectiu de prevenir-ne la proliferació durant els mesos de més activitat. En el cas dels mosquits, el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat realitza tasques de vigilància i tractament a les zones més sensibles del municipi. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per prevenir la presència de plagues en espais privats i recomana comunicar qualsevol incidència al Servei de Salut Pública. També es pot consultar més informació i consells de prevenció a santjust.cat.

0: L'Ateneu de Sant Just es prepara per viure la seva festa major, que se celebrarà els pròxims 29, 30 i 31 de maig. La programació d'enguany es presenta com una proposta oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu que fa possible el dia a dia a l'entitat.
1: Bé, la festa major de l'Ateneu és una festa de, que la fem les seccions de l'Ateneu, o sigui, el que dona vida a aquest Ateneu, i que la mostrem a la ciutadania i convidem a la ciutadania perquè vingui a veure tot el que s'ha programat, no? És una festa per compartir, una festa per col·laborar, bueno, és per divertir-se molt i disfrutar dels espectacles i concerts i de les propostes que es fan.
0: La festa començarà divendres 29 amb una sessió de portes obertes que permetrà als veïns i veïnes conèixer de primera mà les activitats de les diferents seccions. Tot seguit tindrà lloc la inauguració oficial que donarà pas a l'exposició 5 veus en color a càrrec d'Ateneu a la Sala Piquet. La nit continuarà amb l'espectacle de teatre musical L'Arquitecte Prohibit, una producció de la Federació d'Ateneus que commemora el centenari d'Antoni Gaudí. La programació del cap de setmana inclou una gran varietat d'iniciatives. El dissabte 30, un torneig d'escacs, final del campionat de billar, espectacle d'animació familiar amb Jaume Barri i el segon concurs de microrelats del concurs literari. La jornada clourà amb el tradicional sopar de socis. El diumenge 31, la festivitat finalitzarà amb una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a la plaça Antoni Malaret i al vespre un espectacle de dansa i música cèltica. A banda de la Festa Major, l'Ateneu també ha acollit el Festival Docs Barcelona amb la projecció de dos documentals i diumenge passat a la tarda es va fer el concert solidari del pianista David Expósito, destinat a la investigació del càncer infantil. Finalment, l'entitat destaca la posada en marxa de la mostra de teatre infantil i juvenil que compta amb 22 representacions entre el 21 de maig i el 9 de juny. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Dimecres 20 de maig, de 8 del matí a 2 del migdia, a la plaça Camoapa, hi haurà el mercat ambulant de tots els dimecres. I també dimecres, a les 11 i 10 del matí, a Ràdio d'Esvern, es farà l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes. També amb l'espai, l'alcalde respon. I a 6:45 de la tarda a les escoles es farà el club de lectura dels tercers dimecres amb la lectura Invasió subtil i altres contes de Pere Calders, conduït per Jordi Nopca. A 7:45 del vespre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà la tertúlia amb el títol Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya, organitzat pel grup de tertúlies de l'Ateneu. Dijous 21 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola es farà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just amb el nom Tutankamon a càrrec de Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 23 de maig a les 8 del matí al Parc de Julià Quieta hi haurà el mercat ambulant del barri de Masllui de tots els dissabtes. A les 10 del matí, al frontó de Salvador Espriu, es farà el 15è aniversari de l'associació Grup Domino. I a les 12 del matí, al Parc del Mil·lenari, Jugateca Ambiental, amb el 9è BioBlitz Metropolità, Ciència Ciutadana i Descoberta de la Biodiversitat. A 6:45 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, se celebrarà la Discoteca Inclusiva. I a les 6 de la tarda, amb inici a la plaça Maragall i en fi a la plaça de Verdaguer, es farà la Cercavila Cultural, organitzada pel Cau de Sant Just i l'Esplai. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 24 de maig, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia al Parc de Torreblanca, hi haurà el Mercat de Pagès de tots els diumenges. I a les 12 del matí al Parc de Torreblanca, Jugateca Ambiental, amb una activitat sobre el 9è BioBlitz Metropolità, Ciència Ciutadana.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El frontó Salvador Espriu acollirà un torneig pel 15 aniversari del grup Domino els dies 23 i 24 de maig. Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya arriba a l'Ateneu de Sant Just amb Salvador Cardús. La tertúlia del 20 de maig abordarà qüestions relacionades amb la convivència, la llengua i la percepció social del fenomen migratori. Sant Just manté una de les taxes d'atur més baixes del Baix Llobregat. El municipi tanca l'abril amb 480 persones aturades i una taxa del 4,8%, segons les darreres dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Sant Just i Esplugues acullen la trobada anual de Casals i Ateneus. La trobada, que tindrà lloc del 29 al 31 de maig, combinarà debats polítics i activitats culturals obertes a la ciutadania.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 18 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Línia de tren orbital. Més diners per l'Agència Tributària de Catalunya i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Aquestes són les tres grans contrapartides amb què Esquerra acabarà donant suport als primers pressupostos de Salvador Illa Joan Bota.
1: Dimecres es reunirà la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en què el govern espanyol es comprometrà a pagar els 5.000 milions d'euros que costarà aquesta línia orbital i cedirà al govern i l'Ajuntament de Barcelona el control del Consorci de la Zona Franca, on es mou el 4% del PIB del país.
0: Barcelona, Marta Corbalán.
2: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han fet aquest migdia el primer acte que ha de conduir a un imminent acord per aprovar els pressupostos. Ha estat per presentar el tren orbital, el projecte que ha aplanat el terreny per a l'acord. Illa ha agraït als republicans el seu sentit de país i Junqueras ha destacat la rellevància del nou corredor ferroviari.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: En aquest context, nova vaga de mestres i professors, avui al Barcelonès, amb els sindicats lamentant que ni Esquerra ni els comuns no hagin situat la resolució del seu conflicte com a condició per aprovar els pressupostos del govern. Barcelona, Sara Canyete.
5: Hola, bon dia. És una vaga que ha tingut un seguiment baix respecte a les anteriors. El 18% de mestres i professors, segons dades del Departament d'Educació, s'haurien sumat a aquesta jornada d'aturades del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès. D'altra banda, la pluja també ha deslluït la manifestació prevista per aquest migdia al centre de Barcelona i que ha finalitzat fa una estona aquí a les portes del Departament d'Educació.
0: I a Andalusia, el Partit Popular aposta per governar en solitari després de perdre ahir la majoria absoluta. Madrid, Tània Tàpia.
6: Ha estat clar, Moreno Bonilla frega, en diu, la majoria absoluta i per això reivindica seguir sol. Ho ha dit abans de la reunió convocada per Feijóo amb tots els barons, on el líder del PP celebra el resultat d'Andalusia perquè la costa diu a la Moncloa. Moreno Bonilla ha demanat a Vox que no bloquegi i els ofereix només acords parlamentaris.
7: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
0: I atenció també a això. Victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda. Li hauran de tornar 60 milions d'euros i amb interessos.
1: Després de 8 anys de procés judicial, l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant colombiana i reconeix que el 2011, quan no tenia ni fills ni casa a Espanya, no era resident fiscal a l'Estat. Hisenda haurà d'assumir també els costos del procés judicial.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem dels problemes que tenen els catalanoparlants quan van al metge a Catalunya i no són atesos en català.
1: El diagnòstic se'n pot ressentir segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que analitza una problemàtica que també s'ha observat en altres territoris amb realitats bilingües. Sentiu la investigadora Joana Pena Terradellas, responsable de la investigació.
8: En situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia, jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
0: I en temps de cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta la seva pròxima temporada, que serà l'última, amb Carme Portacelli com a directora artística. Montse Mas.
9: Portacelli s'acomiadarà del TNC amb un programa dedicat a Barcelona.
10: Tant per Catalunya com per Barcelona, el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania. En un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
9: Seran 32 espectacles, la majoria estrenes. S'inaugurarà amb un concert de Sílvia Pérez Cruz, hi haurà grans produccions com l'Hostal de les Tres Camèlies, de Rodoreda, i es tancarà amb l'últim d'Angélica Lidl.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Fermín es lesiona i haurà de passar pel quiròfan.
11: Ho acaba de comunicar el club. Fermín es va fer al partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Haurà d'operar-se, estarà 3 mesos de baixa i, per tant, es perdrà el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Hansi Flick, el tècnic, acaba de firmar la renovació fins al 2028, més un altre any opcional. Mourinho més a prop de tornar al Madrid. El portuguès té un acord tancat amb Florentino, pendent que el Madrid pagui la clàusula Benfica, que és d'uns 3 milions d'euros, i l'Espanyol ha salvat la categoria gràcies a la victòria al partit d'ahir al Sadar, mentre que el Girona jugarà la permanència en l'últim partit de Lliga dissabte amb l'Elx.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, doncs tenim diverses vies tallades per accident. La C25 a Santa Coloma de Farners, sentit Girona, la JB-5332 a Bescanó, en tots dos sentits de la marxa, i la 2 tallada a Òdena, sentit Barcelona, per un camió frigorífic que ha volcat fa ja més de 6 hores. Més incidències, un carril tallat per accident a la C58, que complica molt l'entrada cap al Nus de la Trinitat. Hi ha retencions de 4 quilòmetres i a Barcelona tallat també l'accés al túnel de Glòries en sentit Llobregat.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: Hem tingut un matí amb pluges, amb tempestes, a la façana litoral, podríem dir. Ha de continuar aquesta inestabilitat en aquesta zona o no?
14: Doncs segurament aquesta tarda pot continuar la inestabilitat al nord-est. Pot continuar la inestabilitat.

0: quilòmetre al voltant de l'Alt Penedès, Torrelavit. Alguns pluviòmetres casolans o fins i tot agraris, no pas oficials, haurien enregistrat pluja de 60-70 litres. Atenció, però, el termòmetre els propers dies dispara cap amunt.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen ja molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà l'any 2041 el Garraf i el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. És un dels punts centrals que demanaven els republicans després que no fructifiqués la sessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte dels pressupostos, després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. A Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha presentat aquesta línia orbital de tren, hi ha la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
3: Hola, bon dia. Per primer cop en 3 anys tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha planat el terreny perquè Esquerra pugui donar el seu aval als comptes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, han volgut escenificar l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
4: Catalunya diu que decideix avançar i que ho fa amb determinació. Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. Ho agraeixo.
3: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense cap referència, però, als pressupostos.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
3: Segons el líder d'Esquerra, la línia orbital és un exemple de la voluntat de planificar el futur per garantir prosperitat.
1: Però a banda d'aquesta línia de tren orbital, Marta, quins altres acords del govern i d'Esquerra deixen ara sí els pressupostos a tocar?
3: Doncs per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i un canvi en la governança del Consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tindran majoria. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria escenificar el pacte dels pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Dimecres es reunirà la Generalitat i l'Estat per validar tots els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
1: Però no ens movem d'aquí, de Sant Sadurní d'Anoia. Dèiem que la línia orbital ferroviària anirà prenent forma per fases fins a connectar 6 comarques l'any 2041. Què és el que veurem primer, Joan Garcia? Bon dia.
6: Bon dia. Primer veurem l'anomenada fase 0, que serà la més pròxima perquè es preveu que entri en servei abans del 2030. I es tracta de reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, passar d'una a dos trens cada hora i dotar-la de 3 intercanviadors. Els ja previstos en ferrocarrils a Rubí, Hospital General i Sant Cugat, i un tercer amb Rodalies a Riusec, al Baricentro. Les altres fases per aquest ordre serien Granollers amb Terrassa el 2034. Aquesta és l'única que a dia d'avui té el finançament garantit al pla de Rodalies. Després vindrien Mataró-Granollers 2037, Terrassa-Vilafranca 2040 i Vilafranca-Vilanova 2041. Totes aquestes les ha de finançar l'Estat via pressupostos o bé fons europeus o a través de la col·laboració público-privada. Quan estigui tota acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants, que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora.
1: En aquest acte de presentació d'aquesta línia orbital, Joan, també hi han intervingut alcaldes que han valorat que el projecte els reforci la competitivitat del territori, però també han reclamat al govern que no eclipsi les necessitats

0: actuals de les altres línies de Rodalies.
1: És el cas de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha fet aquest advertiment.
2: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur, que, com s'ha dit, no és una visió de país, és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
1: Li ha respost la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
1: El govern fa valer el projecte de línia orbital com a resposta a la petició d'inversió en nova xarxa ferroviària.
0: I mentrestant, els comuns, que s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern, avisen que no es pot donar per fet l'acord amb ells pels pressupostos. I el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos a canvi, diuen, de res. Jordi Corbalan.
4: Els de Puigdemont carreguen contra Esquerra per donar aire, diuen, a un govern que consideren esgotat. Junts retreu els d'Oriol Junqueras que donin l'esquena als mestres i, en canvi, apostin per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
5: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res.
4: Mentrestant, els comuns s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord de pressupostos del febrer passat. El portaveu parlamentari, David Cid, avisa el president Salvador Illa que no tingui pressa a donar per fet l'acord.
6: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. I són clarament en tres eixos. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
4: Aquesta tarda els comuns reuneixen la seva direcció per analitzar com van les negociacions amb el govern. Si res no es torça, dijous Jéssica Albiach podria segellar amb el president Illa l'actualització del seu acord de pressupostos.
0: Mentrestant, mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia al centre de la ciutat de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Segons el Departament d'Ensenyament, el seguiment ha estat del 18%. Els sindicats convocats esperen rebre per escrit l'última proposta de la Generalitat per confirmar o no l'assistència dimecres a una nova reunió. Barcelona, Pep Casanova, Sara Canyete.
7: La vaga d'avui té una de les participacions més baixes que s'han registrat des que al febrer van començar les mobilitzacions i la pluja ha deslluït la manifestació d'aquest migdia al centre de Barcelona, encara que finalment s'ha acabat celebrant i ha arribat fins aquí, fins a les portes del departament, però amb molta menys concurrència que les mobilitzacions que hem vist fins ara. Aquesta és una setmana clau pels sindicats per desencallar el conflicte i, malgrat que són escèptics a trobar una solució imminent, després que els socis de govern ja han dit que no inclouran les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos, fan una nova crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
8: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
7: Els sindicats del comitè de vaga també estan pendents de rebre una nova proposta del Departament d'Educació amb qui es reuniran finalment dimecres i no demà, com estava previst inicialment. Volen veure quines millores en sous i en recursos per l'escola inclusiva els proposa finalment el govern.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de tres de la tarda, dia d'anàlisi dels resultats electorals a Andalusia, uns resultats que posen fi a un cicle de quatre eleccions autonòmiques seguides. En totes elles ha guanyat el Partit Popular, però depenent sempre de Vox per governar. És la foto també a Andalusia, on el Partit Popular guanya clarament les eleccions, però en canvi ha perdut la majoria absoluta i, per tant, necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, hagi obtingut els pitjors resultats del PSOE a Andalusia. Doble connexió amb Madrid i amb Sevilla, Tània Tàpia i Paula Brujats, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Tània, comencem per tu, per Madrid, on Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demana a Vox que es deixi d'imposicions.
10: Sí, bon dia. Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic, avui ho minimitza.
9: Bueno, sí, tenemos menos lío, 53, sí, un poquito de lío más chico.
11: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb els d'Abascal, i avisa Vox, la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.
9: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
11: No han començat encara les negociacions, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entrar a governar. Ignacio Garriga.
12: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
11: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijó ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalucía són un trampolí.
13: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más útil.
11: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral.
0: I, mentrestant, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez ni es planteja avançar les eleccions espanyoles. El resultat, que ha afirmat l'exministre d'Hisenda, María Jesús Montero, agreuja la debilitat, això sí, del president del govern espanyol, però els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Paula, fan algun tipus d'autocrítica els socialistes?
14: Sí, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Madrid, cap crítica al seu lideratge ni tampoc s'ha parlat d'anticipar eleccions. En canvi, mentrestant, aquí a Sevilla, María Jesús Montero, en una entrevista a la SER, ha reconegut errors de la campanya, confirma que es quedarà com a cap de l'oposició, però deixa en l'aire l'opció de repetir com a candidata d'aquí a 4 anys.
15: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. Hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
14: La desfeta és molt dura, és històrica per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit de cara al proper cicle electoral.
16: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular, y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
14: El futur de Pedro Sánchez, però, també dependrà d'una Esquerra forta, i després de l'irrupció d'ahir, Endavant Andalusia anuncia que la seva propera parada serà Madrid.
17: Adelante Andalucía va a estar en el próximo Congreso de los Diputados, haciendo una política de izquierda y andalucista en favor del pueblo andaluz.
14: La seva aposta, però, passa per anar en solitari, és a dir, al marge de sumar Podem i Esquerra Unida, una coalició ideada per Andalusia que aquest cop tampoc ha funcionat.
0: I una cosa més abans de la publicitat. Segur que us sona aquesta cançó?
18: Las mujeres.
0: Bé, doncs Shakira facturarà a Hisenda perquè li ha guanyat la batalla. Li hauran de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol com per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal. L'agència tributària recorrerà la sentència i la portarà al Tribunal Suprem a través de l'advocacia de l'Estat, Mireia Sala.
7: L'Audiència Nacional considera que Shakira no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la seva gira mundial del 2011. Amb aquest pas, el Tribunal anul·la les liquidacions i sancions que li havia posat l'administració tributària i ordena a Hisenda tornar a la cantant colombiana els gairebé 60 milions d'euros que va pagar, més els interessos, a banda d'assumir els costos del judici. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits sense dormir que han afectat, diu, la seva salut i la de la família. A banda d'aquest cas, Shakira també tenia un altre procés per un suposat frau de 6,6 milions d'euros corresponents al 2018, però fa unes setmanes un jutjat de Barcelona va arxivar aquesta causa a petició de la Fiscalia i de les altres acusacions.
0: Passen 21 minuts a les dues. Fem una pausa i de seguida un nou informe que avisa de les dificultats que suposa pels catalanoparlants que el metge no els entengui en català.
19: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
18: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
21: Ostres.
20: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
21: Uf.
20: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
22: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
23: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
24: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
25: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
26: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Ho constata un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en llengües, com seria el català, que no són d'ús majoritari al seu propi territori. Fins ara, el focus s'havia posat en els problemes d'atenció als nouvinguts, que no s'expressen prou bé amb l'idioma oficial del país que els acull. Toni Fortesa.
27: L'estudi publicat a la revista Llengua i Dret és la primera part d'una recerca científica que vol estudiar quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. La investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi.
28: Els resultats que tenim, els estudis fets en altres països, tot apunta que és important que el personal sanitari s'adapti a la llengua del pacient per obtenir, no?, més facilitat expressiva del pacient, més comoditat, però m'agradaria remarcar que és necessari també fer estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
27: Una de les principals conclusions d'aquests estudis anteriors és que la discordança lingüística, quan el metge no parla la llengua preferida al pacient, no afecta només les persones nouvingudes, també afecta la població autòctona, amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe.
28: Fins i tot totes les persones que tenen un alt grau de bilingüització en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
27: La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques a Catalunya.
0: I ja que parlem de salut, el tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits per la Unitat de Depressió Resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Mònica Mas, bon dia.
29: Bon dia.
0: Primer de tot, què és l'esquetamina?
29: És una droga derivada de la ketamina, un potent anestèsic que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament, però, que és car, només per pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs prèviament. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatra del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
30: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
29: La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, de les quals 190 han millorat els símptomes. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85 al 90%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió, en què un terç és resistent.
0: Almenys 93 persones ja han mort pel brot d'Ebola que ha començat al Congo i que s'ha estès a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat una emergència de salut pública internacional per mirar de frenar l'avenç d'aquesta malaltia altament contagiosa i mortífera. La zona on s'ha iniciat el brot és una regió minera on actuen diversos grups armats, cosa que dificulta l'accés a l'atenció sanitària. Burkina Faso, Elia Borràs.
1: Bon dia. La província d'Ituri és la zona zero de la nova variant de l'Ebola. Es tracta d'una zona selvàtica situada al nord-est de la República Democràtica del Congo, on la majoria de la població ja no té accés als serveis bàsics de salut. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat la variant Bundibugyo un problema de salut pública internacional i ha elevat la seva actuació al nivell d'emergència, ja que no hi ha cap tractament ni vacuna aprovada per a aquesta soca. És per això que les mesures més eficaces són intentar evitar la propagació i detectar ràpidament els casos sospitosos. Unes mesures contradictòries amb un dels pilars del dia a dia de les persones d'aquesta regió, en un entorn on el comerç es fa als mercats i les fronteres són poroses, com explica una dona comerciant d'Uganda.
2: Treballo en un entorn en el que necessito estar en contacte amb molta gent i això em posa en un risc molt alt de contraure l'Ebola.
1: De fet, tot i que la variant Bundibugyo no complia els criteris d'una emergència pandèmica, l'Organització Mundial de la Salut va considerar el risc elevat que el virus es pugui propagar als països veïns, com Sudan del Sud o Uganda, on ja han detectat dos casos i la població pateix per un possible confinament. Ho explica la Jennifer.
3: Estic preocupada perquè el govern ens pot confinar i no podrem treballar.
1: La República Democràtica del Congo és el país més gran de l'Àfrica i conté el segon bosc tropical més gran del món, després de l'Amazònia. Es tracta d'una zona molt allunyada de la capital i en disputa per la seva riquesa en recursos naturals com el liti. És per això que la logística per controlar la malaltia i la coordinació governamental són molt febles. Per exemple, ja se n'ha detectat un cas a Goma, una de les ciutats més importants del país, que fa un any que està controlada i ocupada pel grup armat M23.
0: L'exèrcit israelià ha interceptat part de la flotilla Global Sumut a prop de Xipre. De moment, els activistes que es dirigien a la franja de Gaza han confirmat a Catalunya Ràdio l'assalt a almenys 7 embarcacions i la detenció de 5 tripulants. Neus Aldeguer, bon dia.
4: Bon dia. Aquest era el moment en què la marina israeliana començava l'assalt a la seixantena d'embarcacions que participen a la missió. Les han interceptat en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja. Des d'una de les embarcacions que fins ara han aconseguit fugir, l'activista i exalcaldessa de Comuns de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha confirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que almenys 7 embarcacions han estat interceptades i 5 persones detingudes. L'activista denuncia que l'actuació s'està fent amb total impunitat.
5: I és la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no s'amaguen de res, els hi dona igual les càmeres, els hi dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per les xarxes socials de la seva actuació, però se senten impunes i envalentonats.
4: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha felicitat en un comunicat l'actuació de l'armada en una visita a un centre de comandament naval des d'on ha seguit l'operació.
0: I mentrestant, l'any 2025 va registrar un rècord històric d'execucions al món, més de 2.700, la gran majoria a l'Iran. És una xifra que no es veia en els últims 45 anys. Són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional que s'han fet públiques avui i que mantenen la Xina al capdavant del rànquing, Eva Pineda.
6: Segons l'informe, 17 països van aplicar la pena capital l'any passat, el que més, la República Islàmica de l'Iran, que ha doblat xifres, més de 2.100, en bona part després de la Guerra dels 12 dies. N'hem parlat a Catalunya Ràdio amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
8: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment, acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
6: El balanç d'Amnistia Internacional no inclou les xifres de la Xina, perquè no en facilita informació, tot i saber que és de llarg el país amb més ajusticiats del món.
8: No donem la xifra perquè és que ni fent-ho així podríem aproximar-nos a una xifra. El que sí sabem és que segurament d'aquestes 2.700 execucions que sí que hem registrat, excepte de la Xina sola ja concentra moltes més que totes aquestes.
6: En tercer lloc se situa l'Aràbia Saudita amb més de 350 executats, en quart el Iemen amb 51 i en cinquè lloc els Estats Units, que gairebé doble la xifra amb 47. Un 46% de les execucions mundials s'han justificat en nom de la lluita contra el narcotràfic.
0: I Rússia ha contraatacat Ucraïna més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev va llançar ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. De fet, una guerra que ha entrat en una nova escalada en la setmana en què Vladimir Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
7: Bon dia. En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori que han provocat almenys dos morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardegen zones residencials.
9: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructures civils.
7: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
0: Tornem a Catalunya perquè l'Assemblea General de Foment del Treball ha ratificat Josep Sánchez Llibre per liderar per tercer cop consecutiu la patronal catalana. Sánchez Llibre, que no ha tingut rival en aquestes eleccions, s'ha compromès a aprofundir la relació amb el govern de la Generalitat. Barcelona, Sara Riera.
10: Bon dia. Sánchez Llibre, que ha estat especialment crític amb el govern d'Illa durant aquest darrer mandat, tant pel seu intervencionisme en el mercat de l'habitatge com per la pressió fiscal a què diu que sotmet empreses i treballadors, diu que ara vol bastir un espai permanent de diàleg amb el govern i ha parlat de lleialtat a les institucions. Insisteix que el repte principal ara mateix del president Illa és aprovar els pressupostos.
11: Un país sense pressupostos, des de Foment sempre ho hem vingut plantejant i denunciant, no es pot funcionar. Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
10: En aquest acte de proclamació, Sánchez Llibre ha estat acompanyat d'Antonio Garamendi, president de la COE, que, menys conciliador amb el govern espanyol, ha tornat a denunciar la radicalitat i el sectarisme, ha dit, que mouen l'acció del Ministeri de Treball.
0: I l'oposició qualifica de caòtica o catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona. Això després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro a la mesura. Badalona, David Àngela.
12: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
13: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
14: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
15: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
16: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
12: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
0: Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.
21: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
31: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
32: Tot costa.
33: La temporada del 10.
32: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
34: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
32: 10 temporades ja.
35: Això vol dir molt. Va fer tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
36: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
35: Per molts anys i que en feu molts més.
37: Som 3CAT.
38: Catalunya Ràdio.
37: Som 3CAT.
0: Passen 5 minuts a 2:15.
39: Que els vells en parlen,
0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació presentada avui inclou 32 propostes, la majoria estrenes, i un concert inaugural de Sílvia Pérez Cruz. Barcelona, Montse Mas.
10: La Sala Gran obrirà el setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Lidl. Serà la sisena i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC, una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
1: La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant, però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania, per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
10: Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victoria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística aquest mes de juny i celebrarà els seus 30 anys de vida el 2027.
0: I ara, cinema. Carla Simón ha tornat al Festival de Cinema de Cannes un any després de competir per la Palma d'Or amb Romeria i ha presentat un curt, Flamenco, i encapçala el jurat de la competició de curts. En declaracions a Catalunya Ràdio s'ha mostrat a favor que el cinema convisqui amb la intel·ligència artificial. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
2: Carla Simón està preparant el seu pròxim llargmetratge, que està en fase preliminar encara. Serà un musical flamenc i com a camp de proves, mentrestant ha rodat un curt que li ha servit, ens ha dit, per aprendre a rodar música i dansa.
3: El que parla el curt és com aquesta tensió que existeix en el flamenco, però en molts altres àmbits, entre la tradició i el canvi. Llavors hi ha com, encara que sigui un tema que no domino tant, a nivell personal també em toca.
2: El curt el protagonitza la bailaora Rocío Molina i apareix breument Carlos Saura, el cineasta espanyol que més pel·lícules ha dedicat al flamenc. Un Saura generat amb intel·ligència artificial, una tècnica que Simón abraça.
3: O sigui, està aquí per quedar-se i crec que no som conscients fins a quin punt. Anar-hi en contra jo crec que no és la solució ara mateix. La solució és com intentar veure, no, les parts positives i abraçar el que pot portar a nivell, inclús a nivell artístic.
2: A tot això, tothom a Cannes parla de l'última pel·lícula presentada a competició, la coreana Hope. Per primera vegada a la història opta a la Palma d'Or, un thriller d'acció, terror i ciència-ficció delirant i divertidíssim que ha sorprès positivament per unes escenes d'acció rodades de forma prodigiosa, però que també s'ha criticat per la seva durada i uns efectes especials dubtosos.
0: I ara, plataformes de streaming.
4: Saps per què som avui aquí?
5: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
0: Unes plataformes que estrenen aquesta setmana dues sèries catalanes molt potents. Pubertat, a 3Cat, i Revalejar, amb HBO Max. Òscar Callau.
18: TV3 emet aquest vespre a les 10 els dos primers episodis de Pubertat, la sèrie de 6 capítols dirigida per Letícia Dolera, que també es podrà veure a 3Cat. La història arrenca a partir d'una agressió sexual en una colla castellera, que desferma l'atenció al grup d'adolescents per les acusacions vertides a les xarxes socials.
19: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
18: I HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, sobre els veïns d'un edifici del Raval de Barcelona que han de lluitar contra un desnonament i la gentrificació del barri. 6 capítols creats i dirigits per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Coproduïda per 3Cat, Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Once upon a time, there was a man named Damien. I dues pel·lícules, una d'humor i una d'acció. Netflix estrena divendres Les dames primero, amb Sacha Baron Cohen fent de masclista en un món alternatiu matriarcal. I dimecres a Prime Video, Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta, on John Krasinski interpreta un analista de la CIA que ha de canviar els ordinadors per les armes, si vol acabar amb l'amenaça terrorista.
0: I encara una cosa més abans dels esports. Tu m'havies vist, recordo. Perquè l'Acadèmia Catalana de la Música ja té els finalistes dels Premis Alícia. Estel Coletas.
20: Entre els 36 nominats destaquen noms com Rosalia, Anna Andreu, Irene Reig o programes de Catalunya Música, com Set de Sons, La Cinta de Mobius i Tots els Matins del Món. Els guardons, que celebren els 15 anys de l'entitat reivindicant tots els oficis del sector, s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona. Una gala on l'organista centenària Montserrat Torrent rebrà el Premi a la Trajectòria.
36: Catalunya Migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Amb aquesta notícia que ens avançaves a les 2 en punt, la mala notícia per Fermín.
6: Que s'ha lesionat, s'haurà d'operar i, per tant, es perd el Mundial d'aquest estiu.

0: Doncs aquesta notícia que explicàvem a les dues de la tarda, Fermín no jugarà al Mundial de Futbol que comença el mes que ve, el jugador es va lesionar el partit d'ahir i s'haurà d'operar Ramon Salmurri.
1: Sí, molt males notícies per Fermín. Es perd el Mundial. El Barça ha confirmat aquest matí una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i, per tant, haurà de passar per quiròfan i estarà uns 3 mesos de baixa. Sens dubte, una de les pitjors notícies per Fermín, que havia fet una grandíssima temporada. S'havia guanyat la confiança de Luis de la Fuente, era un habitual a les convocatòries de la selecció espanyola i encarava la recta final de la temporada amb l'objectiu del Mundial. Doncs Fermín no podrà ser en aquesta Copa del Món després d'aquesta greu lesió.
0: Doncs aquesta és la mala notícia que en Barça, en un dia que havia d'estar marcat per qüestions més positives com la renovació de Hansi Flick.
1: Sí, que ha començat amb un acte d'entrega al Museu del Futbol Club Barcelona del trofeu de la Lliga i també el de la Supercopa, amb un Hansi Flick acompanyat del capità Ronald Araujo, també hi era el president Rafael Juste i el president electe Joan Laporta. Després s'ha produït l'acte de signatura al despatx del president Flick, que renova fins al 2028 amb una temporada més opcional en funció d'un seguit de variables en aquest contracte que també contemplen la possibilitat de renovar si aconsegueix algun títol. En qualsevol cas, Flick estampa avui la seva renovació i quedarà vinculat fins al 2028 com a entrenador del Barça.
0: Doncs avui protagonisme per Hansi Flick. Ahir el protagonista va ser Lewandowski.
2: Hi haurà canvi al Barça i hi haurà homenatge al Camp Nou.
3: La gent ja es posa dempeus, Lewandowski, que sembla que s'emociona.
4: S'abraça
3: ara amb Dani Olmo, amb Pedri, i van els jugadors també a abraçar-lo.
0: El davanter polonès es va acomiadar del Camp Nou, també dels culers, després de 4 temporades, Salmo.
1: Va ser la nit de Robert Lewandowski per tancar la temporada de l'Spotify Camp Nou. Per cert, el Barça ho va fer amb victòria i, per tant, aconsegueix un rècord en Lliga de 20 equips, que és aconseguir totes les victòries com a local del campionat de Lliga. Però va ser la nit de Robert Lewandowski, en un comiat especialment emotiu. Durant el partit, quan Hansi Flick va decidir substituir-lo i també en acabar el partit sobre la gespa del terreny de joc, quan se'l va veure amb llàgrimes als ulls i també amb un passadís que li van fer la resta dels seus companys reconeixent la trajectòria futbolística d'un Robert Lewandowski, micròfon en mà, especialment emocionat a la gespa al Camp Nou.
5: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevará el corazón en mi corazón.
1: Són 4 temporades de Robert Lewandowski, un dels grans davanters de la darrera dècada. 190 partits amb el Barça, 119 gols, 24 assistències, 3 títols de Lliga, una Copa del Rei i 3 Supercopes espanyola. Una llegenda absoluta del futbol que va venir al Barça en un moment delicat, però que ha servit per passar el sotrac i fer créixer un grup que aspira a tots els propers anys. I un dels líders del vestidor, com Rafinha, també reconeixia la importància, la petjada de Robert Lewandowski.
6: Creo que desde que él llegó en este club, ha aportado muchísimo con su trabajo, sus goles, su manera de ser, con su experiencia, y creo que lo más justo que podríamos hacer hoy era este homenaje para él.
1: Ara el Barça ha d'activar el substitut de Lewandowski. El primer, la renovació de Ferran Torres, i després encarar aquest fitxatge del davanter centre, que és ara mateix el que encapçala la llista, és João Pedro, que és el preferit de Deco. João Pedro és el davanter del Chelsea.
0: Del Barça a l'Espanyol, els blanquiblaus jugaran la pròxima temporada a Primera Divisió.
7: Romero, cap enrere, final! Final, final, final, final! Final al Sadar! Ha guanyat l'Espanyol! 1-2! El patiment de les últimes setmanes s'ha acabat de cop! S'ha acabat en 2 partits! Qui ens ho anava a dir? És que això del...
0: Doncs després de tant patiment en aquesta segona volta, els blanquiblaus van sumar i han sumat 2 victòries en els 2 últims partits i per això ara Sergi Andreu ja respiren tranquils.
8: Sí, ja amb la permanència al sac, l'últim partit serà poc més de tràmit. Són 6 punts en els últims 2 partits, que de fet són tants com els que havia aconseguit l'equip durant tota la ratxa de 18 partits sense guanyar. Dit d'una altra manera, ha fet 4 gols en aquests últims 2 partits, que són tants com els que havia marcat en els 8 partits anteriors. Ahir, 2 gols de Romero, que ja n'ha fet 6 i és el defensa més golejador de la Lliga, i de Quique García, que s'ha convertit en el pichichi de l'equip amb 8 gols, van donar la victòria a Perica i la salvació a l'equip de Manolo. Un Manolo que en surt reforçat d'aquests últims 2 partits. Ahir va ser mantejat per jugadors després de l'enfrontament i corejat el seu nom pels gairebé 700 aficionats que hi havia a les graderies del Sadar. Emocionat i molt content després a la sala de premsa.
4: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament. La unió del vestidor és el que, per molt que l'hagin dit alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
8: Menció també especial per un nom que ahir va tornar a estar molt bé, com és el del porter Dimitrovic, que va salvar el seu equip d'un parell o tres de gols cantats de l'Osasuna en un enfrontament on hauria estat el més just segurament un empat. Ara l'Espanyol és 11 amb 45 punts, ironies del destí, en l'última jornada, el cap de setmana, a casa davant de la Reial Societat, encara tindrà alguna opció, poques, però alguna opció de classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve.
0: Girona, en canvi, li tocarà patir fins al final. Es juga en la permanència. Dissabte, últim partit de Lliga, Eduard Solà.
9: Ara ja no cal ni fer comptes, ni fer números, ni estar pendents de tercers partits. Si guanya dissabte del l'Elx, es mantindrà a primera divisió, però si perd o empata, baixarà a segona. Això després de la derrota d'ahir al Metropolitano per 1-0, un gol de Lukman a la primera meitat, i on ni Estuani va poder ser salvador després d'haver-ho estat davant el Rayo i la Real Societat. El Girona va tenir algunes opcions, com una de molt clara de Brian Hill a la primera part, encara amb 0-0, però va tornar a demostrar que li costa molt fer gols, i les 7 jornades consecutives sense guanyar, amb només 3 punts de 21 possibles, han tornat a deixar l'equip de Mitchell en zona de descens a una jornada pel final.
10: No, l'explicació és que el porter ha fet bones aturades i que no han estat encertat, només. Però hem de continuar. I portem 2 partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat.
9: El Girona té 40 punts, un més que el Mallorca, que ho té molt difícil per salvar-se, i 2 menys que el Llevant, l'Osasuna i l'Elx. Com que rep l'Elx a Montilivi, si guanya el passarà i se salvarà.
0: I al Madrid, José Mourinho serà el nou entrenador, Marcos García.
11: Mourinho va dir que ahir diumenge analitzaria la proposta del Benfica per seguir, doncs ja ho ha fet i ha decidit que no accepta. En paral·lel, Mourinho ha arribat a un acord verbal amb el Madrid, pendent de la firma dels documents, això sí, però el seu representant, Jorge Mendes, ha tancat les condicions. Mourinho té previst firmar per 2 temporades amb el Madrid i arribar a la capital de l'estat la pròxima setmana, un cop acabada la Lliga de Primera. Perquè tot això passi, això sí, queda pendent un tema, que potser és un formalisme, però que encara no està enllestit. El Madrid ha de pagar la clàusula de sortida de Mourinho del Benfica, que són uns 3 milions d'euros, i la data límit per fer-la efectiva és el 26 de maig. També està pendent, això sí, que Florentino sigui reelegit president, però a hores d'ara no s'ha presentat de forma oficial cap alternativa.
0: Doncs Mourinho, un pas a tornar al Madrid, i un altre nom important del club blanc dels darrers anys, que marxa. Dani Carvajal anuncia que no seguirà la pròxima temporada.
11: Dani Carvajal, capità del Madrid, marxa aquest estiu, les 2 darreres temporades de Carvajal molt condicionades per les lesions. Carvajal deixa el Madrid després d'un total de 23 temporades, 10 a la base, 13 al primer equip.
0: I una de les grans lligues europees que encara no s'ha decidit és la Premier. El títol se'l disputen l'Arsenal i el Manchester City. Els dos equips juguen entre avui i demà en la penúltima jornada a Anglaterra, Maria Chesena.
12: Sí, una lluita pel títol molt ajustada, faltada de només 2 jornades. Ara mateix l'Arsenal és líder amb 2 punts més que el Manchester City, i avui a les 9 del vespre els de Mikel Arteta poden fer un pas gairebé definitiu cap al seu primer títol de Lliga des del 2004. Els Gunners reben a un Burnley ja descendit matemàticament, i una victòria els permetria ampliar l'avantatge fins als 5 punts. Posaria això la pressió sobre el Manchester City, que demà estaria obligat a guanyar per continuar viu en la lluita pel títol. L'equip de Pep Guardiola visita el camp del Bournemouth, que encara té opcions de classificar-se per a la Champions. En cas que l'Arsenal guanyi avui i el City punxi demà, els londinencs es proclamaran campions de manera matemàtica sense haver d'esperar l'última jornada. Si no, la Premier es decidirà el cap de setmana vinent, amb l'Arsenal jugant contra el Crystal Palace i el City davant l'Aston Villa. 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
13: Ara mateix el que estem avui és contents, celebrant-ho, i perquè la dificultat...
0: El Jaiopos Lleida seguirà a l'ACB, però atenció, Xavi Pasqual deixa el Barça.
14: Catalunya migdia.
15: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
16: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Si veu un elefant volant, ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
20: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
21: Ja som 11 milions dels socis del...
22: Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
23: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22 euros amb 45.
22: Fins al 21 de maig.
24: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: Entrem en territori bàsquet. El Jaiopos Lleida ha confirmat la permanència. Ara en parlarem, Ernest Macià, d'aquesta notícia bona i positiva. Però abans, allà a la TDT ja avançaves una notícia important del Barça, un moviment important de cara a la pròxima temporada, com és que el tècnic Xavi Pasqual no seguirà.
27: Doncs sí, Xavi Pasqual tenia l'interès a tres clubs sobre la taula, probablement els clubs amb més pressupost de l'Eurolliga, i es decantarà per l'oferta del Dubai Basket, que és doncs, per la que es decideix, descartant Apoel de Jerusalem i Panathinaikos, d'entrada perquè li ofereixen un pressupost suficient per optar a fitxar qualsevol jugador de l'Eurolliga. Per tant, cap restricció, i també perquè li paguen doncs, la fitxa que més que duplica la del Barça. Hem de dir, però, que encara hi havia l'oferta més potent de l'Apoel Jerusalem, que la més que triplicava. Per tant, no ha sigut aquest el motiu de la fitxa de Pasqual, sinó el fet que li donaran totes les facilitats per fitxar qui vulgui, cosa que no es va trobar el Barça amb reunions dues, i l'última va ser dimecres, en què el Barça li va negar fins i tot la possibilitat de tenir un dipòsit de diners per l'any que ve mitja temporada, si es lesionaven jugadors, poder fitxar. Pasqual, doncs, ha pres la decisió, però no ho ha fet públic encara. Escolteu el que deia ahir després que el Barça guanyés a la pista del Tenerife.
28: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal... Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
27: El cert és que, tot i que Pasqual parli de rumors, ell mateix va dir fa un mes i mig que a final de temporada ja parlaríem de què havia passat, de què caldria per si seguís, de si seguiria. Per tant, ja va deixar oberta la porta a no seguir. Aquest cap de setmana ens deixa la victòria de la penya a la pista del Madrid i també la permanència del Lleida. El Lleida va guanyar i es salva i doncs, seguirà un any més a la Lliga CB, com també seguirà el seu tècnic Gerard Encuentra. Això ho deia ahir al Tot Gira.
13: Bueno, jo crec que el club En un moment molt delicat esportivament, que veníem de 7 derrotes consecutives, va decidir oferir-me un contracte de renovació durant unes temporades en un moment delicat i donar el valor a la feina que estàvem fent, no? Llavors, ara mateix, al meu cap només passa seguir per aquí a Lleida, que estic molt a gust.
27: El Barça i la Penya són els dos únics equips que ja tenen doncs, garantit el play-off. El Girona no té cap opció. La Penya encara pot millorar la seva situació actual.
0: Seguim parlant de bàsquet. A la competició femenina, el València Bàsquet, que va ser campió ahir mateix amb una cistella en l'últim segon, ara els equips ja comencen a pensar en la pròxima temporada i un dels primers clubs a fer moviments ha estat Xavi Soler, l'Uni Girona.
1: Sí, amb la renovació del tècnic Roberto Íñiguez, que continuarà, serà per tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona, un Roberto Íñiguez que renova després d'haver classificat a l'equip per primer cop a la seva història per una Final Six de l'Eurolliga, classificant-lo també per les semifinals d'aquesta competició. Això sí, amb el repte d'aconseguir algun dels títols grans, l'Uni, que no ha guanyat en aquestes últimes temporades ni Copa ni Lliga, evidentment tampoc l'Eurolliga de bàsquet. Ara un Uni que centrarà en la renovació de la plantilla. El director esportiu Pere Puig va explicar que seria una plantilla molt diferent la de la temporada vinent. Això sí, el primer pas ja està fet, la renovació del tècnic victorià, que continuarà una temporada més de l'Uni Girona.
0: Motor, Àlex Márquez rep aquesta tarda l'alta hospitalària de l'accident que va tenir ahir durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Avui es fan testos al circuit i, evidentment, Damià Aguilar, la seguretat és un dels temes dels quals se n'ha parlat.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió Àlex Márquez serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important, a banda d'aquesta clavícula, és al capdavall la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa pel circuit de Mugello. Ahir es van accidentar Àlex Márquez i Johan Zarco, que encara és a l'Hospital General de Catalunya. Un accident del francès que va ser el revolt número 1, on s'hi arriba més de 300. A les xarxes hi ha explosió contra la seguretat del circuit. Fa la rèplica el director general de FI de Circuit, Ignasi Armengol.
3: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, que ja forma part, diguem, d'una obligació de tots plegats, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
2: Hem preguntat expressament Maverick Viñales, Àlex Rins i Raúl Fernández i no els sembla que el circuit sigui més o menys perillós que altres circuits. I si aquest revolt 1 us semblés perillós, penseu en el primer de Mugello o el primer d'Austin. Ignasi Armengol no descarta que es pogués endarrerir la sortida per frenar les motos a final de recta del circuit de Catalunya, però és que l'any que ve ja seran menys potents i tindran menys ajudes electròniques i aerodinàmiques a la sortida.
0: I encara en motor, als Estats Units, les tradicionals 500 milles d'Indianapolis, que es disputaran diumenge que ve, tornaran a tenir protagonisme català, Jan Ortuza.
4: Aquest protagonista serà Àlex Palou. El de Sant Antoni de Vilamajor ha aconseguit la primera plaça a la classificació per les 500 milles d'Indianapolis al superar Félix Rosenqvist. A Palou ja va guanyar aquestes 500 milles l'any passat i es va convertir el primer català a fer-ho. I aquest és el segon cop que aconsegueix una pole en aquesta cursa.
0: Després de caure a les semifinals, acabem amb això de la Champions femenina d'hoquei patins la setmana passada. El Vilassana tanca aquest cap de setmana amb un nou títol. Les del Pla d'Urgell s'han refet bé, doncs, de la decepció continental. Han guanyat la Copa, recordem-ho, han guanyat la Copa aquest cap de setmana. Amb aquesta informació acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia a les 7 més esports amb el Tot Costa i on recordarem l'adeu de Lewandowski, on també es parlarà d'aquesta lesió d'última hora de Fermín, que es perdrà el Mundial d'aquest estiu per una lesió al metatarsià del peu dret, i també les bones notícies de la salvació de l'Espanyol i el patiment que tindrà el Girona. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com la presentació de la línia orbital de Rodalies, la cessió del control del Consorci de la Zona Franca a la part catalana i una nova dotació per l'Agència Tributària de Catalunya han desbloquejat la negociació dels pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana. Previsiblement, tots aquests moviments han de desembocar divendres en la presentació dels comptes al Parlament de Catalunya. Precisament avui fa 2 mesos que el govern els va retirar aquests comptes per evitar llavors la ruptura amb Esquerra. També us hem parlat de la vaga de docents, que avui afecta el barcelonès. Els sindicats de mestres i professors lamenten que ni Esquerra ni els comuns no hagin posat la resolució del seu conflicte laboral com a condició per aprovar els pressupostos del govern. I ens hem fixat en la victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda, que li haurà de tornar 60 milions d'euros amb interessos, a més de fer-se càrrec de les costes d'un procés judicial que ha durat 8 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs que el PP català farà el seu pròxim congrés el 27 de juny, després de 8 anys de no celebrar-ne. L'últim va ser el 2018, quan Alejandro Fernández va ser elegit líder del partit amb un ampli suport. El 2022 s'havia de tornar a fer un congrés, però la direcció nacional va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions del 23 de l'any 2023. Ara, doncs, Alberto Núñez Feijóo ha posat data, com dèiem, a finals de juny. El congrés haurà de revalidar el lideratge de Fernández, durant molt temps qüestionat per la direcció estatal dels populars. L'oposició qualifica de caòtica o de catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu als proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro aquesta mesura. Ho ampliem des de Badalona, David Àngela.
7: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
8: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
9: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
10: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
11: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
7: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
6: Més qüestions. La CUP reclama a Esquerra Republicana i als comuns que no pactin els pressupostos amb el PSC mentre durin les vagues dels professors i no hi hagi responsables per la infiltració dels Mossos. Sentiu Su Moreno, que és la portaveu dels anticapitalistes.
12: Fem una crida a Esquerra i als comuns perquè congelin immediatament la negociació dels pressupostos fins que no s'escoltin les demandes del professorat i fins que no es clarifiqui què ha passat amb els Mossos infiltrats i que es depurin, per suposat, totes les responsabilitats. Fer el millor per aquest país no és empassar-se a gripaus ni justificar l'injustificable. Fer el millor pel país és avui plantar-se.
6: Ara anem cap al País Valencià perquè Ford fabricarà un dels seus nous models SUV a la planta que l'automobilística té a Almussafes, a la Ribera Baixa. La producció d'aquest turisme començarà a partir del 2028 i assegura així l'activitat a la planta valenciana. Anem cap allà, Alba Barbosa.
26: Bona tarda. S'hi fabricarà el model de turisme Ford Bronco, un SUV multienergia i un dels 7 turismes que la companyia produirà a Europa. Està previst que surti al mercat a finals del 2029. És un anunci esperat a la planta d'Almussafes perquè en pot revifar l'activitat. La fàbrica té vigent una mena d'ERTO de 2 anys i que afecta tota la plantilla de prop de 4.200 treballadors. L'activitat ara a la planta d'Almussafes és mínima, només s'hi produeix un model, el Kuga.
6: I han absolt els 2 treballadors del laboratori Vivotècnia acusats de delictes de maltractament animal per pràctiques fetes el 2019. La sentència considera que els fets no encaixen en el delicte de maltractament previst al Codi Penal perquè no s'ha pogut provar que els acusats causessin la mort i lesions greus als animals. El cas va sorgir arran d'unes imatges difoses el 2021 que mostraven presumptes maltractaments a gossos, conills, rates i altres animals usats en experimentació. La fiscalia demanava fins a 1 any de presó pels acusats.
5: Passen gairebé 5 minuts de les 3.
29: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
30: Què tal? Bona tarda.
5: L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
31: Bona tarda.
5: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Hola,
30: bona tarda.
5: Tot bé?
14: Sí, mentalitzats bé, per la setmana que ens espera, no?
5: Però ho dius amb il·lusió, ho dius amb una il·lusió.
14: A mi m'agraden aquestes coses, la veritat.
5: Però no m'ho ha semblat.
14: Sí.
5: Ah, però la manera...
14: No,
5: la manera,
14: però no, perquè jo em mentalitzo.
5: Que era un mental, com l'hem dit, Déu-n'hi-do la setmana que ens espera. Sarcàstic.
14: Bueno, no, ho dic de veritat. Ah? Està bé, tenir notícies, vull dir,
5: que com que la Júlia s'encarrega de tot el tema polític al periòdico, doncs clar, és la setmana dels pressupostos.
14: Sí, està bé parlar d'aquestes coses, no?
5: Depèn.
14: Depèn. Jo crec que està bé.
5: Ara en parlarem. Depèn. Escolta'm, hi ha gent que potser preferiria parlar d'una altra cosa.
14: No, ho dic en la carpeta política, parlem molt del pim-pam-pum, no? Ara parlarem, bueno, de números, com a mínim.
5: El Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, ja la setmana passada, el dilluns, ja em va dir la setmana que ve arribarà el nostre torn,
14: sí,
5: perquè hi ha una mena de competició entre les seccions a Catalunya Ràdio, qui obre el més vegades a Catalunya Migdia.
14: Això és molt divertit.
5: I hi ha com una mica de pique entre elles a veure quina secció més o menys. Llavors, quan hi ha una guerra en curs, llavors internacional agafa molt avantatge, en altres èpoques és societat que agafa... I llavors últimament política anava una mica allò...
14: Home, Déu-n'hi-do,
5: de capa caiguda últimament.
14: Dir?
5: I per tant el Raül ja des de la setmana passada està reivindicant que aquesta setmana li tocava amb ell pràcticament
14: cada dia,
5: tots els dies. Per tant, de moment avui li ha tocat. A partir de demà ja en parlarem.
15: Bueno.
5: El primer tema d'aquesta hora, però, no té a veure allò rabiosament amb l'actualitat. Perquè ens el proposa l'Empar Moliner. Bona
16: però
5: tarda.
16: Però l'he llegit, bona tarda. L'he llegit al diari, dic aquest anunci,
5: tant,
16: com que avui
5: sí
16: parlaran d'eleccions andaluses i la Júlia. La Júlia és el veus aquest tipus de periodistes que sou, que no ho podeu evitar, esteu... que sou.

0: Farem, no?
1: Com pot ser que no hi hagi res? Quan no hi ha res, també ens hem d'acostumar que no hi ha res.
2: Està canviant, perquè jo me'n recordo èpoques molt pretèrites a l'agost, a la ràdio, els programes de ràdio d'agost.
3: Ui, no passava res.
2: Jo me'n recordo molt que sortia aquell teletip, eren teletips, se celebra en no sé d'on el dia de l'orgasmo. I vinga, som-hi tots el dia de l'orgasmo. I avui, escolta, el dia de l'orgasmo vayan pasando.
3: Allò que l'estiu no passa res, ja ha passat a millor vida, ja fa uns quants anys, que passen mil coses.
4: La vaga de controladors aeris.
3: Oh, i molt.
1: Però vull dir, a política hem d'omplir les pàgines igualment, encara que no passi res. Per tant, l'agost, per mi, és dels moments complicats de treballar, perquè vulguis o no, tinta n'hem de fer.
3: Doncs no ho ompliu.
0: Clar, no pots donar espai fàcil, altres temes.
3: Clar, que omplin els de cultura.
1: Però la secció, però ja ho fan, però vull dir, la secció de política ha de sortir igualment.
2: En aquest rànquing,
1: més o menys grossa.
2: Els de cultura, què?
3: Ho tenen difícil.
2: Me'n recordo molt Loquillo, em sembla que eren Loquillo i los Troglodites, que van fer un titular un dia, era el Sabino Méndez, això, que havien d'anar-los a veure els crítics. Uh-huh. I es va morir Marcello Mastroianni, llavors no hi va anar ningú. I van fer un àlbum que es deia El dia que murió Marcello Mastroianni, perquè ells volien sortir i va morir Marcello Mastroianni. Sempre hi ha una notícia més important que tu.
3: Clar, deu ser això.
2: Efectivament.
3: Què em vols proposar? A veure.
2: Et dic el titular.
3: A veure.
2: Són titulars d'aquells que costen d'entendre per una persona com jo.
3: Bé, a veure.
2: Llegim. El Banc de Sabadell, Banc Inter i altres bancs, aquests altres bancs són d'on no són uns processos, se sumen a la batalla pels diners digitals. Diu, a veure un moment, diners digitals, deixa'm pensar. Seguim amb el titular. Diu, les monedes electròniques promogudes per entitats financeres privades inquieten el BCE i el Banc d'Espanya, que defensen l'euro digital. No entenc res.
3: No.
2: És a dir, monedes electròniques, euro digital, són paraules per mi com criptomonedes. A mi m'ho han explicat 20.000 vegades què volen dir. M'ho expliquen i al cap d'un minut desitja guardar els canvis? No. Ja me n'he oblidat. I ara ja no torno a saber-ho. Jo entenc que els bancs estan adaptant-se a la digitalització del pagar. No? Llavors, la Christine Lagarde, que aquesta és la presidenta del Banc Central Europeu, es veu intentant desenvolupar l'euro digital, que vindrà el 2029, i ha dit que les criptomonedes les domina el dòlar, que això no ens mola, figura. Euro digital, què deu ser? Ja fa un temps, no sé si us en recordareu d'això, pagar un cafè o el diari amb targeta, o algun recorregut barat del taxi, et deien que no, perquè el venedor et deia que el banc li cobrava més que el que et cobrava tu. Els bancs sempre procurant pel que més estimen, que són ells mateixos, eh? És com quan el caixer treus diners i t'anuncien, aquesta operació no té comissió. Dius, home, gràcies.
3: Quan és el tema mateix.
2: Estic traient diners. Gràcies per avisar-me.
3: Gràcies per no cobrar-me, per donar-me els meus diners.
2: A mi la meva em diu, aquesta operació no té comissió, vols seguir endavant? Perquè de vegades quan té comissió també t'ho diuen si vols seguir endavant. Dius, no, 3 euros, no me'ls cobris. D'això, no? Llavors et preguntes, com és que no funciona sempre electrònicament qualsevol pagament? Quin sentit tenen els diners físics avui que ho paguem tot amb el telèfon mòbil? Si es pagués amb diners de plàstic, s'acabaria el diner negre, dius tu. I llavors, entens la raó, justament. Els grans negocis il·legals del món, que són la droga, la prostitució i el tràfic de persones, necessiten diners negres. Hi ha prostíbuls, és cert, on cobren amb targeta i es veu que el càrrec, perquè la família no ho detecti, i posen que és un bar o un mecànic. Molt bo. Però la droga i el tràfic de persones, que són el negoci, en aquests moments, els negocis més importants del tot rendibles que hi ha al món, es paguen amb diners físics. I com que en mou tants i tants i tants i tants de diners, estic segura que estarem posant euros als carros del supermercat per treure'ls de la cadena que els lliga durant tota la nostra vida.
3: Doncs a veure si tenim alguna cosa a dir sobre això que proposa l'Empar. La Júlia se la mira com volem dir. A veure per on hi entro aquest tema jo.
1: No, que a mi tot això del diner negre penso que és cert que existeix i hi ha tot aquest canal, però clar, els que al final si tu cobres a la nòmina, diners a casa no en tens. M'entens jo? I jo casa no només no tinc res, sinó que a dins del bolso tampoc.
2: Tampoc.
1: Perquè ho pago tot amb targeta, tot ho tinc al compte bancari, per tant, jo el que veig és que cada vegada depenc més del banc. M'entens? I a mi això, d'entrada, ja m'inquieta. moltíssim. Però amb efectiu és veritat que sempre porto allò, l'assegurança de 20 euros per si passa alguna cosa, però si passa algun molt més greu, tampoc. Si he d'agafar un taxi molt més lluny, tampoc el podria pagar.
3: Després de l'apagada, quan, sí, no sí. quan es va posar en moda allò de tenir un kit d'emergència, una de les coses que demanava la Unió Europea és tenir diners en efectiu, una mica, una quantitat a casa, perquè si et quedes sense llum una apagada com aquella, clar, si no pots anar al caixer, tens un problema, si a més no pots pagar de manera telemàtica.

0: Sí, i també s'està perdent allò de donar, la setmanada als nens amb efectiu. Ara ja és bisum.
1: Amb Guardiola. Exactament. Sí, sí, la paraula bisum, eh?
0: Ara ja és, sí, quan sí, abans millor pugui ser virtual i en plàstic i que jo pugui... Que sigui el més immediat possible, no de baixar baix el caixer i esperar-se 5 minuts.
1: Sí. I a més, sí, ara el bisum ja es veu que t'ho vigilen també, no sigui cas.
2: Clar, no me depèn. Si fas un de tant en tant no passa res. Ara és que hi havia gent que fa... a més, ara es podrà comprar amb bisum a les botigues. Hi ha moltes botigues es podia, però ara sí, encara més.
1: Ho fan, això ho fan, és veritat, els artesans de les,
2: també,
1: de les
2: sí,
1: fires.
2: Sí, sí. Ara, no, a partir d'ara et donen les botigues físiques, també.
1: Però t'has d'apuntar el telèfon primer, que no, això clar, és horrorós. Deu ser fills millor anar al caixer. Apuntar el telèfon, senyor botiga, després esborrar-lo, sí, home.
2: Senyor botiga, eh?
1: Senyor, home, què has de posar?
2: No, senyor botiga.
1: Què has de posar?
2: No sé, no sé. A veure, Alba.
3: De fet, tot... No sé ara si estic equivocada, no, però us sona allò que en dèiem la targeta moneder fa
1: sí,
3: molts anys?
1: Sí, sí, sí. Que no va triomfar.
3: No, però...
0: Una cosa o l'altra, no?
3: Sí, però com allà dir les coses petites, no? Era que podies pagar sí, sí, una targeta sí, sí, moneder, que no, no va triomfar, però que realment el bisum... Bueno,
1: que l'anunci final... era un diari i una baguet. Recordeu que dius ni diari ni baguet.
3: Res, no? No, a mi em passa una mica el que la Júlia diu, de dir, ostres, tens la sensació que al final els teus diners, els controls totalment al banc, però com que jo, suposo que igual que tantíssima gent, vaig absolutament de bòlit, és que no tinc temps mai de tenir res en efectiu, o sigui que sóc un drama amb l'efectiu. Llavors, visc en aquesta dissonància constant de dir, m'agradaria no tenir aquesta sensació de dir, bueno, els diners els té el banc i jo, depèn del que pugui passar, ja no els podré, no? Perquè a vegades, dius, en alguns països, no? No sé, recordo, perquè havia tingut amics a Argentina, no? I m'explicava, ostres, la sensació que tens els diners i no els pots treure, no? Amb tota la situació del corralito, bueno, genera una sensació d'inseguretat econòmica bestial. Però també és cert que els temps que venen, ara parlàveu això del bisum, no? Jo crec que ens porten cada cop cap aquí, no? Amb tot el tema d'això que deia en Jordi tan bonic de la setmanada de la mainada, és que s'està perdent, o sigui, realment estan canviant els temps i no ho
0: excepte
3: sé.
0: Excepte fins fa uns mesos que havies d'anar al fenomen a comprar unes crispetes, havies de tot en efectiu.
2: Veus,
1: això la meva filla, que fa alguna classe particular i li paguen en
0: també,
1: efectiu, em diu canvia-m'ho, queda-t'ho tu i fes-me un bisum perquè jo vull tenir amb diners de plàstic. Una pregunta, no us sembla que traient del caixer i pagant en efectiu és com que gastes més?
2: I tant.
0: Sí, fa més mal.
1: La sensació, fa més mal que amb targeta. El mateix, 20 euros. Sí. 20.
2: Però clarament és la sensació, és perquè gastes el mateix. Vas al mateix supermercat sí, o al mateix forn de pa.
1: Fa més ràbia. 20 euros en efectiu són molt. Sí, i en canvi sí, en targeta no és res.
3: Jo crec que és una trampa, psicològica, perquè gastem més. Perquè quan els tens allà en efectiu, dius, hòstia, no ho vull gastar tant. Però llavors vas allà tirant de targeta, clar, no tens la sensació. O sigui, no ho veus físicament. Clar. I al final no veure-ho, no tens la percepció, al final, a moltes ocasions, de la pròpia despesa, no? I ja no t'explico la gent que va amb crèdit que fins a final de mes, no? Vull dir que si vas en dèbit sí que vas veient el moment.
4: I a mi se'm posa nerviosa. Això del crèdit no ho puc suportar.
3: Jo tampoc puc, però hi ha gent que sí que prefereix fer-ho així. Jo penso, però és que no tens cap control de res, no?
1: Perquè tenen molts diners, els que fan
2: això.
1: Els hi sobra molt. Si ens ho diu la psicòloga, que és
4: així. A més, trobo que és molt més dolorós, no? De rebre una factura tota acumulada.
3: Sí, sí, totalment.
2: Molt bé, doncs escolta'm, allò, trucs per portar les finances de casa, per a damis, que diuen. Empar Moliner, gràcies i bona tarda. Passa un minut d'un quart, fem una pausa i de seguida, i hem buscat reforços, el Raül Flores, que vol treure pit, i la secció de política que recupera punts aquesta setmana, doncs ha vingut ara, després de la publicitat, i entrem en matèria.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
11: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
12: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I després a la meva mare, Olot.
13: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
19: l'Auditori.
18: I per anar de museu, concert i espectacle,
19: l'Auditori.
18: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
20: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
21: Catalunya migdia.
22: Evitem el soroll.
23: Ens allunyem de les estridències.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
24: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
22: Un informatiu sense presses.
23: Per donar context als grans titulars.
24: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
25: Senyores i senyors, bon dia.
26: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
25: Estàs confonent correlació amb causalitat.
22: No,
25: és un
22: no,
25: problema de primer
22: no,
25: de filosofia
22: no,
25: de lògica
22: no,
25: de la Unió.
22: No, ja ho sé.
25: Que és,
22: el mateix que la IA.
25: Que
22: jo
25: que tots els pobres siguin delinqüents. La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
27: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
28: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
29: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
26: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
25: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
26: Amb Ricard Ostrell.
30: Em van passant coses.
25: Sí.
31: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
2: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. El dia en què el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han deixat pràcticament enllestit aquest migdia l'acord de pressupostos amb la presentació de la nova línia orbital ferroviària que ha d'enllaçar el 2041 Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per la ciutat de Barcelona. Illa i Junqueras han posat en escena l'acord envoltats d'alguns alcaldes metropolitans de les ciutats que es veuran beneficiades per aquesta nova línia ferroviària, ciutats com Sabadell, Sant Sadurní d'Anoia o Vilafranca del Penedès, entre d'altres. El president li ha agraït explícitament a Oriol Junqueras el suport d'Esquerra als pressupostos i el president dels Republicans ha reivindicat la seva participació en el canvi que diu que suposarà aquesta línia en la planificació del país. Diu que no només és una línia de tren, sinó que és una nova manera de concebre el país. Ara caldrà que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que s'ha de fer demà passat dimecres, tiri endavant la Societat Mercantil d'Inversions, que ha d'assegurar les inversions de l'Estat a Catalunya, una de les quals és aquest tren orbital. Com dèiem, incorporem el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
32: Hola, Òscar, bona tarda.
2: Avui hem pogut veure aquesta sintonia entre Illa i Junqueras, entre el govern i Esquerra Republicana.
32: Sí, amb aquest acte que s'ha fet a Sant Sadurní d'Anoia, on Illa públicament ha agraït el compromís d'Esquerra Republicana amb un acord de pressupostos que es dibuixa, ara ho deies, totalment imminent, pot arribar a les properes hores amb l'objectiu que a final de setmana el govern ja pugui aprovar de nou, just avui, que fa 2 mesos justos que es va retirar, pugui tornar a aprovar el projecte de llei de pressupostos. Per tant, avui hem vist una complicitat que anirem veient també durant aquesta setmana i tot plegat això, fa quan just 2 mesos les relacions van passar per un moment molt complicat perquè retirar un projecte de pressupostos del Parlament és una situació completament inèdita. inèdita. No havia passat mai. Per tant, en aquell moment la corda sí que es va tensar, però finalment, amb això, en poques setmanes, han acabat arribant a un acord amb uns compromisos diferents sobre la taula.
2: El compromís més cridaner, diguem-ne, és aquesta línia orbital, que no és una novetat. De fet, fa 15 anys ja ho va aprovar el govern tripartit llavors, amb Quim Nadal com a conseller de territori en aquell moment, però també hi ha hagut altres acords. Per exemple, que Catalunya pugui tenir majoria al Consorci de la Zona Franca. Esquerra i els socialistes han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin aquesta majoria en la governança, amb un 40% la Generalitat i un 15% l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, seria un 55% la part catalana i un 45% que conservaria l'Estat. Un acord que es formalitzarà també en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de demà passat. I el tercer punt és el reforç de l'Agència Tributària Catalana amb una nova injecció de diners. Per tant, serien aquests tres grans anuncis o avenços el que fan desllorigar, podríem dir, els pressupostos.
32: Sí, el tren orbital d'un costat, aquest acord que coneixíem ahir al vespre, perquè al final l'Estat perdi la majoria que ha tingut sempre en aquest consorci de la Zona Franca. Recordem que el consorci agrupa una activitat econòmica que equival aproximadament al 4% del producte interior brut del país. Aquí, Catalunya, hi acabaria tenint majoria si aquest acord acaba traduint-se a la pràctica, però no només la Generalitat, sinó Generalitat més Ajuntament de Barcelona. També la musculació de l'Agència Tributària. En aquest cas, va més enllà dels pressupostos, perquè aquí seria un pla pels propers anys, fins al 2029, en què s'engreixaria a més de 500 milions d'euros l'Agència Tributària, fins l'any 2029. Aquí hi ha uns 21 milions que ja estarien inclosos en aquests propers pressupostos i la resta seria fins l'any 2029. Aquest és el compromís que més s'acosta a aquella línia vermella de fa només dos mesos, que era la gestió de l'IRPF. Muscular l'agència no vol dir recaptar l'IRPF, no vol dir cap acord en aquest sentit, però sí que al final s'intenta recuperar aquell argument que ha dit moltes vegades la consellera d'Economia, que és que cal personal, cal múscul per poder tirar endavant una gestió i una recaptació dels impostos. Amb aquest acord, la intenció és intentar aproximar una miqueta més de musculatura perquè en un futur això pugui acabar traduint-se. I aquí hi ha un altre aspecte també, que és aquesta societat d'inversions. Això ja ho va intentar Esquerra al Congrés dels Diputats, allà va acabar descarrilant, Junts, no només Junts, també el PP, Vox i el PNB es va abstenir, però van fer caure aquesta iniciativa, i ara el que fa el govern amb Esquerra és intentar-ho rescatar per una altra via, que no fa obligatori en el legislatiu, per tant, que no fa obligatori la llei, sinó que es crea una figura, que és la societat mercantil, però que en el fons és un organisme que hauria de tenir unes funcions equivalents, que és gestionar les inversions de l'Estat, i sobretot, perquè aquest és l'objectiu final també d'un projecte que remunta als primers governs tripartits i a tota la tramitació de l'Estatut, que és poder fiscalitzar que allò que apareix als pressupostos generals de l'Estat s'acaba executant en obra pública, que és una equació que no sempre es compleix, es pressuposta més del que s'acaba executant.
2: Jordi, Alba, Júlia, no sé com ho veieu tot plegat. És evident que fa dos mesos semblava que aquest acord seria pràcticament impossible. Es van retirar els pressupostos que ja s'havien presentat perquè el govern veia que no els tirava endavant perquè aquella línia vermella de l'IRPF que marcava Esquerra Republicana eren incapaços de trobar la manera de saltar-se-la. I ara aquesta línia vermella ha desaparegut, n'han aparegut unes altres que són més assequibles i que, per tant, provocaran aquest acord. No sé com ho veieu.
0: Jo crec que la diferència amb el que va passar fa tres mesos, bueno, dos mesos quan es va presentar aquests pressupostos, és que s'han negociat carpetes que és cert que necessiten del sí de l'Estat, però depenen directament de Catalunya, o com a mínim el que es busca és que sigui així. Per això es fa una bilateral demà, que de fet és un fet curiós. Es fa aquesta reunió entre la Generalitat i l'Estat perquè aquests punts que ara explicava molt bé el Raül de l'acord, el govern espanyol digui sí, jo també els accepto, i per tant no passi com l'altra vegada que el govern espanyol s'havia compromès a una, no tant a una recaptació, perquè si mirem bé els acords de la comissió bilateral parlava d'una gestió, no directament d'una recaptació de l'IRPF, sinó d'una gestió, però com a mínim que ara sí hi hagi aquest document que per Esquerra és una mena d'assegurança de que tot allò que depèn del govern espanyol es complirà. Ara bé, es complirà si Pedro Sánchez continua a la Moncloa, que això és un escenari, i de l'altre, si totes aquestes inversions acaben també no només compromeses per l'Estat, sinó després, amb un futur nou govern, s'han de tornar a revalidar, que aquest també és una part important, no, d'aquest acord. Ho dic perquè és un bon acord, però, evidentment, depèn de moltes més coses que no són intrínsecament necessàries únicament d'Illa i Junqueras. I després hi ha una altra pota, que és la part dels comuns. Els comuns havien tancat un acord, ara el que volen és rascar, a veure si treuen alguna cosa més al govern, es tornen a quedar els últims, com ja va passar el 2023, si no m'equivoco, i per tant hem de veure com acaba. A veure, previsiblement, avui a la tarda Esquerra, Junqueras explicarà davant dels càrrecs d'Esquerra que les bondats d'aquest acord perquè li donin suport. És possible que hi hagi alguna veu crítica, però crec que això no alterarà el fet de que diguin que sí, bàsicament perquè no es portarà a votació i, per tant, s'hauria de prendre aquesta decisió entre moltes cometes per unanimitat, tot i que hi hagi aquestes veus crítiques, i després ja vindrà el torn dels comuns per tancar aquest acord i que divendres es puguin aprovar el Consell Executiu i, sobretot, el que deia abans, la reunió de dimecres crec que és molt important davant de l'Estat perquè l'Estat digui sí, jo també estic d'acord amb aquests acords.
1: És... Quan veus l'evolució de la negociació, te n'adones que la sessió ha estat molt constant, molt progressiva i diguéssim que molt sorprenent. És a dir, comences fa uns anys dient, escolta, hem de recuperar sobirania. Potser Esquerra Republicana ja començava a dir que renunciava a la via unilateral, però com a mínim deia, però ara toca parlar de sobirania, de cessió de sobirania i de fer-ho progressivament, etc. I l'última notícia que teníem era que la línia vermella era la cessió de la recaptació de l'IRPF i això s'ha oblidat completament i, per tant, sembla que les línies vermelles, vull dir, hem passat el pis de baix, el de baix, i ara estem una mica en terreny gairebé de les profunditats. Per la banda del finançament singular, és que no en tenim notícia, no hi ha res, no hi ha recaptació, no hi ha cessió de sobirania. S'havia dit que no, espereu-vos les eleccions andaluses perquè la pobreta Montoro, si li fem això...
0: Montero,
1: si li fem això abans de les andaluses, aleshores no podrem acceptar-ho, heu d'entendre, etc. Bé, han passat les andaluses i tampoc. Després, amb el tema de el Consorci de la Zona Franca, doncs bé guanyar sobirania en aquest àmbit, però això significa literalment que el tema de l'aeroport, res. I que Lucena ha guanyat aquest debat i que, per tant, no hi ha tema de la cessió dels competències de l'aeroport com s'havia reclamat. I pel que fa al tren orbital, a la línia orbital, doncs bé, per molt que em sembla que és una infraestructura que pot ajudar molt a desenvolupar aquests territoris, aquestes àrees, no se n'havia parlat d'això. Això no estava a la proposta de negociació inicial d'Esquerra Republicana. Sembla que això s'ha tret molt de la màniga a última hora i, en el fons...
3: Era una proposta més aviat socialista.
1: Sí.
3: O sigui, no només fa 15 anys que era el govern tripartit presidit per el PSC, sinó que en l'última pla d'inversions, diguem-ne, hi havia alguna referència a la línia orbital del PSC.
1: I ara ha sortit això, suposo, perquè no hi havia gran cosa més a donar.
32: Però fins i tot, els comuns ho havien inclòs en aquest primer acord, hi havia una referència ja la línia orbital, amb l'acord d'aquests pressupostos tancats fa 2-3 mesos.
1: Exacte. El que a mi més em preocupa és que el debat sigui aquest. El que em preocupa és que, bé, ara sí que som una autonomia i punt. Si hem de parlar del tren orbital, és l'autonomia que ens cal. Ja està. No hi ha debat de sobirania, no hi ha debat de conflicte, no hi ha debat de resolució del tema i no hi ha una sessió important de competències. No, el que hi ha és anem a gestionar. Doncs bé, estem en aquest marc, Esquerra Republicana ha volgut apuntar-s'hi, per mi és una decepció, però clar, han de vendre el producte d'alguna manera. Em sembla que hem canviat de marc mental d'una manera massa ràpida i em sembla que això pot tenir el seu càstig. És a dir, ja no parlo del càstig electoral, del seu càstig de país. És a dir, aquest país, si es conforma amb això, vol dir que serem... Ja està, som Castilla-La Mancha, som La Rioja.
3: Alba?
4: Entenc el que diu en Jordi, el que passa que també crec que el govern, o sigui, està en pressupostos prorrogats des del 2023, amb una situació de tensionament per fer cap tipus d'acció de govern bestial, i tenim present que si no s'aproven aquests pressupostos probablement ja no hi hauria una altra oportunitat i que la legislatura acabaria arrossegant uns pressupostos del 2023 que són insuficients realment per fer molta de la política pública que cal. Entenc per una part el que diu en Jordi, el que passa que també entenc que ara des de la vessant més d'esquerres, jo sento que calia realment aprovar aquests pressupostos per poder falcar, i més a més amb el context en el que estem, jo crec que s'ha de posar per davant l'impuls ara mateix del país amb aquesta estabilitat institucional que permeti fer política pública en temes d'habitatge, de sanitat, d'educació, de serveis socials, i sobretot per aquests desafiaments i tensionaments que ara mateix estem vivint. I al final també crec que en el context polític global i també que no tan global, el que estem veient ara a prop, sobretot no, d'alguna forma amb l'arribada de l'extrema dreta amb tanta força com estem veient, ara mateix pactar i els diàlegs polítics, no, d'alguna forma, el fet d'establir la cultura democràtica, aquesta maduresa democràtica, des d'un lloc no tant de la renúncia, sinó també d'una manera de transformar, no, realitats concretes des de la cultura democràtica, crec que també pot ser exemplificant per altres espais, que és impossible, dona la sensació, que diferents espais polítics es posin d'acord per fer alguna cosa, no? I jo crec que ara mateix, veient com està el país, l'altre dia també es presentava, no, aquell informe que es parlava de Catalunya es desagna, no, l'informe Fènix, ostres, tota la possibilitat que hi hagi d'inversió pública per reduir desigualtats, sabem el gran desafiament que tenim com a país, o sigui, jo sento que ara mateix cal reforçar les polítiques que permetin, bueno, fer polítiques redistributives, perquè realment sento que l'estat del benestar necessita recursos i aquests consensos per funcionar, perquè l'amenaça també és molt gran. Entenc perfectament el que diu en Jordi, que no, hi ha com aquest sentiment de renúncia a aquesta part, no, més de l'autodeterminació o fins i tot, no, d'aquest
1: sentiment.
4: No,
1: i del finançament.
4: Sí, també, però sí que és cert que, clar, tinc la sensació que deixar perdre aquest tren ens podia portar a un lloc molt, molt, molt perillós, no? Llavors, sento que ara mateix, en el moment contextual en el que hi ha, jo valoro positivament que s'hagi pogut fer, perquè realment fer obra de govern amb uns pressupostos prorrogats del 2023 és que és dificilíssim, i crec que ara mateix la ciutadania necessita un baló d'oxigen perquè realment la política pública es pugui impulsar, si no és molt difícil.
3: Ara et dono la Júlia que no la demanava, però abundant sobre una cosa que deia l'Alba, fins i tot els mateixos negociadors reconeixien que si no hi ha pressupostos aquest any, ja no n'hi haurà nous en tota la legislatura, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals com a mínim, si no n'hi ha espanyoles.
32: N'hi hauria d'haver espanyoles, també tocarien. Sí.
3: I d'aquí dos toquen catalanes.
32: Exacte.
3: Per tant, amb un període preelectoral, o bé de municipals, o bé d'espanyoles, o bé de catalanes, ningú no pacta uns pressupostos.
32: Jo crec que aquesta és una idea que hem de tenir molt en compte també, que era una mica o ara o mai. O ara hi havia pressupostos, o difícilment n'hi hauria hagut durant tota la legislatura, com està passant, per exemple, en el govern de Pedro Sánchez. Per tant, aquest era el moment. Per què? Doncs perquè estem, això, a les portes d'un any, el vinent, que és doblement electoral. Hi ha d'haver forçosament al maig, a la quarta setmana, al quart diumenge de maig, eleccions municipals, també autonòmiques a diversos territoris de l'Estat, però és que, a més, com a molt tard al juliol, toquen també eleccions espanyoles. Aquí sí que això ja és improrrogable. I l'altre any hi ha eleccions al Parlament. Per tant, aquest era una mica el moment. I a partir d'aquí, recordem també que hi ha diverses carpetes més enllà dels pressupostos obertes. Un és el finançament. El finançament, amb un canvi de cartera a Hisenda, té pendent encara que això vagi al Consell de Ministres. I això hauria d'arribar també les properes setmanes. I que això després acabi al Congrés dels Diputats, i veurem com acaba el Congrés dels Diputats i si és que hi ha temps amb el que queda de legislatura perquè això acabi la seva tramitació. I després hi ha una altra, que és l'IRPF. Esquerra diu, això no és una línia vermella en els pressupostos, però ells també diuen obertament que no renuncien a poder recaptar. No? Quan l'Estat al final ha marcat molt clarament les posicions i ho ha fet més enllà de la marxa de la ministra d'Hisenda, de Maria Jesús Montero. Per tant, això ja és una opinió instaurada en el govern espanyol. Veurem si això, més enllà de pressupostos, acaba tenint recorregut i fruit.
0: Jo crec que sobre el tema del finançament també està bé recordar com va anar la negociació. Ho dic perquè Esquerra va posar l'IRPF com a línia vermella, perquè inicialment, quan estaven negociant tant amb el govern català com amb l'espanyol, sempre se'ls deia que l'IRPF era molt més fàcil que tancar el model de finançament, perquè llavors ja era en totes les autonomies, un model econòmic molt més complex, i hi ha un moment de la negociació, si no recordo malament, cap al novembre, en què de cop el govern espanyol comença a dir que això de l'IRPF no ho veu. I llavors és quan tanquen el model de finançament. I aquí és quan hi havia un pacte no implícit perquè Esquerra digués és el moment de tenir pressupostos, vincular el model de finançament, que era també una petició d'Esquerra, amb l'aprovació d'aquests comptes. Però llavors Illa es va posar malalt, l'IRPF, tots els periodistes, cada dia que ens trobem a qualsevol dirigent d'Esquerra Republicana, preguntaven per això, i jo crec que es van acabar caient en aquesta pròpia trampa, no? Inicialment,
3: sí, si perquè no recordem, els havia posat ningú. Vull dir,
0: no, se la van posar ells.
3: No hi havia un clam popular per l'IRPF.
0: No, però és que en aquelles setmanes, de fet, em sembla que va ser aquí a Catalunya Ràdio, Carlos Cuerpo, que ara sí que té un càrrec molt més superior, però en aquell moment ja era ministre d'Economia, ell veia bé que es pogués recaptar l'IRPF des de les autonomies, no només des de Catalunya, sinó des de la resta. I això, a mesura que s'anava consolidant María Jesús Montero com a candidata a Andalusia, es va anar tirant enrere, i per tant, en aquest cas, per interessos purament electorals. De fet, si la campanya andalusa ja ha estat purament marcada per la situació a Catalunya, imagineu-vos com hagués sigut amb aquesta sessió. Per tant, per aquí, el PSOE no hi volia passar. Veurem què passa ara. És a dir, primer hi ha d'haver el Consell de Política Fiscal i Financera, on es presenti aquest model, arribar després al Congrés, primer al Consell de Ministres, després al Congrés, i una de les opcions que tenien sobre la taula i que ja s'havia explicat era la possibilitat de fer-ho via esmena. Veurem com acaba i també si Junts acaba reconsiderant la seva decisió, perquè si no al final aquest model de finançament sí que és segur que no sortirà, ja no només si arriba o no a votació, sinó que Junts en aquest cas ho tirarà enrere. I sobre el que deia Jordi, jo crec que no són qüestions incompatibles i de fet ho veiem amb l'estratègia negociadora que s'està tenint al Congrés. Tant Esquerra com Junts estan negociant competències. Junts, de fet, el que va demanar és aquesta delegació de competències en immigració, que en aquest cas crec que res té a veure amb la independència de Catalunya, però està bé, és una forma d'enfortir aquest autogovern i d'exprimir al màxim les competències sí. que tingui Catalunya. I de sobirania, jo crec que en aquest cas pots considerar si és molt o poc l'acord, eh? Vull dir, jo aquí no m'hi ficaré, però sí que crec que és important que des de Catalunya es puguin dissenyar com a mínim on l'Estat ha d'invertir. I crec que per això, com a mínim, la societat mercantil crec que és important.
1: Sí, per una gestió autonòmica pot estar molt bé. Però en termes de guanyar poder de decisió, em sembla que francament poc, és el mateix model de la Renfe i l'Aena continuarà igual. I em sembla que és francament escàs i em sembla que és molt i molt mínim. Una altra cosa, el que sí que admeto, és que hi ha un debat del tema del finançament que pertany al Congrés dels Diputats i que, per tant, perquè en efecte la LOFCA i tota la part orgànica i tota la part fonamental de la legislació estatal sobre el finançament s'ha de resoldre d'allà, i això serà una negociació posterior. Però si tu ja has començat condicionant els pressupostos d'Illa a una evolució d'això i no veiem evolució d'això, és francament decebedor. No s'ha fet servir aquesta carta, simplement no s'ha fet servir per A o per B, o perquè s'ha deixat passar el temps, no tinc ni idea, però no crec que sigui una bona negociació. Es diu, no, és que no podem negociar de coses que no són competència nostra. Aquest criteri tan legalista, tan formalista, tan funcionarial i al final tan administrativista, em sembla que és no jugar a la política. Tothom sap que el PSOE és el PSC i que tenen vasos comunicants i que depenen d'un de l'altre i que poden perfectament negociar l'un i l'altre i es pot intentar avançar en aquest tema. Si tu dius no podem parlar d'això si no tinc competència sobre això, és tant com dir que no tens relació amb Pedro Sánchez, i això és mentida. De la mateixa manera que també se li diu a Junts, no podem transferir les transferències d'immigració perquè com que depenem de Podemos i de Sumar i tampoc volen, doncs això tampoc serà possible. Mai és possible. El català a Europa, no, és que tampoc és competència nostra, és competència dels europeus. Sempre hi ha una raó o una altra, i si no és això, les eleccions andaluses de la Montero, sempre hi ha una raó o una altra, i francament jo penso que el públic comença a donar-se'n de la presa de pèl.
3: Encara una última cosa sobre pressupostos. Hi pot haver, per exemple, avui l'USTEC, que avui ha tornat a tenir una altra jornada, ja sabeu que hi ha 17 dies de vaga convocats en tot el mes de maig i algun dia del mes de juny. Avui tocava el barcelonès i ha tornat a haver una manifestació potser una mica més deslluïda perquè plovia a la ciutat de Barcelona, però ha tornat a haver-hi una acció, per exemple, davant de la Sagrada Família, molt cridanera, i l'USTEC es queixa que ni Esquerra Republicana ni els comuns, en les seves negociacions amb el govern per aprovar uns nous pressupostos, han fet seves les reclamacions dels mestres i dels professors. Sobre això heu parlat amb Esquerra, amb els comuns, per què no posen sobre la taula negociadora dels pressupostos el que reclama l'USTEC i els professors?
32: El que diuen uns i altres, tant en públic, perquè també ho han dit en públic, com en privat, és que al final l'instrument que ha de permetre poder resoldre per part del govern les demandes que demana la comunitat educativa passen pels pressupostos. Si tu tens més diners i més ordenació dels diners, pots aplicar algunes de les demandes que fan. El que sí que també és evident és que ni Esquerra Republicana ni els comuns han posat damunt la taula i han posat com a condició per tancar un acord de pressupostos alguna de les demandes, com a mínim per ara, que sigui no només que demanin els sindicats, sinó també al voltant de la comunitat educativa. I això també és així. Ni l'actualització de l'acord dels comuns, que passa sobretot per qüestions d'habitatge i per qüestions d'infraestructures, ni tampoc les que van anar enumerant d'acords amb Esquerra Republicana inclouen, ara per ara, res en l'entorn d'educació. Que els pressupostos acabin servint o no, ja ho veurem. Però el que sí que ja hem vist és que de moment damunt la taula això no hi és.
1: Sí que va ser-hi la negociació. Sí, jo recordo perfectament la portaveu, la consellera Pareque, dient no, és que com voleu que negociem si no hi ha pressupostos? Una cosa així, eh? Com voleu que hi hagi un bon acord si no hi ha pressupostos? Aquesta mena de xantatge emocional que sempre fan. És a dir, sobre la taula hi va ser, però d'una manera molt, molt, molt indirecta. I en qualsevol cas, des del punt de vista dels números, doncs no hi ha acabat sent.
0: Jo aquí tinc la sensació que ve d'un altre lloc. És a dir, jo crec que no és que Esquerra i els Comuns no vulguin posar condicions concretes, sinó que ara mateix hi ha una guerra entre els sindicats educatius i la Conselleria d'Educació. Hi ha una proposta que encara no coneixem del tot del govern, que de fet ha aplaçat un dia més, no?, aquesta reunió.
3: Demà passat.
0: I tinc la sensació que ningú s'hi vol ficar. És a dir, no és que o Esquerra o els Comuns no vulguin destinar més partides a educació, sinó que consideren que l'USTEC té una agenda pròpia i que, per tant, com que ja està negociant amb el govern, millor no prendre mal. Em sembla que va més per aquí que no pas no pel fet que no vulguin millorar aquestes partides, perquè hi ha una negociació en marxa i jo crec que això serà molt més llarg, que hi haurà pressupostos abans que un acord entre sindicats i educació, i per tant veurem què es pot afegir també en aquest acord de pressupostos, que em sembla que no és fàcil.
4: Clar, jo crec que a part dels pressupostos, això que deies ara la Júlia, tot allò que segurament s'està treballant i acordant que va en paral·lel amb els pressupostos i que potser no ho veurem d'una forma visible, però evidentment hi ha coses que segur que s'estan treballant més en bé i que tenen més a veure amb projectes o demandes de més de mig i llarg termini, que s'haurà de veure també com acaba concretant-se tot això. I per altra part, jo crec que també aquí, amb el tema de l'USTEC, hi ha un altre... Bueno, ja sabem les relacions a vegades entre partits polítics, sindicats, no?, que són complexes, i clar, no podem oblidar que va haver-hi un pacte amb Comissions Obreres i UGT, i ara desfer això també, crec que aquí hi ha molts partits polítics que també els hi deu ser difícil on posicionar-se, no?, també el que dèieu, vull dir, l'USTEC també deu tenir la seva agenda pròpia, tothom al final té la seva agenda pròpia, i al final ara mateix sembla que allò sigui com un terreny ple de mines, no?, llavors estic segura que és millor anar amb molta cautela.
0: I pel propi govern millorar, entre cometes, com diuen ells, no?, aquest acord, també de forma implícita està reconeixent que no era un acord de país com vas vendre. Per tant, crec que tampoc serà fàcil,
4: no és fàcil
0: sortir d'aquí.
32: Clar, és una situació complicada, perquè a més, si introdueixes demandes dels sindicats i les introdueixes parcialment, no exactament el que ells diuen, clar, corres el risc que si tanques alguna cosa acabis en el mateix lloc, que és que els sindicats ja estiguin en contra. I en canvi, si agafes literalment el que et diuen molts sindicats, et trobaràs que segurament al govern li costarà acceptar allò amb una negociació. Per tant, és veritat que és una equació molt difícil.
3: Bé, en tot cas, no hi són aquestes reivindicacions dels mestres en els acords que s'han fet prèviament. Veurem si amb els nous pressupostos aprovats hi ha algun marge o no perquè el govern mogui la seva posició per tal de desactivar aquestes protestes que els mestres continuen tenint cada dia de manera descentralitzada. Per cert, has dit les eleccions espanyoles l'any que ve, com a molt tard, a finals de juliol. No, encara podrien anar fins al 22 d'agost.
32: Sí, perquè és veritat que és quan s'ha constituït...
3: Sí, per això. Sí, 22 d'agost. T'ho dic per cridar el mal temps.
32: Doncs si a tu...
4: Imagina't
3: nosaltres. A dir, si tu, que només has de votar, Jordi, ja et fa mandra, els que hem d'informar campanya electoral, establir torns de feina durant els mesos de juliol i agost, ni t'ho explico.
32: No, per tant, una campanya electoral que el 3 d'agost començaria.
3: Calcula, en calça curta.
0: Sí, mira, Joan Botes t'aixecant els braços.
3: Sí, no, el Botes encantat de la vida.
32: Estarà de vacances, segur.
3: Clar, ell, rai, de seguida et dirà, no, jo sóc a Galícia, a mi no m'atabaleu. En fi, bé, veurem quan són les eleccions espanyoles. En tot cas, de moment el que tenim aquesta setmana és pressupostos, a més anar cobrint cada dia una cita.
32: Setmana gran, que abans he sentit que ho deies.
3: Per vosaltres, perquè només viviu de la política, els altres no sé si és tan gran o no. Raül, gràcies, bona tarda.
32: Gràcies, bona tarda.
3: Són 3:15, una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
26: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: I és que m'heu posat la pell de gallina.
31: Catalunya migdia.
12: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
13: D'acord.
12: Quin és l'autèntic operador 100% català?
13: Vera.
12: I el més ben valorat pels usuaris?
13: Vera.
12: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
13: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
12: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
13: Vera.
12: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
14: Tota comunitat necessita un cor.
15: Un cor? Per què?
14: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
15: I reforçar la identitat?
14: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
15: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
16: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
19: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
16: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
19: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
16: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
21: Quina raó mou el teu món?
30: Lo futur del Pere.
33: Algun dia tenir el meu propi piset.
34: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
35: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
36: Ei, que veus la nit de Sant Joan.
37: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
36: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
38: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
39: Què li has fet a la meva filla?
40: Ah! Passó algo con Manuela?
41: No passo nada.
36: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
41: Clar que no.
36: M'ho jures.
41: El meu fill no pot pagar això.
38: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Som 3CAT.
26: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
3: D'aquí a una mica més de 11 minuts seran les 4 de la tarda. A banda de pressupostos, sabeu què és la discordança lingüística?
0: Sí, però faré trampa. Sí, perquè ens heu passat el tema abans.
3: Ah, us hem passat el tema. Escolta'm, així és rai, que teniu informació privilegiada. És un concepte habitual en aquells països on existeixen comunitats bilingües, però que és molt poc conegut aquí a Catalunya. Es tracta de la falta de coincidència en la llengua que pot provocar una barrera comunicativa. Ara s'estudia per primera vegada aquí a Catalunya o en l'àmbit de l'atenció sanitària. A la consulta d'un metge, per fer un diagnòstic i un tractament correcte, cal que la comunicació sigui fluida, especialment pel pacient, que és qui ha d'explicar què és el que li passa. En entorns bilingües, haver de fer servir la llengua que no és la teva habitual pot tenir conseqüències mèdiques. Es pot reduir la precisió del diagnòstic, pot minvar la qualitat assistencial, sovint es perd la confiança entre el professional sanitari i l'usuari. Aquestes són les conclusions dels estudis d'un estudi fet en altres països amb territoris bilingües i llengües minoritàries, com per exemple el Canadà, el Regne Unit o Finlàndia. La investigadora en sociolingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha recollit tots els estudis que hi ha sobre l'atenció sanitària amb discordança lingüística i ha escrit les conclusions a la revista Llengua i Dret. I és que en poblacions bilingües, en moments d'estrès, com per exemple anar a veure el metge amb un problema de salut, els ciutadans poden perdre una mica aquesta habilitat bilingüe.
42: Fins i tot totes les persones que tenen un alt grau de bilingüització en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia, jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
3: Tots els estudis fets fins ara són d'altres països bilingües, però tot fa pensar que els pacients catalanoparlants també estan exposats als efectes d'aquesta discordança lingüística. Per això, la investigadora de la UPF ha començat a elaborar el primer estudi sobre aquest tema que es fa aquí a Catalunya. És un tema del que recurrentment anem parlant, pot passar amb el metge, en un altre àmbit també, a vegades amb el professor o amb algun altre, per exemple, si t'has d'enfrontar un judici en què no pots utilitzar la teva llengua habitual i que, per tant, davant entre els nervis que et suposa un procés jurídic o l'angoixa d'haver de declarar davant d'un tribunal, doncs si no pots fer-ho en la teva llengua habitual pot acabar suposant un problema.
1: I com per no parlar de l'angoixa del que fem llet, que també és una situació tensa.
3: Que no t'entenguin, la teva ciutat.
1: I ara com farem, això? Sí, i evidentment que en l'àmbit de la sanitària és normal que sigui especialment sensible, perquè és allò que es diu, per simplificar, que si no t'entenen a la teva llengua, potser no és una atenció sanitària, sinó de veterinari. Perquè realment aleshores vol dir que no serveix de res el que puguis dir, i no serveix de res el que pugueu compartir o parlar. Sí que és veritat que el metge, el sector sanitari, la professió, també podria dir, no, escolti, però és que jo també necessito entendre, perquè si no entenc, aleshores no puc fer un bon diagnòstic. Clar, però és que aquí estem parlant del client, qui paga, el client, el contribuent és un, i vostè treballa, i a vostè li paguem, i per tant és vostè qui ha de fer l'esforç per entendre. Ja ens podem suposar que el fet de que hi hagi pacients que li parli en català li faci més difícil el diagnòstic si vostè no està familiaritzat amb la llengua catalana. No és el nostre problema, és el seu, i em sembla que és no només un tema de drets fonamentals lingüístics, que ho és, de drets personals i individuals i col·lectius lingüístics, sinó també un tema de drets de contribuent, d'un tema de drets de dir, escolti, vull un bon servei, jo m'expresso millor en la meva llengua, i hi ha dolors i mals i feridures que només sóc capaç d'expressar a la meva llengua, confio que no hauré de repetir dues vegades. I el mateix pel que fa el tema dels jutjats, és una cosa molt diferent, molt més dramàtica. El tema dels jutjats, realment, som a l'any 2026 i encara estem al 3 o 4% d'escrits i de sentències. És culpa de tothom, és culpa dels jutges, és culpa de la carrera de dret, és culpa dels costums, i és molt culpa també dels advocats, i no ho hem fet bé. I és especialment dramàtic, perquè és que realment també, una mica molt similar amb el cas de la sanitat, tu hi ha coses que només vols i pots expressar realment bé, per exemple, com un testimoni, amb la teva llengua, i és un drama que això no sigui així.
0: Però en el cas de la justícia, si no ho tinc mal entès, tu sí que tens dret, no?, a demanar un traductor.
1: Sobre el paper, sí.
0: Ho dic perquè, clar, ara estem parlant de l'àmbit sanitari en el qual una persona arriba en una situació d'extrema vulnerabilitat, perquè si tu arribes, diguéssim, en aquests centres perquè tens algun malestar o alguna cosa, i no només és urgent, sinó que a sobre et preocupa, no? Per tant, aquí és on crec que encara és més greu que l'altra situació, no? Perquè precisament ho necessites molt més, no només pel diagnòstic, sinó també per la situació emocional amb la que et trobes en aquell moment. Per tant, crec que és una qüestió que s'ha de resoldre, crec que és una qüestió que s'ha de començar a fer obligatori als cursos de català en totes les persones que treballen en centres sanitaris, ja no parlo només dels metges, sinó també fins al últim grau de la persona que hi treballa, i crec que hauria de ser així. Per tant, el que s'ha de demanar és que aquests cursos es facin, i en certa manera, si es poden tenir un punt d'obligatorietat, que sigui així, com a mínim perquè t'entenguin, com a mínim, perquè estem en nivells que a vegades no és ni tan sols això.
1: Perquè el català i el castellà són llengües que s'assemblen força, però quan parlem del cos, de vegades no, i el maluc i el genoll i el turmell no tenen absolutament res a veure.
2: Clar, jo crec que aquí hi ha diversos elements, no? Un, això que dèieu, no? Que amb l'excusa aquesta que el català i el castellà s'assemblen força, jo crec que l'element emocional que ara estàveu posant, perquè més enllà del client, és realment, els estaments públics per qui treballen, per la ciutadania. Per tant, no és només com a client, sinó és que qui està en aquell moment en una situació de vulnerabilitat, perquè s'està exposant a un procés judicial o una situació sanitària, encara que no sigui molt complexa, però que per tu estàs alterat, encara que tinguis un mal de panxa, això fa que, a més, la neurociència ens explica que les zones del teu cervell que s'estan activant no són les lingüístiques, no són les que t'ajuden a tenir una bona fluïdesa amb allò que, amb aquell idioma que no és el teu, al contrari. Estàs activat segurament la sensació més d'amenaça, estàs en una posició més... que no és tan fàcil que flueixi, no?, aquesta llengua, i per tant jo crec que emocionalment és afegir un estressor que és innecessari. Llavors, si ens creiem realment que el que estem construint, no?, com a societat, és posar la persona en el centre, hauríem de facilitar tot allò que té a veure amb aquells elements estressors, treure'ls al mig. I no només això, jo crec que estudiar, per exemple, investigar, no?, tota aquesta discordància lingüística en el tema del català, és investigar el benestar social, perquè al final estàs posant el focus en efectes emocionals que segurament són com més invisibles, no?, en aquesta convivència lingüística. I llavors, si algú ens diu, no, és que jo no vull estudiar, no, a vegades passa, hi ha persones resistents, no, jo no quiero estudiar el català, perquè ja, però és que quin problema té això? Això acaba tinguent un impacte en aquella persona i fa que els processos judicials, els processos sanitaris siguin molt pitjors. I també el teu diagnòstic, no, que ho deien a la notícia que ens heu passat, però perquè, clar, si a mi em costa molt expressar-me en un moment en el que estic malament, que no em sento bé, i necessito que se m'entengui allò que flueix d'una forma quasi innata, no?, com si diguéssim, perquè el dolor, i sobretot en un context més de salut, té molt a veure amb sensacions, no?, i segurament conceptes que potser no els hem utilitzat mai en castellà. A vegades no és només me duele la barriga, són més coses, no? Jo crec que és important, i també crec que hi ha un altre tema, ja més enllà d'això, també és que al final la llengua et fa sentir si estàs dins o fora d'un determinat espai. Jo crec que la llengua és molt més que paraules i també té a veure amb aquesta autoestima col·lectiva, i crec que és important que l'exigim com a forma de cura i també com un patrimoni essencial que ens defineix, no? Però crec que és molt important que es facin aquest tipus d'estudis, perquè crec que no som conscients de l'impacte que arriba a tenir el fet d'haver utilitzar una altra llengua que no és la teva, no? La teva materna, com si diguéssim, en aquests contextos on hi ha aquests estressors emocionals que són difícils de gestionar.
1: Sí, perquè diguéssim que el fet que tothom, especialment quan atén el públic, hagi de tenir el deure com a mínim d'entendre el català, em sembla que és bàsic i em sembla que s'ha de fer i s'ha de posar tots els mitjans econòmics i legals per poder-ho fer. Ara, mentre una persona no ha arribat a aquest nivell, què menys d'agafar una plantilla de una llista de 50 paraules bàsiques a la teva professió, sigui cambrer, sigui metge, sigui jutge, per entendre què vol dir una cosa i l'altra i què vol dir interlocutòria, i ja està, i és gairebé hauria de sortir d'un mateix que com a mínim allò bàsic amb el qual t'has desenvolupat la teva professió doncs puguis fer-ho, i després ja més endavant doncs poder fins i tot poder-te desenvolupar en català si vols.
3: És curiós que no hi hagi un estudi sobre la situació de Catalunya, eh? És a dir, n'hi ha d'altres, no? El Regne Unit, a Finlàndia, però ningú no s'ha dedicat a estudiar això, i ara potser la UPF s'hi posa, no?, per veure el més prop és que surtin conclusions semblants, no?
2: Sí, jo crec que és molt important també perquè al final no va de quelcom només comunicatiu, també té molt a veure amb un tema identitari de sentiment de pertinença. Llavors, quan tu construeixes coneixement i dones un per què de les coses, jo crec que ajuda molt a construir, doncs, relacions socials, no?, més empàtiques d'alguna forma, no?, també menys defensives, més respectuoses al final amb la identitat de cadascú. Si he d'anar en un judici, el meu sentiment de competència lingüística és molt més alt en català que si m'he d'explicar en castellà, i això fa que em senti més insegura, i segurament la meva versió, i això ho sap molt ben Jordi, segurament no serà tan bona com si em pogués expressar en català, no? Llavors, tot això acaba tinguent, evidentment, un impacte, una repercussió en aquella experiència que tu tens allà,
1: tu,
2: i et va en contra.
1: Ho veus, aquesta setmana s'ho hem vist amb el cas del judici del Pujol. Mm. Hi havia un dels fills que tenia un veritable problema lingüístic, no recordo quin era, però tenia una expressió que anava, no recordo quina era, però que dius, no hi ha una altra manera de dir-ho que no sigui en català, no?
0: En aquest cas sí que podia demanar traductor. El conseller Espadaler va demanar.
1: Sí, s'hauria pogut demanar perfectament.
0: Em va sorprendre a mi també.
1: El dret el tens, però de vegades hi ha clients i advocats que diuen, escolta, fem-ho fàcil, fem-ho fluid, ja. Sobretot que ens entenguin.
0: Jo en aquest cas saps què vaig pensar?
1: I això, que em sembla erroni, es pot arribar a comprendre.
0: Sí, no, a mi el que em feia por és que en aquest cas no s'interpretés com una amenaça al tribunal i que per això no s'hagués demanat, que em sembla també molt perillós.
1: Això també va passar fa uns anys.
3: És que el perill és aquest, és que tinguis la sensació que si declares en català tinguis més números de pringar. En fi, veurem si hi ha aquest estudi i quines són les conclusions, però insisteixo que probablement seran molt semblants a les altres territoris també bilingües. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres. Fins
2: gràcies.
3: La pròxima.
2: Gràcies. Gràcies.
3: 30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o podreu sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Smooth.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els comuns asseguren que encara estan lluny de l'acord amb el govern per aprovar els pressupostos. Aquest migdia s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, però no n'ha sortit cap acord. Ara els comuns també pressionen amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella, per aprovar els comptes. David Cid és portaveu parlamentari.
3: És importantíssim, insisteixo en això, que dimecres hi hagi una proposta concreta que expressi la voluntat del govern. Entendrà que jo no puc negociar pels sindicats, és a dir, vull dir, jo no puc posar el límit en què estan disposats a acceptar o no, això ho han de decidir ells, però sí que nosaltres volem expressar aquest compromís de que el govern s'ha de moure també en matèria salarial i així li hem traslladat al govern i, per tant, esperem que dimecres doncs, hi hagi un primer pas en aquesta direcció.
2: Govern i Comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar el febrer passat. Més notícies amb Roger Santaló.
4: Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des d'aquest migdia per les pluges intenses a les comarques de Girona, sobretot per inundacions de baixos. Bona part han estat des de Sant Feliu de Guíxols, on s'han suspès les classes de tarda als centres educatius per precaució. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
5: Bona tarda. Des de Sant Feliu de Guíxols s'han recollit una trentena d'avisos als bombers. La majoria han estat per acumulació d'aigua als baixos d'alguns locals i els bombers també han hagut d'ajudar dues persones que havien quedat dins el cotxe quan han pujat de nivell una riera. N'han sortit il·lesos i l'aigua al final no ha arrossegat el cotxe. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes aquesta tarda per previsió d'aquestes fortes pluges. Els bombers també han rebut avisos des de poblacions com Blanes, Caldes de Malavella o Llagostera, on s'ha acumulat aigua als baixos de l'Institut. De fet, està activada l'alerta pel Pla Inuncat a les comarques de Girona, així com al litoral i prelitoral central. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
2: Possible fuita de clor a l'empresa Aigües Vic de Gurb, a Osona. S'ha activat en alerta el pla per risc químic PlaSecCat. Anem a Gurb, Nàtia Dell, bona tarda.
6: Bona tarda. Els bombers han activat tres dotacions, entre els quals el grup de suport en incidents tecnològics i un furgó de risc químic que s'ha desplaçat fins al lloc de l'incident, segons han avisat els mateixos bombers i Protecció Civil. Segons Aigües de Vic, i acabem de parlar ara mateix, ha fallat una sonda i això ha activat el pla d'emergències, però finalment s'ha comprovat, segons la mateixa empresa, que no es tracta d'una fuita de clor. Estan acabant de fer les últimes comprovacions, però l'empresa ens assegura que no hi ha cap tipus de perill ni núvol tòxic, cap afectació ni personal ni material. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, GURB.
4: Segona acció militar israeliana contra la flotilla de Gaza 20 dies després de la primera. Segons l'organització, s'han interceptat 52 embarcacions amb uns 460 activistes a bord en aigües internacionals a prop de Xipre. Encara no és clar què ha passat amb ells, si estan detinguts o seran traslladats. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anat a un centre de comandament naval des d'on ha felicitat els seus soldats.
7: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
2: La plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, el Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata i que no esperi resoldre el recurs presentat pel propietari de l'immoble. Creuen que l'estat de degradació de l'immoble obliga a intervenir-hi abans que sigui massa tard. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Salvem que el Macià ha presentat un requeriment als serveis territorials de cultura a Lleida, on demana al govern que no esperi a resoldre el recurs del propietari que es nega a fer-hi les obres de reforma urgents que li reclama l'executiu català. Una resolució del recurs que es calcula que trigaria uns 3 mesos. Ferran Dalmau, portaveu de la plataforma.
9: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè primera, que estaríem fent-li el joc al propietari que el que vol és demorar-ho tot, i segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
8: Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
2: als esports amb Sònia Oler. Bona tarda.
10: Bona tarda, Maria. El jugador del Barça, Fermín, es perdrà el Mundial. Estarà uns 3 mesos de baixa a causa d'una fractura del cinquè metatarsià del peu dret i serà operat. Ja està formalitzada la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça. Flick seguirà fins l'any 2028 amb una altra d'opcional en funció dels objectius. L'Espanyol és 11è classificat a la Lliga de Primera i s'assegura així una plaça a Primera Divisió la temporada que ve. Després de la victòria d'ahir a Pamplona, el Girona necessita prou guanyar l'Elx al cap de setmana vinent per mantenir la categoria. L'entrenador portuguès Mourinho ha dit que no a la proposta de la Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit, pendent que Madrid pagui al Benfica la seva clàusula de sortida, que és d'uns 3 milions d'euros. Avui, Dani Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid, deixa el Madrid després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més i, en futbol sala, Julio Gómez és el nou president de l'Indústria Santa Coloma. Gómez ha estat l'únic candidat a les eleccions del club colomenc i el seu mandat començarà l'1 de juliol.
1: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'associació Grup Dominus celebra el seu 15è aniversari amb un torneig de domini obert a la ciutadania que es disputarà els dies 23 i 24 de maig al frontó de Salvador Espriu. La competició començarà el dia 23 a les 10 del matí. L'activitat commemorarà els 15 anys de trajectòria de l'entitat amb dues jornades dedicades a aquest joc de taula tradicional. Segons l'organització, la participació serà gratuïta i no caldrà fer inscripció prèvia. El torneig és organitzat per la mateixa associació Grup Domino i es desenvoluparà durant tot el cap de setmana al frontó de Salvador Espriu. Pel que fa a cultura, l'Ateneu de Sant Just organitza el pròxim 20 de maig una tertúlia sota el títol Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya, que tindrà lloc a 8:15 del vespre a la sala del cinquantenari. La sessió està impulsada pel grup de tertúlies de l'Ateneu i comptarà amb la participació del sociòleg i periodista Salvador Cardús i Ros. La trobada plantejarà una reflexió sobre conceptes vinculats al fenomen migratori com a immigrant, estranger o nacionalitat, amb l'objectiu d'abordar el debat des d'una perspectiva basada en dades i no en percepcions o rumors. La tertúlia també posarà sobre la taula qüestions relacionades amb la convivència, la pertinença i la llengua. Sobre la taula

Durant 3 jornades amb una programació que combina espais de debat intern amb activitats lúdiques i culturals obertes a tota la ciutadania. Segons han explicat Berta de la Maza i Marc Pomar, representants de la sala, la finalitat és compartir experiències, aprenentatges i estratègies de futur entre entitats amb realitats territorials diverses. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Avui dilluns tornem a la rutina, tornem a començar la setmana i avui un dia una mica estrany, ara sol, ara núvol, ara pluja, però bé, ara mateix sembla que torna a sortir el sol. Però va, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb els sons de casa, amb la Montse Baqués i tota l'actualitat musical. Seguidament, ones al passat, amb el Clas Moreno, i posarem fi amb l'actualitat esportiva, amb l'Albert Miranda. Ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu. Setmana clau per als pressupostos de la Generalitat. El govern de Salvador Illa accelera les negociacions amb Esquerra Republicana i els Comuns amb l'objectiu d'aprovar els primers comptes de la legislatura durant el mes de juliol. Un dels punts que ha desencallat les converses és el pacte entre el govern i Oriol Junqueras per impulsar la nova línia orbital ferroviària. El projecte que s'ha presentat avui unirà Vilanova i la Geltrú amb Mataró, sense passar per Barcelona, i requerirà una inversió d'uns 5.000 milions d'euros fins al 2040. A més, Esquerra Republicana i el govern també han acordat reforçar l'Agència Tributària de Catalunya perquè pugui assumir més competències en la recaptació de l'IRPF, així com donar a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona la majoria del Consorci de la Zona Franca. La setmana arriba carregada de reunions decisives. Aquest dilluns, Esquerra Republicana reuneix el seu Consell Nacional per valorar l'estat de les negociacions. Dimarts, si la reunió d'avui va bé, es podria fer oficial l'acord entre Illa i Junqueras. Dimecres hi haurà una comissió bilateral Estat-Generalitat a Madrid i dijous el govern preveu sellejar també un pacte amb els comuns en matèria d'habitatge i mobilitat. Si tot avança segons el calendari previst, divendres el Consell Executiu aprovarà els pressupostos per enviar-los al Parlament de Catalunya. I així Catalunya, que fa més de 3 anys que no aprova uns comptes nous, semblarà tindre-ho més a prop que mai.

El Partit Popular ha guanyat les eleccions andaluses, però ha perdut la majoria absoluta i quedarà en mans de Vox per governar. La formació de Juanma Moreno ha obtingut 53 escons, 5 menys que en els anteriors comicis, i es queda a només 2 de la majoria absoluta fixada en 55 diputats. El PSOE també retrocedeix i baixa fins als 28 escons,

escons, marcant un nou mínim històric a Andalusia. Vox millora lleugerament els resultats i suma un diputat més, arribant als 15. Qui més creix és Adelante Andalucía, la formació d'esquerra regionalista liderada per José Ignacio García, que passa de 2 a 8 escons i supera així a Por Andalucía, que es queda amb 5. Després dels resultats, Juanma Moreno ha defensat un govern en solitari i ha assegurat que el PP ha aconseguit una victòria excel·lent, tot i no assolir la majoria absoluta. Però la realitat parlamentària obliga els populars a negociar amb Vox, que ja exigeix aplicar la denominada prioritat nacional, prioritzant els espanyols davant dels estrangers. La participació total ha pujat 8 punts respecte al 2022 i ha superat el 64%. En clau nacional, el líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat la victòria andalusa per donar el tret de sortida a la cursa cap a les eleccions generals, reclamant a Pedro Sánchez que convoqui els comicis.

Nova jornada de vaga al sector educatiu català. Uns 450 mestres i professors del Barcelonès han traslladat aquest dilluns les protestes fins a la Sagrada Família, on han bloquejat els accessos al temple durant 2 hores. L'acció ha impedit l'obertura i el monument ha hagut de retornar els diners als turistes que ja tenien entrada. Els docents han recreat una aula a l'aire lliure amb taules i cadires escolars per denunciar la manca de recursos a l'educació pública. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial als voltants del temple. Posteriorment, la mobilització s'ha traslladat fins a la seu del Departament d'Educació. Segons el departament, el seguiment de la vaga ha estat del 18%, mentre que els sindicats l'eleven fins al 65%. Els convocants mantenen la pressió abans de la nova reunió amb la conselleria prevista per aquest dimecres i adverteixen que només continuaran negociant si el govern presenta una proposta concreta de millora salarial, una línia vermella per als sindicats.

Shakira ha guanyat la seva última batalla judicial contra Hisenda després de 8 anys de litigi. L'Audiència Nacional ha conclòs que la cantant no va residir a Espanya els 183 dies mínims exigits durant el 2011 i obliga a l'agència tributària a retornar-li, atenció, uns 60 milions d'euros. La justícia considera acreditat que aquell any l'artista estava immersa en una gira mundial amb 120 concerts a 37 països diferents i que només va passar 163 dies a Espanya. El tribunal també destaca que encara no tenia una residència familiar estable ni el centre d'interessos econòmics al país. Malgrat tot, la seva relació amb l'exfutbolista Gerard Piqué ja havia començat. Tot i això, Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la decisió al Tribunal Suprem. Aquesta era l'última causa oberta contra la cantant després que el 2023 pactés amb la Fiscalia una multa de 7,3 milions d'euros per evitar un judici pels exercicis fiscals entre 2012 i 2014.

Israel ha començat aquest dilluns a interceptar diverses embarcacions de la Global Sumud Flotilla, l'expedició formada per més de 50 vaixells que intentaven arribar a Gaza amb ajuda humanitària per trencar així el bloqueig israelià sobre el territori palestí. Segons l'organització, les forces israelianes han abordat almenys 5 embarcacions prop de Xipre, a uns 400 quilòmetres de Gaza. A bord d'un dels vaixells interceptats hi viatjaven 4 persones amb passaport espanyol. Israel assegura que els participants seran traslladats al port d'Ashdod i acusa a la flotilla de servir els interessos de Hamas i d'obstaculitzar els plans de pau dels Estats Units. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat una emergència sanitària global per un brot d'èbola provocat per una rara variant que afecta a la República Democràtica del Congo i també a Uganda. De moment, s'han registrat almenys 80 morts sospitoses i més de 240 casos sota investigació, tot i que l'OMS alerta que les xifres reals podrien ser molt més elevades. La situació preocupa especialment perquè aquesta variant no té ni vacuna ni tractaments específics. L'OMS adverteix d'un alt risc de propagació per la mobilitat constant de la població, la violència armada a la regió i la dificultat d'accés dels equips mèdics. També preocupa el contagi entre sanitaris després de la mort de 4 treballadors de la salut. Malgrat l'emergència, l'organisme internacional demana no tancar fronteres ni tampoc restringir els viatges internacionals i aposta per reforçar els controls sanitaris i el rastreig de contactes. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El frontó Salvador Espriu acollirà un torneig pel 15è aniversari del grup Dominó. La competició es celebrarà els dies 23 i 24 de maig i estarà oberta a tota la ciutadania sense inscripció prèvia. Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya arriba a l'Ateneu de Sant Just d'Esvern amb Salvador Cardús. La tertúlia del 20 de maig abordarà qüestions relacionades amb la convivència, la llengua i la percepció social del fenomen migratori. Sant Just manté una de les taxes d'atur més baixes del Baix Llobregat. El municipi tanca l'abril amb 480 persones aturades i una taxa del 4,8%, segons les darreres dades de l'Observatori Comarcal. I ara toca ritmar, ara toquen els esports.

El Barça va tancar ahir una temporada perfecta com a local. Els blaugrana van vèncer per 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un gol de Joao Cancelo. L'equip de Hansi Flick ha guanyat els 19 partits de Lliga com a local aquesta temporada. La nit també va estar marcada pel comiat emotiu de Robert Lewandowski, que va rebre un gran homenatge davant l'afició blaugrana després d'anunciar la seva marxa dissabte passat. Qui no marxarà és Hansi Flick, que ha renovat avui mateix amb el Barça fins al 2028, amb un any més opcional. I la mala notícia és per Fermín López. El jugador va abandonar el terreny de joc a la mitja hora, a la mitja part, i tot apunta que té una fractura al cinquè metatarsià i haurà de passar pel quiròfan, una lesió que el deixa pràcticament fora del Mundial. I gir inesperat al Real Madrid. Fabrizio Romano ha confirmat que José Mourinho tornarà a la banqueta del conjunt blanc després d'un acord tancat entre Florentino Pérez i el seu agent Jorge Mendes. El tècnic portuguès firmarà per dues temporades fins al 2028 i hauria exigit tenir veu en els fitxatges i suport total de la presidència en les decisions esportives. Ara bé, el retorn encara no es farà oficial. El club esperarà que acabi el procés electoral del Madrid i si Florentino és reelegit, Mourinho serà anunciat com a nou entrenador del Santiago Bernabéu. I el club blanc ha fet oficial avui l'adeu de Dani Carvajal després de 13 temporades al primer equip. El lateral madrileny marxa amb un palmarès de 27 títols i 6 Champions Leagues. Aquest dissabte, en l'últim partit de Lliga al Santiago Bernabéu contra l'Atlètic Club, el club li retreu homenatge davant l'afició madridista. La lluita per evitar el descens a primera divisió es decidirà a l'última jornada. L'Espanyol ha certificat finalment la permanència amb 45 punts, de la mateixa manera que l'Atlètic Club, el Sevilla i el Deportivo Alavés. En canvi, Llevant, Osasuna i Elche arriben amb 42 punts, només dos més que el Girona, que ara mateix marca el descens. Els gironins, però, depenen d'ells mateixos perquè rebran l'Elche Montilivi en una autèntica final a vida o mort. Qui ho té més complicat és el Mallorca, penúltim amb 39 punts i obligat a guanyar i esperar diverses combinacions per salvar-se. I en motor, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP va estar marcat per la duríssima caiguda d'Àlex Márquez. El pilot de Cervera va impactar contra la moto de Pedro Acosta després d'un problema mecànic del Murcià i va haver de ser evacuat a l'hospital amb una fractura a la clavícula i una vèrtebra cervical. Ja ha estat operat amb èxit i ara comença la seva recuperació. La cursa va ser interrompuda dues vegades amb bandera vermella per diferents accidents, també amb el francès Joan Zarco hospitalitzat. Finalment, després de tres sortides, la victòria va ser per Fabio Di Gianantonio en una prova completament accidentada amb un meló. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui, per començar la setmana, anem amb una cançó en català que ho està petant moltíssim en aquest inici d'any. Un tema que està protagonitzant un trend molt viral a les xarxes socials i que de ben segur heu escoltat a les vostres ràdios. El missatge de la cançó d'avui és molt clar i molt humà. El protagonista enumera tots els somnis grandiloquents que tenia: ser famós, ric, important, admirat... Però l'amor li canvia completament la perspectiva. De cop, l'essencial ja no són els diners ni l'èxit, sinó compartir la vida amb una persona molt especial. La cançó ens descobreix que la felicitat està en les coses més simples i també hi ha una energia molt optimista i molt vitalista. La pesa transmet ganes de viure, de deixar-se portar i de relativitzar aquesta obsessió constant per triomfar o demostrar coses. Darrere d'aquesta frescor hi ha una banda catalana que ha connectat especialment amb el públic jove gràcies a un estil festiu, emocional i molt proper. Les seves cançons combinen pop, energia i missatges positius sobre les relacions, la vida i la necessitat de gaudir del present. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir al gener del 2026. La cançó s'ha fet especialment popular per un trend a les xarxes socials i la banda que la interpreta va participar al Benidorm Fest. Què? Com ho teniu, això? Doncs va... Ara sí, que esteu nerviosos. Que soni Tutu Turu de Siderland.

Què, vosaltres també estem amb el tu-tu-turu al cap o sóc jo l'únic? Una cançó que ho està petant moltíssim i que no vam compte per dir això que deia. És molt i molt enganxosa. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia. Avui, 18 de maig, celebrem el Dia Internacional dels Museus, uns espais que són la casa de la nostra cultura, de la nostra memòria i també de la nostra identitat com a societat. Perquè dins d'un museu no només hi ha objectes antics, quadres o escultures, dins d'un museu hi ha històries, hi ha emocions, hi ha generacions senceres intentant explicar qui érem, qui som i cap a on volem anar. Cada peça exposada és un fragment de vida. En un món absolutament accelerat ens obliguen a parar, a mirar, a reflexionar, a entendre que venim d'algun lloc i que la cultura no és cap luxe, sinó una part fonamental de qualsevol societat sana i viva. Els museus també són espais de resistència, resistència davant l'oblit, davant la desinformació. Preservar l'art, la història i el patrimoni és també defensar la memòria col·lectiva. També són espais profundament humans, espais on conviuen totes les emocions possibles, la bellesa, la tristesa, la denúncia, la ràbia, l'esperança, o també la memòria, d'aquells que ja no hi són. L'art i la cultura ens ajuden a entendre'ns millor a nosaltres mateixos, i els museus són el lloc on tot això es conserva i es comparteix. Avui també és un bon dia per reivindicar la cultura, la cultura com una eina imprescindible, perquè una societat sense memòria és una societat molt més vulnerable i perquè protegir la cultura és també protegir la nostra llengua, les nostres tradicions i la nostra manera d'entendre el món. Per això, avui, 18 de maig, celebrem els museus, no només com espais i edificis plens d'art, sinó com espais vius, espais que ens connecten amb el passat, ens ajuden a entendre el present i que ens inspiren a imaginar-nos el futur. Perquè conservar la cultura és, al final, una manera de conservar-nos també a nosaltres mateixos.

0: I ara, els sons de casa, amb la Montse Baqués. Bona tarda, Montse, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé, i tu?
0: Doncs bé, començant la setmana amb ganes i amb il·lusió, com ha de ser, no?
1: Com sempre, clar que sí, així sí, ha de
0: sí,
1: ser.
0: Sí, el dia avui no ens ha acompanyat tant, hem tingut
1: no
0: etapes de tot, no? De núvol, de pluja, de sol...
1: Sí.
0: Però bé, ja ho diuen, no, Montse, que el maig cada dia...
1: Cada dia un raig.
0: Això, cada dia un raig.
1: Totalment.
0: Cada dia un raig. Per tant, és el que
1: sí,
0: ens toca,
1: sí.
0: Clar que sí.
1: Però bueno, aquest cap de setmana sí que hi ha hagut molt
0: Exacte,
1: bon temps, eh?
0: Va haver bon temps aquest cap de setmana i em consta, de primeres fonts, que tu vas passar molt bé, eh?
1: Oh, i tant, sí, ara ho comentarem una miqueta, perquè va ser molt xulo, la veritat. Tu què vas fer el cap de setmana?
0: Jo, poca cosa, Montse, perquè estic liat amb el TFG, amb el treball final de grau, i poqueta cosa així ressenyable.
1: Bueno,
0: però bé, anem a l'interessant. Què vas fer tu, Montse?
1: Doncs mira, el dissabte passat va ser la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. I ho van celebrar de la millor manera, amb la millor música del panorama català actual, amb Ginestar, Catarres, Detallet, Love of Lesbian, Muxca, Maria Jaume, 31 Fam i Oques Grasses.
0: Un cartellasso, no?
1: Sí, la veritat és que sí. Mm-hmm. Molt, molt bon cartell i una festa on hi van assistir 30.000 assistents.
0: Total, eh?
1: I, bueno, això, on van poder gaudir d'aquestes actuacions exclusives, més curtes que de normal. Però normalment un concert d'aquests grups potser dura hora i quart, hora i mitja. Però, bueno...
0: I de quan eren?
1: D'uns 45 minuts, el més llarg va ser Oques, que crec que va ser hora i quart, però bueno, també s'ho mereixien,
0: no? Sí,
1: els altres van ser això, tres quarts d'hora o una hora, com a molt.
0: Vale.
1: Així que, bueno, si vols, comentem una mica tot el que vaig veure jo.
0: Molt bé.

0: Doncs tot va començar a l'escenari Mediterràniament amb Ginestà, que va fer el seu segon concert de la gira, en el que presenten el seu cinquè treball, Tot gira igual, però diferent.
1: Mm-hmm, vale.
0: Una mica putada l'hora, perquè va ser a les 3:45,
1: sí, però
0: amb tota la solana.
1: Sempre hi ha algú que li toca pringar el primer.
0: Això
1: sempre passa, però bé, concert xulo, no?
0: Sí, molt xulo, molt xulo. Un concert de tan sols 3/4 d'hora, van cantar cançons d'aquest nou disc i també moltes de les més representatives i conegudes del grup, com la que estem escoltant de fons. I també els va donar temps d'anunciar una exclusiva.
1: Mira.
0: I ens van dir que tocaran en una sala enorme durant aquest any. No sabem quan, ni quina sala, ni res, però ens van dir que aquesta setmana ho anunciarien. Ah, així que res, van tirar aquesta notícia per crear expectatives.
1: Tens alguna predicció o no, Montse?
0: Jo, tal com m'ho van dir, vaig dir, hòstia, Palau Sant Jordi.
1: Clar, crec
0: que és massa. No
1: sé. Jo crec que sí que l'omplirien, eh?
0: Podria ser.
1: Sí, pot ser. A mi també, jo com, quan m'ho deies, també pensava en un Palau Sant Jordi, eh?
0: A veure què ens sorprenen, doncs, ja, sí. Ja estarem atents i la setmana que ve ho comentem.
1: A veure en què ens sorprenen. Qui més vas veure, Montse?
0: També, tot seguit, després de Catarres, va ser el torn dels Catarres. El rock and

0: Montse, tu ets catarra, també?
1: Jo sóc molt catarra. Molt. Així que és el grup que va representar la meva adolescència
0: total.
1: I ara mateix també em segueixen encantant.
0: Sí, sí, home, és que són... Són la infantesa i l'adolescència de molts i molts catalans.
1: Totalment, de la nostra generació,
0: sobretot. De la nostra generació,
1: clar,
0: evidentment, i també d'altres generacions, doncs, són la seva joventut o bueno, és igual.
1: Que el que sigui, que ha marcat moltes etapes, bàsicament.
0: Han traspassat fronteres, han traspassat generacions i a tots ens agrada.
1: Són el que se li diu multigeneracionals,
0: ara,
1: no?
0: Ara ho has
1: que
0: dit, ara,
1: segueixen fent música, però ja fa 15 anys seguien fent música i sent molt coneguts,
0: total,
1: també.
0: Total.
1: Bueno, total. Sense enrotllar-nos, que van fer el seu tercer concert d'aquesta nova gira, un concert també curt però únic, on van fer un repàs de tots els seus himnes, i també havien de fer la seva nova cançó Diumenge sense drames, que va sortir dijous passat a la nit, però per problemes tècnics no va poder ser.
0: En sèrio?
1: T'ho juro.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Saps quin drama, no? Però què va ser? Perquè era el final o com va ser?
1: No ho sé, era una de les últimes cançons, això sí que ho recordo, i era l'única on sortien amb el guitarlele, saps? Que tenen com una guitarra però més petitona,
0: sí.
1: I pues no funcionava.
0: Vale.
1: El guitarlele
0: no estava bé.
1: Bueno. Però bueno, tot i així va ser un concert molt xulo, amb temes ja coneguts per tothom, i també em va sorprendre que en una de les cançons, amb Tòquio, la van tocar com amb tambors i tal, saps? Com amb percussió. Llavors,
0: això
1: sí que va estar xulo i sí que va anar bé.
0: I si t'he de preguntar, de totes les cançons que van tocar, amb quina et quedes?
1: Amb Tòquio, precisament.
0: Aquesta nova versió et va agradar, per tant, eh?
1: Sí, em va agradar molt. Sí. A més, també l'Eric, el cantant, va baixar ja al públic i molt proper tot, molt xulo, la veritat. Sí. Ja no podem fer...

0: Home, i els tiets no podien faltar.
1: Els tiets no podien faltar, és la mítica cara d'Estrella Damm. I van tocar, ells sí que ja porten alguns concerts més en aquesta gira, van començar al març, ells era el 8è concert.
0: Mira.
1: I en aquest concert, igual que Catarres, també van reviure alguns dels seus temes més coneguts, però també van fer diversos de l'últim disc que fa pels més cafeteros, que va sortir va sortir ja fa més temps, però molta gent també ja el coneix de sobres.
0: Sí, sí, va sortir...
1: Em sembla que va sortir el 2025 segur.
0: Sí, l'any passat, no?
1: Sí, no sí, me'n sí, recordo quan.
0: Segur, però no me'n recordo quan jo tampoc. Però bé, un tema, un disc que no va ser potser tan potent com els anteriors, però que també ens ha deixat alguns temacles, eh?
1: Oh, i tant, i tant. Sí, sí, sí.
0: I també notícies o no?
1: També ens va portar una nova notícia que, bueno, primer van dir que es retiraven, no? Van fer una mica de broma, ningú s'ho va creure i van dir que no, que és broma, que i total.
0: Que graciosos,
1: van...
0: no?
1: Sí, ja, ja, ja. Van anunciar que estaven preparant un nou disc.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ostres, això és una bona exclusiva.
1: Això és una bona exclusiva,
0: tant,
1: que també van voler dir en un, això, en
0: per tant, ja estic
1: petit comitè en el concert.
0: Ja estic veient que a banda de concerts van haver moltes exclusives, eh?
1: Doncs sí, sí, sí, la veritat és que sí.
0: Menys mal que estaves tu, Montse. Menys mal que estaves
1: I
0: tu.
1: I us ho puc anunciar, clar,
0: exacte,
1: que sí.
0: Exacte, exacte.

0: Doncs, bueno, en el meu cas, tot això va passar a l'escenari Mediterràniament i després vam anar a l'escenari principal, diguéssim, que era l'escenari de l'Estrella d'Am, on estaven Love of Lesbian, un dels millors representants d'Estrella d'Am, amb aquest tema de l'estiu del 2013.
1: Total, eh? O sigui, no sabia que era de Love of Lesbian, però quan l'he sentit dic, ostres, això és estiu i això és Estrella d'Am.
0: Totalment, sí, sí, sí, és total Estrella d'Am i et porta records així de l'estiu. Bueno, a mi m'encanta aquesta cançó.
1: Superxula, superxula.
0: Doncs vam poder veure un tros de la seva actuació que va acabar per lo més alt amb aquesta cançó i amb canyons de confeti. I per acabar ja sí que va ser el torn del Cas Grasses, que crec que va ser el concert més esperat de la nit.
1: Segur?
0: Jo crec que sí. Per mi sí, per altra gent no ho sé.
1: Era irònic, Montse, seguríssim que sí, seguríssim que sí.

0: posarem sentimentals amb aquesta música.
1: Sí, doncs, sí, començo a parlar, que si no jo em poso a plorar amb aquesta cançó. Doncs res, recordem que a l'octubre Oques Grasses posarà punt i final a la seva carrera musical i aquest dissabte va ser el primer concert d'acomiadament abans dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic.
0: Bueno, i encara quedarà algun, no? El Cabro
1: queda
0: Rock.
1: El Cabro Rock i crec que ja està.
0: Sí,
1: Cabro Rock i després ja quedaran als estadis.
0: Fort, fort, fort.
1: Per tant, va, segur que per molta gent aquest concert va ser l'últim que vam poder viure del grup. Mm-hmm. Jo, per sort, va ser el penúltim. I, bueno, no sé si aniré el Cabro Rock,
0: intentarem
1: m'encantaria.
0: Que sigui l'antepenúltim.
1: Intentarem que sigui l'antepenúltim, exacte.
0: Ho intentarem.
1: I bé, tot i ser el mateix directe que portaven en la gira passada, que això em va decepcionar una mica, pensava que afegirien alguna cosa nova.
0: Potser s'ho estan currant i esperant.
1: Jo crec que s'ho estan currant ara per els últims estadis, sí, sí. I sí, de moment sí. Pues, segueixen amb el mateix format que sempre, però bueno, igualment no va decepcionar gens a la resta del públic, perquè bueno, sempre surten amb energia i amb una posada en escena supercurrada i única, que va fer pues, que fos una hora i quart superintensa, on van passar de cridar i saltar a plorar d'emoció amb temes com aquest.
0: I com va ser? Com estava l'ambient? Era ja un ambient de comiat o no?
1: No, jo tampoc ho vaig veure tan comiat. Vull dir, ells van actuar normal, com sempre. Sí que al final pues, van despedir més que de lo normal, segurament. I el públic també, bueno, sí que una miqueta emotiu, tot, però com sempre, no?
0: Mm-hmm. I entenc que el públic, això sí, és superentregat, no?
1: Molt, com sempre.
0: Perquè és el que dèiem abans, jo crec que la gent... Molta de la gent que va comprar l'entrada va ser exclusivament per Oques Grasses, eh? Evidentment,
1: total.
0: Que després t'agraden altres grups, però va ser com la motivació principal.
1: Sí, sí, sí, sí. I a més, veure Oques Grasses per 25 euros, que és com es venien les entrades, doncs,
0: sí,
1: és un xollo.
0: Amb els collarins i tot això.
1: Amb els collarins, sí, sí, sí. Mm-hmm.
0: Molt bé, eh?

0: Doncs també hem de parlar d'un altre festival que se celebrarà aquest juny i juliol, que és el Clotilde Fest. Mm-hmm, serà la 8a edició del festival, que es durà a terme als jardins del Palau Robert durant el 18 de juny i 9 de juliol.
1: Per tant, és en dues jornades, no?
0: Exacte. Mm-hmm. No, en dues, quatre.
1: Ah,
0: durant... O sigui, entre el 18 de juny i el 9 de juliol es faran quatre nits d'actuacions.
1: Vale,
0: sí, sí,
1: vale,
0: que no havia acabat la frase.
1: Vale.
0: Aquestes quatre actuacions són en col·laboració amb les quatre emissores de ràdio catalanes de més èxit, que són els 40, Flashback, RAC 105 i Europa FM.
1: Ah, mira, doncs, escolta.
0: A veure si aconseguim que Ràdio d'Esbern estigui allà. Imagines, organitzar una jornada.
1: Home, estaria molt bé. Estaria molt bé. Guai, que ens posin aquí entre aquests quatre, que ens posin nosaltres.
0: Clar que
1: també.
0: Sí.
1: Home, però és xulo, no?, aquesta unió de forces.
0: Doncs sí,
1: per,
0: sí, sí.
1: Per dur a terme
0: aquest festival. És com que cada emissora té una nit i cada emissora pues, porta un parell o tres d'artistes.
1: Que guai.
0: Ara ho veureu.
1: Que guai.
0: Doncs les actuacions seran durant quatre dijous consecutius, a partir del 18 de juny, i per que fa l'horari seran de les 8 a 8 i mitja de la tarda.
1: Vale.
0: I els artistes que inauguraran el festival seran Maria Jaume i Mamaduixa amb els 40. Ja no.

0: Doncs Maria Jaume, com ja sabem, és una de les veus més personals de l'indie pop en català actual, amb un estil íntim i delicat que combina influències del pop, el folk i indie contemporani per crear cançons honestes i amb lletres quotidianes que connecten amb tota la nostra generació, no?
1: I tant, Maria Jaume, que també s'està posicionant com una de les grans
0: referents. I tant, sí, sí. Ara mateix és així una miqueta més emergent, podríem dir, però ja s'està posicionant,
1: Sí, sí, crec que ja està deixant enrere aquesta etiqueta d'emergent, perquè cada cop està més i més consolidada, a més, que és una de les grans cantants en aquest dialecte tan bonic, no?, que és el mallorquí.
0: Totalment, sí, sí, a mi m'encanta aquest dialecte.
1: I això, per tant, seran dues horetes i mitja de festival i ja està, no?, per dia?
0: Exacte, sí, sí, sí, en aquest cas tocarà Maria Jaume i també Mamaduixa.
1: Vale, perfecte.

0: Doncs Mamaduixa ara mateix és un dels projectes més originals de l'escena catalana actual, almenys des del meu punt de vista, no? Perquè sí, és com que té una visió diferent del pop, amb una proposta que barreja ja no només pop, sinó també música electrònica, influències urbanes, i que destaca per lletres iròniques i molt visuals, amb una identitat artística molt, com amb molta personalitat, no?
1: Sí, sí, jo la veritat és que últimament m'està agradant moltíssim tot el que està fent el Mamaduixa.
0: Sí, sí.
1: I aquesta cançó m'encanta.
0: Sí, i aquest últim disc també és així com més personal, però també brutal. I bueno.
1: Sí, sí, no. La veritat que a mi m'està guanyant molts punts, el Mamaduixa últimament, i estic molt, molt viciat, sobretot en aquesta cançó.
0: A mi aquesta cançó també m'encanta,
1: sí, sí,
0: la veritat.
1: Sí, xulíssima, xulíssima. Molt bé, doncs tanquem el primer dijous, anem al següent.
0: El següent dijous serà el 25 de juny, que organitza RAC 105, i amb les actuacions de Naina i Max Navarro.

0: Doncs la Naina, ja us la vaig recomanar un dia, que és una de les veus emergents més prometedores del panorama musical valencià actual, que amb només 19 anys ha construït la seva pròpia identitat marcada per influències del pop clàssic i de la música urbana. I ara presenta Vives o Mortes, que és el seu primer disc, amb col·laboracions amb artistes com Figaflaua, Ginestà i La Fúmiga.
1: Una altra de les grans veus emergents, sí, sí. La Naina ho està patant moltíssim.
0: Sí, i a més, amb aquestes col·laboracions que té, és com que ja li dona molts punts per seguir total. Anant encara més amunt i consolidar-se en el panorama.
1: No,
0: i...
1: és que ho està fent super, super, super bé i escolta, en un moment en el que ens ha marxat La Fúmiga, tenir aquesta veu en valencià també, escolta, doncs... dona molts puntets,
0: I tant, i tant.
1: Sí, la veritat és que la Naina està fent molt bé les coses i només 19 anys.
0: Només 19 anys.
1: Jo això no, aquesta dada no la sabia i ara quan l'has dit
0: m'he quedat... Diria que sí, té 19 o 20. Sí, és molt jove, i té això, és una noia supermadura que té la seva pròpia identitat ja marcada i que això segur que li donarà molts punts.
1: Total, i qui acompanyarà la Naina?
0: Max Navarro.

0: Ja l'hem comentat diversos cops, aquí a la ràdio també, que és un artista que es va donar a conèixer gràcies a la seva participació al programa Operación Triunfo i que després del concurs va debutar amb Estrelles, mm-hmm. una cançó que ja acumula més d'un milió i mig de reproduccions a Spotify. La veritat és que ho està patant. I que a més destaca per ser el primer senzill en català publicat per un exconcursant del programa.
1: Mira, mira, mira, molt
0: bé. És a dir, que els altres exconcursants que han vingut, que han passat per al programa, publicaven normalment en castellà o fins i tot potser en anglès, mm-hmm. i pues, s'ha atrevit a tirar per música català, sí, i la veritat és que això li està donant molts punts també.
1: Sí, sí, jo ho hem
0: per
1: parlat...
0: ser la pròxima estrella.
1: Sí, sí, ho hem parlat amb... algun cop aquí a la ràdio amb tu, Montse, que és això, no? S'està posicionant una mica com la pròxima gran estrella del pop en català, eh?
0: Totalment, sí, sí, sí. Mm-hmm. I bé, després serà el torn d'Europa FM el 2 de juliol amb Banda Neon, DJ Bulma Beat i Siderland.
1: Per tant, aquí obrim un altre dia, eh?
0: Exacte, això 2 de juliol.

0: Montse, t'he de reconèixer que estic molt enganxat a aquesta cançó.
1: Sí?
0: T'ho juro.
1: T'agrada?
0: T'ho juro. La vaig, no sé per què la vaig descobrir fa poc i no paro, eh?
1: Molt bé,
0: no
1: molt
0: paro,
1: bé.
0: No, t'ho juro.
1: No, la veritat és que sí, són un grup que tenen molta energia. Van començar sent una banda de versions,
0: sí,
1: que bueno, és de les més populars i festives de Catalunya ara mateix, però des de fa poc van començar a treure cançons, com per exemple aquesta i també la de Es busca catalanet, que també és molt coneguda. I amb un directe carregat d'energia que combina un gran èxit de diferents èpoques i estils, amb posada en escena pensada per fer ballar a tots els públics i pues, això que deia, no? Que ara també posten per la seva música pròpia, mantenint aquesta essència festiva.
0: Sí, sí, i també un toc molt irònic. Tenen un toc molt irònic que a mi també
1: sí,
0: m'agrada especialment.
1: Sí, sí, això també els hi dona
0: i
1: més
0: punts. I la veritat és que compte que tenim també aquí un altre gran grup.
1: Totalment. Després seguirem amb la DJ Bulma Beat, que pel que tinc entès, ella, per altres cops que he anat, és com que actua simplement com entre concert i concert, no?
0: Vale.
1: I abans de començar, i al final també un rato. Doncs bé, aquesta DJ de l'escena nocturna catalana és coneguda per les seves versions carregades de pop, de hits comercials i música festiva, i habitual en sales de festes de Barcelona, que destaca pues, per una proposta més bueno, això, energètica i per connectar amb el públic i posa bueno, música de tot tipus, en realitat.
0: Serà una mica el Nexa d'Unió, no?
1: Exacte, sí.

0: I aquesta nit acabarà amb Sutherland, que és una banda emergent de les més destacades ara mateix en el pop electrònic català.
1: Aquesta cançó, Montse, ho està petant moltíssim.
0: Aquesta cançó ara mateix ho està petant moltíssim.
1: És superviral. Sí, sí, a més, sí. Ha estat la cançó del dia d'avui, Montse.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Mira que bé.
1: Sempre ens passa que a vegades...
0: A vegades coincidim, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Mira, avui també coincidim.
0: Doncs sí, sí, sí. Doncs tenen una proposta que barreja pop i energia festiva i gràcies a això el club s'ha consolidat molt per les seves cançons que són superenganxoses com aquesta i també pels seus directes potents, especialment després del seu pas pel Benidorm Fest. No sé si sabies que van passar pel Benidorm Fest amb la cançó que esclat i tot. I actualment doncs, també ho estan patant amb aquest tu-tu-turu.
1: Sí, sí, que a més la coreografia
0: la va fer la Marta Roig. Sí, sí, que també va passar per aquí.
1: La vam tenir per aquí pel programa, molt fort. I escolta, Montse, punt final, 9 de juliol, com acabarà aquesta festa?
0: Doncs acabarà de la mà de Flashback amb un cartell format pels Amics de les Arts, Su i Ivan Herzog.

0: Per tant, aquesta nit l'obrirà als Amics de les Arts.
1: Sí, a veure, jo això ho tinc confós perquè no sé si els horaris són així tal qual, vull dir... Jo a la web poso Amics de les Arts 1 i Ivan Herzog, però no sé com serà l'ordre, però no, sí, estaran els Amics de les Arts.
0: No ens mullem amb l'horari, doncs. Estaran.
1: Deixem en què estaran. Uh-huh. I, bueno, què dir d'ells, no? És un grup un dels grups més emblemàtics del pop català contemporani.
0: Total, total.
1: Amb lletres enginyoses, amb un estil que combina pop, folk i una miqueta sons electrònics, que han marcat tota una generació amb cançons convertides en himnes i una trajectòria ja més que consolidada amb 20 anys en l'escena musical catalana. Ara mateix estan en aquesta gira celebrant els 20 anys.
0: Sí, com de dir, un referent absolut amb temacles que, bueno, són, com te dèiem abans, no? Generacionals.
1: Exacte.
0: I ja està, i els Amics de les Arts, que els gaudirem molt en aquest Clotilde Fest.
1: Oh, i tant. Moltíssim.

0: Va, també he que dir de la Su, no? Un artista també molt destacada en el pop indie català que... Bueno, ara últimament no sento gaire parlar d'ella ja, però bueno, va tenir
1: aquest,
0: la seva
1: el
0: època.
1: Remix, va fer el remix sí. Aquest amb Camins, no?
0: És veritat, amb Sopa de Cabra i Mon DJ.
1: Que va estar prou bé. Sí, sí.
0: Sí, bueno.
1: Aquesta cançó va ser cançó de l'estiu, potser, de TV3?
0: Em sona
1: no?
0: Que sí, fa molt ella.
1: Fa molt, però sí.
0: Fa molt no? Aquesta cançó, però he posat aquesta perquè de les que té ella és la que més m'agrada.
1: Sí. Sí, però em sona a mi també, eh?
0: Sí, sí, sí. I, bueno, doncs res, el seu estil combina pop, reggae i influències urbanes amb lletres sinceres i quotidianes, que més li deia, connecten molt amb públic, sobretot més jove, no? Bon dia i sent de bona nit.

0: que volarem sobre la por. Camina, minarem donant l'esquena a la tempesta i mai més.
1: Bueno, i per acabar també tindrem l'Ivan, que és un artista emergent de l'escena catalana, que destaca, bueno, com ja veiem, una proposta així més íntima i emocional, marcada per aquesta sensibilitat que transmet en les seves lletres i amb una música més pop i influències alternatives.
2: Sí, sí, ens estem posant sentimentals amb aquesta
1: sí,
2: música.
1: Sí, sí, sí. Tu el coneixies, aquest, Jaume?
2: El vaig conèixer, de fet, aquest Sant Jordi, perquè va fer, crec que aquesta cançó o una altra... No me'n recordo molt bé com era
1: aquesta, em sembla que ja té un any o així.
2: Va treure com una cançó per Sant Jordi que ho va patar moltíssim aquest any.
1: Sí.
2: No me'n recordo exactament quina era, potser era aquesta, que no me'n recordo com es deia, però el vaig conèixer al Sant Jordi i la veritat és que fa molt bones cançons i molt emocional, sobretot.
1: Sí, sí, sí, fa molt bona pinta i això a poc ja s'està consolidant com una de les noves veus que hem de tenir pendents, no?
2: Total. Molt bé, i per tant, amb això tancarem el Clotilde Fest, no?
1: Amb això ja tanquem, simplement comentar que podreu aconseguir entrades per sorteig a través del Carnet Jove o per les emissores que hi participen, que encara no estan disponibles les entrades, però entenc que aviat ja anunciaran com les podreu aconseguir.
2: Molt bé, doncs estarem atents d'aquest Clotilde Fest, que té molt
1: bona pinta.
2: Té molt bona pinta. Si hi ha algun dia que t'agrada especialment, doncs compres aquest, i si hi ha algun altre que no et convenç...
1: Exacte, no és comprar, és per sorteig.
2: Ah, no.
1: Tu t'apuntes a un formulari i llavors per sorteig, si et toca bien i si no ho
2: és. Si no hi haurà cap a la venda, eh?
1: No.
2: Ostres. I tu et va tocar algun any?
1: Sí, a mi cada any em toca. Però és que em sembla que tampoc s'apunta gaire gent, però bueno, aquest any a veure...
2: Ostres, que guai.
1: Perquè la veritat és que és molt, molt xulo i jo us ho recomano.
2: Mira, no sabia
1: però bueno,
2: que...
1: no em traieu entrada, si us plau.
2: No, que no ho passi ningú perquè així anem tu i jo.
1: Exacte, i així ho cobrim i després ja us ho expliquem, si voleu.
2: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, Montse, gràcies per venir un cop més aquí a la ràdio.
1: Gràcies a tu.
2: I que vagi molt i molt bé.
1: Merci.

0: ara us deixem amb els butlletins informatius.
1: Que t'ha ajudat molt. Vinga, una abraçada. Ara anem al butlletí.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. D'aquí a mitja hora ha d'arrencar el Consell Nacional d'Esquerra en què els republicans avalaran l'acord de pressupostos amb el govern de Salvador Illa. Aquest pacte inclou el nou tren orbital, el Consorci d'Inversions i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Última hora des de la seu nacional d'Esquerra a Barcelona, Raül Orgales i Àlex Giral Robert. Bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, de la reunió n'ha de sortir el vistiplau dels d'Oriol Junqueras al conjunt de les negociacions pressupostàries. En principi, un tràmit que encarrilarà el país cap a nous comptes. 3 anys després que s'aproveixin els últims, la cúpula del partit està ara mateix reunida per preparar el Consell. Al sí dels republicans, els números d'Illa serà a canvi, entre d'altres, del projecte de la nova línia ferroviària que doni el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. El president i el líder d'Esquerra l'han presentat aquest matí conjuntament. A banda, les parts també han acordat impulsar novament un organisme per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya, reforçar l'Agència Tributària Catalana i que el pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superi el de l'Estat al Consell de la Zona Franca. Com us ha avançat Catalunya Ràdio, els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres en una bilateral Generalitat-Estat. Raül Orgales i Àlex Giral Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Montse Pujol.
4: La vaga de mestres i professors avui al Barcelonès ha tingut un seguiment del 65%, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el Departament d'Educació. La pluja ha desllluït la manifestació que s'ha fet al centre de Barcelona. Al matí, però, prop de 450 docents, segons la Guàrdia Urbana, han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
4: Demà el cicle de vagues continuarà al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental.
1: L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. Sentim el popular Bonilla.
6: Otra cosa es que la dinámica de parlamentaria nos lleva a buscar acuerdo. Eso es evidente también. O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta en no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
1: El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola.
4: L'exèrcit israelià intercepta la flotilla Global Summit, aquesta vegada en aigües internacionals a prop de Xipre. Hi ha almenys 31 embarcacions assaltades i almenys 5 tripulants detinguts. Netanyahu felicita l'actuació de l'armada.
1: I Amnistia Internacional denuncia un rècord d'execucions l'any 2025 al món. Més de 2.700 persones és la xifra més alta en 45 anys. La gran majoria són víctimes de l'onada de repressió interna a l'Iran. La Xina continua al capdavant del rànquing i en 5è lloc els Estats Units doblen el nombre d'executats. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve. Així s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
4: El convidat d'honor té un stand de 150 metres quadrats amb un petit escenari on es fan conferències, presentacions de llibres i signatures i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original. Hi participen una vintena d'autors de tots els gèneres, a més d'editors. La presència de la literatura catalana al mercat italià cada vegada és més important, tenint en compte que és el tercer nombre de traduccions d'obres catalanes després del castellà i el francès. Els últims 5 anys s'hi han publicat més de 180 traduccions.
1: Ara els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. El jugador del Barça, Fermín, es perdrà el Mundial. Estarà uns 3 mesos de baixa a causa d'una fractura del cinquè metatarsià del peu dret i passarà pel quiròfan. Ja està formalitzada la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça. Flick seguirà fins l'any 2028 amb una altra d'opcional en funció dels objectius. El Girona ha anunciat que s'han exhaurit les entrades pel partit de dissabte contra l'Elx, un partit en el que els gironins només els val la victòria per mantenir la categoria a primera. L'entrenador portuguès Mourinho ha dit que no a la proposta del Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit pendent que el Madrid pagui, però al Benfica la seva clàusula de sortida, que és d'uns 3 milions d'euros. Avui també, dins l'actualitat blanca, Dani Carvajal ha comunicat que aquest estiu marxarà del Madrid. Deixa el Madrid després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez una temporada més.
2: Fins aquí les notícies.
1: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'associació Grup Dominus celebra el seu 15è aniversari amb un torneig de domini obert a la ciutadania que es disputarà els dies 23 i 24 de maig al frontó de Salvador Espriu. La competició començarà el dia 23 a les 10 del matí. L'activitat commemorarà els 15 anys de trajectòria de l'entitat amb dues jornades dedicades a aquest joc de taula tradicional. Segons l'organització, la participació serà gratuïta i no caldrà fer inscripció prèvia. El torneig és organitzat per la mateixa associació Grup Domino i es desenvoluparà durant tot el cap de setmana al frontó de Salvador Espriu. Pel que fa a cultura, l'Ateneu de Sant Just organitza el pròxim 20 de maig una tertúlia sota el títol Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya, que tindrà lloc a 8:15 del vespre a la sala del cinquantenari. La sessió està impulsada pel grup de tertúlies de l'Ateneu i comptarà amb la participació del sociòleg i periodista Salvador Cardús i Ros. La trobada plantejarà una reflexió sobre conceptes vinculats al fenomen migratori com a immigrant, estranger o nacionalitat, amb l'objectiu d'abordar el debat des d'una perspectiva basada en dades i no en percepcions o rumors. La tertúlia també posarà sobre la taula qüestions relacionades amb la convivència, la pertinença i la llengua. Cardús és doctor en econòmiques, ha estat professor a la UAB i a universitats internacionals com Cambridge, Queen Mary, Cornell i Stanford i és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. També ha publicat diversos llibres sobre educació, societat i política. I pel que fa a societat, els municipis de Sant Just i Esplugues de Llobregat seran les seus, del 29 al 31 de maig, de la trobada anual de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per la Sala de Sant Just i l'Ateneu Popular d'Esplugues, té com a objectiu principal consolidar la xarxa com un agent de transformació social i un espai de coordinació pel moviment popular. La trobada s'estructura en tres jornades amb una programació que combina espais de debat intern amb activitats lúdiques i culturals obertes a tota la ciutadania. Segons han explicat Berta de la Maza i Marc Pomar, representants de la sala, la finalitat és compartir experiències, aprenentatges i estratègies de futur entre entitats amb realitats territorials diverses. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: Bona tarda, Clas, què tal?
1: Molt bona tarda, Jaume, què tal? Com estàs?
0: Doncs bé, amb ganes de seguir continuant aprenent sobre història, que ja feia 15 dies que no teníem per aquí.
1: Sí,
0: mira, sí. Teníem ganes, també.
1: Teníem moltes ganes, sí. I no sé per què, però em posa content escoltar aquesta sintonia,
0: sí,
1: la veritat.
0: No, home, és que té un punx inicial.
1: Veritat?
0: Potent, sí.
1: No,
0: la veritat és que vas fer una bona acció aquí, eh? Així amb aquests socs que també tant et representen, no? Aquesta música electrònica
1: et
0: representa.
1: Sí.
0: Molt bé, però avui no anem a parlar d'electrònica.
1: Avui no anem a parlar de música electrònica ni de música en general, però sí que vinc una mica reivindicatiu, t'he de dir.
0: M'agrada.
1: Perquè m'he adonat que sempre que he parlat de dones en aquesta secció, ho he fet en coses que solen associar precisament amb la cultura, una mica de passada, el xismorreo...
0: Sí.
1: Diguem-ne que coses poc rellevants. I les dones han sigut molt rellevants al llarg de la història i crec que s'ha de reivindicar una mica.
0: Totalment.
1: És així que avui vull parlar una mica de dones que han revolucionat la història i han sigut governants molt importants en les seves èpoques, perquè crec que és això, se li ha de donar el pes que mereixen, tota la importància que han de tenir dins la història. Petit disclaimer per als oients que ens estan escoltant des de casa.
0: Pep, a veure.
1: No parlaré de les típiques reines que ja coneixem tots. És a dir, oblideu-vos avui de la Cleopatra d'Egipte, la Isabel la Catòlica, Margaret Thatcher, Joana d'Arc... Aquestes dones ja les tenim molt vistes.
0: Sí, ja les coneixem molt.
1: I és com... sempre el recurs fàcil. No, avui venim a parlar d'algunes que són una mica menys conegudes, però que també han sigut importantíssimes per a esdeveniments que tants cops s'han sentit a parlar i que fins i tot ajuden a entendre diverses cultures.
0: Molt bé, doncs escolta, té molt bona pinta, la veritat, i és això que tu dius, no? Anem a reivindicar altres dones perquè, a part d'aquestes que has dit, també n'hi ha moltíssimes més.
1: Exacte. Comencem?
0: Sí, crec que sí.

0: bueno, crec que no és un secret per als que escoltin aquesta secció i per tu, que
1: no, em sembla que no,
0: que tinc una predilecció per Cartago, sí, i tot sí, el que sí té a veure amb ells. O sigui, sincerament, Jaume, tu digues si no som, si no molen, perquè són tios que són comerciants de la llet, que van sempre amb bona fe, però que si els hi toques una miqueta la moral, els tios em sortien amb elefants de guerra i t'aplastaven. O sigui,
1: sí,
0: s'ha de dir que tenen un puig molt molon, la
1: sí,
0: veritat.
1: Sí. No, no, clar, aquí ens has tornat a tots en autèntics seguidors de Cartago i del seu imperi, sí, sí.
0: Doncs avui parlarem una mica amb més profunditat de la que va ser la seva reina fundadora. La
1: reina fundadora?
0: Reina fundadora, sí, sí. La Dido, o Elisa, com la coneixen a Fenícia, també.
1: Vale.
0: Ens anem, primer de tot, per començar aquest viatge, perquè és un viatge molt, molt, molt important. Ens anem al que ara mateix seria la costa del Líban i el que és l'Orient Pròxim, més concretament a la ciutat de Tiro.
1: Vale.
0: Vale? La Dido era la germana del rei Pigmalión de la ciutat, i després de que aquest matés al seu marit, a Siqueo, va fugir amb una sèrie de seguidors per tal de trobar un nou espai per viure, vale, per residir, mm-hmm, diguem que volien assentar-se en algun lloc on no corressin molt de perill. Siqueo, per cert, era un sacerdot del déu Melkart, que és un dels déus més importants, juntament amb Baal i amb Tanit, pels fenicis. A partir d'aquí comença un munt de viatges, o sigui, estem parlant de que va cap a Xipre, cap a Malta, s'assenta després al que ara mateix és Tunís, i allà va ser quan va arribar a la costa d'aquest país actual i va fundar la ciutat de Cartago.
1: Vale.
0: El mite diu que amb una pell de bou, que quan vam fer el monogràfic aquest de Cartago al primer programa, ho parlàvem, que amb tires molt fines va aconseguir convèncer un rei de Líbia que amb aquestes tires li fessi un terreny per a fer una ciutat. Va aconseguir fent tires molt fines per a fer el perímetre de la ciutat, tot i que això sembla que és una mica llegenda i una mica semblant al mite de Rómulo i Remo de Roma.
1: Vale,
0: o sigui,
1: vale,
0: estem
1: vale,
0: parlant de que no ha passat això, no ha passat lo de l'Eneida que diu Virgili, que és un poeta romà, tampoc ha passat, segurament, però sí que és veritat que n'hi ha constància de fonts clàssiques de l'existència de Dido i també de que va ser ella qui va fundar Cartago. Tu pensa que és una ciutat que estava molt a prop del que és Sicília, té contacte amb totes les rutes comercials del Mediterrani, llavors pels fenicis era molt important tenir aquesta ciutat.
1: Sí, sí, no, clar, clar. Però, per tant, en primer moment, era una part més de l'imperi fenici o no? Es desvincula
0: completament? En un primer moment sí, sí, sí. Mm-hmm. I la Dido va ser, en aquell moment sí que és veritat que no tenien aquesta concepció que les dones només podien estar a casa i demés, sinó que la Dido va ser qui va fer l'expedició per fundar Cartago i la que va aconseguir que Cartago tingués una certa seguretat. Perquè estem parlant de que en aquell moment estaven el que ara mateix és Líbia, Tunísia, i estaven els libis per una banda, que és una tribu que en aquell moment estava com poc civilitzada, entre moltes cometes,
1: vale,
0: i els númides de la zona del que ara és Argelia i Marroc. No només Cartago va aconseguir tenir contactes pacífics i de comerç amb aquests territoris, sinó que fins i tot va arribar un moment que van aconseguir doblegar-los i que siguessin o part del seu imperi o estats també tributaris.
1: Molt fort, molt fort. Doncs escolta, acabem de descobrir una dona molt important i que va posar una pedra inicial molt
0: sí,
1: important.
0: Sí, per una de les coses més importants de tota la història de l'antiguitat,
1: sí, sí,
0: com
1: sí,
0: és
1: sí,
0: la
1: l'imperi de Cartago, no?
0: L'imperi de Cartago, sí, sí.
1: Mm-hmm.
0: Passem a la seva rival, perquè té molta xitxa també, si vols.
1: El rival, eh?
0: Sí.

0: si hem parlat ara de Cartago, lògicament hem de parlar de Roma, la seva principal rival durant molt de temps, durant les guerres púniques, i tot i que sí que és veritat que ja ens anem molt més a prop del nostre temps que no tant de les guerres púniques. Bueno, estan més o menys per allà, però sí que ja Cartago ja el tenim una mica superat. I anem a parlar de la Lídia Drusila, vale? Estem parlant de que va ser una de les principals i la més important, possiblement, emperatriu consort de tot l'imperi romà.
1: Vale, també et dic una cosa, clar, ens has dit, ens anem una mica a prop del nostre temps.
0: 2.000 anys.
1: Perquè la gent s'ubiqui, 2.000 anys, eh?
0: 2.000 anys, sí. O sigui, abans estàvem parlant de gairebé 3.000, ara estem parlant de 2.000. Bueno, és una mica més a prop.
1: No estem tan a prop, però sí.
0: No tant, però sí. En fi, estem parlant de que va ser una de les la tercera esposa, en aquest cas, de l'emperador Octavià, o Augusto, com se'l conec, que va ser el primer emperador romà de tota la història.
1: Mira, fort.
0: Per a que tu et facis una idea de la seva importància, estem parlant de que pels romans era l'arquetip perfecta d'esposa romana, callada, reservada, intel·ligent i que vestia amb poc luxe. És a dir, diguem-ne que sí que és veritat que aquest prototip de dona recatada, que estava a la llar només i que era molt, molt fidel al seu marit. O sigui, estem parlant de quan Octavià, després de la mort de Cesarion, és proclamat emperador de Roma, Drusilia està al seu costat fent-li suport. I fins aquí pot semblar que el seu paper era aquest. Només figurar com l'esposa de l'emperador i ja està. Què passa? Que no és veritat. Estem parlant de que durant tot el regnat d'Octavià va ser la Lídia Drusilla qui va portar el patrimoni tant de l'emperador com de l'imperi. Wow. O sigui, era la que gestionava totes les finances i fins i tot podia deia quines campanyes militars es podien portar a terme o quines no pel tema monetari, bàsicament.
1: O sigui, que era una mica la tresorera de tot l'imperi.
0: No només la tresorera, sinó que va arribar a ser la mà dreta d'Octaviano, Augusto, en aquest cas, que també se'l coneixia, i la consellera amb més confiança de tota Roma. Va ser ella qui va posar personatges com Servicio Galba, que temps després va també ser emperador, i va ser ella qui va aconseguir que Tiberi, que va ser el successor d'Octaviano, segueixi el successor del seu pare, perquè hem de tenir en compte que els emperadors no eren com abans, no eren com potser ara o a l'edat mitjana, que era de pares a fills, sinó que sí que és veritat que pot haver-hi una línia familiar, però havien de ser escollits pel senat. Això sí que...
1: I Tiberi era fill o no era fill?
0: Sí, sí era fill, però no tenia per què. O sigui, per exemple, el Servicio Galba, que va ser emperador després, no era fill de Tiberi.
1: Vale.
0: Què passa? Després de tot això, sí que és veritat que se l'acusava de que volia tenir molt de poder, sí que en aquell moment el seu fill no volia participar als seus funerals quan va morir, la volia oblidar, però va ser el seu net qui va fer fins i tot que sigués deessa del Panteó Romà per tota la influència que va aconseguir. O sigui, estem parlant de que va ser una de les dones més estimades de tota la història de Roma. Wow. O sigui, per a...
1: Sí, la van convertir en deessa.
0: Sí, sí. De fet, estava, la seva representació és un carro amb elefants, per a que tu et facis una idea.
1: Vale.
0: Es va fer tot un esdeveniment al Coliseu i que de portes cap a fora era el representant de com havien de ser totes les matrones romanes i de portes cap endins estem parlant de que era el cap, les potes i tot del començament de l'imperi romà. Sí, sí.
1: Molt fort. Doncs mira, una història totalment oculta, no?, per... la història per la gent, no?, que ho mira una mica més des d'una perspectiva més des de fora, però si mires, no?, poses la lupa, veus que aquesta dona va tenir un pes essencial.
0: N'hi ha moltes dones així, o sigui, no només que hagin sigut amagades, sinó que també tenen un paper molt protagonista, com és la que parlarem ara.
1: Molt bé.
0: Tornem un altre cop a l'Àfrica i tot i que en aquest cas no anem cap a la zona de Tunísia, sinó que ens anem al que ara mateix seria Sudan, Etiòpia, més o menys aquesta zona. Vale. Ja estem parlant d'un Àfrica, el que podem considerar Àfrica.
1: Vale, Àfrica Meridional.
0: Àfrica Meridional, efectivament. Estem parlant de la reina Amanirenes, reina de Núbia, que també és conegut com regne de Kush, que, per a que tu et facis una idea, era el rival directe de l'Egipte i del Roma després quan conquereix aquesta part de territori.
1: Vale.
0: Per a que els oients i tu també tinguis una mica de context, tot i que pot semblar el contrari, els imperis i regnes africans tenien una estructura molt més igualitària que altres territoris durant l'antiguitat. tenien avanços socials molt marcats i a Kush en particular, homes i dones eren exactament iguals. Lluitaven als exèrcits, tenien les mateixes obligacions a la llar, les mateixes obligacions socials, la mateixa possibilitat d'ascendre a nivell, per exemple, d'una dinastia, i de fet, la línia familiar que tenia preferència era la materna.
1: Mira.
0: No era la del pare, sinó que era la de la mare. Però bueno, ja ho hem parlat abans, o sigui, el Kush va ser un dels principals enemics de l'antic Egipte,
1: sí,
0: i després dels romans, i aquí és on és molt rellevant, just quan comença aquest domini romà de la zona, amb Anníremes. ¿Vale? Aquesta reina va aprofitar que el prefecte romà de l'època, estem parlant més o menys, perquè tot et facis una idea, més o menys la mateixa època que la Lívia Drusila, o sigui,
1: vale,
0: 60-10 abans de Crist, perquè la gent es posi una mica en context.
1: Uh-huh.
0: Quan el prefecte romà es va a una campanya militar a l'Aràbia, perquè els romans tenien també aspiracions de conquerir aquest territori, volien conquerir-ho tot, o sigui, hem de tenir aquesta perspectiva, va anar guanyant poder a la regió i va conquerir zones del sud d'Egipte. Guanya els romans a la batalla d'Assuan, o sigui, estem parlant de que era una reina molt... que li agradava la marxa, o sigui, estem parlant de que volia lluitar amb tothom i fins i tot captura una estàtua de l'emperador Augusto per a que tothom la pugui trepitjar, concretament el cap. O sigui,
1: jope,
0: era com que li tenien molt de fàstic als romans, la veritat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No, i per tant, una guerra combativa, eh?
0: Sí,
1: una reina combativa.
0: Molt combativa. Els romans tornen d'aquesta campanya a l'Aràbia i contraataquen fins i tot que arriben a Nàpata, la capital de l'imperi Cusita o l'imperi o el regne Nubi, que, tot i que sí que és veritat que ja van anar conquerint territori, tots dos bàndols van anar a ser obligats a signar la pau. Què passa? Aquí ve el punt clau. Els romans li tenien tant respecte al regne dels Cusites o Nubis que els van considerar un poble gairebé igual al seu. Això és una cosa que...
1: I això què significa? Què vol dir?
0: Estem parlant de que el tractat de pau va ser, vale, la frontera la marquem aquí, ningú ha de pagar indemnització a ningú,
1: vale,
0: ningú ha de donar rents a ningú, o sigui, estem parlant de que els consideraven...
1: Un rival a batre, no?
0: Sí, exacte. O sigui, era el seu equivalent a la zona.
1: Vale.
0: Per a que tu et facis una idea, amb Cartago no va passar això, amb Grècia no va passar això, o sigui, que els romans et veiessin com un igual... telita.
1: Ja significava molt del teu poder.
0: Exacte, i era precisament per aquesta reina. O sigui, Anníremes, va ser la que va lluitar contra els romans i la que els va dir, ei, fins aquí i no passeu d'aquí i ja està.
1: Sí, sí, sí.
0: De fet, després d'aquesta reina guerra amb Roma, Núbia viu una de les èpoques més pacífiques de la seva història, tant amb el que quedava del regne de la Anníremes com amb Amanitora, que va tornar a fundar un temple al déu Amon, que era el déu Egipte del territori, i que també hi ha una teoria de que tota aquesta dinastia es diu Aman per el déu Amon, però això no té res a veure.
1: No està confirmat,
0: No està confirmat. Però bueno, o sigui, estem parlant de que eren regnes,
1: sí, sí,
0: regnes
1: no,
0: molt canyeres
1: molt poderoses,
0: i molt poderoses.
1: I a més, hem parlat de dones, que normalment és el que hem dit, no són una mica les tapades de la història, i també d'Àfrica, que molts cops també és una,
0: exacte,
1: part de la història que ens ressaltem.
0: Exacte, i que fins i tot va tenir contacte amb un munt de regnes, Kush va ser molt important també en rutes comercials, perquè tenia moltíssim d'or.
1: Sí, jo crec que hi ha molta gent que... Dius Kush i
0: no saps què és.
1: No.
0: I que, de fet, estem parlant de que era un regne molt combatiu i que, per a que els romans et consideressin iguals a ells, ojito, com havies de ser.
1: Sí, total.
0: Però, bueno, passem d'Àfrica i passem, per tancar, si vols, a l'Àsia, perquè té molta xitxa, també.

0: per tancar aquesta, aquesta zona és al passat d'avui, ens anem a la Xina per parlar de l'única emperatriu de ple dret que ha tingut tota l'etapa imperial xinesa al llarg de tota la seva història.
1: Molt bé.
0: O sigui, estem parlant d'una dona molt, molt, molt, però que molt important.
1: I
0: estem
1: també ens apropem una mica més, a l'actualitat.
0: Sí, ja...
1: No gaire, però sí.
0: Estem parlant de la Wu Zetian, que en aquell moment es feia dir Wu Zhao, és a dir, que el Wu Zetian és un nom que es va donar després a nivell pòstum.
1: Vale.
0: En un principi va començar com concubina de l'emperador Gaozong, que era un noi de 21 anys, o sigui, no era molt gran, però sí que és veritat que era molt malaltís. Tot i que després es va casar amb ell i va aconseguir exercir molt de poder. O sigui, diguem-ne que era una mica la mà a l'ombra de totes les decisions que prenia aquest emperador.
1: Vale.
0: El cas és que després el Gaozong es va posar malalt de cop i volta, de cop, i la seva representant va ser precisament aquesta Wu Zhao.
1: Uh-huh.
0: Quan va morir, es va proclamar emperatriu de la Xina i va fundar fins i tot la seva dinastia, la dinastia Zhou.
1: Quin pes tenia crear una dinastia? Què significava?
0: Per a que tu et facis una idea, pels xinesos crear una dinastia era gairebé deixar el teu nom a la història.
1: Vale.
0: O sigui, uh-huh. És l'honor dels honors dels honors. O sigui, vale. Era un punt molt, molt elevat. Què passa? Que, com a totes les cultures que teníem, era una cultura molt rígida i que es considerava que el fet de que una dona, no només que ho aconseguís, que ho va fer, sinó que tingués la mínima intenció d'aconseguir el títol d'emperatriu, Wangdi, que es diu en xinès, va disposar d'una fortíssima oposició per intel·lectuals confucians. Aquesta dona era budista, i per intel·lectuals confucians que deien que era impossible i gairebé una ofensa a la natura i a l'univers que una dona sigués emperatriu. Moltes fonts recullen que era una dona que només pensava en obtenir tot el poder possible, tot i que sembla ser que era més un moviment propagandístic dels seus detractors.
1: Yeah.
0: Més que una realitat. Potser sí, o sigui, sí que estem parlant de que en aquella època i al llarg de la història has de tenir, ser una mica despiadat per aconseguir tant de poder.
1: Total,
0: però sí que és veritat que potser s'exagera una mica pel fet de que era una dona i que no tenia el suport.
1: O sigui que en aquest cas sí que ja veiem masclisme, no? Perquè de fet, per només el fet de ser dona, ja va ser tractada molt malament per la seva oposició.
0: Exacte, sí, sí. Es recull que fins i tot va matar diferents fills de les concubines rivals o de la pròpia emperatriu abans d'ella, però realment no hi ha una evidència ferma. Tot i així, i tot i aquesta llegenda negra i aquesta oposició, es va mantenir fins als 80 anys, que per aquella època és un munt de temps.
1: O sigui, va aguantar bastant.
0: Va aguantar bastant, tot i que sí que és veritat que amb 80 anys, ara i en aquell moment, un cop d'estat és molt difícil que el puguis repel·lir, i sí, molt sí. Més tenint en compte que no tenies tant suport com detractors.
1: Clar. I després de tants anys, entenc que el règim també, bueno, l'imperi en aquest cas, estava una mica desgastat, no?
0: Sí, ja estava una mica desgastat, ja estava gairebé a punt d'una guerra civil.
1: Clar.
0: I poc després d'abdicar el trono, va morir i va deixar, sí que és veritat que la seva dinastia no va durar molt, o sigui, va ser ella només i ja està, però va deixar el seu nom, la dinastia Zhao,
1: a
0: tot el que era l'imperi xinès.
1: I tant, sí, i tant. Sí. No, va deixar el seu nom als llibres d'història i és això, va ser la primera dona.
0: Exacte.
1: En ser emperatriu de Xina.
0: M'he deixat un munt de dones molt importants, per exemple, la reina Zenòbia de Palmira, inclús una general d'Alexandre Magna, també, una hermanastra d'Alexandre Magna que també va tenir molt de poder i molta importància com a general. O sigui que, si vols, Jaume, això ho podem convertir una mena d'on és el passat, però una secció de...
1: Sí, sí, sí.
0: Una minisecció dins de la secció per tal de refrescar una mica.
1: I tant.
0: Perquè les dones han de tenir aquesta importància a la història i han de conèixer-la, sí.
1: I tant que sí. Per tant,
0: De tant en tant, sí.
1: Vindrà el Clas a explicar-nos dones de la història que són menys reconegudes, que tenen menys nom, però que han estat igual d'importants que moltes altres.
0: Exacte, que moltes altres i que molts homes, també.
1: I que molts homes. Molt bé, Clas, doncs si et sembla ho deixem per aquí. Gràcies per venir avui al refugi de Ràdio d'Esvern i com sempre ens retrobem dintre de 15 dies.
0: Un plaer, com sempre, Jaume.
1: Que vagi molt bé. I ara fem una petita pausa musical. Anem amb TKM de La Tour de Querol. Som-hi.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: I ara sí, anem amb l'última secció d'avui, anem amb l'actualitat esportiva, amb l'Albert Miranda.
4: Hola Jaume i a tots els oients del Refugi, espero que esteu gaudint del programa. Anem amb l'actualitat esportiva. Comencem amb dues notícies que han sortit avui. La primera és que Dani Carvajal deixa el Real Madrid després de 24 anys i la segona és que Fermín López s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret i es perdrà el Mundial. Després farem la nostra convocatòria d'Espanya pel Mundial. Per altra banda, ahir es va jugar la penúltima jornada de la Lliga. Tots els partits començaven a la mateixa hora, concretament a les 7 de la tarda. Dels 20 equips de Lliga, 15 equips es jugaven quelcom. La part interessant estava a la zona del descens. 9 equips estaven amb possibilitats de baixar a segona divisió. No obstant, es van salvar el València, el Sevilla, l'Alavés i l'Espanyol. En canvi, Osasuna, Llevant, Elche, Girona i Mallorca encara lluitaran a l'última jornada. Després, comentem els escenaris. També van guanyar el Barça, on Lewandowski es va acomiadar de l'afició perquè se'n va, i el Real Madrid a Betis i Sevilla, respectivament. Quatre equips que pràcticament no juguen res, només el Sevilla tenia una molt petita possibilitat de baixar a segona. Per altra banda, el Barça femení va guanyar la Copa de la Reina després de vèncer l'Atlético Madrid per 3-1. A més, aquest dissabte juga la final de la Champions contra l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. En motociclisme, aquest cap de setmana es va celebrar el circuit de Montmeló, on Àlex Márquez i Zarco van tenir un accident molt greu. Els dos pilots estan estables i conscients. El primer té la clavícula trencada i el segon una lesió al genoll. Dijan Antonio va guanyar la carrera, seguit del Degué i Bagnaia. I per últim ens anem al tennis. Sinner va guanyar el Master 1000 un altre cop, el Master 1000 de Roma, després de vèncer Casper Ruud per un doble 6-4.
3: Doncs ja hem repassat la informació esportiva amb l'Albert Miranda. Ara sí, Albert, et puc donar les bones tardes. Què tal, com estàs?
4: Bona tarda, Jaume, què tal? Jo molt bé.
3: Content, no?
4: Sí, content, sí, sí.
3: M'agrada, Albert, clar que sí. Doncs sí, sí, hem tingut un cap de setmana molt enfeinat, amb moltes coses, moltes premisses esportives i totes molt interessants. Aquesta última que comentaves de Sinner, també interessant, que ha guanyat tots els Masters 1000. Tots,
4: sí, sí, absolutament tots,
3: tots, tots. No li queda cap per guanyar, ja només li quedava aquest de Roma, que a més és el de casa seva.
4: Exacte, sí.
3: I mira, doncs ja ha aconseguit aquesta fita. Anem a parlar ara ja amb un format més breu, més pausat, més tranquil, de les coses que han passat aquest cap de setmana. Per on vols començar?
4: Home, jo començaria pel descens, no? Per la penúltima jornada de Lliga d'ahir, que va ser emocionant. A mi em va tocar cobrir-la al Diari Esport i va ser... T'ho dic en sèrio, eh? O sigui, jo estava boig.
3: Una bogeria, eh?
4: Estava boig, jo, cobrint el minut a minut. Imagina't els jugadors dels equips que jugaven al descens a entrar a Europa, o sigui, imagina't.
3: Sí, sí, és això que tu has dit, no? Que van ser ja jornada unificada, excepte el partit del Barça, que va ser Barça-Betis, que va ser l'únic que no va ser unificat.
4: Sí, perquè no jugaven res cap dels dos.
3: però sí, sí, va ser una jornada espectacular on el que més va destacar potser és aquest Levante-Mallorca, no?
4: Sí, al final era una final.
3: Sí, sí.
4: Perquè qui perdia el partit...
3: Pràcticament,
4: bueno, ho estem veient, el Mallorca necessita
3: un miracle
4: a Lourdes per aguantar, per seguir a primera, i el Llevant, mira, semblava que estava ja a segona, fa tres jornades,
3: sí.
4: Semblava que estava a segona amb 30 punts, però ha guanyat 3 partits seguits, ha fet 9 de 9, i ara mateix és el que millor ho té.
3: Sí, sí, no, és espectacular.
4: Sí, és que hi ha unes possibilitats de tot en aquests 5 equips, que és una bogeria, eh?
3: Sí, sí, la veritat que l'últim tram final de temporada del Llevant està sent espectacular, estan marcant molts gols i estan guanyant molts partits, i això els permet arribar fora del descens a l'última jornada.
4: Sí, sí.
3: Hi ha possibilitats de salvar la categoria. Per mi, Albert, no sé com tu ho veus, però per mi la gran sorpresa d'aquest descens és el Mallorca. No m'ho esperava. Amb un Vedat Muriqi que t'ha fet més de 20 gols...
4: Exacte.
3: Com pots estar en aquesta situació?
4: És que estem parlant de que el Mallorca té el segon màxim golejador del campionat amb 22 gols. I després, és que tu mires el plantell...
3: És molt bo.
4: És molt bo. O sigui, tu mires jugador per jugador i no hauria d'estar allà.
3: No.
4: O sigui, hauria d'estar de C, 11, 9, però... A punt de cent... No, és que no. És que
3: està
4: no.
3: Penúltim, eh?
4: És que està penúltim.
3: Està penúltim.
4: A punt de baixar segona.
3: Sí, sí, no, i realment...
4: O sigui, ja està segona.
3: Ho té molt complicat. O sigui, és un miracle. Hauria de guanyar... Crec que hauria de perdre el Girona, perdre l'Osasuna...
4: No, la carambola és la següent.
3: A veure, la tens clara, tu?
4: La tinc clara jo, sí, sí. O sigui, el Mallorca ha de guanyar sí o sí a l'Oviedo.
3: Sí, això segur.
4: Després, el Girona ha de guanyar a l'Elx.
3: Vale.
4: Vale. Després, el Getafe ha de guanyar a Osasuna. I això és el millor de tot, perquè no té gens de sentit. El Llevant no ha de perdre, amb el Betis. Perquè un quadro empat amb Llevant, Elx, Osasuna i Mallorca el baixa a segona.
3: Vale.
4: O sigui, el Llevant ha d'empatar o guanyar.
3: Puntuar, eh?
4: Ha de puntuar a la Cartuja.
3: Vale.
4: O sigui, estem parlant de que el Getafe ha de guanyar Osasuna, el Girona a l'Elx i el Mallorca a l'Oviedo.
3: Imagines què passa?
4: Si t'imagines. Però saps...
3: A veure, anem a planificar-ho. Girona ha de guanyar l'Elx, no?
4: Mira, les possibilitats del Girona per salvar-se del Mallorca.
3: Del Mallorca, vull dir, és que el Girona guanya l'Elx.
4: Exacte.
3: Això pot passar.
4: Sí.
3: Que el Getafe guanya l'Osasuna.
4: Perquè s'està jugant a Europa, el Getafe.
3: Pot passar.
4: Pot passar.
3: Pot passar.
4: Pot passar.
3: Que el Llevant guanyi el Sevilla. Pot
4: guanyi o empati.
3: Pot passar, perquè el Llevant t'està jugant la vida i el Sevilla res... Per tant, escolta, això pot passar.
4: Pot passar i baixaria Osasuna i Elx.
3: Osasuna i Elx. Ostres, és que baixi l'Osasuna també.
4: És heavy, eh?
3: Amb Budimir, que és una estrella.
4: És que Osasuna, no sé quan va ser, crec que va ser la jornada 33 o així, que va guanyar el Sevilla,
3: sí.
4: Estaven celebrant la permanència a l'estadi.
3: Pràcticament, sí.
4: I ara veus allà i dius, què ha passat?
3: Sí, no. La veritat és que aquest any el descens està caríssim, caríssim. És un dels anys més entretinguts pel que fa a la lluita per la permanència i està sent espectacular. Ara comentaves tu, no?, la situació del Girona. Què ha de fer el Girona?
4: El Girona el que ha de fer és molt fàcil. Al final juga contra un rival, un equip que està directament davant seu, i el que ha de fer per salvar-se és guanyar. Guanyar.
3: I ja està, eh?
4: Guanyant es salva. Un empat i una derrota el fa baixar a segona. Però guanyant a salva i enviaria l'Elx a segona.
3: A més, que juguen a Montilivi.
4: Juguen a Montilivi.
3: Que això també, escolta, és un al·licient més perquè el Girona pugui aconseguir la permanència.
4: Ves el plantell del Girona i dius...
3: No pots baixar.
4: O sigui,
3: és veritat que tenen moltes lesions,
4: sí, ja, sobretot,
3: trams complicats.
4: Sobretot la lesió del davanter centre, que va anar seleccionat, Ruiz... Però, ostres, veus l'equip... Omunagi, Bitzel, Arnau Martínez, Vitor Reis, és un equipàs, escolta, si estan allà és per alguna cosa, no?
3: Sí, totalment, a veure, esperem que es salvin perquè és un equip català i no ens agradaria que baixés, però sí. I hi ha algun equip més involucrat? El Llevant, hem comentat que juga contra el Betis, també el Betis no es juga res, però el Llevant anirà amb tot.
4: Exacte, després estarien l'Elx, el Llevant i l'Osasuna, que ho tenen molt més fàcil, tenen 42 punts, l'Elx puntuant, o sigui, no perdent, es queda segona, inclús perdent potser té la possibilitat de quedar-se a primera, però és més difícil, però si empata o guanya, òbviament és l'equip de primera, l'Osasuna igual, si empata o perd és l'equip de primera,
3: vale.
4: inclús perdent també té possibilitats si el Mallorca no guanya, però és que aquí ve el bo, perquè si el Llevant perd, si el Mallorca guanya, el Llevant és equip de primera, d'igual que faci. És igual que faci.
3: En serio?
4: Si el Mallorca guanya a l'Oviedo, el Llevant és equip de primera divisió. És fort, és igual que faci. És igual.
3: És igual?
4: És igual.
3: O sigui que, per tant, el Llevant, realment, sense fer res, només perdent pot ser...
4: O sigui, si només pot baixar segona si el Mallorca no guanya.
3: Però, per tant, el Mallorca necessita que el Llevant perdi.
4: No, que el Llevant empati o guanyi. O sigui, és una locura.
3: Vale.
4: És una locura. O sigui, vale. Perquè la gent li quedi clar. El Llevant, o sigui, si el Mallorca guanya, el Llevant és equip de primera divisió. Però, si el Llevant, a més, puntua, i l'Osasuna perd, perd, i l'Eix perd, el Mallorca salvaria.
3: Vale.
4: O sigui...
3: No, però, a veure...
4: Si el, és una bogeria.
3: Perquè salvi el Mallorca, el Llevant ha de puntuar.
4: Ha de puntuar, per això.
3: Per tant?
4: Ha d'empatar o guanyar el Betis.
3: Però tu acabes de dir que si el Mallorca guanya, el Llevant...
4: No? Sí, si el Mallorca guanya, el Llevant és equip de primera divisió.
3: Ah, vale.
4: És equip de primera divisió.
3: Vale.
4: És depenent...
3: Vale. Ara t'he entès. Vale, doncs escolta, Albert, estarem pendents aquest cap de setmana d'aquesta lluita perquè...
4: Sí, els equips i els entrenadors estaran amb el mòbil
3: el multipartit, el multipartit de Movistar, tots aquí, per veure tots els partits de la vegada. Sí.
4: Bueno, jo crec que tot el món estarà pendent del Girona Elx.
3: Aquí a Catalunya, sí.
4: Aquí a Catalunya, sí. I bueno, i al final... És que qui perdi en aquest partit se'n va a segona.
3: Sí. Això és veritat. No, serà molt fort, la veritat, i està sent molt interessant aquest final de temporada en aquest sentit, en la lluita de la permanència.
4: Sí.
3: Però va, anem a passar de tema, anem a parlar una miqueta de la situació del Real Madrid, Albert, perquè estem... Ara, avui hem rebut notícies interessants. Fabrizio Romano dona per fet que Mourinho serà el pròxim entrenador del Real Madrid... I també s'ha conegut que Carvajal, el capità, marxa.
4: Sí, bueno...
3: Quina de les dues t'ha sorprès més?
4: Cap de les dues. Al final s'estava dient... Bueno, el de Mourinho era quasi un fet. O sigui, encara no és oficial, és oficiós, no? Com es diria actualment. I després Carvajal... Bueno, al final crec que només...
3: Què li ha passat aquesta temporada? Perquè els que lesions, no seguim, els que no seguim tant el Real Madrid, per què no ha jugat?
4: Bàsicament, Carvajal crec que va ser... La temporada passada va tenir una lesió de genoll molt greu,
3: sí.
4: Que va estar tota la temporada o 8 mesos sense jugar. Després va tornar a jugar i al cap de dos partits o així es va fer mal al genoll un altre cop i també era una lesió complicada. Llavors, aquest any portava la lesió de la temporada passada i crec que va començar a jugar, no sé si va ser a l'octubre o sigui, va començar a jugar al principi de temporada, fins al desembre, crec que així, i va tenir una altra lesió.
3: Vale.
4: Greu, va ser el genoll, però va ser com la ròtula, crec, o alguna cosa així. I clar, això el va deixar apartat uns quants mesos, i va tornar fa un parell de mesos, i bueno, entre la destitució de Xavi Alonso... La firma d'Arbeloa, que al final han dit que, bueno, que hi havia mal rotllo amb Arbeloa i Carvajal, perquè quan va arribar Carvajal, Arbeloa li va treure el lloc a Arbeloa. Són coses que es diuen. I bueno, al final, és que només ha jugat, crec que són 450 minuts en tota la temporada.
3: Molt poquet, sí, és molt que poquet. No l'hem vist pràcticament res a Dani Carvajal.
4: I és mala sort, al final, perquè és un jugador que es deixa la pell al camp. És el primer capità. Hi ha una coincidència que avui l'he vist, i és que durant 6 temporades consecutives, o sigui, des del 2021 fins ara, a l'acabar la temporada s'ha anat el primer capità del Madrid.
3: Sí, jo també ho he vist. Sí. Modric, Carvajal...
4: Va començar amb Ramos, i acaba amb Carvajal.
3: Han anat caient tots els primers capitans.
4: Bueno, i diuen que el Madrid i Carvajal han arribat a un acord. Això has de fer un acte de fe, saps?
3: Sí.
4: Perquè
3: sí,
4: potser
3: sí.
4: L'ha fet fora i ha dit, escolta...
3: No, el renovem i ja està, s'ha acabat.
4: Ja està.
3: Alguna idea d'on pot anar?
4: No tinc ni idea.
3: És que és molt difícil ubicar Carvajal ara mateix en un
4: Aràbia, no
3: o sigui,
4: sé.
3: Creus que s'anirà d'Europa?
4: Jo crec que sí. O sigui, el seu oncle seria, sí. O cunyat, el seu cunyat. Està Joselu, que tothom en coneix,
3: sí,
4: Joselu.
3: Sí,
4: està
3: sí.
4: A Qatar.
3: És veritat. Té 34 anys. És gran, però tampoc és supermega.
4: Sí, encara li queden un parell d'anys.
3: Depèn de com estigui la seva
4: salut. Sí, bueno, jo crec que jugant a Qatar o Aràbia... Pot jugar allà.
3: Sí, sí.
4: Bueno, està José Lu, està Nacho per allà també.
3: Sí, que estan els amiguets, no?
4: Benzema.
3: Estan els amiguets, sí.
4: Sí, jo crec que pot anar cap allà.
3: Pot ser. I l'altra part de la notícia, José Mourinho, et sembla que és el candidat ideal pel Madrid o no?
4: Sí i no. O sigui, per solucionar els temes, els problemes que hi ha al vestuari, sí. Perquè al final és un entrenador que té molt de llegat.
3: I molt de caràcter.
4: O sigui, al final, si et fixes, quan el Madrid ha anat bé, és quan hi ha hagut un entrenador que els futbolistes el tenen respecte.
3: Sí, sí,
4: totalment.
3: És a dir,
4: Zidane, el que ha fet com a jugador és impressionant. Ancelotti, el que ha fet com a entrenador. I després ha vingut Xavi Alonso, que potser, o sigui, que segurament és un bon entrenador, però que no té aquella figura que dius, ostres, Xavi Alonso va ser molt bo, va fer moltes coses, saps?
3: Que ho va ser,
4: però potser no com una llegenda com Zidane o Ancelotti. Llavors, després van vindre el Veloa, que va ser un parche. I jo crec que Mourinho sí que té aquesta cosa de dir...
3: Aquest pedigrí, no?
4: Sí, que és una figura del futbol.
3: Sí, totalment. Bueno, que és un tio que té caràcter,
4: que
3: si te l'ha dit quatre coses te les diu.
4: Exacte, que no té pèls a la llengua.
3: Sí.
4: Però després, no sé jo com jugarà al Madrid.
3: I és que tinc molts dubtes en l'apartat futbolístic, perquè
4: des que
3: va marxar del Madrid José Mourinho, la realitat és que la seva carrera com a entrenador bueno, ha deixat molt que desitjar.
4: Sí que és veritat que s'ha anat cap a equips...
3: Va estar al United i guanya, crec que l'Europa League o no la va arribar a guanyar?
4: Jo crec que sí, va estar al United, va estar al Tottenham, crec.
3: Que potser el United és una mica el més destacat, sí. Però després el Tottenham no va fer res. I a la Roma no va fer res.
4: No, va arribar a les semifinals de la Conference Europa.
3: I amb el Benfica tampoc ha fet
4: Benfica
3: gaire.
4: Benfica i Fenerbahçe, crec que va ser.
3: No ha tingut un bon camí.
4: Sí que és veritat que porta, crec que són 35 partits sense perdre.
3: Això és veritat.
4: O sigui, al final és Mourinho, i Mourinho ja tots el coneixem, com és i com juga i què fa. Penso que és una bona idea pel Madrid, pel vestuari del Madrid, per calmar l'ambient i per tot això, però em deixa molts dubtes per temes futbolístics. Però l'haurem de veure.
3: Sí, ho haurem de veure.
4: Al final això és molts dels jugadors.
3: Sí, això és veritat. I si els entrenadors creuen, els jugadors es creuen el que diu Mourinho, doncs potser va bé la cosa. Però a mi, ara mateix, les sensacions que em dona és que, bueno, futbolísticament no és la millor
4: perquè
3: decisió.
4: Perquè després, per exemple, quan estava Zidane, el Madrid no jugava res amb Zidane.
3: Sí, és veritat.
4: O sigui, no jugava res. Era un plantell espectacular. Sí, era espectacular.
3: I amb els detalls de qualitat ja...
4: Exacte, però és que no jugava res. Era més un gestor de vestuari i ja està.
3: Sí, no. Sí,
4: llavors, veurem si... O sigui, el Madrid ha de fitxar, això segur. Ha de fitxar tres jugadors clau. Bueno, en tres posicions claus. I veurem.
3: Sí, ja ho veurem, perquè veurem, la veritat perquè... És que pinta que serà un estiu mogudet i
4: sí,
3: també pinta
4: segur.
3: Que la pròxima temporada tindrem show, amb Mourinho
4: sí,
3: a la banqueta.
4: El show ja està garantit, sí.
3: Això segur. Anem a parlar molt ràpidament del Barça i acabarem amb la convocatòria d'Espanya, que sortirà la setmana vinent i farem una mica,
4: el dia 25,
3: de pronòstic. Sí. Però per acabar, la situació del Barça, comentem que Hansi Flick ha renovat fins al 2028, per tant, dos anys més, a més, un any més opcional. Per tant, jo crec que tots els culers estem molt tranquils amb aquesta notícia. És la notícia que tots estàvem esperant. Va marxar Robert Lewandowski, que era el moment de marxar, no, Albert?
4: Sí, quina edat té? 36?
3: 37.
4: 37 anys. Sí, o sigui, a veure, tothom coneix Lewandowski, tothom coneix com és el jugador, el que ha fet, què aporta, i bueno, jo crec que era el moment, és el que tu dius, era el moment de marxar. O sigui,
3: sí, ho ha fet tot.
4: Per tu és mite del Barça?
3: Sí.
4: Sí?
3: Sí, per mi és llegenda del Barça.
4: És llegenda, sí?
3: Sí, perquè va venir quan el Barça estava en runes.
4: Quan va venir? El 22?
3: Fa 4 anys.
4: El 22?
3: Sí. Va venir quan el Barça estava absolutament en runes, un projecte que deies tu, què farem en els pròxims anys? Doncs el tio va dir, me'n vaig cap al Barça.
4: Sí.
3: Sent
4: líder.
3: Sent el màxim davanter del món, el màxim
4: sí,
3: referent
4: el millor,
3: de
4: sí,
3: davanter
4: millor,
3: del món.
4: El millor, sí.
3: Va venir... Va dir, me'n vaig aquí al fang. Li va sortir bé la jugada perquè ha guanyat 3 lligues, ha guanyat 3 supercopes, ha guanyat una Copa del Rei.
4: Sí.
3: Però el paper que ha tingut dins del vestuari jo crec que és clau perquè va ser el líder de tots els nens que hi havia al vestuari.
4: És un veterà, no?
3: Sí.
4: És un guerrer que ha estat a moltes, moltes batalles.
3: Sí, i al final ens ha donat molts gols, moltes alegries.
4: Sí.
3: I jo crec que no estarem mai suficientment agraïts amb la feina que
4: I al final tenir un davant de centre al teu equip és clau.
3: Sí, totalment. Anem a parlar ara sí de la Roja. Anem a parlar de la Roja en femení, anem a parlar de la Roja de la selecció espanyola, perquè avui hem tingut una notícia molt dolenta.
4: Molt dolenta, sí.
3: Molt dolenta, que és la lesió de Fermín López, que sembla que es va trencar un os del peu,
4: sí.
3: I tot apunta que ara mateix no podrà estar al Mundial.
4: Segons informacions diuen que no estarà al Mundial. O sigui,
3: que s'ha d'operar, que ha de passar per quiròfan i que no arriba.
4: Sí, perquè a mi el que em deixa una miqueta així...
3: Encara no s'ha dit res, eh? El Barça encara no ha dit res, eh?
4: Bueno, aquest migdia ha sortit un comunicat de Fermín, del Barça, dient que això, que tenia la seva metatarsià, del seu peu dret, i, o sigui, no donar dates...
3: Clar, no s'han donat dates, volia dir.
4: Exacte, no es donaven dates, però, clar, és que, no sé, Carvajal fa dues jornades es va lesionar del mateix, crec, i ahir estava jugant.
3: Ja. Yeah.
4: O sigui, no sé si és la mateixa lesió... Però crec que és una cosa semblant. Llavors, queden 3 setmanes pel Mundial. O sigui, dijous quedaran 3 setmanes pel Mundial.
3: Sí.
4: Crec que són 24 dies que queden. Per això, per l'inici del Mundial. Espanya crec que juga el dia 15 o 16 o així de juny. Llavors, queda un mes. Lluís de la Fuente la setmana vinent donarà la llista.
3: Veurem.
4: Ell sabrà si Fermín pot arribar o no pot arribar.
3: Sí,
4: però
3: sí,
4: és,
3: sí.
4: És una baixa bastant
3: sensible. Bastant sensible. Sí, sí. És un dels jugadors més en forma d'Espanya
4: sí.
3: I realment seria una pèrdua molt important per la selecció, perquè Fermín és un perfil molt diferent a tot el que hi ha.
4: Sí, i a més, clar, amb la no baixa de Nico Williams, però al final Nico Williams ha tingut una temporada molt irregular, anava a ocupar aquella posició, la d'extrema esquerra,
3: sí.
4: Tirat cap a la banda esquerra, i clar, ara ja anava a ser titular contra Cabo Verde. Llavors, ara què? Bueno, doncs si vols fem la convocatòria nosaltres.
3: Fem la convocatòria, ens queda poquet temps, anem a fer la convocatòria ràpidament. Porteria, potser és el més ràpid.
4: Porter, sí.
3: Simón Raya Sagú.
4: Som Luis de la Fuente ara mateix.
3: Sí, sí. Simón Raya Sagú, Remiro Joan García o els dos?
4: No, jo portaria tres porters.
3: Sí, ets Luis de la Fuente,
4: Simón,
3: què faries tu?
4: Raya i Joan García.
3: Jo també crec que farà això, perquè és el que va fer també...
4: Ramiro és molt bo i tal, però...
3: És el que va fer a la última convocatòria,
4: sí.
3: Perquè va portar els 4, però només van jugar 3.
4: Exacte, però Ramiro no va jugar.
3: Sí, defenses. Sí.
4: Per mi seria Marcos Llorente, lateral dret, i,
3: clar,
4: i Porro.
3: Quants van? És que, clar, és que
4: dos.
3: Dos per cada lloc, no? Més o menys?
4: Sí,
3: vale.
4: Més o menys. O sigui, seria Llorente, Porro, de lateral dret, lateral esquerra, Cucurella, Grimaldo...
3: Vale.
4: Penso que és, al final, aquesta és l'estructura. Un més defensiu i un altre més ofensiu. Després, centrals. Jo faria Cubarsí, Pubill, Laport. I aquí tinc un dubte. No sé si Lenormand, Hausen...
3: Eric García.
4: Potser portaria 5 centrals.
3: Jo portaria 5 centrals, eh?
4: Sí, portaria Hausen i Eric García.
3: Jo també. Sí. Ho veig... Uf, Hausen o Laport.
4: Hausen
3: o Lenormand. És el meu dubte. Va ser la parella titular, eh? A l'Eurocopa.
4: Ja, per això. Jo crec que Hausen, eh?
3: Bueno, deixem Hausen i Eric García. I Eric García crec que l'has de portar perquè et jugues de tot.
4: Exacte.
3: Jo crec que aquesta polivalència...
4: Exacte, és un jugador polivalent.
3: Sí, sí. Mig del camp.
4: Mig del camp diria Pedri, Rodri, Zubimendi... Fabián,
3: Gavi
4: Olmo, i després aquí qui portes? Fornals. Bueno, Baena. Baena sí.
3: I ja està, de migcampistes crec que ja està en els cupos,
4: no?
3: Tampoc pots portar molt més.
4: Bueno, Merino.
3: És que no sé si arriba, eh?
4: Jo crec que sí que arriba Merino, sí que arriba. Ja està, sí. Sí, ja està entrenant i tot, sí.
3: Sí, si Merino no està disponible,
4: Merino.
3: Anirà, perquè
4: Merino,
3: és segur, espectacular.
4: Segur, sí.
3: Anem a la davantera, a la dreta, a la Minyamal i qui
4: la
3: més?
4: La Minyamal i Ferran Torres. Ferran Torres.
3: Sí, no? Sí, jo el portaria, però jo ficaria Ferran més com a punta, eh?
4: Sí, bueno.
3: Jo crec que seria per la dreta més Lamine, Jeremy Pino, no? Una cosa així.
4: Sí, Víctor Muñoz.
3: No sé si arriba, eh?
4: Sí, ahí va jugar, ahí va fer gol.
3: Pues ja està. Per l'esquerra, Nico i...
4: És que aquí fiques Baena... Aquí fiques, tio. Jeremy Pino.
3: Sí,
4: si vols.
3: Sí. Víctor Muñoz, no sé.
4: Víctor Muñoz ja pot jugar els dos, clar, és que és això.
3: Sí. No sé. Moleiro.
4: Bastant papeleta, sí.
3: I a dalt?
4: Oyarzabal i Ferran.
3: I ja està, no?
4: I Carlos Espí.
3: Ho veig, eh?
4: Compte. Home, o pues... Toni Martínez.
3: El Toni Martínez, que estàvem a l'Alavés, que no falla una.
4: Sí, sí.
3: Ho hem fet molt ràpidament. Sí. En els pròxims programes entrarem més en detall. Quan la tinguem, també criticarem o direm, ostres, que bé ho ha fet Luis de la Fuente. Albert, gràcies per venir una setmana més aquí al refugi de Ràdio d'Esvern. Ens trobem molt aviat.
4: Adeu, adeu.
3: I fins aquí el refugi d'avui. Ens acomiadem aquí i ara. Fins aviat.
5: Tot costa.
6: L'èxit del fitxatge de León.
5: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
7: El frontó de Salvador Espriu acollirà un torneig pel 15è aniversari del grup Domino. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 18 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya. Arriba a l'Ateneu de Sant Just amb Salvador Cardús el 20 de maig. Sant Just manté una de les taxes d'atur més baixes del Baix Llobregat. El municipi tanca l'abril amb 480 persones aturades i una taxa del 4,8%, segons les darreres dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Sant Just i Esplugues acullen la trobada anual de Casals i Ateneus. La trobada, que tindrà lloc del 29 al 31 de maig, combinarà debats polítics i activitats culturals obertes a la ciutadania. L'associació Grup Domino celebrarà el seu 15è aniversari amb un torneig de domino obert a la ciutadania que es disputarà els dies 23 i 24 de maig, al frontó de Salvador Espriu. La competició començarà el dia 23 a les 10 del matí i l'activitat commemorarà els 15 anys de trajectòria de l'entitat amb dues jornades dedicades a aquest joc de taula tradicional. Segons l'organització, la participació serà gratuïta i no caldrà fer inscripció prèvia. El torneig és organitzat per la mateixa associació de Grup Domino i es desenvoluparà durant tot el cap de setmana al frontó de Salvador Espriu.

L'Ateneu de Sant Just organitza el pròxim 20 de maig una tertúlia sota el títol «Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya», que tindrà lloc a 8:15 del vespre a la sala del Cinquantenari. La sessió és impulsada pel grup de tertúlies de l'Ateneu i comptarà amb la participació del sociòleg i periodista Salvador Cardús i Ros. La trobada plantejarà una reflexió sobre els conceptes vinculats al fenomen migratori com immigrant, estranger o nacionalitat, amb l'objectiu d'abordar el debat des d'una perspectiva basada en dades i no en percepcions o rumors. La tertúlia també posarà sobre la taula qüestions relacionades amb la convivència, la pertinença i la llengua. Cardús és doctor en econòmiques, ha estat professor a la UAB i a universitats internacionals com Cambridge, Queen Mary, Cornell i Stanford, i és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. També ha publicat diversos llibres sobre educació, societat i política.

Les dades d'atur registrat corresponents al mes d'abril situen Sant Just amb 480 persones aturades i una taxa d'atur del 4,8%, una de les més baixes del Baix Llobregat. En comparació amb el mateix període de l'any passat, el municipi registra 10 persones aturades menys, una reducció del 2%, mentre que respecte al mes de març la xifra es manté estable. Per sexes, l'atur continua afectant més les dones, amb 286 dones aturades i una taxa del 5,7% davant dels 194 homes registrats a l'atur, amb una taxa del 3,9%. Pel que fa als grups d'edat, les persones de més de 44 anys concentren la major part de l'atur al municipi, amb 320 casos, mentre que els menors de 30 anys representen el grup amb menys persones desocupades. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur va baixant 683 persones durant el mes d'abril i la comarca tanca amb 31.224 persones aturades i una taxa del 7,4%. En comparació amb l'abril del 2025, la desocupació disminueix un 4,6% amb 1.501 persones menys registrades a les oficines de treball.

0: Els municipis de Sant Just i Esplugues de Llobregat seran les seus del 29 i 31 de maig de la trobada anual de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. L'esdeveniment organitzat conjuntament per la Sala de Sant Just i l'Ateneu Popular d'Esplugues té com a objectiu principal consolidar la xarxa com un agent de transformació social i un espai de coordinació pel moviment popular. La trobada s'estructura en tres jornades amb una programació que combina espais de debat intern amb activitats lúdiques i culturals obertes a tota la ciutadania. Segons han explicat Berta de la Maza i Marc Pomar, representants de la sala, la finalitat és compartir experiències, aprenentatges i estratègies de futur entre entitats amb realitats territorials diverses.
1: Doncs mira, ara ja fa uns quants anys que, bueno, que som membres de la xarxa de casals i ateneus i hem anat a diverses trobades. Llavors, per nosaltres, anar com a sala o ara aquest any, per exemple, pues, ser els afortunats de ser nosaltres qui la muntem, és doncs, un espai, doncs, això del que deia la Berta abans, de trobada, de compartir experiències o maneres de com viuen els diferents casals dels Països Catalans doncs, la seva lluita, quines activitats fan, quines problemàtiques tenen, i és doncs, un espai doncs, per compartir pues, totes aquestes coses.
2: Sí, i que al final formar part de la xarxa Casals i Ateneus no és només dir que estàs escrit sense un motiu darrere, sinó que és formar part d'una cosa molt més gran i d'una manera de poder compartir entre els diferents casals i ateneus els recursos, no només materials, sinó els recursos socials, els recursos en tots els sentits i tots els aprenentatges que es van fent arreu del territori, poder compartir-los i viure conjuntament el que és la xarxa.
0: Les activitats destacades inclouen el divendres 29 a Sant Just, sopar i concerts amb De Gairó, Els Quatre de l'Eixample i punxadiscos locals. El dissabte 30 a Esplugues, l'Assemblea General, dinar popular, xerrada sobre la lluita obrera i concerts amb glosa càustica, punxada, tomeu i xerneco i punxadiscos locals. Diumenge 31 a Sant Just, taula rodona sobre els punts de suport popular per la regularització extraordinària i vermut final. L'organització ha informat que tots els beneficis obtinguts durant la trobada es destinaran a cobrir les despeses del grup de suport a les persones encausades arran d'una detenció produïda a Sant Just fa 6 mesos. Amb aquesta iniciativa, la xarxa busca fer front a la repressió i fomentar la solidaritat comunitària davant les mesures cautelars vigents.
2: També, com abans de passar a explicar la programació, dir que tots els beneficis que fem a la trobada de Casals i Ateneus d'enguany aniran destinats a cobrir els gastos del grup de suport que hem iniciat recentment aquí a Sant Just, que és el de les detingudes per la causa de McDonald's de fa 6 mesos, on recordem també que estan encara amb unes mesures cautelars aplicades, és a dir, tenen el mòbil d'una de les dues detingudes i encara amb la segona mesura cautelar de que han d'anar a firmar cada dia 1 i 15 de mes en un nou muntatge policial aquí a Sant Just, que estem veient que últimament està sent com tot bastant desproporcionat, que la seguretat està tornant a l'ordre del dia i a l'agenda política, no només dels carrers, sinó també de la institució, i en general ho comenten gairebé tots els grups polítics en el butlletí i en els plens, tendeix a haver-hi també bastantes esmenes, no es diu esmenes, bueno, bastantes esmenes com d'això, i creiem que és un moment important com per poder també, no només que la pròpia gent dels Casals i Ateneus faci front a la repressió, sinó que en general Sant Just s'impliqui una mica en els casos repressius que li estan venint, com veiem en el moment de la tardor i en el moment de fa 6 mesos amb les detingudes de dues companyes d'Arran.
0: Es poden consultar els detalls de la programació i tota la informació actualitzada a través dels perfils a les xarxes socials de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

si ho coincidint amb Sant Jordi. Amb el suport del projecte d'animació Lectura, els dies 23 i 24 d'abril, la plaça de la Pau va acollir activitats relacionades amb la lectura, com contes teatralitzats, tallers d'endevinalles, propostes creatives de llibres, sessions d'unboxing literari i dissenys de punts de llibre. Els infants participants van rebre bosses de cotó de la campanya i el consistori preveu continuar impulsant noves activitats als eixos comercials durant els pròxims mesos.

0: Sant Just posa en marxa aquest mes de maig el Summerfest, un nou cicle d'activitats d'oci dissenyat específicament pel públic juvenil del municipi. La iniciativa, que s'allargarà fins al mes de setembre, té com a objectiu principal oferir alternatives de lleure de proximitat per evitar que els joves hagin de desplaçar-se a altres poblacions per gaudir de l'oci nocturn.
1: L'activitat del Summerfest neix principalment per dues realitats. Una és que volíem poder oferir més activitats d'oci per la gent jove a Sant Just, perquè una de les realitats que jo crec que molta de la gent jove és que acaben buscant l'oci nocturn fora del municipi, i aquesta és una realitat que tenim per falta sobretot d'oferta privada, però també de vegades d'oferta pública, i hem decidit doncs, que volíem organitzar un cicle en què un cop al mes, de maig a setembre, doncs, tinguem una activitat dedicada sobretot al públic juvenil, perquè es pugui quedar a Sant Just i gaudir de la festa i dels seus amics, doncs també a Sant Just. I després vam aprofitar aquesta necessitat, també convertir-la en virtut, intentant implicar a gent jove, buscant sobretot gent jove que no estigui ja en associacions, que no estigui organitzada, perquè també trobem un valor, no?, que en la participació ciutadana és interessant, doncs també suma aquella gent que a vegades, doncs, per la seva dinàmica vital no està en associacions, però quan el piques a la porta i li dius, vinga, anima't a tirar endavant un projecte com aquest, doncs es sumen, s'animen, s'integren i fan comunitat i també fan cohesió social des d'una altra perspectiva, que crec que és interessant.
0: El regidor d'Educació i Joventut, Just Fossalba, ha explicat que el projecte neix de la necessitat d'implicar joves que no formen part de les associacions tradicionals del municipi. La programació destaca per la seva varietat temàtica i per l'ús d'espais que habitualment no acullen activitats nocturnes. El calendari previst és el 30 de maig, amb la festa Far West al Parc del Canigó, amb toro mecànic i bingo musical. El 12 de juny amb una pool party a la piscina de la Bonaigua en horari nocturn, el 4 de juliol una Holy Fest al barri de Masllui combinada amb una neon party i el 26 de setembre l'Extreme Sports a la plaça de la Pau amb circuits d'inflables i activitats esportives. El regidor ha subratllat que més enllà de l'oferta lúdica, el Summerfest busca teixir barri mitjançant la descentralització de les propostes.
1: Una de les coses que també no he dit abans i crec que cal posar en valor és que hem intentat de fugir dels espais clàssics de festa, de llocs on es fan festa, i anar a buscar a barris espais que a vegades, doncs, per falta de teixit o per falta de motivació, doncs no es fan servir tant, no?
2: És veritat, aquí podríem llegir perfectament un casal de joves que no llegim.
1: Clar,
2: perquè en cap de les activitats apareix.
1: No hi anem, i en canvi ens anem a Canigó, que normalment no hi anem, no? O ens anem a la piscina, que normalment no hi anem. I sí, realment, mira, aquest 30 de maig comencem amb una festa temàtica Far West, que jo crec que no n'hem fet mai cap al municipi, o no em sona, en els últims anys haver fet una festa Far West, on precisament hi haurà un toro mecànic per poder pujar a veure qui aguanta més sobre el toro, hi haurà un bingo musical i s'acabarà amb un DJ, el DJ Dinho, que és l'Aldo de l'Esplai, que amenitzarà la festa fins que s'acabi. I a més hi haurà sopar, que serà gratuït i beguda.
0: L'Ajuntament confia que, si l'acollida és positiva, aquest format es pugui consolidar com una tradició anual que doni veu als joves com a creadors i no només com a consumidors d'activitats culturals i festives. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament de Sant Just manté actiu des del mes d'abril el dispositiu periòdic de control de plagues urbanes al municipi, amb actuacions en edificis i equipaments municipals, així com en espais públics com parcs, jardins, correcans, pipicans i la xarxa de clavegueram. Els treballs inclouen el control de rosegadors, paneroles, mosquits i vespes, amb l'objectiu de prevenir-ne la proliferació durant els mesos de més activitat. En el cas dels mosquits, el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat realitza tasques de vigilància i tractament a les zones més sensibles del municipi. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per prevenir la presència de plagues en espais privats i recomana comunicar qualsevol incidència al Servei de Salut Pública. També es pot consultar més informació i consells de prevenció a santjust.cat.

0: L'Ateneu de Sant Just es prepara per viure la seva festa major, que se celebrarà els pròxims 29, 30 i 31 de maig. La programació d'enguany es presenta com una proposta oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu que fa possible el dia a dia a l'entitat.
1: Bé, la festa major de l'Ateneu és una festa que la fem les seccions de l'Ateneu, o sigui, el que dona vida a aquest Ateneu, i que la mostrem a la ciutadania i convidem a la ciutadania perquè vingui a veure tot el que s'ha programat, no? És una festa per compartir, una festa per col·laborar, bueno, és per divertir-se molt i disfrutar dels espectacles i concerts i de les propostes que es fan.
0: La festa començarà divendres 29 amb una sessió de portes obertes que permetrà als veïns i veïnes conèixer de primera mà les activitats de les diferents seccions. Tot seguit tindrà lloc la inauguració oficial que donarà pas a l'exposició 5 veus en color a càrrec d'Ateneu a la Sala Piquet. La nit continuarà amb l'espectacle de teatre musical L'Arquitecte Prohibit, una producció de la Federació d'Ateneus que commemora el centenari d'Antoni Gaudí. La programació del cap de setmana inclou una gran varietat d'iniciatives. El dissabte 30, un torneig d'escacs, final del campionat de billar, espectacle d'animació familiar amb Jaume Barri i el segon concurs de microrelats del concurs literari. La jornada clourà amb el tradicional sopar de socis. El diumenge 31, la festivitat finalitzarà amb una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a la plaça Antoni Malaret i al vespre un espectacle de dansa i música cèltica. A banda de la Festa Major, l'Ateneu també ha acollit el Festival Docs Barcelona amb la projecció de 2 documentals i diumenge passat a la tarda es va fer el concert solidari del pianista David Expósito, destinat a la investigació del càncer infantil. Finalment, l'entitat destaca la posada en marxa de la mostra de teatre infantil i juvenil que compta amb 22 representacions entre el 21 de maig i el 9 de juny. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Dimecres 20 de maig, de 8 del matí a 2 del migdia, a la plaça Camoapa, hi haurà el mercat ambulant de tots els dimecres. I també dimecres a les 11 i 10 del matí a Ràdio d'Esvern es farà l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes. També amb l'espai l'alcalde respon. I a 6:45 de la tarda a les escoles es farà el club de lectura dels tercers dimecres amb la lectura Invasió subtil i altres contes de Pere Calders, conduït per Jordi Nopca. A 7:45 del vespre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà la tertúlia amb el títol Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya, organitzat pel grup de tertúlies de l'Ateneu. Dijous 21 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola es farà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just amb el nom Tutankamon a càrrec de Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 23 de maig a les 8 del matí al Parc de Julià Quieta hi haurà el mercat ambulant del barri de Masllui de tots els dissabtes. A les 10 del matí, al frontó de Salvador Espriu, es farà el 15è aniversari de l'associació Grup Domino. I a les 12 del matí, al Parc del Mil·lenari, Jugatec Ambiental, amb el 9è BioBlitz Metropolità, Ciència Ciutadana i Descoberta de la Biodiversitat. A 6:45 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, se celebrarà la discoteca inclusiva. I a les 6 de la tarda, amb inici a la plaça Maragall i en fi a la plaça de Verdaguer, es farà la Cerca Vila Cultural, organitzada pel Cau de Sant Just i l'Esplai. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 24 de maig, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia al Parc de Torreblanca, hi haurà el Mercat de Pagès de tots els diumenges. I a les 12 del matí al Parc de Torreblanca, Jugatec Ambiental, amb una activitat sobre el 9è BioBlitz Metropolità, Ciència Ciutadana.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El frontó Salvador Espriu acollirà un torneig pel 15è aniversari del grup Domino els dies 23 i 24 de maig. Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya arriba a l'Ateneu de Sant Just amb Salvador Cardús. La tertúlia del 20 de maig abordarà qüestions relacionades amb la convivència, la llengua i la percepció social del fenomen migratori. Sant Just manté una de les taxes d'atur més baixes del Baix Llobregat. El municipi tanca l'abril amb 480 persones aturades i una taxa del 4,8%, segons les darreres dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Sant Just i Esplugues acullen la trobada anual de Casals i Ateneus. La trobada, que tindrà lloc del 29 al 31 de maig, combinarà debats polítics i activitats culturals obertes a la ciutadania.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 18 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.

0: Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al Gent de Sant Just, al programa de Ràdio d'Esvern, on conversem amb les persones que fan el nostre poble. Avui anem al mercat. De fet, el mercat ve cap aquí. Com a mínim un trosset del mercat. M'atreviria a dir que no diré el cor del mercat, però vaja, una part molt important del mercat municipal. La cansaladeria Fossalbau, un dels racons amb més història del poble. El nostre convidat és en Just Fossalba Torrent, cansalader, mestre artesà, professor de l'ofici i potser el que més val, un dels darrers artesans locals que s'aixequen cada dia de matinada perquè el producte estigui a punt quan nosaltres anem a la plaça. Just, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Carai, quina entrada, tu.
0: Com estem?
1: Bé, bé, bé, bé. En general, bé.
0: Em deia que et lleves molt d'hora.
1: És veritat. Començo a treballar, no ho diguis a ningú, ara que no ens escolta ningú, a les 4.
0: A les 4 del matí. Un s'hi acostuma?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. A veure, en principi suposo que devia ser dur, però ara ja no és dur. Ara ha arribat un moment que jo vigilo que el despertador toqui.
0: Sí, que ja estàs despert.
1: Sí.
0: No et cal.
1: No.
0: Quan és la primera vegada que vas trepitjar l'obrador?
1: Bé, jo vaig néixer a l'obrador. Has de pensar que la història de Can Saladés arranca del 1910. El meu pare i jo. I jo ja vaig néixer en un obrador.
0: Dius 1910, però sé que hi ha datada una factura del 1909.
1: Sí, és cert, però clar, tota la vida teníem una altra factura, o no sé d'on ho vam treure, que l'avi havia començat el 1910. Però un bon dia va aparèixer una factura de pasta de sopa, perquè quan va començar el meu avi no hi havia neveres com hi ha ara, no? Aleshores, a l'hivern eren cansaladers i a l'estiu l'home venia el que podia, evidentment. I vam trobar una factura de compra de pastes de sopa.
0: És a dir, que oficialment veu començar el 10, però extraoficialment el 9 ja s'estaven fent algun tipus de transaccions econòmiques.
1: Segur. I poder el 8, no ho sé, no he trobat més documentació.
0: Escolta, em deies que tu gairebé hi vas néixer a l'obrador. Quan eres petit ho vivies com una aventura o com una obligació?
1: Bueno, era una aventura. No era. Mai m'he sentit obligat. No. En aquest sentit, no. Aviam, van començar a donar-me petites obligacions que suposo que em van fer entendre el que anava fent. No? Jo cada dia, quan arribava de col·legi, que anava a Barcelona a col·legi, havia de posar els cigrons, les mongetes i les llenties amb remull. Era la meva feina de quan tenia, pues, jo què sé, 9, 10 anys. A partir del moment que ets capaç d'entendre una bàscula, una balança, suposo que van dir, aquest ja ho sap fer. Un bon dia m'ho van fer, ho devia fer bé, suposo, o em van corregir el que no fes bé.
0: I si no ho vas fer bé, et vas aprendre.
1: I si no ho vaig fer bé, vaig acabar aprenent. I jo cada dia posava el llegum a remullar.
0: I d'aquells primers anys tens allò alguna percepció? A vegades queden els olors o queden algun soroll, alguna imatge que diguis em recorda aquella època, em transporta cap a aquella època?
1: Els obradors fan sempre una olor especial, sí, sí. Tots els obradors, en general, eh?
0: Encara fa la mateixa olor, ara?
1: No t'ho sabria dir, suposo que sí, perquè tu al final acabes no notant-la, no? Però quan entres en un altre obrador d'un company, d'un amic, de gent que he anat, tots els obradors tenen una olor característica. No dolent, no pudor, eh? Olor. No és el mateix pudor que olor.
0: Dic que la família Fossalba ve del carrer Bonavista, d'una botiga que era alhora Ultramarins.
1: Correcte.
0: I canceladeria.
1: Sí.
0: Com era aquell negoci i com ha canviat respecte a la parada que teniu actualment?
1: Bueno, aquell negoci era, ja t'he dit, era Ultramarins perquè a l'hivern, que hi havia fred i per conservar la carn no era un problema greu, feien el porc, i a l'estiu, que la carn es feia malbé perquè fa calor, evidentment, i no hi havia neveres, fins que no van arribar les neveres, que va ser una revolució allò.
0: M'imagino que amb gel, neu.
1: Sí, sí, amb gel. Neveres de gel, el primer que hi havia, no? Doncs aleshores, clar, ja es podia conservar la carn, i a partir del moment que entra el fred a Can Fossalba, doncs deixa tot el que són el tema d'Ultramarins i es dedica només al porc, el meu avi.
0: Diguem que és un negoci que ve de diverses generacions.
1: Sí, tres.
0: La primera?
1: A l'avi. La segona, el meu pare. La tercera, jo.
0: El pastor?
1: El pastor era el meu pare.
0: Era el teu pare.
1: Sí.
0: I de fet, haver de seguir una nissaga, ho fas volgudament o t'hi vas trobant?
1: No. Puc dir ben bé que va ser volgudament i puc dir, a més, que el meu pare no s'ho esperava, perquè l'home, amb el seu bon criteri, m'havia encarrilat cap a un... Bueno, ell ja m'havia fet el meu futur, no? I quan me'l va presentar, és que ho recordo claríssimament, li vaig dir, no, jo no vull fer això, jo vull fer això altre. I es va quedar clavat. Suposo que no s'esperava que jo li digués, no, jo vull fer botifarres, no passa res.
0: En una feina a la qual et lleves a les 4 del matí, m'imagino que no és fàcil triar-la.
1: Bueno, no ho sé, la tries.
0: Es porta la sang en aquest cas, no?
1: La tries.
0: Ha canviat molt, però, sí. Tot plegat amb els últims 50 anys.
1: És evident que ha canviat molt. Fixa-t'hi l'evolució que... A veure, i és lògic que tot evolucioni. Nosaltres, a casa, per exemple, s'ha fet l'evolució cap al plat cuinat, cap al plat preparat, l'element de quinta gamma. I és que és lògic acabar fent aquesta evolució. És la normal.
0: Per què?
1: Doncs perquè cada dia al mercat la gent vol, o no té temps, o no pot, o no en sap, cuinar. O per un de sol, diu, jo no en faré.
0: O fa mandra,
1: digue-li el que
0: vulguis. És un tema de canvi d'hàbits.
1: És un tema de canvi d'hàbits. Després, les iaies, a la que se'ns han anat morint a tots, doncs t'he de dir que s'han acabat els estofats. Això és així. Aleshores, algú ha de fer aquell estofat si el vols seguir menjant. Si no, no, allà tu.
0: Però l'ànima encara és
1: no.
0: La mongeta i el cigró? De la vostra parada?
1: Evidentment. O la botifarra, perquè ens entenguem. Sí, exacte. L'ànima del negoci és aquesta. I no l'he de perdre perquè és la meva identitat.
0: De fet, és l'essència, no? Tu vas a comprar mongetes i potser t'emportes unes croquetes.
1: També, exacte. Sí, perquè amb què les acompanyaré? O amb què les puc fer anar, aquestes mongetes? Doncs amb una croqueta, amb una patata d'Olot, amb el que tu vulguis que vegis allà que en aquell moment t'atregui, no?
0: El Just Fossalba és mestre artesà,
1: sí.
0: Canceladé, xarcuter.
1: Correcte.
0: Quina diferència hi ha entre algú que sap fer una botifarra o algú que és un mestre artesà com tu?
1: Normalment és els coneixements. No tothom arriba a ser... no tothom, per mentida, molta gent hi ha mestres artesans. Gràcies a Déu hi ha força mestres artesans. Un mestre artesà és una persona que ha demostrat davant d'un, entre cometes, jurat que està constituït per la Junta del Gremi de Canceladers, que existeix el Gremi de Canceladers, doncs aquella gent considera els teus mèrits i a partir d'això et proposen com a mestre artesà. Tu acceptes o no, o declines, no? Bueno, a mi m'ho van proposar ja fa... Mira, per dir-te que... Hosti, no sé si sona bé dir això així aquí o no, però a mi em va donar el carnet, el títol de mestre artesà, el Jordi Pujol. Mira si fa anys.
0: Sí, això. Perquè ja fa uns quants anys que, està retirat.
1: Sí. Aleshores, la Junta del Gremi, que és qui avalua el col·lectiu, pues consideren que aquesta persona i aquesta doncs, han demostrat, o s'ho mereixen, o per la seva trajectòria, en fi, per mèrits obtinguts i pel no sé què, pues poden ser mestres artesans. I...
0: No sé si encara formes o has format part de l'escola de la carn.
1: Sí.
0: Quin és el primer error que comet tothom quan entra en aquest món? És allò de dir, fer botifarres sembla que sigui fàcil, perquè de fet hi ha una frase feta que sembla que les botifarres es puguin fer de qualsevol manera, i no és tan fàcil.
1: No, però suposo que li preguntes a algú que sí que ho assumeix com a una cosa fàcil. No. A veure, la xarcuteria, en general, no és altra cosa que el món de les reaccions químiques ben conduïdes. Aleshores, si tu coneixes les reaccions químiques del que ha de passar en un tros de carn, quan hi afegeixis sal o quan hi afegeixis sucre o quan hi afegeixis el que hi vulguis afegir, bé, tens el producte controlat.
0: M'imagino que també hi ha part de prova i error, no? És a dir, entre la botifarra que veneu ara i la que veníeu fa 40 anys, ha canviat molt?
1: Bàsicament el que ha canviat és la... dosificació de la sal, per exemple.
0: Per tema de salut i de criteris mèdics.
1: Sí.
0: Dir, que hem canviat els hàbits.
1: Hem rebaixat tots la quantitat de sal més d'un 20% del que... Del meu avi, no perquè no ho sé quanta n'hi posava, no? Però del meu pare, per dir alguna cosa que hi ha que ja he conegut, doncs estem un 20% per sota el que ell feia. I el producte segueix funcionant i no li està passant res, el que vol dir que aquella sal realment era sobrera, no feia falta.
0: És a dir, no ha perdut el gust.
1: No.
0: Contràriament al que pogués semblar de primeres.
1: Sí, contràriament al que pogués
0: semblar. No l'heu substituït per res?
1: No. No,
0: és a dir, altres espècies, res?
1: No.
0: Simplement s'ha reduït la sal?
1: S'ha reduït la sal.
0: I ningú s'ha queixat?
1: I ningú s'ha queixat. I ningú s'ha queixat.
0: Dèiem que formes part d'aquesta escola de la carn, que jo no sabia ni que existia.
1: Sí.
0: Fas de professor?
1: Sí.
0: Com s'ensenya? És a dir, que, clar, avui tenim classe de botifarra d'ou. Com va això?
1: No, aviam, entre el gremi, entre els mestres artesans que té, cadascú ens ha, diguéssim, adjudicat un tema, no? Hi ha un que fa la botifarra d'ou, hi ha un altre que farà els xoriços i les xistorres, hi ha un altre que farà els bacons i les sajònies, que també l'he fet jo de quan en quan, aquest, quan falla el titular, diguem-ne, el faig jo. Però la meva especialitat en els cursos de l'escola és el pernil cuit, el pernil dolç.
0: Perquè fer pernil dolç no és tan fàcil.
1: No.
0: Com es faria? És a dir, si estiguéssim a una classe, evidentment, segurament tens material. Com es fa el pernil dolç?
1: Aviam, primer hem de saber... que els explico als alumnes quan... Bueno, la classe la fem dues persones. Jo, que sóc el pràctic, i la persona d'obrador, el que els és capaç de dir... No, això és un os del pont. I tothom m'entén. Segurament tu no saps què t'estic dient.
0: No en tinc ni idea.
1: Vale, però els cancel·laders que tinc al davant tenen claríssim què és un os de pont, no? També hi ha un nivell mínim per accedir a un curset d'aquest. Pensa que són cursets que valen uns diners... I que, evidentment, no hi ha... la gent que ve no va a fer broma, va realment a aprendre. No?
0: Suposo que en aquest nivell l'alumne és un alumne que va a treballar i a no perdre el temps, si no es queda a casa.
1: No, exacte. La majoria d'alumnes o venen a aprendre o venen a resoldre un problema
0: que
1: tenen a casa.
0: Deuen ser un perfil de gent que ja és professional d'això?
1: Sí, un perfil de cancel·laders. Sí. Si no, a veure, si no, no, no té massa sentit. És que jo mateix et diria, nano, agafa els diners i no t'hi posis, que això va en sèrio, diguem-ne. No. Aleshores...
0: I l'ofici, la continuïtat de l'ofici? En una època en què parlem d'intel·ligències artificials, d'ordinadors, de córrer, que m'imagino que aquest és un procés que no vol presses, no? L'ofici com a tal, i no parlo del negoci, parlo de l'ofici, perquè el negoci pots comprar-ho a altres llocs. L'ofici té una garantia de continuïtat?
1: Bé, jo penso que la gran bufetada, per dir-ho clarament, ja la vam passar, deu fer uns 15 anys enrere. Has de pensar que de ser, per dir-te, perquè jo també he estat molts anys membre de la Junta del Gremi de Cancel·laders, doncs de ser 2.600, 2.800 agremiats, hem acabat a hores d'ara, l'últim cens que es va fer ja fa temps per això, a 600. De 2.000 i pico a 600.
0: Això... És a dir, que és una reducció dràstica.
1: Dràstica, i et vol dir que s'han quedat, entre cometes, i ho dic amb la boca petita perquè per mi no va això, s'han quedat els bons. S'han quedat els bons.
0: Bé, això va passar també amb la crisi immobiliària, que van quedar les constructores que eren més competents.
1: Segurament. És a dir, segurament. Quan... Segurament. Ha acabat passant això. Aleshores... Què t'he de dir? Doncs sí, t'he de dir que als cursos veig gent jove. Venen gent jove.
0: També pot ser per aquest canvi de certa mentalitat del menjar saludable o del menjar més natural que vam perdre en un temps, es va parlar dels ultraprocessats, ens era igual tot, i ara una mica com el que deies de la sal, no? És a dir, sembla que hi ha una tendència que volem tornar a saber què mengem. I la qualitat... del que mengem.
1: És bastant evident. Per això és molt important que quan un cancel·lader o el que sigui tingui molt clar o estigui molt ben format per saber exactament el que està fent en cada moment.
0: Has estat... que jo no sabia ni que existien concursos, però tu has estat jurat de concursos nacionals de botifarra d'ou.
1: Correcte.
0: Explica'm això. On es fan aquests concursos? I com hi vas anar a petar allà?
1: Bueno, també. Suposo que fan falta trobar 12 o 13 persones. Déu-m'hi-do la informació que tens, nano. Carai, no t'han fallat gaire, no?
0: És qüestió de buscar bé.
1: Sí, ja veig. Suposo que això, els cancel·laders, per exemple, quan arriba el tema botifarra d'ou, doncs tots fem botifarra d'ou, no? Aleshores, es busca o es premia la millor botifarra d'ou que pugui haver-hi a a tota Catalunya, no? Aleshores es fan unes bases i es crea un concurs i la gent aporten les seves botifarres i hi ha un jurat, ja et dic que som 12, que hi ha gent de la gastronomia, hi ha gent de... Vull dir, hi ha gent, pensa, no és un jurat només de Can Salavés.
0: No. Pot haver-hi cuiners...
1: Hi ha cuiners, hi ha periodistes i hi ha gastrònoms. I després Can Salavés. Vull dir que és un judici, al final, força afinat, perquè hi ha més d'un criteri a l'hora de valorar aquella botifarra.
0: I la Can Salaveria Fossalba hi ha participat mai, més enllà de jurat, com a concursant?
1: No pot concursar mentre jo sigui membre del jurat.
0: D'acord. Clar, seria...
1: No puc concursar. Ja li dic sempre amb el que organitza, bueno, el veterinari que organitza, en Josep. Josep, pues, no puc venir.
0: Sí. Escolta'm, si volem menjar la millor botifarra d'ou de Catalunya, on hem d'anar?
1: A veure, la millor botifarra d'ous, et diré una cosa, que va dir una vegada una persona i vaig pensar, quanta raó que tens. Parlàvem de botifarra negra, i ell estava en la botifarra negra, ja no me'n recordo, d'Arenys o no sé què, d'un poble de la Arenys de Mar o alguna cosa així, perquè aquella botifarra mai en la vida... El que li passava a aquell home, no sé si era la millor botifarra del món, no poso gens en dubte, al contrari, devia ser boníssima, segur, però... El que li va passar a aquell home és que se la va menjar en un moment isoelèctric, perquè m'entenguis, perfecte. I aquella botifarra li va entrar fatal. Li va entrar la mar de bé.
0: És evident que el menjar, més enllà del menjar en si, és una experiència.
1: Correcte.
0: Que, per tant, l'entorn, el moment, la companyia, l'estat d'ànim, fa que tot ho modifiquem. És a dir, que ens ha passat moltes vegades d'algun menjar que hem provat quan érem petits, que el tenim totalment mitificat i comets l'error de quan ets gran tornar-hi i dir, ostres, no és el mateix.
1: Els macarrons de l'àvia, per dir alguna cosa, doncs sempre seran els macarrons de l'àvia, i no intentis imitar-los, perquè hi ha una cosa que no pots imitar, que és les teves sensacions d'aquell moment.
0: Any 2018.
1: Va, 2018.
0: La mare es va jubilar,
1: sí,
0: i desapareix la parada de fruita seca, i feu una integració, no? Com ho feu?
1: Bueno, teníem dues parades al mercat, una que era llegums cuits i fruits secs, i l'altra que era la cansaladeria, botifarra, pernil dolç i carn fresca. Aleshores, la mare, un bon dia, la mare es va anar fent gran, la mare funcionava perquè jo ja li coïa el llegum, evidentment, ella no podia transportar olles. Era una senyora de quasi 80 anys, no podia portar olles, ni aixecar pesos, ni fer res. Qui estava darrere ma mare, doncs era jo, evidentment. No? Jo era el que posava la força, era el que posava tot. I aleshores, un bon dia, ella ve i diu, just, prou, ja fins aquí he arribat. Perquè m'ho havia dit altres vegades, amb anterioritat. I jo li deia, però no, mama, per què? Perquè pensava, si deixes de tenir una certa activitat, te m'apagaràs. I no, al contrari, no? Vull dir, ha anat fent, ha deixat l'activitat i no... Tot i que a vegades em pregunta, què, com van els cigrons, nen? Bé, mama, van bé, no pateixis. Doncs aleshores, quan va passar això, com que les dues parades es tocaven una amb l'altra, vaig decidir que les tirava les dues a terra, unificava tot en una, i així quedava molt més maca, i quedava molt més endreçat, i quedava molt més polidet, i més mono tot. I així ho vam fer.
0: Esteu al mercat municipal. Com està el mercat ara mateix?
1: Bé, en general, he de dir-te que, per la informació que tinc d'altres mercats d'arreu, el mercat de Sant Just no es pot queixar.
0: Veu rebre un reconeixement fa un parell d'anys o tres al mercat? O tinc mal entès? Per la teva trajectòria.
1: Ah, pot ser. Sí. Bueno, empreses centenàries, aquestes coses que passen.
0: Home, un comerç de referència, no? I el relleu? És a dir, parlaves de l'avi,
1: sí,
0: parlaves del pare,
1: sí,
0: parlem de tu,
1: sí,
0: parlem dels fills...
1: Vols que et digui la veritat?
0: Digues.
1: No ho sé. I si han de pencar tot el que he pencat jo, que facin una altra cosa. El que passa és que ho han de decidir ells. Sí que tinc una persona que està a l'obrador, que m'ajuda, sobretot amb els cuinats, és el meu cuiner, diguem-ne, és el meu fill, el Ferran.
0: Ferran, no, que ve cada dia també a les 4, m'imagino.
1: No.
0: O ve més tard?
1: No, ell ve més tard.
0: El deixes venir a les 6?
1: El deixo venir més tard, correcte. Veus? Aquelles coses de ser pares. El deixo venir més tard. Però el tio no s'arronsa, eh? He de dir que ara que no em sent, no s'arronsa, al contrari. Aleshores, estic segur que si ell agafa el relleu, això farà un tomb. No sé cap a quin cantó, però segur que farà un tomb, perquè, bueno, el veig com el veig i... Bueno, i
0: tu penses en la jubilació?
1: Sí que començo a pensar. Sí que començo a pensar. Tot i que no... Tot i que m'arriba l'edat i no m'he jubilat, dic per enganyar-nos entre tu i jo que espero a l'Asso, que és la meva dona i és més jove i ella ha d'esperar, però és mentida, en realitat. En realitat és que no m'he acabat de rumiar bé del tot.
0: De fet, jo he parlat amb un dels teus fills i em diu que seguir-te és impossible. És a dir, que no pares amb tot el dia.
1: Ah.
0: Amunt, avall, cap aquí, cap allà.
1: Bé, bueno, potser sí, no ho sé, no en soc conscient.
0: Aquest mateix fill teu es dedica a la política, no professionalment, però de fet ara ja ha anunciat que no es tornarà a presentar, que és el Just Fosalba.
1: Sí.
0: I un dia xerrant amb ell, perquè evidentment abans de fer-te l'entrevista jo...
1: T'has documentat, ja ho veig.
0: He preguntat cap aquí, he preguntat cap allà.
1: Ho veig.
0: I em deia, una de les coses curioses que em deia és, textualment em va dir, diu, no tinc ni idea a qui ha votat el meu pare en tota la vida. És a dir, tens un fill en política des de fa no sé quants anys i no sap si l'has votat mai.
1: Ai, em sap greu, doncs, que no tingui clar que l'he votat amb ell.
0: Doncs mira, l'hauries d'haver dit.
1: No, jo crec que s'ho pensa, però sí que és cert que quan arriba l'hora de... O sigui, tot i que tothom té les seves idees, evidentment que les té tothom, no? I no és que les tinguem massa diferents, les tenim tots bastant similars, penso. Mai ningú... Senzillament anem a votar. Mai ningú explica qui ha votat.
0: No, està bé.
1: Votem.
0: Està bé.
1: Punt.
0: És evident que hi ha uns valors socials a casa que segurament són similars,
1: sí,
0: no?
1: Evidentment.
0: Però cadascú té les seves pròpies decisions. I d'aquí 10 anys, com t'imagines la parada?
1: D'aquí 10 anys?
0: És difícil?
1: Haurà canviat. No ho sé. Com serà? Cap on anirà? No t'ho sé dir, però que haurà canviat, segur.
0: Però el futur dels mercats continua sent viable?
1: Mentre tinguem el criteri, que és un criteri que tu has anomenat fa una estona, i és cert, de hem d'anar a menjar el més sa possible, el més bé, el més fresc i el millor que puguem, el mercat té vida. Quan aquest criteri desaparegui, estarem perduts. Però et comentaré una cosa. Mira, i també crec que parlo en nom de tots els que érem allà al mercat. La pandèmia, d'acord? Quan la pandèmia, el mercat va facturar... No és que sàpiga la facturació de tothom, si la meva i punto, no sé. Sí, però sí que veig el moviment. Més que mai. Saps per què?
0: Proximitat i confiança.
1: Correcte, la segona paraula, confiança. La segona paraula, confiança.
0: Sí, sí. I a més us veu espavilar.
1: Ens vam espavilar i vam muntar un reparto, teníem tothom... A veure, sí, sí, evidentment que no vam badar, que no es va badar en aquell moment, però nosaltres podíem no badar, però el client ens podia fallar, i el client no va fallar, eh?
0: És cert. Jo recordo trucar i que ens portaven les coses
1: sí,
0: a casa
1: sí, sí.
0: Des del mercat.
1: I, és més, i deixar-les allò de dir, a quin pis vius? El tercer, primera. Deixar-les a l'ascensor, picar al tercer pis i marxar, tu.
0: Avui estem parlant amb Just Fosalba i ara el que li demanarem és, si vol, de jugar una miqueta. Farem un joc test ràpid, de 5 preguntes ràpides.
1: Ai, senyor.
0: Amb resposta ràpida. Si pogués menjar o hagués de menjar un sol producte a la teva parada la resta de la teva vida, quin seria?
1: Pernil dolç.
0: La botifarra amb pa, sola o amb mongetes?
1: Sola.
0: Sola?
1: Sí.
0: Ah, doncs no m'ho esperava pas, això.
1: Perquè els embotits, i la meva dona diu que és un fàstic anar a menjar amb mi pel món, perquè si tu vols saber el gust que té una botifarra, no l'empescaris amb unes mongetes o amb un pa amb tomàquet. Menja't la botifarra sola i descobriràs el gust que té. Després posa-hi pa, si vols, posa-hi el que vulguis, però com a mínim descobreix quin gust té aquella botifarra. Si l'emmascares amb més producte, no sabràs quin gust té.
0: Just, hi ha algun producte de la teva parada que no t'agradi gens? Confessa.
1: Que no m'agradi? No, hi ha productes que em costen més, però no és que no m'agradin. Per exemple, és que sap greu ara dir-ho així, no? Però no sé què et podria dir que no m'agrada que faci. Els espinacs.
0: No t'agraden gaire.
1: No, me'ls menjo, quan toca, però no és un plat del que mataria per ell. No, no, no, no.
0: I el Mercadona el consideraries un enemic?
1: No.
0: Competència o simplement una altra cosa?
1: És una altra cosa. No, no, no, no, no, no, enemic en absolut, enemics no n'hi han. La competència, i a més, com més a prop la tens, millor. No ha d'estar lluny, ha d'estar a prop, precisament. Mercadona és una altra cosa, amb tot el respecte, i amb tota amb la capacitat adquisitiva de cada persona, perquè, evidentment, estem parlant de preus. Quan parlem d'un Mercadona, ens anem a un tema, preus. Vols pilotes de futbol cosides per nens? Doncs vale.
0: Moltes gràcies, Sant Just. Hem entrat al mercat, hem sortit amb molt més de producte a la bossa, amb una història, amb un ofici, i si m'apures, una mica de gana aquesta hora ja.
1: Sí.
0: Gràcies per acollir-nos a la Cansaderia Fossalba. Gràcies per venir al Gent de Sant Just. I acabem amb una cançó que em deies que et porta molts records o moltes vivències. És una cançó d'una gent de Constantí, que es diuen Els Pets, i que segurament la majoria de nosaltres ha escoltat més d'una vegada. I la cançó que has triat és Bon dia. Per què has triat aquesta cançó?
1: A veure, he triat Els Pets primer perquè ara, anècdota del tema, no? Durant un temps anàvem a Tuixent. Tuixent està a la Quinta Forca. I el CD dels Pets no es va cremar perquè Déu no va voler. Però és que el vam sentir milions de vegades anant i tornant, perquè hi havia els nens a dintre el cotxe, evidentment. I les trompetes, la banda, trobo que et donen una força.
0: Doncs avui acabarem amb el Bon Dia. Just, gràcies per venir a la ràdio.
1: I ara, gràcies a vosaltres per convidar-me. Adéu-siau.

Benvinguts i benvingudes a una nova sessió de Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana el programa posa el focus en un estil que està marcant clarament el present i el futur de les pistes europees, l'Afro House, un so profund, hipnòtic i carregat de ritmes orgànics que cada cop té més presència als clubs i als festivals d'arreu d'Europa. Durant la propera hora us proposo una selecció d'actualitat, soc en DJ Carlitos, i portarem diferents estils que conviuen entre ells dins del món de l'Afro House, com és el groove, la percussió, l'emoció, amb temes i influències d'artistes com Jay West, Dennis Ferrer, Dan Caster, Black Coffee o Peggy Gou. Una sessió pensada per deixar-se portar, per ballar amb els ulls tancats i per sentir el pols de la pista. Puja el volum. Això és Music Club Mix Sessions.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Bé, bona nit i benvinguts de nou al...
1: Dilluns al Rock.
0: Epa, què passa? Anem força bons avui, eh?
1: Sí, bueno...
0: Com no es nota que hem deixat de veure? tenim el mono. Tenim
1: sí, el mono. Allí. Digues.
0: No, tu mateix, avui no, anirem amb un mix de...
1: Ja has fet la presentació dels que som?
0: Perdona.
1: Ah, clar, home.
0: Perdona. El que m'està donant la canya és el Joan.
1: Presente.
0: El que no diu res perquè no el deixem i té el comandament és el Carles. I jo estic per aquí, que sóc l'Enric.
1: L'Enric. Molt bé, Enric. Doncs pues comencem.
0: Pues sí. Doncs
1: pues mira, començarem avui amb el Jeddy Lee, que és un músic canadenc, més conegut com a vocalista, baixista i teclista del grup de rock rus. Lee es va unir a la banda al setembre del 68 a petició del seu amic de la infància, el Alex Lifeson, en substitució del baixista i líder original, que era el Jeff Jones. El disc en solitari de Lee, My Favorite Head Dutch, va ser llançat a l'any 2000. Pues t'haig de dir que aquest disc, la traducció és Mi Dolor de Cabeza Preferido. Encara que Rush, el seu grup, no es volia separar, la banda va tindre una pausa per la mort de la filla del bateria. I un any després va ser la mort de la dona del guitarrista. I es van prendre pues, un any sabàtic i Jeddy va aprofitar per treure el disc en solitari. I, bueno, això ja sembla l'obituari de la setmana passada.
0: Sí, però t'ho acaba bé.
1: Anem a sentir-lo?
0: Vinga. Seria My Favorite Adage.

0: Bé, Angelique, amb aquesta veu tan personal, una mica... Anem a per Marillion, que també té el cantant té una veu així, molt particular. Marillion pronunciat com, ja t'ho diré, ja veràs. Marillion. Ho posa. Espero que no es pot dir bé. Deu ser d'algun poble... De fet, és de son de Halisbury, del Buckinghamshire, a Anglaterra.
1: Vull dir, vols dir que no t'has deixat tinta i, i aquí se t'ha menjat alguna lletra?
0: Va així. Jo vam ser d'un poble que allò de... Ei, escolta't, tu!
1: Sí,
0: com? M'he deixat els bocs, les faques allà dalt... Deus deixar alguna cosa així.
1: Igual, sí.
0: I tot el que és recomanada la banda com la més reeixida de les que van sorgir de la onada de rock neoprogressiu, ja que han venut 15 milions d'àlbums a tot el món.
1: Bueno, mira, és que és una cançó d'amor sentimental i ja ho tradueix perquè és la cançó de l'antorxa, es diu. És una cançó típicament en la que el cantant lamenta un amor no correspongut o perdut, on una de les parts no es don compte de l'existència de l'altra. I per això el títol és de portar una antorxa per algú o mantindre la llum d'un amor no correspongut. Cada que tendre m'he posat, eh?
0: És que quan m'estàs explicant m'estic posant...
1: Pues res, sentim-la.
0: Balote.
1: Balote.
0: Torxa'm.

0: Pues res, m'estaven caient les llàgrimes, eh? Que tendres, aquesta cançó. Bueno...
1: Tu, el que no t'agrada...
0: Qui va dir que no m'agrada?
1: Que no veu que estic... M'acabes de dir.
0: Que no veu que estic plorant, que m'he tingut que aixugar les...
1: Però això és de pena o de pena?
0: De pena, de pena.
1: Escolta, jo la trobo.
0: Que tendra, pobreta. Ella, que no la trobava...
1: Ai, senyor.
0: Bueno, doncs bé, anem ara a Family, que és una banda de rock anglesa activa des del 66 fins al 73 i de nou des del 2013 per una sèrie d'espectacles en directe. El seu estil s'ha caracteritzat com a rock progressiu, ja que el seu so sovint explorava altres gèneres, incorporant elements d'estil com el folk, la psicodèlia, el rock àcid, el jazz fusion i el rock and roll. I la cançoneta, que és la burlesca, és una cançó de rock molt animada i molt enèrgica, que representa la idea, a veure si ho enteneu, eh? De fer un viatge per la carretera a un poble que es diu Burlesca. Bueno, un poble o un...
1: Un lloc.
0: Sí, un lloc. És un establiment, em sembla que és i tal. Bueno, el viatge és per carretera, amb un lloc molt atractiu, emocionant, i possiblement es veu que és molt perillós. La cançó conta la història d'un narrador i el que li podia passar si decideix seguir els seus impulsos aventurer i dirigir-se a aquest curiós establiment de burlesca. El narrador compara l'aventura d'anar amb aquest poble amb la mateixa sensació de quan puges amb una muntanya russa. L'has pillat?
1: L'he pillat.
0: Pues ja està.
1: Això que és la carretera 65, sí. O què?
0: No ho
1: 66?
0: Sé. No ho sé, no ho sé. No, home, aquella perquè... no hi ha problema.
1: No, segur?
0: No, res, allò, vamos, allò és festa.
1: No me n'enfiaria.
0: I amb una Harley Davidson.
1: Sí, eh? Sí. Quan pares per allà...
0: Què?
1: El que trobes allà dintre...
0: No, res, t'ho he dit moltes pel·lícules. Vinga, anem a sentir-la.
1: Burlesca.

0: Jo li he trobat una miqueta de... un toc de country glam, no? Una cosa rara.
1: Que el que dèiem abans. Bueno, hi ha de tot aquí.
0: Sí,
1: sí, sí. Quasi del jazz fusió i el rock and roll.
0: Però bueno, vinga, doncs mira, anem a continuar per Harry Aigari, o... ja t'ho diré. Oei. No com el hey.
1: Oei.
0: Hey, no vais presumiendo. No.
1: És el col·legi.
0: És el Gary Oei. Que, de fet, és un guitarrista nord-americà i el 68 va audicionar per Ozzy Osbourne, que estava buscant un reemplaçament per Jackie Lee, i no obstant això, Zakk Wylde va quedar-se amb el lloc. El 90 va formar la banda Heavy Bones i l'agrupació va llançar el seu àlbum debut el 92, però es va separar al cap de poc temps.
1: Pues la que sentirem, que és Hocus Focus.
0: Hocus Focus.
1: L'èxit d'aquesta cançó va ser el 93 i es va convertir en un dels senzills més omnipresents de l'any. Per cert...
0: Però amb un altre grup. Aquesta cançó és de
1: sí,
0: Focus.
1: Sí, pot dir una cosa. Per cert, aquest del Gary Hoy, que és un gran guitarrista, i a part de tocar amb els millors guitarristes que havien, saps en qui va fer duet una vegada?
0: No.
1: Amb l'Andrés Segovia, xaval.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Tan gran és aquest tio?
1: Sí. Bueno, no sé si és gran, també podria ser més jove i tocar amb ell, no?
0: Home, sí, el, no 90, tenen... el 90 ja va formar... Ah, bueno, que no ho fessin un disc com van fer amb el... ja t'ho diré. El trompetista, el que m'agrada a mi, que no me'n recordo mai. No.
1: El Louis Armstrong.
0: El Louis Armstrong, i després tocava amb el... Amb,
1: sí,
0: amb
1: però
0: això t'ho dic.
1: És que no té res a veure a l'edat.
0: Seria muntatge.
1: Bueno, doncs anem a sentir-la, no?
0: Hocus Pocus.

0: T'has donat compte que hi ha moments que sona a música clàssica i música de missa. Ja t'ho diu,
1: bueno, jo lo de missa és que no tinc tan...
0: Hocus focus, eh? Ojo, latinasso.
1: Sí. Què vol dir?
0: No ho sé.
1: No sé, no, però no poco...
0: No vaig arribar a aquest nivell
1: poco
0: encara.
1: Poco rocos, eh?
0: Després, si vols, ho mirem.
1: Ajul!
0: Ara aniríem pel Josut, que va ser un cantautor, un guitarrista nord-americà, i especialment recordat per la seva composició. Va guanyar el Premi Grammy per la cançó de l'any, el 70, i era Against People Play. I va ser nominat novament pel Premi el 72 per Rose Garden, a l'èxit country del Lynn Anderson. El Joe Sud va escriure aquesta cançó, la que sentirem, que és Who's, i la gravació no la va fer ell, la va fer el 67 el Billy Joe Royal. I el tema va aconseguir tal èxit internacional, però sobretot amb la versió que va fer, que va publicar el Deep Purple. I el 96 es va tornar a posicionar-se als primers llocs per la versió de la banda britànica The Cool Shaker. Anem a sentir-la? Hush.
1: Hush. Hush. Hush. Hush. Hush. Hush. Hush.

0: I ara, després de Joe Suf, passarem a Point Blanc, que de fet no és una marca de mitjons, sinó que és una banda de rock nord-americana formada l'any 74 a Texas. Va gravar 6 àlbums entre el 74 i el 82, aconseguint molta reproducció a la ràdio. La banda és més coneguda pel seu Nicole i va guanyar molta exposició. Van fer gires amb bandes com ara Aerosmith, ZZ Top, Kiss, Lynyrd Skynyrd, Bad Company o Ted Nugent.
1: El Point Blanc del Nicole és un tipus de rock sureny que feia aquesta gent. Estava decaient sobre els anys 80 i això no va impedir que el grup arribés a dures penes al top 40 per primera vegada a la seva vida, des del 81, que va ser la cançó de Nicole. Uh-huh. En el protagonista expressa la seva preocupació per Nicole, qui aparentament ha fet alguns canvis a la seva vida, i no per bé, sinó per dolent. I sembla que Nicole és l'amant o l'ex-amant d'aquesta cançó.
0: Nicole.
1: Del mestre.
0: Del Bart. Molt bé.
1: Vale?
0: Una altra balada.
1: Pues anem a sentir Nicole.
0: Vinga.

0: Bé, doncs ara arribem a We Hate Buffalo, un trio canadenc format el 2009 que crea cançons amb hard eating, folk rock groves i matisos psicodèlics. Han treballat amb el Heavy Nordic i Soul California a parts iguals per sonar prou únics. Plens de riffs, trepitjats, difusos, línies de baix i tambors d'arxiu d'estadi. El 2022 van treure el seu setè àlbum i segueixen. El 21 Skithoff Men, m'ha costat, però ho he dit. Vale. Pues aquesta cançó és original del King Crimson. I el tema mescla el hard rock amb sonoritats properes a la jazz i a la lletra. Fa referència a la guerra del Vietnam, que era el tema d'actualitat que corria sobre els anys 60. I estava dedicada a un polític estadounidenc, el Spiro Agnew, que era un republicà contemporani del Richard Nixon. Mm-hmm. Pues ala, ja lo sabeu.
1: Ja saps en què estava ficat, doncs.
0: Sí, en polítiques i coses d'aquestes rares.
1: En polítiques, diu, vale. Sí, sí.
0: Sí?
1: No ens gustem la tema.
0: Al Vietnam. Bueno, pues sentim-la, no?
1: Sí.

0: No m'hauria imaginat en aquest programa escoltar com a mínim una versió de King Crimson. És que li donem a tots els pals, eh?
1: Hombre, clar, el que faci falta.
0: Anirem ara per Ashton, Gardner and Dyke, que eren un trio de rock britànic més populars a principis dels anys 70, i se'ls recorda sobretot per la seva cançó Resurrection Shuffle, una meravella transatlàntica del top 40 de l'any 71.
1: Bueno, pues la traducció que és la resurrecció aleatòria, aquesta cançó només sortir va entrar en les llistes dels millors singles del Regne Unit i va estar durant 14 setmanes arribant al número 3. La cançó, que va ser l'únic disc exitós d'aquesta banda, i els hi va valdre la designació, que no sabia que això existia, de Meravelles d'un sol èxit. Sí. Veu que tens un sol èxit i tens un premi.
0: Sí, hi ha molts grups, això.
1: Ah, però no ho sabia, jo, això. Sí. Però res, anem a sentir-la.

0: Bé, doncs ara anem a Tyler Bryan and the T-Shakedown. És un grup de rock originari de Nashville, dels Estats Units, fundat el 2009. Talonegen per AC/DC, a l'Aerosmith, al BB King, a l'Eric Clapton, al Jeff Beck i al ZZ Top. Donen nombrosos concerts al circuit dels clubs de rock i de blues i el grup taloneja per Guns N' Roses el 2016 i 2017 durant tota una gira. I bueno, pues, la cançó que sentirem, que és Show Ben Wars, que vol dir no sóc l'últim, no sóc el primer, i és el primer senzill del seu últim LP, el Dirt Work, que va ser llançat el 24 de març. I la crítica va arribar a dir que si aquesta cançó, que és la que sentirem ara, és una pista del que vindria amb l'LP que encara no havia sortit al mercat, aconsellava el crític a la gent que prenguessin el dia 24 de festa lliure per sentir el disc. Una bona crítica li va fer. Bueno, anem a sentir. Show and Wars.
1: Critiquem.

0: Aquí el bateria no va anar a la gravació.
1: Sí, no s'ha guanyat
0: van ni... Fer, van dir, tu no vinga, ponem un bucle i sí. Ja fem-ho.
1: Va vindre un becari a fer això. Sí. No va guanyar ni els ous.
0: Ai, no, bueno. La cançó inclús a sobre està bé. Semblava l'anterior, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Digue, aquí se l'han copiat. Bé, anem per David Ian Joe Jackson. Joe Jackson, conegut. Músic britànic i representant de l'anomenada New Wave, juntament amb altres com Elvis Costello. Porta editats més de 20 discos i diverses bandes sonores. Ha obtingut 5 nominacions al Premi Grammy, en què va resultar guanyador el 2001, i el millor àlbum pop instrumental per Symphony No. 1.
1: Pues el Joe Jackson, que ara la que sentirem és Got the Time,
0: yes.
1: És, la cançó està escrita i interpretada per ell, que apareix en l'àlbum del 79, Look Sharp. Mm-hmm. Des de llavors, la cançó l'ha interpretat amb freqüència en tots els concerts que ell ha fet en viu, i ha sigut versionada per diverses bandes, entre elles la de Thrash Metal, Anthrax. En la lletra de la cançó, Jackson canta sobre l'estil de vida frenètic en el que constantment ens trobem tots amb noves obligacions i molts deures. I anem a sentir Got the Time.

0: I ara som per l'últim grup que tenim aquesta nit, que és el doctor Philwood.
1: Sí, d'aquí, de la Clínica del Remei.
0: Sí, un grup originari del Regne Unit que va aconseguir la seva popularitat a la dècada dels 70 amb un repertori basat en el rhythm and blues i va encapçalar a Londres el gènere del punk rock, reacció a l'auge del rock progressiu i del glam rock, i que el punk reconeix com una de les seves fonts d'inspiració. Que, bueno, el de mantenir-lo...
1: Ja hi som.
0: Sí, ara el que sentirem és Keep Me On Hot of Sing, que vol dir mantenir-lo fora de la meva vista. I si per la música, bueno, està força bé, la lletra, a part del que es repeteix, de mantengueu-lo fora de la meva vista, que ho repeteix, no té cap sentit, és una incoherència. Total, és com allò que a vegades diuen entre ells, diuen, tu hazme la música que tengo una letra que te va a punto suspensivo. Doncs pues això és igual, ja la sentirem.
1: Pues muy bien.

0: Bé, ja heu vist que el Joan tenia raó. Bé, i acabem amb Master of Reality, amb la cançó She Got Me.
1: Ah, pues amb aquesta en tenim també, vol dir me atrapó cuando se puso el vestido. Si abans ja t'hi critica la lletra de l'anterior grup, aquesta els maleixo, per pesats. Escolteu, des del principi fins al final només diu Dian Shang en me, Dian Shang en me. Ja veurà, posem-la.
0: Però diem adeu primer.
1: Ah, sí, clar, faltaria més. Bueno, fins a la setmana que ve.
0: Dilluns, espereu... Bueno, no, us esperem nosaltres. Del Carles, el Joan i l'Enric.
1: No falteu, sisplau. Vinga, bona nit.

0: Una última hora en què actualitzarem les dues notícies amb les quals hem obert aquest informatiu. Per una banda, l'aval d'Esquerra Republicana als pressupostos de Salvador Illa, un acord que quedarà segellat demà. I també, per altra banda, aquest accident que hi ha hagut entre dos camions a l'AP7, molt aparatós, amb unes flames de dimensions considerables, que ha obligat durant uns moments a tallar l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa. Sabrem com està ara la situació en aquesta via.
1: Els dilluns és el dia que parlem més d'esports aquí al Catalunya Nit, però ho fem sempre a la nostra manera. És el dia que ve el Toni Padilla i avui ens explicarà com està canviant el món del futbol pel fet que alguns grups empresarials s'estan fent propietaris de més d'un club. De fet, els equips de primera i segona divisió europea, el 40% ja té d'alguna forma relació amb d'altres.

0: És la febre del futbol que queda molt ben il·lustrada amb la febre també pels cromos del Mundial. Per exemple, començarà l'11 de juny i és una edició aquesta que es disputarà en camps del Canadà, Estats Units i Mèxic. Doncs aquests dies els col·leccionistes ja s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos i canviar-ne els repetits. I molts, quan penseu en cromos, segurament us ve al cap aquella marca, Panini. Doncs bé, en parlarem amb el director general de Panini Espanya i Portugal, Lluís Torrent.
1: I aquest dilluns, la persona que tindrà l'última paraula del dia està en molt bona forma i es proposa que molta altra gent ho estigui, també. A més, la seva és una història de canvi de rumb a mitja vida. Després de treballar molt de temps a la banca, amb 39 anys va decidir que el que li venia de gust era fer d'entrenador personal i ho fa convençut que aquest canvi de rumb, el d'entrenar de manera regular, tots el podem fer en qualsevol moment. A veure si ens convenç.
0: Doncs som-hi, que tenim pràcticament 57 minuts, una mica més fins i tot, per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I ja entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 18 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives, que bàsicament són C32 i Nacional 340.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
6: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa.
8: Sabem perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
9: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
10: La verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
11: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
12: Que la impunitat amb la que actua l'Estat d'Israel no seria possible si no fos amb el permís, amb la complicitat de la Unió Europea.
13: El que falta és voluntat política, però mesures de pressió legal, de sanció legal, existeixen.
14: Están titulando victoria definitiva, esto no es así, solo en relación con 2011 ni siquiera es definitiva porque hay posibilidad de recurso y la abogacía del Estado seguramente recurrirá ante el Tribunal Supremo.
15: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 5 de gener del 2016.
3: I el número de la sort, el...
4: 10.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Ha sentit el que acaba de dir?
6: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
10: Són les 11 i 9 minuts. A l'inici del Catalunya de Nit explicàvem que l'autopista AP7 estava tallada en tots dos sentits per aquest accident que hi havia hagut entre dos camions. Doncs bé, a aquesta hora podem dir que ja s'han reobert el trànsit dos dels tres carrils de l'autopista AP7, això sí, en sentit Tarragona. Després d'aquest aparatós accident entre dos camions aquest vespre a Santa Margarida i els Monjos, tot i això, el sinistre encara manté tallada l'autopista en sentit Barcelona i ho estarà durant hores, Oriol Pujador.
11: Sí, un dels camions estava al voral, l'altre l'ha fregat, els dos camions que han topat s'han acabat incendiant. Un d'ells portava esprais i això ha fet que s'escoltessin també algunes deflagracions. Ens ho ha explicat fa uns minuts Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
12: El fregament deu haver originat doncs un impacte amb temperatura que ha provocat doncs que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
11: El titular de la via, que és l'autopista AP7, és el Ministeri, per tant, serà el Ministeri l'encarregat de retirar la càrrega d'aquests camions, mentre que, segons ha explicat Ramon Lamiel, en declaracions d'aquest programa, Trànsit s'encarregarà de la retirada dels vehicles, de desballestar els dos camions calcinats amb unes grues de grans dimensions que són a prop de la zona de l'accident, que normalment estan aparcades a Vilafranca del Penedès i que, per tant, no han de recórrer molts quilòmetres. Tot i això, aquesta operativa durarà hores.
10: Doncs ara en podem parlar amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu. Bona nit.
13: Hola, molt bona nit.
10: Quina és la situació que tenim ara en aquest punt? No sé si té alguna novetat.
13: Sí, ara mateix, com bé dieu, s'han obert dos carrils, direcció Tarragona. La P7 en direcció nord, és a dir, Barcelona, continua tallada perquè estan amb tasques de neteja i de retirada dels dos camions calcinats.
10: Suposem que des de Santa Margarida i els Monjos i tota aquesta zona, cada matí moltes persones es desplacen a Barcelona per motius de feina o els que siguin. Demà, com ho hauran de fer totes aquestes persones per anar cap a la capital?
13: Desconec com estarà la situació demà. El que sí que podem dir doncs, és que les grues per retirar aquests vehicles, tal com mai les grues

0: realment unes flames imponents. No sé si s'han arribat a veure des del seu municipi.
1: Sí, sí, és que, de fet, el problema que hi ha hagut és que ha estat molt aparatós i aquestes flames, aquesta columna de fum i les flames eren molt altes. S'han vist no només des del nostre municipi, sinó arreu de la comarca. He tingut trucades de diferents alcaldes i alcaldesses que des d'aquí doncs, agraeixo la preocupació que han tingut i la seva disposició per posar la meva, no, el meu abast i el del municipi, els seus mitjans. Però, per sort, anem a dir-ho així, s'ha quedat amb un gran ensurt, no hem de lamentar ninguna víctima i bé, això és el més important, no? Tampoc ha traspassat al nostre polígon industrial, que era també una gran preocupació perquè estava a tocar de la fàbrica de Gèdia i he parlat amb el director. El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, doncs, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Doncs sort que ha sigut així, només un gran ensurt i tant de bo que al màxim de ràpid possible la gent pugui circular sense problemes. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, per haver-nos atès en directe aquí al Catalunya Nit.
1: Gràcies a vosaltres, molt bon vespre.
2: I també notícia de fa tot just una hora, us l'hem explicat en directe aquí al Catalunya Nit. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord amb el govern de Salvador Illa pels pressupostos. Àlex Giralt Robert, bona nit.
3: Bona nit.
2: Demà el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran aquesta entesa en un acte al Palau de la Generalitat.
3: Sí, concretament a les 8 del matí serà quan Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau aquest pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, líder dels republicans desglossarà l'acord, donarà explicacions en una roda de premsa. Tot plegat després que aquesta tarda la direcció ha desglossat l'entesa pressupostària punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans, a aquesta emissora hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió que s'ha fet del pacte. No ha agradat que la presentació del projecte ferroviari d'aquest matí s'hagi fet abans que la trobada del Consell. En aquest sentit, Jovent Republicà ha estat molt crític. A banda del tren orbital, Esquerra votarà a favor dels primers números de Salvador Illa a canvi d'una societat mixta per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya, una nova composició amb majoria catalana al Consorci de la Zona Franca i més múscul econòmic per a l'Agència Tributària Catalana. Dimecres, la Moncloa assumirà els compromisos com a propis en una bilateral Generalitat-Estat.
0: En punt un quart de 12. Tres pel·lícules són per ara les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema de Cannes. Ha engegat la segona setmana d'aquesta 79a edició ja i és un bon moment per fer-ne un primer balanç. Ja sabeu que aquest és el festival de cinema més prestigiós del món que sovint marca, a més, també la cursa dels Oscars, sobretot pel que fa a la categoria de millor pel·lícula internacional. Per això connectem amb el nostre enviat especial a Cannes, amb el Marc Garriga. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Quantes pel·lícules s'han vist ja a la competició oficial i quines diries que són les favorites, Marc?
4: Doncs ja s'han projectat 14 títols i només en queden 8. Des del segon dia n'hi ha un que s'ha situat al capdavant de totes les quinieles i allà continua. És Fatherland, del polonès Paweł Pawlikowski, que ja es va endur el premi a la millor direcció el 2018 amb Cold War. Aquí mostra l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial, derruïda físicament i moralment, en un dolorós blanc i negre, i per recórrer-la utilitza el viatge que l'escriptor Thomas Mann va fer a les dues Alemanyes durant la Guerra Freda. També està entre els favorits Ryusuke Hamaguchi, el director japonès, que es va endur el premi al millor guió fa 5 anys amb Drive My Car, i que ha presentat Sudden, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, rodat a França al voltant d'una residència d'avis i que convida a gaudir tots i cada un dels minuts que ens queden de vida. I la tercera és la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80 i que defensa la bondat com a valor en una societat que només reconeix el rendiment econòmic.
0: Doncs ja tenim ganes de veure totes aquestes pel·lícules. De moment no has dit res del Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. No està entre les favorites?
4: No, la veritat, la pel·lícula ha rebut crítiques crítiques de tot tipus, no ha agradat de forma generalitzada, que això no vol dir que no pugui entrar al palmarès perquè al final la decisió està únicament en mans del jurat. Segurament la seva opció més clara és el premi al millor actor. Javier Bardem està immens i un dels membres del jurat, l'actor Stellan Skarsgård, podria haver donat una pista.
5: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
4: Entre aquestes bones interpretacions femenines hi ha les de Sandra Hüller a Fatherland, Lea Seydoux a Gentle Monster i a L'Inconnu, i Adèle Exarchopoulos a Garants. D'entre les que queden per veure, Coward, de Lucas Daunt, arriba molta expectació, igual que La bola negra dels Javis.
0: Gràcies, Marc.

0: Ja ens podem anar acostumant a aquesta cançó perquè en els pròxims dies i setmanes la sentirem moltíssimes vegades. És la cançó oficial del Mundial 2026. La protagonitza Shakira. I és que cada vegada som més a prop les dates d'inici d'aquest Mundial, concretament l'11 de juny, que és el dia que començarà el Mundial de Futbol, que aquest any es farà a tres països, en estadis del Canadà, d'Estats Units i també de Mèxic. I sempre que hi ha un torneig mundialista, és habitual veure com els col·leccionistes i molts nens i nenes també s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos, de la mateixa manera que hi ha qui ho fa doncs, amb les edicions de les lligues o de les Eurocopes, per exemple. Per parlar de la febre de cromos que hi ha amb els inicis de cada torneig, tenim amb nosaltres Lluís Torrent, que és director general de Panini Espanya i Portugal, també. Bona nit, Lluís.
1: Bona nit.
0: Imagino que ja esteu notant, no?, que fa setmanes, segurament, com creix l'interès pels cromos del Mundial.
1: Sí, sí, evidentment ja estem enmig del ball, per dir-ho d'una manera així, ràpida.
0: Molt bé, comencem pel principi. Aprofitem per explicar com sorgeix l'empresa Panini.
1: Ui.
0: Fa molts anys.
1: Fa molts anys a Mòdena, quan els germans Panini doncs, van començar, tenien un quiosc al centre de Mòdena, a la prop de la Via Emília, i d'allà van tenir l'interès en comprar una col·lecció de futbol, feta una col·lecció de cromos de futbol d'un empresari de Milán, i així es van començar.
0: Suposo que després, més tard, a poc comencen a expandir-se cap a altres lligues, però tenim entès que de fet, tu, Lluís, ets un dels responsables que Panini arribés a Espanya. Com va anar això?
1: Sí, bueno, a Espanya, de fet, ells ja havien intentat anteriorment amb alguna empresa de Bilbao, que ja no existeix, i que van tenir una experiència que no van estar massa satisfets. Però després tenien un client a Bèlgica, en Rafael de Latre, i aquest client pues, també era client meu amb el tema immobiliari, que tenim un despatx immobiliari. I aquí va coincidir doncs, el tema i va ser en Rafael que me va embarcar en tot aquest tema, tot i que jo no en tenia cap experiència ni havia treballat mai en el món editorial ni en el món del col·leccionisme.
0: Amb el tema dels cromos, ara hem llegit aquest any l'àlbum és més gros, és més gran i és una mica més car.
1: Bueno, jo diria que no.
0: No?
1: No, perquè s'han de fer els números ben fets.
0: És com a dir, són els números?
1: Hi ha una quantitat enorme de seleccions, com tots sabem. En total, esclar, hi ha d'haver-hi els mateixos números de cromos per cada selecció, i això fa que hi hagi 980 cromos en total. De què és més car? Bueno, esclar, per acabar la col·lecció costarà una miqueta més, perquè hi ha més cromos, però en el Mundial anterior el sobre de cromos tenia 5 cromos i costava 1 euro.
0: Yeah.
1: Aquesta vegada n'hi ha 7 i costa 1,50. És a dir, si els 5 cromos dividit per l'euro eren 20 cèntims, els 7 cromos dividit per l'1,5, doncs és 2,10. Tinguent en compte l'increment del cost de la vida d'aquests 4 anys, doncs no és tan exagerat.
0: Bé, en tot cas estan els números, ara sí, tenim els números fets, perquè com es calcula? Quins futbolistes o quins personatges apareixen a cada sobre? Com es fa?
1: Bueno, això és una manera aleatòria. Hi ha aquest mite que hi ha cromos que no surten i que n'hi ha d'altres que surten més. Això és rotundament fals. Els cromos s'imprimeixen i se'ns obren de manera aleatòria tots amb la mateixa quantitat. Això fa que, com que és aleatori, quan vas a comprar en el punt de venda, que no solament són quioscos, sinó també hi ha el canal Impuls i les grans superfícies i les llibreries, doncs això fa que doncs a vegades estàs desitjant que et surti aquell cromo especial d'aquell jugador que a tu t'agrada tant. I aquesta fam d'aquest sortir doncs te fa sentir que no dones. Però els cromos surten tots absolutament igual de la mateixa manera. No hi ha cap diferència.
0: O sigui, és una sensació subjectiva, no? Allò de... Jo recordo, bueno, cadascú té la seva memòria, el Mundial del 90, Itàlia del 90, aquell àlbum, no? I sempre allò, diu, sempre em falta la figura que vull, no? I sempre em surt el Matthäus, me'n recordo, d'Alemanya. És possible, no? Aquesta sensació que un té quan fa una col·lecció d'aquest tipus.
1: Sí, sí, sí. No, no, qualsevol tipus de col·lecció, eh? O sigui, això passa perquè, bueno, a mi m'han passat anècdotes d'estar en una ciutat de Sevilla i tenir un taxista que era del Betis i no li sortien els del Betis. I, en canvi, el següent taxista era al revés i no li sortien els del Sevilla. I jo vaig dir, mireu, si en sabem que ja... que ens trobem, que vagin dirigits exclusivament a qui ha d'anar. No, no, no. Yeah. Això és la sensació, les ganes de poder tenir aquells cromos i et fa doncs, que la fam d'aquest no t'ha sortit.
0: Yeah. Hi ha un fenomen que és la revenda de cromos. No sé si va a més això i si saben com funciona, si ho tenen controlat.
1: Bueno, la revenda... Això, per desgràcia, doncs, també hi ha vegades que, sobretot en els mercats que no són els mercats habituals, sinó, per exemple, la ciutat de Barcelona, el mercat de Sant Antoni, doncs tenim que vigilar moltes vegades que no hi hagi doncs, una pirateria d'allòs. Però, bueno, per una part ens sap molt de greu, però per l'altra part vol dir que hi ha molt d'interès i que la gent doncs, vol aquell producte i fa coses que no havia de fer per tenir-lo.
0: Ja m'imagino com deu anar el cromo de Lamine Yamal aquest any, no?
1: Sí, bueno, esclar, Lamine és l'estrella més important i la que tothom vol tenir i aquest és un d'aquells que diu que no em surt, ai que no em surt, però surt igual que tots els altres. Mm.
0: El Mundial de Rússia l'any 2018 va aparèixer l'opció de col·leccionar en format digital. No sé com va anar aquella experiència i si li veieu viabilitat a cara al futur. No sé, no és exactament el mateix, potser, no?
1: Aviam, el món digital, evidentment, és un món que com tots sabem, cada vegada té més preponderància i creix més. Però inclús hi ha hagut manifestacions de que el món digital ens enterraria el món físic. Però no és així. Gràcies a Déu i afortunadament no és així perquè la sorpresa d'obrir el sobre, de tenir el cromo que diguem Lamine Yamal o qui sigui que estem buscant, fa que després, sobretot el col·leccionista, que és amb nens i nenes de 6 a 14 anys, més o menys, tot i que pot haver-hi de més grans que també ho fan, sobretot ara amb el Mundial hi ha molts pares i molts avis i molts tius que se sumen altra vegada al col·leccionisme i que empenyen això. Però el tenir aquell cromo, Lamine Yamal, com a exemple que estem donant, que el tinc repetit i que vaig a classe i resulta que tothom me'l vol perquè no el té, sí. Doncs això fa que aquell nen o aquella nena que és tímid doncs es fa més sociable, fa dintre de l'ambient dels amics.
0: Yeah. És una forma com de socialitzar, no?, també, d'aconseguir...
1: Evident, sí, sí, mm-hmm. Així és.
0: Ara fa uns dies vam saber que Panini, després de 60 anys ben bé, perd els drets de la FIFA.
1: Sí, és veritat. Però tranquils.
0: Per què? Aquest tranquils, què vol dir aquest tranquils?
1: No, tranquils, tranquils. No, no, no passarà res important, ja us ho dic jo.
0: Però sí que es perd els drets de la FIFA per part de Panini.
1: Sí, però els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. Mm. En fi, no puc parlar més, però tranquils, que no continuarem fent col·leccions.
0: D'acord, doncs el missatge rebut queda claríssim amb aquest tranquils. De fet, hi ha altres col·leccions, no?, també fora del futbol. Stranger Things, per exemple, deu ser també una de les més exitoses.
1: Sí, la veritat és que el futbol és el que marca la pauta i el futbol és sempre de les col·leccions més venudes. Però Panini a Espanya, entre els dos territoris, Espanya i Portugal, cada any editem una seixantena de col·leccions. Per exemple, per mainada molt petita, la sèrie de televisió de Blu-ray, o Stitch, que és la de Disney, o ara d'aquí, abans de final d'any, traurem el Dragon Ball Daima, o Stranger Things, etc etc. Vull dir que hi ha molt col·leccionisme de moltes altres col·leccions que no són el futbol.
0: Estem parlant amb Lluís Torrent, que és director general de Panini a Espanya i Portugal, principalment perquè arriba el Mundial i sempre hi ha la febre dels cromos. Lluís, jo crec que una pregunta que interessarà molta gent. O sigui, la gent no té manera de comprar directament els cromos que li falten per acabar la col·lecció?
1: Sí. Això és en totes les col·leccions i sempre en els àlbums hi ha instruccions per demanar el que se diuen els últims cromos. Que els últims cromos depèn del tipus de la col·lecció. Si és una col·lecció doncs, que només té 180 cromos, per dir alguna cosa, doncs el nombre de cromos que es poden demanar són de 20 o 25. Però una col·lecció que és tan grossa com la del Mundial, doncs se'n poden demanar molts més. I, evidentment, nosaltres rebem les cartes amb la indicació dels cromos que falten i els servim. Sí. No, les col·leccions de cromos, nosaltres sempre diem que s'acaben sempre. El qui vol acabar la col·lecció la pot acabar.
0: Molt bé, doncs en aquesta edició ampliada per l'edició d'aquest Mundial doncs serà també d'aquesta manera, seguint les indicacions que apareixen en el propi àlbum. Lluís Torrent, director general de Panini Espanya i Portugal, gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vagi bé, bona nit.
1: Bona nit.
2: A punt d'arribar a 11:45, ara farem una pausa per la publicitat, però ja tenim aquí el Toni Padilla. Tu eres de fer Tengui Falta i tot això, o què?
3: Era i soc.
2: Encara?
3: Soc encara col·leccionista de cromos. De fet, la gent de Panini, si apareix per cas un àlbum del 82 o 86 que falten cromos, t'envien també cromos d'aquella època. És a dir, pots acabar-ho 30 anys més tard, que és una cosa que vaig fer, i jo admeto que fins fa poc portava un cromo del 1990.
0: Què dius?
3: Que era com una estampeta religiosa a la cartera, sí.
2: D'aquí.
3: Tomàs Escuravi, davant de Txecoslovàquia.
2: Dorsal?
3: Era el nou d'aquella Txecoslovàquia. Un pentinat espectacular. Semblava un cantant d'aquests grups dolents als anys 90.
2: Toni Padilla sempre té històries. De seguida ens n'explica més.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Bas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
9: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
8: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
10: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Unió.
13: No, ja ho sé.
11: Que és
13: el mateix que la IA.
11: Que tots els pobres siguin delinqüents.
14: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
15: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
16: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
17: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
18: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
12: Amb Ricard Ostrell.
19: Em van passant coses.
18: Sí.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
20: Abbronzate tutte chiazze.
4: Catalunya nit.
20: Pelli rosse un po' paonazze.
4: Notícies.
20: Son le ragazze che prendono il sole.
4: Sota la llum de la lluna.
20: Ma ce n'è una che prende la luna.
4: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Tintarella di luna.
4: Catalunya Ràdio.

0: S'acosta al final de la Lliga, el Barça ja està decidit, campió. L'Espanyol ho acaba de salvar, després de patir molt s'ha assegurat la permanència. En canvi, el Girona necessita derrotar l'Elx en la darrera jornada si vol evitar el descens a segona. Toni Padilla, com ho veus això del Girona?
1: Es patirà. Avui ja se confirma que s'han venut totes les entrades per aquesta revenja contra l'Elx, que recordem que en pandèmia va guanyar Montelib una promoció de sense primera. Si el Girona guanya, salva. Aquesta és la part bona. Confiem-hi.
0: Hem parlat del Girona i l'Espanyol, que dius que tenen una cosa en comú, a banda d'haver patit allò per salvar la categoria una mica, que és que els dos clubs formen part d'estructures empresarials que els connecten amb clubs estrangers. Això és el que hem de dir a partir d'ara, multipropietat, eh?
1: Sí, és un fenomen que cada cop funciona més al món del futbol, que és el fenomen de la multipropietat. Se'n parla, però crec que se n'hauria de parlar més, que bàsicament es tracta que abans els clubs de futbol pertanyien als socis o a un sol empresari, aquell senyor amb corbata, panxa, que era el propietari d'un club, no? I ara un club de futbol pot pertany a una sola persona que té 5, 6, 7, 8, fins i tot 10 clubs arreu del món. És el fenomen de la multipropietat. I si voleu us poso un exemple d'aquest darrer cap de setmana.
0: Endavant.
1: Val? Lliga escocesa. No cal ser un malalt de futbol. Escòcia té una lliga pròpia. Sempre la guanyen dos equips, el Celtic o el Rangers, dos equips de Glasgow. Porten guanyant la lliga des del 1986.
0: O sigui, més bèstia que Barça-Madrid,
1: sí,
0: per entendre'ns.
1: Des del 86 guanyen la lliga els mateixos equips. Celtic o Rangers, Celtic o Rangers, Celtic, sempre. I aquest any hi ha passat una cosa diferent. El Hearts, equip d'Edimburg, per primer cop des del 1960, el darrer cop que van ser campions, arriben a la darrera jornada de lliga amb opcions de ser campions. Imagineu-vos la premsa, la gent embogida. Oh, està canviant la història. Darrera jornada, Celtic-Hearts. Si el Celtic guanya, a casa és campió. Si empata, el Hearts és campió per primer cop des del 1960. Per tant, la gent anava com molt boja. Què creieu que va passar?
0: Què va passar? A veure,
1: posem
0: una mica d'ambient, sí.
2: Celtic are the champions! Callum Osmond to score!
0: Potser va guanyar el Celtic, eh?
1: Va guanyar el Celtic amb un final molt emocionant, amb certa polèmica, amb la barba, passar tot. És a dir, segueixen manant els de sempre. Llavors molta gent deia, hosti, tu, l'equip que podia guanyar per fi, és poc romàntic el que va passar. Però bé, podem dir que molta gent diria, hauria preferit que guanyés un equip diferent. Val? La mateixa setmana a Bèlgica, pensem a Bèlgica, d'Escòcia a Bèlgica, un equip, la Unió Saint-Gilloise, del barri de Saint-Gilles, un barri amb molta personalitat de Brussel·les, un equip que als anys 30, fa un segle, era el millor equip de Bèlgica, però que va caure en problemes, va caure fins a la quarta divisió, estava fet runes. I els darrers anys ha retornat a primera i aquest cap de setmana va guanyar la Copa de Bèlgica. Els darrers dos anys ha guanyat la Lliga i la Copa, un equip que semblava totalment apartat. I què tenen en comú? El Hearts d'Edimburg, l'Unió Saint-Gilloise de Bèlgica, dues històries romàntiques, equips de tornada, oi?
0: Sí.
1: Sembla molt romàntic. Sí. Què tenen en comú? El mateix propietari. El mateix senyor que els hi posa diners. I gràcies a aquests diners tornen a competir. El propietari és un senyor que es diu Tony Bloom, un empresari anglès, que també és el propietari del Brighton and Hope Albion, un dels millors equips de la Lliga anglesa. I també és propietari d'un equip de futbol a Austràlia. Té quatre equips aquest senyor.
0: O sigui, el que tu col·leccionaves cromos, aquest senyor col·lecciona clubs de
1: compra
0: futbol.
1: Compra clubs. Ja està,
0: és un tengui-falti.
1: Clar, a més és un senyor que té molt bon gust futbolístic, perquè són equips que juguen molt bé, però ella es va fer ric d'una forma una mica estranya. Ella era molt bo amb els números, les estadístiques, el Big Data, que va fer? Apostava. Llavors va entendre que, a més d'apostar, podia crear un negoci propi, se'n va anar a Malàisia, va començar a apostar al mercat asiàtic, va crear un gegant de les apostes online, va guanyar tant diners que va començar a reinvertir, que ara és un milionari i es compra clubs de futbol. Tots sabem el problema que tenim amb la ludopatia, especialment entre joves, adolescents. A Àsia és un greu problema, la gent es pica els dits, perd diners. Llavors aquest senyor s'ha fet ric amb això i ara compra futbol, compra clubs. Llavors molta gent deia, ai, seria romàntic que guanyi el Hearts. I diuen, sí, romàntic, però si mires qui fot els calés no és tan romàntic. És a dir, genera un debat una mica... Que és bo tenir-lo. Sí, que darrere una història bonica, veus que hi ha un propietari que és una mica fosc.
0: I tant, i que se sàpiga, exacte. I aquest, per tant, és un fenomen que entenc que va creixent.
1: A les grans lligues europees, clubs professionals entre primera i segona divisió, hi ha un informe que diu que el 40% dels clubs, Anglaterra, Espanya, França, Itàlia, el 40% dels clubs ja tenen contactes a través del sistema de multipropietat amb altres entitats, ja sigui a través del propietari o accionistes minoritaris. És el cas del Girona. Molta gent pensa que el Girona pertany al Manchester City. No és veritat. El Girona té accionistes majoritaris, un grup vinculat a Marcelo Claure, un empresari bolivià resident a Miami, una altra part de l'accionera pertany a un grup que pertany a Pere Guardiola, el germà Pep Guardiola, i o sigui que hi ha una part de les accions que pertanyen al grup Manchester City. Recordem, un grup amb capital dels Emirats Àrabs Units, Units, que això provoca que el Girona, sense pertànyer al City, formi part del gran paraigües del grup City, que controla més de 10 clubs de futbol arreu del món. Anglaterra, França, Brasil, Uruguai, Japó, Austràlia i el Girona. És a dir, un autèntic imperi controlant molts clubs de futbol.
0: Clar, deies aquest percentatge del 40%, a banda del Girona, a la Lliga Espanyola, n'hi deu haver més, també.
1: Va creixent, per exemple, Astúries, els dos equips, tant Oviedo com Sporting de Gijón, tenen el mateix denominador en comú, són propietaris de grups empresarials de la Lliga de Mèxic, en aquest cas, i ara sona molt fort un rumor que diu que els propietaris del Liverpool, que és un grup nord-americà que es diu Fenway Sports Group, compraria el Getafe. Getafe-Liverpool. Amb això només el futbol pot aconseguir aquestes successions de coses.
0: Al principi hem parlat del Girona i de l'Espanyol. L'Espanyol, quin és el seu cas?
1: El Velocity Sports Partner, grup empresarial en capital britànic i nord-americà, diferents inversors. L'Espanyol, a partir d'ara, és company d'aventures del Burnley, un club que jugava fins ara a la primera divisió anglesa. L'Espanyol s'ha salvat, el Burnley ha baixat a segona. Què diuen els propietaris? Ho gestionem de forma diferent, però si tots el mateix propietari, és lògic que si en algun moment, jo què sé, a l'Espanyol li falta un defensa i al Barley excedent, doncs pots fer doncs, una operació i fer una mica feta ja i feta la trampa i acabar movent els jugadors amb bé de preu, podríem dir, no?
0: Clar, i quan parlem de multipropietat, moltes vegades ens ve en ment multipropietat àrab, és a dir, diners del golf pèrsic.
1: Sí, Qatar ho va començar amb el Paris Saint-Germain, controlant tants clubs de Qatar com el mateix PSG, el mateix grup del City, com dèiem, òbviament. Els saudites han entrat després, controlant també doncs, a través del Public Investment Fund, que es diu fins a 5 clubs de futbol diferents, un d'ell anglès, el Newcastle, per exemple. Estan invertint també en clubs francesos. Sí, passa molt que el golf pèrsic van entendre aquesta política de comprar clubs de futbol per apostar en l'esport i netejar la seva imatge de règims dictatorials, però ens enganyaríem si penséssim que només és un cas del golf pèrsic. De fet, el primer gran club sistema de multipropietat és un invent 100% europeu, que és el cas del grup Red Bull.
0: El de les begudes.
1: Les begudes isotòniques. Sí, és una empresa austríaca que va apostar molt pels esports d'aventures, esports extrems, òbviament, però també el que van fer va ser comprar el club de futbol de la ciutat més propera que tenien, que és Salzburg, una ciutat magnífica, elegant, música, Mozart, el que vulguem. Tenien un club de futbol, l'Àustria de Salzburg, que anava malament de calés. El propietari de Red Bull el va comprar i què va fer? Va canviar els colors de l'equip, van passar de la violeta als colors corporatius de la marca Red Bull, va canviar el nom de l'equip, fora això d'Austria Salzburg, ara ens direm Red Bull Salzburg, i el nou escut de l'entitat passarà a ser, bàsicament, el logo comercial nostre. Això va provocar una guerra civil a Salzburg, molts van dir, no ho volem això, i altres van dir, bueno, potser no m'agrada tenir el nom del marca comercial, però és que juguem la Champions i guanyem la Lliga, i molts s'hi van sumar. Llavors van començar a comprar clubs a Brasil, van comprar clubs a Ghana, van comprar un club a Alemanya, el Red Bull Leipzig, i han anat extenent aquest sistema d'aquesta red tan gran del grup Red Bull.
0: Qui ens estigui escoltant pot pensar, i quin mal hi ha en que algú vulgui tenir clubs? És legal?
1: És legal sempre quan... O sigui, és il·legal dins de la mateixa lliga. O sigui, tu no pots tenir dos equips a la Lliga Espanyola. Podries tenir un equip a primera i a tercera, però si coincidissin en categoria, hauries de vendre un d'aquests clubs. Això és il·legal a la mateixa lliga perquè s'entén que al principi de l'esport és competir d'una forma honesta. Si tu ets propietari de dos clubs, pots decidir qui guanya i qui perd. Per tant, per això és prohibit. I és què passa? Quan dos equips del grup City es troben a la Lliga de Campions, competeixen el mateix sistema, aquí tenim el sideral. Llavors, tècnicament, la UEFA prohibeix que si tu tens dos equips que juguen la mateixa competició, ho puguin fer. De fet, ha passat algun cas, per exemple, hi ha un grup nord-americà que és propietari de la Crystal Palace, equip de Londres, i l'Olympique de Lyon, de França. Jugaven la mateixa competició, els hi van prohibir. Llavors, el Crystal Palace va haver de renunciar a jugar a la mateixa competició. Què han fet aquests clubs? Són clubs, recordem-ho, propietat de milionaris. Què tenen els milionaris normalment? Diners. I amb diners que pots comprar? Bons advocats. Llavors, els advocats van buscar solucions. Què han fet? S'han inventat societats una mica fantasmes per poder dir no som del mateix propietari. Llavors, el grup Red Bull, que controla el RB Red Bull Salzburg i el RB Leipzig d'Àustria i d'Alemanya, com jugaven la mateixa competició que era la Champions, es van inventar una societat paral·lela per controlar el club alemany, i llavors quan els van preguntar, però no sou el mateix propietari? Van dir, no, és una societat diferent. Diu, però si us dieu igual, RB diu no. RB no vol dir Red Bull, vol dir Rasenballsport, que seria en alemany el nom clàssic del futbol. Sabeu quan els castellans diuen allò de balompié? Pues Rasenballsport seria això, no? Com joc de pilota. No vol dir Red Bull, mateixos colors, a l'escut i en els dos toros, és a dir, és evident. Però van poder demostrar tècnicament que no eren propietaris i han arribat a enfrontar-se als dos clubs, que òbviament és doncs, una autèntica vergonya.
0: A quina conclusió et porta aquest fenomen?
1: Com sempre, a vegades intentem culpabilitzar el futbol i l'esport dels pecats del món quan és al revés. És els pecats de la societat que afecten a l'esport. Passa el mateix que l'economia. Els rics cada cop són més rics, els rics cada cop diversifiquen la seva economia, volen tenir més coses, i també ha passat un altre fenomen. Els nord-americans s'han enamorat del futbol. Han vist que és un bon negoci i, sobretot, molts d'aquests grups que estan entrant darrerament són grups de capital nord-americà que estan començant a arribar, com ens passa a casa nostra. Recordem, doncs, que l'Espanyol té part de capital nord-americà i, fins i tot, el club del qual un servidor és soci aficionat, el Centre Esport Sabadell, ara tenim capital nord-americà. Així que el futbol modern...
0: Aviat a primera, Toni.
1: Si ens porten a primera, a mi aquí està la clau. Jo els hi porto tots els pecats.
0: Veus? Ja està, ja hem anat a parar al mateix lloc. Gràcies i fins dilluns que ve.
1: Bona nit.
3: 2 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Aquest so que ens fa pensar que també en un altre lloc, en molts d'altres llocs, s'està treballant i de valent a aquesta hora, com per exemple la rotativa d'Imprinsa a Sant Fruitós de Bages, que estan rebent ja els diaris de demà. Lídia Tellez, bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès.
3: Que tens les portades de l'Ara i el Periòdico.
4: Només l'Ara tenim fins ara.
3: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara, del diari de demà.
4: Esquerra valida els pressupostos d'Illa. Junqueras i Illa oficialitzen l'acord i és la foto de portada, són tots dos donant-se la mà. Per altra banda, Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional. En quant a esports, Fermín López es fractura un os del peu, el jugador del Barça no anirà al Mundial. Shakira guanya la batalla a Hisenda. L'Audiència Nacional, l'Audiència no veu frau fiscal i sentència que li torni 60 milions d'euros. I després tenim preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo. Espanya descarta restriccions, però desaconsella viatjar-hi. I ja està, no tenim cap més.
3: Molt bé, doncs amb això ens quedem, Lídia. Que vagi bé. Bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
0: Tenim més portades aquí al nostre estudi, Marc Güell.
5: Sí, podem afegir La Vanguardia, cobra dient que Illa i Junqueras tanquen avui, és a dir, demà, el pacte per aprovar els pressupostos. La foto d'aquesta portada és per Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla. Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències a Andalusia. I també, titular per Shakira, l'Audiència dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Passem al punt avui, també se centren els pressupostos. La línia orbital posa rumb al pressupost i demà també posen la mirada a Anglaterra. Supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes.
3: Doncs això serà part del que trobarem demà en els diaris. Ens preguntem, com sempre, també a aquesta hora i què ens trobarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
6: Bona nit. Doncs mira, comencem per una cosa que ens trobarem segur en les pròximes hores perquè l'acabem de saber, i és que a San Diego, a Califòrnia, hi ha hagut un nou tiroteig contra una mesquita. De moment, se sap que han mort 5 persones, dues de les quals serien els suposats agressors, i la policia en aquest moment ho està investigant com un possible crim d'odi. Al marge d'això, doncs, altres qüestions que ens ocupen, que ens han ocupat les últimes hores i que tindran continuïtat, per exemple, com l'accident a la P7, que encara manté tallada la circulació en direcció nord a l'alçada de Santa Margarida i els Monjos. Hem pogut avui parlar amb el director del Servei Català de Trànsit, que ens ha explicat una miqueta com funcionen aquestes tasques que han de fer encara per reobrir tota la via.
7: Titular de la via amb el propietari de l'autopista, que és el Ministeri, que ells ens han proposat retirar tot aquest material que s'hagi pogut escampar per la carretera, els esprais cremats o altre material cremat, i nosaltres retirarem les ferralles del camió i tenim les grues disponibles a Vilafranca allà a tocar, i per tant creiem que ho podrem anar retirant amb major celeritat perquè no han de venir de molt lluny.
6: També demà estarem ocupats des de primera hora amb aquesta reunió que hi haurà a Palau de la Generalitat entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras, que signaran aquest acord dels pressupostos de la Generalitat del 2026. I molt pendents també del que pugui passar amb aquests activistes que tornen a estar retinguts un cop més per Israel en aquesta enèsima actuació de dubtosa legalitat, perquè els han retingut enmig d'aigües internacionals i, per tant, allà suposadament no tenen la potestat de fer-ho, però ho fan.
0: Gràcies, Marc. Gràcies, Marta. Fins
5: demà. Bona nit.
6: Bona nit.

0: Doncs entrem en aquella hora, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit.
1: I hem de saludar ja la persona que avui tindrà l'última paraula del dia. Va estudiar dret i treballava a la banca. Va viure l'esclat de la bombolla immobiliària del 2008 i la crisi financera global que se'n va derivar. Tenia la seva pròpia cartera de clients i just quan, durant la pandèmia pel coronavirus, es va preguntar a veure, tu per què treballes exactament de gent de banca d'inversió, eh? Et veus igual fins que et jubilis? Aleshores tenia 39 anys i ho va tenir clar. Va fer un viatge de 180 graus, va canviar la banca per l'esport. Diu que el fa feliç aquest món, que li agrada molt la part de docent, sobretot quan li pot dir a algú que mai s'ha entrenat, jo te n'ensenyaré, li trobaràs el gust. A veure si és així, podem saludar en Roger Ferrater. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Entrenador personal, gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
2: Bueno, m'encanta el funcionament que teniu intern aquí. És una passada. Jo pensava, suposo que esteu molt acostumats, però per mi ets com molt estressant, no? Entra, surt, molt bé, molt maco.
1: Escolta, em vas prendre una decisió a mitja vida, diríem, a tocar dels 40, un canvi important de deixar la banca per dedicar-te a l'esport. Com va anar aquest moment? Has fet esport tota la vida? La banca no et satisfeia?
2: Sí, jo havia jugat a rugby tota la vida. Des dels 15 anys jugava a rugby i abans havia fet de gimnàsia artística. I sí, la veritat que el mundillo de la banca no m'acabava, no sé ben bé, hi havia alguna cosa que no m'acabava, no m'hi sentia massa gust, i el que passa que suposo que les coses de la vida et van portant endavant, vas tirant, no t'atreveixes mai a fer el canvi, fins que vaig pensar, escolta, jo vull estar fins als 65 aquí, i llavors no tenia molt clar què fer, sí que sabia que m'agradava molt el rugby en aquest cas, i a l'esport en general, que jo veia que a mi m'anava molt bé, per mi. Llavors, arrel de que jo era entrenador de rugby, volia aprendre més. I abans vaig començar a estudiar el grau de condicionament físic per entendre també, quan jo plantejava els entrenaments, jo per què faig el que faig? Per què li dic a una persona que corri 2 minuts en comptes de 5? Per què li dic que faci això en comptes de l'altre? Volia saber més, vaig posar a estudiar i uns d'aquí que ara soc entrenador.
1: No, ara pensava, no?, que aprendre a com fer funcionar millor el cos d'una persona. No sé si tens en compte, per exemple, l'edat que té, la seva condició física prèvia, si aleshores s'han de treballar més uns músculs que uns altres.
2: Sí. Sí, sempre fas una valoració inicial, no?, quan coneixes algú, quan et presenten algú, algú et demana. El primer és què necessita. El primer, més que l'edat. Òbviament, l'edat també. Saber les patologies que té, és a dir, si ha tingut algun tipus de lesió, si té artrosi, no té artrosi, una sèrie de coses que li poden condicionar de cara a l'exercici. No tant l'edat. L'edat no és la part més important de cara a l'exercici. Hi ha coses més importants, igual a tenir en compte.
0: Perquè quin tipus de persones et demanen ajuda? Persones que no han fet mai esport o persones que en feien fa temps i el van deixar? O...
2: De tot tipus. He tingut nanos de 15 anys que juguen a bàsquet i volen millorar el seu rendiment físic, a persones de 75 anys que, bueno, volen entrenar d'una manera més específica, a més, gent que no ha entrenat mai en la seva vida, gent que sí ha fet molt d'esport, però no ha treballat mai la força i no sap com s'ha de fer la força. Una mica de tot, la veritat.
1: Una persona que no ha fet esport en els últims anys, per on ha de començar?
2: S'hauria de mirar una mica què és el que necessita, on té dèficits musculars. Normalment, segurament hauria de fer un treball una mica global. Sempre parlem de cos sencer i de patrons de moviment, i començar pels patrons bàsics, és a dir, aixecar-se d'una cadira. Nosaltres, en el món de l'esport, del fitness, en aquest cas, sempre li posem noms, a tot li posem noms, perquè es tradueix en alguna cosa, aixecar-te de la cadira, aixecar-te del sofà, el que sigui. Li diem les sentadilles, li diem un pes mort, li posem noms a les coses, però que al final es tradueix en una funció que una persona fa. I començaríem per això, per patrons bàsics de moviments, empenta, tracció, tren inferior, tren superior.
0: Què li passa a una persona quan comença a fer esport i es va trobant bé? Tu ho deus haver vist moltes vegades.
2: Sí, al principi s'ho prena com una espècie de miracle, no? De dir, ara, avui aquest matí venia un home que fa 4 setmanes que entreno un vell, 4 sessions només ha fet, i em diu, Roger, diu, saps que ja no em fa mal l'esquena? I clar, jo me'l mirava algú i em dic, bueno, obvi, no? Perquè estem treballant mobilitat d'esquena, estem treballant exercicis on fas força a l'esquena, doncs, evidentment no et farà mal a l'esquena. Però sí, m'ho trobo molt. Això, la gent que comença a entrenar i es comença a donar compte de, hòstia, doncs em trobo millor. Hòstia, doncs sí.
1: Diuen que les matemàtiques, per exemple, depenen molt del professor, oi? Diu que depèn de com te les ensenyen i com s'explica. En el cas d'un entrenador personal, fa la sensació que també és una mica així, no? Que hi hagi variabilitat, que no, que la persona sí. no sigui la sessió previsible.
2: Sí, això ja, quan estudiem el grau, ja ens ho diuen. La nostra professió està en aquell àmbit que, per una banda, és ciència, dintre del món de la salut, però per l'altra banda també és art. I doncs aquesta component d'art té a veure amb això, no? Plantejar sempre coses una mica diferents, que no sigui una cosa repetitiva, mirar-ho des d'angles diferents, perquè al final la persona que ve fer una cosa que no li ve de gust, que és fer exercici. El nostre cos està fet per sentar-nos en una cadira o estirar-nos en un sofà, no està fet per... Llavors, ho hem de fer de tal manera que no li resulti feixuc o que sigui estímuls diferents.
0: Sí, perquè una de les coses que diu molt, per exemple, la gent que corre és que s'acaba enganxant, no? Però, en canvi, quan no ho has fet o no estàs avesat, fa molta més mandra començar que no, sí. que no un cop tens el ritme, no?
2: Sí, sí, total. O sigui, la part més complicada és començar. De fet, la gent que corre, molta gent s'enganxa per les endorfines que genera, no?, i el benestar que li genera. Però és que això ens pot passar a qualsevol de nosaltres, eh? Una persona està molt habituada a córrer, vale, perfecte, va un parón d'un any o d'uns mesos i tornar una altra vegada costa una barbaritat. Engegar el motor una altra vegada. Per això sí que és veritat que a vegades la gent necessita orientació per dir, escolta'm, no tornis en el punt aquell on ho vas deixar perquè no estàs preparat per això, comença una mica, mica, mica, paulatinament. I donem recomanacions, per exemple, amb el tema de córrer. De dir, no t'ho plantegis com ara has d'anar a córrer 5 quilòmetres. Comença, 15 minuts i ves fent 30 segons xinutxano, caminant, i 30 segons un trote molt suau. 15 minuts. Que et quedis amb una sensació de... Ah, però no ha sigut per tant. Ah, pues, podria haver estat més estona. I ves fent això progressivament i d'aquí un mes segurament ja estàs corrent.
0: Perquè gent que es passa fent esport també n'hi deu haver molta.
2: Molta, molta. Molta. És que, de fet, la feina principal dels entrenadors és aquesta, és la dosi, eh? És donar la dosi adequada. Jo, el Felip Isidro, que és un catedràtic d'esports, té una frase molt bona, que diu, la diferència entre un medicament i un verí és la dosi. Llavors, nosaltres som els professionals amb dosificar això, no? Dir quina és la quantitat que has de fer, perquè això acostuma a passar molt, la gent es passa molt. De no fer res a fer massa. Llavors aquí és quan venen lesions...
1: Clar, falta paciència, no?
2: O que s'enganxen, veuen que els agrada tant, els genera tanta satisfacció que ens es passen de frenada. I això també passa.
1: Les lesions amb els anys costen més de resoldre's, de superar-se.
2: Sí, sí, que és un dels factors de l'edat. O sigui, quan tens 20 anys no et passa res... recuperes molt ràpid, a mi que et vas fent més gran, costa més de recuperar.
1: Què li passa? Pot ser molt òbvia la pregunta. Què li passa a un cos que no fa esport, que no es mou?
2: Al final, quan parlem de... O sigui, estem parlant dels músculs, no? El múscul, l'aparell locomotor, que són els ossos, la musculatura i de més. Si no l'exercites, es deteriora. A més, l'os, diguem que es va renovant constantment. I l'os s'adapta en funció del que tu fas. Si tu fas una vida sedentària i no fas res, aquest os es va debilitant. Si tu fas exercici habitualment, aquest os es va enfortint. Sí? I la musculatura igual. I el teu metabolisme també. Si la musculatura té un bon to, està forta, el teu metabolisme... diguem que és aquella gent que és capaç de menjar qualsevol cosa que no engreixa, perquè té un bon to muscular. Si no la tens... doncs engreixes molt més fàcilment. I llavors, el que passa és això. La gent que no fa res, que vivia sedentari, que és molta gent, el que li va passant és això.
0: Sentint-te i escoltant-te, diria que no trobes a faltar la banca, eh?
2: No.
0: Ho sabia.

0: Aquesta cançó l'hem tret de l'últim disc de Likely Li, va sortir el 8 de maig. Aquella de I Follow Rivers, doncs, té un altre disc. Aquesta cançó es diu Not Gonna Cry. I de dilluns a divendres que sortirem del dia amb aquest tema.
1: I amb l'última paraula del dia, que avui serà per en Roger Ferreter. Ell és entrenador personal, ens ha acompanyat al llarg de les últimes dues hores i en aquest últim quart d'hora doncs, ens ha donat molts motius per començar a entrenar-nos i a fer esport de manera regular. I també algunes pistes de com fer un canvi de rumb en qualsevol moment de la vida. Gràcies, Roger, per acompanyar-nos. I res, aquests micròfons són teus perquè tanquis el dia i tinguis l'última paraula.
2: Moltes gràcies, Agnès. Doncs res, dir-li a la gent que s'està pensant si ha de fer exercici o no fer exercici, que segurament molta gent diu que sí, que segur que ha de fer exercici, però no sap com fer-ho, que posi una entrenadora o un entrenador personal a la seva vida que l'orienti.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat a les 8 del matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat, després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Continua tallada l'autopista AP7 en sentit Barcelona per l'accident de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès. Els dos camions implicats a l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar aquests vehicles en unes feines que poden durar hores. No hi ha hagut, però, persones ferides. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions. Així ha explicat al Catalunya Nit Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit.
3: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: Als Estats Units, 5 persones han mort aquest dilluns en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi.
2: Donald Trump diu que atura un atac contra l'Iran previst per aquest dimarts després que els països aliats del Golf Pèrsic li han demanat que l'ajorni per donar una nova oportunitat a la via diplomàtica. Després d'anunciar-ho al seu compte social a la xarxa Truth Social, el president dels Estats Units ha explicat que les negociacions amb Teheran evolucionen de forma molt positiva. Tot i això, adverteix que si no tanquen un acord satisfactori tindrà a punt un assalt a gran escala contra la República Islàmica.
1: Elon Musk perd la seva batalla judicial contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora del ChatGPT per construir el seu propi projecte d'intel·ligència artificial. El magnat tecnològic va demandar OpenAI per haver traït la seva missió fundacional, que era desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat, i per haver-se convertit en una empresa amb ànim de lucre. Musk reclamava als creadors de ChatGPT una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit. La literatura catalana serà l'any que ve la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia.
2: Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, aquest és el resultat de molts anys de feina. Ho ha explicat a 3CAT Info.
4: Contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
2: La literatura catalana tindrà un stand de 150 metres quadrats i aniran una vintena d'autors de diferents gèneres que s'hagin traduït a l'italià.
1: I als esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
2: En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense poder jugar.
1: Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banca banqueta blanca i del defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
2: Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra ara el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
1: I el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: He treballat amb en Nicolas Cage.
7: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
6: No, però...
8: D'una hòstia que li va ser...
6: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
11: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
10: Moments que semblen sense sortida.
12: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
10: Dolors que costen d'explicar.
13: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
10: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
11: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
10: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Avui, per començar la setmana, he estat testimoni d'un robatori a càmera lenta a la parada de l'autobús del carrer Aribau de Barcelona. Un noi amb una bossa penjada al coll li ha agafat el mòbil a una noia que el duia a la mà, però amb tanta, diguéssim, delicadesa, que evidentment s'han adonat ella i li ha tret de les mans d'una revolada dient-li el nom del porc. Ella ha contestat amb tota la barra que li estava a punt de caure i la noia que entrava a la universitat li ha dit i un bé negre, però diguéssim amb unes altres paraules una mica més gruixudes. I el que més m'ha sorprès és que immediatament després han aparegut dos homes vestits normal, de carrer, un dels quals li ha dit que era secreta i se l'han portat al costat de la paret del carrer per demanar-li que li obrís la bossa que portava al coll, d'on n'han sortit alguns telèfons més. L'altra policia secreta era un tros d'home que no passava desapercebut i que li ha barrat el pas quan el noi volia fer-se fonadís. No sé què més ha passat, em sap greu, no sé com acaba aquesta història, perquè aleshores ha arribat el meu bus i he hagut de pujar perquè havia de ser a dos quarts d'una a una altra banda. M'he quedat amb les ganes de veure el final d'aquesta pel·lícula sense saber que una parada després la Guàrdia Urbana tallaria tots els carrers de l'Eixample just quan plovia per la vaga de mestres i professors i el meu bus recalculés la ruta per allà on podia. Al final he hagut de baixar allà on he pogut perquè cada cop era més lluny de la meva destinació i anar corrent amb el paraigües a la mà i vigilant de no relliscar fins que he arribat a la consulta on gairebé he hagut de fer doble sessió de físio per recuperar-me de la corredissa i de l'estrès. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10, a punt ja per començar aquesta nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tothom que vulgui, el 93-201-7474, per preguntes, per respostes, per reflexions, per queixes, per agraïments, com sempre, amb respecte, qualsevol comentari és benvingut en aquest programa. El podeu fer a través d'aquest telèfon, que és el directe, com sempre, de cada dia, o bé deixar els missatges, ja ho he dit alguna vegada, si algun dia veieu que no agafeu línia o que no us ve de gust parlar en directe i preferiu deixar un missatge de WhatsApp amb àudio o escrit, doncs teniu la possibilitat de fer-ho al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat una queixa, justament, que ens ha fet arribar la Montse des de Barcelona.
2: Una pregunta o una queixa. És sobre els seguros de la llar, de, concretament a Desles de la Caixa. Si fas un parte i tu tens la companyia Desles de la Caixa i el teu veí té la mateixa, sembla que en vez d'anar més ràpid i més fàcil, és el contrari. Entre ells doncs, no es posen d'acord i aleshores et diuen, ah, és que si hagués tingut una altra companyia que no fos la nostra, la cosa seria diferent perquè li reclamaríem. I jo li dic, però escolti, hauria de ser més fàcil, no? És la mateixa companyia. Doncs no, la cosa s'allarga. I llavors també, pues, també penso que hauria d'haver un tope perquè contestessin, de dir, pues, miri, això o allò, i no cal

0: que no ho sàpiga, doncs aquesta queixa sobre l'assegurança de la llar quan les dues persones tenen exactament la mateixa companyia, que en lloc d'anar més ràpid, doncs molt pitjor. L'Eli, des de la Bona Nova, ens diu, a propòsit del Gran Premi de MotoGP, diu, per què els airbags dels motoristes en caure no es disparen? Diu, ahir amb les caigudes que hi van haver, no els vaig veure, ens diu l'Eli. En Joan, des de Lleida, diu, en resposta a una pregunta d'un oient que volia saber una fàbrica de camises de Gramunt, suposo que vol dir una que s'anomena Creus. Diu, i avui en dia, està al carrer Jaume Mestres 18 de Gramunt, ens diu en Joan. No sé si era exactament el que demanava l'oient que hi va trucar, però aquesta és la resposta que ens ofereix en Joan. La Cristina, des de Santa Susana, que ens fa un missatge llarguet perquè demana una cosa, ara us ho explico, diu, soc un oient d'aquest programa des del primer dia, amb en Carles Cuní, sempre l'escoltava, recordo que en Carles no era gaire simpàtic, a vegades amb la gent que trucava, i tinc el record que parlar d'animals tampoc li agradava, ens diu la Cristina. Visc a Santa Susana, i quan tornava del Teatre de Barcelona, amb amics, sempre els hi posava la nit dels ignorants. La meva mare també l'escoltava sempre, ella era una gran radioaficionada, sempre tenia l'orella a la ràdio i per sort m'ho va encomanar. Al matí o a l'hora de dinar parlàvem d'algunes de les trucades que s'havien fet la nit anterior. És un record molt maco. Diu, ella per desgràcia va morir amb 62 anys l'any 1997 quan jo només en tenia 34. Us escric per aquest tema, ens diu ara la Cristina, i aquí exposa el motiu del missatge, diguéssim. Diu, la meva mare va tenir molt mala sort quan es va casar, i quan van morir els seus pares, va demanar la separació al bisbat. Diu que això va ser l'any 1970 o 1971, diu, jo tenia uns 10 anys. Ja de gran, deu fer uns 25 anys, ara en tinc 63, vaig trucar al bisbat per demanar si em podien deixar veure els expedients. Sempre li van negar la separació i li havia demanat 3 o 4 vegades, diu ella. I em van dir que fins que els meus pares no fossin morts, no podien deixar-m'ho consultar. Ara, que els seus pares ja no hi són, diu, he tornat a trucar i resulta que em diuen que com que estan morts, no m'ho poden donar perquè han de protegir la bona fama i la intimitat de les persones que són els meus pares, que eren, vaja, els seus pares. Diu la Cristina, voldria saber si algú s'ha trobat en una situació així o si ho ha pogut aconseguir. Voldria que m'expliqués com ho ha fet. Diu, jo també tinc dret a saber coses que fa anys que vull aclarir i ara que m'he jubilat és el moment de fer-ho. Doncs a veure si algú li pot ajudar, a veure si és possible, de demanar aquest expedient al bisbat, que quan els seus pares eren vius no hi havia manera, i ara que són morts, resulta que tampoc. En fi, aquelles coses, incongruències vàries. La Mercè, des del Matret, diu, m'agradaria si poguéssiu posar una cançó de les que canta la Tuna, mare meva. Amb unes bones panderetes. Molt bé, Mercè, ho apuntava a la llista. L'Aventura diu, més de mussols, en trucar una casa, quan obrien, es deia cridant, aquí us el deixo, i seguidament s'havia de córrer molt per no sentir aquí us el torno abans de girar la cantonada, si senties el de la casa, diu l'Aventura, o l'Aventura, no sé si és home o dona, ja no tenia efecte. I després, en Ramon, des de Reus, perquè avui esteu mandrosos de marcar el 93-201-7474, o hi ha un problema a la centraleta i no ho sabem, perquè estic llegint tots els missatges, així que deixeu la mandra fora i truqueu-nos, si us plau. En Ramon, des de Reus, diu, fa poc que vàrem enterrar la mare amb 102 anys, amb bona salut i amb seny fins a l'últim dia. I en desembarassar el pis, vàrem trobar un tresor que ni sabíem que existia. Diu, un àlbum Nestlé perfectament conservat i amb tots els cromos enganxats. Era del meu pare i del seu germà. Em va remoure molts sentiments i em va portar immediatament a la cançó d'en Serrat, El meu carrer, que parlava de l'àlbum de la Nestlé. Diu, la podríem escoltar en memòria dels pares, ens demana en Ramon des de Reus. Doncs mira, també l'apuntem, Ramon, i l'Oriol la buscarà i així que puguem la posarem. Però com que he fet la crida perquè ens truquéssiu, doncs ha funcionat. De moment, la Irene, des del barri de Sants de Barcelona, ha marcat el 93-201-7474. Irene, bona nit.
1: Bona nit, senyora Marta, i tothom que ens escolta. Miri, jo contesto a la senyora aquesta que ha tingut, bueno, que té problema perquè i deixin veure o li donguin els papers de l'anul·lació.

0: qüestió eclesiàstica. Pues jo puc dir que jo també m'he trobat amb el mateix. Jo va ser el meu marit el que va demanar l'anul·lació. Devia ser, pues miri, no li puc dir, devia ser l'any 2000.
1: Ho va demanar el bisbat,
0: va marxar, sí, va marxar el 97, potser devia ser el 1996, potser el 95, quan ho va demanar, i, bueno, li van donar de seguida, no parlo més, perquè és massa gros el que hi, aquí hi havia, sap? No val la pena. A més, hi ha coses que em fa por, i tot. Bueno, doncs...
1: No tingui por.
0: Sí, quan vaig rebre, a mi em van cridar, a Rivadeneyra, abans estava en aquella Rivadeneyra, i jo vaig dir que jo no volia saber res de tot això, que fessin el que volguessin, que a mi no hi comptessin, que per mi era per sempre i ja està. El que passa és que ell estava amb una altra senyora, esclar, bueno, es volien casar, no?
1: I volia l'anul·lació eclesiàstica, entenc, eh?
0: Sí.
1: D'acord.
0: I van fer l'anul·lació eclesiàstica. Només en un any li van donar l'anul·lació eclesiàstica.
1: Ah, li van atorgar? Sí,
0: sí, sí. Sí.
1: Mare meva. Perquè... Jo pensava que això costava molt.
0: No, hi havia persones importants de dintre l'església.
1: Que el van ajudar,
0: Sí.
1: D'acord.
0: I bueno, doncs, pues, jo com me van enviar a casa, bueno, em van cridar, com he dit, jo vaig dir que no volia saber res, el jutge, que anava vestit normal amb una màquina escriu, diu, bueno, jo li faré una carta, has de fer un paper i vostè ha de firmar conforme renúncia, que se li dona un advocat d'ofici d'aquí de l'església i que no, que vostè no vol participar. Dic, sí, sí, així ens ho vull. Bueno, jo em vaig quedar tranquil·la perquè així ens ho sentia i ho continuo sentint. Bueno, potser va durar un parell d'anys quan vaig rebre aquells papers que allò semblava el libro gordo de Petete.
1: Ai, mare.
0: Que a mi em deixaven, però per lo pitjor que hi pugui haver. Per lo pitjor que hi pugui haver. I després la sentència, i ara vaig a dir la sentència, el que hi deia, que s'anul·lava el matrimoni perquè jo no havia rebut el sacrament.
1: Com?
0: No havia rebut el sacrament i no hi havia hagut matrimoni perquè el meu cap no estava bé i no va poder passar el sacrament. Llavors, com que s'anul·la el matrimoni, que l'Església no reconeix aquest matrimoni. Teníem, bueno, encara hi ha un fill. Aquest fill és un fill putatiu. Jo quan vaig llegir això,
1: és que
0: mira, pensava que em tornava boja.
1: Home,
0: i vinc a plorar. Vaig anar al mossèn d'aquí a la parròquia, perquè jo vaig estar uns anys que feia catequesis a la parròquia. Li vaig anar a ensenyar amb el mossèn. I em va dir, no faci cas, vostè segueixi igual. Dic, és que no puc ensenyar la doctrina. No puc.
1: Clar.
0: No. I dic, què vol dir això d'un fill putatiu? Diu, miri, vaig quedar de pedra. Però ha sigut un molt bon mossèn. A mi m'ha ajudat moltíssim. Molt, em va ajudar. Ara ja és mort, pobret. El mossèn Jordi Voltà, ja diré tot, perquè per la parròquia que hi ha per aquí, tothom ha estat molt content. Ajudava molt els pobres, molt un mossèn d'aquell davant, saps?
1: Sí, sí, dels de veritat, vaja.
0: Sí, sí. I em va dir que això era com Jesús. Els seus pares no eren els seus pares. Sant Josep era un pare putatiu. Diu, què diu, mossèn? Diu, és així? El que aquí aquests papers fan veure, no facis cas d'això, em va dir.
1: Però el seu fill és seu, no el va tenir vostè?
0: Oi tant. I fill del meu home,
1: pues no.
0: Un fill putatiu, que no és fill, l'Església no considera que és un fill d'un matrimoni.
1: No, clar, perquè si ha anul·lat el matrimoni, doncs el fill és putatiu, sí.
0: El fill és putatiu.
1: Quines
0: que
1: coses
0: fort.
1: Més
0: salvatges.
1: No sé com qualificar-les.
0: Sí. Per mi és com si fos de l'època medieval.
1: Sí,
0: que
1: correcte.
0: Si haguessin pogut, jo crec que haguessin posat cremat.
1: A la foguera.
0: abans, a la foguera.
1: Pobre.
0: Sí. Bueno, pues vaig estar un parell d'anys que, miri, només llegia i llegia allò. Treballar i vinc a plorar, I jo vaig veure que allò no podia ser per mi tenir aquells papers. I un bon dia els vaig agafar i els vaig estripar tots i vaig llançar a la brossa. I es va acabar allò. Mm. Però allò sempre m'ha fet mal, però almenys aquelles ploraneres
1: ja no les
0: a mica en mica se'n van anar.
1: Sí, sí.
0: I bueno, ara també fa cosa uns 3 o 4 anys que vaig voler tenir la sentència. Ja no cal tenir aquell llibretàs amb el barret
1: sí,
0: del
1: sí,
0: Vaticà, sí. Amb escut de Sant Pere. És que allò és algo que a qui li passa, per almenys la gent que érem d'abans, és algo tan terrible. Mira, és pitjor que un divorci. Perquè és que no consideren a la família per res.
1: Ja, ja,
0: en canvi, un divorci hi ha uns drets, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pel resto de família que queda, sigui fill, sigui esposa...
1: Sigui, sí, sí.
0: Però aquí és que res no protegeix.
1: I va aconseguir aquest paper una altra vegada, la sentència, o no?
0: No me l'han volgut donar.
1: Ja no? I això que és seva, La sentència és seva.
0: Sí, és meva.
1: No l'han volgut donar.
0: Sí, vaig anar a un altre mossèn que hi ha aquí que m'explica com pugueu tenir aquest paper. Doncs vagi allà
1: i
0: allà mateix amb el de recepció, diu el què, que voldria tenir això, la sentència. No cal que li donguin tot l'historial. La sentència.
1: I no l'hem donat.
0: Pues, que m'han dit que no la tenien. Dic, com que no la tenen? Vostès l'han de tenir. Això és com uns abogats. Vostè han de tenir aquests papers.
1: Sí,
0: per força. Que no. Diu, ja miraré, aviam si trobo alguna cosa.
1: Bueno, I res.
0: D'aquell llibretàs, potser em van donar 8 o 9 fulles. Però la sentència no.
1: No, està bé.
0: Dic, i per què la sentència aquí no hi és? O no la necessita pas tenir-la vostè? Perquè no veiessin el que van fer.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè aquesta dona pot portar en algun lloc i quedem com un blat brut aquí.
1: Sí, sí, bueno, sí. Pues, en fi, Déu-n'hi-do quina història. M'ha deixat una mica de pedra, però gràcies per compartir-la.
0: I vaig tornar a anar a còpia d'uns mesos, I em va dir, per què la vol vostè tant, aquesta sentència? I em va sortir així, perquè vaig pensar, aquí necessito un home. Dic, miri, la vol veure el meu fill? Diu, però si la vol veure el seu fill, digue-li que vingui ell a buscar-la. Dic, serà possible? Mira, vaig agafar i vaig marxar de cop i tancar la porta. Però hi havia per denunciar aquesta gent.
1: Ja, ja, Déu-n'hi-do. Irene, gràcies per compartir-ho, Déu-n'hi-do. Una abraçada molt gran.
0: Moltes gràcies, senyora Marta. Bona nit a tothom.
1: No em digui de vostè el pròxim dia que truqui, per això. Digui'm de tu.
0: Gràcies.
1: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit tingui.
1: Adéu. Déu-n'hi-do. Com comencem avui, amb testimonis.
0: I
1: tinc un altre testimoni ara de l'Isidre, que em diu que està atrapat a la P7. Isidre, bona nit.
2: No, sóc Mercè.
1: Ah, calla, no hi és? O ho hem fet... A veure... Clar, és que teníem a l'Isidre, que estava atrapat a la P7, no sé si puc parlar amb ell o vaig a la Mercè.
2: Ah, bueno, sí, si està enganxat a la P7...
1: Sí, per això, per això ho deia. Ara sí, disculpa. Isidre, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: On
3: mira,
1: ets?
3: Pues a l'accident que hi ha hagut a la P7, a 8:45 del vespre.
1: Mare meva.
3: Santa Margarida i els Motjos.
1: Sí.
3: I estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Si hem de passar la nit, si no, no sabem res.
1: Però sou molts cotxes que esteu encara aquí aturats i que no es poden moure cap a cap banda?
3: Bueno, a mi falten 6 quilòmetres per arribar a Santa Margarida dels Monjos i aquí no passem. A més de 3 hores que estem aquí.
1: Mare meva, no sabia que hi havia gent atrapada. Vull dir, em pensava que, que ja havien desviat abans i que la gent havia pogut sortir, veig que no.
3: No, han desviat direcció Tarragona, però direcció Barcelona no.
1: O sigui, des de 8:45 que estàs atrapat aquí, abans de la teva sortida, Tu volies sortir...
3: No, jo anava cap a Barcelona, però si no, perquè he sortit de Santa Margarida, que és l'única sortida que hi ha, però no podem arribar-hi. I portem més de 3 hores aquí parats.
1: Ai, mare de Déu. O sigui, i no ha vingut ni cap patrulla, ni Mossos, ni ningú?
3: Ningú ha vingut a dins res.
1: I tu veus que hi ha més cotxes al teu entorn, al teu voltant.
3: Sí, estem parats aquí, hi ha cotxes i camions parats, que portem aquí més de 3 hores.
1: Ara sí que m'has deixat, Isidre. O sigui, la teva intenció és venir a Barcelona, entenc, no? Era, vaja.
3: Sí. Bueno, han tallat direcció Barcelona i direcció Tarragona.
1: Sí.
3: S'han incendiat 2 camions, sí. Tot això ho puc entendre. Però, clar, vull dir, si hem de parar, doncs, vale, doncs podem quedar, però algú que vingui o digui alguna cosa, no sé.
1: Sí, per saber si heu de dormir aquí o com a mínim que puguin fer una... No sé, que us puguin treure per alguna banda, però veig que no és possible. Doncs, mira, vaig avisar fins i tot els companys dels serveis informatius perquè no sé si són conscients que hi ha gent que esteu aquí atrapada. I mira, si hi ha algú altre que es troba en la mateixa circumstància i ens vol trucar per explicar-ho, doncs ara els hi passem als companys dels serveis informatius que facin un truc a Mossos a veure què està passant, a veure si us poden ajudar. D'acord, Isidre?
3: D'acord, moltes gràcies.
1: Gràcies per trucar-nos. Una abraçada. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
1: Doncs sí, avisem els nostres companys informatius que hi ha gent que està allà des de 9:15, que són 1:15 de la matinada, per l'amor de Déu. O sigui, en fi, és que passen coses que a vegades no s'entenen. A veure, ara sí que li dic bona nit a la Mercè des de Moja. Bona nit.
2: Sí, Moja és un poble que està a 5 quilòmetres de Santa Margarita i els Monjos.
1: D'acord.
2: Jo venia de Barcelona i afortunadament el meu fill m'ha trucat i m'ha dit: mare, no passis per la P7 perquè està tallada. I no sabia exactament el meu fill on estava tallada, però com que ha pensat que hi hauria cues, doncs hem passat per l'Ordal. Ah. I llavors doncs hem arribat a casa. Però és això el que passa. És a dir, jo he estat 30 anys anant de Moja al Masnou. Mai m'he trobat un mosso d'esquadra per l'autopista, mai. I quan hi ha hagut algun accident o alguna cosa, no són capaços de posar-se en una sortida, abans, avisar i que la gent surti per aquella sortida, perquè aquí a Vilafranca pots anar per l'Ordal, pots anar per Vilanova i la Geltrú, per les costes, pots anar per molts llocs, i mai es posen abans, i moltes vegades a mi m'ha enganxat amb accidents. I el que em queixo és que aquesta P7 hi ha aquests camions que van a tota castanya perquè fa por.
1: Sí.
2: I no hi ha mai un servei d'allò. Sí, hi ha un helicòpter que passa, llavors truco per fer una mica de denúncia de que corren moltíssim, van molt de pressa. Jo tinc un cotxe potent i corren més que jo. I clar, no et pots posar, diuen, no, és que vostès sempre van pel mig, perquè això no pot ser que vostès vagin sempre pel mig, i a vegades han posat multes perquè hi ha gent que va pel mig. Home, és que el carril de la dreta, o sigui, vas darrere d'un camion que se't mengen.
1: Sí.
2: I llavors jo no m'hi poso mai, perquè clar. Jo porto 30 anys que anant al Masnou i la veritat em fa pànic per quedar-me entre dos camions.
1: Entre dos camions, sí, ho entenc. No. Déu-n'hi-do, Mercè.
2: Que el teu fill t'ha avisat. Potatiu,
1: sí.
2: per això ve el nom de Sant Josep, que diem que és Pepes.
1: Sí.
2: La paraula Pepe ve del pare potatiu.
1: Sí. Molt bé. Mercè, gràcies pel testimoni.
2: De res, mira, jo... Bueno, l'incendi ha sigut brutal, es veu?
1: Sí, he vist brutal, les imatges, però, clar, i ha sigut brutal.
2: Per exemple, si passa aquí a Vilafranca, doncs, hauria d'haver hagut un mosso d'esquadra, per exemple, a Sant Sadurní d'Anoia, que poden sortir i poden entrar,
1: clar,
2: poden anar
1: per
2: a Tarragona per la Nacional 340.
1: Correcte.
2: És a dir, és que no ho entenc, això. Jo crec que molts accidents triguen i tot és perquè no hi ha un bon servei d'antelació que vagin els Mossos i tallin les d'allò i diguin: miri, surti per Calafell o surti per...
1: Sí.
2: Perquè hi ha molta via per fer-ho.
1: Sí.
2: És una vergonya, de veritat.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies per trucar-nos, Mercè.
2: A vosaltres. Adéu, Marta.
1: Bona nit. La Montserrat de Mataró, bona nit. Sí? El següent, doncs. La Rosa, des de l'Hospitalet, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, jo tinc un fill atrapat allà...
1: També.
4: A Vilafranca, sí, però... A veure, ha sortit el director del Servei Català de Trànsit, el 3CAT Info, i ha donat una explicació que també a vegades ens queixem... Jo sé que té raó la persona que està atrapada. Nosaltres estem patint perquè està allà atrapat. Però aquest senyor ha dit... Jo m'ha dit, m'han xocat... Primer m'han informat els cotxes, perquè amb el noi per telèfon ens ho ha dit. Que es veu que han xocat 2 camions,
1: sí.
4: Un que duia... un camió en ple, o sigui, duia esprais, i llavors l'altre no sé què duia, han xocat, vale. Llavors aquest senyor del Servei Català de Trànsit, que és el Lamiel,
1: sí,
4: no sé el nom,
1: Ramon,
4: ha dit que Ramon Lamiel, diu, primer hem d'apagar el foc, després quan s'hagi apagat, aquests camions s'hauran de retirar, tenim les grues a punt, però llavors hem de parlar amb Mossos i amb bombers, tot pel seu ordre, i ara que ho tinguem tot controlat, com es pugui, com més ràpid possible, mirarem d'obrir, o sigui, els que vagin cap a Tarragona podran girar, cap a Barcelona mirarem d'obrir un carril al contrari. I ara m'acaba de telefonar i diu que ja baixen cap aquí amb un carril cap a Barcelona.
1: Ah, sí?
4: I llavors cap a Tarragona. Mm. A veure, que gestionar una cosa així no és anar a comprar un pollastre a la plaça. És que em fa ràbia... No, perdó. Em sap greu que tothom ens queixem, però és que m'agradaria que s'hi trobessin aquestes persones, manant.
1: Ja.
4: Jo no voldria ser ni presidenta de l'Escala, miri què li dic. No. Perquè és que sempre hi ha algú,
1: clar,
4: per molt bé que facis les coses...
1: És evident, quan prens decisions sempre hi ha algú que no li agrada.
4: Home,
1: però
4: jo
1: clar...
4: tinc un noi que ve de València i està allà, i estem al tanto, ens hem de posar tranquils, sobretot.
1: Ja, però clar, des de tres quarts de nou, són dos quarts d'una,
4: sí,
1: i entenc que...
4: Però clar, però escolti, un accident també es pot ser pitjor, eh?
1: Sí, sí, està clar. Sí,
4: sort que
1: sí.
4: No hi ha hagut ferits, i a la TV3 han informat. I llavors han entrevistat el senyor Lamiel. Escolti, ha donat unes explicacions a aquell senyor. Jo, perdoni'm, però és que també em fots nerviosa.
1: No, escolta'm, aquí estem per cadascú donar la seva opinió.
4: Eh?
1: Jo sempre
4: ja
1: ho dic.
4: Està.
1: Així que, Rosa, ja moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Que vagi
4: per
1: bé,
4: nit.
1: Bona nit.
4: Bona nit.
1: Ara sí que tinc la Montserrat. No la tinc, la Montserrat, no, és que ja m'he perdut entre uns i els altres. Déu-n'hi-do com hem començat la nit dels ignorants d'avui. Necessitem una mica de pau, oi que sí? A dos quarts i quatre minuts d'una.

0: Illes de Pau.
1: Aquesta és l'illa de Pau d'una dona que ha tingut engabiada la seva ànima artística durant 6 dècades. La seva història retrata una època en primera persona del femení. Ella es diu Cinta, és publicista, i ens ha rebut al casal d'avis de Vilanova i la Geltrú, on a 63 anys ha acabat fent classes d'una manualitat en paper molt poc coneguda, que es diu Quilling. Una de les seves alumnes és l'Alegria, una quiromassatgista jubilada de 87 anys. Elles dues han conversat amb la nostra companya Judit Perpinyà i de la conversa n'hem fet 2 capítols. Aquest és el primer.
2: Aquí on som ara, Cal Pallissa, el casal de la gent gran de Vilanova i la Geltrú, vostè està apuntat?
3: Mira, m'he apuntat al taller de castanyoles. La música sempre m'ha agradat. A més, sempre estic bellugant els dits. I vaig pensar, mira, això segurament em anirà bé. I realment trobo que m'ha sortit bé. I a més, em compensa molt, de debò.
2: No havia tocat les castanyoles en tota la seva vida?
3: Mai. Mira, jo tenia una botiga de joguines i em havia vengut de joguina. I alguna vegada que m'havia posat alguna a la mà, mai em havia sonat de res. Evidentment, perquè per començar ja me la posava malament. Mira, si tinc 5 minuts, agafo les castanyoles, poso una mica de música i miro d'aviam com va la cosa.
2: L'última que ha posat, quina cançó s'ha posat per tocar-la amb castanyoles?
3: Doncs mira, la Simfonia 40 de Mozart.

0: encara que sembli sorprenent. Per seguir el ritme, s'agafa molt bé.
1: És senzillament tocar les castanyoles, aprendre sense ballar.
0: Sí, jo per ballar sóc un pal. Vull dir, aquí, l'altre Joan, sí, ell...
1: Juan.
2: Aquí pues, estic apuntat a sevillanes, estic apuntat a vals llatí, sobretot bachata. Merengue, també, una mica, tot això. I country. A mi m'agrada molt. Per exemple, me lo paso molt bé con la alegría. Me lo paso molt bé.
1: Amb l'alegria que feia Quilling, sí. Aquí també al centre.
2: Sí, així és.
1: Joan, a la cinta que va fer el taller de Quilling i a l'alegria, crec que els coneixes.
0: Sí, sí, la meva dona també participava d'aquest taller. S'ha fet aquí una sèrie de penjolls i coses que realment és molt vistós, eh? Vull dir, és, que sorprèn bastant.
1: Cinta i alegria. Sabeu cosir?
3: No. Sí, però hi ha sigut... s'estressa. Americanes. Després ho vaig deixar perquè no m'agradava cosir obligatòriament. La mare, l'edat que tenia jo, la nena havia de cosir, i jo, com una tonteta, anar a aprendre de cosir.
1: És a dir, va ser una mica d'obligació, això de cosir.
3: D'obligació total.
1: Sabeu cuinar?
3: Déu-n'hi-do.
4: Sí.
1: Totes dues saben cuinar. Cinta, tu tens un perfil a Instagram que es diu Alma de Paper Oficial, i he vist que en un dels missatges et presentes una mica i dius una cosa que m'agradaria llegir. Dius, jo vinc d'uns anys on la creativitat en les dones s'havia de cenyir a la costura i a la cuina. Qualsevol altra expressió de creativitat era, entre cometes, estar perdent el temps. No hi havia referents ni existia la cultura de la sensibilitat artística pels nens, aleshores. M'ha costat, dius, 60 anys alliberar-me de l'estigma i atrevir-me a mostrar les coses que faig. Fotos, els meus llenços, les meves pedres de platja i els meus trossets de paper. Aturo el temps, creo una bombolla i deixo que la creativitat flueixi sense prejudicis ni regles. Això vol dir, Cinta, que tu has tardat 60 anys a trobar la teva illa de pau?
4: Correcte, és així.
1: Aquesta és la teva infància, la que has retratat en aquest paràgraf?
4: Sí, absolutament. És el que recordo.
1: De cuinar en vas aprendre, de cosir no?
4: De cuinar en vaig aprendre quan vaig ser més gran i em vaig independitzar. Però cosir va ser la meva manera de rebotar-me i de dir no, per aquí no passo. La meva mare era modista i es guanyava la vida cosint. Si per mi hi havia un càstig era o amagar-me els llibres o amagar-me els colors a casa. I tot el temps que jo passava o demanava de dibuixar era com un regal o una recompensa que em donaven de treure bones notes, d'haver-me portat bé, doncs passava una tarda dibuixant, perquè la resta era perdre el temps. La creativitat estava absolutament anul·lada.
1: Dius, no teníem ni referents, no?
4: No, clar, no existien referents. A nivell infantil, res. Res, no, amb qui et podies fixar que fes coses a la teva edat? Les manualitats del col·legi i res més. Però o sigui, fins i tot més endavant, quan ja tenia una edat, tampoc hi havia. Jo no sentia parlar de pintores, no sentia parlar de dones que fessin còmics, no sentia parlar de cap dona que fes això. Llavors, clar, a casa sentien el mateix. On vas tu a dibuixar més enllà del que pots fer al col·legi? No? És que no se'ls hi passava pel cap. De fet, jo volia estudiar Belles Arts i vaig acabar estudiant en secretariat com totes i per aquí no vaig poder fer res. Aquí no vaig poder.
1: I com és que a 60 anys dius, entre cometes, vaig a sortir de l'armari i aquella creativitat que tenia amagada, que no podia expressar, ara la faré?
4: Sempre des que em vaig independitzar he estat fent coses intentant treure la meva creativitat per qualsevol lloc. O sigui, per mi la creativitat és algo innat de petita. Vull dir, he tingut sempre molta imaginació, penso que soc una persona supercreativa en qualsevol àmbit i de fet vaig estudiar publicitat i màrqueting perquè pensava que era una via on jo podia tenir dret a expressar la meva creativitat, fins i tot plasmar-la i compartir-la. Però que em vaig trobar que allà tampoc, que els creatius eren homes. A les agències de publicitat dels anys 80 i dels anys 90, els grans creatius eren homes, no hi havia creatives dones. Fins i tot ara és difícil trobar en agències de renom creatives dones. Llavors em vaig veure relegada a ser pues, una executiva, una bona executiva. Vaig tenir una carrera de publicitat molt bona, vaig estar tota la vida treballant allà, però quan arribava el moment de les sessions creatives pesava molt més la creativitat que venia d'un grup d'homes que la meva. I això em continuava frustrant una mica. Però paral·lelament, jo, pel meu compte, doncs, quan va començar internet, doncs, em vaig deixar el sou per tenir una connexió a casa, vaig començar a aprendre com es feia, com no es feia. O sigui, la meva curiositat i la meva creativitat van de la mà. I sempre he estat fent coses, però per mi, dins de l'armari. Perquè aquell estigma de petita l'he portat sempre a sobre. O sigui, quan jo m'he posat a fer alguna cosa a casa que m'ha agradat i que m'ha relaxat, sempre hi ha aquella veu de podries estar rentant els plats que has dinat i encara no els has rentat. O tens una rentadora per fer i estàs aquí dibuixant pedretes de platja. Aquella veu l'he tingut sempre, tota la meva vida.

0: Fins que, doncs, no fa gaire, va arribar un punt que també una mica empentada per la meva germana, que és la meva, bueno, l'altra meitat de mi, que em deia: Cinta, és que m'ensenyes només a mi i jo ho trobo tan maco que em donen unes ganes d'ensenyar-ho més gent i no em deixes, perquè mai he deixat que s'ensenyés el que feia. Mai he valorat el que he fet, però perquè mai m'he cregut amb el dret de poder fer-ho. I fa un temps, bueno, pues animada una mica per aquí, em va dir: escolta, per què no obres un perfil d'Instagram, encara que sigui per guardar les fotos que fas, ni tan sols vaig pensar en el nom, vaig posar el primer que em va venir pel cap, ni vaig fer un bon logotip, i vaig obrir el meu Instagram, i vaig començar a penjar les coses, i tenia vergonya. Em feia com vergonya. I he tingut que... pues això, que vèncer moltes pors i molts records, i molts records de petita, sobretot, molts records de petita. I ara ho ensenyo. I a l'ensenyar-ho m'he donat compte, pues, que hi ha gent que li agrada. I em sento molt orgullosa. I anar trencant totes aquestes barreres. Però em faltava alguna cosa, i era compartir. Perquè jo tot ho he fet a soles. Tot ho he fet jo sola, ho he fet a casa, ho he fet per mi. Ni tan sols ensenyar-ho, ni tan sols... I em faltava aquesta part. Llavors, per circumstàncies, ara no estic treballant, he sigut autònom els últims anys, per tant, he anat fent una mica el que m'ha agradat, i vaig pensar que volia compartir-ho. I l'única manera que vaig trobar de compartir-ho, com no hi havia ningú que fes quilling, no coneixia ningú, per fer un grup de quilling, vaig dir: pues serà qüestió que ensenyi la gent a fer-lo, i així poder compartir-ho. Aquí va haver una altra barrera, el de la valoració, l'autoestima, de dir: bueno, jo sóc capaç d'ensenyar, aviam, però si jo sóc autodidacta, però jo potser no sabré ensenyar, no és el mateix fer-ho al menjador de casa. I aquí va venir una altra feina personal molt important, que va ser llançar-me aquí. I el camí que a mi em feia il·lusió era fer-ho amb gent gran. O sigui, jo ja tinc una edat també, jo he estat molt de temps cuidant a la meva mare, que tenia un problema de salut mental, l'Alzheimer, i ella era feliç amb les manualitats. O sigui, la mateixa persona que m'havia estat prohibint tota la meva infantesa que fes treballs manuals, va acabar dibuixant en mi floretes i ocellets de la mà, amb els mateixos colors pràcticament, que encara els tenia guardats, i vaig poder gaudir amb ella, mà a mà, de totes aquelles manualitats que a ella no li semblaven bé. I els gaudia moltíssim. I en aquells moments jo notava que ella realment connectava, perquè vivia desconnectada, i la feia connectar, i a més connectava amb les dues, que era lo xulo. Ningú era ni mare ni filla, connectava amb les dues. I a mi això em va quedar. Llavors, quan vaig pensar en compartir-ho, vaig pensar el primer amb gent gran.
1: Com un record d'infantesa, sempre recordaré la Teresa.
0: I vaig anar al casal de gent gran, i em van atendre superbé, molt bé. I sí, vam crear un grup, i el primer dia doncs, es van presentar unes senyores estupendes que no sabien el que era el quilling.
2: Alegria, quan vares saber que existia una manualitat que es deia quilling?
3: D'entrada jo no sortia gaire perquè tinc la cama malament, i la directora del centre em va dir: mira, fan una cosa que t'agradarà, Alegria, i tu ara que estàs assentadeta et anirà la mar de bé. Dic: i què és això? Tinc ni idea. I, bueno, vaig anar-hi aquella tarda, vaig veure el que feien, i a partir d'aquell dia no ho vaig deixar, no vaig fallar mai, amb la cama malament, no vaig fallar mai. Jo era de ser villanes, de castanyoles, de fer playback.
2: Caram.
3: Playback. Sí, aquí havia de nova el playback. No sabia el que era, però és una cosa que el que ho va coneixent s'emociona de veure el que pot fer amb paciència, amb mica en mica, amb una persona gran. No es pot dir mai: no ho faré. I m'ha agradat molt l'explicació que ha fet la Cinta, perquè jo no sabia la seva vida, no la coneixia per res. I m'ha emocionat d'entrar a l'època que ell ha explicat, era tal com ho ha dit, tal qual com ho ha dit. La dona era només a casa, i avui vaig estudiar una carrera. Nosaltres vivíem a Sant Boi. De Sant Boi havíem d'anar a Barcelona, a la nena, a Barcelona, que hi ha 10 quilòmetres. No, i la mama se'm preocupava que algú em vigilés, que jo no és el tren, que no és sèrie, formal. I esclar, trobes amb una cosa, com ell ha explicat, que ara s'està liberant de tot això, i jo em vaig poder liberar. Em vaig poder liberar després de casada. Que el meu marit tampoc volia que anés a Barcelona. I jo dic: pues sí, Això jo porto la sang per fer-ho. Ella portava el quilin aquest i jo el quiromassagista.
2: I va acabar fent-ho?
3: I vaig acabar fent massagista. Llavors, que havia d'anar a Barcelona dos cops a la setmana, li vaig plantar els peus amb el meu marit, li vaig dir, escolta'm, i jo no vaig a passejar per la Rambla de Barcelona, vaig estudiar. Però el dimoro ho va cedir.
2: Però va fer la seva petita revolució.
3: Sí, senyora, i perquè m'ha fet recordar la vida d'ella, la vida d'ella. I ara estic molt emocionada amb això que ho faig.
2: Això ho va descobrir de la mà de la Cinta, aleshores.
3: Deia. És una professora especial, perquè és maquíssima, el cor te'l té la mà, ens ha tractat amb un carinyo espectacular, que això surt de dintre, i la veritat ens hem trobat tot el conjunt molt reconegudes amb ella, emocionades.
1: Ens ensenyar a ballar, a cantar i a estimar, d'això ella era la que més sabia, amb una flora del seu cap, un mocador negre al coll i faldes llargues,

0: infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge. Als quatre vents.
1: Onze minuts i ja arribarem a la una de la matinada. Ens truca en Manel, que també crec que és a la P7. Manel, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: On t'estàs, sí, Manel? A la P7, eh?
2: A la P7, direcció Girona.
1: Molt bé. I a quina alçada estàs tu?
2: Doncs ara tinc la sortida de Parets aquí prop.
1: Molt bé. I tu estaves abans a la zona afectada i has anat pujant poc a...
2: Sort dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
1: Déu-n'hi-do. Quanta estona t'has passat tu allà?
2: 3 hores i mitja.
1: Déu-n'hi-do. I què vas, cap a Girona?
2: Sí, cap a Girona. Vaig amb els pares, que m'estaven de viatge. Els pares són grans i la veritat és que... Bueno, quan tens gent que té complicacions per aguantar les necessitats...
1: Home,
2: i, bueno, allà... No vull parlar només de mi. Hi havia nens petits, hi havia gent amb set... Hi havia, bueno, la veritat és que... Jo només volia comentar, si em permet, una coseta de que... constructivament, primer, felicito a la gent perquè ho han solucionat, hem pogut passar i tots passarem. Però podíem solucionar això de les 3 hores i mitja, no dic que vingui ningú a portar-nos res, sinó que un sol cotxe de Mossos, vinguent com ha vingut el de bombers, perquè ens hem obert tots, ens han posat banda a banda perquè poguessin arribar fins als camions, ha sigut espectacular, m'ha encantat veure com tothom s'hi posava. Un sol cotxe de Mossos arriba fins allà i el primer que hi ha tocant els camions li diu gira cua i veniu tots enrere meu fins a la sortida anterior on normal tots estaven desviant-se perquè no s'acumulés i ens haurien estalviat 3 hores i mitja allà un piló de gent. Però bueno, sé que fan molt bona feina i és només una idea que proposo perquè la veritat és que hi ha hagut gent que ha tingut realment un calvari de 3 hores i mitja allà. Mitja hora l'aguantes, però quan hi ha una persona que, parlant clar, s'està cagant, no sé com ho soluciones. Tant al camp, amb la foscor...
1: No.
2: La veritat és que...
1: Està clar, és un mal tràngol, evidentment, pel que ha passat, però també per la gent que ha hagut d'estar totes aquestes hores sense que ningú els digués res, que tens tota la raó. Manel, t'agraeixo moltíssim, espero que pugueu arribar bé a casa i que descansin els pares, perquè Déu-n'hi-do, quin final de dia.
2: Sí, moltes gràcies, Marta.
1: Gràcies per trucar-nos, una abraçada, bona nit.
2: Gràcies, adéu.
1: Déu-n'hi-do, són dels primers que han pogut, perquè sí que s'ha obert un carril ara ja i a poc a poc doncs, aquesta cua de tot, aquesta gent que s'ha passat més de 3 hores, doncs està tirant perquè ja hem sentit que el Manel ja està a direcció Girona i anava per Parets, vull dir que sí, que ja funciona. Ens truca en Quim des del barri de Sant Andreu a Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, jo ara per contestar aquesta senyora que tenia aquests problemes del bisbat per papers i papers que no els hi donen, que no els hi passen...
1: Sí.
3: Que jo tinc l'intent, primer, que no es poden negar d'anar-se.
1: Que no es poden negar.
3: No, exactament. I llavors, aviam, jo havia dit als altres, crec que no s'ha errat, que normalment quan hi ha una anul·lació d'un matrimoni, he dit que de vegades ara no m'hi vull posar fort, però diria que d'una resolució així la passen a la parròquia on es van casar. Llavors, si els forobacers són recollits d'on es van casar, anar a parlar amb el rector, el vicari, i dir, escolta, sé que vosaltres això ho teniu registrat. I que li fessin una còpia d'això, d'aquesta anul·lació.
1: Clar, però vols dir que ells també tenen... Si la parròquia on es van casar també han de tenir el document de l'anul·lació?
3: Tenen que tenir un document que els hi envia el bisbat. Bueno, sí. No, que ara és arcabisbat, que ara tenim cardenal aquí, ara.
1: Ja.
3: O sigui, l'envien a l'arcabisbat, l'envien una còpia a la parròquia, doncs en el llibre dels registres, dels casaments que fan a la parròquia, llavors hi han de posar l'anotació aquesta que els hi envien.
1: Ja. És a dir, que si va a la parròquia, potser allà li poden donar.
3: Exactament, o sigui, no m'hi posa fort, però diria que ells han de tenir constància, també.
1: D'acord, molt bé.
3: I llavors, i l'altra cosa és que, amb els problemes que ha tingut, perquè li un paper i tota la història, bueno, jo, no jo, sinó ma germana, sobre els anys 70, va anar per demanar l'anul·lació del matrimoni.
1: Sí.
3: Saps quina va ser la resposta?
1: No.
3: Perquè, clar, demanaven al·legacions i motius. Quan es va ficar amb aquest problema que es va trobar i tota la història, diuen, escolti, no, això no serveix. En cas, ens hauria de dir que aquell dia no sabia què és el que es feia, vostè.
1: És a dir, passar per boja?
3: Ah, no, mira...
1: Perdó, eh?
3: No, acabes de treure la boca.
1: Clar.
3: Però textual, eh? Textual.
1: Ah, és a dir, no explica els motius reals, sinó que...
3: No, ell va explicar els motius reals, cony, que va arribar... Ai, perdona. Que va arribar un dia a casa i va trobar el marit en un altre llit, més clar a l'aigua.
1: Sí, sí, i ell va dir, vull l'anul·lació.
3: Exactament, quan va explicar el motiu, sí. No. Hauria de dir vostè, doncs, que aquell dia no sabia què és el que es feia.
1: Ah, és a dir, no volien fer constar que el marit li estava fent el salt amb un altre.
3: Just, acabau.
1: Això no podia ser el motiu d'anul·lació.
3: Era tabú en aquella llengua, no? Que ara, bueno, suposo que ara no crec que posin tantes peques, i si em prou el textual, que la meva germana, quan ens ho va explicar a casa, ens hem quedat i perdonar.
1: Clar, que llavors ell havia de passar perquè, mira, no sabia el que es feia.
3: Exactament, correcte. Ell no sabia el que es feia aquell dia.
1: Sí. Clar, sí. La víctima, la dona, eh? La dona és la que tenia el problema, i no la dona.
3: Aquí està la cosa, aquí està la cosa.
1: Mare meva, mare meva.
3: Sense comentaris, Marta.
1: Sí.
3: Comentaris, tu.
1: Sí. Tu dius, ara deu ser diferent, no m'ho voldria trobar. No sé pas.
3: No, suposo que deu m'he canviat, perquè jo estic parlant dels anys 70, estic parlant, no?
1: Sí.
3: Que ja és la cosa que havia canviat, diguem, no?
1: Uh-huh.
3: Bueno, i que encara dintre de l'església han de canviar moltes coses, diguem, no? I mira que soc catòlic practicant, no? Però reconec que n'han de canviar moltíssimes, no?
1: Sí,
3: però moltes han de canviar.
1: Sí, sí. Doncs, escolta'm,
3: Déu-n'hi-do. I, diguem-ho, però bueno... Tu veus, com aquell que diu, quan l'Eglésia mostra pau, diu, 9 vegades, no?
1: Sí.
3: I aquí
1: sí,
3: està
1: sí.
3: La cosa.
1: Ai, Déu-n'hi-do. Molt bé, Quim, gràcies per la trucada.
3: No, res, vosaltres, mal.
1: Bona nit.
3: Adéu.
1: Va, com que queden molt pocs minuts per arribar a la una de la matinada, la P7 reobre poquet a poquet, la gent es comença a moure, i algú ens demanava, un dels oients que ens ha deixat un missatge, ens demanava de poder escoltar a Memòria dels Pares la cançó d'en Serrat al meu carrer, en Ramon de Reus. Aquí la tens.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Actualitzem la informació sobre l'accident de l'AP7 de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos. Segons ha informat la consellera d'Interior, Núria Parlon, al seu perfil de la xarxa social X, ja s'han reobert els tres carrils en sentit sud i un dels carrils en sentit nord, que és, de fet, el que provocava més retencions i que havia deixat atrapats des de feia més de 3 hores molts conductors. Un oient de la nit dels ignorants ha confirmat fa pocs minuts aquesta emissora que ja ha pogut superar el punt del sinistre un cop reobert parcialment al trànsit.
2: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
3: Déu-n'hi-do, quanta estona t'has passat tu allà?
2: 3 hores i mitja.
1: Els dos camions implicats en l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar els vehicles en unes feines que poden durar hores. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions, tal i com ha explicat el Catalunya Nit Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
4: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions a l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca.
1: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE, eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals.
5: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'èbola. L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
1: La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. L'aspirant alcaldable de Junts a Catalunya i líder del grup municipal Jordi Martí Galbils s'ha mostrat sorprès per la renúncia del vicepresident i portaveu nacional dels Juntaires, Josep Rius, a disputar-li la designació com a candidat. En una entrevista a BTV, Martí ha deixat clar que no se sent al·ludit quan Rius, en una carta dirigida aquest dilluns a la militància, diu que no es presenta per evitar la confrontació i la divisió interna.
6: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta no m'identifiquen en absolut.
1: Ara, a un any de les municipals, caldrà veure en quin moment la direcció de Junts a Barcelona activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, tal com va prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí de Jordi Martí per ser l'alcaldable. Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
5: Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
1: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn tornar a la banqueta blanca i el defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Real Madrid.
5: Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar a Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Unilla.
3: No, ja ho sé.
7: Que és?
3: El mateix que la IA.
7: Que jo no estic que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí. Segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per si voleu fer preguntes, respostes o comentar alguna de les qüestions que més us vingui de gust a aquesta hora de la matinada. Ens truca l'Assumpta des de Sant Cugat del Vallès. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Mira, sóc una de les moltes oients que hi ha que no truquem gaire sovint, però que t'escoltem quasi cada nit.
0: Ai, que bé. Que bé que t'hagis decidit a trucar, doncs.
1: Mira, és que quan he posat la ràdio estava parlant, he sentit una senyora, he posat una miqueta i ja estàs, i he sentit una senyora que parlava, que explicava que tenia uns problemes i que el metge li havia dit que com que estava asseguda que podia fer... Em sembla que ha dit una paraula...
0: Quilling.
1: Ah, exacte, sí,
0: unes
1: això.
0: Unes manualitats, sí.
1: Ah, això, unes manualitats. Que sí. Com que ella estava asseguda, jo tinc el problema de mobilitat i les manualitats m'agraden molt. I volia saber què és això, si em podíem explicar.
0: Sí, clar, anava a dir, t'hauries de tornar a escoltar, perquè farem la setmana que ve farem la segona part, però són unes manualitats amb paper... Amb les mans i es fan com uns... una, sí, no és ben bé el mateix, però sí, va per aquí. I amb això es fan moltes coses amb les mans i tota aquesta gent està encantada de la vida, del que suposa l'activitat, del plaer que els hi dona, de les ganes que en tenen, vaja, tothom està encantat.
1: Pues sí, m'encantaria. I això ho fan a Barcelona o ho fan a...
0: Aquests que vam anar a veure eren a Vilanova. No sé si a Barcelona se'n fa, però mira, pot ser una pregunta... Per si algú ho sap, de la nit dels ignorants, si aquestes manualitats, com el quilling que es fa a Vilanova, també se'n fa a Barcelona, que potser t'interessaria, no, Assumpta?
1: Doncs jo i tal.
0: O a Sant Cugat, sí. Si estàs a Sant Cugat.
1: Sí, no, però encara que fos a Barcelona, vull dir, de Sant Cugat a Barcelona és que agafes el metro,
0: sí.
1: Els ferrocarrils, vull dir, que de seguida estàs. Però sí que m'interessaria, sí.
0: Doncs mira, si no, t'ho preguntarem, perquè com que hem fet aquest reportatge, avui s'ha més un i la setmana que ve farem el segon, perquè hem donat per molta conversa, si no, t'ho farem arribar, Assumpta, a veure si tens sort i algú t'ho recomana, d'acord?
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I el programa.
0: Moltes gràcies, Assumpta, bona nit.
1: Vale, bona nit, adéu.
0: Adéu. Doncs, mira, si a sobre creem nous adeptes a activitats com aquestes de les manualitats, està molt bé, no? Està molt bé. Va, que són la una de la matinada, és la una de la matinada i 10 minuts, i avui encara no ha vingut la Sílvia Andrés per explicar-nos quina n'ha pensat per l'abans de l'estrena.
2: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
3: Aquests dies podeu trobar al Teatre Condal de Barcelona la comèdia Una idea genial, amb direcció de Xavi Ricart i adaptació de Susana Garachana. Els actors de l'espectacle són Lluís Villanueva, la mateixa Susana, Xavi Mira i Anna Azcona, que quin gust de retrobar-la.
4: És una idea genial, oi?
5: Hi ha una cosa que no acabo de veure clara.
4: El què?
5: Que la teva dona s'adonarà que no sóc el tio de la immobiliària, no?
4: Jo crec que no.
5: Ah, no?
4: No, mira.
5: Ei, aquest sóc jo?
4: No.
5: Accent Julià! It'd be so
3: nice to come home to... La història d'Una idea genial parteix que el protagonista sospita que la seva companya, després de 7 anys, li fa el salt. Per desemmascarar-la, decideix contractar un actor que és calcat alemany, perquè el suplanti i demostrar la infidelitat. El Xavi Ricart ironitza amb què la idea potser no és tan bona.
6: Pensa que la millor opció que té per desmascarar la seva dona és contractar una persona que és idèntica a la persona que creu que... Bueno, que està provocant que la seva dona li foti el salt. I ell realment creu que és una idea genial, però jo penso que és una molt mala idea. Una persona que no coneixes de res, posar-la a casa, que sobre aquest diu que és actor, vull dir, aquí comença tota la gran catàstrofe, perquè planteja de sortida com una gran idea i és una gran catàstrofe. Una catàstrofe genial, diria jo.
3: El Xavi explica com neix la idea de l'obra.
6: La idea d'aquest projecte neix de l'empresa Focus, del Jordi González, que la va veure a París, i va passar el text i em va dir: mira't aquesta obra, que és molt divertida i que ens agradaria muntar-la nosaltres. Me la vaig llegir i t'haig de dir que vaig riure molt com me la vaig llegir. Me la imaginava ja com si estigués muntada, diguem-ne. Jo no la vaig

0: és que m'agradaria que adaptessis la funció aquesta del francès. Llavors em vaig llegir el text en francès, vaig veure que l'entenia perfectament, entenia la situació, era un vodevil, era comèdia, el llenguatge era molt divertit, tret d'un personatge que és el que vaig pensar, ai, això no ho estic entenent, però vaig pensar, bueno, són unes paraules molt concretes i ja està, les buscaré al diccionari, tampoc cal que ho sàpiga tot.
1: La Susana mai havia fet cap traducció, explicar com va afrontar el repte.
0: No havia fet mai cap adaptació i llavors el repte ja no només era de la traducció, perquè una traducció, i evidentment, o sigui, la feina de traducció és dificilíssima, molt més del que la gent es pensa. I traduint teatre, el que has de fer a l'hora de traduir teatre és mantenir la situació. La gràcia és traduir-ho i adaptar-ho de manera que tu t'imaginis com ho hauria escrit aquell autor, com ho hauria escrit el Sebastián Castro, si fos català.
2: Estàs bé?
3: Molt bé, molt bé, molt bé, sí.
2: Sóc aquí, eh?
3: Sí, et veig perfectament, Cati.
2: Però seré aquí tot el temps que calgui.
3: On?
2: Aquí, al teu costat.
0: El que passa és que aquesta funció és una obra de teatre francesa amb els tipiquíssims jocs de paraules que fan servir els francesos, que juguen moltíssim amb el llenguatge, perquè ells, els francesos, tenen aquesta tradició, són gent molt llegida i amb una educació molt bona des de petits. De fet, es nota en el text perquè hi ha acudits que dius, això és perquè són una societat molt formada, i la gràcia era traduir els jocs de paraules, sobretot, perquè hi ha molts errors en aquesta funció que provenen de jocs de paraules.
1: Confessa, ara que no la sent ningú, quin és el personatge que a l'hora de traduir li va fer suar la cansalada.
0: El personatge més complicat de traduir és el personatge del Julià, que és el lampista. Llavors, el lampista, en l'original francès, feia servir unes paraules que a mi no em sonaven gens, que és el lorenès. No té literatura, però hi ha uns milers de persones que el parlen. I a partir d'aquí el que vaig fer va ser esbrinar quin significat era cada paraula d'aquestes que jo no entenia i li vaig buscar un símil català. El personatge del Julià fa servir paraules que algunes diu a Menorca, algunes diu al País Valencià, algunes diu a l'Urgell, i llavors el té un català bastant ric amb unes paraules molt concretes.
1: Destaca el que més li ha agradat de fer l'adaptació d'una idea genial.
0: Poder fer que un personatge parli aquest català tan bonic i que digui afetgegar, que digui espantolar, aquestes paraules que no es fan servir però i molta gent no les coneix. L'altre dia va venir una amiga meva argentina i va dir, ho entes tot, menys unes paraules, diu, però els meus amics ja m'han aclarit que són les úniques que els catalans tampoc han entès.

0: És una comèdia d'embolics amb un ritme vertiginós, amb uns actors que s'entreguen als seus personatges. Però m'he d'aturar un moment en Lluís Villanueva. Fa de tres personatges en la mateixa obra i està magnífic. El director de l'espectacle posa en relleu la feina de Lluís.
1: No només qualsevol actor podria fer el que fa el Lluís, sinó que jo ara penso que no sabria quin altre actor podria fer el que fa el Lluís. I entén el ritme, entén quan s'ha de col·locar el gag i quan no. I fa tres personatges que són el Tomàs, el Julià i l'Oriol. El Tomàs i el Julià són germans bessons i l'Oriol, diguem-ne, que és una persona que és idèntica d'aquesta joc que diuen que a la vida hi ha una persona pel món que és idèntica a tu, no? La teoria d'això, doncs és aquest, no?
2: Pensaves que volia lligar amb tu? Home, em miraves amb tanta intensitat que vaig pensar que em trobaves sexy, sí. Em passa molt, eh?
1: I té una capacitat de canvi de vestuari ràpid. Clar, això és una de les parts que hem assajat més, no? El que significa la funció del darrere. És un tour de force de canvis, d'entrades, sortides, amb uns trucos que tenim muntats perquè puguis fer els canvis sense que te n'adonis. No, és una passada que fa el Lluís. Vull dir, jo ara mateix ja et dic, després d'haver fet aquest muntatge amb ell, penso, és que no sé qui ho podria fer. Si ell em diu, ara, no puc fer més funcions d'això, a mi no se m'acut qui ho podria substituir, perquè és una meravella d'actor fent aquest tipus de material.
0: El Xavi Ricard explica el personatge

0: de la Mariona, que interpreta Susana Garachana, que, recordem, ha compartit la feina d'adaptació i d'interpretació, un personatge a qui han afegit més capes.
1: El paper de la Susana és el, potser et diria que és el paper menys agraït de tots. Però el personatge de la dona, quan ja, com el vaig llegir la versió francesa, clar, el trobava com un personatge una miqueta com florero. No li dona un excessiu protagonisme, no? L'autor, diguem-ne, que el protagonisme està sobretot amb el marit i amb la persona que contracta. I tenia com ganes de donar-li una força dramatúrgica en aquest personatge. I la Susana va fer una feina molt bona amb això. He trobat un personatge divertit, per una banda té mala llet, perquè sap, ha fet coses mal fetes, diguem-ne, però també a la vegada hem trobat el punt d'estrès del personatge que s'atabala, que no sap què està passant.
0: La Susana confessa que els actors disfruten molt fent una idea genial.
2: Doncs ha estat molt divertit, ens ho hem passat molt bé assajant i fent la funció. I assajar és molt divertit, però, ostres, fent funció ens ho passem realment bé. Els primers dies, com que és una funció tan complicada, jo sempre dic que els primers dies reiem més al darrere que al davant, perquè al davant la gent es tronxava, però al darrere era un caos. Perquè era en plan, a qui li toca, on, és aquí, és allà. Tothom estava com pendent de no ens equivoquem d'entrades, perquè realment, vista per davant, és caòtica. S'entén tot, però no saps mai per on hi ha un moment que l'Anna Azcona diu és que no saps mai per on et sortirà, no? I és ben bé això.
0: El Xavi Ricard destaca que els actors s'han fet seva ja la representació que fan al Teatre Condal.
1: Sí, però veig cada 10 dies, més o menys, i no la desvirtuen. O sigui, segueixen mantenint el patró, se l'han fet a seva, això sí, però saben que és un metrònom, que la comèdia és quasi bé matemàtica pura. I...

0: Sí, sí, sona Mary Poppins. En aquesta secció, res és casualitat. Per acabar aquesta peça, el director d'Una idea genial ens fa un petit spoiler del final que entendreu si aneu a veure l'obra.
1: El perill de contractar un actor amateur que té moltes ganes de ser actor i de ser el millor actor del món i el col·loques a casa teva perquè t'interpreti un personatge, el perill que pots tenir és que no t'interpreti només un, sinó que et vulgui interpretar tots els personatges de l'auca, perquè n'ha fet tants i ha assajat tantes coses que té moltes ganes de fer molts personatges. I el perill és que se't descontroli, que no et sàpigues lligar curt, que tu contractis aquest actor, però en canvi ell decideixi, saps què, em faré més de personatges, i això pugui ser un problema.
0: On no hi ha cap mena de problema és a Una idea genial, una comèdia que fa riure, que és entretinguda, amb uns actors que saben perfectament què fan i amb un Lluís Villanueva en estat de gràcia. Recordeu, fins al 31 de maig al Teatre Condal.
2: Una de la matinada i 21 minuts, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ara hi tenim en Ferran, de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Què tal, Ferran?
3: Molt bé.
2: Tu diràs, doncs.
3: Bueno, volia explicar una història. Ara que mor la Tania Doris,
2: sí,
3: que era una supervedet del Paral·lelo, i... Bueno, pues, quan venia la censura, la típica censura,
2: sí,
3: ella s'enterava primer de què és el que li agradava a aquest senyor. I a aquest senyor li agradaven els puros Montecristo de La Habana, de Cuba. Llavors li prepara un parell de caixes de puros i, bueno, pues eso, home, és que va, és muy corta, bueno, va, lo voy a pasar. Y era una manera de guayarse un sobresueldo y aportarse a lo que le agradaba. Oh. Eso fue ya también la Sara Montiel, la Norma Dual, y miraban quién era lo que le agradaba. Para esa pregunta, le agradaba al Ron Bacardi. Pues le preparaba. Sí, le preparaba al Ron Bacardi, que era también de Cuba, y le preparaba unas cuantas botellas. Hombre, es que vais muy cortitas. Bueno, va, lo voy a dejar pasar.
2: Claro. La Como el rol lo dejó pasar, sí, sí.
3: Eso también. Y la Norma Duval lo maté.
2: Muy bien.
3: Y bueno, va a venir al vicepresidente de Estados Unidos, que era Gerald Ford, al presidente de Nixon. Y cuando va a tornar cap allá, le iba a preguntar eso. Bueno, y el general dice, ¿qué tal? Dice, es un muerto viviente. Dice, lo aguante, pero lo tiemblan las manos, lo tiemblan las rodillas, se lo hace todo encima.
2: Ay,
3: y no se entera de nada. La cuenta es que precisamente ya había una película que era Amor bajo cero, que es va a hacer la Molina, que vaya en la Santa China.
2: Sí.
3: Y al censor no tenía ni idea de que para ser catalanes lo que significa la Santa China.
2: Ya.
3: O sea, que era un govern que semblava más Alicia en el País de las Maravillas.
2: Totalment, sí, sí, sí. Molt bé, Ferran. Moltes gràcies per l'anècdota. Una abraçada. Adéu-siau, bona nit. Va, que jo crec que ha arribat el moment de saber alguna cosa més de la nova parella que aquest mes estem coneixent, el tercera generació, que és una cangur, i la nena que va cuidar durant uns quants anys.
4: Tercera generació.
2: Què s'han de dir? L'Emma, una noia de 21 anys de Barcelona, i l'Angelina, de 80, la cangur que va tenir des dels 8 mesos fins als 12 anys. L'Angelina, perruquera de professió, va arribar a ser la cangur de l'Emma quan la propietària de l'establiment on treballava es va jubilar i tots els treballadors es van quedar sense feina. Ella tenia 58 anys i la proposta li va canviar la vida. Durant tots aquests anys, 11, han passat moltes hores juntes. Sovint l'han confós amb l'àvia de l'Emma. I, és clar, també haurà viscut alguna rebequeria?
5: No, un dia, quan va baixar de l'autobús, es pensava que aniries tu a buscar-la i va fer una pataleta, es va tirar a terra. Sí, sí.
6: En sèrio?
5: Oh, sí, la mama, la mama, la mama.
4: Oh, no!
5: Sí, sí, sí, però ja no va... altres vegades, no. Aquell dia, mira, tenia la d'allò que vindries tu a buscar-la i em va veure a mi. No és que d'allò, però va fer una miqueta de...
4: Em sap greu, em disculpo.
2: A vegades també passava just al contrari, que l'Emma no volia marxar dels braços de l'Angelina.
5: Un dia, sí, un dia estàvem a l'escala de casa meva, o a casa nostra, que també vivien ells amb nosaltres, i veu entrar el Toni i tu. I tot clar, amb la il·lusió de veure la Emma. I la Emma agafada al meu coll, que no volia. I jo, Emma, bonica, la mama, el papa, ves? I jo em va sentir malament perquè pensava, ai, pobra de mi. I bueno, va ser, però al final ja me la vaig poder treure i li vaig donar a la Marta. Però sí.
2: Des de fa 10 anys que ja no són oficialment nena i cangur, perquè l'Emma aviat farà 22 anys, però malgrat el temps sense veure's, encara mantenen el contacte.
4: Bueno, jo crec que ens... Si haig de dir com la mantenim, ens veiem com dos cops a l'any. Sempre intentem fer com per Nadal, l'època de Nadal, i després abans d'estiu, més o menys. Sí. O sigui, no després d'estiu, però sí, crec que... Ara el que fem és, ens veiem dos cops a l'any i algun cop ens enviem algun missatge o la truco, però sí.
2: I sempre et contesta els missatges o quan truca sempre respon?
4: Sí. Bueno, potser ha hagut un dia, però després em va trucar ella. Vull
2: clar,
4: dir,
2: però
4: no...
2: què passa quan li envies un missatge i no et respon fins al cap d'uns dies? Tu què penses sempre? Pateixes?
4: Una mica... Sí.
2: Pateixes, eh?
4: Una miqueta.
2: O sigui, si tu no contestes el missatge immediatament, ella pateix.
5: Ah, sí, pues, o sigui, si no, a vegades no me'n dono compte de que m'han posat missatges. A vegades vaig a algun puesto i el poso sense veu i, clar, potser dic, ostres, sense veu i tinc un missatge de la Emma o de la Ivet o sigui que és una cosa així. Però em sap greu, no haver-la contestat de seguida.
4: No, sí, no passa res, però jo, pues, no sé... Prefereixo que contesti.
5: Ja.
4: Més ràpid que no que contesti tard.
5: I també quan estic bastant temps que no ens veiem, pues també penso, ai, la Emma no em truca, la trucaré jo, aquello que dius que... Però sí, normalment pues ens truquem i ens veiem. Jo crec que més de dos cops a l'any ens veiem.
4: Potser sí.
5: Sí.
6: Estoy pensando, no importa la hora que escuche esto. Estoy jugando a que no te extrañe y estoy perdiendo.
2: I és que l'Emma és especial per l'Angelina.
5: Jo igual, sí, l'estimo com una neta, o a vegades més que amb una neta, que la tinc més a prop, però és que l'Emma per mi era una cosa, bueno... excepcional, no sé com dir-ho.
2: I per l'Emma, l'Angelina és com la seva tercera àvia.
4: I, bueno, encara ara, si parlo d'ella, dic Angelina. I les meves amigues que em coneixen ja més, ja saben qui és. Però sí, sempre dic que l'Angelina, bueno, la meva cangur, però bueno, no. És com que no li dic cangur perquè no és per mi una cangur.
2: Què és per tu?
4: No ho sé, com una extensió familiar, llunyana, però
2: sí. És com la tercera àvia.
4: Sí, jo crec que sí.
2: Hi ha gent que no té avis i tu n'has tingut un mes.
4: Sí.
2: Li hem demanat a l'Emma si les seves amigues han tingut una cangur tota la vida amb la que hagin establert una relació tan bonica com la seva.
4: Que jo sàpiga, no.
2: Però que tenien cangurs en determinats moments, sí.
4: Sí, que tenien cangurs en determinats moments, sí. Me'n recordo que tenia una amiga que sempre a la parada del bus sempre hi havia alguna noia nova. Mai era la mateixa i jo mai sabia qui era. I sempre tenien noms diferents, però... Que fos cangur i no fos familiar o avi o tiet o alguna cosa, no... Ara mateix no conec a ningú. Que...
2: Per tant, tu has viscut una situació una mica extraordinària, no? Si
4: sí.
2: Compares amb la teva gent.
4: Jo crec que sí. A no ser que ara vingui algú i em digui no, jo també. Ara mateix no em ve el cap.
2: Es veuen, es cuiden, es truquen, però qui pateix més de les dues quan fa dies que no saben res una de l'altra?
5: Bueno, jo no pateixo gaire per la Emma perquè ja sé que és molt serieta i molt d'allò i que està sempre bé, que va amb... ara està a Girona, però bueno, que no, perquè no pateixo molt, molt, molt no, però me'n recordo molt d'ella.
4: I jo sí que pateixo una mica. Si durant cert temps no ens hem dit res o alguna cosa, llavors penso i dic, a veure, que com deu estar? I llavors li envio un missatge, però sí que abans d'enviar el missatge sempre pateixo mínimament perquè estigui bé.
2: Ara ja, des de l'opinió d'una noia que està a punt de fer 22 anys, com és l'Angelina més enllà del seu paper de cangur?
4: Jo crec que és una persona... és molt divertida. O sigui, jo sempre m'he rigut molt, sempre tinc un punt còmic que em fa molt de riure i crec que no se n'adona, però sí que el té. És molt alegre, molt positiva. No sé, mai l'he vist com dir res negatiu o... no. Sempre molt, molt
5: sí,
4: flor.
5: Sí, sí, vaja, jo mateixa no em puc ja, però... soc sèria, eh? O sigui, això sí que ho tinc, que a vegades no sé què dir de les coses i d'allò, però no parlo de seguida quan coneixo una persona, em costa una miqueta agafar-li confiança, això sí que ho tinc.
4: Jo també, sí.
5: Jo com, així és com la meva cunyada. Anem a l'autobús o anem al metro i de seguida es posa a parlar amb gent, jo és que dic, és que no puc, jo, una persona que no la coneixo i s'explica, bueno, s'expliquen coses, jo dic, jo no sóc així, no, sóc més sèria. Segons jo, jo crec que sóc sèria.
2: En què quedem, doncs? Divertida o seriosa? Haurem de resoldre l'enigma la setmana que ve.
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
12: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
14: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
12: Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
13: Jo sempre.
14: Va. Pam, pam, pam, pam.
12: Marc Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda. Pots
12: fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
12: Com ho faries, Òscar?
14: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho. Veus?
7: De dilluns a divendres de 4 a 7...
12: La millor hora del dia.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Pam, pam, pam, pam.
2: Ara passen 4 minuts a 2:15 de la matinada, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio. Moment d'obrir la porta de l'estudi a l'Aina Grau, que fa estona que s'espera, per saber quins moments de la setmana anterior en destaca. Aina, bona nit.
16: Bona nit, Marta. Entre estafes, ous blancs i mussols, la setmana passada va ser, si més no, entretinguda. La trucada de l'Albert des de Tarragona sobre l'estafa online que havia patit ens va deixar amb l'ai al cor. Per sort, diversos oients van proposar-li diverses solucions. Una d'elles va ser parlar amb Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat i amb qui ja s'ha posat en contacte. Esperem saber més coses del cas en els pròxims dies i setmanes. I ara posem-hi una mica d'humor.

0: Un dels temes de la setmana passada van ser els ous. En concret, els ous de color blanc, com la temporada del Madrid. Feia la pregunta l'Àngels des de Lleida.
1: Com és que ja no hi ha ous blancs al món? Per lo menos jo no en veig molt temps que no en veig enlloc. Tots són rossos.
0: Per sort, el Ramon des de Reus, a qui ja podem batejar com a expert en gallines dels ignorants, va donar-hi la resposta.
2: Jo tinc 5 gallines, 2 rosses, 2 negres i una blanca. La blanca està als blancs i les altres estan als rossos. I això de que n'hi hagi tants de rossos és senzillament la globalització. O sigui, hi ha granges que fan milers i milers d'ous cada dia, i les que són més rentables són les gallines, no recordo el nom, però és d'un tipus de gallina que és la rossa. I per això hi ha tants ous rossos. The Isle of Saragossa, sitting by my window,
0: daring me out. Els mussols podríem dir que van ser els grans protagonistes de la setmana, i no perquè apareguin a la foto del programa darrere de la Marta, sinó perquè la Cristina, des de Mollerussa, va fer aquesta pregunta.
3: Mira, em fa una mica de mal l'ull.
4: Et fa una mica de mal l'ull? Com és això?
3: Bueno, m'ha sortit com un mussol.
4: Ai, aquí l'ull. Sí que fa mal això.
3: I és la primera vegada a la vida. I la veritat és que em fa mal. I voldria saber, doncs, quin és el motiu perquè sortim, i després remeis naturals.
4: Algun remei natural, no?
3: Sí.
0: Com sempre, tenim uns oients fantàstics que es van posar les piles i van trucar per explicar-li la seva experiència i donar-li remeis.
5: Jo quan era petita i quan era adolescent m'havien sortit bastants, però bastants, eh? Ja, a part de medicació, de farmàcia i tot això, pues, va ser el posar oli d'oliva del bo,
4: sí,
5: a l'ull. Simplement això, posar directament amb una gaseta, i aquesta gaseta a trossets petits, que s'ho vagi posant, i així ben suau, i s'anirà marxant.
6: He tingut mussols a l'ull dret algunes vegades. En el meu cas, són resultat de l'estrès, dels nervis i de l'ansietat, o de la pols que es posa a l'ull. El tractament que em funcionava era esbandir l'ull amb una mica d'aigua calenta amb sal cada dia. Això ajuda molt.
7: Els mussols es tracten aplicant un apòsit d'aigua calenta i fent un massatge sobre el propi mussol perquè no s'enquisti.
8: Jo tinc entès que un mussol, perquè a mi em va sortir un i no em marxava de cap manera. Jo primer vaig posar aigua freda i em diu no, si havia de posar aigua calenta, un drap calentet, bueno, estèvia i així, bueno, però la qüestió és que no marxava. I al final vaig anar amb un oculista, però la manera de treure'l, si fa tant de temps, diu, s'ha d'operar. I em va donar una llista de tot el que havia, la preparació que havia de fer per operar, que el mussol es va espantar i va marxar.
0: Però per què en surten mussols a l'ull? Respon el doctor José Lamarca Mateu, oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia Barraquer.
9: Els mussols no deixen de ser una infecció que es dona a les glàndules de Meibomi. Són unes glàndules que estan pròximes a les pestanyes i que s'encarreguen de generar greix perquè s'enganxi bé la nostra llàgrima. Quan nosaltres tenim un excés, a vegades per temes hormonals o per temes dermatològics, tenim més probabilitat de que es produeixi una infecció. Al final, el greix no deixa de ser un bon aliment per a alguns bacteris.
0: I tant parlar de mussols, la Mercè, des d'Almatret, ens va fer arribar aquesta pregunta.
10: M'agradaria saber que algú digués, a veure, per què se li diu mussol quan surt això a l'ull?
0: Ens torna a respondre el doctor Lamarca.
9: Així com el terme en castellà, orzuelo, vindria a ser com parlar d'un gra de cibada, és a dir, de que tenim un bulto, parlant clar i ras. En la situació del mussol es fa la comparativa amb l'animal, per al tipus de mirada que ens queda, i en funció de la zona de Catalunya es diu de diferents formes, però el mussol habitualment és el més típic.
0: Per si això no fos suficient, si a la meva època s'anava a les cases a picar timbres i marxar corrents, gràcies a la saviesa dels oients vam aprendre que anys enrere, dècades enrere, els mussols a l'ull es deixaven a casa dels veïns.
1: Quan érem petites i ens sortia un mussol, anàvem amb una altra casa, trucàvem, clar, i aquella senyora en sortia i què voleu? I nosaltres li contestàvem, aquí us el deixo, i marxàvem. I nosaltres, bueno, de moment, llavors el mussol, suposo que quan ja havia fet el seu efecte, marxava.
4: I vosaltres pensàveu que havia sigut gràcies a haver-lo deixat a casa de l'altra senyora, no?
1: Exacte.
11: Quan se tenia un mussol, anàvem a una casa i deia, Aquí el teniu, si voleu criar.
12: Això del mussol?
4: Sí.
12: S'ha deixat un detall molt important. S'agafava la mà, la mà se tensava l'ull com si t'anessis a agafar el mussol.
4: Sí.
12: Si posaves la mà així en pinya, oi?
4: Sí.
12: Com si t'agafessis el mussol i llavors el llançaves a la casa i deies, aquí es queda.
11: La broma era aquesta, a mi no me n'ha sortit mai cap, però... Això que diu d'aquesta senyora que s'anava a una casa, per lo menos aquí a Lleida, que teníem la costum de dir pubilla i hereu, quan hi havia una noia sola, i diu que s'anava a deixar a la casa d'aquesta pubilla.
13: El nostre poble també anàvem per les cases per la nit, picàvem, perquè abans totes les cases dels pobles estaven obertes, vull dir, no tancaven en clau, sinó que tenien un comerç. I llavors pues, trucàvem i diuen, bona nit, I la senyora, o el senyor, dient, qui hi ha? Mira, aquí li deixo. I aquí li deixo el mussol. I m'ho anàvem corrents.
14: Encerrado en este hospital, tomando pentotal, y sin poder hablar.
0: I com sempre acabem aquest repàs dels millors moments recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Maria Rosa, des del barri de les Corts de Barcelona.
15: Tots els pavellons que hi ha a l'Hospital de Sant Pau, quan entres, puges unes escales a dreta i esquerra,
4: sí.
15: En aquella època, aquests pavellons era on estaven els malalts, que els cuidaven monges. La meva pregunta és, actualment, en aquests pavellons, què hi ha?
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Oh.

0: Vosotras moscas vulgares m'evocáis todas las cosas.
1: Aquesta nit el protagonista d'aquest capítol és en Josep Lluís, que truca sempre des del barri d'Horta de Barcelona perquè podem resoldre algunes de les preguntes que ens ha fet. La primera és aquesta amb les mosques com a protagonistes.
2: Quantes de vida tenen les mosques? Perquè penso que viuen molt poc, oi?
1: Respon Rubén Bueno, doctor en biologia, especialista en mosques, mosquits i plagues de rates.
3: Depèn de les condicions ambientals i de la espècie de mosca en qüestió, però en el cas de la espècie de mosca més ubiqua del planeta, la mosca domèstica, que anomenem, normalment el temps de vida de l'adult varia entre 2 i 4 setmanes. Eixe és el temps de vida en el cas de les femelles i els mascles, que tenen una funció molt més reduïda a la reproducció directament, solen tindre una vida més reduïda també en el temps, 1 o 2 setmanes. I com sempre, eixes condicions poden variar setmana dalt, setmana baix, en funció de les condicions ambientals, temperatura i humitat. També és a destacar la possibilitat de que, encara que el temps de vida habitual són entre 2 i 4 setmanes, les mosques, si les condicions ambientals són adequades, les mosques poden viure fins a un parell de mesos i hibernar, passar l'hivern en forma de mosca adulta a indrets que estiguen en interiors, amb unes condicions ambientals molt estables i amb una activitat també, òbviament, molt més reduïda d'aquestes mosques. Però, en resum, el temps habitual de vida varia entre 2 i 4 setmanes, aproximadament.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies. La segona pregunta és al voltant d'uns personatges de còmic molt populars.
2: En quin any va publicar el primer còmic dels Zipi-Zape?
1: Doncs la Mariona explica que Zipi-Zape van aparèixer per primera vegada el 1948 a la revista Pulgarcito i que van assolir un èxit extraordinari durant la postguerra. Els protagonistes eren dos germans bessons que tenien com 10 anys i només es diferenciaven pel color del cabell. Un era ros, l'altre era morè, però els dos eren molt trapelles. El 1971 va aparèixer per primera vegada a la revista Zipi i Zape. Els personatges van triomfar gràcies a la gràcia i l'humor del seu creador, Josep Escobar. Segons s'explica, el nom dels protagonistes el va treure del diccionari de la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, ja que Zipi i Zape significa literalment, perdó, baralla, sorolla o amb cops. Doncs aquestes són les dues preguntes que ja tenim contestades i alguna altra que encara no està contestada, per tant, us les deixo anar i penseu, i a partir de demà ens podeu trucar al 93-201-7474 o bé deixar-nos un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Concepció ens demana: en quins països és típic celebrar el solstici d'estiu amb fogueres? L'Adam, és possible batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents? Diu, la meva dona és de religió ortodoxa i jo cristiana, i volia saber si es podia fer. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, per què en el moment de fer un badall perdem una mica l'audició? La Mariló, del Poble Sec, com es calcula la sensació tèrmica? L'Àngels, de Lleida, com és que els jugadors de golf només porten un guant? I en Josep Lluís d'Horta, quina és la temperatura màxima que pot suportar el cos humà i la mínima?

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricard ha triat el llibre que va guanyar el Premi de Contes Mercè Rodoreda 2025, atorgat per Òmnium, i que ha publicat Empúries. És Aquest serà el nostre pou, de l'escriptor Marc Artigau i Caral. Ahir vam començar a conèixer la història que porta per títol L'ataca del senyor Antonio, i avui veurem com acaba. Érem aquí, el senyor Antonio ha caigut al carrer, s'ha fet un trenc al cap, van ajudar-lo a la Consol, veïna i infermera, l'Ignasi, que és bomber, un noi peruà, la Nancy, una noia amb algun trastorn, i la narradora, que està embarassada. Han trucat a l'ambulància i, mentre no arriba, intenten que el senyor Antonio se senti millor. Passa tot el matí, la tarda, i l'ambulància no ve. I es fa de nit. No s'aixequi. Un traumatisme cerebral es pot manifestar hores o dies després. No van perdre l'esperança. Algú va baixar un orinal perquè pogués fer les seves necessitats, però l'Antonio deia que no calia. Vaig fer-li una truita a la francesa i vaig donar el meu número de telèfon a l'Ignasi. No me'n volia anar a casa, però havia de descansar. Li vaig prometre al senyor Antonio que l'aniria a veure a l'hospital i, com que no seria res, vostè no pateixi. Ara que sabia el portal on vivia, ben aviat li duria un regalet per celebrar que ens havíem conegut i la promesa li va semblar esplèndida. Aquella nit no vaig poder dormir. La criatura se'm movia d'un costat a l'altre, no sabia si ja volia sortir o si m'estava enviant un senyal. Em vaig llevar a fer pipí a les 3 de la matinada i quan vaig treure el cap pel balcó, hi havia tanta calma al carrer que vaig donar per fet que l'ambulància s'havia endut l'Antonio. Però no, allà seguia. Ara acompanyada de la Consol i l'Helena, una amiga de la Consol que no volia que ella es quedés tota la nit en vetlla. Farien torns. Li vaig enviar un WhatsApp. Com es troba? Bé, va fent, ha dormit una mica. Per què no l'aixequem? Ja ha passat un temps prudencial. Els cops de cap són molt traïdors. Si s'aixeca i es mareja, podria patir una embòlia cerebral. A les 7 en punt, l'Ignasi caminava carrer amunt, carrer avall, i jo havia preparat una mica d'esmorzar. Aquell matí va ser menys intens. La idea d'aixecar-lo anava prenent forma entre els curiosos i els preguntats. L'Antonio deia que ell faria el que diguéssim, que a casa no l'esperava ningú. Al migdia, com que la calor començava a ser densa, després d'una votació i per majoria quasi absoluta, van decidir que sí. Però la Consol no hi estava d'acord. Ho van intentar entre tres homes, amb molt de compte, entesos? Una, dues i... Quan el van alçar, l'Antonio va perdre l'equilibri. Seguint les profecies apocalíptiques de la Consol, la infermera, es va marejar, sí. Es va marejar i sort que l'aguantaven entre tres perquè hauria tornat a caure. Així que vam recuperar la segona posició, assegut, amb l'esquena recolzada contra la paret i les cames estirades. L'Ignasi va trucar una altra vegada a urgències. Aquest home fa dies que és aquí, pren Sintrom, hòstia, si no el venen a buscar el portarem nosaltres, va mentir. I després de les disculpes d'una noia que no tenia cap responsabilitat, va assegurar que ara sí, que no podien trigar més d'una hora. M'hauria encantat ser allà per veure-ho, però aquella tarda, de camí cap a la feina, al metro, la criatura va decidir que volia entendre el món i vaig trencar aigües. M'havia preparat durant setmanes i a l'hora de la veritat no sabia què havia de fer, on ho havia de fer ni amb qui ho havia de fer. I em van dur amb un taxi cap a l'hospital. Durant el trajecte vaig oblidar l'Antonio i a la meva imaginació inventava la cara del nadó que estava a punt de conèixer. Com seria? Em cauria bé? Ens entendríem? Jo l'hauria volgut tenir a casa o en una piscina i amb un grapat de llevadores que m'animessin a fer frases rutilants. Volia un par diferent dels de la resta, però quan vaig sentir els plors de la Naín, tot es va esvair. Era millor del que havia pogut planejar. Vaig entrar en un estadi d'èxtasi, una descàrrega de dopamina que em canviava la vida. La d'allà fora, més enllà de l'hospital, es mantenia intacta. Se'm desdibuixava, les coses importants deixaven de ser-ho i les nimietats se'm feien grosses, com una muntanya. Tot va desaparèixer del meu cap, excepte la Naín i l'endemà, de sobte, la ferida escandalosa del senyor Antonio. Tenia ganes de tornar a casa per veure'l. Ja em veia asseguda donant el pit al seu costat mentre l'home avergonyit apartaria la mirada i jo li explicaria l'explosió que vaig sentir amb l'anell de foc i ell m'explicaria que la diferència entre viure i morir és inexistent. Devia haver arribat ja l'ambulància? No ho vaig saber fins al cap de 3 dies.
Quan vaig tornar al barri, mentre les veïnes em felicitaven, vaig intuir que alguna cosa no anava bé. El blau dels llums d'una ambulància esquitxava tots els vidres de la Tenor Massini fins a Malcé de Palau. Per fi arribava l'ajuda, per fi el senyor Antonio podria ser atès i tornaria a casa i aniria a la carnisseria a comprar una mica de tall. Però els nois de les assistències no se'l van voler endur. Per què? Aquest home és mort. Amb la Anaïna en braços vaig entomar aquella frase. Com? Mort? Però què diu aquest imbècil? Vaig apartar cops de colze una munió de curiosos i l'ancià continuava al mateix lloc, assegut, amb els ulls oberts i la boca torta. És curiós com un cos deixa de bategar, amb quina rapidesa passa, de cos que viu a cadàver, com la pell es torna de cera i la mirada es buida. Que no, que nosaltres no, que no és la nostra feina, que ha de venir un metge forense a decretar la defunció. Allò va alterar una mica els nervis del veïnat. Crits i empentes, algú volia trucar als Mossos, l'Ignasi va tenir la temptació d'encendre un misto i incendiar l'ambulància amb els dos nanos a dins, però la Nancy, avesada a tractar amb agents de l'autoritat, i allò era el més semblant a l'autoritat que veuríem, va cridar que era una puta vergonya, que puta Espanya i que en aquesta puta ciutat no podem ni relliscar puto tranquils, que si haguessin estat uns putos guiris tots a córrer, que se la fotin pel puto cul la Barcelona aquesta fastigosa. Aleshores, es va xocar una mica el nas i la Consol la va fer callar oferint-li una cervesa. El cos del senyor Antonio va quedar en aquell encreuament. Com havia mort, no ho sabia ningú. Va beure una mica d'aigua fresca, va preguntar per què serveixen les diputacions i va deixar anar el darrer alè. Ara no calia tenir-lo assegut, així que vam decidir, com a protesta, a ell li hauria semblat bé, deixar-lo estirat al mig del carrer amb les mans damunt del pit i els ulls tancats. Llavors van aparèixer els dubtes que apareixien sempre amb la mort. La logística i la burocràcia. Sentia les converses de la Consol, l'Helena i el noi peruà, l'Ignasi, l'home jubilat. I jo hi volia participar, però la Naïn no s'agafava bé al pit i les nits eren un suplici. I estava molt trastocada. Hauria fet una bogeria, plors i més plors. Quant de temps duraria la tortura? Havia llegit tots els llibres i havia mirat tots els tutorials. La Nancy deia que li deixés el nadó, que la seva mare tenia un mètode infal·lible per fer-lo dormir. Si l'ambulància havia trigat més d'una setmana, creiem que el metge forense anava pel mateix camí. Com a mínim, amb l'Antonio podies tenir una conversa amb el cadàver només bones intencions. Van passar 3-4 tardes sense rebre cap notícia. El cadàver semblava una performance teatral. Si seguim així, aviat seran les festes del barri i encara podríem exposar el cos de l'Antoni i guanyar una bona pasta. Va, Nancy, calla una estona, sisplau. Havíem d'improvisar un petit altar. L'Helena hi duia espelmes i resava de tant en tant. En Mateu, el primer que l'havia trobat amb el cotxe, li havia dut un ram de flors precioses. La Consol ho penjava a les xarxes i esperava que una mena de justícia viral ens dués la raó i aparegués el forense. Evidentment, va rebre un munt d'acords i missatges incondicionals i poca cosa més. El noi peruà, que era mestre d'institut, va demanar, por favor, si al setembre podria dur els alumnes a fer una xerrada sobre l'abandonament a la tercera edat. I li vam donar permís. La Naïn només es calmava quan baixàvem a la fresca i sèiem a la vora de les restes del senyor Antonio. Hi havia molta vida a Tenor Massini amb el seu de Palau, però els dies eren cada cop més calorosos i costava conservar el cos en bon estat. I si portem gel? I si el duem a un altre lloc? Per aquí passen nens i comença a fer fortor. Estàvem d'acord que havíem de moure el cadàver, però qui era l'heroi que acceptaria aquell desafiament? A qui li semblava bé tenir un mort al menjador de casa i, sobretot, durant quant de temps havien de tenir-lo? A mi em van treure ràpidament de l'equació per la Naïn. Moltes paraules, moltes discussions, però en acabar aquell mes no s'havia atrevit a tocar-lo ningú. Les setmanes passen de pressa i és fàcil acostumar-se al que és inaudit. La meva filla, per exemple, feia poc que era pel pis i jo ja no recordava l'existència sense ella. La calor i el ciment tòrrid van anar dissolent l'Antonio. Havíem de tancar les finestres perquè la ferum començava a ser irrespirable. Quan sortíem al carrer, tornàvem a dur mascareta fins que a finals d'agost va aparèixer un cotxe negre amb un home dins.
al metge forense. Sí, està mort. Pels signes de descomposició, deu fer uns quants mesos ja. I se'n va anar perquè feia tarda un altre traspàs. Ara vindrien els de la funerària i nosaltres ens miràvem incrèduls. De fet, no, ni això. Ja feia moltes setmanes que havíem deixat de banda la perplexitat en favor de la resignació. Amb prou feines havien passat 10 minuts que els de la funerària ja hi eren. Van preguntar porta per porta qui se'n faria càrrec. Té un fill però viu a l'estranger, no en sabem res. Els veïns havien fet una recollida de signatures perquè això no tornés a passar i una col·lecta per abonar el deute. La noia de la funerària va ser encantadora, serà un servei íntim i molt emotiu. Va escoltar les nostres queixes, li va regalar un paquet de cigarros a la Nancy, ens va donar el seu número de telèfon per si mai la necessitàvem i va fer riure la Nain, que no riu mai amb ningú. La noia va marxar a primera hora de la tarda i aleshores vaig baixar amb la criatura a mirar com s'enduien l'Antonio. La nena encara no parlava, però ja ho entenia tot. Li vaig explicar que si les coses haguessin anat d'una altra manera, aquell senyor que s'emportaven dins d'una bossa hauria estat el seu padrí. La Nain va riure. Em vaig quedar tot el vespre contemplant el no-res. Allà quedava l'absència de l'Antonio. Era més estrany no veure'l que saber-lo picotejat pels coloms. Per sort, l'endemà al matí, a primera hora, el cel es va omplir d'una llum miraculosa i els encarregats de la neteja, amb la potència de les mànegues d'aigua, van netejar aquell desastre. Els va costar molt esborrar les taques de sang. De fet, no ho van aconseguir del tot. Per això el Marc Artigau ha posat en aquest llibre de contes "Aquest serà el nostre pou". Són contes foscos, ja ens va advertir l'Anna Maria. Doncs així és com arribem al final del programa d'avui, aquesta nit dels ignorants, que començàvem a les 12, com sempre, gràcies a les vostres preguntes i a les vostres respostes, que esperem demà tornar a escoltar en directe aquí a partir de les 12 de la nit. Ara arribem a les 2, arriben els companys dels serveis informatius, ens posen al corrent del que és notícia i nosaltres demà a partir de la mitjanit tornarem a ser aquí. Així que descanseu, fins demà, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns en declaracions a la Fox que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc.
2: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: Anteriorment, a la seva xarxa social, Trump també advertia que ha ordenat al cap del Pentàgon i al general de l'Estat Major Conjunt que estiguin preparats per a un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un aparatós accident entre 2 camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. No hi ha hagut ferits, però els 2 camions han quedat completament calcinats. Molts conductors s'han quedat més de 3 hores atrapats als seus vehicles. Per ara, continuen les tasques de neteja a la via, que encara no s'ha pogut reobrir completament, tot i que ja hi ha 3 carrils oberts en sentit Tarragona i un en sentit Barcelona.
1: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca.
3: Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant 2 hores.
1: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals.